0: de cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat, amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent ara en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment

0: aproximadament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
1: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
2: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a 7:45, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls en els dos sentits de la marxa s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'Austec del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
3: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
4: El tema de les temperatures a les aules no canvia en 2 dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
2: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
7: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
6: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
8: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
6: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
1: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
9: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
5: 3Cat Info.
1: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
10: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que

0: ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
1: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
0: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
2: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
0: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
1: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
0: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
5: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
4: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
6: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
7: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
8: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
4: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
3: 3CAT Info.
4: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
9: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
10: Al 100%, al 100%.
9: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
4: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto el foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto el foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord, També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
11: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
3: El temps.
4: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
12: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
4: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Juli Albacar.
13: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
14: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
13: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
14: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
13: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
15: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
16: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
17: M'esperava que fes calor, però no tanta.
13: Això, mentre tocarà estar pendents del termòmetre, també este divendres.
4: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
18: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
19: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
18: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
4: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Caballé, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
20: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
4: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
3: 3Cat Info.
4: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè i plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
21: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
22: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
21: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
22: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
21: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
3: Esports.
4: Amb el David Ubach.
23: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
3: 3CAT Info.
23: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
0: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
23: En canvi, tot fa indicar que al Club Blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Club Gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valla del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
1: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
23: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
23: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
2: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
23: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
3: 3CAT Info.
23: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
5: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
3: 3CAT Info. Són 2:15.
4: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
3: Esports.
23: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Valla. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
4: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
3: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
4: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
6: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
7: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
6: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
6: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sainz de Aja.
10: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Òscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
9: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
10: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
11: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
10: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
4: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nul·litat per biaix polític.
12: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
4: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
3: 3CAT Info.
4: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i batallar-ho i remar en contracorrent, perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
4: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
14: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
4: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extra que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
24: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
4: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, el Vallès i el Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
13: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
4: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
15: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
4: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però. El Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
4: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
17: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
19: La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
17: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
4: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
3: El temps.
4: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
0: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus, a Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
18: El monestir de Pedralbes és...
4: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
20: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
21: Ara s'ha demostrat, doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
4: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
3: 3Cat Info.
4: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
22: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
25: El que confio realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
22: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
26: Ja parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
22: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
27: És un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
4: Tenia el pit un robí roig. El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
1: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
2: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
1: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
2: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que la de mi generació o majors que jo.
1: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
4: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
5: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
6: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
5: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
7: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
5: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
8: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
5: A les classes de cuina del Tasta la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
3: 3Cat Info.
4: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçà de la Selva, Laia Claret.
9: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
23: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
9: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
28: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sàpiguen més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
9: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
4: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
29: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
30: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. Com va ser, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
29: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
3: Esports.
4: Fins a l'hora en punt amb el David Obach.
0: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
3: 3CAT Info.
0: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
10: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
0: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'última ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info.
0: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
11: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant. Ara el club està de pujada.
0: A tot això, el Barça disputa aquest divendres partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club, després d'arribar a l'abril, amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís als metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
12: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
0: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-16-0, patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el Francesc Pol Magné s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
3: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen al PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquest aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.

0: Han allargat prop de dues hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'Austec del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
1: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
2: El tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
0: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
6: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
5: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
7: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
5: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
4: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
8: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
4: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
3: 3CAT Info.
4: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
9: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
10: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
9: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
11: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
9: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
10: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular.

0: Si la tenien, des luego a mi no me la transmitieron.
1: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
4: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
3: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Camplanes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
5: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
6: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
7: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
3: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
2: 3CAT Info.
3: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
8: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
9: Al 100%.
8: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
3: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto al foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto al foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
10: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
2: El temps.
3: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
11: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus, a Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
3: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Júlia Albacar.
12: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat el 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
13: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
12: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
13: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment portem 3 i demà segur que cau el quart.
12: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
14: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continues suant.
15: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar.
16: Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
17: M'esperava que fes calor, però no tanta.
12: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
3: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
18: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
19: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
18: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
3: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Caballé, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual, i el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
20: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria, d'una cosa de fa 38 anys, i la memòria és molt traïdora. No, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
3: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
2: 3CAT Info.
3: Més coses. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
21: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
22: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
21: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
22: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
21: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
2: Esports.
3: Amb el David Ubach.
23: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
2: 3CAT Info.
23: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
24: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
23: En canvi, tot fa indicar que al Club Blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Club Gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'última ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid Castilla. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
0: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
23: També estan citades 6 blaugranes més, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
23: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el Club Blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
1: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
23: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
2: 3CAT Info.
23: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
4: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
2: 3CAT Info. Són 3:45.
3: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una 60 de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
2: Esports.
23: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
3: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
3: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
5: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
6: L'esforç que està fent ara en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
5: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
5: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
8: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè de venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
9: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
25: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
8: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
3: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nulitat per biaix polític.
10: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
3: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
2: 3CAT Info.
3: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
3: Per mesurar el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
11: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
3: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extra que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
13: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
3: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
14: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
3: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
12: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
3: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal. 3CAT Info. 3CAT Info. Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però el Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de casa que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
15: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
3: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara als titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
16: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
17: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos port interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
16: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
3: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
2: El temps.
3: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
18: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Serós, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar els 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El monestir de Pedralbes és...
3: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
19: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
20: Ara s'ha demostrat doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
3: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar a l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
2: 3Cat Info.
3: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
21: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admetent que no passen pel millor moment.
22: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
21: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
24: Ja parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
21: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socials. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
26: Que és un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
3: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
27: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
28: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
27: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
28: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso de la pintura figurativa que las de mi generació o mayores que yo.
27: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
3: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
1: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
4: Bueno, els canelons tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
1: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
5: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
1: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
6: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
1: A les classes de cuina del Tast a la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
2: 3CAT Info.
3: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Cassà de la Selva, Laia Claret.
7: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
8: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
7: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
9: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sàpiguen més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
7: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
3: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
23: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
25: Vull dir, jo el dematí, aquell matí plegava. Però va ser, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues, aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
23: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
2: Esports.
3: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
29: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
2: 3CAT Info.
29: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
0: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
29: En canvi, tot fa indicar que al Club Blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: El Club Gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info.
29: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
10: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
29: A tot això, el Barça disputa aquest divendres, partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Murcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club, després d'arribar a l'abril, amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
29: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les 2 properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-16-0, ha patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el Francesc Pol Magné s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
2: 3CAT Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ho ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat, amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada del departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquest aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
6: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a quarts de vuit, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls en els dos sentits de la marxa s'han allargat.

0: Es no canvien dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
1: Al Vallès els professors han fet marxes a peu i en bicicleta per trobar-se a la Universitat Autònoma. Allà han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes i demanar solidaritat i el suport dels futurs professors.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
5: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
4: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
6: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
4: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
3: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
7: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
2: 3CAT Info.
3: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
8: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
9: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
8: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
10: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
8: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
9: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
8: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
2: 3CAT,

0: Info.
1: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
2: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega combustible.
1: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
3: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
4: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
5: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
1: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
0: 3CAT Info.
1: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
6: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
7: Al 100%, al 100%.
6: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
1: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto al foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto al foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
8: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
0: El temps.
1: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
9: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya, Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinibre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
1: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 a que s'havia arribat l'any 2022. N'informa Lleida Júlia Albacar.
10: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
11: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
10: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
11: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
10: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
4: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
12: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar.
13: Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
14: M'esperava que fes calor, però no tanta.
10: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
1: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
15: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
16: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica a el que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
15: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
1: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Caballé, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
17: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
1: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
0: 3CAT Info.
1: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè que hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
18: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
19: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
18: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arribar ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
19: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
18: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
20: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
0: 3CAT Info.
20: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
21: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
20: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Mitchell ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
2: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
20: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
20: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
3: Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off d'Euroliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
20: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
0: 3CAT Info.
20: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
22: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
0: 3CAT Info. Són 4:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una 60 de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
0: Esports.
20: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Valle. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Mitchell Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
1: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
0: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
5: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
6: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
5: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
5: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
23: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
24: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
23: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
25: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
23: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
1: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nul·litat per biaix polític.
4: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
1: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
0: 3Cat Info.
1: I 2 anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i batallar-ho i remar en contracorrent perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
1: Per mesurar el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
8: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
1: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extra que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
1: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
11: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
1: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
12: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrián, me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
1: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal. 3CAT Info. 3CAT Info. Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però el Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de casa que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
1: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de 2/4. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
13: L'aliança empresarial Costco-PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Miciani, destaca l'experiència de les 2 multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
14: La principal fortalesa és la de realitzar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
13: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
1: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
0: El temps.
1: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
15: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya Central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: al monestir de Pedralba. És...
1: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us dèiem. Ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
16: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
2: Ara s'ha demostrat pues, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
1: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
0: 3CAT Info.
1: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
17: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
18: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
17: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
19: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta i jo crec que hem de molestar molt.
17: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socials. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
21: Que és un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? sense voler-ho, sense donar-nos compte.
1: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
26: Són una 20ena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
27: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
26: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
27: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso a la pintura figurativa que la de mi generación o mayores que yo.
26: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
1: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la Fira Gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
3: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un caneló tot i la calor que fa avui.
5: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Caneló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
3: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
6: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
3: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
7: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
3: A les classes de cuina del Tast a la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
0: 3Cat Info.
1: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçà de la Selva, Laia Claret.
20: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
22: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
20: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
24: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
20: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
1: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part. Al Maresme de tenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
25: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
28: Vull dir, jo el dematí, aquell matí plegava. Després, vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí. La veritat és que sí.
25: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
0: Esports.
1: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
29: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
0: 3Cat Info.
29: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i d'Ona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
30: Me'n vaig orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
29: En canvi, tot fa indicar que al Club Blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info.
29: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
4: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant. Ara el club està de pujada.
29: A tot això, el Barça disputa aquest divendres, partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Múrcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club, després d'arribar a l'abril, amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
29: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les 2 properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-7-0, patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el Francesc Pol Magné s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
0: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suport entramat per obstruir causes a l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat aquest dijous haver ordenat o estar al cas de l'operació Kitchen. En la seva declaració com a acusat a l'Audiència Nacional, ha assegurat que se'n va assabentar per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers mantenen la petició de confinament de la població a Òrrius, al Maresme, per l'incendi en una empresa de cera i parafina que continua generant fum tòxic. El foc forestal, que ha afectat mitja hectàrea de vegetació, ja està estabilitzat i els efectius continuen treballant a l'interior de la nau industrial, on encara crema el material combustible. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit ignorar l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prendre el control del 70% de la franja de Gaza, que ara és del 60%. Netanyahu ha dit en un discurs a la Cisjordània ocupada, on ha afegit que tenen Hamas atrapat. La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detecció per l'homicidi del seu pare. El recurs nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
1: Esports.
2: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça de bàsquet ha negat tensions internes i es considera poc adient per al càrrec.
0: I el temps. Aquest divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema afluixarà durant el cap de setmana, però de calor en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran al Baix Llobregat i al Penedès. Maria Costa.
3: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
4: L'esforç que està fent en aquest aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
3: Els sindicats però ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
3: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
0: Sobre les protestes, docents del Maresme i del Vallès s'han tornat a manifestar aquest dijous per una millora de sou i de recursos per a l'escola pública. S'han fet talls d'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. Educació fixa en un 14% el seguiment de la vaga sobre el total de la plantilla convocada. A Mataró n'informa Marta Vallès.
6: Els docents han fet talls a primera hora del matí d'aquest dijous, a 8:15, a Canet, 10 minuts. Posteriorment, la protesta s'ha traslladat a Mataró, on els talls, en els dos sentits de la marxa, s'han allargat prop de 2 hores. Els Mossos havien desviat prèviament el trànsit per evitar que cap vehicle quedés bloquejat. Els docents defensen que les causes que reivindiquen són irrenunciables. Anna Torralbo, de l'USTEC del Maresme, i Joan Barón, professor de Canet de Mar.
7: Si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena. Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva i una escola on s'inverteixi.
8: El tema de les temperatures a les aules, no?

0: convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va sumar una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz. Els socialistes se'n desvinculen, però als socis de govern se'ls exaureix la paciència. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
2: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
3: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
1: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi del ministre Puente i ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Illa n'ha parlat per primera vegada aquest dijous després que dimecres l'Audiència Nacional demanés les factures de la campanya electoral dels socialistes catalans que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, Illa no n'ha dit res.
5: 3CAT Info.
0: I l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
6: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot, nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
7: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
6: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
8: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
6: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
7: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
6: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers de la Generalitat mantenen activada la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi declarat aquest dijous al migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. El foc ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi ja s'ha pogut estabilitzar. La principal preocupació és el fum tòxic que continua generant la nau industrial. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que el material es consumi consumeixi

0: progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
1: Hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior i mantenim l'ordre de confinament precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames s'han arribat a situar molt a prop d'habitatges de l'urbanització de Can Planes. Tot i això, no s'ha ordenat cap evacuació oficial. Els veïns continuen pendents de l'evolució del foc.
2: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
3: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran.
4: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
0: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions als bombers amb 4 mitjans aeris. No hi ha hagut ferits i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
5: 3CAT Info.
0: Encetem la crònica internacional. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és del 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també a part de l'audiència que li demanava una ocupació total de la franja.
6: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
7: Al 100%, al 100%.
6: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Això mentre el front del Líban i Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts d'aquest país. Malgrat l'actual foc decretat el mes passat, l'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. I els Estats Units i l'Iran mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic mentre s'anuncia que ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto al foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. En les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i en algunes ciutats a la costa de l'Iran, que també ha anunciat el llançament de diversos míssils. Les parts denuncien violacions a l'alto al foc, però ningú no abandona les negociacions. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, que ha parlat telefònicament amb aliats a la zona. Des de l'Iran diuen que el text encara no està finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions contra Teheran.
8: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
5: El temps.
0: Repassem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
9: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
0: Una informació que complementa aquesta previsió. A Lleida, aquest dijous, s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura per sobre dels 36,8 a que s'havia arribat l'any 2022. N'informa a Lleida Júlia Albacar.
10: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
11: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
10: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
11: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
10: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
12: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continues suant.
13: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar.
14: Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
15: M'esperava que fes calor, però no tanta.
10: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
0: Les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis en les estratègies d'extinció per adaptar-se a l'emergència climàtica. L'atenció està posada en els incendis que poden superar la capacitat dels bombers per apagar-los. Sabadell, Montse Poblet.
16: Els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. L'activen l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest els boscos estan força humits. Ara bé, com ens deia David Borrell, cap del cos dels bombers, el que pugui passar dependrà de com siguin les temperatures.
17: Estem davant d'aquesta campanya, com us deien, més clàssica, on a mesura que vagin augmentant les temperatures estarem expenses una mica a el que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
16: Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. El cos confia que els 14 eixos de confinament dels focs, que ja s'han començat a dibuixar sobre el territori, serveixin per evitar la propagació dels megaincendis i que generin les condicions perquè els bombers hi puguin treballar.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: L'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director de teatre Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i aquest enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un acte d'homenatge a la soprano que es va fer al Teatre del Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'ha fet viral les últimes hores. En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per la Caballé, deia que si algú mai li ha de fer un homenatge havia de ser precisament Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, que juntament amb Carles Francino va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
18: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no ha volgut donar explicacions i tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va ser a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
5: 3CAT Info.
0: Més coses, la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè hi plovia. El recurs inclou una transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre els quals hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius. Brussel·les, Bruno Fortea.
19: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
20: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
19: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
20: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
19: I recorda que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
0: Esports. Amb el David Ubach.
21: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà la primera incorporació blaugrana, per tant, de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada d'Anthony Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení.
22: 3CAT Info.
21: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i Dona Valla, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Mapi.
23: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
21: En canvi, tot fa indicar que al club blaugrana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic, que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Parlem ara del Girona.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte, en l'any del retorn a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa 2 temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Àjax d'Amsterdam. I afegim que el Sabadell afronta aquest divendres el partit d'anada de la semifinal del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Sense deixar el futbol, afegim que en clau internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, entre d'altres, el futbolista doncs pretès pel Barça. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Valle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández del London City. La seleccionadora espanyola, Sonia Bermúdez, ha lloat la figura d'Alexia i ha valorat el retorn d'Aitana després de la lesió.
1: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental.
21: També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
22: L'actualitat esportiva a fons.
21: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugrana al final de la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra, ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència, i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat.
2: Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off d'Euroliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
21: L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el van ser poc idoni per al càrrec. Pasqual, això sí, s'ha mostrat convençut que el nou projecte sense ell tindrà una plantilla engrescadora que lluitarà pels títols.
22: 3CAT Info.
21: Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís dels metges per pujar aquest divendres a la moto al primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. Marc Márquez descarta qualsevol dubte respecte a que el seu braç dret estigui bé després de l'última operació quirúrgica, però ha de tornar a entendre on té el límit, diu.
3: Si quiero pensar en el campeonato, lo único que voy a crear es más situaciones de poner en compromiso mi cuerpo con lesiones, que sales a pista y siempre hay el riesgo.
22: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions als últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. A partir d'ara també us explicarem que més d'una 60 de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà del que fixa el seu marc laboral. Que el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani. I que la reina Elisenda de Montcada tenia al voltant de 70 anys quan va morir. Era de constitució robusta i va tenir molts dolors en els últims anys de vida. Són algunes de les primeres conclusions d'un estudi que ha fet el Reial Monestir de Pedralbes.
22: Esports.
21: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. I el Barça femení confirmades de sortides de Mapi León i Ona Valle. Això el dia que el Girona ha confirmat també que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny.
0: I el temps, aquest divendres, segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i fins als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu a la tarda.
22: Informar. Explicar. entendre. 3CAT Info.
0: Escala el conflicte entre els sindicats de l'ensenyament i el govern. Després d'una reunió de 6 hores, aquest dijous, les dues parts no han acostat posicions i els sindicats han decidit tancar-se a la conselleria. El departament assegura que l'última proposta de millora salarial que ha fet arribar els representants als treballadors és la definitiva i que no hi ha més marge. Els sindicats, però, la troben insuficient. Aquest divendres, al matí, hi haurà una nova reunió negociadora mentre les vagues continuaran en l'àmbit educatiu del Baix Llobregat i el Penedès. Una informació de Maria Costa.
4: Els sindicats convocants a les vagues han exigit parlar amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, que els ha atès durant uns minuts, però els han emplaçat a parlar aquest divendres a les 10 del matí. Per tot plegat, els sindicats han decidit continuar amb la tancada al departament. Això després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat amb les posicions allunyades. El govern els ha dit per escrit que l'oferta d'increment salarial d'aquí 4 anys és de gairebé 400 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, defensava que l'oferta és generosa.
6: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment, en cap altre moment en la història d'aquest departament, hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
4: Els sindicats, però, ho han rebutjat perquè consideren que l'oferta és menor de 400 euros. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
7: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
4: L'oferta del govern també contempla el pagament del deute dels estadis en un termini de 5 anys i pràcticament 7.000 efectius per l'escola inclusiva en els propers 4 anys.
22: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el seu partit, el PSOE, i també la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero, dimecres s'hi va afegir una suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials i que va provocar l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista de Ferraz. El PSOE se'n desvincula, però als socis de govern se'ls esgota la paciència. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
8: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials que s'han sabut, així com de la reunió del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero haja declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i este dijous el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez, asseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depèn venien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
24: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
25: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
8: I és que ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
0: Mentre s'han en marxa a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol. David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per a ell a la Diputació de Badajoz, com a coordinador dels conservatoris de música. A l'inici del procediment, el seu advocat n'ha demanat la nul·litat per biaix polític.
26: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
0: La Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
22: 3CAT Info.
0: I dos anys després de l'aprovació definitiva de l'amnistia al Congrés dels Diputats, el col·lectiu Alerta Solidària denuncia que només s'han amnistiat 245 activistes i dirigents independentistes, el 49% dels que s'hi podien acollir. En canvi, segons l'entitat, han rebut la mesura de gràcia el 97% dels policies que l'han demanada, un total de 158 agents. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent, perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
0: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
9: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
0: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha, com sabeu, les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i la dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data precisa.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir d'aquest dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és una nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat catalana pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extra que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquen sedació. Xavier Lleonar és el secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
0: A escala nacional, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la seva mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'ha fet al món. Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. El director de BCN Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat d'aquest cas.
11: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
0: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'hospital, que es va voler assegurar que la família tingués tota la informació abans de permetre aquesta intervenció. La mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
12: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
0: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
22: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa a Lleó 14 a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc del Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita, però el Papa circularà amb Papa Mòbil des del carrer Rosselló de Barcelona fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran les 9 illes de cases que envolten la Sagrada Família. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podrà accedir les persones que tinguin acreditació. Us ho destacàvem ara els titulars de dos quarts. El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani, el projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. A Tarragona n'informa Ricard Buigas.
13: L'aliança empresarial Costco PTP transformarà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 50 hectàrees on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. L'espai polivalent estarà preparat per moure contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de feina directes. El director general de PTP Group, Guillermo Misiani, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que faran créixer el port tarragoní.
14: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos por portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
13: El port de Tarragona ha definit l'acord històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
0: I atenció, perquè l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros per al primer trimestre. Són 500 euros més que ara fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. La població catalana amb el preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, més de 5.060 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona, amb 4.820 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
22: El temps.
0: La previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
15: Aquest divendres és el segon dia o el segon dia de pic de calor. Temperatures disparadíssimes. Recordem que dijous van assolir valors de 38,5 graus a Vinebre, que es van superar rècords de temperatura a Cabanes, a Girona, al Montmell, a Lleida, Seròs, Torroja del Priorat, Vinebre, Gandesa i Tortosa. I avui s'espera que les temperatures continuïn sent molt altes, pràcticament extremes en algunes contrades. Les màximes avui, a l'entorn dels 34-35 graus a la Catalunya central, a les valls del Pirineu també tocant i superant la xifra dels 30 graus. A Ponent poden arribar als 38 graus, podrien ser fins i tot més altes que les de dijous, i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a Móra d'Ebre, cap a Vinebre, encara entre els 37 i 39 graus, de manera que, tot i que perdin una miqueta, les temperatures baixin una miqueta cap a la costa o a les comarques de Girona, les temperatures continuaran sent molt desbocades per aquestes dates. I tot això a unes portes del cap de setmana, que s'espera per una banda assolellat, amb tronades de tarda, i la calor, que tendirà a fluixar, però continuarà sent intensa. No farà tanta calor com aquests darrers dies, però sí que les màximes encara tocaran la xifra dels 36 graus als llocs més càlids del país.
22: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: al monestir de Pedralbes. És...
0: La reina Elisenda de Montcada era una dona corpulenta que va patir molt dolor durant els últims anys de la seva vida. Va ser enterrada en una caixa funerària de fusta i sembla que portava indumentària austera vinculada a l'àmbit monàstic. Són algunes de les primeres conclusions a l'estudi que el reial monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV, a les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim de fons és el tràiler del documental que s'ha fet sobre aquest estudi i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. Hi predominen les dones adultes, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia vora 70 anys quan va morir i que tenia molt de dolor, com us deia. M'ho expliquen l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
16: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
1: Ara s'ha demostrat doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
0: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que s'hi trobaria. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones i 2 nens. La investigació va començar a l'agost del 2024 i està previst que s'acabi al maig de l'any que ve.
22: 3CAT Info.
0: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva feina i la seva trajectòria defensant la llengua. La institució que fixa la normativa del valencià ha estat qüestionada pel govern del PP i l'extrema dreta de Vox i asfixiada econòmicament. N'informa València Alba Barbosa.
17: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admetent que no passen pel millor moment.
18: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
17: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'Acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
18: Ja parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
17: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
19: És un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-nos compte.
0: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat aquest dijous la primera gran exposició antològica a Catalunya del jove pintor xilè Guillermo Lorca, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. N'informa Montse Mas.
20: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
23: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
20: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
23: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso en la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
20: La seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
0: I 30 restaurants a Barcelona porten degustacions dels seus plats més emblemàtics al carrer en una nova edició de la fira gastronòmica Tasta la Rambla, que en aquesta edició es fa a la plaça de Catalunya. N'informa Òscar Callau.
2: Les obres de remodelació de la Rambla fan que el tast es torni a fer a la plaça de Catalunya, amb degustacions, tallers, concerts i show cookings en directe tot aquest cap de setmana. L'entrada al recinte és de franc, cada tapa o platet costa 6 euros. Hi participen 30 restaurants i 6 pastisseries. El xef Nando Jubany ens explica per què ofereix un canaló tot i la calor que fa avui.
3: Bueno, els canelons, tu saps que es mengen el dia de festa major i les festes majors a Catalunya són a l'estiu. Canaló és aquest plat que tenim per nosaltres ensenyar una part important de la nostra cuina catalana.
2: El cuiner Jordi Esteve, del restaurant Nectari, en canvi, ha optat per un plat ben fresc.
4: Pambao amb un tartar salvatge de salmó, salvatge d'Alaska. Penso que serà una etapa refrescant i molt divertit perquè porta una emulsió asiàtica, japonesa, mexicana.
2: Carles Avellan, del restaurant Tapas 24, de la seva banda, ha optat per un clàssic de la casa.
6: Avui hem portat el biquini, el famós biquini, que és de pernil ibèric, mozzarella fresca de búfala i trufa. Un biquini que fa 25 anys que l'estan fent.
2: A les classes de cuina del Tast a la Rambla hi participaran cuiners que sumen 13 estrelles Michelin. Mateu Casanyes, Oriol Castro, Fran Agudo, Jordi Artal o Rafa Zafra.
22: 3Cat Info.
0: Més coses, preocupació al massís de les Gavarres a les comarques gironines perquè hi ha un rebrot d'un fong que ataca les alzines sureres. Caçà de la Selva, Laia Claret.
7: Quim Gubau és gerent del Consorci de les Gavarres.
21: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
7: Des dels anys 80-90 aquest fong es podia combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. A més, les alzines més afectades es van pelar durant l'última sequera. S'està fent un estudi amb aquestes dues premisses. Jordi Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què n'esperen treure.
24: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sapiguem més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic.
7: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
0: Hi ha hagut un altre robatori de xais, en aquest cas en una granja de Maçanet de la Selva. Se n'han robat 40 de la raça xisqueta i els Mossos n'han pogut recuperar una part al Maresme i detenir una persona suposadament relacionada amb aquests fets. Ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda aquests xais robats. A Girona n'informa Maria Rovira.
27: Dels 40 xais robats, se n'han recuperat uns 30, la majoria femelles. Els ramaders afectats són dos germans que van posar la denúncia dimarts i dimecres. Els Mossos ja van localitzar els xais en un camp de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme. Allà també hi van trobar 30 xais més, que s'investiga d'on provenen. Un dels ramaders és en Marc Martín P, que assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explicava que va ser un cop dur.
28: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. Que passa, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
27: Agraeixen la ràpida actuació dels agents i l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai.
22: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Obach.
29: El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les properes hores. El davanter anglès de 25 anys ha superat satisfactòriament la revisió mèdica aquest dijous a Barcelona i serà, per tant, la primera incorporació blaugrana de cara a la temporada que ve. El Barça pagarà al Newcastle uns 70 milions d'euros i 10 més en variables pel seu traspàs. Queda descartat que l'arribada de Gordon a l'equip blaugrana impedeixi altres reforços a la davantera. De fet, el club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir aquest dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. En espera, això sí, de les negociacions amb el club matalasser, que es preveuen complicades. Del masculí blaugrana al femení ara.
22: 3Cat Info.
29: Confirmades oficialment dues noves sortides a l'equip de Pere Romeu, que s'afegeixen a la d'Alexia. Es tracta de Mapi León, que deixarà el Barça després de 9 temporades, i d'Ona Batlle, que tancarà la seva segona etapa com a blaugrana després de 3 anys. Sentim Batlle.
30: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
29: En canvi, tot fa indicar que al Club Laurana hi haurà un replantejament respecte del futur de Marta Torrejón i Salma Parayuelo. Totes dues apuntaven a marxar, ja que acaben contracte, però acabarien renovant a petició del cos tècnic que ha demanat a l'àrea esportiva continuïtat de plantilla. Dit això, parlem ara del Girona.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
29: El club gironí ha confirmat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del Girona aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte en l'any del descens a segona. En contrast, Michel ha estat el tècnic de l'últim ascens a primera i de la històrica classificació per disputar la Lliga de Campions ara fa dues temporades. El destí del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En futbol internacional ja hi ha convocatòria de la selecció argentina de cara al Mundial. L'actual campiona comptarà amb Leo Messi i Julián Álvarez, pretès pel Barça, entre d'altres. I d'altra banda, 7 futbolistes catalanes han estat convocades per jugar amb la selecció espanyola 2 partits de classificació per al Mundial 2027, contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i a Reykjavik davant d'Islàndia el dia 9. Es tracta d'Aitana Bonmatí, Clara Serrajordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Joana Batlle, del Barça, Laia Codina, de l'Arsenal, i Jana Fernández, de London City. També estan citades 6 blaugranes més: Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
22: 3CAT Info.
29: L'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha argumentat les raons que l'han dut a deixar el club blaugranà quan s'acabi la temporada, tot i que encara tenia contracte vigent per 2 anys més. Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència i ha justificat la seva sortida pel desgast acumulat. L'entrenador de Gavà ha afegit que les particularitats i sinergies d'un club multisecció com el Barça el fan ser poc idoni per al càrrec.
5: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant. Ara el club està de pujada.
29: A tot això, el Barça disputa aquest divendres partit de la 34a i última jornada de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. També jugaran el Girona Joventut, el Manresa Madrid i l'UCAM Murcia Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club després d'arribar a l'abril amb un contracte fins a final de temporada. Del bàsquet passem al motor. Marc Márquez ha rebut permís als metges per pujar aquest divendres a la moto, el primer entrenament lliure del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. És un permís condicionat a una segona revisió també aquest divendres. En futbol sala, el Barça rep aquest divendres al Valdepeñas al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final per al títol de la Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugranà Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
29: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Jorge Vargas, fins ara preparador del filial colomenc, agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades. El torneig de tenis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Sinner dominava 2-7-0, patit un cop de calor i ha caigut en 5 parcials. Al Giro d'Itàlia, el francès Paul Magnier s'ha imposat a l'esprint de la 18a etapa amb Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa de líder de la general.
22: 3CAT Info.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem encara amb més calor que els últims dies. Temperatures de més de 20 graus en molts punts del país. 25 a Montmell, 20 a Castelló d'Empúries i 21 a Berga, al Santuari de Caral. I amb la negociació entre Educació i els sindicats que es tensen encara més. Una quinzena de representants de treballadors s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Cridaven sense acord, no marxem, i avui serem, de fet, durant tot el matí, a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, Lara García, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Què és el que veus ara mateix?
1: Doncs ara mateix sóc a la porta del departament. A aquesta hora no hi ha manifestants, la conselleria està totalment tancada i els representants sindicals doncs, no poden sortir per atendre'ns ni nosaltres entrar-hi. I hem pogut parlar igualment a través de la reixa. Han passat la nit desperts, ens expliquen, tancats dins la mateixa sala de negociació. Ahir a la tarda va haver-hi una reunió maratoniana entre sindicats i educació amb pocs avenços i amb els salaris com a principal escull. I després d'aquesta reunió els representants van decidir doncs, tancar-se a la sala i passar-hi la nit. Poc després d'anunciar-ho, la consellera Esther Niubó va baixar els despatxos per anar-los a una nova reunió avui, a les 10 del matí. Fonts d'Educació expliquen que, en principi, la consellera hi participarà. Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
0: I abans seran aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui escoltarem també a USTEC i també a la consellera en directe quan passin pocs minuts de les 9 del matí. I saludem ara el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, que es troba a dins de la conselleria. Andreu, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: D'entrada, com anà la nit?
2: Bé, home, prou cansada, prou dura, però en tot cas amb força, perquè sabem que tenim molta gent al darrere.
0: Deia que ets un dels que ha passat la nit a la conselleria. La decisió per això estava presa o es va improvisar en funció de com van la reunió, les converses?
2: La decisió es va prendre en veure que s'enrocava, no? Que, diguéssim, que quedaven encallades les negociacions i que pensàvem que aquesta podia ser una forma d'intentar forçar que se seguís negociant, perquè al final nosaltres no ens hem aixecat en cap moment de la taula i volem acabar de tancar aquesta negociació perquè pensem que és fonamental fer un acord.
0: Mm. Ahir vau poder parlar amb la consellera Niubó, tal com demanàveu, a última hora. Què és el que us va dir?
2: Doncs no massa cosa, la veritat. La consellera va deixar amb prou feines 10 minuts i es va reiterar en què la proposta del departament era la que havien anat comentant durant la tarda i que avui ja ho obríem. Poca cosa més que això, la veritat.
0: Clar, perquè entenguem el punt de desacord, ara el punt seria exactament quin és?
2: Hi ha diverses qüestions. Sí. D'entrada, pensem que la qüestió fonamental és que no pot ser que ahir, que era el primer dia que teníem una proposta per escrit, aquesta fos l'última proposta. De fet, és que l'última proposta del departament per escrit encara no la tenim. No sabem si a vosaltres us l'han fet arribar. No sé si la teniu vosaltres, els periodistes, l'última proposta per escrit.
0: No.
2: Doncs nosaltres tampoc. No? Per tant, entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que, a més, encara no es completa, perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com, per exemple, la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que es digui que o caixa o faixa. Això d'entrada. Per tant, per començar, el que demanàvem a la consellera és que si s'ha de valorar aquesta seva última proposta, hauria d'existir.
0: Per tant, és una qüestió més de forma que de contingut, ara mateix.
2: No, també, evidentment, som lluny en alguns elements que entenem que són fonamentals. Volem poder parlar d'aquest nou complement autonòmic que aquesta setmana se'ns ha ofert, que seria de 45 euros al mes aquest any i que després pujaria a 75 euros d'aquí 4 anys. Per tant, aquesta és una qüestió important. També que pugui haver negociació per establir aquesta clàusula de vinculació dels salaris a la inflació, al cost de la vida, però hi ha altres qüestions fonamentals que no hem pogut plasmar en l'acord. Volíem poder parlar de ràtios, no? Per exemple, a secundària, els nostres adolescents, doncs aquest objectiu de ràtios a 25 a secundària sembla que no s'assolirà fins al 2031-2032. Nosaltres creiem que és una qüestió que s'hauria de poder avançar. O ara veiem com aquests dies les aules està per sobre del llindar de la calor que marca la legislació laboral com a calor acceptable per poder treballar i per poder treballar amb infants. Per tant, demanem també qüestions com poder plasmar un pla d'infraestructures i clar de climatització, o qüestions com el currículum, com el català a l'escola. Vull dir, hi ha molts elements que no hem pogut acabar d'aterrar i que també volem poder negociar.
0: Vostè, que ha convocat també per aquest matí a les 10 una protesta a la Via Augusta, no sé si teniu alguna acció més prevista de protesta per avui o pels propers dies.
2: Avui és una nova jornada de vaga, si no vaig errat és la 15a vaga ja de tot aquest cicle. Avui hi ha vaga en els serveis territorials del Baix Llobregat i del Penedès, per tant, molts companys i companyes mobilitzats en aquestes demarcacions. I aquí, de moment, sí, una concentració a les 10 del matí per donar suport a la mesa, a la negociació, en aquesta mesa de les 10 i per intentar forçar aquí al departament d'una vegada es posi sobre la taula una proposta que pugui servir per desencallar una situació que entenem que està degradant també el sistema educatiu i que no és positiva per a ningú.
0: És Andreu Montbrú d'Ustec. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estarem bon pendents del que passi via Augusta a Barcelona, a la seu del Departament d'Educació, i com dèiem, avui sentirem la consellera i també la portaveu d'Ustec, Iolanda Segura. I continuarem també pendents d'aquest pols entre el govern i els sindicats i també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme, coincidint també amb les altes temperatures d'aquests dies. Hem tingut un primer ensurt, tot i que la situació ha millorat.
3: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego.
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit després d'aconseguir encerclar el foc només a la indústria on es va declarar i impedir que s'expandís pel bosc. Continua el confinament d'uns 600 veïns que viuen al costat d'aquesta empresa que acumulava 500 tones de material inflamable. I quan passa, atenció, 10 minuts per les 10 del matí, avui entrevistarem en aquest programa el detectiu privat Francisco Marco. Atenció, perquè està involucrat en la defensa judicial de Jonathan Andic, fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir el desembre del 2024 arran d'una caiguda mentre caminava tots dos cap a Montserrat. Per cert, avui Maica Navarro treu unes imatges que seran també importants per la defensa, on es veu el pare de Jonathan Andic, Isaac Andic, caient, sortint en aquest cas de la Moto General de Catalunya. Avui parlarem d'aquestes imatges, unes imatges que, per cert, podré veure en exclusiva el vídeo dissabte a Col·lapse. I a partir de les 11, avui ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
4: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
5: ¿El contenedor donde te encontramos es suyo?
4: No tenemos registro del contenedor.
0: Protagonitza la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Després també obrirem la taula de recomanacions pel cap de setmana i abans dels temes i concurs pendent, repassarem la llista...

I avui també despertem aquest nou primer pensament del nou disc dels Amics de les Arts. La cançó Segurament t'estimo. És un nou disc que està previst per al 2027, una cançó que inaugura aquesta nova etapa creativa de la banda.

0: senyal.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6 i 9. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb una enquesta al periòdico feta aquesta mateixa setmana, un 53% dels espanyols creuen que Pedro Sánchez hauria de dimitir si es demostressin les acusacions contra Zapatero. Fins i tot entre els votants socialistes, un 30% creuen que hauria de plegar i un altre 36% creuen que hauria d'assumir alguna responsabilitat política, encara que no fos renunciant al càrrec.
2: I a Brussel·les.
3: Amb la visita del nou primer ministre hongarès, Péter Magyar, que arriba avui a la capital comunitària, es veurà, entre d'altres, amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. L'objectiu és descongelar els fons europeus a Ucraïna bloquejats per les polítiques del seu predecessor, Viktor Orbán.
2: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
3: Amb un vistós accident a Blue Origin, que és l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Un coet ha explotat a la plataforma de llançament. Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits, ha admès que és un dia molt dur, però que esbrinaran aviat què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna, en col·laboració amb la NASA.
2: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb l'acusació de Pequín, Europa de manipular les dades comercials. Segons explica Reuters, la Xina també ha criticat durament Brussel·les per justificar possibles nous aranzels o quotes d'importació amb dades comercials que considera selectives.
4: Avui és divendres 29 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altíssimes. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Roses, 25 a Barcelona, 21 a Vilanova de Meià, la Noguera, i 20 graus a la ciutat de Berga. Avui s'espera un dia càlid una altra vegada, molt càlid. Probablement repetirem alguns rècords de calor a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. En canvi, al nord-est, comarques de Girona, sobretot, potser el nord de Barcelona, començarà a baixar una mica la temperatura. I és que avui podran créixer algunes nuvolades i començar a espetegar també alguns ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu, a tot estirar la Catalunya central. Demà sí que baixarà la temperatura 2, 3, 4 graus a la resta del país, es repetiran aquestes tempestes de tarda, i diumenge sembla que aquestes tempestes podrien ser més freqüents, sempre a la tarda.
2: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González, quan són les 6 i 12. Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
2: I Marta Viana, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
2: Ens actualitzem. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i pressió creixent també perquè convoqui eleccions.
7: A la imputació de Zapatero s'hi ha sumat la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials de la qual els socialistes es desmarquen.
2: Madrid, Dani Sanceaja.
8: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
9: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
8: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Òscar Puente.
6: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
10: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és.

0: Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional.
2: I en marxa Badajoz, el judici contra el germà del president espanyol, una de les causes que volia torpedinar, suposadament l'entramat de Santos Cerdán i Leire Díaz.
3: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment per biaix polític.
4: La raïs està podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
3: La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 encausats, però les acusacions li reclamen fins a 3 anys de presó.
2: I el judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular.
1: Ho han declarat així com a acusats al judici del cas Kitchen, que es fa a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
5: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
6: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
7: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
5: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
6: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
5: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
8: En el recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués a la caiguda i recorden que el fundador de Mango tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. S'aporten declaracions que desmenteixen que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat una condemna social anticipada, a la qual asseguren ha contribuït a les imatges de la seva detenció. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I mentrestant, els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats del Golf Pèrsic.
3: A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, tot i que Washington ho ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
9: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
3: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està acabat ni a mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de tancar un acord final.
2: I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí.
1: En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
10: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
11: Al 100%, al 100%.
10: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
1: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut, i altres objectius del país.
2: i un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries.
3: Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita.
2: Miquel Jarque.
12: Restriccions a Montserrat, també a la Ciutat Vella, a l'Església de Sant Agustí i també, sobretot, a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
13: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7.
12: Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Sabadell vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I col·lectius laics preparen una protesta coincidint amb la visita de Lleó XIV a Catalunya.
1: Les organitzacions participants remarquen que, en un estat laic, les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
14: L'estat aconfessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
1: Segons un informe presentat per aquesta entitat, a Catalunya la població no religiosa es manté en el 40%.
2: Encara alguns apunts més. Marc Jurado i Àlex Bosch, bon dia.
15: Bon dia.
2: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a Òrrius, al Maresme, per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
16: El foc que es va declarar ahir al migdia ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna de fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap de l'operació dels bombers.
17: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
16: L'incendi ha obligat a mobilitzar 31 dotacions dels bombers. Els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
2: I les altes temperatures marcaran la campanya d'incendis d'aquest any, que els bombers encaren amb 300 professionals més i amb canvis també les estratègies d'extinció per adaptar-les a l'emergència climàtica. Rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida, ahir es va arribar a la xifra de 37,3 graus, la més alta des de que tenen registres.
18: L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8 graus.
19: L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
20: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
19: I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord. Des de Lleida, Noelia Casellas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció al que està passant a l'Ajuntament de Santa Susana, al Maresme, davant del Festival Internacional Neonazi, que s'ha de celebrar a partir de demà en una masia del municipi.
16: És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom de Chaos in the Sun es fa a la comarca. L'alcalde de la localitat ja va dir que no s'hi podia fer res perquè tindrà lloc en una finca privada, però els copaires asseguren que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3Cat Info.
21: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
16: Grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i l'ultradreta encapçalant el cartell d'un festival que ja ha aixecat molta polèmica en edicions anteriors.
2: I l'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i en el conjunt de Catalunya.
18: A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins a gairebé 4.700 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara de Catalunya, o és Sant Cugat del Vallès, a més de 5.000 euros per metre quadrat. Sitges també supera Barcelona amb 4.800 euros. En el conjunt de Catalunya, el preu se situa de mitjana en 2.750 euros al metre quadrat.
2: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies al Mediterrani.
16: El projecte, que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística, generarà 180 llocs de treball directes. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El director general de PTP Group, Guillermo Misiano, destaca l'experiència de les dues multinacionals de la logística que farà créixer el port tarragoní.
0: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
16: El Port de Tarragona parla d'inversió històrica perquè es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants de la Mediterrània Occidental.
2: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia de nou.
2: La primera.

0: La Pegatina fa avui el primer concert a Catalunya després de la seva aturada durant un any i presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum, amb més de 20 anys de trajectòria dalt dels escenaris. Després, l'11 de juliol seran al Pau Paterres a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal de l'Empordà.
1: La segona. Manifestera romancera,
0: una coquetona candula guasona. Avui arrenca el Tetafest, el Festival de Música Feminista a Tarragona, i actuaran noms com Vanessa Martín, Lia Cali, Queralt Lahot, Sandra Montfort, Maria Fort i les que faltaven.
1: I la tercera?
0: Elliot Murphy, que torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum. El concert és avui a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Michel deixa de ser entrenador del Girona i tanca l'etapa amb més èxits del club en tota la seva història.
3: El Girona va fer públic el seu adeu després de 5 temporades. Michel va pujar l'equip a primera, el va classificar per la Champions, tot i el descens d'aquest curs. El seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam.
1: I el Barça aposta per fitxar a Julián Álvarez com a davanter de referència per la propera temporada.
3: De fet, presentarà una oferta de 7 milions a l'Atlètic de Madrid. Laporta i Deco es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig del jugador d'acabar al Futbol Club Barcelona, en espera, això sí, d'aquestes negociacions amb el club de la C, que es preveuen complicades. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon en les pròximes hores, després que va passar la revisió mèdica a Barcelona.
1: Dues baixes de pes al Barça després de la marxa d'Alexia Putellas.
3: La de Mapi León, després de 9 temporades.
4: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, el meu cor, de la meva gent.
3: I també la baixa d'Ona Batlle. Marta Torrejón i Salma Parayuelo es podrien acabar quedant. Avui Madrid-Castella-Sabadell, a partir de les 9, és l'anada de la semifinal d'ascens a segona A, mentre que Xavi Pascual nega cap enfrontament amb el Barça en la seva marxa del bàsquet blaugrana, que diu que únicament és pel desgast acumulat.
1: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Candela Peña, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 29 de maig, és el Dia Mundial del Personal de Pau de les Nacions Unides, segons indica la Wikipedia i la pàgina web de l'ONU, i crec que un bon motiu per llevar-se és reconèixer la feina d'aquesta gent que, de manera altruista, arrisca la vida per donar testimoni de les atrocitats de la guerra, facilitar l'arribada d'ajuda humanitària allà on calgui i protegir la població civil. Són herois i heroïnes, aquesta gent. Crec que val la pena homenatjar-los, i una manera de fer-ho és denunciant també que algunes d'aquestes persones han mort durant els últims 5 anys, assassinades en acte de servei al Congo, al Sudan, a Mali, a la República Centreafricana i també a Palestina i al Líban, a mans de l'exèrcit d'Israel, que, per cert, no ha rebut per això cap mena de sanció per part de l'ONU, ni embargaments ni bloquejos, com sí que han fet als altres llocs, perquè els Estats Units les han vetat totes.
1: I avui, per arribar al punt de 2:15 del matí, cançons que superen els 30 graus de temperatura.
6: I és que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Les temperatures estaran disparadíssimes, amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I, de fet, hi ha cançons que han fet pujar la temperatura pel seu ritme, però també perquè van acompanyades de gemecs, com aquesta de Britney Spears del 2001, i que s'incluïa al seu tercer disc, Britney.

0: Què t'agafa ara?
1: Temperatures a 30, Ricard.
2: Uns quants anys abans ja ho va fer la reina de la provocació, Madonna. L'any 92 l'artista publicava el seu cinquè disc, Eròtica, com el títol d'aquesta cançó carregada de gemecs.

I encara hi ha un altre artista que ho va fer moltíssim abans, concretament recolem fins l'any 1975. L'encarregada d'aquest èxit va ser Donna Summer, que va fer disparar els termòmetres amb aquesta cançó titulada Love to Love You Baby.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Marta Vian. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no han arribat a cap acord.
1: Andreu Mumbrú, coordinador d'acció sindical d'USTEC, fa uns minuts al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no és completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que o caixa o faixa.
1: A les 10 del matí està previst que es tornin a reunir. Mentrestant, avui fan vaga els mestres dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
0: Ho seguirem al llarg del matí en directe des de la seu del departament i amb entrevistes també als protagonistes d'aquesta negociació. Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, entre d'altres. Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
3: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
4: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: A la declaració d'ahir a l'Audiència Nacional, Fernández Díaz també ha assegurat que es va assabentar del cas per la premsa.
5: I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare.
3: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I ha contractat, per cert, l'agència de detectius Método 3. Avui al Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà a partir de les 10 el seu director, Francisco Marco. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració de Donald Trump.
1: L'Iran assegura, però, que l'esborrany d'acord encara no està finalitzat i sobre el terreny continuen les hostilitats. J.D. Vance, vicepresident nord-americà.
6: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat.
3: S'instal·laran dues pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
0: Els bombers de la Generalitat mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament d'Orrius al Maresme per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina.
1: Sobre el dispositiu, Josep Manuel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
8: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: I el gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona.
3: El projecte que vol que el port jugui a la primera divisió europea de la logística generarà 180 llocs de treball directes. Guillermo Misiano és director general de PTP.
9: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
0: I ara que parlàvem de l'incendi d'Orrius, ara mateix els bombers estan comunicant que l'incendi estaria controlat, Francesc.
1: Sí, és la notícia d'ara mateix, controlat aquest incendi d'Orrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. A la nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació i al sector industrial encara es pot veure alguna columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat i, per tant, l'han pogut donar per controlat.
0: Per tant, aquesta és la notícia a aquesta hora, que l'incendi estaria oficialment controlat. Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, varietat de temes, però amb un interès especial en les negociacions al sector de l'educació.
10: Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats en rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. Per la seva banda, El Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la CEPI. Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periódico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. I per acabar el cas Andic, avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill, de Jonathan Andic, alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: Avui a Mataró es desperten amb 26 graus. Al migdia arribaran els 30. A Lleida en tenen 17 graus i aquesta tarda podrien arribar als 38 i tornar a superar el rècord de temperatura del mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a la meitat oest del país, comarques de Lleida i Tarragona tindran temperatures tan o més altes que les d'ahir. En canvi, el Pirineu i el nord-est avui hi haurà nuvolades que faran que no es dispari tant la calor. Aquestes nuvolades avui començaran a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu.
0: I avui, que comença Santa Susana, el festival neonazi Caos in the Sun, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El municipi maresmenc de Santa Susanna és notícia perquè avui i demà s'hi celebrarà una mandanga anomenada Chaos in the Sun, un aparent festival de música que en realitat és una simple excusa per reunir grups de neonazis. Les autoritats del municipi diuen que l'invent es tracta d'una festa i que mentre no s'atempti contra la llei hi priva el dret de lliure reunió i d'expressió. Són excuses de mal pagador, perquè hi ha ideologies que són violentes per essència, no només de boquilla. De la mateixa forma que no hem de normalitzar festivals de pedòfils ni de maltractadors, seria oportú que els manaires del municipi no fomentessin aquest turisme del feixisme. Li ho demano expressament al seu alcalde, el juntaire Joan Campolier, un home que coneix molt bé les conductes delictives, en especial les que tenen a veure amb la prevaricació. This

0: i d'un concert neofeixista a una persona que té posicions polítiques a vegades una mica qüestionades, però tot i que té grans cançons. Andrés Calamaro.
1: Andrés Calamaro. Avui ens despertem amb ell i amb aquesta cançó titulada Estadio Azteca, i és que precisament el dia com avui, un 29 de maig, però de l'any 1966, a Ciutat de Mèxic es va inaugurar l'Estadio Azteca, amb una capacitat per 87.000 espectadors. És el més gran del país i el novè més gran del món. Es va inaugurar amb una trobada amistosa entre els equips Amèrica i Torino, que va acabar amb empat a dos.
0: És l'estadi on Maradona va marcar el gol...
1: El mític. Ho estava explicant mai el Roger aquest matí.
0: Amb la mà de Déu.
1: Sí, senyor.
0: Sí, sí. L'has vist el gol?
1: No.
0: No l'has vist mai?
1: No.
0: Home, si te l'han posat mil vegades a la televisió...
1: És que a mi no m'agrada el futbol.
0: El faci amb la mà i... No?
1: I què fa? Un gol?
0: Sí, és la mà de Déu. Fa un gol amb la mà, però és... ningú veu.
1: Doncs felicitats, Maradona.
0: No, que és mort.
1: No, ja... Doncs dins del cel, si escolta Catalunya. Ja ho sé que és mort, Maradona.
0: I amb què heu parlat aquest matí, els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Vinga, va, anem-hi. Mira, he de dir-te que els matiners és un programa internacional. De fet, molts catalans que viuen fora de Catalunya escolten Catalunya Ràdio per sentir-se menys enyorats per viure lluny de casa.
0: Això és veritat.
1: Avui ens ha trucat la Sara Alerta des de Vancouver. Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
2: I no saps d'on soc?
1: No.
2: De Vilassar de Mar.
1: Veus? No, però no m'ho diguis, però escolta'm. Però, Sara, què estàs fent? Què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
2: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys.
0: Toma.
2: I què, 21? 25? Celebraré
1: aquest any. Mare meva!
2: Ja m'hi he quedat. I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60, i jo havia vingut aquí de vacances, i ja vaig conèixer la meva parella, i aquí estem formant una família.
1: I escoltant sempre Catalunya Ràdio, eren les 9 del vespre, amb una temperatura que tenien a Vancouver de 24 graus.
0: Clar, ja escolta els matiners per anar a dormir, diguéssim.
1: Exactament.
0: Que bé. Tot això quan són festes, on?
1: Doncs mira, avui és la festa major de la dreta de l'Eixample. De 1 a 2 hi haurà el Ball de Bastons. A partir de 7:45 del vespre hi haurà el pregó de festa major amb Eric Harley.
0: Sí, qui és l'Eric Harley?
1: Eric Harley és un personatge conegudíssim, que si el busques segur que el reconeixeràs.
0: Sí, però qui
1: I
0: és?
1: I fins les 2 de la nit...
0: Va néixer a Terrassa, l'Eric Harley.
1: Si és que no t'he volgut dir que era de Terrassa, perquè si no, ja m'haguessis dit, ara hi ha un terrassenc allà fent el pregó i tot això.
0: Però per què destaca?
1: Perquè va fer el gol aquell, no, Maradona?
0: No, és un artista, és un artista. Fa estudis urbans, arts visuals,
1: això,
0: no?
1: Això.
0: I és molt cèlebre per la seva divulgació del pormisguavismo. Dic que igual t'interessa, i no ho saps.
1: Sí, avui sobretot.
0: Sí. Bueno, què?
1: Hi haurà aquest pregó de l'Eric Harley, fins les 2, també. Hi haurà concerts, sopar popular i també bingo musical.
0: Molt bé. I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs el vídeo d'una explosió del coet Blue Origin de Jeff Bezos ha passat aquesta matinada. Era un assaig que s'estava fent, però es veu que no ha acabat de sortir del tot bé. Hi ha hagut una fortíssima explosió. El foc es podia veure des de molts quilòmetres més enllà. S'ha notat una forta temor també a les cases més properes i el cel s'ha tenyit de color taronja. Per sort, no hi ha hagut ferits i ara s'investiguen les causes de l'incident.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Cristian Jiménez, de l'associació veïnal Som Santa Eulàlia, de l'Hospitalet de Llobregat. El col·lectiu s'oposa a la decisió de l'Ajuntament de construir un nou poliesportiu a l'única zona verda del barri, al Parc de l'Alhambra. L'associació recorda al consistori que els veïns van votar per instal·lar l'equipament al carrer del Gasòmetre en una consulta ciutadana el 2019.
6: Ens oposem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Considerem que hem de ser garants de la votació.
5: L'Ajuntament respon que l'opció del Parc de l'Alhambra és l'única viable i defensa que la construcció del poliesportiu respectarà el caràcter de zona verda de l'espai. Pel que fa a l'opció del carrer del Gasòmetre, argumenten que hi ha un problema d'espai i de mobilitat, ja que implicaria perdre carrils de circulació. L'associació demana al consistori poder veure els informes tècnics del projecte.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Dia d'alts i baixos ahir a la borsa, pendents de la guerra a l'Orient Mitjà. L'intercanvi d'atacs entre l'Iran i els Estats Units va provocar caigudes al matí, que es van alleujar a la tarda amb l'extensió de l'acord per un alto al foc. Tot i això, l'IBEX va tancar en vermell per sota dels 18.300 punts, un 0,55%, menys en consonància amb la resta de parquets europeus. En canvi, com que Wall Street va obrir amb bones notícies, el mercat nord-americà ha tancat en màxims històrics. Els vaivents de la guerra també han fet fluctuar el preu del petroli, que va pujar al matí amb l'intercanvi bèl·lic i va caure a la tarda fins a 94 euros al barril de Brent. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricardo Ostrell.
8: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
12: I comencem pel conflicte al sector de l'educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la conselleria després que en una reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord.
3: El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora.
12: Tornem en directe al Departament d'Educació. Lara García, bon dia.
14: Bon dia. Ara mateix una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions. Després que hi es trenquessin les negociacions, ells no poden sortir ni nosaltres podem entrar a la conselleria de moment. Però he pogut parlar amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens explica que alguns dormen i altres han passat tota la nit desperts. Van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió maratoniana ahir a la tarda en què no es va arribar a cap acord. La consellera va baixar un moment per emplaçar-los a una nova reunió avui a les 10 del matí. Ahir els sindicats van rebre una proposta per part del departament que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys. Una proposta que el departament diu, com dèieu, que és l'última que farà. Sentim declaracions del coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Montbrú, fa uns minuts en aquest programa.
15: Entenem que el primer dia en què existeix una proposta redactada i que a més encara no es completa perquè hi van haver converses sobre diversos temes, com per exemple la qüestió de l'educació inclusiva, i aquests temes encara no estan plasmats en l'annex que, no, que representa que s'hauria de poder signar, doncs no pot ser que se'ns faci un ultimàtum i que se'ns digui que o caixa o faixa.
14: La reunió està prevista per les 10 del matí, però es preveu que potser abans, al llarg d'aquest matí, en algun moment, manifestants tallin la via Augusta, com van fer-ho ahir a les 11 de la nit.
12: Gràcies, Lara. I és que, mentrestant, avui fan vaga els mestres i professors dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat.
3: A l'espera del resultat de les negociacions, els sindicats majoritaris del sector mantenen el calendari de mobilitzacions que s'allargarà durant tota la setmana vinent.
12: En clau política, Pedro Sánchez donarà explicacions al Congrés pels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. El president espanyol ha demanat comparèixer a la cambra davant la pressió creixent perquè van ser eleccions i la indignació dels seus aliats parlamentaris per les causes que envolten el partit. La previsió és que la cita sigui a finals de juny.
3: Els socialistes han descarregat aquest dijous tota la responsabilitat de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals a Santos, Cerdán i Leire Díez. El ministre Óscar Puente ha anat més enllà i ha apuntat a una conxorxa contra el govern espanyol.
16: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
12: Aquí el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre Puente.
3: Illa apunta a una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
17: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: Però pels socis no n'hi ha prou i reclamen a Sánchez que doni la cara pel PNB. És moment de donar per tancada la legislatura i cap dels grups, però, fa costat a una hipotètica moció de censura del PP.
12: I notícia que coneixíem fa uns minuts, controlat l'incendi a Òrrius, tant el de vegetació com el que afecta la indústria. La nit no s'ha trobat cap punt calent a la zona de vegetació. El sector industrial encara es pot veure una columna de fum, tot i que ha baixat d'intensitat, han informat els bombers, uns bombers que mantindran com a mínim fins a les 8 del matí la petició de confinament a aquest municipi del Maresme per l'incendi que, recordem, ha calcinat completament una empresa de cera i parafina i que vivien així els veïns.
18: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc.
3: Que... El foc es va declarar ahir al migdia, ha afectat també mitja hectàrea de vegetació forestal. Un cop controlat l'incendi forestal, la preocupació era la columna d'un fum tòxic que generava la nau industrial. L'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançaria aigua. Podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és el cap d'operació dels bombers.
19: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
3: L'incendi ha mobilitzat 31 dotacions dels bombers i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
12: Més notícies. Parlem ara del conflicte al sector de la salut perquè una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries a partir de dilluns.
3: És la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que reclama més professionals per reduir les llistes d'espera.
12: Oriol Pujadó.
20: Segons el sindicat, gairebé un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Xavier Lleonart és secretari general de Metges de Catalunya en declaracions al Catalunya Nit.
21: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
20: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat amb èxit un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia que els intestins li creixessin fora del cos.
3: L'operació és pionera a Europa i és un dels pocs casos que s'han fet al món. Feia un any que els metges del programa BCN Natal es preparaven per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat, que requeria molta precisió i on es feien servir instruments de només 3 mil·límetres. Eduard Gratacós és el director de BCN Natal.
22: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
3: Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
12: El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
3: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern que flexibilitzi les restriccions perquè assegura que la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat que una productora nord-americana filmés una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no ha afluixat les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
23: Sobretot, no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
12: 10 minuts i a les 7, l'humorista Judit Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé.
3: L'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna.
12: Valèria Obereda.
24: En aquest fals enregistrament, Judit Martín, fent-se passar per cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
25: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
24: Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant la llengua.
3: La institució que fixa la normativa del València ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament.
12: València, Alba Barbosa.
1: La presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, admet però que no passen pel millor moment.
2: El que confia realment és que la llengua i l'Acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar d'assolir.
1: L'acte ha repassat els inicis de l'Acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I els esports, Robert Prat.
4: Mitchell deixa el Girona per l'Àjax després de 5 temporades. El Barça aposta per Julián Álvarez i traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al Club Blaugrana. A partir de les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
12: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
5: Després de 3 anys d'absència, enguany s'ha disputat amb uns 2.000 corredors la desena edició d'una marató especial, la de Palestina. Se fa en Betlem, però ara no se corria des del 2023 per la nova ofensiva de l'exèrcit israelià sobre la franja de Gaza. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada, i això fa que, per motius obvis de la limitació de l'espai, els participants hagin de fer 2 voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres de la prova. Esta marató va néixer en el 2013 per denunciar la restricció a la llibertat de moviments del poble palestí en tota eixa zona. Els organitzadors, a més, remarquen que els seus infants haurien d'estar en camps esportius jugant i no enterrats en fosses comunes.
12: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
7: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures rècord pel que fa a les mínimes. Per exemple, l'Observatori Fabra, de moment amb una mínima de 25,8 graus, ha superat en 2 graus l'anterior rècord de fa més de 100 anys. A Palamós tenen 25 graus i, en canvi, sí que ha refrescat mínimament el Pirineu, a Tírvia, al Pallars Sobirà, hi ha 12 graus a aquesta hora. Temperatures molt altes ja a aquesta hora. Avui es podria tornar a repetir algun rècord a la meitat oest de Catalunya, comarques de Lleida i de Tarragona. Avui a Ponent es podria arribar als 38 graus de màxima. Amb algun ruixat que podria afectar sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, això ajudarà a fer baixar una miqueta la temperatura en aquesta zona. Els ruixats apareixerien a la tarda i sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats de tarda al terç nord de Catalunya seran més freqüents i la temperatura començarà a recular.
26: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
27: Diumenge 31 de maig, viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anera olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai. De l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín, al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
13: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: A 9:15 obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, després que les negociacions per aixecar la vaga es tornessin a encallar ahir i els sindicats hagin passat la nit a la conselleria com a protesta.
3: A partir de les 9, entrevista el diputat del Partit Popular al Parlament, Nacho Martín Blanco.
0: A quarts d'11 pararem amb Francisco Marco, que s'ha incorporat a la defensa de Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare.
3: I a les 11, conversa amb Candela Peña, que està a punt d'estrenar la pel·lícula La Desconocida a Netflix.
0: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: I quin tema pendent? Vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
8: Ahir encara estàvem acomiadant Alexia Putellas quan el president electe Joan Laporta va venir a anunciar-nos el fitxatge d'Anthony Gordon.
9: Bueno, Presi, perdona, però m'estava despedint.
10: O sea, perdona, ah, sí. Aitana.
8: Alexia.
10: Alexia, com se llama esta chica?
9: No, soc l'Alexia.
11: M'ha confós amb la intel·ligència artificial.
10: Sí, el que te passa del club, és que clar, a veure...
11: Va ser ahir.
8: Va ser ahir.
11: Maca. Com la pot haver oblidat?
8: Va, tornem al comú, sisplau.
14: President, calmis. Ja parlem del Gordon.
9: Són molt els acords viscuts en aquesta casa, la meva casa, que guardaré al llarg de la meva vida esportiva. És per això.
10: Molt bé. Gràcies, eh, noia.
11: Que no ha acabat.
10: Que fitxa del Gordon per 70 quilangos.
11: Encara no ha acabat.
8: Que s'acomiadi, pobra.
9: Així com nosaltres vam obrir camí, estic segura que les noves generacions es menjaran el món. Necessites ajuda per a redactar més cartes?
8: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
12: Gràcies, Jubany. Avui per ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
15: No sé quan fa que no veus Metròpolis, la pel·li de Fritz Lang de fa ara 100 anys, però sempre és un bon dia per tornar a al·lucinar veient-la. Jo vaig fer-ho fa poc a la Filmoteca amb acompanyament musical en directe. Uau! I tot i que pensava que m'adormiria al minut 1 perquè sense crispetes no entenc la vida, en comptes d'això vaig quedar petrificada i anclada a la butaca perquè, òbviament, és tan trepidant com temàticament vigent. Sobretot em va fer recordar aquesta frase del coetani Walter Benjamin que deia: el capitalisme és una religió purament de culte i potser la més extrema que hagi existit.
12: I el segon, la Maria Nicolau.
16: Dimarts va ser el meu aniversari i jo per l'aniversari no demano pastís, demano una safateta de tocinillos. No em dóna la gana dir-ne flamets. Aquell dia en menjo fins que els ulls em fan pampallugues de la pujada de sucre. Trobo que n'hi ha pocs a les cartes de postres i no ho entenc. Són un petit prodigi. Llançaria tècnica delicada, molt exigent. Res a veure amb aquelles totxanes rústiques de brownie o de pastanaga amb bicarbonat que tant proliferen. Avui és un bon dia per reivindicar la rebosteria fina a les cartes de postres.

0: Què tal, com esteu? Vinga, va, que ja és divendres. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui comencem el dia amb temperatures nocturnes que podrien haver trencat rècords en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, haurem d'esperar al final del dia per confirmar aquests rècords, però de moment tenim valors de 24 graus de temperatura mínima al Raval de Barcelona. L'Observatori Fabra no han baixat dels 25,8. També en altres punts del Maresme, de l'Empordà, hi ha hagut llocs que la temperatura no ha baixat dels 25 graus. Avui serà un dia extremadament càlid una altra vegada, sobretot a l'oest. Comarques de Lleida i de Tarragona tornarem a tenir rècords, en aquest cas de temperatura diurna, temperatura màxima. En canvi, sí que al nord-est baixarà un palet la temperatura a causa de les núvoles que podrien deixar algun ruixat i ajudar a refrescar l'ambient.
0: I això fins quan, Eloi?
1: Això avui arriba al màxim, el cap de setmana baixa molt lleugerament la temperatura, sí que baixarà d'una manera més notable als llocs on hi hagi tempestes, que serà sobretot el terç nord del país.
0: Doncs ho anirem seguint. Avui temperatures altes. També la nit que hem passat tots plegats, doncs, com deia l'Eloi, ha sigut també de temperatures bastant altes. I avui també ens despertem amb una negociació entre educació i sindicats complicada. Es tensa encara una mica més. Una quinzena de representants dels treballadors d'educació s'han tancat aquesta nit a la conselleria. Sense acord, no marxem. Després de passar-hi la nit, la portaveu d'USTEC ens diu això a través d'una nota de veu.
2: Bon dia, estem aquí a la seu del Departament d'Educació, hem passat la nit. Avui a les 10 de la matí tenim reunió amb la consellera. Esperem que vingui amb una proposta que puguem negociar. Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs... si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí. Així que res, continuem doncs, la jornada que faci falta. Esperem doncs, això, poder fer avenços en aquesta reunió amb la consellera i us anirem avançant doncs, les novetats que es puguin donar.
0: Iolanda Segura, d'aquí a pocs minuts també serà amb nosaltres, igual que també la consellera Esther Niubó. Escoltarem, per tant, les dues parts per entendre quin és el punt exactament de desacord que hi ha ara mateix entre educació i sindicats. Anem ara cap a la Via Augusta de Barcelona. Seu del departament, l'Anna García, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix? Digues.
3: Força expectació mediàtica ja a aquesta hora davant del Departament d'Educació. Comencen a arribar els mitjans de comunicació. A aquesta hora, una quinzena de representants sindicals continuen tancats a la sala de reunions. Després que ells trenquessin les negociacions, fa uns minuts doncs n'ha sortit algun, ens explicaven, hem pogut parlar amb ells, ens explicaven que han passat la majoria la nit desperts. Avui a les 10 hi ha aquesta nova reunió amb el Departament i els sindicats confien que la consellera, com sentíem que explicava Iolanda Segura, vingui amb intenció de negociar. Ahir van decidir fer nit a la conselleria després d'una reunió a la tarda en què no es va arribar a cap acord, en què el departament va fer una proposta que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys i el que ens han pogut dir els sindicats a aquesta hora és que ells volen que siguin doncs, 400 euros reals, que siguin 400 euros nets. Seria doncs, aquest llindar, 400 i una mica més, el que acceptarien. Aquesta proposta que va fer el departament, segons la consellera, era la definitiva, era l'última que faran, però els sindicats doncs, esperen que avui això canviï, que la consellera vingui amb ànim de negociar i puguin tancar doncs, un acord.
0: Gràcies, Lara. De seguida tornarem a la seu del Departament d'Educació i en temps d'Àgora, com dèiem, ho comentarem tot plegat aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui a l'Àgora hi serà Miralles Pérez d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. I aquest matí, com dèiem, a partir de les 10, també està previst que repreguin les negociacions. Per aquella hora els sindicats han anunciat que tallaran la Via Augusta i, per tant, també serà un matí de seguir la ràdio per saber les incidències que es puguin produir a la ciutat. Això sumat a les vagues que hi ha avui de mestres i professors al Baix Llobregat i al Penedès. I també seguim pendents de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. Coincidint amb les altes temperatures d'aquests dies, hem tingut el primer ensurt, tot i que la situació ha millorat molt.
4: Llego por aquí corriendo con el corazón en vilo y digo ya, Dios mío, ya tenemos un fuego. Pero yo cada vez veía que el fuego iba más. O sea...
0: Els bombers han continuat treballant tota la nit i ja han donat el foc per controlat. Ara bé, fins a les 8 del matí, fins d'aquí a una hora, segueix la petició de confinament en aquesta organització més propera a la nau industrial. I quan passin 10 minuts de les 10, avui entrevistarem aquí al matí de Catalunya Ràdio el detectiu privat Francisco Marco per parlar de les novetats del cas Andic. Avui La Vanguardia publica les fotografies d'una caiguda d'Isaac Andic mesos abans de morir a Montserrat. Unes imatges que hem pogut veure en aquest programa i que explicarem a partir de les 10 del matí. La defensa, que s'ha coordinat amb l'agència Método 3, vol demostrar així que el fundador de Mango tenia mals reflexos. Per cert, unes imatges al vídeo que podreu veure també en exclusiva dissabte a Col·lapse, demà. I a partir de les 11 ens acompanyarà l'actriu Candela Peña.
5: ¿Sabéis quién soy? No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
6: El contenedor donde te encontramos es suyo.
0: No, per parlar de la pel·lícula que protagonitza, la pel·lícula La Desconocida, que s'estrena a Netflix divendres de la setmana vinent. Tot això avui que Molló, el Ripollès, el Sol ha sortit a les 6 i 18 minuts del matí i a Blancafort, a la Conca Barberà, es pondrà a les 9 i 20 minuts del vespre. Avui a l'Àgora, amb Mirar els Pedro d'Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Marta Viana, amb Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Estranyes coincidències.
3: Sense parlar directament de l'Ofer ni carregar contra cap jutge en concret, però sí que el PSOE comença a denunciar una campanya que en els últims dies s'ha traduït en una acumulació de causes judicials. Cas Zapatero, cas Leire, el judici contra el germà de Sánchez o la citació de la dona del president del govern.
9: N'han parlat en les últimes hores el ministre Óscar Puente i el president Salvador Illa. Ha anat una mica més enllà el ministre Óscar Puente, que parla de mecanismes no democràtics.
10: Hola. Colaboración con la justicia y respeto máximo a los procedimientos, pero sí le tengo que decir que sobre el calendario, cuanto más mayor se hace uno, menos creen las coincidencias.
11: Sabem distingir què és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
12: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Compareixerà
13: Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre aquesta cascada de casos judicials. Ho ha demanat ell mateix, però no serà imminent. Serà després del proper Consell Europeu, el 18 de juny. Per tant, la compareixença podria caure pels vols de Sant Joan.
3: Després de no tenir ahir cap acte a l'agenda, avui Sánchez presenta el Pla Nacional d'Acció Cultural Exterior, acompanyat pels ministres Álvarez i Urtasun.
0: Segueix quiet.
9: El PP encara no ha contactat amb cap partit, ni Junts ni el PNB, per sondejar una possible moció de censura contra Sánchez. Avui li preguntarem al diputat del Congrés, Nacho Martín Blanco, a partir de 9:15.
13: Mentrestant, Feijóo treu pit de que el Partit Popular és un partit que diu no té problemes de corrupció. Un PP que, recordem, és l'únic partit a nivell estatal que ha estat condemnat per beneficiar-se econòmicament d'una trama corrupta.
14: Los alcaldes y presidentes autonómicos del Partido Popular, que son personas decentes, que no tienen ningún problema de corrupción y que, además, no lo van a tener porque es el sello de nuestro partido. Os lo puedo asegurar.
0: Demana la nulitat.
3: El judici contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha començat amb la defensa demanant que s'aturi el procés per biaix polític.
15: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
9: David Sánchez està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per una possible plaça feta a mida per ell a la Diputació de Badajoz.
0: Rebaixen tensions.
13: L'exministre de l'Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, ja, que era el seu número

0: no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
1: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
2: Desde el Partido Popular, a mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
1: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: La caiguda.
4: Avui la Vanguardia publica les fotografies de la caiguda que va patir el fundador de Mango, Isaac Andic, al vestíbul de Mutua Universal Barcelona 10 mesos abans de morir a Montserrat. Són 4 fotogrames on se'l veu ensopegar i caure endavant.
3: I és una prova que fa servir, que farà servir la defensa del fill Jonathan, acusat d'haver assassinat el seu pare. Es pretén així demostrar que la víctima, l'Isaac Andic, tenia els reflexos minvats. Fins i tot s'han desplaçat a Montserrat al punt dels fets amb maniquins i drons per refer la caiguda. Això s'ha fet amb l'agència de detectius Método 3. Avui en parlarem amb el seu responsable, Francisco Marco.
5: Hem pogut veure en aquest programa les imatges del vídeo, unes imatges que encara no s'han publicat. S'han publicat aquests 4 fotogrames a La Vanguardia, un vídeo que es podrà veure per ser en exclusiva demà, dissabte a la nit, a Col·lapse. Però en aquest programa hem pogut veure ja les imatges i les explicarem a partir de les 10 del matí. Confusió.
6: Sobre l'estat de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, segons alguns mitjans, s'hauria arribat ja a un principi d'acord que contemplaria allargar la treva 2 mesos més, però des de Teheran asseguren que el text encara no està tancat.
4: Mentrestant, continuen les hostilitats. S'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hi hauria respost llançant drons. Aquesta matinada el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
7: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
5: Un 70% de Gaza.
3: El govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc i ordena a l'exèrcit israelià prendre el control de bona part d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant dels seus seguidors a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat, acabant-ne ocupant el 100%.
8: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
9: Al 100%, al 100%.
8: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
6: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, Beirut i altres objectius del país.
5: 5.600 Mossos.
4: Són els que formaran el dispositiu de seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat el 9 i 10 de juny. Hi haurà important restriccions de seguretat als punts que visiti el pontífex. Núria Parrón, consellera.
10: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
3: Tal com us va avançar Catalunya Ràdio, col·lectius laics preparen protestes coincidint amb la visita de Lleó XIV. Consideren que en un estat laic les institucions s'han de mantenir neutrals. Hongria Panaderos, de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
11: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
5: Festival neonazi.
6: Polèmica Santa Susana, al Maresme, on aquest cap de setmana en una masia s'hi ha de celebrar una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta.
4: L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no poden fer-hi res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen de permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dada i Cornellà a aquesta casa.
12: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
5: Alcalde, dius que era
4: de Junts.
5: De Junts. Més vagues.
3: La que farà la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona, coincidint també amb la visita del Papa Lleó XIV. L'objectiu és fer visible el conflicte laboral agreujat, diuen, arran del nou conveni que es va aprovar el mes de gener.
6: Són 3.500 persones que treballen en els serveis d'atenció directa, com serveis socials, oficines d'atenció a la ciutadania, feminismes i escoles bressol. Avui també es concentraran a la plaça de Sant Jaume.
5: Explota.
4: Un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos, ho ha fet durant una prova d'encesa de motors a Cap Canaveral, als Estats Units, i ha provocat una gran bola de foc visible.

0: des de zones properes.
1: Bezos ha explicat a les xarxes que no hi ha ferits i ha admès, això sí, que és un dia molt dur, però que esbrinaran què ha passat i que tornaran a volar. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
2: No era la real.
3: La humorista Judith Martín, coneguda per les seves imitacions al Polònia, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que es fes passar per Montserrat Caballé i l'enregistrament es va fer servir com a declaracions reals en un homenatge a la soprano que es va fer al Liceu l'any 2019, ha explicat al podcast La Ruïna.
2: Valèria Obreda.
4: En aquest fals enregistrament, Judith Martín, fent-se passar per cavaller, deia que si algú mai li havia de fer un homenatge havia de ser Lluís Pasqual. I el director teatral va explicar que ho havia dit a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny de la capital del Baix Camp el 1988. A la tarda de Catalunya Ràdio, Quico Domènech, que va cobrir per Ràdio Reus l'acte de reobertura del Teatre Fortuny, ha negat haver fet aquesta entrevista.
5: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
4: Valèria Obreda, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Nova etapa. Els Amics de les Arts treuen avui el seu primer single, Segurament t'estimo, un àlbum que està previst que surti el 2027.
6: I primer concert.
1: De la Pegatina a Catalunya hi presentaran Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum en més de 20 anys de trajectòria del dels escenaris. Després de l'11 de juliol seran a Pau Paterres, a Tàrrega, el 17 de juliol al Festiuet a Salou i el 24 de juliol a l'Empordà Music Festival a la Bisbal d'Empordà.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
2: S'acaba
7: l'etapa de mitja del Girona. Després de 5 temporades, el tècnic deixa el club per marxar a l'Ajax.
2: I el volen?
7: A Julián Álvarez, el jugador té el desig de jugar al Barça. El seu representant negocia amb el club blaugrana. El Barça farà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid.
2: Avui és divendres 29 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laia amb 2 quilos 915 grams a casa seva, a Sant Cugat del Vallès, i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curado. Tenim 18 graus a Sant Fruitós, 19 a Vilafranca i, atenció, 25 a la ciutat de Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
10: A aquesta hora, un vehicle avariat talla un carril a la 2 entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. Hi ha retencions en aquest punt. També en punts habituals, a aquesta hora, a l'entorn de Barcelona, sobretot Ronda de Dalt, trams amb densitat des de Trinitat i litoral des de Sant Adrià, tot en sentit Llobregat.
9: Protestes al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet per la decisió de l'Ajuntament d'ubicar un nou poliesportiu al Parc de l'Alhambra.
0: L'associació de veïns Som Santa Eulàlia insisteix que aquesta és l'única zona verda del barri i recorden a l'Ajuntament que el 2019 els veïns van votar en una consulta ciutadana a ubicar el poliesportiu al carrer Gasòmetre. Cristian Jiménez és portaveu de l'entitat.
11: Ens ho posem per defensar l'únic espai verd autèntic que tenim al barri, defensant un dels pocs parcs reals que tenim a una de les ciutats més densament poblades de la Unió Europea i del món. Si ho posem perquè considerem que hem de ser garants de la votació.
0: L'Ajuntament defensa que la del Parc de l'Alhambra és l'única opció viable i que el poliesportiu preservarà el caràcter de zona verda de l'espai.
9: Més notícies. El Departament d'Agricultura no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns al Parc de Collserola.
0: El conseller Òscar Ordeix defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar amb els alcaldes, però també amb científics i amb el Consorci del Parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural.
12: Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural.
9: Avui fan vaga els treballadors de Quality Expresso, que fabrica màquines de cafè.
0: La plantilla protesta per l'ERO que ha presentat la companyia i que afectarà tot el personal de l'àrea de producció, en total 80 persones. L'empresa ha al·legat pèrdues que no fan viable mantenir la planta de la zona franca. Això implica que tancaran la producció a Barcelona i la traslladaran a la fàbrica d'Itàlia.
9: I Cultural Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha inaugurat la mostra La Casa de Arena del pintor Guillermo Lorca a Espanya. Montse Pujol.
13: Són una vintena d'olis de gran format d'un gran virtuosisme on Guillermo Lorca fa conviure noies angelicals amb grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, segons ha explicat l'artista a Catalunya Ràdio.
14: La misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas.
13: La mostra es podrà visitar fins al 27 de setembre. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Més cultura, demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el festival CatCona, el festival de gèneres fantàstics exclusivament en llengua catalana, que vol ser un punt de trobada entre autors, traductors i també il·lustradors. I música. Aquesta d'avui, Elliot Murphy torna a Barcelona amb gira nova per presentar el seu nou àlbum, el concert a les 8 del vespre a la Sala Apolo de Barcelona. 7 i 20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
16: I amb el Rasca megamilionari també passa?
15: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
16: Apa.
15: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
17: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I des del quios, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, bona part d'elles centrades en el conflicte d'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i L'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris, i a L'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. L'altre gran tema de portada, sobretot, ho veiem en la premsa editada a Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana a compareixer al Congrés davant la cascada d'escàndols, i per la seva banda el Mundo assegura que l'UCO va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díaz amb l'excap de la CEP. I altres temes de portada. El diari Ara explica que Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen, i el periòdico apunta que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. Per acabar, acabem amb el cas Andic. Avui llegim a La Vanguardia que la defensa del fill, Jonathan Andic, al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia.
19: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
20: el 25 de desembre del 2017.
19: I el número de la sort, el...
20: 2.
19: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: I avui volem parlar de l'onada d'articles generats amb intel·ligència artificial que ha inundat internet. Maiol Roger, bon dia.
21: Bon dia. ChatGPT es va llançar el 2022 i ara, 4 anys després, el nombre d'articles que es publiquen a internet generats per la intel·ligència artificial ja és el mateix que el nombre d'articles escrits per humans. Una tendència que porta alguns experts a advertir d'una apocalipsi textual que farà que els documents creats per humans siguin una raresa.
2: D'on surten aquests números?
21: D'un estudi de l'empresa tecnològica Graphite, que ha analitzat més de 55.000 articles publicats en anglès en els últims 6 anys. Els van sotmetre a 3 eines detectores d'intel·ligència artificial que van concloure que un 50% havien sigut generats principalment per una intel·ligència artificial. L'estudi té dues limitacions clares. Això sí, no reflecteix quants articles humans han rebut assistència de les IA, i les IA cada cop generen continguts més difícils de detectar.
22: Ara parlarem sobre intel·ligència artificial i el ChatGPT. T3, sí. Desenvolupat per Open...
21: Així s'explicava a Catalunya Ràdio al novembre del 2022, la irrupció de ChatGPT. En només 12 mesos els articles van pujar fins al 36%, i en 2 anys la xifra ja era del 48%, i ja s'ha situat des del 2025 al 50%. Tot això s'espera una reculada dels continguts no humans, ja que la baixa qualitat d'alguns afecta directament la reputació de plataformes i cercadors. Tot i això, la ràpida inundació d'aquest tipus de continguts, un article del New Yorker adverteix que la generació automàtica de textos no és nova. Al segle XVIII, quan s'estrenava Don Giovanni, per exemple, ja existien plantilles per escriure cartes, i al segle XIX es van perfeccionar les impremtes per fer producció massiva de llibres, cosa que també va crear conflictes en el seu moment. Per tant, l'autora de l'article, Jill Lepore, conclou que la IA generativa és una continuació d'una lògica de fa segles.
8: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: Ahir dijous l'Enigmàrius feia forat a la pica, citació literal. I la resposta era eixidiu. L'eixidiu és el forat per on surt l'aigua d'una aigüera, d'una pica. I en català central, així diu, pot precedir una citació literal. Avui divendres acabem la setmana d'uniforme. Educar militarment, de 6 lletres. Educar militarment, 6 lletres.
8: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui el nou canal de televisió 7, que començarà a emetre el novembre.
4: Horizonte ya es el programa estrella de 4. Hormiguero guanya sempre a la revuelta. I el públic progressista, que no vol un contingut conservador o feixista directament, ha trobat el seu lloc a tota la programació de televisió espanyola. Si Pedro Sánchez perd les eleccions, ese públic quedarà completament torfe i llavors pot ser que esa tele, la 7, que es posarà en marxa a novembre, no siga una idea tan estranya comercialment parlant.
2: I a la recomanació del dia ens avancem al Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, que és demà dissabte, i Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 100 metres.
5: Una història de superació basada en fets reals. Dani Rovira interpreta el Ramon, un home diagnosticat amb esclerosi múltiple a qui li van pronosticar que en un any no podria caminar ni 100 metres i va acabar participant en la triatló Ironman, una de les competicions més exigents del món. Emotiva i amb bones dosis d'humor que desdramatitzen la malaltia des de la sensibilitat, també hi brilla la interpretació de Carra Elejalde. Podeu veure 100 metres a Netflix.
8: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
6: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
23: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
24: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
25: El Club Caprabo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quan falten 2 minuts i mig per 2:15 del matí, quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
26: Bon dia, Michel.
27: Penso que no tinc por. És el pa de paller.
28: Com?
2: Michel és protagonista del dia perquè deixarà de ser l'entrenador del Girona després de 5 intenses temporades al capdavant de l'equip. El club gironí ho va anunciar ahir, agraint la feina feta per l'entrenador madrileny i destacant el seu compromís amb el club i també amb la ciutat.
29: Michel, bon dia.
30: Morgen.
2: Què?
30: Ai.
2: Morgen.
30: Però que estigui ja tomant classes de neerlandès...
2: Clar, diuen que te'n vas cap a l'Ajax.
30: Sí. En debades penso que diguem els gironins, que hom és important aprendre la llengua del lloc on vas.
2: Sí. En aquest sentit, ha estat un exemple a Girona amb l'ús del català, Michel.
30: On vas, ailàs, doncs gens menys és el mínim que puc fer per aquesta ciutat. No?
2: Clar que sí, sempre t'ho hem agraït. I com estàs, Michel, després que s'hagi anunciat que te'n vas?
30: Estic bé, penso't. Però sento... Però que se'm fica un lluç a la boca.
2: Sí. Un nus a la gola.
30: Un nus a la gola, sí. I sento un enyor que trobaré a faltar tot de Girona. Sí. Xuxut, en gironí.
2: No, Xuxut.
30: La ciutat, la plaga de ciclistes.
2: Sí, això sobretot.
30: Sobretot espero que no se m'olvidi el català de... que tanta gauança, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Et sap greu deixar l'equip a segona?
30: Va tu a l'olla. Oh, i tant. Valga'm Déu, si em sap malament, però som haguera desitjat una altra final. But, soccer, les coses no sempre acaben com hom esperaria.
0: Molt bé, Michel.
30: A partir d'ara vaig a la Ajax d'Amsterdam,
0: sí, sí.
30: És club ferm.
0: Sí.
30: I a veure què passa.
2: Doncs molta, passa. Molta sort, Michel.
30: Trobarem a faltar el teu somriure, sí. I en aquest sentit, diu que ens deixes. Te'n vas lluny d'aquí.
0: Sí, sí.
30: Però...
0: El record de la vall on vas viure.
30: El record de la vall...
0: Sí, sí.
30: No vall, les... vall d'en Bas?
0: Sí, no l'esborra la pols al camí, no?
30: Qui? No, no me el sé.
2: Ara són 8:15. I avui estem pendents de la Conselleria d'Educació, on arrenca el dia després que representants dels sindicats s'hi hagin quedat a passar la nit. Aquí a una hora, Iolanda Segura serà al matí de Catalunya Ràdio, d'USTEC, i també la consellera Esther Niubó. Això mentre els mestres i professors que avui fan vaga són els de les escoles i instituts del Penedès i del Baix Llobregat. I avui també parlarem amb el diputat del Partit Popular al Congrés, Nacho Martín Blanco. Li preguntarem per què Feijóo no fa el pas de presentar una moció de censura i pel que diu ara el PSOE, que existeix una campanya de mètodes antidemocràtics. Òscar Puente.
1: No vamos, desde luego, a doblegar a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
2: Com a mínim, fins a les 8 del matí, d'aquí a mitja hora es mantindrà el confinament dels veïns d'Òrrius, al Maresme, per l'incendi a una indústria que crema des d'ahir a la tarda. Els bombers, però, ja han donat aquesta nit el foc per controlat. I pel que fa als esports, Michel deixa el Girona per l'Ajax després, Robert Prat, de 5 temporades.
7: 5 temporades al club, en l'etapa més exitosa del Girona. El Barça aposta per Julián Álvarez, traslladarà una oferta de 100 milions a l'Atlètic de Madrid. El jugador ha autoritzat el seu mànager per negociar, ja que vol jugar al club blaugrana. I a les 9, Madrid-Castella-Sabadell, semifinal anada per l'ascens a la segona divisió.
2: Som-hi. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia amb rècord de temperatures en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, aquests rècords podrien tornar a passar, per exemple, a la ciutat de Lleida. Ahir van tenir 37 de màxima i ja va ser un rècord, i avui se'n preveu un 38. A Tortosa, ahir 37, avui s'igualarien aquests 37. En canvi, sí que baixarà una mica la temperatura al nord-est. A Barcelona, Girona, ahir van tenir rècords. Avui la màxima quedarà entre els 30, Barcelona, 34, Girona, amb un dia de sol, amb un dia amb nuvolades, amb alguns ruixats de tarda que podrien créixer sobretot al voltant del Pirineu i del Prepirineu. I aquests ruixats de tarda, de cara al cap de setmana, ajudaran a refrescar una mica l'ambient, sobretot al terç nord de Catalunya, on sembla que aquestes tempestes, sobretot diumenge, podrien ser una miqueta més freqüents.
2: També hi ha hagut moltes altes temperatures a les aules catalanes aquests dies, moltes queixes també, i Educació ha anunciat una inversió ràpida, 20 milions per ventiladors, pel que està passant, perquè hi ha aules on s'ha arribat als 35 graus. Hi ha alumnes que diuen que ha sortit fins tot marejats. Hi ha un article avui del País que ho explica perfectament. També hi ho explicaven al Telenotícies. Per tant, també molta precaució per les persones més vulnerables, Eloi. És a dir, les persones grans, els nens, doncs, amb aquests cops de calor és important ventilar-se i estar hidratats.
9: Sí, sí, i no només pensant en aquests cops de calor diurna, sinó també en les hores acumulades de calor, perquè avui, per exemple, hem tingut una nit tòrrida en alguns llocs del país a finals de maig. Vaja, això, una nit tòrrida és molt poc habitual, fins i tot durant l'estiu, doncs avui l'hem tingut al mes de maig. Per tant, acumulem hores de calor durant la nit i hores de calor durant el dia, i això és el que fa, doncs, que tinguem aquesta percepció de més ofegament per la calor.
2: Doncs molta precaució amb la calor. Mobilitat també a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Doncs comencem parlant del transport públic. De moment, sense incidències destacades, tret de Rodalies, on el servei funciona amb les afectacions en els horaris per les limitacions de velocitat habituals d'aquests últims mesos.
2: I a les carreteres, Clàudia?
10: I a les carreteres, doncs, a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a l'entorn de Barcelona, hi ha tres punts amb vehicles avariats que generen retencions. A la 2, entre Molins de Rei i Pallejà, sentit Barcelona. També a la 2, a Brera, sentit Barcelona. I a la B20, al Prat, sentit Tarragona, hi ha un carril tallat en aquest punt.
2: Doncs gràcies, Clàudia. Avui a l'Àgora del Matí, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal i Sara González. On parlarem, evidentment, del que està passant a la Conselleria d'Educació. Lara García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Fonts de la conselleria ens informen que la consellera Esther Niubó està arribant ara al Departament d'Educació per preparar la reunió que té a les 10 del matí amb els sindicats, amb els representants dels sindicats d'educació que han passat la nit. Són 17 persones que han passat la nit a la sala de reunions de la Conselleria d'Educació després d'una reunió ahir la tarda que va acabar sense acord. Avui es tornen a reunir a les 10. Sentim a Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, que ens ha enviat un àudio a través del vidre.
11: El caixa o faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
3: Han passat la nit amb matalassos, màrfegues inflables i coixins i també han demanat pizzas per sopar i ens expliquen també que el que demanaran avui a la consellera són aproximadament uns 122 euros més del que ofereix el departament. Recordem que ahir el Departament d'Educació va fer una proposta que diuen que és l'última que faran, de 400 euros bruts més a incrementar en 4 anys. Els sindicats ho consideren insuficient, creuen que haurien de ser com a mínim uns 400
2: euros
3: una mica més nets.
2: Insuficient ara, perquè Iolanda Segura va fer una entrevista al diari Ara on deia que amb 400 euros ja es plantejaven aixecar les vagues. Per tant, aquí hi ha hagut un canvi de posició i també hauran d'explicar-se i avui la sentirem. Avui sentirem a Iolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
3: Els reclamen nets,
2: diguéssim. Sí, la consellera d'Esther Niubó. Gràcies, Lara. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Són les 7:35, obrim la redacció del matí ara. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
12: Bon dia.
2: Avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
12: Editorial del Mundo reclamant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
21: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per seguir administrant el seu deteriorament.
12: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, si no que parlin els espanyols, el desafia el Mundo.
21: Joan Cañete Baila, El Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
12: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu que oferir a la ciutadania a part de frenar el bloc de la dreta.
21: En una línia diferent s'expressa l'exconseller Carles Mundó al diari Ara.
12: Recorda aquella frase d'Aznar de "el que puede hacer, que haga" i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
21: A Pedro Sánchez rebre Mundó només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure-la ell al banc dels acusats.
12: Sobre educació, editorial a l'Ara reclamant ja un acord a sindicats i a govern.
21: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
12: Diu que hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
21: I en tot aquest clima, El País dedica l'editorial a l'onada de calor.
12: I reclama voluntat política real per una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Llucia Ramis.
13: El diario.es publica que la bretxa salarial de gènere va créixer per primera vegada en 11 anys fins situar-se en el 16%. Això és perquè els salaris dels homes del 2024 augmentaran de mitjana més que els de les dones i la diferència es va eixamplar. L'INE indica que el salari femení equival al 83,9% del masculí. Aquesta diferència en la retribució s'explica per motius diversos. Per exemple, el treball a temps parcial està molt feminitzat, són majoritàriament les dones les que redueixen els horaris per tenir cura d'infants o familiars dependents. A més, fan feines en el sectors pitjors pagats, com la neteja, i també tenen més obstacles per ascendir i assolir posicions més ben remunerades.
14: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
15: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
14: Ah, doncs així muntar Ouigo. Vés a terres llunyanes amb tiranosaure. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, des de llest.
16: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
17: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
20: Aquest dissabte el tot gira...
4: La final de la Champions PSG-Arsenal. Dos tècnics en passat blaugrana, Luis Enrique i Arteta, cara a cara.
5: PSG-Arsenal a les 6 de la tarda, amb Sergi Camps, Ricard Torquemada, Mireia Vera i tot l'equip del Tot Gira.
4: I diumenge seguirem l'última jornada de la Lliga F. Serem a Madrid amb l'últim partit de la temporada de les campiones d'Europa. Madrid, club de futbol femení, Barça.
5: També diumenge, 4:15, transmissió de l'Europa Celta B. Comença el play-off descens de la Primera Federació.
4: Acompanyarem l'Europa en el seu somni de pujar al futbol professional.
5: I a les 7, l'últim partit abans dels play-offs de l'ACB, Barça-València.
4: Un cap de setmana també amb Gran Premi de Motos a Itàlia, el desenllaç del Giro d'Itàlia i els play-offs de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina.
5: Tot Gira.
4: Dissabte i diumenge de 4 a 9, amb David Clopés.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Ara, bitllets amb cara de Donald Trump?
6: Sí, funcionaris de la Casa Blanca pressionen l'oficina responsable d'imprimir moneda perquè llanci un nou bitllet de $250 amb el retrat del president, segons ha avançat a Washington Post. La mesura és controvertida perquè per tirar-la endavant caldria que es canviés la llei federal que estipula que les persones que reben l'honor d'aparèixer als bitllets han de ser mortes. El bitllet de $250 commemoraria els 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
2: Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
8: Concretament, de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
2: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
6: Va passar a Burgos i ara la dona està condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada tenia un brot psicòtic, segons recull la sentència, i per això no li ha estalviat la condemna. Això si la dona evita la presó, si no torna a delinquir.
2: I qui sí que acaba al calabós és el protagonista d'una petició de matrimoni.
8: Ho llegim també a l'ABC, és una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa per Madrid i ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però, ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
2: Més calor, però més refugis?
6: En plena onada de calor el mes de maig, el Nació informa que els refugis climàtics s'han multiplicat per 15 en 5 anys a l'àrea metropolitana de Barcelona. Capital a banda, els municipis metropolitans ja tenen més de 300 espais on refugiar-se de la calor durant el dia, o el que és el mateix, més del 80% dels veïns en tenen una menys de 10 minuts caminant des de casa.
2: I ara els destacats en Internacional Economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
19: Europa també sua i de quina manera amb les temperatures extremes d'aquesta setmana. I us parlàvem de França i els països nòrdics. Avui mirem Alemanya i llegim el Bild que titula Cúpula de calor. En diverses zones s'han superat els 30 graus i s'han batut rècords locals, com a Regensburg, on es van registrar 33,2 graus, la temperatura més alta per un maig des que hi ha registres. I acabem a la Xina, llegim el South China Morning Post que els fons privats xinesos han augmentat els seus actius en més de 400 milions de dòlars en un any, impulsat sobretot pel boom tecnològic i les inversions en intel·ligència artificial i semiconductors. I és que el govern xinès ha afavorit aquest gir amb reformes per recuperar la confiança dels inversors i dirigir explicant més capital cap a empreses innovadores.
2: La premsa econòmica es fixa en l'èxit d'Anthropic, que és l'empresa d'intel·ligència artificial que propugna un model més ètic i que, recordem, va estar al costat del Papa mentre presentava l'encíclica sobre aquesta matèria. Cinco Días destaca com ha disparat la seva ronda de valoració i s'acosta al bilió amb B de dòlars. D'aquesta manera supera OpenAI, l'empresa darrere el popular ChatGPT. Un titular similar al que fa l'Economista, on trobem també una entrevista a un analista nord-americà, es diu Christian Kolarik, i subratlla que hi ha molts guanyadors amb la intel·ligència artificial que no formen part de les empreses cotitzades, també petites empreses que es beneficien d'un mercat que es va fent gran. I parlant de beneficis, Expansión es pregunta si l'èxit de Zara serà equiparable al debat Bani, després de la col·lecció del cantant porto-riqueny amb la firma gallega. Zara ha caigut gairebé un 5% a borsa des del gener, però els analistes calculen que ara el segon semestre pot pujar fins a un 9%. I què destaquem a la premsa esportiva? Robert Prat.
7: Que tot s'acaba, destacar l'esportiu, exemple de compromís i integració. Mitchell deixa el Girona després de liderar l'etapa més brillant de la història del club. Mm-hmm.

El diari L'Esportiu remarca també que és el comiat més amarg d'un Mitchell que deixa el club a la segona divisió, el lloc on el va trobar. El periódico destaca els crits que s'han sentit a Montilivi tota la temporada. Mitchell català. Pel Mundo Deportivo se'n va el millor per rendiment, implicació i integració.

0: per camins el que li espera al Barça per fitxar Julián Álvarez. Un via crucis. El diari Ara diu que el Barça accelera per fitxar-lo perquè el consideren una operació cabdal. El periòdico parla d'estratègia amb l'Atlètic de Madrid per poder-lo fitxar. L'Esport afegeix que és únicament una primera oferta, tot i que el club té clar que no serà una operació ni fàcil ni curta. El Mundo Deportivo incideix en que l'Atlètic de Madrid està empipat amb l'entorn del jugador, que no el vol vendre, tot i que està taxat en 150 milions. Pel diari AS, l'Atlètic de Madrid n'està tip del Barça i que té una actitud d'equip petit.
1: I a la premsa del cor, Bad Bunny, l'Hisenda Pineda.
2: El Museu de la Cera de Madrid ha fet un nino de Bad Bunny. L'artesania en matèria de ninots de cera acostuma a ser dubtosa. Al mateix Museu de Madrid hem vist propostes monàrquiques que farien vomitar un forense. No és el cas del ninot de Bad Bunny. 5 mesos han trigat els artesans de la cera en construir un ciri del porto-riqueny. S'hi han esmerçat moltíssim. Li han posat cada pèl un a un i han reproduït els seus tatuatges gràcies al mestre tatuador Black Sánchez. A més, l'han col·locat en una escenografia curulla de cocoters tropicals amb l'aire de Puerto Rico. Vagin a veure'l i no oblidin tirar-me fotos.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Avui felicitem el cantant Noel Gallagher.
1: En deu fer 62.
3: No, més jove, 59. També el dramaturg Sergi Balbel.
1: 67.
3: 63. I la presentadora Lara Álvarez.
1: No sé qui és.
3: Sí, la que feia Supervivientes.
1: No sé.
3: Avui en fa 40. Carme Forcadell. Oh, Carme.
1: 75.
3: 71. Sí. I acabem amb Jessica Albiach.
1: Jessica Albiach. 44.
3: 47.
1: Ah, mira, Santoral.
3: El Santoral avui és Sant Maximí, conegut per realitzar nombrosos miracles. Es diu que va curar els malalts, va expulsar dimonis dels cossos de les persones i va realitzar prodigis que van deixar les persones sorpreses. En un intent per silenciar la seva influència i posar fi a la propagació del cristianisme, les autoritats romanes el van arrestar i el van sotmetre a tortures cruels. Segons la tradició, va ser decapitat l'any 349. A Catalunya no hi ha cap persona que es digui Maximí o la seva freqüència és inferior a 4.
1: Què vol dir això?
3: A l'IDESCAT, quan la seva quan hi ha un nom i és inferior a 4...
1: La seva presència?
3: La seva freqüència. Són... He dit freqüència o presència?
1: No ho sé.
3: He dit freqüència.
1: Tenim presències a l'estudi?
3: Això segur.
1: Hi ha maximis? Sí?
3: Freqüència. Freqüència.
1: És veritat que quan va venir l'Albert Espinosa aquí...
3: Ah, ho va dir l'Albert.
1: Va dir que hi havia un senyor gran darrere meu. Va dir... Que em protegia.
3: Menys mal, perquè ho vaig estar escoltant.
1: Si tens un senyor gran darrere teu...
3: Jo, el que tinc és jove.
1: Potser no protegeix massa, eh?
3: Depèn.
1: Potser has de vigilar.
3: No, però de moment...
1: De moment què?
3: Bé.
1: Tanquem el repàs a la premsa, va, amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys...
5: 29 de maig de 1976, 4.000 dones de tots els països catalans participen durant 3 dies a les Jornades Catalanes de la Dona a la Universitat de Barcelona. Amb el temps, aquella trobada ha quedat com una de les grans fites del moviment feminista a Catalunya. Era la primera vegada que les dones es reunien públicament per reivindicar els seus drets després de 40 anys de dictadura. Assegudes al terra del Paraninf, exposaven el seu pensament, però també les seves experiències personals. Les paraules més repetides, emancipació i alliberament. I entre els noms més coneguts, Maria Aurèlia Capmany, Anna Balletbó, Teresa Pàmies, Magda Oranich, Montserrat Roig i moltes més de totes les edats i procedències. El manifest final de les Jornades Catalanes de la Dona demanava, per exemple, la supressió del delicte d'adulteri, que fossin legals el divorci i l'avortament i que els anticonceptius entressin per la sanitat pública. Fa 50 anys.
1: Ara anem als sons del dia.
4: Els sons del matí.
6: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord.
7: Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. Per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
8: Ahir a la nit, sobre les 11, uns 300 manifestants es van concentrar davant del departament per exigir la dimissió de la consellera. Ara mateix no hi ha ningú, però s'espera que en unes hores es reactivi tot plegat.
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democràcia a través de mètodes i de formes que no són democràtics.
10: Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és, que és una casualitat del que no ho és.
11: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger.
0: Atrinxerar.
12: En sentit literal, voltar de trinxeres i en figurat i en pronom atrinxerar-se, recorre alguna cosa com a mitjà de defensa contra acusacions, retrets i instàncies. Els sindicats s'han atrinxerat a la seu del Departament d'Educació per pressionar encara més el govern en la negociació sobre les millores laborals que reclamen.
0: Pressentiment.
12: Impressió o convicció que ha d'ocórrer quelcom especialment desagradable, calamitós. La defensa de Jonathan Andy, que acusa la jutja de basar-se en pressentiments i de no tenir proves per acusar el fill del fundador de Mango, Isaac Andy, de la seva mort.
0: Acalorament.
12: Congestió perifèrica, sobretot de la cara, causada per una solellada, per un exercici excessiu o per un estat febril. El gran favorit per guanyar Roland Garros, Jannik Sinner, va caure per sorpresa en segona ronda després de tenir grans acaloraments. L'onada de calor que afecta Europa s'està notant al torneig de París.
0: Posem-hi tres xifres a Marc Jurado.
13: 12% el que s'ha encarit l'habitatge de compra el darrer any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat gairebé a 4.700 euros al primer trimestre. Són 500 euros més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Habitatge. Per davant, però, hi ha Sant Cugat, el Vallès i Sitges.
0: 200 milions.
13: D'euros és la multa imposada per la Comissió Europea a la plataforma xinesa Temu, famosa per vendre articles a preus baixos per internet, que estudia ara com evitar-la. El govern comunitari creu que aquest gegant del comerç en línia ha permès la venda de productes il·legals i perillosos en la seva aplicació.
0: 37.
13: Amb 3 els graus als que es va arribar ahir a Lleida, tot un rècord de temperatura en un mes de maig. L'anterior rècord era del 2022, quan s'havia arribat als 36,8 graus. Ara s'ha batut aquell rècord en gairebé mig grau més.
0: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig una gran bola de foc. És negra nit i pel que il·lumina l'explosió s'identifica la punta d'un coet i l'estructura d'una plataforma de llançament.
14: És Cap Canaveral, als Estats Units, una explosió aquesta nit d'un coet de Blue Origin, l'empresa aeroespacial del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Ha estat durant unes proves, no hi ha ferits. Bezos ha explicat a les xarxes que aviat esbrinaran què és el que ha passat. Recordem que Blue Origin hauria de començar aquest any a construir una base a la Lluna en col·laboració amb la NASA.
0: A la segona imatge hi veig l'exministre Jorge Fernández Díaz. És a una sala rodejat de taules i de persones. Ell és al mig, darrere una taula petita, on hi ha una ampolla d'aigua, una cartera i un micròfon. I està parlant mentre gesticula amb els braços.
14: És la declaració d'ahir de l'exresponsable del Ministeri d'Interior en temps de Mariano Rajoy. Ahir va declarar al judici de la Kitchen, on se li demanen, recordem, 15 anys de presó per haver investigat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. A diferència del que va passar durant la instrucció ahir, es van coordinar amb qui va ser el seu número 2 al Ministeri. Tots dos van negar tenir-hi res a veure.
0: I la tercera imatge del dia ens arriba en aquest cas des de Rússia. És la d'una noia abraçada a una catximba que ha dormit amb un pastís de Pasqua. Cristina Solies, què hi veiem?
15: La Xènia aixecant el dit polze i somrient amb la pipa d'aigua i el kulitx, que és un pastís molt típic de la Pasqua ortodoxa. I un comentari a sota on afegeix fins i tot Jesucrist ressuscitaria amb això. Doncs bé, la justícia l'ha acusat d'ofendre els sentiments dels creients i com que tenia obert un altre cas judicial, l'han condemnat a 3 anys i 2 mesos a una colònia penal. De res han servit les seves disculpes, que hagi dit que creu en Déu i que tota la seva família estigui involucrada a la guerra d'Ucraïna.
0: Falten 11 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
4: La visita del Papa.
16: Bon dia. El dia que arribi el Papa hi haurà una manifestació contrària a la visita que impulsen entitats laiques amb el lema «Jo no t'espero». És el mateix que es va fer servir quan el novembre de 2010 va venir a Barcelona Benet XVI. En la protesta hi va haver homosexuals que van fer una gran petonejada al pas del Papa Mòbil davant del Museu Diocesà. Encara faltaven anys perquè es coneguessin greus escàndols d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església, però en aquelles mobilitzacions ja es va cridar «Voti, voti, voti, pederasta qui no voti». Ara per ara no està confirmat que Lleó XIV es reuneixi amb víctimes durant la seva visita a Espanya.
17: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia diu que el calendari amb més èxit a Roma és un de capellans guapos, un calendari amb retrats de joves sacerdots, un per cada mes de l'any, que des de fa més de 20 anys arrasa en vendes a la capital d'Itàlia. El calendari és en blanc i negre, en portada mostra la imatge d'un capellà jove i guapo, mira a càmera, somriu, llueix sotana negra i l'alçacoll blanc el distingeix com a sacerdot. Doncs bé, la notícia que ara circula afirma que aquest jove sacerdot que veiem a la portada del calendari no ha estat mai capellà, tampoc model. De fet, diu la notícia que és una persona normal i corrent a qui van enredar en el seu dia per fer-li la fotografia vestit de capellà ara fa més de 20 anys, quan ell en tenia només 17.
14: I això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: Els hàbits de consum informatiu continuen transformant-se. Segons l'últim Digital News Report, cada vegada disminueix més la connexió amb els mitjans tradicionals mentre creix el pes de les xarxes socials, les plataformes de vídeo i els entorns digitals. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies, una formació especialitzada orientada a les necessitats actuals del sector digital.
22: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el sacerdot que surt a la portada del calendari més venut de Roma no ha estat mai capellà és una notícia real. El noi que surt a la portada ara ja és tot un home, té 41 anys, es diu Giovanni Galizia. Explica que fa 24 anys un fotògraf se'l va trobar pel carrer i va proposar-li la fotografia. Ell ho va acceptar i no va cobrar ni un euro per vestir-se de sacerdot mentre el fotografiaven. Giovanni diu que no es penedeix d'haver-se fet la foto i diu que el fotògraf va ser molt amable amb ell.
14: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
23: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
24: Algun dia tenir el meu propi piset.
25: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
26: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Ara són les 7:56. Titulars del dia amb Marta Viana i Francesc Soler. S'aixeca el confinament d'Òrrius al Maresme provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi.
27: Fa uns minuts s'ha enviat un SOS per avisar la població. El material que cremava va impedir als bombers poder atacar el foc amb aigua per evitar danys ambientals. Protecció Civil demana, però, no acostar-se a la zona afectada.
14: Sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir amb Educació després de passar la nit tancats a la seu del departament.
28: El departament els va presentar una proposta considerada definitiva i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
29: El Caixa o Faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables.
28: Avui fan vaga docents dels centres educatius del Penedès i del Garraf.
14: Tot això mentre Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats.
27: Davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions des del PSC, Salvador Illa apunta a una operació contra Sánchez.
14: I la defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per homicidi del seu pare.
28: El recurs que ha presentat denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
30: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
31: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un altre dia, segurament amb rècord de temperatura, en un mes de maig. Es preveu màximes de 37 i 38 graus a l'interior de l'Ebre i a les comarques de Ponent. En canvi, sí que afluixarà lleugerament la calor a les comarques de Girona i de Barcelona. Avui s'esperen ruixats de tarda al Pirineu i Prepirineu. Sembla que durant el cap de setmana aquests ruixats i tempestes de tarda seran més freqüents i podrien arribar a més comarques de l'interior, sobretot de cara a diumenge.
30: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
14: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, Clàudia Serra...
32: Doncs pel que fa al transport públic, normalitat, i a les carreteres, precaució, hi ha cua a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a l'entorn de la ciutat de Barcelona les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital i a les dues rondes.
33: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
14: I avui a marcar el telèfon de la Mercè. Marquem ja el telèfon. Si diu xiripipi, s'entrarà una llagurissa Ral d'Avinyó.
34: Fresca i tendra.
1: Doncs la Mercè, que no l'agafa.
2: Però la volíem felicitar perquè va ser els...
1: Ah, ai, Mercè!
2: Et truquem de Catalunya Ràdio.
3: Hola.
2: Escolta'm, que et volen dedicar aquesta cançó pel teu aniversari de Bruno Mars, que et toca en directe a Manugui.
3: Que me van dir que és Chiripipi.
1: Ah, molt bé. Chiripipi. Doncs Chiripipi per tu. Manugui!

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem retencions a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C, al Prat, cap a l'enllaç amb la C31. Precaució en aquest punt perquè hi ha un carril tallat per un accident. També densitat en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital, a la C32 des de Viladecans, a la B23, a l'enllaç amb la 2 i a Esplugues d'entrada per la Diagonal. També a la B20, a Santa Coloma, C33 i C58, tot cap al nus de la Trinitat.
0: S'aixeca el confinament a Òrrius, al Maresme, provoca per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi. Fa uns minuts s'ha enviat un SOS alert per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que cremava impedia als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. S'enroca el conflicte al sector educatiu davant la falta d'una proposta satisfactòria. Representants dels sindicats han passat la nit a la seu del departament. Una mesura de pressió a l'espera que la consellera Niubó encapçali avui una nova reunió prevista per a les 10 del matí. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. I l'OTAN acusa a Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet 2 ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara un 21è paquet de sancions. Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. Des del PSC, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada per diversos ministres socialistes i apunta una operació dels jutges contra Pedro Sánchez. Rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida i el termòmetre va marcar 37,3 graus, la temperatura més alta des que es tenen registres. Avui continuarà la calor extrema per l'època de l'any. I en cultura, avui arrenca a Barcelona Mont Llibres, el festival literari per a nens i joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
2: Esports.
3: El Barça té previst anunciar avui la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros al Barça femení, per la seva banda, confirmades les sortides de Mapileón i Onavalla. El Girona confirma que el tècnic Michel Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida del Barça de bàsquet es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador blaugrana nega tensions internes.
0: I el temps, com us dèiem, segon dia d'ambient tòrrid en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30 graus. El temps avui assolellat amb algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a aquesta tarda.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I notícia de fa poca estona, Protecció Civil ha aixecat el confinament als veïns d'Òrrius, al Maresme, que es va decretar ahir al migdia arran d'un incendi que va afectar una fàbrica on hi havia 500 tones d'un producte altament inflamable. Aquest aixecament arriba poc després que els bombers donessin per controlat el foc abans de les 7 del matí. A la nit, els bombers no han trobat cap punt calent a la zona de vegetació afectada pel sinistre, ni tampoc a la zona on hi havia la indústria cremada. El foc no ha causat cap víctima i ha cremat a l'entorn d'una hectàrea, però va arribar a mobilitzar fins a una trentena de dotacions dels bombers, inclosos també efectius aeris. Durant la matinada, l'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançar-hi aigua podia haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és cap de l'operació dels bombers.
4: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Recordem que ahir els bombers també van actuar per apagar focs a Bot, a la Terra Alta i al Manal Segrià, on un incendi va afectar 13 hectàrees de cereal i segada. I ara marxem cap al Departament d'Educació. Avui n'haurem d'estar molt pendents. Els sindicats d'educació han passat la nit tancats a la conselleria després que l'última reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que han presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest matí hi haurà una nova reunió negociadora. A aquesta hora al departament hi tenim la Mar Riera. Mar, molt bon dia.
5: Bon dia. Una quinzena de representants sindicals han passat, com dèieu, la nit a la sala de reunions del departament. Després d'una reunió de més de 5 hores ahir a la tarda, els sindicats no els va agradar gens l'ultimàtum d'educació i van decidir tancar-se després de trobar-se, això sí, 5 minuts amb la consellera. Des d'USTEC ens diuen que la proposta que els van oferir no els agrada i que es quedaran a dins fins resolt el conflicte, perquè qui s'ha aixecat de la taula, insisteixen, és el departament. Sentim la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, que des de dins enviava un àudio al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptàvem i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí.
5: L'última proposta d'educació és de prop de 400 euros d'increment mensual a 4 anys vista i prop de 7.000 efectius nous per l'escola inclusiva. Una proposta que es quedaria curta en l'àmbit salarial, segons USTEC, que demana 400 euros nets. També demanen saber el calendari d'aplicació dels nous efectius per la inclusiva. Els tancats, com us dèiem, continuen dins. Ara els mitjans de comunicació que estem a la porta s'espera que puguem entrar també dins del departament i a les 10, com dèieu, començarà aquesta nova reunió de les parts amb la consellera. Una consellera, Esther Niubó, que ja ha arribat al departament i caldrà veure si està disposada a negociar o es manté ferma amb la seva darrera proposta.
0: Perfecte, doncs estarem molt pendents de totes les novetats que passin aquí al departament. Mar Riera, gràcies, fins ara.
5: Fins ara.
0: En paral·lel, recordem, avui torna a haver-hi convocatòria de vagues, en aquest cas als centres del Baix Llobregat i el Penedès. Busquem la situació a aquesta hora a l'Institut Manuel Cabanyes, el més gran de Vilanova. Allà hi tenim la Montse Jané.
7: Els alumnes d'aquest institut central, a Vilanova i la Geltrú, han vingut fins aquí a l'edifici que ara a les 8 ha obert les seves portes i estan entrant. Unes alumnes de primer de batxillerat ens han dit que avui tenen examen i que sí que es farà. Hem vist també alguns professors entrant a quarts de 8 per les portes laterals. Menys afluència que un dia normal, però tot i això, doncs, més d'un centenar d'alumnes, uns 150 alumnes, estaven abans de les 8 esperant que obrissin les portes d'aquest edifici.
0: I en el cas del Baix Llobregat, ens situem a Sant Just d'Esvern. David Àngela, molt bon dia.
8: Bon dia. Som davant de l'Institut de Sant Just d'Esvern, al passeig de la muntanya, on ara mateix hi ha molta tranquil·litat, malgrat que avui comença una nova jornada reivindicativa aquí al Baix Llobregat. I és que avui els docents i mestres de la comarca, en aquesta jornada de vaga sectorial, s'han organitzat en diverses columnes per arribar fins a un dels límits de la comarca i des d'allà pujar al monestir de Montserrat. Les columnes estan convocades a Collbató, a Monistrol i Santa Cecília. El punt de trobada és a les 12 del migdia, a la plaça del monestir, i des d'allà, des de Montserrat, un dels símbols del país i un temple de l'escalada, podrien fer alguna acció molt cridanera, com penjar alguna gran pancarta reivindicativa en algun punt ben visible de la muntanya.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 9 minuts de les 8 del matí. L'OTAN acusa Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet 2 ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i avisa que prepara ja el 21è paquet de sancions, segons ha assegurat Ursula von der Leyen. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron, que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país i prop de la frontera amb Ucraïna.

0: a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per a un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance deia des de la base militar d'Andrews n'ha parlat.
1: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto al foc a l'espera de concloure un acord final. I el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto al foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne d'ocupar el 100%.
2: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
3: El 100%, el 100%.
2: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides en bombardejos a la capital, a Beirut i altres objectius del país. I ara política i marxem cap a Madrid. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de Zapatero s'hi afegí la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials a socialistes, però se'n desmarquen. Dani Sainz de Aja.
4: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
5: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
4: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns, com el PNB, pensen que hauria de convocar eleccions.
0: Des dels socialistes catalans, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada pel ministre de Transports, Óscar Puente, i assegura que hi ha una operació de... apunta, volíem dir, que hi ha una operació dels jutges contra Pedro Sánchez i afirma que es mantindran ferms.
6: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Salvador Illa no ha fet cap referència a la petició de factures de l'última campanya electoral del PSC, que també ha fet l'Audiència Nacional. I el judici per l'operació Kitchen ha entrat ja en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al PP. Ho han declarat així com a acusats al judici de la Kitchen que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard, Àngels Lafuente.
7: Jorge Fernández Díaz i la seva mà dreta al Ministeri de l'Interior ho han negat tot. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al xòfer de Bárcenas perquè espiés l'extresorer del PP o li robés documentació compromesa per al partit.
8: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitchen.
9: No, jamás. No ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
7: L'exministre de l'Interior, també desvinculat al Partit Popular de la Kitchen, diu que mai li van fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
8: Desde el Partido Popular... Sí. A mí, desde luego, no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
7: Fernández Díaz i Francisco Martínez s'enfronten a 15 anys de presó.
0: I polèmica a Santa Susanna, al Maresme, on a partir de demà se celebra una trobada internacional de signe nazi, coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i la ultradreta. L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no poden fer-hi res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen dels permisos

0: per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3cat Info.
1: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
0: És el quart cop que un esdeveniment d'aquestes característiques es fa a la comarca. Hem arribat a 9:15, connexió amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim aquesta hora carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C, al Prat del Llobregat, cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt hi ha un carril tallat per un accident. A la resta de carreteres hi ha les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona, densitat a la C32 des de Viladecans, a la B23, Esplugues, d'entrada per la Diagonal, també a la B20, a Santa Coloma, i la C58, tot cap al Nus de la Trinitat, i a les dues rondes, sobretot la Litoral, densitat de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè el tram de Barcelona informa que per una avaria la freqüència de pas es troba alterada a les línies T1, T2 i T3.
0: El temps. Jofre Genué.
3: Continuem immersos sota aquesta bombolla d'aire càlid, aquest pic de calor més típic de juliol o agost que no pas de maig, i que ahir ja va provocar un rècord de temperatura mínima a Portbou. 30 rècords de temperatures màximes de les poc més de 120 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, i avui comencem amb un nou rècord, l'Observatori Fabra. El termòmetre no ha baixat dels 25,8, arrodonint 26 graus, una nit tòrrida, gens habitual, que mai s'havia produït en més de 100 anys de registres a l'Observatori Fabra. I avui encara pendents de la possibilitat de més rècords, sobretot cap a Ponent i Pla de Lleida, que és on la temperatura encara podria guanyar algun grauet, per tant, al voltant dels 38 a 39. A la resta, sota aquest context de moltíssima calor i de temperatures excepcionals per l'època, els termòmetres podrien perdre algun grau, i sobretot cap a Girona i sud de les comarques de Barcelona. A partir del cap de setmana, tot i que continuarem amb temperatures anormals per l'època i més de juliol, els termòmetres començaran a desinflar-se una mica i, a més, anirem guanyant terreny les nuvolades a tarda amb possibilitat de tempestes i ruixats, sobretot al Pirineu, bàsicament. Ahir en va haver-hi alguna, avui en poden tornar a haver-hi més, però sempre en aquest sector, i aquests fenòmens, doncs, el que dèiem, al llarg del cap de setmana guanyant una mica més de terreny, però bé, el descens de les temperatures es consolidarà més al llarg de la setmana que ve, sobretot a partir de dimarts.
4: Info. Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3cat Info. Passant 4 minuts d'un quart de 9, ara ho sentíem a la previsió del temps. Fruit d'aquesta calorada, s'ha assolit el rècord de temperatura d'un mes de maig a Lleida i es va arribar a la xifra dels 37,3 graus, la més alta des que es tenen registres. L'anterior era del 2022, quan es va arribar als 36,8. Lleida, Noelia Caselles.
6: L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i és la dada més alta registrada des de llavors. Hem parlat també amb l'Observatori Meteorològic de Lleida, però, que tenen registres fins al 1941 i també apunten que és el rècord absolut de temperatura durant un mes de maig. Armando Álvarez és el seu cap.
7: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
6: I molt pendents avui també del termòmetre, perquè és probable, segons Álvarez, que tornem a superar aquest rècord.
0: Canviem de qüestió. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Aquesta emissora ha tingut accés al recurs que ha presentat davant l'Audiència de Barcelona. Els advocats desmenteixen que tingués una mala relació amb el seu pare Isaac Andic i rebaten la tesi que va ser una acció premeditada. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no va poder descartar la caiguda fortuïta i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls. En aquest sentit, adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. També es queixen que les filtracions de les línies d'investigació han facilitat la condemna social anticipada de Jonathan Andic. I l'humorista i imitadora Judit Martín ha revelat que a l'acte d'homenatge de Montserrat Caballé que es va celebrar el 2019 al Liceu, el director del teatre, Lluís Pasqual, va fer passar una imitació seva de la soprano com si fossin declaracions reals. Pasqual li va encarregar la imitació de la Caballé i després la va fer servir per justificar que ell fos l'encarregat de dirigir-ne l'homenatge. Aquest és el muntatge que ha denunciat ara Judit Martín al podcast La Ruïna.
8: Si n'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
9: Bueno, això és una trampa. Sí.
0: En canvi, Lluís Pasqual va assegurar que aquesta conversa formava part d'unes declaracions a Ràdio Reus durant la inauguració del Teatre Fortuny el 1988. Un dels periodistes que va cobrir la inauguració a l'emissora del Baix Camp, Francesc Domènech, ha negat en declaracions a Catalunya Ràdio la veracitat del muntatge.
10: Jo diria que no. Fins allà arriba la meva memòria d'una cosa de fa 38 anys i la memòria és molt traïdora. No, no, això no es va produir. I aquesta veu no és de ningú de l'època de Ràdio Reus.
0: Lluís Pasqual no n'ha volgut donar explicacions, tampoc al Liceu, que ha dit que la direcció artística de l'acte va anar a càrrec íntegrament de Lluís Pasqual.
11: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Avui arrenca a Barcelona Molt Llibre, el festival literari per a nens i joves que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Anna Juan és una de les comissàries.
12: Com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai molt canviant, que no té límits, però també els espais culturals per a les infàncies també, i després també la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre espais reals.
0: Un dels plats forts és l'exposició central que proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil que ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio. El CCCB i el MACBA són els escenaris de la programació gratuïta que s'allargarà durant tot el cap de setmana amb tallers, narracions orals, també arts escèniques i cinema. Avui mateix també es farà a la tarda jove un espai específic per a adolescents coordinat per Freddy González. I a Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la 10a edició del Festival Literari Segre de Negra. Aquest any es faran un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria. Anem cap a Lleida, doncs. Júlia Albacar.
13: El festival celebra la seva dècada d'història i consolida l'aposta pel gènere de novel·la negra i criminal, un dels més populars entre els autors de Ponent. L'edició d'estany estarà molt marcada pel 10è aniversari del certamen, com expliquen Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions, i Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, coorganitzadors.
14: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder avançar aquest gènere en concret a la ciutadania.
15: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
13: Un dels grans protagonistes d'esta edició serà l'escriptor del Pallars Jussà, Pep Coll, que rep el Premi Trajectòria Literària per la seva prolífica carrera, on també ha apostat per la novel·la negra com la seva darrera obra, Els crims de la Mel. Coll rebrà el premi esta tarda, on també està programat un espectacle teatralitzat sobre el festival i la presentació d'un recull de còmics negres. Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'espais de crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
0: I el pianista Lang Lang torna avui al Palau de la Música Catalana amb un recital dedicat a Mozart, Beethoven, el Benit, Granados i Liszt. És una de les figures més mediàtiques i carismàtiques de la música clàssica actual. Aquest concert començarà a les 8 del vespre i amb totes les entrades exaurides, Montse Pujol.
9: Qualificat pel New York Times com l'artista més popular del món de la música clàssica, Lang Lang és pianista i educador i ha actuat en alguns dels esdeveniments més vistos del món, com la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Pequín del 2008 o la reobertura de Notre Dame de París el 2024. Lang Lang ha treballat amb directors com Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim o Sir Simon Rattle, també amb noms d'àmbits molt diversos, des de Metallica fins a Ed Sheeran o John Legend. El concert d'aquest vespre s'obrirà amb peces de Mozart per passar després al dramatisme de Beethoven, de qui Lang Lang interpretarà dues sonates. La segona part del recital estarà dedicat al repertori ibèric i al virtuosisme romàntic. Interpretarà una selecció de la suite espanyola d'Isaac Albéniz i el recital continuarà amb un repertori d'Enric Granados i Franz Liszt.
0: Esports. Saludem aquesta hora en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
16: Bon dia, Àngels. El Barça vol anunciar avui la que seria la primera incorporació de la temporada 2026-2027, la d'Anthony Gordon. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona i el club blaugrana pagaria una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables al Newcastle anglès. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions a la davantera blaugrana. És més, el club del Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu, Deco, es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig a Julián Álvarez de jugar al Barça. Les negociacions amb el club matalasser es preveuen complicades.
11: 3CAT Info.
16: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de tres temporades en la seva segona etapa al club.
17: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
16: Per la seva banda, Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols. Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Mitchell Sánchez després de 5 temporades. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
11: 3CAT Info.
16: En l'àmbit esportiu i competitiu, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip ballesà.
18: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
16: I afegim que 11 jugadores del Barça han estat convocades amb la selecció espanyola femenina per disputar dos partits de classificació pel Mundial de l'any vinent contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Jarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle. Més les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández.
11: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
16: Xavi Pascual argumenta que marxarà del Barça de bàsquet un cop finalitzi la temporada pel desgast acumulat, tot i que encara tenia 2 anys més de contracte.
19: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant. Ara el club està de pujada.
16: Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. Un Barça que avui tancarà la fase regular a la Lliga CB a la pista de l'Andorra serà a 9:15. També avui, duel català entre el Girona i el Joventut, també a 9:15. El Manresa rep el Madrid a 6:00 i el Lleida visita el Lucan de Múrcia a 9:15. A l'NBA, els Spurs de Sant Antonio igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91 al 6è partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquesta sèrie, i mentre que els Knicks encara esperen a la final.
11: 3CAT Info.
16: El Barça Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. Marc Márquez disputarà avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir el pilot de Cervera va rebre el permís dels metges. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, que va patir un cop de calor. Els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos juga avui contra Kirchhoff i Stevens als 16ens de final. I al Giro d'Itàlia, avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa, 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Lecce. El danès del Visma, Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, a aquesta hora tornem a fixar-nos en les carreteres i transports públics. Clàudia Serra, com ho tenim? Bon dia.
2: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions en tots dos sentits a la marxa a la C31 a Calafell. L'havia estat tallada durant uns minuts per un accident, ara ja es dona pas alternatiu. També a la C31 a Badalona, al sentit Barcelona, hi ha retencions per un accident que talla un carril i segueix el trànsit dens. A l'A2 a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C al Prat de Llobregat cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt hi ha encara un carril tallat per un accident.
1: Repàs el més destacat. S'aixeca el confinament a Òrrius. El Maresme provoca per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina. Fa uns minuts s'ha enviat ja un SLR per avisar la població. El foc està controlat, però el material que cremava impedia als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. Avui molt atents al que passi a la Conselleria d'Educació, on han passat la nit tancats els sindicats després que l'última reunió amb el govern no arribessin a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat és la definitiva, però els sindicats consideren que no n'hi ha prou. A les 10 del matí està previst que es tornin a reunir. Mentrestant, avui fan vaga els docents dels centres educatius del Penedès, el Baix Llobregat i també del Garraf. I l'OTAN acusa Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet dos ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia vermella i l'avisa que prepara ja el 21è paquet de sancions. Des d'ara fins les 9, també us explicarem que a partir de dilluns que ve, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries, més enllà del que fixa el seu marc laboral. És la novena mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera. També que la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, s'afegeix a la cursa per ser l'alcaldable de Junts a Barcelona, entre les que també han anunciat la voluntat de presentar-se a les primàries i a l'actual líder municipal, Jordi Martí, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo, la setmana que ve. S'han de formalitzar les candidatures. I en cultura, el drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen, entre d'altres, també la catalana Corredora, que aborda la salut mental dels esportistes d'elit, i Mallorca Confidential, amb una immensa Lolita Flores. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran als esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: Quins són els titulars d'aquesta hora?
3: Mira, d'una banda, que el Barça té previst d'anunciar avui la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. Mentrestant, i en paral·lel, el Barça presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros, mentre que el Barça femení s'han confirmat ja les sortides de Mavi León i Ona Batlle.
1: I el temps, segon dia avui d'ambient tòrrid en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes fins als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior, a la costa tocaran els 30, el temps serà solellat amb algun ruixat aïllat al Pirineu. Passen 3 minuts i mig de 8:45, Protecció Civil ha aixecat el confinament als veïns d'Òrrius, al Maresme, que es va decretar ahir al migdia arran d'un incendi que va afectar una fàbrica on hi havia 500 tones d'un producte altament inflamable. Aquest aixecament arriba poc després que els bombers donessin per controlat l'incendi abans de les 7 del matí. A la nit, els bombers no han trobat cap punt calent a la zona de vegetació afectada pel sinistre, tampoc a la zona on hi havia aquesta indústria cremada. El foc no ha causat víctimes i ha cremat l'entorn d'una hectàrea, però va arribar a mobilitzar una trentena de dotacions, inclosos també efectius aeris. Durant la matinada, l'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi, perquè llançar-hi aigua podia haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero, cap de l'operació dels bombers.
4: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
1: Recordem que ahir els bombers també van actuar per apagar focs a Bot, a la Terra Alta, i al Manar, al Segrià, on un incendi va afectar 13 hectàrees. I ara marxem en directe cap al Departament d'Educació. Els sindicats han passat la nit tancats a la Conselleria després que l'última reunió d'ahir amb el govern no s'arribés a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial per als docents que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben encara insuficient. Aquest matí hi ha d'haver una nova reunió negociadora. Sapiguem si hi ha hagut moviments a aquesta hora. Marriera, molt bon dia.
0: Bon dia, doncs la consellera d'Educació, Esther Niubó, ja és dins el departament preparant amb el seu equip aquesta reunió que es farà a les 10 del matí. De la seva banda, la quinzena de representants sindicals que han passat la nit, com dèieu, a la conselleria estan esmorzant aquí al bar del departament on ens trobem ara. Ahir van decidir tancar-se després d'hores de reunió i d'una trobada de 5 minuts amb la consellera. Asseguren que la darrera proposta es queda curta i que es quedaran al departament fins a arribar a un acord. Sentim la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
5: Nosaltres ja vam avisar que el caixa o faixa no l'acceptaven i ahir és el que ens van portar i, per tant, doncs, si no tenen voluntat doncs, de poder avançar i poder arribar doncs, a aquelles millores que nosaltres considerem acceptables i que el col·lectiu consideri acceptables, nosaltres no ens mourem d'aquí.
0: Recordem, l'última proposta d'educació és de 400 euros d'increment salarial mensual a 4 anys vista i de prop de 7.000 efectius per la inclusiva, una proposta insuficient pels sindicats que demanen arribar als 400 nets i acabar de tancar també alguns serrells més pel que fa a la inclusiva. Caldrà veure ara si el departament s'avé a seguir negociant o es manté fort, ferm, amb la darrera proposta que es va fer ahir i que no agrada als sindicats.
1: Mar Riera, gràcies, bon dia.
0: Bon dia.
1: En paral·lel, avui torna a haver-hi convocatòria de vagues, en aquest cas als centres del Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès. Busquem la situació a aquesta hora a l'Institut Manuel Cabanyes, el més gran de Vilanova. Montse Gené.
6: Hola, bon dia. Aquí a les 8 del matí han entrat molts alumnes, semblant a un dia normal. Ens comentaven que avui no coincideix amb vaga d'alumnes, que dimarts sí que ho va fer i que aleshores hi va haver molta afectació de la vaga, però que avui és semblant a un dia normal. Alguns alumnes ens han dit que tenen exàmens, unes noies estaven estudiant per un examen que estaven segures que es faria, la mateixa directora també anava a fer un examen i hem vist entrar força professors a quarts de 8 del matí a treballar. També algú ens ha expressat que són molts dies de vaga i que això es nota.
1: I a partir de dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'ha adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquin sedació. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a dues jornades.
1: Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera per al traumatòleg, l'al·lergòleg o el cirurgià general. A escala territorial, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. I encara més conflictes laborals. Els treballadors de Quality Expresso, que fabrica màquines de cafè, fan vaga. Avui la plantilla protesta per l'ERO, que ha presentat la companyia i que afectarà tot el personal de l'àrea de producció. En total, 80 persones. L'empresa ha al·legat pèrdues que no fan viable mantenir la planta de zona franca. Això implica que tancarà la producció a Barcelona i la traslladaran a la fàbrica d'Itàlia. A la de Barcelona hi quedaran 37 treballadors d'oficines per al servei postvenda i els recanvis. Però el comitè d'empresa tem que es tracti d'un tancament total en dues fases. Feia 75 anys que s'havien instal·lat a la capital catalana.
8: 3CAT Info.
1: En internacional, notícia destacada aquesta hora, l'OTAN acusa Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet dos ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara el 21è paquet de sancions, segons ha assegurat Ursula von der Leyen. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país, a prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat de la troballa també d'un altre dron a prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència. Aquesta nit i matinada hi ha hagut també intercanvi d'atacs entre l'exèrcit rus i ucraïnès. I el govern de Bolívia intenta calmar els ànims dels sindicats i col·lectius indígenes que des de fa setmanes protesten contra l'encariment de la vida. Mig any després d'arribar al poder, el president Rodrigo Paz s'enfronta a la crisi més greu del seu mandat. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
9: Camí ja d'un mes de protestes amb piquets i carreteres bloquejades que ja han provocat un mort en les violentes protestes entre manifestants i la policia, i també quatre persones perdien la vida per no haver rebut a temps assistència mèdica. Això a la zona de La Paz y el Alto, a Bolívia, pràcticament sense oxigen als hospitals, desabastida d'aliments i també sense combustibles. Un caos a 6 mesos d'haver arribat al poder el president del país Andí, el conservador Rodrigo Paz, protestes en contra seva de sindicats i també moviments indígenes, un cara a cara entre el president conservador del país Andí, Rodrigo Paz, que ha aplicat fortes retallades, i l'expresident bolivià Evo Morales, que acusa Paz de ser una titella neoliberal dels Estats Units.
1: Més notícies. Explota el coet New Glenn de l'empresa Blue Origin, propietat de Jeff Bezos. Ha passat aquesta matinada a la base de Cap Canaveral, a Florida, durant una prova de llançament. L'incident s'ha produït durant un assaig estàtic dels motors abans del llançament. El coet ha explotat a la plataforma i ha provocat una gran bola de foc visible a diversos quilòmetres de distància. Malgrat aquesta espectacularitat de l'explosió, la companyia ha confirmat que no hi ha ferits perquè tot el personal havia estat evacuat seguint els protocols de seguretat. Aquest és un nou revés, això sí, per a Blue Origin en la cursa espacial privada contra SpaceX, ja que el New Glenn és el projecte estrella de la companyia per competir en missions comercials i programes lunars de la NASA. Tornem a casa nostra, anem concretament cap a Lleida, on més de 200 professionals del sector del transport d'animals vius es troben avui per abordar reptes com la bioseguretat o el benestar animal. També es posarà damunt la taula una de les principals demandes d'aquest col·lectiu, que és tenir una regulació específica i ser considerat transport especial. Júlia Albacar.
10: Un dels principals temes que abordarà el Congrés és la nova normativa que la Unió Europea vol tirar endavant en matèria de benestar animal, congelada des del desembre de 2023. Una regulació que el gerent de l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals, Marc Poc, qüestiona obertament que pugui millorar les condicions dels animals.
11: És cert que aquesta normativa no crea un millor benestar animal. Nosaltres creiem i sabem que quan més espai disponible es deixi en els animals, més risc tindran de patir lesions. Després, el tema de les temperatures, també hem vist que no s'ha considerat la sensació tèrmica.
10: També es reclamarà flexibilitzar els horaris de descans dels conductors o permetre el seu pas durant els talls de carretera. És el primer congrés d'aquestes característiques que se celebra a l'Estat.
1: I ara cultura, i parlem de les estrenes de la cartellera. El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és, de fet, l'estrena de cinema més destacada que ens arriba avui. L'acompanyen, però també la catalana corredora Mallorca Confidencial i Conoce a los Bárbaros. Repassem-ho amb Marc Garriga. Ready and turn.
12: Nice. The wedding is this Saturday. El drama té molt de drama, sí, que per això es titula així, però també de comèdia continguda, en la mesura apropiada per no desviar-se de l'objectiu principal. No és un melodrama romàntic ni un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, és una pel·lícula provocadora que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Aquí, a més, compta amb dos intèrprets que encaixen a la perfecció, Zendaya i Robert Pattinson, que confirmen que hi ha estrelles que brillen perquè s'ho valen.
13: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro, marxa.
12: Corredora, el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso, sobresurt com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. És el revers de l'èxit, la pressió insostenible, l'aïllament progressiu i, finalment, la caiguda al pou. Una pel·lícula minimalista, conscient de les seves limitacions i, precisament per això, molt efectiva, amb un excel·lent protagonista que també debuta, Alba Sáez.
14: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones, había que hablar con una mujer.
12: A Mallorca Confidencial, Lolita Flores torna a demostrar que és una actriu immensa, que mereixeria més reconeixement. Aquí interpreta la matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic sense escrúpols des del proteccionisme familiar malentès. La llàstima és que aquest correcte thriller de David Ilundain, que comença amb força, avança de forma irregular sobre terrenys massa previsibles i amb una moralina innecessària.
15: Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein?
12: L'actriu francesa Julie Delpy, famosa per la trilogia d'Abans de l'Alba, dirigeix Conoce a los Bárbaros, una ben intencionada pel·lícula que dispara contra la doble moral de l'Europa occidental a l'hora d'acollir refugiats. No és el mateix que siguin ucraïnesos que sirians. Llàstima que les bones idees inicials acabin diluint-se perquè el film no acaba de decidir si s'inclina més per la comèdia o pel drama, i finalment és massa alliçonadora i li manca mala llet. També s'estrena en el thriller La Silla, amb Jaime Lorente, un drama ambientat en l'Alemanya nazi, el caso Hitler, Winner, una cinta sobre el bullying a les xarxes socials, A la cara, amb Manolo Solo, i la pel·lícula d'animació finlandesa Flick, que arriba doblada al català. A més, per als més petits, i també en català, Pac Màgic porta a cinemes de tot el territori la recopilació de curts premiats a diversos festivals, Més enllà del cel i les estrelles.
16: Mitjans d'acció.

0: Doncs amb aquestes recomanacions hem arribat a 9:15. Ara toca fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora segueix complicada la circulació a la C31 a Badalona, al sentit Barcelona. Hi ha retencions per un accident que talla un carril. També veiem cua a la B23, al Papiol, en sentit nord, cap a l'enllaç amb l'AP7. Precaució per una possible incidència en aquest punt. Hi ha densitat encara a la C31 a Calafell, en tots dos sentits de la marxa. Recordem que la via ha estat tallada durant uns minuts per un accident. Ara s'està donant pas alternatiu. També a la 2, a Abrera, en sentit Barcelona, i a la C31C al Prat de Llobregat cap a l'enllaç amb la C31. En aquest punt encara hi ha un carril tallat per un accident. Més enllà d'aquestes incidències, hi ha densitat als punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència al tram de Barcelona per avaria. Les línies T1, T2 i T3 circulen amb freqüències de pas alterades.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Avui esperem que les màximes es mantinguin bastant similars a les d'ahir, fins i tot que ara podríem pujar un parell més a Ponent i Terres de l'Ebre amb valors de 38 o potser 39. Aquí encara podria caure algun rècord després d'aquests 30 rècords almenys que es van produir ahir de les 120 estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta es mantindrà aquest ambient anòmal, típic de juliol o agost, amb valors clarament molt per sobre del que seria habitual, però amb una tendència a perdre algun grauet, sobretot cap a Girona, sud de Barcelona, respecte a les temperatures d'ahir. I aquesta tarda, nuvolades, amb risc d'algun ruixat al Pirineu. De moment, fenòmens que no són molt generals, però que van guanyant terreny. I pels propers dies encara ho faran més. A les tardes, al Pirineu i Prepirineu, s'espera que els ruixats i les tempestes comencin a guanyar una mica més de presència. Això pot anar desinflant doncs, aquesta bombolla d'aire càlid, que en principi ha d'anar perdent pistonada al llarg del cap de setmana, tot i que encara continuarem amb un ambient normal i més de juliol i agost. Serà al llarg de la setmana que ve que les temperatures es normalitzin i sobretot a partir de dimarts.
0: Tresca Info. Passen gairebé 3 minuts de 9:15.
3: Catalunya al dia.
0: I comencem parlant de política municipal. Situats a la capital catalana, la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha decidit també presentar-se a les primàries per aspirar a ser la candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Freixa ha explicat en un comunicat que la candidatura que vol encapçalar pretén recuperar una Barcelona amb lideratge, ambició i orgull de ciutat que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que vol integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc a un projecte obert que sumi. Freixa és diputada al Parlament des del 2018 i a la legislatura anterior era portaveu adjunta del grup parlamentari de Junts. S'encarrega de defensar les polítiques d'habitatge del partit. D'aquesta manera ja són 3 els aspirants a les primàries: l'actual líder municipal Jordi Martí, la diputada al Congrés Pilar Calvo i Glòria Freixa. La setmana que ve s'hauran de postular oficialment quan el partit obri el procés electoral. De Barcelona cap a Girona, adjudicades les obres per transformar la plaça d'Espanya i tot l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de la ciutat de Girona i que pagarà el govern espanyol. El projecte estava pendent des que van treure de la zona l'antiga estació de busos. Clara Jordan.
4: Es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més una verda i de descans, un parc infantil, carril bici i es canviarà el sentit del trànsit. També hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramon, subdelegat del govern espanyol a Girona.
5: Ens ha permès, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat, llavors per un altre costat també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i sobretot que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
4: Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
0: I ara parlem d'Aitona, un municipi del Segrià conegut arreu del país per l'atractiu turístic dels presseguers en flor. Doncs bé, la seva alcaldessa, que governa l'Ajuntament des de fa 16 anys, ha arribat a un acord amb candidatura de Progrés Marca Blanca dels socialistes de cara a les municipals de l'any que ve. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: Pujol va arribar el 2010 a l'alcaldia sota les sigles de Convergència i Unió. Fa dues legislatures legislatures i va concórrer amb el PDeCAT i des del 2023 governa amb majoria absoluta amb la llista primer i dona ara pacte local. Doncs bé, ahir va escenificar l'acord amb el primer secretari del PSC a Lleida, Òscar Ordeig, per concórrer a les eleccions municipals sota les sigles primer i dona candidatura de progrés, que sumarà pels socialistes al Consell Comarcal o la Diputació. L'alcaldessa Rosa Pujol destaca les facilitats de comunicació amb el govern de Salvador Illa.
7: Cara, tu pugues agafar el telèfon com a alcaldessa i et responguen, i et contesten des d'un conseller a un director general. Feia molts anys que no passaven. I això és el que avui, ja de forma molt meditada, ha fet que primer Itona prengués aquesta decisió.
6: Ordeig ha assegurat que ara és el moment de sumar i generar complicitats per donar més oportunitats al món rural. Afegeix que calen lideratges municipals, com el que representa Rosa Pujol. A Itona té 2.500 habitants.
0: I ara us parlem d'un parell de fires. La primera, aquest cap de setmana, la Fira del Vi de l'ADO Tarragona torna a aterrar la ciutat en una edició marcada pel 80 aniversari de l'entitat. Al llarg de l'any es commemora que el 1945 es va començar a posar en valor el que es coneix com a vins de postre propis de la zona. Clara Chavarría, Domingo.
8: Els vins de la zona del Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp i una part de la Ribera d'Ebre es caracteritzaven en un primer moment pels seus vins dolços, com ara licors, vins rancis, mistelles o moscatells, una oferta molt similar a altres zones de l'estat i que es va voler posar en valor amb un reglament al 1945. Maria Rosa Blanc és la presidenta de la DO.
9: Es va considerar que tot el que sortia d'aquí s'havia de reglamentar i se li havia de donar valor i posar el nom del territori d'on sortien, que era Tarragona. Aquest va ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va posar un reglament perquè el raïm que fos d'aquí, el tipus d'elaboració, fos el que es descriu el que ha de ser de la zona.
8: Darrere hi havia 4 o 5 cellers i ara ja en són una trentena i l'oferta s'ha ampliat amb vins com els escumosos i blancs de la varietat Macabeu. Entre cellers destaquen les cooperatives, històricament clau per refer-se de crisis com la filoxera.
9: Que ells van mantenir aquest conreu de la vinya i tota aquesta economia, van construir aquestes catedrals del vi que tenim aquí a la nostra zona i van tirar endavant altra vegada doncs, la replantada i les elaboracions posteriorment de vins.
8: Després de 80 anys, la DEO fa front a reptes com la forta competència d'altres territoris i fer-se un lloc a casa, a les cartes dels restaurants i a les lleixes dels supermercats.
0: I ara anem cap a la Seu d'Urgell, que recupera aquest cap de setmana la Fira Medieval, que no es feia des d'abans de la pandèmia. La 19a edició d'aquesta fira tindrà la cultura com un dels eixos destacats perquè es fusiona amb el Festival Literari Llegendària. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
10: La Seu torna dissabte i diumenge a l'edat mitjana amb una fira que es va deixar de fer el 2019 i que ara es recupera amb un nou impuls per posar en valor el centre i el patrimoni històric de la ciutat. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
11: Era un tema pendent, que era la recuperació d'aquesta fira medieval, d'aquest mercat medieval que es va deixar de fer per pandèmia. Eren prou temps per poder fer aquest replantejament que volíem per recuperar doncs, aquesta fira que ha d'estar al carrer Canonges com ja hi era, com així ha de ser.
10: Ho fa amb un centenar de parades i una trentena d'actes per a totes les edats, entre mostres d'oficis, parades d'artesania i gastronomia, jocs i tallers i, sobretot, literatura. Tindrà un pes important perquè s'incorporen les activitats de Llegendària, un festival literari que s'ha celebrat a la ciutat els últims 6 anys. Cristina Moreno és la regidora de festes.
12: Serà una experiència que inclourà aquesta part literària, que és la característica de Llegendària, en una fira medieval. De fires medievals n'hi ha arreu del territori, però al final l'important no és només continuar fent o engrandint les diferents tipologies d'esdeveniments, sinó que cada territori ha de buscar la seva característica i nosaltres ens semblava doncs, que aquesta part literària podia doncs, nodrir moltíssim aquesta proposta.
10: La fira serà demà i diumenge, tot i que el programa comença aquest vespre amb un acte per promoure la candidatura de la Catedral Urgellenca a Patrimoni de la Humanitat.
0: I acabarem a la Vall d'Avui, que inaugura avui un nou espai, Connecta Rural, un centre de treball compartit que vol reforçar l'activitat econòmica i ajudar a fixar població al territori. Pau Rovira.
13: Hola, Estel, bon dia. Exacte. El nou espai s'ha dissenyat com un centre de funcionament estable durant tot l'any i incorpora zones de treball compartit, espais individuals de concentració, sales de reunions i una àrea polivalent per fer formacions i activitats professionals. L'alcaldessa del municipi, Sònia Bruguera, explica que l'espai és multifuncional i que s'anirà adaptant a les necessitats veïnals.
14: Aquest és un espai multidisciplinar que la gent es podrà trobar, no només podrà fer videoconferències, podrà fer reunions, podrem fer formacions, sinó que també podrà ser intercanvi de llibres, pugui compartir experiència, pugui compartir treball per als joves que vulguin vindre a teletreballar. Per tant, és un espai multidisciplinar i és un espai viu. Per tant, en funció de la necessitat de la gent que ho demana, de la població, l'anirem adaptant una mica a les necessitats de lo que ens vagin demanant. No?
13: L'espai Connecta Rural també vol ajudar a frenar el despoblament, tal com explica la responsabilitat pla de sostenibilitat d'IKEA a Espanya, Laura Escalante.
15: Lo que queremos es que los espacios que generamos sean útiles, sean abiertos y sean, sobre todo, activos. Que busquen la conexión de la gente que está aquí, pero también atraer a nuevos pobladores que o bien vienen aquí a veces para desconectar, pero conectados con el pueblo y puedan teletrabajar o generar sus propios emprendimientos.
13: El centre espera convertir-se ara en un punt de referència per al teletreball i l'activitat econòmica a l'Alta Ribagorça.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
16: Bon dia, Àngels. El Barça té intenció d'anunciar avui la que seria la primera incorporació de la temporada vinent, la d'Anthony Gordon. Aquest jugador anglès, de 25 anys, va passar ahir satisfactòriament la revisió mèdica a Barcelona i el club pagaria una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables, i ho farien al Newcastle anglès. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions a la davantera blaugrana. És més, el Barça presentarà una oferta per 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe blaugrana, Joan Laporta, i el seu director esportiu, Deco, es van reunir dimecres amb el representant del davanter argentí per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim els va transmetre el desig de Julián Álvarez de jugar al Barça. Les negociacions, però, es preveuen complicades.
3: 3CAT Info.
16: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de tres temporades en la seva segona etapa al club, i Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols.
17: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
16: Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Mitchell Sánchez després de 5 temporades al càrrec. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En l'àmbit esportiu i competitiu, el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip ballesà.
18: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
16: I afegim que 11 jugadores del Barça han estat convocades amb la selecció espanyola femenina per disputar dos partits de classificació per al Mundial de l'any vinent contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Jarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle, més les catalanes Laia Codina i Jana Fernández.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
16: Xavi Pascual argumenta que marxarà del Barça de bàsquet un cop finalitzi la temporada pel desgast acumulat, tot i que encara tenia contracte per dues temporades més.
19: Les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més, i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per davant. Ara el club està de pujada.
16: Pascual ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. Un Barça que avui tancarà la fase regular de la Lliga CB a la pista de l'Andorra. Serà a 8:45. També avui, duel català Girona-Joventut, també a 8:45, a les 6 Manresa-Madrid i a 8:45 U Camp de Múrcia-Lleida. A la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base neerlandesa Laura Cornelius deixa el club després d'arribar a l'abril amb un contracte fins a final de temporada. I a l'NBA, els Spurs de San Antonio igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91 el sisè partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquesta sèrie.
3: 3CAT Info.
16: El Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
20: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
16: En motor, Marc Márquez disputarà avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir el pilot de Cervera va rebre el permís dels metges. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació ahir del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo per un cop de calor. També en el Giro d'Itàlia, avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa amb 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Aletge. Jonas Vingegaard torna a sortir amb el mallot rosa de líder.
3: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha aturades a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7 i a l'AP7 a Castellbisbal, sentit nord, per un accident que afecta aquestes dues vies. Encara hi ha vehicles al voral. Segueix complicada la circulació a la C31 a Badalona, sentit Barcelona. Hi ha retencions de 3 quilòmetres per un accident que talla un carril. I hem de parlar de transport públic a Rodalies. L'R2 i l'R2 Nord circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia.
0: La consellera d'Educació es mostra sorpresa per la negativa sindical a l'última oferta d'increment salarial de 400 euros al mes en 4 anys. Esther Niubó ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio poc abans de la represa de les negociacions després d'una nit amb tancada d'una quinzena de membres dels sindicats del sector de l'ensenyament. Avui a vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania que ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i que ha fet 2 ferits. Romania qualifica els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. La Unió Europea avisa que prepara un nou paquet de sancions. Serà el 21è. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. S'aixeca el confinament a Òrrius, al Maresme, provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi. Fa una estona s'ha enviat un SLR per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que crema va impedir als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten al PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. El judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas, compromesa pel Partit Popular. I el drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen, entre d'altres, la catalana corredora, que aborda la salut mental dels esportistes d'èlit, i Mallorca Confidencial, amb una immensa Lolita Flores.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Girona confirma que el tècnic Michel Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades i, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual argumenta que la seva sortida del Barça de bàsquet es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador blaugrana nega tensions internes.
0: Segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i Terres de l'Ebre i els 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a la tarda.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, mostra sorpresa per la negativa dels sindicats del sector a acceptar un augment de 400 euros mensuals en 4 anys que els representants dels treballadors havien reclamat. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio poc abans de la represa de les negociacions aquest matí, després d'una tancada tota la nit una quinzena de sindicalistes a la seu del departament. Anem al Departament d'Educació a Barcelona, Unitat Mòbil, David Mendoza i Marc Riera, bon dia.
4: Bon dia, tot a punt aquí per la reunió que és previst que comenci d'aquí a una hora. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Esteu Norbó ha assegurat que estan sorpresos i no entenen com els sindicats no van acceptar ahir aquesta proposta. Insisteixen que la darrera oferta recull les principals demandes que van fer els sindicats inicialment per acabar amb aquestes aturades.
5: Està sorprenent perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
4: Els sindicats no els va agradar l'ultimàtum del departament i insisteixen que cal seguir negociant aquesta primera proposta, diuen, per escrit, que els fa arribar al departament. També al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, es queixava que la proposta no arriba als 400 euros, com diu el departament, i que part d'aquest increment va a càrrec de l'Estat i no de la Generalitat, una pujada que ja tenien prevista.
6: Què és el que manca, la diferència de salaris amb la resta de treballadores de les altres comunitats autònomes? Doncs el que ens paga cada comunitat autònoma. Clar, si tu vens com a augment salarial el que ja està pagant els augments salarials de l'Estat, que els rebran tots els docents de tot l'Estat espanyol, i no ens augmentes allà on realment nosaltres hem de guanyar posicions.
4: Les parts, per tant, ensenyen les cartes abans d'aquesta reunió de les 10, que pot ser decisiva, ara sí, esperem, a la resolució d'aquest conflicte que fa mesos que s'allarga, mentre els sindicats, però, alerten que si no s'arriba a un acord, seguiran amb les mobilitzacions i no descarten una vaga indefinida.
0: Doncs estarem pendents, Marc, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
0: Mentrestant, avui torna a haver vagues a escoles i instituts, en aquest cas als centres del Baix Llobregat, del Garraf i el Penedès. Anem a l'escola Dolors Mallafret de Vilanova i la Geltrú, la Montse Gené.
7: Hola, bon dia. Som a l'Institut Dolors Mallafret, on s'estan fent classes, però amb menys alumnes. Hem pogut parlar amb la coordinadora pedagògica, Eulàlia Forgas, sobre com està funcionant avui l'activitat del centre.
8: Doncs mira, exactament no t'ho puc dir, perquè estem ara fent el recompte. Estem mirant, passant per les classes, a veure els profes que falten i l'alumnat que tenim. Estem aproximadament d'alumnat de primer i segon, una meitat d'aula, sobre uns 13-15 alumnes, i tercer i quart suposo que faltaran més.
7: I batxillerat?
8: Batxillerat, segon, ja no estan, perquè estan fent classes de repàs de les Pau i aquests van venint, i els de primer de batxillerat, doncs, hi ha gent que té examen, depèn, hauran pactat amb el profe quina hora han de venir o quina hora no.
7: Hi ha una part dels professors treballant i d'altres que estan fent vaga. Abans hem estat en un altre institut, el Manuel de Cabanyes, on hi han anat molts alumnes i s'està fent activitat amb els professors que han entrat a treballar. No tots tampoc. Són dies d'exàmens i alguns d'aquests exàmens s'estan fent almenys en aquest institut.
0: I en el cas del Baix Llobregat volem saber com s'està vivint l'aturada Sant Just d'Esvern. David Àngela.
9: Tranquil·litat davant de l'Institut de Sant Just d'Esvern, en el passeig de la muntanya, a l'espera que avui arrenqui aquesta nova jornada reivindicativa al Baix Llobregat. I és que avui els docents i mestres de la comarca, en aquesta nova jornada de vaga sectorial, s'han organitzat en diverses columnes per arribar fins a Monistrol, un dels límits comarcals, i des d'allà pujar al monestir de Montserrat, on han quedat a les 12 del migdia. La Meritxell, mestra de secundària d'aquest centre de Sant Just, i avui, com a membre dels serveis mínims, té clar que el col·lectiu no afluixarà.
10: El nostre centre, la vaga està sent... Bueno, està portant bastanta gent a terme les reivindicacions i, bueno, això avui no sé quan serem perquè molts ja han dit que no vindran. Crec que tenim les idees clares, sabem pel què lluitem i tirarem endavant fins que arribin a un acord entre tots.
9: Les columnes estan convocades a Collbató, a Monistrol i Santa Cecília. El punt de trobada és a les 12 del migdia a la plaça del Monestir, i des de Montserrat, un dels símbols del país i un temple de l'escalada, podrien fer alguna acció molt cridanera, com penjar, per exemple, alguna gran pancarta en algun punt de la muntanya.
2: 3CAT Info.
0: L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania aquesta matinada, que ha impactat en un edifici residencial de 10 plantes en una ciutat del sud-est del país i ha fet una explosió i un incendi amb dos ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara el 21è paquet de sancions. Romania qualifica els fets d'una escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
11: Ràpida condemna a les xarxes socials tant de la Unió Europea com de l'OTAN. L'Aliança Atlàntica garanteix que continuarà reforçant les seves defenses contra totes les amenaces, inclosos els drons, com els que han causat aquest incident a Romania. Ha passat en una zona densament poblada, segons que ha destacat, per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ella ha parlat d'enfortir la seguretat i la dissuasió a Europa, especialment als països més propers a Rússia. El líder del Consell Europeu, Antonio Costa, va un pas més enllà i veu el que ha passat a Romania com una violació del seu espai aeri i una vulneració del dret internacional. Primeres reaccions també d'alguns països comunitaris. França, per exemple, ha convocat l'ambaixador rus a París per demanar-li explicacions.
0: Drons russos han atacat tres vaixells de bandera estrangera al Mar Negre aquesta nit, segons ha denunciat el govern ucraïnès. Els atacs al corredor marítim que el país utilitza per les seves exportacions

0: des de la base militar d'Andrius n'ha parlat.
1: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Des de l'Iran, però asseguren que el text encara no està acabat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. El govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet abans seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu ho ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
2: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
3: El 100%, el 100%.
2: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
0: No ho descarte. Per tant, mentrestant, al front de l'Iban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides amb bombardejos a la capital, a Beirut i altres objectius del país.
4: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 9 i 12 minuts, Protecció Civil ha aixecat el confinament als veïns d'Orrius, al Maresme, que es va decretar i al migdia arran d'un incendi que va afectar una fàbrica on hi havia 500 tones d'un producte altament inflamable. Aquest aixecament arriba poc després que els bombers donessin per controlat l'incendi abans de les 7 del matí. A la nit, els bombers no van trobar cap punt calent a la zona de vegetació afectada pel sinistre, ni tampoc a la zona on hi havia la indústria cremada. El foc no ha causat cap víctima i ha cremat a l'entorn d'una hectàrea, però va arribar a mobilitzar una trentena de dotacions dels bombers, inclosos efectius aeris. Durant la matinada, l'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançar-hi aigua podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escuderó és el cap de l'operació dels bombers.
5: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Recordem que ahir els bombers també van actuar per apagar focs a Bot, a la Terra Alta i almenys al Segrià, on un incendi va afectar 13 hectàrees de cereal i segada.
4: 3Cat Info.
0: Passem a la política. Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten al PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de Zapatero s'hi afegeix la suposada trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar causes judicials. Els socialistes se'n desmarquen. Madrid, Aní Sáenz de Aja.
6: Una compareixença en què també s'informarà del Consell Europeu del 18 de juny. Això indica que caldrà esperar fins a Sant Joan per escoltar les explicacions de Sánchez. Ahir el PSOE es va limitar a descarregar en Cerdán i Leire Díez tota la responsabilitat en la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals. I només el ministre Óscar Puente va anar més enllà.
7: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
6: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que donen la cara, tot i que alguns com el PNB pensen que hauria de convocar eleccions.
4: Resca Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
8: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
4: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
8: Apa.
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
11: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
12: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
13: Sóc el Risto Mejide.
14: Sóc Álvaro Morte.
10: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
15: Amb tots vosaltres, Jordi González.
10: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: 3Cat Info.
0: Un quart de 10 del matí, fem una pausa per revisar la situació del trànsit i del temps. Actualitzem, per tant, les

0: situació carreteres i autopistes del país i també el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora millora ja la circulació a l'AP7, al Papiol, on hi ha hagut un accident en sentit nord. També a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb aquesta AP7, que de retruc estava afectada. Ara trànsit ja molt més fluid. Per contra, segueix complicada la circulació a la C31 a Badalona, sentit Barcelona. Hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres per un accident que encara talla un carril. I també molta densitat a l'A2, a Abrera, en aquest cas, sentit Barcelona. Densitat també a la Ronda Litoral de Barcelona, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i des de la Zona Franca fins a la Barceloneta en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència a Rodalies que afecta les línies R2 i R2 Nord. Els trens circulen fora del seu horari habitual amb demores que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia. També hi ha una incidència al tram de Barcelona per avaria les línies T1, T2 i T3 circulant amb freqüències de pas alterades.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
2: Continuem immersos sota aquesta bombolla d'aire càlid, aquest pic de calor més típic de juliol o agost que no pas de maig, i que ahir ja va provocar un rècord de temperatura mínima a Portbou, 30 rècords de temperatures màximes de les poc més de 120 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, i avui comencem amb un nou rècord, l'Observatori Fabra. El termòmetre no ha baixat dels 25,8, arrodonint 26 graus, una nit tòrrida, gens habitual, que mai s'havia produït en més de 100 anys de registres a l'Observatori Fabra. I avui encara pendents de la possibilitat de més rècords, sobretot cap a Ponent i Pla de Lleida, que és on la temperatura encara podria guanyar algun grauet, per tant, al voltant dels 38 a 39. A la resta, sota aquest context de moltíssima calor i de temperatures excepcionals per l'època, els termòmetres podrien perdre algun grau, i sobretot cap a Girona i sud de les comarques de Barcelona. A partir del cap de setmana, tot i que continuarem amb temperatures anormals per l'època i més de juliol, els termòmetres començaran a desinflar-se una mica i, a més, aniran guanyant terreny les nuvolades de tarda amb possibilitat de tempestes i ruixats, sobretot al Pirineu, bàsicament. Ahir en va haver-hi alguna, avui en poden tornar a haver-hi més, però sempre en aquest sector, i aquests fenòmens, doncs, el que dèiem, al llarg del cap de setmana guanyant una mica més de terreny, però bé, el descens de les temperatures es consolidarà més al llarg de la setmana que ve i sobretot a partir de dimarts.
0: 3CAT Info. Un quart de 10 i 3 minuts. Els treballadors dels serveis d'atenció directa a l'Ajuntament de Barcelona es concentren en aquesta hora a la plaça Sant Jaume. Dijous en assemblea van aprovant a la vaga els dies que el Papa visiti Barcelona. Aquest matí a l'Ajuntament se celebra un ple extraordinari forçat per Junts, Esquerra i Comuns, que volen forçar el govern de Jaume Collboni a dialogar amb els sindicats. En per tant, cap a l'Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
3: Els sindicats no estan d'acord amb el conveni col·lectiu de l'Ajuntament que es va aprovar al gener. Dijous en assemblea, els treballadors de serveis com les oficines d'atenció a la ciutadania, feminismes, escoles bressol o biblioteques van aprovar fer vaga durant la visita del Papa a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat de la CGT a l'Ajuntament i Marc Garcia de la Intersindical.
4: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
5: Tenim el Tour de França, tenim els creuers, tenim el Collboni en el fons i tot el seu govern està dedicat al turisme, ja que aquesta ciutat és molt xula i molt guai, i està oblidant els seus ciutadans.
3: En total, hi ha uns 3.500 treballadors convocats a la vaga.
0: La Generalitat implantarà un mecanisme per controlar permanentment les bases del Delta de l'Ebre. L'objectiu és tenir dades més actualitzades per decidir com actuar o per gestionar, per exemple, possibles problemes amb l'aigua. Ja s'ha licitat la plataforma. El seu desplegament el coordina el Parc Natural Tortosa Jordi Barranca.
6: L'empresa pública Forestal Catalana és qui ha fet la licitació i l'objectiu és que s'apliqui d'aquí a un any. El projecte busca tenir més informació i més actualitzada sobre com actuar i quines inversions fer al Delta de l'Ebre. Es mesuraran dades com ara el nivell de l'aigua, la salinitat, la temperatura o l'oxigen dissolt. Miquel Alonso és el màxim responsable de territori aquí a les Terres de l'Ebre en declaracions a la CNN.
7: A nosaltres és un aspecte que ens preocupa molt. Serà el Parc Natural del Delta l'encarregat d'anar treballant tot això. Este projecte s'inclou dins de tots aquells programes de sensorització que no només la Generalitat, sinó també altres institucions, com per exemple l'IRTA, no, ja tenen desplegat al Delta.
6: El sistema es preveu aplicar en espais com els Ullals de Baltasar, l'Encanyissada, la Tancada, les llacunes de l'Illa de Buda, el Canal Vell i les Moscleres, entre d'altres.
0: Polèmica a Santa Susana al Maresme, on a partir de demà se celebrarà una trobada internacional de signe nazi coneguda com a Chaos in the Sun. Els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc o la ultradreta. L'alcalde de Junts assegura que en ser una finca privada no hi poden fer res, però la CUP, que ja ho ha denunciat als Mossos, assegura que no disposen dels permisos per fer música en directe i que el simple fet d'enaltir el feixisme ja és contrari a la legislació. Són declaracions de Dani Cornellà a 3CAT Info.
8: Hem demanat en diferents instàncies aquestes darreres setmanes que actuïn, que apliquin, per exemple, la llei d'espectacles públics, que apliquin la llei de memòria democràtica que prohibeix qualsevol acte d'enaltiment del franquisme, i no han fet absolutament res.
0: És el quart cop que l'esdeveniment sota el nom que Chaos in the Sun es fa a la comarca.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen la catalana corredora Mallorca Confidencial i Conoce a los Bárbaros, Mar Garriga. Ready and turn.
10: Nice. The wedding is this Saturday. El drama té molt de drama, sí, que per això es titula així, però també de comèdia continguda, en la mesura apropiada per no desviar-se de l'objectiu principal. No és un melodrama romàntic ni un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, és una pel·lícula provocadora que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Aquí, a més, compta amb dos intèrprets que encaixen a la perfecció, Zendaya i Robert Pattinson, que confirmen que hi ha estrelles que brillen perquè s'ho valen.
11: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro, marxa.
10: Corredora, el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso, sobresurt com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. És el revers de l'èxit, la pressió insostenible, l'aïllament progressiu i, finalment, la caiguda al pou. Una pel·lícula minimalista, conscient de les seves limitacions i, precisament per això, molt efectiva, amb un excel·lent protagonista que també debuta, Alba Sáez.
12: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones, había que hablar con una mujer.
10: A Mallorca Confidencial, Lolita Flores torna a demostrar que és una actriu immensa, que mereixeria més reconeixement. Aquí interpreta la matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic sense escrúpols des del proteccionisme familiar malentès. La llàstima és que aquest correcte thriller de David Ilundain, que comença amb força, avança de forma irregular sobre terrenys massa previsibles i amb una moralina innecessària.
13: Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein?
10: L'actriu francesa Julie Delpy, famosa per la trilogia d'Abans de l'Alba, dirigeix Conoce a los Bárbaros, una ben intencionada pel·lícula que dispara contra la doble moral de l'Europa occidental a l'hora d'acollir refugiats. No és el mateix que siguin ucraïnesos que sirians. Llàstima que les bones idees inicials acabin diluint-se perquè el film no acaba de decidir si s'inclina més per la comèdia o pel drama, i finalment és massa allisonadora i li manca mala llet. També s'estrena en el thriller La Silla, amb Jaime Lorente, un drama ambientat en l'Alemanya nazi, el caso Hiberner, una cinta sobre el bullying a les xarxes socials, A la cara, amb Manolo Solo, i la pel·lícula d'animació finlandesa Flick, que arriba doblada al català. A més, per als més petits, i també en català, Pac Màgic porta a cinemes de tot el territori la recopilació de curts premiats a diversos festivals, Més enllà del cel i les estrelles.
14: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
9: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
14: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
9: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
15: Bon dia, Carmen. El Barça anunciarà avui la que serà la primera incorporació de la temporada 2026-2027. Es tracta del jugador anglès Anthony O'Gordon, provinent del Newcastle. El davanter, de 25 anys, va passar satisfactòriament la revisió mèdica a Barcelona i el club blaugrana pagarà una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions a la davantera blaugrana. És més, El Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
9: 3CAT Info.
15: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de tres temporades en la seva segona etapa al club.
16: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
15: Per la seva banda, Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols, unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas i, en canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Mitchell Sánchez després de 5 temporades. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
9: 3CAT Info.
15: En l'àmbit esportiu i competitiu, el Sabadell visita avui a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip vallesà.
17: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
15: I afegim que 11 jugadores del Barça han estat convocades amb la selecció espanyola femenina per disputar dos partits de classificació per al Mundial de l'any vinent. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Sarra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina, Iona Batlle, més les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. Pel que fa al bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català entre el Girona i el Joventut a 8:45. Abans, a les 6, es disputarà el Manresa a Madrid i de nou a 8:45 el Camp de Múrcia, Lleida i Andorra-Barça. Serà el primer partit l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pascual un cop acabi la temporada.
18: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
15: Pascual tenia contracte per dues temporades més i ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. A l'NBA, els Spurs de Sant Antoni igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91 al sisè partit de la sèrie, la matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquest play-off. Els Knicks esperen a la final.
9: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
15: El Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 de l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir va passar pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
15: També en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador, Jorge Vargas, fins ara entrenador del filial colomenc, que agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades en substitució de Xavi Closas. El tècnic barceloní, de 47 anys, debutarà així en una banqueta de la primera divisió.
9: 3CAT Info.
15: Marc Márquez disputarà avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir el pilot de Cervera va rebre el permís dels metges, un permís condicionat a una segona revisió avui. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, per un cop de calor. El quadre masculí també han avançat a tercera ronda Tiafoe, Ogier, Aliassime i Berrettini, mentre que Shelton i Tsitsipas han quedat eliminats. Avui partits per Rublev, Carreño, Jodar, Demiñaor, Djokovic, Casper Ruud i Alexander Zverev. El quadre femení avui juguen partits de tercera ronda és Świątek, Mukova, Andreeva, Svitolina i Bencic. Ahir van aconseguir la classificació Sabalenka, Osaka, Goff i Kiss. Els dobles masculins, a les 11, la parella Granollers-Ceballos juga contra Kirchhoff i Stevens. I el Giro d'Itàlia, avui 19a entre penúltima etapa, 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Alege.
0: Dos quarts de deu del matí, la consellera d'Educació es mostra sorpresa per la negativa sindical a l'última oferta d'increment salarial de 400 euros mensuals en 4 anys. Esther Niubó ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio, poc abans de la represa de les negociacions, després d'una nit amb tancada d'una quinzena de membres de sindicats del sector de l'ensenyament. Una reunió que es preveu per d'aquí a mitja hora. I avui hi ha vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. I l'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania que ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet dos ferits. Romania qualifica els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. La Unió Europea avisa que prepara el 21è paquet de sancions. És el que us hem destacat en aquesta primera mitja hora i a partir d'ara us expliquem que la inflació s'ha mantingut invariable aquest mes de maig. Continua instal·lada al 3,2% interanual, igual que a l'abril, segons la data avançada per al conjunt de l'Estat que acaba de fer públic l'Institut d'Estadística Espanyol. El que sí que puja és l'Euríbor del mes de maig, la tercera consecutiva, i per tant nou encariment de les quotes hipotecàries. De seguida us ho expliquem. A partir de dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya. I avui arrenca a Barcelona Molt Llibre, el festival literari per nens i joves que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. En esports, en Ricard, que destaquem.
15: Doncs que el Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027. Es tracta de la del jugador Anthony Gordon del Newcastle.
0: Continua el pic de calor amb temperatures que encara podrien pujar una mica més a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A la resta, tot i que es mantindrà l'ambient de juliol amb calor poc habitual, els termòmetres podran perdre algun grau. Tarda amb nuvolades al Pirineu i algun ruixat. Dos quarts de deu i dos minuts. Tornem al Departament d'Educació. Sindicats i Departament reprendran d'aquí a una mitja hora les negociacions per desencallar les protestes del sector, malgrat que sobre la taula hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions. Hi ha desacord perquè una part d'aquesta pujada vindria de l'increment salarial que l'Estat ha previst per tots els funcionaris. I tenim allà una unitat mòbil amb la Mar Riera. Mar, bon dia.
20: Molt bon dia. D'aquí a mitja hora és previst que comenci aquesta reunió. La consellera Esther Niubó hi arriba sorpresa perquè no entén com els sindicats ahir no van acceptar la darrera proposta. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha insistit que l'oferta recull les principals demandes sindicals.
21: Està sorprenent perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
20: Als sindicats no els va agradar l'ultimàtum de la conselleria. Demanen que l'increment salarial del govern arribi a 400 euros bruts, a banda de la pujada estatal ja prevista pels funcionaris. Sentim també al matí de Catalunya Ràdio Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
22: Què és el que manca la diferència de salaris amb la resta de treballadores de les altres comunitats autònomes? Doncs el que ens paga cada comunitat autònoma. Clar, si tu vens com a augment salarial el que ja està pagant els augments salarials de l'Estat, que el rebran tots els docents de tot l'Estat espanyol, i no ens augmentes allà on realment nosaltres hem de guanyar posicions.
20: A l'espera d'aquesta nova reunió, els sindicats mantenen l'amenaça de seguir les mobilitzacions si no s'arriba a un acord i no descorten arribar fins i tot a la vaga indefinida.
0: Bé, estarem pendents a veure com acaba. Gràcies, Mar, bon dia.
20: Molt bon dia.
0: Mentrestant, avui torna a haver vagues a escoles i instituts, en aquest cas als centres del Baix Llobregat, del Garraf i al Penedès. Anem al Baix Llobregat, a Sant Just d'Esberna, en concret, per saber com s'està vivint aquesta aturada, David Àngela.
23: Tranquil·litat davant de l'Institut de Sant Just d'Esberna, al passeig de la muntanya, a l'espera que avui arrenqui aquesta nova jornada reivindicativa al Baix Llobregat. I és que avui els docents i mestres de la comarca, en aquesta nova jornada de vaga sectorial, s'han organitzat en diverses columnes per arribar fins a Monistrol, un dels límits comarcals, i des d'allà pujar al monestir de Montserrat, on han quedat a les 12 del migdia. La Meritxell, mestra de secundària d'aquest centre de Sant Just, i avui com a membre del serveis mínims, té clar que el col·lectiu no afluixarà.
24: El nostre centre, la vaga està sent, està portant bastanta gent a terme les reivindicacions i, això avui no sé quan serem perquè molts ja han dit que no vindran. Crec que tenim les idees clares, sabem pel que lluitem i tirarem endavant fins que arribin a un acord entre tots.
23: Les columnes estan convocades a Collbató, Monistrol i Santa Cecília. El punt de trobada és a les 12 del migdia a la plaça del Monestir i des de Montserrat, un dels símbols del país i un temple de l'escalada, podrien fer alguna acció molt cridanera com penjar, per exemple, alguna gran pancarta en algun punt de la muntanya.
9: 3CAT Info.
0: La inflació s'ha mantingut invariable aquest mes de maig. Continua en el 3,2% interanual, igual que l'abril, segons la dada avançada pel conjunt de l'Estat que acaba de fer publicar l'Institut d'Estadística Espanyol. L'organisme explica que han contribuït a l'alça al transport i les activitats recreatives, esportives i culturals, però que ho han compensat a la baixa l'abaratiment de la roba i el calçat i el fet que el preu dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables. En canvi, hi ha hagut nova pujada de l'Euríbor al maig, la tercera consecutiva, i per tant nou encariment de les quotes hipotecàries. L'Euríbor acaba aquest mes en el 2,8%, venia del 2,75% de l'abril i manté d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra de l'Iran. Ara ja se situa al nivell més alt des del setembre del 2024. Aquells que revisin la quota de la seva hipoteca amb l'Euríbor del maig veuran com s'encarirà, ja que respecte a fa un any ha passat del 2,1% al 2,8%. Una hipoteca de 200.000 euros a 25 anys, amb un diferent de l'1%, tindrà una pujada de la quota mensual d'uns 75 euros i un augment anual d'uns 900.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de deu, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania aquesta matinada que ha impactat en un edifici residencial de 10 plantes en una ciutat del sud-est del país i ha causat una explosió i un incendi amb dos ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara ja el 21è paquet de sancions. Romania qualifica els fets d'una escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. Anem a la capital comunitària, Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: Ràpida condemna a les xarxes socials, tant de la Unió Europea com de l'OTAN. L'Aliança Atlàntica garanteix que continuarà reforçant les seves defenses contra totes les amenaces, inclosos, diu, els drons, com els que han causat aquest incident a Romania. Ha passat en una zona densament poblada, segons que ha destacat, per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ella ha parlat d'enfortir la seguretat i la capacitat de dissuasió d'Europa, especialment als països més propers a Rússia. El líder del Consell Europeu, Antonio Costa, va un pas més enllà i veu la caiguda d'un dron rus a Romania com una violació del seu espai aeri i una vulneració del dret internacional. Primeres reaccions també d'alguns països comunitaris. França, per exemple, ha convocat l'ambaixador rus a París per demanar-li explicacions.
0: A Bolívia, el govern intenta calmar els ànims de sindicats i col·lectius d'indígenes que des de fa setmanes protesten contra l'encariment de la vida. Mig any després d'arribar al poder, el president Rodrigo Paz s'enfronta a la crisi més greu del seu mandat. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
2: Camí ja d'un mes de protestes amb piquets i carreteres bloquejades que ja han provocat un mort en les violentes protestes entre manifestants i la policia, i també quatre persones perdien la vida per no haver rebut a temps assistència mèdica. Això a la zona de La Paz i l'Alto, a Bolívia, pràcticament sense oxigen als hospitals, desabastida d'aliments i també sense combustibles. Un caos a 6 mesos d'haver arribat al poder. El president del país en dia, el conservador Rodrigo Paz, protestes en contra seva de sindicats i també moviments indígenes, un cara a cara entre el president conservador del país andí, Rodrigo Paz, que ha aplicat fortes retallades, i l'expresident bolivià, Evo Morales, que acusa Paz de ser una titella neoliberal dels Estats Units.
0: Explota el coet New Glenn de l'empresa Blue Origin, propietat de Jeff Bezos. Ha passat aquesta matinada a la base de Cap Canaveral, a Florida, durant una prova de llançament. L'incident s'ha produït durant un assaig estàtic dels motors abans del llançament. El coet ha explotat a la plataforma i ha provocat una gran bola de foc visible a diversos quilòmetres de distància. Malgrat l'espectacularitat de l'explosió, la companyia ha confirmat que no hi ha ferits perquè tot el personal havia estat evacuat seguint els protocols de seguretat. Aquest és un nou revés per a Blue Origin a la cursa espacial privada contra SpaceX, ja que el New Glenn és el projecte estrella de la companyia per competir en missions comercials i programes lunars de la NASA.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A partir de dilluns, més d'una seixantena de serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és la nova mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que assenyala la falta de professionals com la causa principal de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat pública. Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extra que fan els metges. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són als anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquin sedació. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya Ràdio. De Catalunya, volíem dir, en declaracions al Catalunya Nit.
3: Entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries i aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. Mm. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades.
0: Secretari General de Metges de Catalunya. Durant l'any passat van créixer les llistes d'espera pel traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. A escala territorial, la situació més desafavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme. Adjudicades les obres per transformar la plaça d'Espanya i tot l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona i que pagarà el govern espanyol. El projecte estava pendent des que van treure de la zona l'antiga estació de bus. Girona, Clara Jordan.
4: Es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més zona verda i de descans, un parc infantil, carril bici i es canviarà el sentit del trànsit. També hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramon, subdelegat del govern espanyol a Girona.
5: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat. Llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i, sobretot, que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
4: Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
0: Més de 200 professionals del sector del transport d'animals vius es troben avui a Lleida per abordar reptes com la bioseguretat i el benestar animal. També es posarà damunt la taula una de les principals demandes d'aquest col·lectiu, tenir una regulació específica i ser considerat transport especial. Lleida, Júlia Albacar.
6: Un dels principals temes que abordarà el Congrés és la nova normativa que la Unió Europea vol tirar endavant en matèria de benestar animal congelada des del desembre de 2023. Una regulació que el gerent de l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals, Marc Poc, qüestiona obertament que pugui millorar les condicions dels animals.
7: És cert que aquesta normativa no crea un millor benestar animal. Nosaltres creiem i sabem que quan més espai disponible es deixi en els animals, més risc tindran de patir lesions. Després, el tema de les temperatures, també hem vist que no s'ha considerat la sensació tèrmica.
6: També es reclamarà flexibilitzar els horaris de descans dels conductors o permetre el seu pas durant els talls de carretera. És el primer congrés d'aquestes característiques que se celebra a l'Estat.
0: Passem ara per Tarragona. Aquest cap de setmana la Fira del Vi de la DO Tarragona torna a aterrar la ciutat en una edició marcada pel 80 aniversari de l'entitat. Al llarg de l'any es commemora que el 1945 es va començar a posar en valor el que es coneix com a vins de postres propis de la zona. Clara Chavarría Domingo.
25: Els vins de la zona del Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp i una part de la Ribera d'Ebre es caracteritzaven en un primer moment pels seus vins dolços, com ara licors, vins rancis, misteles o moscatells, una oferta molt similar a altres zones de l'Estat i que es va voler posar en valor amb un reglament el 1945. Maria Rosa Blanc és la presidenta de la DO.
26: Es va considerar que tot el que sortia d'aquí s'havia doncs, de reglamentar i se li havia de donar valor i posar el nom del territori d'on sortien, que era Tarragona. Aquest va ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va posar un reglament perquè el raïm que fos d'aquí, el tipus d'elaboració, fos el que es descriu el que ha de ser de la zona.
25: Darrere hi havia 4 o 5 cellers i ara ja en són una trentena i l'oferta s'ha ampliat amb vins com els escumosos i blancs de la varietat Macabeu. Entre cellers destaquen les cooperatives, històricament clau per refer-se de crisis com la filoxera.
26: Que ells van mantenir aquest conreu de la vinya i tota aquesta economia, van construir aquestes catedrals del vi que tenim aquí a la nostra zona i van tirar endavant altra vegada doncs, la replantada i les elaboracions posteriorment de vins.
25: Després de 80 anys, la DO fa front a reptes com la forta competència d'altres territoris i fer-se un lloc a casa, a les cartes dels restaurants i a les lleixes dels supermercats.
9: Tresca Info.
27: A casa nostra hi ha centenars d'escoles i instituts segregats.
28: El sistema vol que l'immigrant vagi junt a la mateixa escola.
27: I això té conseqüències.
29: Estudiar en escoles segregades fa que la integració sigui molt més difícil, perquè ets l'altre, ets diferent.
27: Les escoles dels altres. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: Tota comunitat necessita un cor.
31: Un cor? Per què?
30: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
31: I reforçar la identitat?
30: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
31: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
0: 3:15. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Sarra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora els punts més complicats són a la B20 a Cornellà, sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat per una avaria. I a la C33 i la C58, d'entrada cap al Nus de la Trinitat, veiem vehicles aturats. Aquí, de fet, a la C58 hi ha hagut un accident i encara hi ha presència de vehicles al voral. També retencions a la Ronda Litoral de Barcelona, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Per contra, comença a millorar la circulació a la C31 a Badalona, sentit Barcelona. Durant una bona estona hi ha hagut un carril tallat per un accident. Ara, però, ja són tots els carrils oberts. Hem de parlar també del transport públic, perquè recordem-ho, hi ha una incidència a Rodalies que afecta les línies R2, R2 Nord i R2 Sud. Els trens d'aquestes línies circulen amb demores que poden superar els 20 minuts per una incidència, per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia. I encara hi ha també una incidència al tram de Barcelona que afecta les línies T1, T2 i T3. Totes tres circulen amb freqüències de pas alterades.
0: El temps. Jofre Genuer.
10: Avui esperem que les màximes es mantinguin bastant similars a les d'ahir, fins i tot que ara podríem pujar un parell més a Ponent i Terres de l'Ebre, amb valors de 38 o potser 39. Aquí encara podria caure algun rècord després d'aquests 30 rècords, almenys, que es van produir ahir de les 120 estacions meteorològiques automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta es mantindrà aquest ambient anòmal, típic de juliol o agost, amb valors clarament molt per sobre del que seria habitual, però amb una tendència a perdre algun grauet, sobretot cap a Girona, sud de Barcelona, respecte a les temperatures d'ahir. I aquesta tarda, nuvolades, amb risc d'algun ruixat al Pirineu. De moment, fenòmens que no són molt generals, però que van guanyant terreny. I pels propers dies encara ho faran més. A les tardes, al Pirineu i Prepirineu, s'espera que els ruixats i les tempestes comencin a guanyar una mica més de presència. Això pot anar desinflant, doncs, aquesta bombolla d'aire càlid, que en principi ha d'anar perdent pistonada al llarg del cap de setmana, tot i que encara continuarem amb un ambient normal i més de juliol i agost. Serà al llarg de la setmana que ve que les temperatures es normalitzin i sobretot a partir de dimarts.
0: Tres quarts de deu i tres minuts.

0: A Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria. Tornem cap a Lleida, en aquest cas amb la Júlia Albacar.
1: El festival celebra la seva dècada d'història i consolida l'aposta pel gènere de novel·la negra i criminal, un dels més populars entre els autors de Ponent. L'edició d'estany estarà molt marcada pel desè aniversari del certamen, com expliquen Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions, i Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis Lerdencs, coorganitzadors.
2: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder avançar aquest gènere en concret a la ciutadania.
3: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
1: Un dels grans protagonistes d'esta edició serà l'escriptor del Pallars Jussà, Pep Coll, que rep el Premi Trajectòria Literària per la seva prolífica carrera, on també ha apostat per la novel·la negra com la seva darrera obra, Els Crims de la Mel. Coll rebrà el premi esta tarda, on també està programat un espectacle teatralitzat sobre el festival i la presentació d'un recull de còmics negres. Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'espais de crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
0: Avui arrenca a Barcelona Mont Llibre, el festival literari per a nens i joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Anna Juan és una de les comissàries.
4: Com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai molt canviant, que no té límits, però també els espais culturals per a les infàncies també, i després també la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre espais reals.
0: Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil que ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio.
4: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: El CCSB i el MACBA són els escenaris de la programació gratuïta que s'allargarà tot el cap de setmana amb tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. Avui mateix també es farà la Tarda Jove, un espai específic per a adolescents, coordinat per Freddy Gonçalves. Visitaran el festival figures de renom en el món del llibre infantil i juvenil, com l'autor i il·lustrador francès Olivier Dozou, la il·lustradora Anna Font o Bernardo Pecarvalho, autor, il·lustrador i cofundador de la influent editorial portuguesa Planeta Tangerina i un dels noms més destacats del món de l'àlbum il·lustrat contemporani europeu. Ilia Kali i Vanessa Martín seran algunes de les protagonistes de la 5a edició del Festival Teta, que aquest cap de setmana se celebra a Tarragona. A més dels diferents recitals programats, el certamen, de caràcter feminista, també proposa activitats per convidar la reflexió, sobretot entre el públic jove. Tarragona, Clara Chavarría Domingo. Ojo.
5: El festival que se celebra a l'Auditori Camp de Mart es presenta sota el lema Més veus, més ritme i més futur. S'hi refereix la cap de secció de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, Montse García Biosca.
6: El lema d'enguany pues, defineix molt bé què és el TETA i en què s'ha convertit. Parlem de més veus pues, perquè apostem per una diversitat real, amb més tipus d'artistes, amb una música més diversa. Artistes que pugen a l'escenari amb una mirada pròpia i vivències que en moltes ocasions s'han quedat fora, no? Més ritmos, perquè celebrem la pluralitat musical i fet de gaudir col·lectivament. I més futur, perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
5: Tot plegat arrenca avui a 7:45 amb la tarragonina Maria Fort. La seguiran Sandra Montfort, Ponce Lam, Carla Loz i Lia Kali, que tancaran la primera nit. Demà serà el torn de Vanessa Martín. Abans també hi passaran Marisa Valle i el duet de música tradicional Alosa. El grup tarragoní Les que faltaven tancaran el festival amb un concert gratuït. Més enllà d'aquests recitals, prèviament s'han fet diverses activitats de caràcter reflexiu en alguns instituts de la ciutat i durant el festival s'han previst xerrades i taules rodones, una fira d'entitats i altres espectacles de música i humor a l'entorn dels Jardins del Camp de Mar. Les entrades dels concerts costen entre 23 i 53 euros i hi ha abonaments per als dos dies. Si alejó de aquí.
0: Més propostes. La Seu d'Urgell recupera aquest cap de setmana la Fira Medieval, que no es feia des d'abans de la pandèmia. La 19a edició de la Fira tindrà la cultura com un dels eixos destacats perquè es fusioni amb el Festival Literari Llegendari a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
7: La Seu torna dissabte i diumenge a l'edat mitjana amb una fira que es va deixar de fer el 2019 i que ara es recupera amb un nou impuls per posar en valor el centre i el patrimoni històric de la ciutat. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
8: Era un tema pendent, que era la recuperació d'aquesta fira medieval, d'aquest mercat medieval que es va deixar de fer per pandèmia. Eren prou temps per poder fer aquest replantejament que volíem per recuperar doncs, aquesta fira que ha d'estar al carrer Canonges com ja hi era, com així ha de ser.
7: Ho fa amb un centenar de parades i una trentena d'actes per a totes les edats, entre mostres d'oficis, parades d'artesania i gastronomia, jocs i tallers i, sobretot, literatura. Tindrà un pes important perquè s'incorporen les activitats de Llegendària, un festival literari que s'ha celebrat a la ciutat els últims 6 anys. Cristina Moreno és la regidora de festes.
9: Serà una experiència que inclourà aquesta part literària, que és la característica de Llegendària, en una fira medieval. De fires medievals n'hi ha arreu del territori, però al final l'important no és només continuar fent o engrandint les diferents tipologies d'esdeveniments, sinó que cada territori ha de buscar la seva característica i nosaltres ens semblava doncs, que aquesta part literària podia doncs, nodrir moltíssim aquesta proposta.
7: La fira serà demà i diumenge, tot i que el programa comença aquest vespre amb un acte per promoure la candidatura de la Catedral Urgellenca a Patrimoni de la Humanitat.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
10: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà al migdia la primera incorporació de la temporada 2026-2027, la d'Anthony Gordon, del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona de forma satisfactòria i el club blaugrana pagarà una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta, però, altres operacions a la davantera blaugrana. El club presentarà, de fet, una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
11: 3Cat Info.
10: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club. La central aragonesa, per la seva banda, marxa després de 9 temporades i 27 títols.
12: Estimats culers, arriba el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
10: Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Michel Sánchez després de 5 temporades. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
11: 3Cat Info.
10: En l'àmbit esportiu i també competitiu, el Sabadell visita a les 9 del vespre el camp del Madrid-Castella, el filial del Real Madrid, al partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip ballesà.
13: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
10: En bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut a 8:45. Abans, a les 6, es disputarà el Manresa a Madrid i tornant a 8:45, el Lleida visitarà el Camp de Múrcia i el Barça jugarà a la pista de l'Andorra. Serà el primer partit l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pasqual un cop acabi la temporada.
14: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
10: Pasqual tenia contracte per 2 temporades més i ja ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. A l'NBA, els Spurs de San Antonio igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma City Thunder per 118-91 al 6è partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim partit d'aquest playoff de final de conferència. Els Knicks ja esperen a la final de l'NBA.
11: 3CAT Info.
10: Més coses. El Barça Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 de l'excapità blaugrana Sergio Lozano. Un Lozano que ahir va passar per l'estudi del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: L'any passat, quan se decide que ja no voy a seguir jugando, que me voy a retirar, el president, la charla donde nos vemos, de una manera distendida, que estaban pues la cúpula, me dice que tienen pensado de retirar mi camiseta, que para ellos era un orgullo y bueno, que había representado muy bien los valores del Barça y que había hecho historia y que qué mejor que estuviese arriba. Entonces, claro, imagínate que eso te diga, pues en ese momento es una emoción tremenda.
10: També en futbol sala, la indústria Santa Coloma ja té nou entrenador. Es tracta de Jorge Vargas, fins ara tècnic del filial colomenc, que agafarà les regnes del primer equip les dues properes temporades en substitució de Xavi Closas. En motor, Marc Márquez disputarà avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir el pilot de Cervera va rebre el permís dels metges. Un permís condicionat a una segona revisió avui després de la primera sessió. El Giro d'Itàlia avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa, amb 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Aletge, amb l'ascensió a un port de primera categoria i 4 de segona. El danès del Visma, Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder. Ahir, triomf per al francès Paul Meunier a l'esprint. El torneig de tennis de Roland Garros destaca l'eliminació ahir del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, per un cop de calor. El quadre masculí també van passar a la tercera ronda, Tiafoe, Ogier, Yassine i Berrettini, mentre que Shelton i Tsitsipas van quedar eliminats. Avui hi ha partits per a Rublev, Carreño, Jodar, De Minaur, Djokovic, Ruth contra Tommy Paul i Alexander Zverev. Al quadre femení avui juguen Swiatek, Mukova, Andreeva, Svitolina i Vencic, entre d'altres.
11: Trescat Info.

0: Sindicats i Departament d'Educació reprenen a aquesta hora les negociacions després que aquesta nit un petit grup de sindicalistes s'han tancat a la conselleria com a mesura de protesta per com estan anant les converses. Sobre la taula ja hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions, però no accepten que una part d'aquesta pujada es correspongui amb l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Mark Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet dos ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de l'acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. El sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Lleida plega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat i el benestar animal. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona. Els treballs, amb un cost d'uns 3 milions d'euros, els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. Avui arrenca a Barcelona amb un llibre, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I a Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
2: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador de Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Michel Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I l'agenda esportiva d'avui també passa pel futbol, i és que el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. En bàsquet, a l'última jornada de la Lliga regular de la Lliga ACB, Girona-Joventut, Manresa-Madrid, tocant de Murcia-Lleida i Andorra-Barça. I l'equip de futbol sala del Barça rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I el temps, la calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja. En canvi, en el Pla de Lleida, màximes entre 35 i 38 graus a ponent, tarda variable al Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes aïllades.
1: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els sindicats i el Departament d'Educació han de reprendre a aquesta hora les negociacions per desencallar les protestes de mestres i professors, malgrat que sobre la taula hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions. Hi ha desacord perquè una part d'aquesta pujada vindria de l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. Tenim una unitat mòbil al Departament d'Educació amb el David Mendoza i el Cristian Roldán. Cristian, molt bon dia, explica'ns.
3: Bon dia, Àngels. Doncs sí, està a punt de començar una nova reunió d'educació. Aquesta, podem dir, amb l'ambient especialment enrarit, després que una quinzena de membres dels sindicats hagin passat la nit a la seu del departament i el govern ara hagi decidit reforçar la seguretat. A més, també hi ha una cinquantena de docents que s'estan mobilitzant en aquests moments al voltant d'educació. No sé si els podeu sentir.
0: Sí,
3: damunt la taula, a tot això, tenim la proposta que va fer ahir arribar, que va fer el departament ahir, amb una pujada salarial en 4 anys de prop de 400 euros. Una proposta que, com deies, la consellera Esther Niubó esperava que satisfés les demandes dels sindicats. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Te sorprèn perquè la portaveu doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment doncs, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
3: des dels sindicats majoritaris, però denuncien que el departament els ha presentat una oferta unilateral que no està oberta a modificacions. Més enllà dels salaris, on encara hi ha serrells, com comentaves, que no convencen els treballadors, com per exemple aquest complement estatal, USTEC, el sindicat majoritari de l'educació, demana que el govern s'assegui a negociar. Yolanda Segura n'és la portaveu.
5: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
3: Els sindicats majoritaris mantenen les protestes, com sentim, i amenacen, a més, amb elevar el to si durant la jornada d'avui les negociacions no van per bon peu.
0: Perfecte, doncs quedem pendents de les novetats que ens pugueu fer arribar des d'aquí. Cristian, gràcies, fins ara.
3: Gràcies a tu, adéu.
0: Ara ens en feia referència al Cristian. Avui torna a haver-hi vagues en escoles i instituts, en aquest cas els centres del Baix Llobregat, del Garraf i del Penedès. Els docents d'aquestes comarques han planificat una pujada reivindicativa al Santuari de Montserrat. David Àngela.
6: Desenes de persones amb samarretes grogues enfilant-se per la falda de Montserrat després de mesos de negociacions i de diverses jornades de vaga. Els docents esperen que la Moreneta atengui les seves reivindicacions. Anna Cebrián és portaveu d'USTEC al Penedès.
7: Bé, doncs ara pujarem cap a la plaça de la Basílica. S'han organitzat cotxes, altres pujarem en columnes a peu i allà farem diversos actes. El més representatiu serà la baixada o el despenjar unes teles grogues per part d'uns escaladors. Anem a demanar-li a veure si ja que el departament ens escolta, com a mínim si ella ens pot escoltar.
6: 10 quilòmetres per carretera, uns 700 metres de desnivell i una temperatura màxima prevista de 32 graus. Això no atemoreix de moment els mestres que s'han afegit amb diverses columnes a aquesta mobilització aquí a Monistrol de Montserrat.
0: Doncs el sector de l'educació no és l'únic que avui ha sortit al carrer. Els treballadors dels serveis d'atenció directa de l'Ajuntament de Barcelona s'han concentrat aquest matí, ho han fet a la plaça Sant Jaume per protestar per la seva situació laboral. Ho han fet abans que comencés un ple extraordinari forçat per Junts, Esquerra i Comuns perquè el govern de Jaume Collboni dialogui amb els sindicats. Els treballadors municipals preparen una vaga durant la visita del PAP a l'Ajuntament de Barcelona en Escura.
8: Els sindicats no estan d'acord amb el conveni col·lectiu de l'Ajuntament que es va aprovar al gener. Dijous en assemblea, els treballadors de serveis com les oficines d'atenció a la ciutadania, feminismes, escoles bressol o biblioteques van aprovar fer vaga durant la visita del Papa a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat de la CGT a l'Ajuntament i Marc Garcia de la Intersindical.
9: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
10: Tenim el Tour de França, tenim els creuers, tenim el Collboni en el fons i tot el seu govern està dedicat al turisme, ja que aquesta ciutat és molt xula i molt guai, i està oblidant els seus ciutadans.
8: En total, hi ha uns 3.500 treballadors convocats a la vaga.
0: I encara a la capital catalana, explicar-vos que la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha decidit també presentar-se a les primàries per aspirar a ser la candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Freixa ha explicat en un comunicat que la candidatura que vol encapçalar pretén recuperar una Barcelona amb lideratge, ambició i orgull de ciutat que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. D'aquesta manera, ja són tres els aspirants a les primàries, l'actual líder municipal, Jordi Martí, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, i Glòria Freixa. La setmana que ve s'hauran de postular oficialment quan el partit obri el procés electoral. Passant 9 minuts de les 10, parlem ara d'economia. Us ho dèiem en titulars. La inflació s'ha mantingut invariable aquest mes de maig. Continua en el 3,2% interanual, igual que l'abril, segons la dada avançada per al conjunt de l'Estat, que acaba de fer públic l'Institut d'Estadística Espanyol. L'organisme explica que han contribuït a l'alça el transport i les activitats recreatives, esportives i culturals, però que ho han compensat a la baixa l'abaratiment de la roba i el calçat i el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables. El que sí que hi ha hagut és una nova pujada de l'Euríbor al maig, és la tercera consecutiva i, per tant, nou encariment de les quotes hipotecàries. L'Euríbor acaba aquest mes en el 2,8%, venia del 2,75% de l'abril i manté d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra a l'Iran. Ara ja se situa al nivell més alt des del setembre del 2024. Per tant, això què vol dir? Que aquells que revisin la quota de la seva hipoteca amb l'Euríbor del maig veuran com s'encarirà, ja que respecte a fa un any ha passat del 2,1 al 2,8. Un exemple, una hipoteca d'uns 200.000 euros a 25 anys amb un diferencial de l'1% tindrà una pujada de la quota mensual d'uns 75 euros i, per tant, un augment anual d'uns 900 euros.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania aquesta matinada, que ha impactat en un edifici residencial de 10 plantes en una ciutat del sud-est del país.

0: Brussel·les, Bruno Forte Amires.
1: En cap moment, però, Ruta ha parlat d'activar per respondre a aquest incident l'article 5 de la Carta de l'OTAN, que és el que preveu una defensa col·lectiva en cas d'atac exterior. Sí que diu, però, que el comportament imprudent de Rússia és un perill per a tots els socis de l'Aliança, i amb la caiguda d'aquest dron a Romania, constata que la invasió il·legal de Moscou a Ucraïna, diu, té conseqüències que van més enllà de la frontera ucraïnesa, arribant, en aquest cas, al territori de l'OTAN. Ruta garanteix que continuaran reforçant la seguretat i la capacitat de dissuasió dels països aliats. Per la seva banda, la Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara un nou paquet de sancions, el 21è, contra Rússia. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat que el dron rus ha caigut a Romania en una zona densament poblada. I la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, ha demanat que aquest incident no quedi impune. Creu que és una violació flagrant de la sobirania de Romania i de l'espai aeri europeu.
0: Encara cal afegir que drons russos han atacat tres vaixells de bandera estrangera al Mar Negre aquesta nit, segons ha denunciat el govern ucraïnès. Els atacs al corredor marítim que el país utilitza per a les seves exportacions han provocat un incendi sense víctimes. I els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, un extrem, però que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per a un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance des de la base militar d'Andrews n'ha parlat.
2: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: Des de l'Iran, però asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar dos mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. I encara en internacional, el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto el foc a Gaza i ordena ara a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet davant seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
3: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
4: Al 100%, al 100%.
3: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
0: Mentrestant, al front del Líban, Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides amb bombardejos a la capital, Beirut, i altres objectius del país. I abans d'obrir àrea de serveis, tornem a casa nostra i us expliquem una darrera qüestió. Protecció Civil ha aixecat el confinament als veïns d'Òrrius, al Maresme, que es va decretar ahir al migdia arran d'un incendi que va afectar una fàbrica on hi havia 500 tones d'un producte altament inflamable. Aquest aixecament arriba poc després que els bombers donessin per controlat l'incendi abans de les 7 del matí. A la nit, els bombers no han trobat cap punt calent a la zona de vegetació afectada pel sinistre, tampoc a la zona on hi havia la indústria. El foc no ha causat cap víctima i ha cremat a l'entorn d'una hectàrea, però va arribar a mobilitzar fins a una trentena de dotacions, inclosos efectius aeris. Durant la matinada, l'estratègia dels bombers ha estat deixar cremar la parafina sense intervenir-hi perquè llançar-hi aigua podria haver dispersat productes contaminants al medi natural. Josep Manel Escudero és cap de l'operació dels bombers.
5: De moment, la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Recordem que ahir els bombers també van actuar per apagar focs a Bot, a la Terra Alta i al Manar, al Segrià, on un incendi va afectar 13 hectàrees de cereal i segada. Un quart d'onze. Fem un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora segueixen les aturades a la B20 a Cornellà, sentit Llobregat. Recordem que hi ha un carril tallat en aquest punt per una avaria. Complicada també la circulació a Montcada, sentit Barcelona, perquè a la C33 hi ha un carril tallat per una avaria i a la C58 encara hi ha vehicles al voral després d'un accident. Pel que fa al transport públic, recordem que tenim una incidència a Rodalies que afecta les línies R2, R2 Nord i R2 Sud. Els trens circulen amb demores que poden superar els 20 minuts, segons Renfe, a causa d'actes incívics a l'estació de Passeig

0: passeig de Gràcia. Hi ha també una incidència al tram de Barcelona que afecta les línies T1, T2 i T3 que circulen amb freqüències de pas alterades.
1: El temps. Jofre Genué.
2: Continuem immersos sota els efectes d'aquest pic de calor, d'aquest episodi de pic de calor, que ens va dur 31 rècords de les 126 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, una quarta part. Valors que van arribar als 37 amb rècord a la ciutat de Lleida, per exemple, a Portbou també de matinada amb rècord amb 28 graus. I bé, avui encara podria haver algun rècord, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre. Però a la resta, tot i que l'ambient serà de juliol, gens de maig, ambient més de canícula que no pas de finals de maig, les temperatures comencen a perdre alguns graus. Bé, aquesta tarda la mateixa calor pot ajudar a la formació d'algunes nuvolades amb algun petit ruixat entre el Pirineu i Prepirineu. Aquests fenòmens han d'anar guanyant terreny al llarg del cap de setmana, amb tardes més insegures a zones de muntanya, al nord del país, amb més tronades, això farà baixar el termòmetre. I a la resta, sobretot a la costa, és on es notarà menys, també en alguns sectors de les Terres de l'Ebre, però bé, perdent graus dia rere dia i amb una tendència que el termòmetre es normalitzi a l'inici de la setmana que ve i sobretot de cara a dimarts.
1: Tresca Info.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
4: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Tresca Info.
7: Passant gairebé 4 minuts d'un quart d'onze, continuem. Més de 200 professionals del sector del transport d'animals vius es troben avui a Lleida per abordar reptes com la bioseguretat o el benestar animal. També es posarà damunt la taula una de les principals demandes d'aquest col·lectiu, tenir una regulació específica i ser considerat transport especial. Lleida, Júlia Albacar.
8: Un dels principals temes que abordarà el Congrés és la nova normativa que la Unió Europea vol tirar endavant en matèria de benestar animal congelada des del desembre de 2023. Una regulació que el gerent de l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals, Marc Poc, qüestiona obertament que pugui millorar les condicions dels animals.
9: És cert que aquesta normativa no crea un millor benestar animal. Nosaltres creiem i sabem que quan més espai disponible es deixi en els animals, més risc tindran de patir lesions. Després, el tema de les temperatures, també hem vist que no s'ha considerat la sensació tèrmica.
8: També es reclamarà flexibilitzar els horaris de descans dels conductors o permetre el seu pas durant els talls de carretera. És el primer congrés d'aquestes característiques que se celebra a l'Estat.
7: I ara anem cap a la ciutat de Girona, adjudicades les obres per transformar la plaça d'Espanya i tot l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren i que pagarà el govern espanyol. El projecte estava pendent des que van treure de la zona l'antiga estació de bus. Clara Jordan.
10: Es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més una verda i de descans, un parc infantil, carril bici i es canviarà el sentit del trànsit. També hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramon, subdelegat del govern espanyol a Girona.
11: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat, llavors per un altre costat també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i sobretot que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
10: Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
7: Aquest cap de setmana, la Fira del Vi de la DO Tarragona torna a aterrar la ciutat en una edició marcada pel 80è aniversari de l'entitat. Al llarg de l'any es commemora que el 1945 es va començar a posar en valor el que es coneix com a vins de postres propis de la zona. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
12: Els vins de la zona del Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp i una part de la Ribera d'Ebre es caracteritzaven en un primer moment pels seus vins dolços, com ara licors, vins rancis, misteles o moscatells, una oferta molt similar a altres zones de l'estat i que es va voler posar en valor amb un reglament el 1945. Maria Rosa Blanc és la presidenta de l'ADO.
13: Es va considerar que tot el que sortia d'aquí s'havia doncs, de reglamentar i se li havia de donar valor i posar el nom del territori d'on sortien, que era Tarragona. Aquest va ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va posar un reglament perquè el raïm que fos d'aquí, el tipus d'elaboració, fos el que es descriu el que ha de ser de la zona.
12: Darrere hi havia 4 o 5 cellers i ara ja en són una trentena i l'oferta s'ha ampliat amb vins com els escumosos i blancs de la varietat Macabeu. Entre cellers destaquen les cooperatives, històricament clau per refer-se de crisis com la filoxera.
13: Que ells van mantenir aquest conreu de la vinya i tota aquesta economia, van construir aquestes catedrals del vi que tenim aquí a la nostra zona i van tirar endavant altra vegada doncs, la replantada i les elaboracions posteriorment de vins.
12: Després de 80 anys, la DEO fa front a reptes com la forta competència d'altres territoris i fer-se un lloc a casa, a les cartes dels restaurants i a les lleixes dels supermercats.
7: I ara parlem de literatura. Anem cap a Lleida. La novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria. Júlia Albacar.
8: El festival celebra la seva dècada d'història i consolida l'aposta pel gènere de novel·la negra i criminal, un dels més populars entre els autors de Ponent. L'edició d'aquest any estarà molt marcada pel desaniversari del certamen, com expliquen Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions, i Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, coorganitzadors.
14: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder atansar aquest gènere en concret a la ciutadania.
15: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
8: Un dels grans protagonistes d'esta edició serà l'escriptor del Pallars Jussà, Pep Coll, que rep el Premi Trajectòria Literària per la seva prolífica carrera, on també ha apostat per la novel·la negra com la seva darrera obra, Els crims de la Mel. Coll rebrà el premi esta tarda, on també està programat un espectacle teatralitzat sobre el festival i la presentació d'un recull de còmics negres. Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'espais de crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i 2 concursos de microrelats i fotografia.
7: I avui arrenca a Barcelona amb molt llibres el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Ana Juan és una de les comissàries.
16: Com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai molt canviant, que no té límits, però també els espais culturals per a les infàncies també, i després també la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre espais reals.
7: Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil que ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio.
16: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
7: El CCCB i el MACBA són els escenaris de la programació gratuïta que s'allargarà durant tot el cap de setmana amb tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. Avui mateix també es farà la Tarda Joves, un espai específic per adolescents, coordinat per Freddy González.
17: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
18: Vols saber què passa al Parlament?
19: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
20: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
18: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
21: Podem dir que està en temps de descompte.
22: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
23: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
24: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
25: La prohibició de les compres especulatives serà...
26: estrepitoso fracaso de la izquierda.
18: Escolta l'Hemicicle.
27: S'aixeca la sessió.
18: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
7: 5 minuts i arribarem a 2:15.
1: Esports.
7: Tota la informació esportiva amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
28: Bon dia, Àngels. El Barça presentarà aquest mateix migdia la primera incorporació de la temporada 2026-2027, la d'Anthony Gordon, fins ara al Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona i el club blaugranà pagarà una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions a la davantera del Barça. És més, El club blaugrana presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
18: 3CAT Info.
28: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club.
0: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
28: Per la seva banda, Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols. Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. Totes dues acaben contracte aquest 30 de juny. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Mitja Sánchez després de 5 temporades. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per a la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí d'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I en l'àmbit esportiu i també competitiu, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del filial del Madrid al partit de de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip ballesà.
2: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
18: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
28: Parlem ara de bàsquet, i és que avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34ª i última jornada. Destaca el duel català entre el Bàsquet Girona i el Joventut, serà a partir de 8:45. Abans es disputarà el Manresa a Madrid i tornant a 8:45 el Lleida visitarà el Camp de Múrcia i el Barça a l'Andorra. Serà el primer partit l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pasqual un cop acabi la temporada.
3: Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
28: Pasqual tenia contracte per dues temporades més i ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. A l'NBA, els Spurs de San Antonio igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91, el sisè partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquest playoff de la final de la Conferència Oest. Els Knicks ja esperen a la final.
18: 3CAT Info.
28: El Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 de l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir ho va valorar al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber.
28: En motor, Marc Márquez disputa avui la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ahir el pilot de Cervera va rebre un permís dels metges. El torneig de tennis de Roland Garros, avui hi ha partits de tercera ronda per Rublev, Carreño, Hodar, Demiñaur, Djokovic, Ruth i Zverev, entre d'altres. Ahir destacà l'eliminació del número 1 del món, l'italià Yannick Sinner, que va patir un cop de calor mentre jugava amb l'argentí Juan Manuel Cerúndolo. Al quadre femení, avui juguen partits de la tercera ronda, Świątek, Mukova, Andreeva, Svitolina i Bencic. Ahir classificacions de Sabalenka, Osaka, Goff i Madison Keys. Els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos juga avui contra Kirchhoff i Stevens. Els 16 de final serà a les 11 del matí.

0: 3CAT Info.
1: 11:15, sindicats i Departament d'Educació reprenen les negociacions després que aquesta nit un petit grup de sindicalistes s'han tancat a la conselleria com a mesura de protesta per com estan anant les converses sobre la taula. Els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions, però no accepten que una part d'aquesta pujada es correspongui amb l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. I l'inflació s'ha mantingut invariable aquest mes de maig, continua instal·lada en el 3,2% interanual, igual que l'abril, segons la dada avançada que el conjunt de l'Estat, que acaba de fer públic l'Institut d'Estadística Espanyol. El que sí que puja és l'Euribor del mes de maig, la tercera pujada consecutiva, i per tant, nou encariment de les quotes hipotecàries. Notícia també destacada aquesta hora, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet dos ferits. En aquest segon tram de l'informatiu parlarem de les mesures que es posaran en marxa al Delta de l'Ebre i també al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà per millorar-ne la seva preservació. A l'espai Insostenibles ens fixarem en com el canvi climàtic afecta l'Àrtic i en Cultura repassarem les estrenes de la setmana encapçalades per el drama amb Zendaya i Robert Pattinson. I quan faltin 5 minuts per les 11, arribaran els esports. Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Àngels.
1: Què ens explicaràs, va?
2: Doncs que el Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027. Es tracta de la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon.
1: I el temps, la calor avui forta i excepcional que es mantindrà si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja en canvi en el Pla de Lleida. Màximes d'entre 35-38 graus a Ponent, tarda variable al Pirineu amb alguns ruixats o tempestes aïllades. Passant un parell de minuts de 11:15, els sindicats i el Departament d'Educació han de reprendre a aquesta hora les negociacions per desencallar les protestes de mestres i professors, malgrat que sobre la taula hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar aquestes mobilitzacions. Hi ha desacord perquè una part d'aquesta pujada vindria de l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. Anem en directe ara cap al Departament d'Educació. Estan allà fent guàrdia en David Mendoza i el Cristian Roldán. Cristian, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs sí, en aquests moments gairebé el centenar de docents que hi ha mobilitzats davant el Departament d'Educació ja estan tallant la Via Augusta de Barcelona per fer pressió a la reunió que s'està celebrant en aquests moments portes endins del Departament. Una negociació que es preveu molt tensa després que una quinzena de membres dels sindicats hagin passat la nit en aquesta mateixa seu del Departament. Com deies, damunt la taula hi ha la proposta que va fer arribar ahir l'Educació amb una pujada salarial en 4 anys de prop de 400 euros. Una proposta que la consellera Esther Niubó esperava que satisfés les demandes dels sindicats. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Te sorprèn perquè la portaveu doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment doncs, que, en fi, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
3: Des dels sindicats majoritaris denuncien que el departament els ha presentat aquesta oferta però d'una manera unilateral i que no està obert a modificacions. Més enllà dels salaris, on encara hi ha serrells que no convencen els sindicats, com des d'on es fa aquest augment salarial, els representants dels treballadors demanen també que el govern s'assegui a negociar altres qüestions, com ara l'escola inclusiva i les ràtios. Sentim Yolanda Segura d'USTEC i Ramiro Gil, de professors de secundària.
5: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps.
6: El sistema educatiu català està en fallida i hem d'abordar aquesta qüestió. I ni tan sols en el tema salarial, que sí, és veritat, costa diners, però també en qüestions que no costen diners, el departament no està disposat a moure's ni un mil·límetre.
3: Els sindicats majoritaris mantenen les protestes i amenacen amb elevar el to si durant la jornada d'avui les negociacions no acaben avançant en bon peu.
1: Perfecte, Cristian, tornem a connectar d'aquí mitja hora amb el comptada. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.
1: Mentrestant, avui torna a haver-hi vagues en escoles i instituts, en aquest cas els centres del Baix Llobregat, del Garraf i del Penedès. A aquesta hora podem marxar cap a un centre educatiu del Penedès, concretament l'escola Dolors Mallafré de Vilanova i la Geltrú. Allà hi tenim la Montse Jané.
7: Hola, bon dia. Som a l'Institut Dolors Mallafré, on s'estan fent classes, però amb menys alumnes. Hem pogut parlar amb la coordinadora pedagògica, Eulàlia Forga, sobre com està funcionant avui l'activitat del centre.
8: Doncs mira, exactament no t'ho puc dir, perquè estem ara fent el recompte. Estem mirant, passant per les classes, a veure els profes que falten i l'alumnat que tenim. Estem aproximadament d'alumnat de primer i segona meitat d'aula, sobre uns 13-15 alumnes, i tercer i quart suposo que faltaran més.
0: I batxillerat?
8: Batxillerat, segon, ja no estan, perquè estan fent classes de repàs de l'ESPAU i aquests van venint, i els de primer de batxillerat, doncs, hi ha gent que té examen, depèn, hauran pactat amb el profe quina hora han de venir o quina hora no.
9: Hi ha una part dels professors treballant i d'altres que estan fent vaga. Abans hem estat en un altre institut, el Manuel de Cabanyes, on hi han anat molts alumnes i s'està fent activitat amb els professors que han entrat a treballar. No tots tampoc. Són dies d'exàmens i alguns d'aquests exàmens s'estan fent, almenys en aquest institut.
1: La inflació s'ha mantingut invariable aquest mes de maig, continua en el 3,2% interanual, igual que l'abril, segons la dada avançada per al conjunt de l'Estat, que acaba de fer públic l'Institut d'Estadística Espanyol. L'organisme explica que han contribuït a l'alça el transport i les activitats recreatives, esportives i culturals, però que, en canvi, ho han compensat a la baixa l'abaratiment de la roba i el calçat i el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables. El que sí que ha pujat és l'Euríbor al maig, la tercera consecutiva, i, per tant, nou encariment de les quotes hipotecàries. L'Euríbor acaba aquest mes en el 2,8%, venia del 2,75% de l'abril i manté d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra de l'Iran. Ara ja se situa al nivell més alt des del setembre del 2024. Això què vol dir? Que aquells que revisin la quota de la seva hipoteca amb l'Euríbor del maig veuran com s'encarirà, ja que respecte a fa un any ha passat del 2,1% al 2,8%. Una hipoteca de 200.000 euros a 25 anys, per exemple, amb un diferencial de l'1%, tindrà una pujada de la quota mensual d'uns 75 euros i un augment anual, per tant, d'uns 900 euros. En internacional, a aquesta hora us estem destacant la condemna que ha fet l'OTAN d'aquesta caiguda d'un dron de Rússia a Romania. Aquesta matinada ha impactat en un edifici residencial de 10 plantes en una ciutat del sud-est del país i ha causat una explosió i un incendi amb dos ferits. Romania ha qualificat els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus i nega que hi hagués les condicions per abatre el dron de forma segura. George Maxim és el comandant adjunt de la unitat de l'exèrcit responsable de l'operació.
10: Vull deixar molt clar que la situació està sota control. No ens enfrontem a un atac contra Romania, sinó als efectes d'un conflicte que té lloc just al costat de la nostra frontera.
1: A través de xarxes socials, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que l'Aliança Atlàntica està preparada per defensar cada centímetre de territori dels seus països, com és el cas de Romania. Afegi també que drons russos han atacat tres vaixells de bandera estrangera al Mar Negre aquesta nit, segons ha denunciat el govern ucraïnès. Els atacs al corredor marítim que el país utilitza per a les seves exportacions han provocat un incendi sense víctimes. 7 minuts i arribarem a 3:15 a casa nostra. Marxem ara cap a Tortosa. La Generalitat implantarà un mecanisme per controlar permanentment les basses del Delta de l'Ebre. L'objectiu, tenir dades més actualitzades per decidir com actuar o per gestionar, per exemple, possibles problemes amb l'aigua. Ja s'ha licitat la plataforma. El seu desplegament el coordinarà el Parc Natural. Jordi Barranca.
11: L'empresa pública forestal catalana és qui ha fet la licitació i l'objectiu és que s'apliqui d'aquí a un any. El projecte busca tenir més informació i més actualitzada sobre com actuar i quines inversions fer al Delta de l'Ebre. Es mesuraran dades com ara el nivell de l'aigua, la salinitat, la temperatura o l'oxigen dissolt. Miquel Alonso és el màxim responsable de territori aquí a les Terres de l'Ebre en declaracions a la CNN.
12: A nosaltres és un aspecte que ens preocupa molt. Serà el Parc Natural del Delta l'encarregat d'anar treballant tot això. Este projecte s'inclou dins de tots aquells programes de sensorització que no només la Generalitat, sinó també altres institucions, com per exemple l'IRTA, no? Ja tenen desplegat al Delta.
11: El sistema es preveu aplicar en espais com els Ullals de Baltasar, l'Encanyissada, la Tancada, les llacunes de l'Illa de Buda, el Canal Vell i les Muscleres, entre d'altres.
1: I s'activa un pla de xoc del govern per restaurar l'antic estany de Vilaüt, situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, després que n'han expropiat els terrenys. L'objectiu és que hi hagi un volum d'aigua estable i afavorir la presència dels animals que hi fan al niu. Girona, Fèlix Martín.
13: Regular els nivells d'aigua és bàsic per a la biodiversitat global del parc i en concret també d'aquest estany. Per fer-ho, han tancat un acord amb els agricultors de la zona per assegurar-ne les aportacions necessàries en cada moment. Ha concretat el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, Pons Feliu.
14: Tenim un acord amb la comunitat de regants de l'esquerra de la Muga per proporcionar un màxim de 17.000 metres cúbics d'aigua a l'any. Això permetria garantir els cabals necessaris per subministrar aigua en l'estany i, per tant, d'aquesta manera poder garantir aquesta aigua necessària, imprescindible, per un espai que és reserva natural integral, que té valors doncs, molt grans pel que fa a biodiversitat, de fauna, de paisatges, d'hàbitats.
13: A més d'afavorir la presència de les espècies que hi ha a la zona i que hi nidifiquen, el Pla de Restauració de l'Estany de Vilaüt també preveu eliminar flora invasora i fer-hi uns itineraris perquè sigui més accessible als vianants. N'ha parlat també Marc Vilaüt, el director general de Polítiques Ambientals.
0: Recuperar la seva riquesa biològica com un estany oligotròfic semipermanent i, per l'altre, impulsar la gestió i la regulació de l'ús públic perquè se'n pugui gaudir, perquè es pugui veure, es pugui gestionar d'una forma adequada i que garanteixi la compatibilització de les activitats humanes i la conservació de la natura.
13: Amb una superfície de 29 hectàrees, el de Vilaüt és un dels estanys d'aigua dolça de la part interior del Parc dels Aiguamolls a l'Empordà.
1: I ara, cultura, parlem de cinema. El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena més destacada d'aquesta setmana. L'acompanyen també la catalana corredora Mallorca Confidencial i Conoce a los Bárbaros. Ho repassem amb en Marc Garriga. Ready and turn.
15: Nice. El drama té molt de drama, sí, que per això es titula així, però també de comèdia continguda, en la mesura apropiada per no desviar-se de l'objectiu principal. No és un melodrama romàntic ni un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, és una pel·lícula provocadora que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Aquí, a més, compta amb dos intèrprets que encaixen a la perfecció, Zendaya i Robert Pattinson, que confirmen que hi ha estrelles que brillen perquè s'ho valen.
16: És com un soroll de fons. Que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa.
15: Corredora, el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso, sobresurt com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. És el revers de l'èxit, la pressió insostenible, l'aïllament progressiu i, finalment, la caiguda al pou. Una pel·lícula minimalista, conscient de les seves limitacions i, precisament per això, molt efectiva, amb un excel·lent protagonista que també debuta, Alba Sáez.
17: Tener una isla a la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones, había que hablar con una mujer.
15: A Mallorca Confidencial, Lolita Flores torna a demostrar que és una actriu immensa, que mereixeria més reconeixement. Aquí interpreta la matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic sense escrúpols des del proteccionisme familiar malentès. La llàstima és que aquest correcte thriller de David Ilundain, que comença amb força, avança de forma irregular sobre terrenys massa previsibles i amb una moralina innecessària.
18: Pimpont, c'est une ville qui bouge pas mal, hein?
15: L'actriu francesa Julie Delpy, famosa per la trilogia d'Abans de l'Alba, dirigeix Conoce a los Bárbaros, una ben intencionada pel·lícula que dispara contra la doble moral de l'Europa occidental a l'hora d'acollir refugiats. No és el mateix que siguin ucraïnesos que sirians. Llàstima que les bones idees inicials acabin diluint-se perquè el film no acaba de decidir si s'inclina més per la comèdia o pel drama i finalment és massa alliçonadora i li manca mala llet. També s'estrena en el thriller La Silla, amb Jaime Lorente, un drama ambientat en l'Alemanya nazi, el caso Hiberner, una cinta sobre el bullying a les xarxes socials, A la cara, amb Manolo Solo, i la pel·lícula d'animació finlandesa Flick, que arriba doblada al català. A més, per als més petits, i també en català, Pac Màgic porta a cinemes de tot el territori la recopilació de curts premiats a diversos festivals, Més enllà del cel i les estrelles.
1: I el pianista Lang Lang torna avui al Palau de la Música Catalana amb un recital dedicat a Mozart, Beethoven, Albéniz, Granados i Liszt. És una de les figures més mediàtiques i carismàtiques de la música clàssica actual. El concert, que començarà a les 8 del vespre i amb totes les entrades exaurides des de fa dies, fa un recorregut musical que travessa estils i èpoques. Montse Pujol.
19: Qualificat pel New York Times com l'artista més popular del món de la música clàssica, Lang Lang és pianista i educador i ha actuat en alguns dels esdeveniments més vistos del món, com la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de Pequín del 2008 o la reobertura de Notre Dame de París el 2024. Lang Lang ha treballat amb directors com Gustavo Dudamel, Daniel Barenboim o Sir Simon Rattle, també amb noms d'àmbits molt diversos, des de Metallica fins a Ed Sheeran o John Legend. El concert d'aquest vespre s'obrirà amb peces de Mozart per passar després al dramatisme de Beethoven, de qui Lang Lang interpretarà dues sonates. La segona part del recital estarà dedicat al repertori ibèric i al virtuosisme romàntic. Interpretarà una selecció de la suite espanyola d'Isaac Albéniz i el recital continuarà amb un repertori d'Enric Granados i Franz Liszt.

0: En punt 11:15 ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres, transports públics, saludem el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora tenim diverses incidències actives a l'A2 a Cornellà, sentit Barcelona. Hi ha retencions per un vehicle avariat al voral. A la Ronda de Dalt, a l'alçada de Sarrià, sentit Llobregat, hi ha aturades per un accident, un carril tallat en aquest punt. I a Barcelona, la Via Augusta està tallada davant del Departament d'Educació per una manifestació de docents. Es recomana utilitzar vies alternatives. Pel que fa al transport públic, una novetat, ja està solucionada l'incidència al tram de Barcelona. Les línies T1, T2 i T3 tornen a funcionar amb les freqüències de pas habituals. Per contra, a Rodalies, recordem que hi ha demores de més de 20 minuts a les línies R2, R2 Nord i R2 Sud a causa d'actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Continuem immersos sota els efectes d'aquest pic de calor, d'aquest episodi de pic de calor, que ens va dur 31 rècords de les 126 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, una quarta part. Valors que van arribar als 37 amb rècord a la ciutat de Lleida, per exemple, a Portbou també de matinada amb rècord amb 28 graus. I bé, avui encara podria haver algun rècord, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre. Però a la resta, tot i que l'ambient serà de juliol, gens de maig, ambient més de canícula que no pas de finals de maig, les temperatures comencen a perdre alguns graus. Bé, aquesta tarda la mateixa calor pot ajudar a la formació d'algunes nuvolades amb algun petit ruixat entre el Pirineu i Prepirineu. Aquests fenòmens han d'anar guanyant terreny al llarg del cap de setmana amb tardes més insegures a zones de muntanya, al nord del país, amb més tronades, això farà baixar el termòmetre. I a la resta, sobretot a la costa, és on es notarà menys, també en alguns sectors de les Terres de l'Ebre, però bé, perdent graus dia rere dia i amb una tendència que el termòmetre es normalitzi a l'inici de la setmana que ve i sobretot de cara a dimarts.
3: A casa nostra hi ha centenars d'escoles i instituts segregats.
4: El sistema vol que l'immigrant vagi junt a la mateixa escola.
3: I això té conseqüències.
5: Estudiar en escoles segregades fa que la integració sigui molt més difícil, perquè ets l'altre, ets diferent.
3: Les escoles dels altres. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
0: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluè.
10: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. Acompanyem una expedició liderada pel Consell Superior d'Investigacions Científiques amb la qual observarem els efectes de l'escalfament global als ecosistemes i a la vida dels habitants d'aquesta regió del planeta.
11: L'Àrtic s'escalfa 4 vegades més que la mitjana de la resta del planeta perquè a mesura que van desapareixent les zones blanques, les que estan cobertes de neu i gel, el terreny perd capacitat per reflectir la llum solar. En paral·lel, les roques que queden al descobert absorbeixen la radiació, s'escalfen i faciliten que la neu encara es fongui més.
10: Ens desplacem en trineu sobre la banquisa, la plataforma de gel que es forma cada hivern sobre el mar de Groenlàndia.
12: El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals, però els ossos cada cop els tenim més a prop. El gel s'obre on no esperes i és perillós.
10: El que ens descriu el Iagà, un dels guies inuits de l'expedició la qual hem acompanyat a l'Àrtic, és un dels efectes que té per la regió l'escalfament global. Santiago Giral, el cap del grup, ens confirma que fins fa poc aquí el gel es formava al setembre. Ara no en tenen fins a l'octubre i desapareix un mes abans del que tocaria.
13: Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos, la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Llavors això el que fa és que encara endarrereix més la formació de la banquisa. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
10: Per una població on la caça i la pesca tradicional sobre el gel són una font d'ingressos essencial i la base de la seva cultura, la pèrdua d'aquesta plataforma gelada i el fet que cada cop faci menys fred els deixen fals.
14: Fermented seal.
15: La foca fermentada és una delicatessa de la nostra regió. Obrim les foques i els narvals, els enterrem a terra i els cobrim amb roques. Però ara és molt dur, perquè sovint ho hem de llançar, ja que el sol ens ho fa malbé.
10: Rasmina Norman és mestra a l'escola de Kanak, el municipi més al nord de Groenlàndia. Les temperatures d'aquest hivern en aquesta regió han estat les més càlides dels últims 100 anys. En un poble on les cases tenen els fonaments en el permagel, la capa congelada de terra i roques que hi ha al subsol, ja hi ha edificis que trontollen i fins i tot algun que ha caigut. L'Eneisha Junsberg, que assessora l'Ajuntament en aquest tema, lamenta que no hi hagi diners per actuar a temps.
16: No tenen diners ni pressupost per fer prevenció. Només actuen quan les cases cauen, quan els danys són importants.
10: Ara deixem el poble i ens endinsem fins al fons dels fiords. Estem a només 1.300 quilòmetres del Pol Nord i des d'aquest punt es veu el casquet polar cada cop més prim i amb menys superfície.
17: S'està fonent molt de pressa, molt de pressa. Està passant dos grans fenòmens. La superfície s'està aprimant, no?, perquè està l'aigua sublimant. Això és un fenomen. I l'altre és que el gel es mou molt més de pressa perquè té aigua líquida. Llavors és una mena de lubricant que el que està fent és moure el gel a una velocitat molt més ràpida. És a dir, està perdent volum per sobre perquè està sublimant i està perdent volum perquè el gel va de la centre cap a les vores molt més ràpid del que tocaria.
10: En Santiago ens parla del casquet polar mentre contemplem una de les glaceres que cau sobre el fiord. El seu retrocés des del 1850, quan es va acabar el que es coneix com la petita edat de gel, és molt evident, però el que més crida l'atenció és tot el que ha perdut en els últims 100 anys.
17: Més o menys un 2/3 pas s'ha endarrerit des del 1850 fins al 1950 i del 1950 fins a l'actualitat han endarrerit 1/3 part. I veus clarament com el procés s'ha accelerat de forma exponencial.
10: Aquest degel accelerat ha multiplicat per 6 la quantitat d'aigua que Groenlàndia porta a l'oceà i també un canvi en el color del paisatge. El verd d'herbes, líquens i arbustos va guanyant terreny al blanc de la neu i del gel.
18: Cada cop és més verd, no?, perquè la vegetació creix més. Per què? Perquè tenen l'estació de creixement, és l'estació on la vegetació creix, dura molt més. Però també hi ha zones que s'estan marronint, diguéssim, i és perquè si hi ha la manca de neu, no?, les temperatures baixes de l'hivern maten els brots tendres de l'estació anterior. I per tant, en aquests llocs s'està marronint. És a dir, tenim uns sistemes bàsicament que estan canviant molt ràpid.
10: El biòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sergi Pla Rabés, ens explica que darrere l'enverdiment de Groenlàndia hi ha uns hiverns cada cop més càlids i uns estius més llargs, i els reforcen factors com l'arribada d'aus que fins ara no podien viure en aquestes latituds. Ara hi arriben en grans quantitats, modifiquen el sol i escampen llavors d'herbes i arbustos.
18: Són uns 50 milions d'oques que, com si aneu en un estany que hi ha hagut oques al voltant, està ple de cagades. Hi ha una erosió del sol, una pèrdua de sol, etc., causat per aquest augment de les oques. Passem de sistemes dominats per líquens a sistemes més dominats per herbes, arbustos, eh? És a dir, tot l'ecosistema àrtic està anant cap a una arbustificació, és a dir, cada cop hi ha més arbustos.
0: Insostenibles. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
19: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
14: Aula Oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
19: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
14: Esports.
20: Ricard Isidro, molt bon dia.
21: Bon dia, Àngels. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de la temporada 2026-2027, la d'Anthony Gordon, del Newcastle. El jugador anglès, de 25 anys, va passar ahir satisfactòriament la revisió mèdica a Barcelona i el club blaugrana pagarà una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent, això sí, de les variables. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions a la davantera blaugrana. És més, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
14: 3CAT Info.
21: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de tres temporades en la seva segona etapa al club, mentre que la central aragonesa marxa després de 9 temporades i 27 títols.
22: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
21: En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Michel Sánchez després de 5 temporades. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I en l'àmbit esportiu i competitiu, el Sabadell visita avui a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella al partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip ballesà.
23: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
14: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
21: En bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut a partir de 8:45. A la mateixa hora, el Lleida visitarà el Camp de Múrcia i el Barça l'Andorra. Serà el primer partit l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pascual un cop acabi la temporada.
24: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
21: I a les 6 de la tarda, el bàsquet Manresa rebrà el Reial Madrid. A l'NBA, els Spurs de San Antonio han igualat a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar aquesta matinada a Oklahoma per 118-91 al 6è partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquest play-off de final de la Conferència Oest. Els Knicks ja esperen a la final de l'NBA.
14: 3CAT Info.
21: Més coses. El Barça Futbol Sala rep a les 9 del vespre el Valdepeñas en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 de l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir ho valorava als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
25: L'any passat, quan se decide que ja no voy a seguir jugando, que me voy a retirar, el president, la charla donde nos vemos, de una manera distendida, que estaban pues la cúpula, me dice que tienen pensado de retirar mi camiseta, que para ellos era un orgullo y bueno, que había representado muy bien los valores del Barça y que había hecho historia y que qué mejor que estuviese arriba. Entonces, claro, imagínate que eso te diga, pues en ese momento es una emoción tremenda.
21: I en motors ja tenim en marxa la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
26: Bon dia, i és la tornada de Marc Márquez després de la darrera lesió, un Marc Márquez que s'ha esperat 11 minuts respecte als seus companys per sortir a pista, i és que precisament la pista del circuit de Mugello no és al 100% eixuta després de la pluja de primera hora del matí. Tot just Marc Márquez començant a marcar el seu primer temps. Falten 30 minuts, Pecco Bagnaia amb el millor temps d'aquesta sessió.
21: Moltes gràcies, Damià. El Giro d'Itàlia avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa, 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Alege, amb l'ascensió a dos ports de primera categoria i quatre de segona. El danès del Visma, Jonas Vingegaard, sortirà un dia més amb el mallot rosa de líder. I al torneig de tennis de Roland Garros destaquem l'eliminació ahir del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant de l'argentí Juan Manuel Cerúndolo, per un cop de calor.

0: En punt les 11 del matí. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubós mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La vaga avui a les aules afecta el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. La inflació es manté estable. Els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins al 2,8% aquest mes i ha revisat la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global per majoria a la modernització. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marruté, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. L'OMS denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que venceran la malaltia. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant l'estació de tren de Girona. Els treballs amb un cost d'uns 3 milions d'euros els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. A Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana en paral·lel presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off per l'ascens a la segona divisió, mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut, però també es disputaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UCAM de Múrcia-Lleida. I el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: La calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja al Pla de Lleida. Màxima entre 35 i 38 graus a Ponent. Tarda variable al Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes aïllades.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. En marxa la reunió entre Educació i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors, malgrat que l'última proposta del departament preveu un increment d'uns 400 euros mensuals, com reclamaven els sindicats per aturar les mobilitzacions. Hi ha desacord perquè una part d'aquesta pujada vindria de l'increment salarial que l'Estat ha previst per tots els funcionaris. Unitat mòbil al Departament d'Educació, David Mendoza i Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Doncs sí, en aquests moments el centenar més de docents que hi ha mobilitzats davant el Departament d'Educació mantenen tallada la Via Augusta de Barcelona per fer pressió a la reunió que s'està celebrant portes endins. Una reunió que ha començat finalment fa pocs minuts perquè se n'ha canviat la ubicació en el darrer moment. A més, l'ambient entre les dues parts és força tens. De fet, la negociació es preveu llarga i complicada després que una quinzena de membres dels sindicats hagin passat la nit a la seu del departament i, a més, hi hagin aquests talls, tant el d'aquí com el que s'està celebrant, com s'està duent a terme també a Montserrat. Damunt la taula, la proposta que va fer arribar ahir el departament amb una pujada salarial en 4 anys de prop de 400 euros. Una proposta que la consellera Esther Niubó esperava que satisfagués les demandes dels sindicats. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Te sorprèn perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
3: Des dels sindicats majoritaris, però, denuncien que el departament els ha presentat aquesta oferta de manera unilateral i que no està oberta a modificacions. Més enllà dels salaris, on encara hi ha serrells que no convencen els sindicats, com comentaves, Carme, els representants dels treballadors demanen principalment que el govern s'assegui a negociar i que sigui flexible. Sentim Yolanda Segura, d'USTEC, i Ramiro Gil, de professors de secundària.
5: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
3: Mentrestant, les protestes i les mobilitzacions segueixen convocades i els sindicats amenacen amb elevar el to si durant la jornada d'avui no s'avança amb bon peu.
0: Estarem pendents, Cristian. Gràcies, bon dia.
3: A vosaltres, bon dia.
0: Mentrestant, avui torna a haver vagues en escoles i instituts, en aquest cas als centres del Baix Llobregat, del Garraf i del Penedès. Els docents d'aquestes comarques han planificat una pujada reivindicativa al Santuari de Montserrat. Allà tenim el David Àngela. David, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs davant la perplexitat dels turistes, centenars de docents col·lapsen els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, que ha hagut de suspendre temporalment el servei. Crits de com, per exemple, Niubó, si això dura, us passarem factura, o menys policia i més educació són alguns dels que se senten. Avui el col·lectiu ha triat Montserrat pel seu valor simbòlic i tenim present també la propera visita del Papa a Catalunya. Oriol Francès, el coordinador de la Secretaria de Moviments Socials d'USTEC, assenyala directament l'escola concertada i l'Església Catòlica com la causa principal de la situació d'infrafinançament de l'ensenyament públic.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Molts mestres continuen pujant cap aquí a la muntanya de Montserrat des de diversos accessos. Una de les accions més espectaculars serà la que protagonitzaran uns escaladors que despenjaran des d'una de les agulles de la muntanya alguna pancarta reivindicativa.
0: Gràcies, David. Fins ara.
6: Fins ara, bon dia.
1: 3CAT Info.
0: Canviem de qüestió. La inflació s'ha mantingut invariable aquest mes de maig. Continuen al 3,2% interanual, igual que a l'abril, segons la dada avançada pel conjunt de l'Estat que acaba de fer publicar l'Institut d'Estadística Espanyol. L'organisme explica que han contribuït a l'alça el transport i les activitats recreatives, esportives i culturals, però que ho han compensat a la baixa l'abaratiment de la roba i el calçat i el fet que el preu dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables. En canvi, hi ha hagut nova pujada de l'Euríbor al maig, la tercera consecutiva, i per tant nou encariment de les quotes hipotecàries. L'Euríbor acaba aquest mes en el 2,8%, venia del 2,75% de l'abril i manté d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra de l'Iran. Ara ja se situa al nivell més alt des del setembre del 2024. Aquells que revisin la quota de la seva hipoteca amb l'Euríbor del maig veuran com s'encarirà, ja que respecte a fa un any ha passat del 2,1% al 2,8%. Una hipoteca de 200.000 euros a 25 anys amb un diferencial de l'1% tindrà una pujada de la quota mensual d'uns 75 euros i un augment anual d'uns 900. Acord entre el govern i la comunitat de regants del Canal d'Urgell que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. Tots han coincidit a tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Mollerussa, per Joan Álvarez.
8: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport dels regants. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Sentim Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
9: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin. I un element molt important, les col·lectivitats, quan demanat, aquell que no vulgui, no pagarà. Aquell que no vulgui amoblar i que no vulgui modernitzar, no ho farà.
8: De moment, ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per al moblament, per a l'equipament tècnic de les finques, per als agricultors no professionals. Ara es buscaran fórmules amb l'Institut Català de Finances que permetin adaptar les línies d'ajut. Sentim Amadeu Ros, president dels regants.
10: El conseller mostrarà la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tant ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
8: Les obres per a la modernització està previst que comencin com a mínim a partir del 2028.
0: L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania aquesta matinada que ha impactat en un edifici residencial de 10 plantes en una ciutat del sud-est del país i ha causat una explosió i un incendi amb dos ferits. Romania ha qualificat els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus i nega que hi hagués les condicions per abatre el dron de forma segura. George Maxim és el comandant adjunt de la unitat de l'exèrcit responsable de l'operació.
11: Vull deixar molt clar que la situació està sota control. No ens enfrontem.

0: i constata que la guerra de Moscou contra Kiev té conseqüències que van més enllà de la frontera ucraïnesa. Per això, Ruta garanteix que continuaran reforçant la defensa dels països aliats. I per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin ha creuat una nova línia i avisa que està preparant un nou paquet de sancions contra Rússia. Brussel·les parla d'una violació flagrant de la sobirania romanesa i de l'espai aeri europeu.
1: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran, que hauria respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, cosa que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per a un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
2: Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
1: Des de l'Iran, però asseguren que el text encara no està acabat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. I mentrestant, el govern de Benjamin Netanyahu incompleix els termes de l'alto foc a Gaza i ordena a l'exèrcit prendre el control del 70% d'aquest territori palestí. En un discurs que ha fet abans seguidors seus a la Cisjordània ocupada, Netanyahu no ha negat acabar-ne ocupant el 100%.
3: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
4: Al 100%, al 100%.
3: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
1: Mentrestant, el front de Líban i Israel ha matat almenys 16 persones i desenes més han quedat ferides amb bombardejos a la capital, a Beirut i altres objectius del país. L'OMS demana més finançament per part de la comunitat internacional per aturar l'epidèmia de l'Ebola. El seu cap, Tedros Adhanom, diu que només han rebut un terç dels diners demanats i recorda que sense el material adequat el personal sanitari no hi pot fer front. Són declaracions d'Adhanom a la seva arribada a la República Democràtica del Congo, on ha anat per transmetre aquest missatge.
5: He vingut aquí per demostrar a les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
1: El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte a d'altres on també han sorgit casos perquè, segons ell, això n'incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kenya ha bloquejat la instal·lació d'un centre de quarantena per a nord-americans exposats a l'Ebola.
6: Tresca Info.
7: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
8: i aquest? A què es dedica?
7: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Tresca Info.
1: Un quart de 12, fem una pausa pel trànsit i pel temps. Busquem la situació a aquesta hora al transport públic i també a les carreteres del país. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Doncs a aquesta hora segueixen les afectacions a la ronda de dalt de Barcelona, a l'alçada de Sarrià, sentit Llobregat, i aturades per un accident, un carril tallat en aquest punt. Recordem també que a Barcelona la via Augusta es troba tallada davant del Departament d'Educació per una manifestació de docents. Es recomana, en aquest cas, utilitzar vies alternatives. Pel que fa al transport públic, que seguim amb incidències a Rodalies, hi ha demores de més de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R2 Sud a causa d'actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia, i també hi ha retards un dia més a la línia R11. El tren de Barcelona Sants que havia d'arribar a Portbou a les 12:12 circula amb 35 minuts de retard segons Renfe per causes operatives.
6: El temps.
1: I Jofre Genué.
11: Continuem immersos sota els efectes d'aquest pic de calor, d'aquest episodi de pic de calor, que ens va dur 31 rècords de les 126 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, una quarta part.

0: valors que van arribar als 37 amb rècord a la ciutat de Lleida, per exemple, a Portbou també de matinada amb rècord amb 28 graus, i bé, avui encara podria haver algun rècord, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, però a la resta, tot i que l'ambient serà de juliol, gens de maig, ambient més de canícula que no pas de finals de maig, les temperatures comencen a perdre alguns graus. Bé, aquesta tarda la mateixa calor pot ajudar a la formació d'algunes nuvolades amb algun petit ruixat entre el Pirineu i Prepirineu. Aquests fenòmens han d'anar guanyant terreny al llarg del cap de setmana amb tardes més insegures a zones de muntanya, al nord del país, amb més tronades, això farà baixar el termòmetre. I a la resta, sobretot a la costa, és on es notarà menys, també en alguns sectors de les Terres de l'Ebre, però bé, perdent graus dia rere dia i amb una tendència que el termòmetre es normalitzi a l'inici de la setmana que ve i sobretot de cara a dimarts.
1: Doncs bé, sobre aquesta calorada, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han batut rècords històrics en les últimes 24 hores. Entre els valors més alts hi ha el de Vinebre, on ahir van igualar la que fins ara era la temperatura més alta enregistrada al nostre país per a aquestes dates al maig del 2022 a Castellbisbal i Anglès. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat de la calorada que estem tenint.
2: Pot semblar que no és molt, podríem dir, mira, doncs hi ha més estacions que no han superat el rècord que no pas que l'han superat. Però en realitat és poc habitual que en un sol dia hi hagi superació de rècord de temperatura màxima mensual a tantes estacions en un mateix dia. I com a valors més destacats, doncs es van assolir els 38 graus i mig a l'estació de Vinebre, i això iguala la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Catalunya en un mes de maig.
1: A la llista de records també hi ha els 37 graus i mig enregistrats per primera vegada en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, i als 37,3 de Lleida.
3: 3CAT Info.
1: Més coses. El govern de l'Ajuntament de Barcelona no cedeix al plenari extraordinari i rebutja la proposta d'obrir espais de diàleg amb els treballadors municipals en vaga. Els sindicats CGT i Intersindical han convocat una vaga durant la visita del Papa a Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
4: Junts, Esquerra i Comuns han exigit al govern de Jaume Collboni que obri vies de diàleg i negociï amb els representants dels treballadors que no estan d'acord amb el conveni col·lectiu que es va aprovar al gener. La resposta del tinent d'alcalde Albert Batlle ha estat aquesta.
5: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
4: Per la seva banda, els representants dels sindicats que sí que van signar el conveni, Comissions, UGT i CESIF, han assegurat que coincideixen en moltes de les reivindicacions dels treballadors en vaga, però asseguren que el conveni signat és un molt bon conveni.
1: L'Ajuntament de Santa Susana al Maresme assegura que no té les eines per prohibir un festival musical internacional de signe nazi, el Chaos in the Sun, que se celebrarà avui i demà en una finca privada del municipi. Els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i la ultradreta. L'alcalde Joan Campolier de Junts ha assegurat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que al ser una finca privada, ara com ara, ningú hi pot fer res.
6: Des del minut zero vàrem posar en contacte Mossos d'Esquadra, ho vam donar contra la consellera, no hem d'anar a compte en el Departament d'Interior. No és un tema només de voluntat política, sinó al final és un tema d'eines, de si tenim les eines legals, que ells tampoc les tenen, per poder paralitzar aquesta festa privada.
1: I plantejaran una modificació de les ordenances per evitar que una festa com aquesta es pugui repetir. És la quarta vegada que l'esdeveniment es fa a la comarca. Adjudicades les obres per transformar la plaça d'Espanya i tot l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona i que pagarà el govern espanyol. El projecte estava pendent des que van treure de la zona l'antiga estació d'autobusos Girona Clara Jordan.
7: Es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més zona verda i de descans, un parc infantil, carril bici i es canviarà el sentit del trànsit. També hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramont, subdelegat del govern espanyol a Girona.
8: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat. Llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i, sobretot, que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
7: Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
3: 3CAT Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta. A exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. 3CAT Info.

0: A Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria Lleida Julià Albacar.
1: El festival celebra la seva dècada d'història i consolida l'aposta pel gènere de novel·la negra i criminal, un dels més populars entre els autors de Ponent. L'edició d'estany estarà molt marcada pel desè aniversari del certamen, com expliquen Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions, i Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, coorganitzadors.
2: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder avançar aquest gènere en concret a la ciutadania.
3: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també i especialment de la literatura lleidatana.
1: Un dels grans protagonistes d'esta edició serà l'escriptor del Pallars Jussà, Pep Coll, que rep el Premi Trajectòria Literària per la seva prolífica carrera, on també ha apostat per la novel·la negra com la seva darrera obra, Els Crims de la Mel. Coll rebrà el premi esta tarda, on també està programat un espectacle teatralitzat sobre el festival i la presentació d'un recull de còmics negres. Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'espais de crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
0: La Seu d'Urgell recupera aquest cap de setmana la Fira Medieval, que no es feia des d'abans de la pandèmia. La 19a edició de la Fira tindrà la cultura com un dels eixos destacats perquè es fusiona amb el Festival Literari Llegendari a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalater.
4: La Seu torna dissabte i diumenge a l'edat mitjana amb una fira que es va deixar de fer el 2019 i que ara es recupera amb un nou impuls per posar en valor el centre i el patrimoni històric de la ciutat. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
5: Era un tema pendent, que era la recuperació d'aquesta Fira Medieval, d'aquest mercat medieval que es va deixar de fer per pandèmia. Eren prou temps per poder fer aquest replantejament que volíem per recuperar doncs, aquesta fira que ha d'estar al carrer Canonges com ja hi era, com així ha de ser.
4: Ho fa amb un centenar de parades i una trentena d'actes per a totes les edats, entre mostres d'oficis, parades d'artesania i gastronomia, jocs i tallers i, sobretot, literatura. Tindrà un pes important perquè s'incorporen les activitats de Llegendària, un festival literari que s'ha celebrat a la ciutat els últims 6 anys. Cristina Moreno és la regidora de festes.
6: Serà una experiència que inclourà aquesta part literària, que és la característica de Llegendària, en una fira medieval. De fires medievals n'hi ha arreu del territori, però al final l'important no és només continuar fent o engrandint les diferents tipologies d'esdeveniments, sinó que cada territori ha de buscar la seva característica i nosaltres ens semblava doncs, que aquesta part literària podia doncs, nodrir moltíssim aquesta proposta.
4: La fira serà demà i diumenge, tot i que el programa comença aquest vespre amb un acte per promoure la candidatura de la Catedral Urgellenca a Patrimoni de la Humanitat.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
7: Bon dia, Carme. El Barça presentarà aquest migdia la primera incorporació de la temporada vinent, la d'Anthony Gordon, fins ara al Newcastle. Aquest jugador anglès de 25 anys va passar ahir satisfactòriament la revisió mèdica a Barcelona i el club blaugrana pagarà una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta, però, altres operacions a la davantera blaugrana. És més, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
8: 3CAT Info.
7: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club.
9: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
7: Per la seva banda, Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols, unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida, en aquest cas, al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa de Michel Sánchez després de 5 temporades al càrrec. És el tècnic del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Lliga de Campions. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. També en futbol, però en l'àmbit merament esportiu i competitiu, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del filial del Madrid al partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip vallesà.
10: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
8: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
7: Parlem ara de motor i de Marc Márquez, que està disputant la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP després de rebre ahir el permís dels metges del Mundial. En quin punt es troba, Damià Aguilar? Bon dia.
11: Bon dia, doncs. Déu-n'hi-do, ha fet una bona progressió Marc Márquez, que recordeu que ha sortit 11 minuts tard respecte als seus rivals i companys de graella, perquè ha plogut a primera hora del matí sobre el circuit de Mugello i volia veure que la situació fos perfecta per poder sortir. Un Marc Márquez que ara mateix... Els pilots de dalt, és a dir, ha arribat a acostar-se a mig segon del més ràpid, només que ara comencen ja en els últims 3 minuts per la bandera de quadres els pilots a posar una miqueta més, i ara tenim Fabio Di Sant'Antonio, que és el més ràpid, i Marc Márquez, que ara mateix ocupa l'onzena posició a més d'un segon, quan tenim una caiguda de Pecco Bagnaia. Recordeu, també, en pista, els altres dos catalans, Àlex Rins, que ara mateix ocupa la 18a posició, i Maverick Viñales, que ocupa ara mateix la tercera, amb la lesió, i per tant, la baixa d'Àlex Márquez respecte a l'últim Gran Premi de Catalunya.
7: Moltes gràcies, Damià.
8: 3CAT Info.
7: Pel que fa al bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català entre el Girona i el Joventut, que començarà a 8:45 del vespre. A la mateixa hora, dos partits més en presència catalana, el de Lleida a la pista del Camp de Múrcia i el del Barça a la de l'Andorra, l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pascual un cop acabi la temporada.
12: Jo l'he portat al Barça a playoff, jo, al playoff de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
7: Pascual tenia contracte per dues temporades més i ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. A les 6 també jugarà un altre partit en presència catalana, la del Manresa, que rebrà el Reial Madrid. A l'NBA, els Spurs de Sant Antoni igualen a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91 el sisè partit de la sèrie. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquest playoff de la final de la conferència. El Barça Futbol Sala, per la seva banda, rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del playoff pel títol de Lliga. Pel que fa al tennis i al torneig de Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos està enfrontant el duet Kirchhoff-Stevens, els setzents de final, i estan guanyant per 4-1 el primer set. Pel que fa al ciclisme, avui, 19a etapa, l'última etapa del Giro d'Itàlia, amb 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Aletge.
0: Dos quarts de 12 del migdia, en marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubós mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern, que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La vaga avui a les aules afecta el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. L'acte central de la protesta es fa a Montserrat, on professors i mestres han bloquejat els accessos davant la sorpresa de els turistes. La inflació es manté estable. Els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. I l'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general Marruté promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. I a partir d'ara també us explicarem que el govern augmenta 5 anys a límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis. El president Salvador Illa ha anunciat que es passa dels 35 anys fins als 40. I pla de xoc del govern també per restaurar l'antic estany de Vilaüt, situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, després que han expropiat els terrenys. L'objectiu és que hi hagi un volum d'aigua estable i afavorir la presència dels animals que hi fan el niu. Esports, Ricard.
7: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana pagarà per ell entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables.
0: La calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja el Pla de Lleida, màxima d'entre 35 i 38 graus a Ponent. Tarda variable al Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes aïllades. Dos quarts de 12 i dos minuts, hem de tornar cap al Departament d'Educació perquè està en marxa la reunió entre representants del Departament i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors. Malgrat que l'última proposta del Departament, com us dèiem, preveu un increment d'uns 400 euros mensuals, com reclamaven els sindicats per aturar les mobilitzacions, hi ha desacord perquè una part d'aquesta pujada vindria de l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. Unitat mòbil al Departament d'Educació, per tant, David Mendoza i Cristian Roldán. Cristian, bon dia, com van les coses?
13: Bon dia, Carme. Doncs de moment s'ha mogut poc, podem dir. Continua el tall de la Via Augusta de Barcelona, aquí just davant de les dependències d'educació, per part d'un centenar i escaig de docents. L'objectiu, com dèiem, és fer pressió a la reunió que s'està duent a l'interior justament del departament, una reunió on els sindicats reclamen al govern que s'obri a negociar i a tractar els diferents punts de fricció que hi ha entre les dues parts, com ara les ràtios, una clàusula que lligui el sou a l'increment del cost de la vida, i també un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. Sentim el representant d'USTEC i de professors de secundària.
14: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
15: El sistema educatiu català està en fallida i hem d'abordar aquesta qüestió. I ni tan sols en el tema salarial el departament no està disposat a moure's ni un mil·límetre.
13: A banda d'aquestes demandes, sobre la taula també, com comentaves, hi ha l'escull econòmic. Els sindicats demanen que l'augment de sou no compti amb l'increment salarial que preveu l'Estat per a tots els funcionaris, mentre que el govern defensa que l'increment de 400 euros mensuals que hi ha en 4 anys que ha posat sobre la taula hauria de satisfer les demandes dels treballadors. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Te sorprèn perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
13: En aquests moments les negociacions portes endins segueixen endavant i pel que sabem els sindicats demanen més concreció en aquests moments al departament i amenacen, això sí, ampliar el calendari de mobilitzacions si avui no s'acosten postures.
0: Gràcies, Cristian. Almenys esteu a resguard de la solana que cau, no?
13: Intentem fer-ho. No és sempre és possible, perquè els llocs d'ombra no són els més comuns aquí davant del departament.
0: Molt bé, Cristian, fins ara, bon dia.
13: Fins ara, gràcies.
0: Per cert, que Educació ha cancel·lat la reunió prevista aquest matí amb representants de la plataforma 03 d'Escoles Bressol. Lamenten el menyspreu del departament amb les Escoles Bressol, com ha explicat a 3Cat Info Laia Granyena, membre de la plataforma 03.
17: Des del 22 de gener que ens vam reunir amb ells, doncs ens han anat posposant la següent reunió fins al dia d'avui. Avui, 10 minuts abans de la cita, ens l'han anul·lada per correu electrònic. Nosaltres hem demanat al departament, perquè ja estàvem aquí, evidentment, doncs que baixés algú per donar explicacions, per poder reprogramar la cita, però no ha baixat ningú i estem profundament dolgudes perquè una altra vegada més el 03 queda en segon pla, queda relegat i abandonat pel Departament d'Educació.
0: Reclamen millorar les condicions laborals i reduir les ràtios al nombre d'alumnes per aula, ja que ara són de les més altes d'Europa. I la vaga d'avui, mentrestant, afecta les aules del Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès. L'acte central de la protesta se centra a Montserrat, on professors i mestres s'han citat per fer arribar les seves reivindicacions. De fet, han bloquejat l'accés a la muntanya en transport públic. Montserrat, David Àngela.
18: Hola, bon dia. Doncs davant la perplexitat dels turistes, centenars de docents col·lapsen els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, que ha hagut de suspendre temporalment el servei. Crits de com, per exemple, Niubó, si això dura, us passarem factura, o menys policia i més educació són alguns dels que se senten. Avui el col·lectiu ha triat Montserrat pel seu valor simbòlic i tenim present també la propera visita del Papa a Catalunya. Oriol Francesc, el coordinador de la Secretaria de Moviments Socials d'USTEC, assenyala directament l'escola concertada i l'Església Catòlica com la causa principal de la situació d'infrafinançament de l'ensenyament públic.
19: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu, de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
18: Molts mestres continuen pujant cap aquí a la muntanya de Montserrat des de diversos accessos. Una de les accions més espectaculars serà la que protagonitzaran uns escaladors que despenjaran des d'una de les agulles de la muntanya alguna pancarta reivindicativa.
0: Dos quarts i mig a 12, la inflació s'ha mantingut invariable aquest mes de maig, continua en el 3,2% interanual, igual que l'abril, segons la dada avançada pel conjunt de l'Estat que ha fet públic l'Institut d'Estadística Espanyol. L'organisme explica que han contribuït a l'alça el transport i les activitats recreatives, esportives i culturals, però que ho han compensat a la baixa l'abaratiment de la roba i el calçat i el fred que el preu dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables. En canvi, hi ha hagut nova pujada de l'Euríbor al maig, la tercera consecutiva, i, per tant, nou encariment de les quotes hipotecàries. L'Euríbor acaba aquest mes en el 2,8%. Venia del 2,75% de l'abril i manté d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra de l'Iran. Aquells que revisin la quota de la seva hipoteca amb l'Euríbor del maig veuran com s'encarirà, ja que respecte a fa un any ha passat del 2,1% al 2,8%. Doncs justament el govern augmenta el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis dels 35 fins als 40 anys. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte sobre aquest programa que vol promoure l'accés a l'habitatge. Barcelona, Joan García.
20: Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que finança el 20% del valor de l'immoble, la part que habitualment no cobreixen els bancs, fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de començar a tornar fins que s'hagi acabat de pagar la hipoteca. Això sí, en acollir-se al programa, l'habitatge passa a ser de protecció oficial, de manera que en cas de venda o lloguer posterior s'han de complir una sèrie de requisits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha conversat amb dos joves que s'hi han acollit, ha explicat l'obstacle principal que resol el programa.
21: Per gent jove, que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Si els demana un estalvi, doncs, considera dit, em sembla, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic. No?
20: En gairebé un any de vigència, els préstecs d'emancipació han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones. Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-s'hi fins als 40 anys.
0: Les dones que són més grans que la seva parella i que ja han estat víctimes de violència tenen més risc de tornar a patir-ne. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra a partir de 3.200 denúncies reals de maltractament entre els anys 2010 i 2015 i dels quals s'ha fet un seguiment. Fins ara estava demostrat estadísticament que les dones joves tenien més risc de patir violència i que els homes joves també tendien a exercir-la. Però no s'havia estudiat mai la diferència d'edat. Jorge Rodríguez Menés és catedràtic de Sociologia de la UPF.
22: Que no s'havia estudiat era la relació relativa de l'edat. El que trobem en l'estudi és que, efectivament, contra el que en un primer lloc havíem pensat, que les dones més petites amb homes més grans no tindrien més riscos, al final hem trobat exactament el contrari.
0: La recerca pot servir perquè aquesta diferència d'edat s'inclogui a partir d'ara com un factor de risc en parelles heterosexuals i on la dona ja ha estat agredida almenys una vegada.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: 5 minuts per 3 quarts de 12, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania aquesta matinada que ha impactat en un edifici residencial de 10 plantes en una ciutat del sud-est del país i ha causat una explosió i un incendi amb dos ferits. Romania ha qualificat els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus i nega que hi hagués les condicions per abatre el dron de forma segura. George Maxim és el comandant adjunt de la unitat de l'exèrcit responsable de l'operació.
23: Vull deixar molt clar que la situació està sota control. No ens enfrontem a un atac contra Romania, sinó els efectes d'un conflicte que té lloc just al costat de la nostra frontera.
0: I a les xarxes socials, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que l'Aliança Atlàntica està preparada per defensar cada centímetre de territori dels seus països, com és el cas de Romania. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
24: En cap moment Rutte ha parlat d'activar per respondre a aquest incident l'article 5 de la Carta de l'OTAN, que és el que preveu una defensa col·lectiva en cas d'atac exterior. Sí que diu, però, que el comportament imprudent de Rússia és un perill per a tots els socis de l'Aliança i constata que la guerra de Moscou contra Kiev té conseqüències que van més enllà de la frontera ucraïnesa. Per això, Rutte garanteix que continuaran reforçant la defensa dels països aliats i, per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin ha creuat una nova línia i avisa que està preparant un nou paquet de sancions contra Rússia. Brussel·les parla d'una violació flagrant de la sobirania romanesa i de l'espai aeri europeu.
0: De retorn a casa, pla de xoc del govern per restaurar la l'antic estany de Vilaüt, situat al Parc Natural dels Aiguamolls a l'Empordà, després que han expropiat els terrenys. L'objectiu és que hi hagi un volum d'aigua estable i afavorir la presència dels animals que hi fan el niu. I Girona, Fèlix Martín.
1: Regular els nivells d'aigua és bàsic per a la biodiversitat global del parc i en concret també d'aquest estany. Per fer-ho, han tancat un acord amb els agricultors de la zona per assegurar-ne les aportacions necessàries en cada moment. Ha concretat el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, Pons Feliu.
2: Tenim un acord amb la comunitat de regants de l'esquerra de la Muga per proporcionar un màxim de 17.000 metres cúbics d'aigua a l'any. Això permetria garantir els cabals necessaris per subministrar aigua en l'estany i, per tant, d'aquesta manera poder garantir aquesta aigua necessària, imprescindible, per un espai que és reserva natural integral, que té valors doncs, molt grans pel que fa a biodiversitat, de fauna, de paisatges, d'hàbitats.
1: A més d'afavorir la presència de les espècies que hi ha a la zona i que hi nidifiquen, el Pla de Restauració de l'Estany de Vilaüt també preveu eliminar flora invasora i fer-hi uns itineraris perquè sigui més accessible als vianants. N'ha parlat també Marc Vilaú, el director general de Polítiques Ambientals.
3: Recuperar la seva riquesa biològica com un estany oligotròfic semipermanent i, per l'altre, impulsar la gestió i la regulació de l'ús públic perquè se'n pugui gaudir, perquè es pugui veure, es pugui gestionar d'una forma adequada i que garanteixi la compatibilització de les activitats humanes i la conservació de la natura.
1: Amb una superfície de 29 hectàrees, el de Vilaüt és un dels estanys d'aigua dolça de la part interior del Parc dels Aiguamolls a l'Empordà.
0: I aquest cap de setmana, la Fira del Vi de la Deu Tarragona torna a aterrar a la ciutat en una edició marcada pel 80 aniversari de l'entitat. Al llarg de l'any es commemora que el 1945 es va començar a posar en valor el que es coneix com a vins de postres propis d'aquesta àrea. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Els vins de la zona del Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp i una part de la Ribera d'Ebre es caracteritzaven en un primer moment pels seus vins dolços, com ara licors, vins rancis, misteles o moscatells, una oferta molt similar a altres zones de l'estat i que es va voler posar en valor amb un reglament el 1945. Maria Rosa Blanc és la presidenta de la DEO.
6: Es va considerar que tot el que sortia d'aquí s'havia doncs, de reglamentar i se li havia de donar valor i posar el nom del territori d'on sortien, que era Tarragona. Aquest va ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va posar un reglament perquè el raïm que fos d'aquí, el tipus d'elaboració, fos el que es descriu el que ha de ser de la zona.
5: Darrere hi havia 4 o 5 cellers i ara ja en són una trentena i l'oferta s'ha ampliat amb vins com els escumosos i blancs de la varietat Macabeu. Entre cellers destaquen les cooperatives, històricament clau per refer-se de crisis com la filoxera.
6: Que ells van mantenir aquest conreu de la vinya i tota aquesta economia, van construir aquestes catedrals del vi que tenim aquí a la nostra zona i van tirar endavant altra vegada doncs, la replantada i les elaboracions posteriorment de vins.
5: Després de 80 anys, la DEO fa front a reptes com la forta competència d'altres territoris i fer-se un lloc a casa, a les cartes dels restaurants i a les lleixes dels supermercats.
0: 3:15, trànsit i temps. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
25: Bon dia. Comencem parlant del transport públic perquè tenim una nova incidència a Rodalies a la línia R4. Els trens circulen fora del seu horari habitual amb demores que poden superar els 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada bifurcació. Recordem que també segueixen les demores de més de 20 minuts a les línies R2, R2 Nord i R2 Sud, en aquest cas a causa d'actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia. Pel que fa a les carreteres, a aquesta hora hi ha retencions a la C31 a Badalona, sentit Barcelona, hi ha un carril tallat en aquest punt, i a la C31 al Prat, també sentit cap a la capital. Per contra, millora la circulació a la Ronda de Dalt a l'alçada de Sarrià, sentit Llobregat, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident. Tots els carrils són ja oberts en aquest punt. Recordem també que a Barcelona la via Augusta es troba tallada davant del Departament d'Educació per una manifestació de docents. Es recomana utilitzar vies alternatives.
8: El temps.
0: Jofre Genué.
26: Les temperatures d'aquesta matinada han tornat a ser molt per sobre del que seria habitual, amb molts valors tropicals i fins i tot alguns valors tòrrids, especialment a la zona de la costa central barcelonès, també a l'Empordà, de fet, a Portbou, tot i que el termòmetre ha baixat 2 graus, s'ha arribat als 26 de mínima. I a l'Observatori Fabra, també poc per sobre dels 25, estem pendents de confirmar si és rècord o no, de moment no és, però a l'acabar el dia el termòmetre podria baixar una mica més. Tot i així, estem parlant de valors excepcionals. I si ahir es van produir 31 rècords de temperatures màximes de les 126 estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya, avui encara en podria haver-hi algun a Ponent i a Pla de Lleida, perquè aquí encara el termòmetre podria arribar a pujar un grauet més, entre els 37-38, potser a tocar dels 39, haurem d'anar seguint. A la resta no, ambient de juliol, molta calor, ambient gens de finals de maig, però amb valors de temperatura que comencen a perdre una mica de pistonada. I aquesta serà la tendència al llarg del cap de setmana. A més, s'hi ajuntarà el més risc de nuvolades i ruixats de tarda, que avui tornaran a guanyar terreny de manera puntual al Pirineu, però al llarg de dissabte i diumenge poden ser més extensos aquests fenòmens amb tardes més insegures al nord del país. En tot cas, el descens de la temperatura esperat, que normalitzi els valors de temperatura, l'esperem a l'inici de la setmana que ve i sobretot de cara a dimarts.
0: I a aquesta hora podem parlar amb Teresa García Milà, presidenta del Cercle d'Economia. Senyora García Milà, bon dia.
4: Bon dia. Moltes gràcies per l'invitació.
0: Sí, és que dilluns comencen les jornades del Cercle d'Economia que aquest any tenen com a títol Autonomia estratègica d'Europa, mite o realitat. Segons el Cercle, podem donar per enterrada la globalització?
4: No podem deixar per enterrada la globalització. El que passa que les relacions internacionals s'estan modificant i s'estan fent d'una manera una mica diferent, però segueixen havent-hi moltes implicacions globals i el que hem de veure és com Europa juga en aquest context que s'ha anat modificant al llarg dels anys i que tenim la potència, però potser no som prou efectius per ser-hi encara.
0: Quan parlen d'autonomia, estan fent una apel·lació a l'autarquia?
4: No. De cap manera. El que parlem és de desenvolupar aquelles capacitats que tenim a Europa que poden competir en aquest món global i, per tant, donar força a... I això és el que fa precisament aquesta jornada. El que volem és portar la veu de les empreses que estan actuant en sectors estratègics que tenen molt potencial i que el que hem de fer és, des d'Europa, donar-los més camí perquè puguin competir en el món.
0: Vostès demanen una protecció selectiva per defensar la indústria europea. Les inversions xineses, que encara van a buscar algunes delegacions oficials, han passat a ser una amenaça?
4: Hem de rebre bé aquestes inversions xineses. És a dir, el que hem de fer és que aquestes inversions creïn valor a Europa, allà on vagin. I, per tant, que no siguin simplement una manera de col·locar els seus productes per la porta de darrere. I aquesta és una actuació que hem de coordinar i hem de coordinar entre els països per tal de que els països tots tinguin la mateixa aproximació en aquest tema.
0: Senyora García Milà, l'última nota d'opinió, el Cercle planteja que dins de la Unió Europea hi hagi coalicions de membres per avançar en qüestions com ara la defensa, l'energia o la Unió Bancària. Voler avançar plegats ens frena?
4: Sí, la regla de la unanimitat ens frena en alguns aspectes i, per tant, és per això que proposem que reforci la idea de que hi hagin diversos països que es puguin posar d'acord en alguns d'aquests aspectes crucials. I tenim l'euro com un dels resultats molt exitosos d'aquestes iniciatives. Va ser un subgrup de països que es van posar d'acord per tirar endavant l'euro i després s'hi han anat afegint altres països que en aquell moment no estaven preparats o no tenien la voluntat. I això ho podríem tornar a fer ara. Per exemple, la Unió d'Estalvi i Inversió és essencial per tal de que les empreses europees puguin escalar i ser potents, i això potser per unanimitat no es tirarà endavant encara, però podria haver-hi un subgrup de països que digués fem-ho i després anar-ho aprofundint amb altres països.
0: Per tant, arriba l'hora de l'Europa de les dues velocitats o més, segons l'entenc, no?
4: Bueno, ha arribat l'hora de l'Europa en què s'inicia com una prova en diversos països i es va ampliant. És a dir, que no són dues velocitats, són com dos moments en els quals hi ha alguns països que estan més preparats per tirar endavant algunes iniciatives i altres països s'hi afegiran després. Per tant, no dues velocitats, però sí potser dos moments.
0: En política estatal, el Cercle d'Economia torna a fer una crida al consens per fer front a dues grans qüestions, com són la immigració i l'habitatge. En immigració, recorden que Catalunya ha passat en un quart de segle del 4% al 20% de població nascuda a l'estranger i afirmen que aquest ritme de creixement requereix una reflexió. No sé si és una crida a limitar la immigració.
4: És una crida a fer-ho d'una manera més ordenada. El que ens ha passat és que hem crescut molt ràpid i, a més, hem crescut amb alguna activitat que és de poc valor afegit. O sigui, el creixement del PIB català i espanyol ha sigut molt més alt que molts altres països del nostre entorn els últims anys, però, en canvi, el PIB per càpita s'ha quedat molt estancat, perquè estem produint més, però tenim molta més gent que està incorporada al mercat de treball. És bo, òbviament, crear ocupació, però hem de ser capaços de crear ocupació de més valor afegit. Per tant, ordenem aquesta entrada perquè també ha arribat molta població molt ràpid. Aquesta població li hem de donar els serveis d'educació i de sanitat adequats i l'hem d'integrar. I això porta temps. Per tant, fem-ho bé i fem-ho una mica ordenadament.
0: I quina és la recepta per començar a donar solucions a l'altra gran qüestió, una qüestió importantíssima per molta gent, l'habitatge? Es demana consens. Com es fa això?
4: A l'habitatge, els governs han començat ja a fer unes polítiques molt adequades respecte a incrementar l'oferta pública per cobrir les necessitats de la gent més necessitada, amb menys recursos, i això està molt bé. Però crec que hem de buscar més formes d'incrementar l'oferta. En aquests moments, el problema de l'habitatge és un problema d'oferta. I posar traves en el mercat no és la millor forma de incentivar el sector privat a que entri en aquest sector i que faci una oferta més àmplia. També que hi hagi més oferta d'habitatge de lloguer. Part de l'habitatge de lloguer s'està retirant per les limitacions que hi ha, perquè també hi ha una certa falta de seguretat en aquest sector. I, per tant, el que hem de fer és, per una part, més habitatge públic i, per l'altra, posar les condicions perquè hi hagi també més habitatge privat o concertat, privat-públic també.
0: Una última pregunta. Parlant de consensos polítics, creu que són possibles en l'actual clima i enmig de tantes investigacions per corrupció?
4: Bueno, són sempre difícils els consensos polítics i la situació actual no ajuda, però nosaltres sempre som i hem cregut sempre i seguim defensant-ho.
0: Senyora Teresa García Milà, presidenta del Cercle d'Economia, estarem pendents a partir de dilluns d'aquestes jornades. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
8: 3CAT Info. Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
7: Bon dia. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de la temporada vinent, la d'Anthony Gordon, del Newcastle. Aquest jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona de forma satisfactòria i el club blaugrana pagaria una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta, però, altres incorporacions a la davantera blaugrana. Per exemple, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
8: 3CAT Info.
7: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Valle i Mavi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de tres temporades en la seva segona etapa al club. La central aragonesa marxa després de 9 temporades i 27 títols.
9: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
7: Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona. El club gironí va confirmar ahir la marxa del tècnic Michel Sánchez després de 5 temporades. És l'entrenador del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
8: 3CAT Info.
7: Ja en l'àmbit esportiu i també competitiu, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castell, al filial del Real Madrid, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip vallesà.
10: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
8: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: Ja acaba de finalitzar la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia MotoGP amb la presència de Marc Márquez. Com li ha anat al pilot de Cervera, Damià Aguilar? Bon dia.
11: Bon dia. Marc Márquez ha sortit a pista 11 minuts després que els rivals per saber si la pista estava prou bé com per fer-ho amb pneumàtic de sec, perquè ha plogut a primera hora del matí al circuit de Mugello. El campió defensa el rècord absolut de la pista i els 37 punts que va sumar l'any passat, però aquesta defensa li costarà. Quan ha baixat de la moto ha donat indicacions, però des de l'equip li han dit que s'ho prengués amb calma. De fet, ha de passar una altra revisió mèdica en els pròxims minuts. D'entrada, 15è temps per Marc Márquez, a un segon del més ràpid, Fabio Di Gianantonio. Tampoc res exagerat si pensem que Pecco Bagnaia o el campió Marco Bezzecchi s'han bellugat en posicions semblants. Alex Rins amb la Yamaha encara més enrere i Maverick Viñales quarta posició entre els de davant. Això sí, amb pneumàtic nou. A partir de les 3, el practice de MotoGP, un primer esforç, ja que és la sessió dels divendres que marca força la graella. Envia 10 a la Q2 i la resta a la repesca.
7: Moltes gràcies, Damià. Pel que fa al bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut a 8:45. A la mateixa hora, el Lleida visitarà el Camp de Múrcia i el Barça la pista de l'Andorra. Serà el primer partit després de l'anunci del comiat del tenis Xavi Pasqual un cop acabi aquesta temporada.
12: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
7: També avui, però a les 6 de la tarda, el Manresa rebrà el Real Madrid. A l'NBA, els Spurs de San Antonio han igualat a 3 la final de la Conferència Oest aquesta matinada al derrotar Oklahoma per 118-91 al 6è partit del play-off. La matinada de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquesta sèrie, els Knicks ja esperen a la final.
8: 3CAT Info.
7: Més coses. El Barça Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del playoff pel títol de Lliga. Javi Rodríguez és l'entrenador blaugrana.
13: Los veo confiados, los veo ilusionados porque, bueno, se nos abre el playoff, un playoff en el que hemos luchado muchísimo en la Liga regular para quedar primeros y para tener el factor cancha, así que hay que aprovecharlo.
7: Han acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. El Giro d'Itàlia avui es disputa la 19a antepenúltima etapa, 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Aletge, amb l'ascensió a 2 ports de primera categoria i 4 de segona. A Jonas Vingegaard tornarà a sortir amb el Mallorca Rosa de líder. I el torneig de tennis de Roland Garros, els dobles masculins, en marxa el partit de la parella Granollers-Ceballos contra Kirchhoff i Stevens. Els setzens de final, la Granollers-Ceballos ha guanyat el primer set per 6-3, empaten a 2 al segon.
8: Trescat Info.

0: L'incendi d'Òrrius al Maresme d'ahir va començar a la zona forestal i no pas a la indústria afectada. Ho revelen les primeres informacions a què ha tingut accés aquesta emissora a partir del primer avís que van rebre els bombers. Els veïns del municipi van quedar confinats i aquest matí s'ha aixecat la mesura. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubó es mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern, que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euríbor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. El govern augmenta 5 anys el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis. El president Salvador Illa ha anunciat que es passa dels 35 fins als 40. Aquesta ajuda suposa fins al 20% del valor de l'immoble, fins a un màxim de 50.000 euros. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. L'Organització Mundial de la Salut denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'OMS ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que avançarà en la malaltia. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global, per majoria, a la modernització. I el sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Lleida plega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat o el benestar animal. I avui arrenca a Barcelona Molt Llibres, el festival literari per a nens i joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
1: Esports.
2: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. També en futbol, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català Girona-Joventut a 8:45, però avui també jugaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UQAM de Múrcia-Lleida. I el Barça Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I al temps, la calor es manté molt intensa a l'interior, s'accentuarà un xic més a les comarques de Ponent i afluixarà lleugerament a les comarques de Girona. Pla de Lleida s'hi preveu una temperatura màxima d'entre 34 i 38 graus. Al Pirineu hi haurà alguna tempesta aïllada.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem amb una notícia que hem conegut fa poca estona. L'incendi d'Òrrius al Maresme, que ha cremat completament una indústria, hauria començat al bosc, fora de l'empresa. Segons ha sabut aquesta emissora, el primer avís que van rebre els bombers va ser de foc forestal. Anem cap a Òrrius. Marta Vallès, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs encara s'estan investigant les causes i l'origen concret d'aquest incendi, però el que és segur és que en un primer moment l'avís que van rebre els bombers de Mataró va ser per combatre un foc forestal. Les flames han cremat tota la nau de l'empresa Prokinat, dedicada a la fabricació d'espelmes. La parafina emmagatzemada ha sigut un combustible que va generar una impressionant columna de fum negre durant tot el dia d'ahir. Una veïna de la fàbrica ens explicava que mai han tingut problemes amb aquesta empresa, que fa pocs anys que està instal·lada en aquesta zona. Sí que els havia sorprès que es pogués tenir aquest tipus d'empresa a mig del bosc, però que sí que en algun moment també els havia inquietat aquesta presència.
4: El que era el material estava dintre de la fàbrica, que ja no existeix en aquest moment. Ara bé, jo diria que darrerament s'havia instal·lat una espècie de hivernacle, carpa, com li vulgueu dir, molt gran, on s'estava emmagatzemant molta quantitat de material.
3: Aquest matí s'ha aixecat el confinament a quarts de vuit que s'havia decretat per part dels bombers des d'ahir i els veïns han tornat a fer relativament vida normal. La majoria estan contents i se n'alegren que no hi hagi hagut desgràcies personals i tampoc cap casa del veïnat ha resultat afectada. Ara s'estan restablint els serveis de llum i aigua que algunes cases encara no tenen i a l'Ajuntament hi ha un comitè de crisi entre el govern municipal i l'empresa afectada que es farà càrrec, que l'alcalde ens ha dit que màxima col·laboració i que es farà càrrec de totes les destrosses i de tots els problemes que hagi pogut generar la parafina que hauria sortit de la seva nau. En principi, la parafina hauria estat emmagatzemada dintre de l'empresa i els bombers van optar per no tirar aigua per impedir que aquest material tòxic pogués anar a parar a la riera del poble.
0: Des d'Òrrius, Marta Vallès, gràcies. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I ara ens situem davant del Departament d'Educació. En marxa la reunió entre el govern i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors. A hores d'ara, el principal escull és l'augment salarial i la diferència entre la proposta d'educació i els sindicats és de 70 euros, ja que el govern inclou dins dels 400 euros mensuals la pujada salarial de l'Estat que rebran tots els funcionaris. Com us dèiem, hi tenim una unitat mòbil al Departament, seguint-ho amb el David Mendoza i el Cristian Roldán.
5: Continua el tall de la Via Augusta de Barcelona, aquí just davant de les dependències d'educació, per part d'un centenar i escaig de docents. L'objectiu, com dèiem, és fer pressió a la reunió que s'està duent a l'interior justament del departament, una reunió on els sindicats reclamen al govern que s'obri a negociar i a tractar els diferents punts de fricció que hi ha entre les dues parts, com ara les ràtios, una clàusula que lligui el sou a l'increment del cost de la vida i també un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. Sentim els representants d'USTEC i de professors de secundària.
6: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
7: El sistema educatiu català està en fallida i hem d'abordar aquesta qüestió. I ni tan sols en el tema salarial, el departament no està disposat a moure's ni un mil·límetre.
5: A banda d'aquestes demandes, sobre la taula també, com comentaves, hi ha l'escull econòmic. Els sindicats demanen que l'augment de sou no compti amb l'increment salarial que preveu l'Estat per a tots els funcionaris, mentre que el govern defensa que l'increment de 400 euros mensuals que hi ha en 4 anys que ha posat sobre la taula hauria de satisfer les demandes dels treballadors. Esther Niubó, consellera d'Educació, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Està sorprenent perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que fica. Que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
5: En aquests moments les negociacions portes endins segueixen endavant i pel que sabem els sindicats demanen més concreció en aquests moments al departament i amenacen, això sí, ampliar el calendari de mobilitzacions si avui no s'acosten postures.
0: Afegir que Educació ha cancel·lat la reunió prevista aquest matí amb representants de la plataforma 03. Lamenten el menyspreu del departament amb les escoles bressol, com ha explicat a 3Cat Info Laia Granyena, membre de la plataforma 03.
9: Des del 22 de gener que ens vam reunir amb ells, doncs ens han anat posposant la següent reunió fins al dia d'avui. Avui, 10 minuts abans de la cita, ens l'han anul·lada per correu electrònic. Nosaltres hem demanat al departament, perquè ja estàvem aquí, evidentment, doncs que baixés algú per donar explicacions, per poder reprogramar la cita, però no ha baixat ningú i estem profundament dolgudes perquè una altra vegada més el 03 queda en segon pla, queda relegat i abandonat pel Departament d'Educació.
0: Reclama millorar les condicions laborals i reduir les ràtios, el nombre d'alumnes per aula, ja que ara són les més altes d'Europa. Aquesta vaga d'avui dels mestres a les aules afecta el Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès. L'acte central d'aquesta protesta se centra avui a Montserrat, on professors i mestres s'han citat per fer arribar les seves reivindicacions. I anirem a partir de 1:15 per veure com va aquesta mobilització.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Passant 10 minuts de les 12, el govern augmenta el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis dels 35 als 40 anys. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte sobre aquest programa que vol promoure l'accés a l'habitatge. Barcelona, Joan García.
10: Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que finança el 20% del valor de l'immoble, la part que habitualment no cobreixen els bancs, fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de començar a tornar fins que s'hagi acabat de pagar la hipoteca. Això sí, en acollir-se al programa, l'habitatge passa a ser de protecció oficial, de manera que en cas de venda o lloguer posterior s'han de complir una sèrie de requisits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha conversat amb dos joves que s'hi han acollit, ha explicat l'obstacle principal que resol el programa.
11: Per gent jove, que té feina, que vol tenir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Si els demana un estalvi, doncs, com s'ha dit, em sembla, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic. No?
10: En gairebé un any de vigència, els préstecs d'emancipació han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones. Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-s'hi fins als 40 anys.
0: Doncs precisament avui que hem conegut una nova pujada de l'Euribor al maig, la tercera consecutiva, i per tant, nou encariment de les quotes hipotecàries. L'Euribor acaba aquest mes en el 2,8%, venia del 2,75% de l'abril i manté d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra de l'Iran. Ara ja se situa al nivell més des del setembre del 2024. Això què vol dir? Que aquells que revisin la quota de la seva hipoteca amb l'Euribor del maig veuran com s'encarirà, ja que respecte a fa un any ha passat del 2,1 al 2,8. Per exemple, en una hipoteca de 200.000 euros a 25 anys, amb un diferencial de l'1%, tindrà una pujada de la quota mensual d'uns 75 euros. Per tant, una

0: Gans del Canal d'Urgell, que desencalla el projecte de modernització d'aquesta infraestructura hidràulica, la més gran del país, tots dos. Han decidit tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
1: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport dels regants. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Sentim Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
2: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin. I un element molt important, les col·lectivitats, quan demanat, aquell que no vulgui no pagarà. Aquell que no vulgui amoblar i que no vulgui modernitzar no ho farà.
1: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per al moblament, per a l'equipament tècnic de les finques, per als agricultors no professionals. Ara es buscaran fórmules amb l'Institut Català de Finances que permetin adaptar les línies d'ajut. Sentim Amadeu Ros, president dels regants.
3: El conseller ha mostrat a seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
1: Les obres per a la modernització està previst que comencin com a mínim a partir del 2028.
0: En internacional, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania aquesta matinada, que ha impactat en un edifici residencial de 10 plantes en una ciutat del sud-est del país i ha causat una explosió i un incendi amb dos ferits. Romania ha qualificat els fets d'escalada greu, ha convocat d'urgència l'ambaixador rus i nega que hi hagués les condicions per abatre el dron de forma segura. George Maxim és el comandant adjunt de la unitat de l'exèrcit responsable de l'operació.
4: Vull deixar molt clar que la situació està sota control. No ens enfrontem a un atac contra Romania, sinó els efectes d'un conflicte que té lloc just al costat de la nostra frontera.
0: A les xarxes socials, el líder de l'OTAN, Marc Rutte, diu que l'Aliança Atlàntica està preparada per defensar cada centímetre de territori dels seus països, com és el cas de Romania. Afegir també que drons russos han atacat tres vaixells de bandera estrangera al Mar Negre. Aquesta nit, segons ha denunciat el govern ucraïnès, els atacs al corredor marítim que el país utilitza per a les seves exportacions han provocat un incendi sense víctimes. L'Organització Mundial de la Salut demana més finançament per part de la comunitat internacional per aturar l'epidèmia de l'Ebola. El seu cap, Tedros Adhanom, diu que només han rebut un terç dels diners demanats i recorda que sense el material adequat el personal sanitari no hi pot fer front. Són declaracions d'Adhanom a la seva arribada a la República Democràtica del Congo, on ha anat per transmetre aquest missatge.
5: He vingut aquí per demostrar a les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
0: Segons el recompte d'aquest organisme, en aquest país se sospita que hi ha hagut 223 morts pel virus i més de 900 infectats. El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte a d'altres on també han sorgit casos, perquè, segons ell, això n'incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat la instal·lació d'un centre de quarantena per a nord-americans exposats a l'Ebola. Passa un minut d'un quart d'una, connexió amb el nostre equip viari, cop d'ull a les carreteres, els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Molt bon dia, sí. Hem de començar parlant del transport públic perquè hi ha diverses incidències obertes a Rodalies. La línia R4 circula amb demores que poden superar els 20 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada bifurcació. Les línies R2, R2 Nord i R2 Sud circulen també amb demores de més de 20 minuts, en aquest cas a causa d'actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia. Aquesta incidència dura ja des de primera hora del matí i també hi ha retards importants en diversos trens de l'R11. El tren de Portbou que havia d'arribar a Barcelona Sants a les 12:40 circula amb una demora de 45 minuts. Pel que fa a les carreteres, més tranquil·litat, això sí, hi ha encara alguns punts complicats. A aquesta hora hi ha aturades a la C31 al Prat, sentit Barcelona, per unes obres, i recordem que a Barcelona Ciutat la Via Augusta es troba tallada en tots dos sentits davant del Departament d'Educació d'Educació es

0: recomana utilitzar vies alternatives.
1: El temps. Dani Ramírez.
2: Puja ràpid la temperatura, estem arribant ja als 34 graus, temperatura de les 12 al migdia, a Ulldecona, 33 al Dover, 32 a Cervera o a Barcelona, 33 al Montmell, al Baix Penedès. Tot això amb sol i a la tarda nuvolades, que creixeran potser tard a la tarda, a partir de les 6-7 fins al vespre, i podran donar algun ruixat al Pirineu, bàsicament, i aïlladament al Prepirineu. Aquestes tempestes o ruixats, en principi, no seran gaire quantiosos. Demà es repetiran una mica més intensos, sobretot Pirineu Oriental, alguna tempesta amb calamarsa. I diumenge es torna a reproduir aquests ruixats, cada tarda ja els tindrem aquí, al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya Central, més forts, 10, 20, 30 litres, caiguts en poca estona i, a més, amb alguna pedregada. Avui, però, pendents d'aquests rècords de calor que es poden superar en punts de Ponent i del Sud, bàsicament interior de Tarragona, Terres de l'Ebre, i també el Pla de Lleida, o la Conca de Tremp. Es poden superar amb escreix els 34-35 graus i acostar-nos als 37-38, potser 39, difícilment 40, però ja estem en un llindar de ple estiu, de plena canícula, i de ben segur que hauran alguns rècords a Ponent. Demà la temperatura baixa 2, 3, 4 graus, diumenge es manté, l'esperança és cap a dimarts, quan la temperatura gairebé es normalitzaria.
1: Doncs precisament, parlant d'aquests registres, explicar-vos que 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han batut ja rècords històrics en les últimes 24 hores. Entre els valors més alts hi ha el de Vinebre, on ahir van igualar la que fins ara era la temperatura més alta registrada al nostre país per aquestes dates, al maig del 2022 a Castellbisbal i Anglès. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat de la calorada que estem tenint.
3: Pot semblar que no és molt, podríem dir, mira, doncs hi ha més estacions que no han superat el rècord, que no pas que l'han superat. Però en realitat és poc habitual que en un sol dia hi hagi superació de rècord de temperatura màxima mensual a tantes estacions en un mateix dia. I com a valors més destacats, doncs es van assolir els 38 graus i mig a l'estació de Vinebre, i això iguala la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Catalunya en un mes de maig.
1: A la llista de rècords també hi ha els 37 graus i mig registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades de fa més de 100 anys, i els 37,3 de la ciutat de Lleida. La plataforma Escoles que Cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures assolides a les aules, denuncien que les últimes hores pràcticament tots han superat de llarg els límits legals. Pau Sánchez és un dels impulsors d'aquesta iniciativa.
4: El 90% estem amb temperatures, però és que no és 27, sinó estan per sobre dels 30. Ahir el 90% dels centres estan per sobre del 30. És un descontent generalitzat, és un problema ara, i sé que serà un problema l'any que ve. Ja estem farts.
1: Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus hi ha els instituts de Celrà, Castellbisbal, o Llançà, l'escola La Roreda de Tordera, o l'institut La Sedeta de Barcelona.
5: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors en vaga que no hagin fet cap proposta i que no vulguin dialogar als espais habituals de negociació i defensa el conveni col·lectiu aprovat al gener. Aquest matí, treballadors del Servei d'Atenció Directa, com Escoles Bressol, Atenció a la Ciutadania o Biblioteques, s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Els sindicats CGT i Intersindical mantenen la vaga convocada pels dies que el Papa ha de visitar Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
6: Junts, Esquerra i Comuns han exigit al govern de Jaume Collboni que obri vies de diàleg i negociï amb els representants dels treballadors que no estan d'acord amb el conveni col·lectiu que es va aprovar al gener. La resposta del tinent d'alcalde Albert Batlle ha estat aquesta.
7: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça. Els espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
6: Per la seva banda, els representants dels sindicats que sí que van signar el conveni, Comissions, UGT i CESIF, han assegurat que coincideixen en moltes de les reivindicacions dels treballadors en vaga, però asseguren que el conveni signat és un molt bon conveni.
1: Encara a Barcelona, la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha decidit també presentar-se a les primàries per aspirar a ser la candidata de Junts a l'alcaldia. Freixa ha explicat en un comunicat que la candidatura que vol encapçalar pretén recuperar una Barcelona amb lideratge, ambició i orgull de ciutat que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que vol integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc en un projecte obert que sumi. D'aquesta manera, ja són tres els aspirants a les primàries, l'actual líder municipal, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i Glòria Freixa. La setmana que ve s'hauran de postular oficialment quan el partit obri el procés electoral. Us ho dèiem en titulars, més de 200 professionals del sector del transport d'animals vius es troben avui a Lleida per abordar reptes com la bioseguretat i el benestar animal. També es posarà damunt la taula una de les principals demandes d'aquest col·lectiu, tenir una regulació específica i ser considerat transport especial. Lleida, Júlia Albacar.
8: Un dels principals temes que abordarà el Congrés és la nova normativa que la Unió Europea vol tirar endavant en matèria de benestar animal congelada des del desembre de 2023. Una regulació que el gerent de l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals, Marc Poc, qüestiona obertament que pugui millorar les condicions dels animals.
9: És cert que aquesta normativa no crea un millor benestar animal. Nosaltres creiem i sabem que quan més espai disponible es deixi en els animals, més risc tindran de patir lesions. Després, el tema de les temperatures, també hem vist que no s'ha considerat la sensació tèrmica.
8: També es reclamarà flexibilitzar els horaris de descans dels conductors o permetre el seu pas durant els talls de carretera. És el primer congrés d'aquestes característiques que se celebra a l'Estat.
1: I ara, Cultura, avui arrenca a Barcelona amb un llibre, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Anna Juan és una de les comissàries.
10: Com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai molt canviant, que no té límits, però també els espais culturals per a les infàncies, també, i després també la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre espais reals.
1: Un dels plats forts és l'exposició central que proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. El CCB i el MACBA són els escenaris d'aquesta programació gratuïta que s'allargarà durant tot el cap de setmana amb tallers, narracions orals, arts escèniques i també cinema.
11: ¿Sabéis quién soy?
12: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
13: El contenedor donde te encontramos es suyo.
12: No tenemos registro del contenedor.
1: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos, turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè els seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
14: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
15: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
14: Absolutament.
15: ¿Sobre què aniria?
14: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Dones y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta, que a mí que te importa, Ricard.
1: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
5: Esports.
1: Ricard Isidro, molt bon dia.
16: Bon dia, Àngels. El Barça presentarà d'aquí a una hora aproximadament la primera incorporació de la temporada vinent, la d'Anthony Gordon, fins ara al Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar la revisió mèdica a Barcelona de forma satisfactòria i el club blaugrana pagarà una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta, però, altres operacions a la davantera blaugrana. És més, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
5: 3CAT Info.
16: Mentrestant, al Barça femení, dues noves sortides. Ara són les Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club.
17: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
16: Per la seva banda, Mapi León marxa després de 9 temporades i 27 títols. Unes sortides que se sumen a la d'Alexia Putellas. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parallolo podrien seguir a petició del cos tècnic. També una sortida molt sentida al Girona, la de Michel Sánchez després de 5 temporades a la banqueta del club gironí. És l'entrenador del segon ascens a primera i de la classificació històrica per la Champions. El nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. En l'àmbit esportiu i competitiu, el Sabadell visita avui a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip vallesà.
11: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
16: I l'informe de l'administrador del Lleida Club de Futbol xifra el deute del club en pràcticament 6 milions i mig d'euros i determina que hi ha una, diu textualment, inviabilitat estructural, pràcticament des dels inicis, que s'ha vist agreujada amb el descens administratiu. La data límit per determinar el futur de l'entitat és el pròxim divendres 5 de juny, on entrarà en fase de liquidació si el jutjat comprova que el pla de viabilitat no és factible i es constata que no s'ha materialitzat l'acord amb els creditors.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
16: I el motor Marc Márquez ha disputat la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP després de rebre ahir el permís dels metges. Podrà disputar la segona sessió. Damià Aguilar, bon dia.
18: Bon dia, ho podrà fer. Marc Márquez està complint els passos que toquen. Després del primer lliure ha passat satisfactòriament una segona revisió mèdica que li permetrà completar el cap de setmana. El primer lliure s'ha mostrat discret, sense exagerar, per provar la condició del seu braç dret. De fet, va coix, i el fabricant de la bota de motorista li ha fet un model especial més ample i dur, però on necessita ser més àgil és el braç dret. El Tro de Cervera té el rècord absolut d'aquesta pista i defensa els 37 punts guanyats a l'edició del 2025, però li costarà aquesta defensa. A partir de les 3, el practice, en què ha d'intentar ficar-se entre els 10 primers i eludir la repesca, serà el primer gran esforç del cap de setmana per al campió.
16: Moltes gràcies, Damià.
5: 3CAT Info.
16: En bàsquet avui tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquem el duel català Girona-Joventut, però avui també jugaran el Manresa-Madrid, l'UQAM Múrcia-Lleida i l'Andorra-Barça. Precisament el Club Blaugrana, l'equip de futbol sala, rep avui el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. En acabar el partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. El torneig de tenis de Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos acaba d'aconseguir la classificació pels vuitens de final després de derrotar per 2-16-0 el duet Kirchhoff-Stevens. El Giro d'Itàlia avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa. Seran 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Aletge, amb l'ascensió a dos ports de primera categoria i quatre de segona. El danès del Visma, Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder.
5: Trescat Info.
1: Dos quarts d'una, repàs del més destacat. A Montserrat, a aquesta hora s'hi fa la principal protesta vinculada a la vaga de docents d'avui, al Baix Llobregat, al Garraf i al Penedès. De seguida hi anirem. Això mentre sindicats i Departament d'Educació continuen reunits. A aquesta hora, la consellera Esther Niubó es mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta, que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. I us hem avançat que l'incendi d'Òrrius al Maresme d'ahir va començar a la zona forestal i no pas a la indústria afectada. També que el govern augmenta 5 anys el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis. El president Salvador Illa ha anunciat que es passa dels 35 als 40 anys. Aquesta ajuda suposa fins al 20% del valor de l'immoble, fins a un màxim de 50.000 euros. I a banda de repassar aquestes qüestions, també parlarem de la polèmica Santa Susanna al Maresme per un festival musical internacional de signe nazi que se celebrarà avui i demà en una finca privada del municipi. I en cultura repassarem les estrenes de la setmana. Evidentment, també parlarem d'esports. Això serà quan faltin 5 minuts per la una. I de què parlarem? Ricard Isidro, bon dia.
16: D'Anthony, bon dia. D'Anthony Gordon, el jugador del Newcastle, que el fitxarà pel Barça aquest migdia. El Barça ho farà oficial d'aquí una hora aproximadament i presentarà, i fins i tot roda de premsa amb el jugador. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros.
1: Repassem també el temps. La calor es manté molt intensa a l'interior, s'accentuarà encara una mica més a les comarques de Ponent, afluixarà en canvi lleugerament a les de Girona. Al Pla de Lleida s'hi preveu una temperatura màxima d'entre 34 i 38 graus. Al Pirineu hi haurà alguna tempesta aïllada. Montserrat és l'epicentre a aquesta hora de la principal protesta vinculada a la vaga a les aules que avui afecta el Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès. Centenars de docents s'han reunit en aquest punt per fer arribar les seves reivindicacions. Anem cap a Montserrat. David Àngela.
19: Bon dia. Després d'un bloqueig de més d'una hora, els accessos de l'aeri al cremallera de Montserrat, ara els professors es concentren a la plaça del Monestir, on han llegit una carta dirigida a la Boraneta. Li demanen un acord digne i el salvament del sistema educatiu. Crits i clams com Niubó, si això dura, us passarem factura, o menys policia i més educació, o fins i tot també han cantat el virolai acompanyats per una gralla. Els mestres mantenen amb fermesa les seves reivindicacions i adverteixen que estan disposats a començar el curs que ve fent vagues si no s'arriba a un acord amb el departament. Segons Laura, el col·lectiu ja no pot renunciar a més coses.
20: Doncs ho serà, però continuarem lluitant. Busquem millores. Si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses. Aleshores, ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
19: Una quarantena d'escaladors han penjat unes grans lones grogues a diversos punts de la muntanya de Montserrat.
1: Doncs bé, això, mentre continua la reunió entre Educació i els sindicats per desencallar aquest acord, tot i que el principal escull és l'augment salarial, de moment s'estan negociant també altres temes. Anem cap al Departament d'Educació, ara amb el David Mendoza i el Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
21: Bon dia, Àngels. Doncs sí, més enllà de l'increment salarial que hi ha sobre la taula, els sindicats demanen una clàusula que lliï el sou dels mestres i professors a l'IPC, canvis a les ràtios d'alumnes per aula o també un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. Fora del departament també continua la mobilització de docents que talla la Via Augusta per fer pressió i això sí, podem dir que l'activitat ha baixat en els últims minuts degut a la calorada que fa en aquests moments a Barcelona. Sigui com sigui, els docents concentrats consideren una oportunitat única per recuperar les condicions laborals perdudes a aquesta negociació.
22: Des del 2009 hem perdut l'equivalent a haver treballat 2 anys de franc. Això és una barbaritat.
23: També estem parlant de que l'entrar a classe a vegades és anar a la guerra i voldríem, en certa manera, que els currículums fossin una mica més intel·ligibles.
21: Pel que hem pogut parlar amb els representants sindicals en un recés que han fet fa pocs minuts, asseguren que el clima d'avui de les negociacions és més conciliador. Tot i això, Yolanda Segura de l'USTEC, recordem, amenaçava a l'entrada que no s'anirien d'aquí sense poder negociar amb el departament.
24: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
21: Val a dir que encara no s'ha tractat el principal escull de la negociació, és a dir, l'increment salarial de 400 euros que proposa el departament i que la consellera Esther Niubó pensava que agradaria als sindicats. Són declaracions de la consellera al matí de Catalunya Ràdio.
25: Te sorprèn perquè la portaveu doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment doncs, que, en fi, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
21: Aquests números no agraden als sindicats, sobretot a l'USTEC, perquè el govern hi suma l'augment de sou previst pel govern de l'Estat, previst per a tots els funcionaris d'Espanya.
1: Cristian, gràcies. Anem comunicant si teniu novetats. Fins ara.
21: Perfecte, Àngels. Fins ara.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'incendi d'Òrrius, al Maresme, que ha cremat completament una indústria, hauria començat al bosc, fora de l'empresa, segons la investigació dels bombers. Segons ha sabut aquesta emissora, el primer avís que van rebre els efectius dels bombers va ser de foc forestal Òrrius. Marta Vallès.
26: Doncs encara s'estan investigant les causes i l'origen concret d'aquest incendi, però el que és segur és que, en un primer moment, l'avís que van rebre els bombers de Mataró va ser per combatre un foc forestal. Les flames han cremat tota la nau de l'empresa Prokinat, dedicada a la fabricació d'espelmes. cames. La parafina emmagatzemada ha sigut un combustible que va generar un impressionant columna de fum negre durant tot el dia d'ahir. Una veïna de la fàbrica ens explicava que mai han tingut problemes amb aquesta empresa que fa pocs anys que està instal·lada en aquesta zona. Sí que els havia sorprès que es pogués tenir aquest tipus d'empresa a mig del bosc, però que sí que en algun moment també els havia inquietat aquesta presència.
0: El que era el material estava dintre de la fàbrica, que ja no existeix en aquest moment. Ara bé, jo diria que darrerament s'havia instal·lat una espècie de hivernacle, carpa, com li vulgueu dir, molt gran, on s'estava emmagatzemant molta quantitat de material.
26: Aquest matí s'ha aixecat el confinament a quarts de vuit que s'havia decretat per part dels bombers des d'ahir i els veïns han tornat a fer relativament vida normal. La majoria estan contents i se n'alegren que no hi hagi hagut desgràcies personals i tampoc cap casa del veïnat ha resultat afectada. Ara s'estan restablint els serveis de llum i aigua que algunes cases encara no tenen i a l'Ajuntament hi ha un comitè de crisi entre el govern municipal i l'empresa afectada que es farà càrrec, que l'alcalde ens ha dit que màxima col·laboració i que es farà càrrec de totes les destrosses i de tots els problemes que hagi pogut generar la parafina que hauria sortit de la seva nau. En principi, la parafina hauria estat emmagatzemada dintre de l'empresa i els bombers van optar per no tirar aigua per impedir que aquest material tòxic pogués anar a parar a la riera del poble.
1: I els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que quatre comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. En total són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Per tant, queda prohibit encendre foc en tot tipus d'espais oberts i la utilització de maquinària en una franja de mig quilòmetre al voltant del bosc. Tampoc es pot encendre material pirotècnic. 7 minuts i arribarem a 3:15. El govern augmenta el límit d'edat per obtenir l'anomenat préstec d'emancipació per comprar un pis i ho fa dels 35 als 40 anys. Ho ha anunciat el president de la Generalitat en un acte sobre aquest programa que vol promoure l'accés a l'habitatge. A Barcelona, Joan Garcia.
2: Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que finança el 20% del valor de l'immoble, la part que habitualment no cobreixen els bancs, fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de començar a tornar fins que s'hagi acabat de pagar la hipoteca. Això sí, en acollir-se al programa, l'habitatge passa a ser de protecció oficial, de manera que en cas de venda o lloguer posterior s'han de complir una sèrie de requisits. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha conversat amb dos joves que s'hi han acollit, ha explicat l'obstacle principal que resol el programa.
3: Per gent jove, que té feina, que vol tenir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Si els demana un estalvi, doncs, considera dit, em sembla, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic. No?
2: En gairebé un any de vigència, els préstecs d'emancipació han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones. Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-s'hi fins als 40 anys.
1: Per cert, que avui hem conegut aquesta nova pujada de l'Euríbor del mes de maig, la tercera consecutiva i, per tant, nou encariment de les quotes hipotecàries. L'Euríbor acaba aquest mes en el 2,8%, venia del 2,75%. De l'abril manté aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra de l'Iran. Ara ja se situa al nivell més alt des del setembre del 2024. Aquells que revisin la quota de la seva hipoteca amb l'Euribor del mes de maig veuran com s'encarirà, ja que respecte a fa un any ha passat del 2,1 al 2,8. Posem un exemple. Una hipoteca de 200.000 euros a 25 anys amb un diferencial de l'1% tindrà una pujada de la quota mensual d'uns 75 euros i un augment anual d'uns 900 euros.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: 5 minuts i arribarem a 3:15. I a aquesta hora ens acompanya el cap de política, en Raül Flores. Raül, molt bon dia.
4: Bon dia, Àngels.
1: Et tenim aquí perquè tenim una nova enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Sí, és el baròmetre del mes de maig. Sabeu que el publica mensualment. La foto que ens dona avui el Centre d'Investigacions Sociològiques d'eleccions, si avui es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, diu el 6, les guanyaria el PSOE amb un ampli avantatge de 11,3 punts sobre el PP. El PSOE baixaria lleugerament en aquesta enquesta, dues dècimes. El PP pujaria 1,3 1,3 punts. Per tant, la distància entre tots dos, segons el CIS, és una distància molt àmplia, d'11,3 punts, si bé és un punt i mig més baixa que el mes anterior. Dada important d'aquesta enquesta, el treball de camp va acabar just el dia abans d'esclatar el cas Zapatero. Per tant, si hi ha hagut algun efecte de totes les investigacions judicials al voltant de l'expresident espanyol, això no queda recollit en aquesta enquesta, que sí que coincideix molt amb les eleccions a Andalusia de fa poques setmanes. Altre dels resultats que ens mostra aquest baròmetre del CIS és un Vox que recupera després de la baixada que li pronosticava l'últim baròmetre. En aquest cas és la formació que més pujaria, un punt i mig. En canvi, hi ha una lleu reculada de suma, perdria una dècima, també d'Esquerra Republicana, que en perdria 3, si bé els republicans amb 2,6% d'estimació de vot, segons el CIS, segueixen traient una àmplia distància a Junts per Catalunya, que es mantindria, segons aquest baròmetre, en el 0,8%.
1: Perfecte, doncs aquesta última hora, aquesta intenció de vot, aquest dibuix que ens fa aquesta nova enquesta del CIS que ens ha portat el cap de política, en Raül Flores. Gràcies, Raül, bon dia.
4: Bon dia.
1: Continuem. L'Ajuntament de Santa Susanna, al Maresme, assegura que no té les eines per prohibir un festival musical internacional de signe nazi, que és el Chaos in the Sun, que se celebrarà avui demà en una finca privada del municipi. Els caps de cartell són grups que fan bandera del nazisme, el supremacisme blanc i l'ultradreta. L'alcalde, Joan Campolier, de Junts, ha assegurat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que, en ser una finca privada, ara com ara, ningú hi pot fer res.
6: Des del minut zero varen posar en contacte Mossos d'Esquadra, ho van donar contra la consellera, vam donar compte en el Departament d'Interior. No és un tema només de voluntat política, sinó al final és un tema d'eines, de si tenim les eines legals, que ells tampoc les tenen, per poder paralitzar aquesta festa privada.
1: I plantejaran una modificació de les ordenances, això sí, per evitar que una festa com aquesta es pugui repetir. És el quart cop que l'esdeveniment es fa a la comarca. Les dones, que són més grans que la seva parella i que ja han estat víctimes de violència, tenen més risc de tornar-ne a patir. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra a partir de 3.200 denúncies reals de maltractaments entre els anys 2010 i 2015, de les quals s'ha fet un seguiment. Fins ara estava demostrat estadísticament que les dones joves tenien més risc de patir violència i que els homes joves també tendien a exercir-ne violència més. Però no s'havia estudiat mai la diferència d'edat. Jorge Rodríguez Manés és catedràtic de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra.
7: Que no s'havia estudiat era la relació relativa de l'edat. El que trobàvem en l'estudi és que, efectivament, contra el que en un primer lloc havíem pensat, que les dones més petites amb homes més grans no tindrien més riscos, al final hem trobat exactament el contrari.
1: La recerca pot servir perquè aquesta diferència d'edat s'inclogui a partir d'ara com un factor de risc en parelles heterosexuals, on la dona ja ha estat agredida una vegada. I ara marxem cap a Girona, adjudicades les obres per transformar la plaça d'Espanya i tot l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona i que pagarà el govern espanyol. El projecte estava pendent des que es va treure de la zona l'antiga estació de bus. Clara Jordan.
8: Es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més una verda i de descans, un parc infantil, carril bici i es canviarà el sentit del trànsit. També hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramont, subdelegat del govern espanyol a Girona.
9: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat, llavors per un altre costat també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i sobretot que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
8: Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
1: Tres quarts d'una, trànsit i temps, i comencem pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Aquesta hora, força tranquil·litat a les carreteres, tret de les retencions en punts habituals a la Ronda de Dalt i la Litoral. Recordem que també hi ha densitat a la C31 al Prat, en sentit Barcelona, en aquest cas per unes obres, i que a Barcelona Ciutat la Via Augusta es troba tallada en tots dos sentits de la marxa davant del Departament d'Educació per una manifestació de docents. Es recomana, en aquest cas, utilitzar vies alternatives. Pel que fa al transport públic, hi ha diverses diverses incidències obertes. Això fa que hi hagi demores que poden superar els 20 minuts en els trens de les línies R4, R2, R2 Nord i R2 Sud.
5: El temps.
1: La previsió del temps encapçalada per aquesta calorada. Ens ho explica el Dani Ramírez.
11: La calor avui es perpetua. Realment es manté alta a l'interior. Baixa una miqueta al litoral, baixa una miqueta a les comarques de Girona, 2-3 graus o 4 graus més baixa que ahir, i en canvi puja un parell de graus, 1-2 graus al Pla de Lleida. Per tant, estem pendents de nous rècords de calor a alguns sectors de l'Ebre. No ho descartem a l'interior de Tarragona, sobretot, però, Pla de Lleida. Estem parlant de 35 a 38 graus. No descartaríem 38 i mig o 39. Això seria, doncs, realment fora de lloc, però pot passar. En principi, no arribaríem als 40. Tot això amb sol, però també nuvolades que creixeran a la segona meitat de la tarda fins al vespre. Aniran avançant del Pirineu cap al Prepirineu. Núvols que podrien també arribar a la Catalunya central. I d'aquestes nuvolades, com va passar ahir, doncs pot caure algun xàfec, alguna tempesta, sembla que avui poca cosa, però localment de moderada intensitat. I demà tot igual, sol i calor, la temperatura a tot arreu baixa de 2 a 4 graus, per tant ja notarem una lleugera refrescada, màximes les més altes de 35, potser 36 a Lleida, són molt, molt altes, però ja no tindríem rècords de calor. Matí de sol, tarda amb nuvolades al Pirineu, algun ruixat fort al Pirineu i Prepirineu oriental, localment amb calamarsa. I diumenge el mateix, sol, alguna boira residual, alguna vall del nord del Prepirineu, i a la tarda, novament, tronades, que podrien ser fortes al Pirineu Oriental i també al Prepirineu Lleidatà, cap al Solsonès, Berguedà, Osona, Garrotxa, Ripollès, aquí és on més podia ploure, i també amb alguna pedregada.
5: Tresca Info.
12: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
13: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
14: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
15: Sóc el Risto Mejide.
17: Sóc l'Álvaro Morte.
12: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
18: Amb tots vosaltres, Jordi González.
12: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: A 3CAT Info,
27: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
5: Insostenibles.
28: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
29: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
30: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
31: Tresca Info.
1: Passant 4 minuts de 3 quarts d'una, parlem ara de cultura. El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada d'aquesta setmana. L'acompanya la catalana Corredora, també Mallorca Confidencial o Conocer a los Bárbaros. Repassem-ho amb Marc Garriga.
32: Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday.
33: El drama té molt de drama, sí, que per això es titula així, però també de comèdia continguda, en la mesura apropiada per no desviar-se de l'objectiu principal. No és un melodrama romàntic ni un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, és una pel·lícula provocadora que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Aquí, a més, compta amb dos intèrprets que encaixen a la perfecció, Zendaya i Robert Pattinson, que confirmen que hi ha estrelles que brillen perquè s'ho valen.
32: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure. I quan corro marxa.
33: Corredora, el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso, sobresurt com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. És el revers de l'èxit, la pressió insostenible, l'aïllament progressiu i finalment la caiguda al pou. Una pel·lícula minimalista, conscient de les seves limitacions i precisament per això molt efectiva, amb un excel·lent protagonista que també debuta, Alba Sáez.
34: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
33: A Mallorca Confidencial, Lolita Flores torna a demostrar que és una actriu immensa, que mereixeria més reconeixement. Aquí interpreta la matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic sense escrúpols des del proteccionisme familiar malentès. La llàstima és que aquest correcte thriller de David Ilundain, que comença amb força, avança de forma irregular sobre terrenys massa previsibles i amb una moralina innecessària.
0: Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein?
33: L'actriu francesa Julie Delpy, famosa per la trilogia d'Abans de l'Alba, dirigeix Conoce a los bárbaros, una ben intencionada pel·lícula que dispara contra la doble moral de l'Europa occidental a l'hora d'acollir refugiats. No és el mateix que siguin ucraïnesos que sirians. Llàstima que les bones idees inicials acabin diluint-se perquè el film no acaba de decidir si s'inclina més per la comèdia o pel drama i finalment és massa allisonadora i li manca mala llet. També s'estrena en el thriller La Silla, amb Jaime Lorente, un drama ambientat en l'Alemanya nazi, el caso Hübner, una cinta sobre el bullying a les xarxes socials, A la cara, amb Manolo Solo, i la pel·lícula d'animació finlandesa Flick, que arriba doblada al català. A més, per als més petits, i també en català, Pac Màgic porta a cinemes de tot el territori la recopilació de curts premiats a diversos festivals, Més enllà del cel i les estrelles.
1: Lia Kali i Vanessa Martín seran algunes de les protagonistes de la cinquena edició del Festival Teta, que aquest cap de setmana se celebra a Tarragona. A més dels diferents recitals programats, el certamen, de caràcter feminista, també proposa activitats per convidar la reflexió, sobretot entre el públic més jove. Tarragona, Clara Echevarría Domingo. Cojo.
2: El festival que se celebra a l'Auditori Camp de Mart es presenta sota el lema Més veus, més ritme i més futur. S'hi refereix la cap de secció de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, Montse García Biosca.
3: El lema d'enguany pues, defineix molt bé què és el TETA i en què s'ha convertit. Parlem de més veus pues, perquè apostem per una diversitat real, amb més tipus d'artistes, amb una música més diversa. Artistes que pugen a l'escenari amb una mirada pròpia i vivències que en moltes ocasions s'han quedat fora, no? Més ritmos, perquè celebrem la pluralitat musical i fet de gaudir col·lectivament. I més futur, perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
2: Tot plegat arrenca avui a 7:45 amb la tarragonina Maria Fort. La seguiran Sandra Montfort, Ponce Lam, Carol Loz i Lia Kali, que tancaran la primera nit. Demà serà el torn de Vanessa Martín. Abans també hi passaran Marisa Valle i el duet de música tradicional Alosa. El grup tarragoní Les que faltaven tancaran el festival amb un concert gratuït. Més enllà d'aquests recitals, prèviament s'han fet diverses activitats de caràcter reflexiu en alguns instituts de la ciutat i durant el festival s'han previst xerrades i taules rodones, una fira d'entitats i altres espectacles de música i humor a l'entorn dels Jardins del Camp de Mar. Les entrades dels concerts costen entre 23 i 53 euros i hi ha abonaments per als dos dies. Sí.

0: I avui comença Sant Cugat del Vallès al Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor, exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui fins al 12 de juliol. Els visitants podran gaudir del treball d'una trentena d'autors consagrats i emergents, tant nacionals com internacionals. Bernat Millet és un dels codirectors del festival i subratlla què no ens podem perdre.
1: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: A més de la dotzena d'exposicions programades, com la del fotògraf Antoni Campanyà al Museu del Monestir, el certamen ofereix també activitats com un mercat fotogràfic o diversos tallers. Demà a la tarda se celebrarà una taula rodona on els fotògrafs participants en aquest festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes. Esports. Fins la una, acompanyats d'en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
2: Bon dia, Àngels. El Barça presentarà d'aquí a uns minuts la primera incorporació de la temporada 2026-2027, la d'Anthony Gordon, del Newcastle. Aquest jugador anglès, de 25 anys i davanter, va passar ahir satisfactòriament la revisió mèdica a Barcelona i el club blaugrana pagarà una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, depenent, això sí, de les variables. L'arribada de Gordon no descarta, però, altres operacions i incorporacions a la davantera blaugrana. De fet, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
3: 3Cat Info.
2: Mentrestant, el Girona, l'endemà de confirmar-se la marxa de Mitchell Sánchez de la banqueta, després de 5 temporades, el club ja tenim el missatge d'acomiad del tècnic madrileny a l'afició. Un missatge penjat a les xarxes socials, del qual aquest és un fragment.
4: El futbol és la meva vida, és la meva passió. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses. Per acabar, gràcies, gràcies, gràcies i aquí teniu un dinori més per tota la vida.
2: El nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Mentrestant, al Barça femení, dos comiats més. Ara són els Dona Batlle i Mapi León. La lateral de Vilassar de Mar deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club, i la central aragonesa marxa després de 9 temporades i 27 títols. En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic.
3: 3Cat Info.
2: En l'àmbit esportiu i també competitiu, el Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip vallesà.
5: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: Marc Márquez ha fet la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El campió, que defensa la victòria de l'any passat al Mugello, també ha passat la segona revisió mèdica per avaluar l'estat del seu peu i espatlla drets per poder completar el cap de setmana. Maverick Viñales ha estat entre els catalans el millor, en la quarta posició. El més ràpid, però, és l'home que va guanyar el circuit de Catalunya, Fabio Di Gianantonio.
3: 3Cat Info.
2: En bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut a 8:45. A la mateixa hora jugarà el Camp de Múrcia Lleida i l'Andorra-Barça. Serà el primer partit l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pascual un cop acabi aquesta temporada.
6: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
2: I a les 6 de la tarda el Manresa rebrà el Real Madrid en aquesta última jornada de la fase regular de la Lliga ACB. A l'NBA, els Spurs de San Antonio han igualat a 3 la final de la Conferència Oest al derrotar Oklahoma per 118-91 al sisè partit de la sèrie. La matinada, de dissabte a diumenge, últim i definitiu partit d'aquest play-off. Els Knicks ja esperen a la final. Afegir que el Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
7: Los veo confiados, los veo ilusionados, porque, bueno, Se nos abre el playoff, un playoff en el que hemos luchado muchísimo en la liga regular para quedar primeros y para tener el factor cancha, así que hay que aprovecharlo.
2: Acabat el partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. Pel que fa al Giro d'Itàlia, és a punt de començar la 19a i en tapa en última etapa d'aquesta ronda italiana amb 151 quilòmetres d'alta muntanya entre Feltre i Aletge, amb l'ascensió a dos ports de primera categoria i quatre de segona. El danès del Visma, Jonas Vingegaard, manté i tornarà a sortir avui amb el mallot rosa de líder. I el torneig de tenis de Roland Garros, els dobles masculins, victòria de la parella Granollers-Ceballos, que es classifica als vuitens de final després de superar el duet Kirchhoff-Stephens als setzens de final.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Gairebé una quarta part de les estacions meteorològiques de Catalunya han batut rècords de calor en les últimes 24 hores. Ho han fet 31 de les 126 estacions del país, segons dades del Meteocat.
2: Però en realitat és poc habitual que en un sol dia hi hagi superació de rècord de temperatura màxima mensual a tantes estacions en un mateix dia.
1: El rècord dels rècords el té Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 38 graus i mig.
2: I això iguala la temperatura més alta que s'ha registrat mai a Catalunya en un mes de maig.
1: I això, a l'Ebre també els termòmetres s'han enfilat fins als 37,5 per primer cop en un mes de maig des que es recopilen les dades fa més d'un segle. I a Lleida també aquesta mateixa temperatura van assolir 37 graus i mig. En aquestes condicions molta gent ha de treballar a l'aire lliure o en espais tancats sense climatitzar, per exemple, algunes escoles. A la plataforma Aules que cremen, 150 centres educatius i aboquen les temperatures que registren a les aules.
3: Ahir el 90% dels centres estava per sobre del 30. És un descontent generalitzat, ja estem farts.
1: Serem a un d'aquests centres que tenen una temperatura molt per sobre del topall que estableix la llei. La llei diu que és un límit de 27 graus que pot haver-hi a l'aula. Segons els registres d'aules que cremen, aquest institut on serem avui, l'Institut La Mitjana de Lleida, té una màxima de 33 graus i mig i una sensació tèrmica de 34. En parlarem amb la direcció, amb les famílies i amb els alumnes des d'allà mateix.
0: Catalunya al dia.
1: Les aules bullen a dins i a fora pel conflicte dels mestres amb el Departament d'Educació. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
1: Ja en marxa un dia més, una nova reunió entre govern i sindicats per seguir discutint sobre l'última proposta d'increment salarial.
4: La trobada d'ahir va tornar a acabar sense acord i amb tancada d'alguns docents a la seu del Departament a la Via Augusta de Barcelona.
1: Amb la consellera, a més, baixant de nit i emplaçant-los a tornar-se a trobar l'endemà, és a dir, avui, Esther Niubó està, diu, desconcertada.
5: Te sorprèn perquè la portaveu, doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra, deien en el seu moment, doncs, que, en fi, que aixecaria les mobilitzacions.
4: Avui a vaga al Baix Llobregat, Garraf i Penedès, i la principal acció de protesta és anar a peu fins a Montserrat.
1: I els hem acompanyat, després sentirem com els han a la caminada. I a l'espera que hi hagi entès amb els docents, amb qui el govern sí que ha aconseguit arribar a un acord, és amb els regants del Canal d'Urgell.
4: I això permet desencallar el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. El pacte passa per anar fent les actuacions a mesura que els regants ho demanin.
1: I direm adeu a un establiment emblemàtic i històric de la Costa Brava. Tanca gairebé 70 anys després d'obrir la porta per primera vegada la pastisseria El Cisne de Platja d'Aro.
6: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per veure la desfilada de la gent que passejava amb vestits llargs, amb trajats, no com ara, que ara van despullats.
4: La Laia Claret ha pogut parlar amb la propietària, que li ha explicat un munt d'anècdotes sobre un dels símbols que va acollir els primers turistes de la Costa Brava.
1: Comprovem quin és l'estat del trànsit i del transport públic a aquesta hora de divendres. Equip viari, Clàudia Serra, com ho tenim?
7: Doncs mira, a les carreteres a aquesta hora hi ha trànsit dens a la Ronda de Dalt de Sant Gervasi, a Canyelles en tots dos sentits, també a la Via Augusta de Barcelona, està tallada en tots dos sentits de la marxa davant del Departament d'Educació per una manifestació de docents. Es recomana utilitzar vies alternatives i a Rodalies retards destacats per diverses incidències. Hi ha demores que poden superar els 20 minuts a les línies R4, R2, R2 Nord i R2 Sud, també retards importants en trens de la R11.
1: I pel que fa al temps, Dani Ramírez, confirmen, si us plau, que els termòmetres en algun moment deixaran de pujar.
8: Sí, normalment sempre ha passat. Quan puja molt, després pot tardar més o menys, però sempre acaba baixant.
1: Però necessitem ara saber-ho per part teva avui, sobretot.
8: Sí, home, diria que a partir de l'octubre refrescarà força.
1: Això home, segur. No. Una mica però, abans, no? No?
8: Però no, sí. A veure, mira, demà pot baixar un parell de graus. Fins i tot al Pirineu, a la tarda, podrien ser 5 graus de davallada. Avui molta calor, en parlarem. Diumenge baixa un grau o dos, poc ho notarem. I el dia quan estarem una mica millor seria cap a dimarts, dimecres, a les hores tindrem màximes de 26 a 32 o 33. Ja no seran els 36 de demà al Pla de Lleida, o atenció avui, poden ser 37-38. És una calor molt forta, això pel que fa a Lleida, a la zona plana de Lleida. A la costa, al voltant dels 30-31 avui, i demà, per exemple, podríem baixar cap als 28 o 29. També notarem una mica de ballada. tot això amb ruixats a la tarda al Pirineu. Avui poca cosa, seria més aviat al vespre. I demà sí, demà alguna tempesta, sobretot Pirineu Oriental. Diumenge podrien ser més intenses al voltant d'Osona, el Lluçanès, el Berguedà i el Solsonès, localment amb alguna pedregada.
1: I com sempre també tindrem esports, puntualment arribaran a la 1:54 i amb quins titulars avui, Ricard Isidro?
9: Doncs mira que el Barça presentarà d'aquí uns minuts Anthony Gordon, la primera incorporació de cara a la temporada vinent. També estarem atents al Sabadell, que visita a les 9 del vespre el camp del Madrid-Castella, el filial del Madrid, el partit d'anada a les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. El Girona, per la seva banda, acomiada amb Mitchell, el tècnic del segon ascens a primera i de la històrica classificació per la Champions a Lleida. Marc Márquez acaba de rebre el permís dels metges per continuar aquest cap de setmana i reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia MotoGP. Els primers lliures, de moment, ha fet un temps discret. I el Calafell juga a 8:45 del vespre el primer partit del play-off de semifinals de l'Hockey Lliga contra el Liceo de la Corunya.
1: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
0: Catalunya al dia.

0: Doncs comencem amb la notícia indiscutible d'avui, que és la calorada que estem tenint, que és de rècord en molts punts del país. A les últimes 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya, això és pràcticament una de cada quatre, han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig. Montse Poblet, bon dia.
1: Bon dia. El valor més alt és el de Vinebre, 38 graus i mig, que iguala la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya el 2022 a Castellbisbal i Anglès. Però a la llista de rècords també hi veiem els 37 graus i mig registrats per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys. O els gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
2: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
1: I el pitjor és que els termòmetres encara continuaran pujant i el Meteocat no descarta que avui es puguin tornar a batre rècords de calor, sobretot al Pla de Lleida.
0: Doncs la plataforma Aules que Cremen, a 150 centres educatius i registren cada dia les temperatures que s'assoleixen dins de les classes, denuncien que les últimes hores un 90% ha superat de llarg els límits legals entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus i a l'escola La Mitjana de Lleida. Allà hi tenim a la Noèlia Caselles. Noèlia, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Doncs sí, som aquí a l'escola La Mitjana de Lleida. Aquesta escola, ho situo una mica, som al barri de Pardinyàs de Lleida, aquí tenim una escola, La Mitjana, i un institut, La Mitjana, que són centres diferents, separats, però que comparteixen el mateix edifici. Què hem fet quan hem arribat? Doncs mira, hem fet un tomb per la banda de l'institut. Hem anat al laboratori, la temperatura era de 33 graus i mig. Després hem passat per una de les aules de la banda fresca, i que consti que dic fresca entre cometes perquè allà estàvem a 30,3 graus. Ens explicava la directora de l'institut que avui ja no han fet classe al laboratori, que han sortit a fora a una zona una mica ombrejada. Passejant per aquí, què sentia? Perquè he arribat en un moment en què alumnes i professors i mestres doncs, estaven pels passadissos. Això no es pot aguantar, era la frase que sentia. I és que Estel, constato, fa molta calor. Fa molta calor. Mira, ara hem vingut a la banda de l'escola. Som en una classe d'I3 perquè el passadís pràcticament no s'hi podia estar. En aquesta classe, on estem una mica més fresquets que el passadís, tinc un termòmetre davant i marca 30,5 graus en aquest moment. Aquesta és la zona fresqueta, 40% d'humitat. I en aquesta classe hi ha dos ventiladors que va instal·lar l'AFA d'aquesta escola. Estem aquí amb la directora de l'escola, que és la Montse Labèrnia. Montse, bon dia.
4: Perdona, sóc la Meritxell Soler, jo.
3: La Meritxell Soler, perdó, us ho deia el nom de la directora de l'institut. Meritxell, com es fa classe amb aquestes temperatures?
4: Doncs, primer, tenir molta paciència, perquè entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures, doncs, bé, està suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i s'intenta fer el que es pot, però ja et dic jo que moltes coses no es poden fer dins de l'aula.
3: Ara tornem amb la Meritxell, però tenim aquí també l'Arlet. L'Arlet és una alumna d'aquesta escola, fa cinquè. Arlet, hola.
5: Hola.
3: Mentre jo vaig parlant, ella es va ventant amb la samarreta, perquè realment fa molta calor. I abans em deia, però és que la meva classe encara fa més calor, perquè ella està als pisos superiors. Nosaltres ara estem a la planta baixa i els de cinquè esteu a quin pis?
5: Estem al segon.
3: I a quina temperatura estàveu avui?
5: Avui hem arribat a dins de classe als 33-32,5 de graus i hem passat molta calor mentre fèiem l'examen de castellà i el profe ens ha dit que no ens mullem i tal perquè si no faria més calor i la humitat seria més forta.
3: Arlet, fins i tot hi ha algun alumne, crec que fins i tot ha passat a tu, que us heu arribat a marejar?
5: Sí, jo m'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. Alhora el menjador, doncs, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc i on fa més fred per a recuperar-me més.
3: Ja veieu que el millor és sentir-ho de primera mà, sí, sí. El que ens explica l'Arlet. Estem en un edifici que, en contra del que es podria pensar, és un edifici relativament nou. Aquesta escola, tant l'escola com l'institut, l'edifici, es van estrenar l'any 2010. Per tant, és un edifici nou. Ens deien, el pati és completament de ciment i toca el sol durant tot el matí, reflecteix a la façana i això encara ens escalfa més les classes. En aquesta zona,

0: dins de les aules, doncs aquests dos anys que portem encara no, vull dir, no fan la funció que han de fer, sí que treuen aire, però no baixa la temperatura de les aules i clar, això no es pot aguantar. I bueno, el departament, jo ja he parlat moltes vegades i no hi ha manera de que, bueno, que solucionin això que ens han posat aquí, que és un pedaç i que van dotar de diners i no funciona, no va bé.
1: Meritxell, no sé si em sents des de Barcelona.
0: Sí, sí, sí, digue'm.
1: M'imagino que aquí hi ha solucions les més creatives possible per intentar aconseguir una mica de fresqueta, no?, dintre del que cap, perquè clar, no a tot arreu sí. Deu haver-hi corrent d'aire. Com ho feu? Què us inventeu?
0: No, no, és que aquí no, a Lleida normalment no en fa d'aire. Perquè, bueno, és molt calorosa la ciutat i, bueno, la zona, tot el Pla de Lleida. Llavors el que intentem és canviar alumnes de les aules, ens anem movent, intentar buscar zones on no fa tanta calor, on la temperatura és més baixa, fa calor, però es pot aguantar una mica millor, perquè, bueno, treballar a 33-34 graus dins de les aules amb 20 i pico crios, bueno, és impossible.
2: Estel, tenim també amb nosaltres l'Adrià Miquel, que és el president de l'AFA. L'Adrià ens deia que ells també s'han posat en contacte amb el departament. Quina ha estat la resposta, Adrià?
3: Doncs bé, el departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell. El que passa és que també ens han dit de que abans ha de venir un enginyer, fer un projecte, ha de ser aprovat per el departament, ha de ser aprovat per una altra entitat que ara no sabré dir el nom, i després podem dur a terme la instal·lació, amb el que, evidentment, en el moment quan és més necessari, no es pot assumir. I necessitem una solució urgent ja, perquè els nostres fills estan marejats i estan passant calor i ho estan passant molt malament en aquestes escoles.
1: Clar, i l'altra cosa són les ombres que pugui haver-hi al pati, perquè estem parlant de dins de les instal·lacions, però a fora estan gaire millor els alumnes o no?
3: A fora no hi ha de moment gaires ombres. S'ha instal·lat una espècie de pèrgola que hem ficat, però encara no està 100% operativa, perquè ha faltat a parlar amb una lona i encara no ens ha arribat. Tot això, coses que ens hem hagut de costejar entre les AFAs i l'escola i l'institut. El departament no ha participat gaire d'aquestes instal·lacions, però bé, estem intentant prendre les mesures possibles per a que els nostres fills no passin calor.
1: I a més, suposo que amb tot això que ara dèiem, dels traves burocràtiques que ho endarrereixen tot molt i que fan doncs, que en aquesta escola de la mitjana de Lleida, ara ens ho deia la Noé, 33 graus i mig al laboratori, 30,3 a la banda més fresca amb totes les cometes del món d'aquestes instal·lacions. Gràcies a tots.
2: Recordar només que les aules haurien d'estar com a màxim a 27 graus.
1: A 27
2: per tant,
1: i estem
2: a la banda
1: a 33
2: fresca estem superant 3 graus i mig.
1: Molt bé, doncs gràcies, Noi, a tota la gent que t'ha acompanyat avui, a l'AFA i la direcció i l'alumne, l'Arlet, d'aquesta escola de la mitjana de Lleida. Bon dia.
2: Bon dia.

0: és un cas exclusiu de Lleida. A Llançà, a l'Alt Empordà, una trentena d'alumnes de l'institut han protestat aquest matí. Per denunciar també la calor que fa a les aules, arriben en aquest cas els 30 graus i allà hi tenim ara mateix a llançar la Núria Peraire. Núria, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Quina és la situació aquí?
1: Doncs mira, la situació l'explicaven clarament a les pancartes que han portat. Hem llegit estudiar amb 30 graus no és estudiar, és sobreviure, i que tenen calor, diuen, i que per tant no faran cap redacció. Una de les alumnes, la Marina Duran, ens ha dit que obren les finestres i les portes perquè circuli l'aire, però que això tampoc no els funciona.
2: Obrim les portes, però com que hi ha molt de soroll i després les hem d'acabar tancant i encara fa molta més calor, i el poc aire que tenim és calent.
1: Asseguren, per tant, que la situació és insuportable i demanen a la Generalitat que els posi ventiladors al sostre. Doncs bé, segons fonts de l'Ajuntament tenim resposta, diuen que els ventiladors van arribar ahir, que ja s'haurien d'estar instal·lant i que això acaba de dependre del centre i de la Generalitat i que, per tant, segons el que ens acaben de dir, s'hauria de solucionar en breu. Bueno, els hi posaran els ventiladors, si se solucionen en breu o no, ja ho veurem.
0: Molt bé, doncs gràcies, Núria. Mesures també de climatització que s'afegeixen a les reivindicacions que fan els docents en l'àmbit salarial i de reforç de l'escola inclusiva.

0: I que són sobre la taula un dia més d'una reunió entre Educació i els sindicats. Ja fa més de dues hores que dura la que s'està fent a la seu del departament, a la Via Augusta de Barcelona, per desencallar les protestes de mestres i professors. El principal escull, l'augment salarial, un tema que tot just comencen a tractar ara a aquesta hora, a la 1:18. Però pels sindicats també és una prioritat reduir ràtios i desplegar l'escola inclusiva. Tenim una unitat mòbil un dia més també al Departament d'Educació, amb en David Mendoza i en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Doncs sí, Educació i sindicats han deixat el plat fort pel final. Fa pocs minuts que han començat a tractar aquest increment salarial de gairebé 400 euros que proposa el govern. De fet, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Esther Niubó assegurava que la xifra hauria de satisfer els sindicats.
2: Te sorprèn perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
1: A la pràctica, però, no és la xifra i no els convenç perquè Educació hi suma l'augment de sou per a tots els funcionaris previst pel govern de l'Estat i els sindicats reclamen un increment que sigui independent. A més, els representants dels treballadors també demanen una clàusula que lligui el seu sou de mestres i professors a l'IPC, canvis a les ràtios d'alumnes per aula o també un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, exigia abans de començar la reunió que el departament escoltés les seves demandes abans de donar la proposta per tancada.
3: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
1: Mentrestant, a les portes del departament segueix el tall de la Via Augusta de Barcelona i els sindicats, a més, amenacen amb ampliar el calendari de mobilitzacions si avui no s'acosten postures.
0: Doncs veurem a quina hora acaba aquesta nova reunió aquí a la seu del Departament d'Educació, que estem seguint, com sempre, amb una unitat mòbil de Catalunya Ràdio, amb en David Mendoza ara i amb en Cristian Roldán. Gràcies, Cristian, bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I mentrestant, les mobilitzacions continuen. Professors i docents avui han alterat la jornada turística de Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles, han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat l'ha seguit des de primera hora en David Àngela. David, com està ara la situació?
4: Bon dia. Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Han cantat el Virolall i li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. Tot plegat, combinat amb crits i clams com Niubó, si això dura us passarem factura, o menys policia i més educació. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
5: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant, no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
4: Els mestres, com a Laura, asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
6: Però continuarem lluitant, busquem millores. Si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
4: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat, i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
7: Catalunya al dia.

0: Doncs tot això, les temperatures altes a les aules i també fora al carrer, amb aquest enfrontament entre el Departament d'Educació i els sindicats per intentar acostar posicions sobre l'augment salarial, sobre l'augment de les ràtios, coincideix amb que som a tocar de la selectivitat. Unes proves que comptaran amb un sistema per evitar l'ús fraudulent de la tecnologia durant aquests exàmens que s'han de fer d'aquí a 15 dies, del 9 a l'11 de juny. Toni Fortesa, bon dia.
1: Bon dia. Doncs mira, totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per les aules. La idea és impedir que cap alumne utilitzi dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. La consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
2: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
1: I és que a prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves en més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de tot Catalunya.
0: I us dèiem que les dates de la selectivitat aquest any són del 9 a l'11 de juny. Per tant, 9 i 10 justament coincideix aquestes proves de selectivitat amb la visita del Papa a Catalunya. I això els pot afectar d'alguna manera?
1: En principi, la consellera ha dit que l'afectació ha de ser mínima o fins i tot nul·la. Montserrat ha assegurat que el Departament d'Universitats i el d'Interior estan coordinats per intentar garantir que no hi hagi afectacions a la mobilitat, sobretot a les hores d'entrada als exàmens. Tot i així, ha demanat als alumnes que es desplacin amb previsió.
0: Sí, perquè aquell dia la mobilitat realment serà molt complicada a tot arreu del país on ha d'haver-hi la visita del Papa Lleó XIV. Gràcies, Toni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sis minuts, dos quarts de dues. Ahir ho apuntava l'alcalde d'Òrrius al Catalunya Migdia, però avui fonts dels bombers confirmen que l'incendi d'ahir té un origen forestal. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, això es desprèn de les primeres investigacions que han fet els bombers. L'alcalde assegura que l'empresa afectada i que emmagatzemava una gran quantitat de parafina es farà càrrec dels danys que ha causat. Els veïns diuen que fa temps que avisaven dels riscos de la presència d'aquesta indústria molt, molt a prop d'una zona amb molta vegetació. Anem a Òrrius, Marta Vallès.
3: A Òrrius, un poble de poc més de 800 habitants, d'aquells on encara tothom se saluda pel carrer, ahir van passar por, i no era per menys. Una enorme columna de fum negre sortia a tocar del nucli. Cada cop sembla més clar, a l'espera de l'informe oficial de bombers, que les flames van començar al bosc. El primer avís que van rebre els bombers de la Generalitat va ser de foc forestal. Després, l'incendi hauria entrat al pati de la fàbrica, que es dedicava a la fabricació d'espelmes i emmagatzemava parafina. El foc ha cremat completament aquesta nau industrial. L'alcalde Xavier Masgrau explica que els propietaris es fan càrrec dels danys ocasionats.
4: Estic a l'Ajuntament amb un comitè de crisi i ara el que estem fent i treballant per retirar tota la parafina i tal que està en medi natural.
3: La Lola viu a tocar de la fàbrica. Ahir al migdia van sortir corrents de casa enmig d'un enorme núvol negre. Explica que quan l'empresa Prokinat es va instal·lar els van donar garanties d'un edifici protegit del foc, però hi havia material a fora.
5: Jo diria que darrerament s'havia instal·lat una espècie de hivernacle, carpa, com li vulgueu dir, molt gran, on s'estava emmagatzemant molta quantitat de material.
3: La nau era en aquest lloc des de fa més de 20 anys. S'hi havia fet pa, iogurts i ara espelmes. A canvi de negoci va inquietar alguns veïns en aquell moment, com l'Adolf.
6: Jo quan vaig saber que es dedicaven a fabricar espelmes amb cera i glicerina, vaig pensar que era una mica estrany que enmig del bosc hi hagués una fàbrica amb materials teòricament perillosos, no?
3: L'alcalde i els veïns coincideixen que la ràpida actuació dels bombers... ha salvat les cases i l'entorn del poble.
0: Molt bé, gràcies, Marta Vallès, des d'Òrrius. I els agents rurals adverteixen justament de perill molt alt d'incendi a diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que quatre comarques estan a nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Miquel Jarque, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: I la previsió quina és? El risc d'incendi s'anirà escampant per tot Catalunya?
7: Doncs hem parlat amb agents rurals, si no, la previsió és positiva. En total són una vintena de municipis amb aquest risc molt alt. L'inspector en cap del cos, Antoni Mur, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació anirà millorant a partir de demà.
8: que avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
7: Aquí el que preocupa també a partir d'ara és la sega, que ha començat amb el nivell 3 del Pla Alfa. Totes les activitats amb risc d'incendi que han estat autoritzades, doncs queden suspeses, queda prohibit encendre foc en tots els espais oberts i la utilització de maquinària en una franja de mig quilòmetre al voltant del foc, i evidentment no es pot encendre material pirotècnic.
0: 2:02. I més protestes encara. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Avui s'ha celebrat un ple extraordinari que ha aprovat instar el govern municipal a obrir espais de diàleg amb aquests treballadors que aquest matí, com sentim de fons, s'han concentrat a la plaça Sant Jaume davant de les portes de l'Ajuntament de Barcelona. I ho ha seguit l'Anna Escurà. Anna, bon dia.
9: Bon dia. Són treballadors dels serveis d'atenció directa de l'Ajuntament, és a dir, serveis socials, oficines d'atenció a la ciutadania, biblioteques o escoles bressol, entre d'altres. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el Papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
10: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
9: Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així als grups municipals que han votat a favor de la proposta.
11: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CSIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
9: L'Ajuntament, de fet, retreu a la CGT que no hagi fet cap proposta a la taula general que es reuneix cada setmana per fer el seguiment d'aquest tema.
0: Doncs justament encara relacionat amb l'Ajuntament de Barcelona, la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa el pas i es presentarà a les primàries per elegir el candidat o candidata de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Diu que es presenta amb la voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit. Freixa troba imprescindible obrir una nova etapa a la ciutat que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau, que, segons ella, ha perpetuat Jaume Collboni. També ha anunciat que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo, com us explicàvem també en aquest programa. Junts activarà dilluns el procés electoral i el 21 de juny es proclamarà el candidat o candidata.
12: Catalunya al dia.

0: Polèmica Vic per la decisió de tancar l'alberg social aquest diumenge. Aquest alberg té unes 25 places i molts usuaris, no tots, s'han anat reubicant en pisos d'emergència de l'Ajuntament i d'altres han anat amb familiars. Tot i això, l'anunci ha aixecat crítiques dels grups de l'oposició. Al ple de dilluns es debatrà una moció impulsada per Esquerra, la CUP, el PSC i Comuns, demanant que continuï obert aquest alberg. Des de Vic, Nàtia Dell, i per què es tanca? Quina excusa donen?
1: Hi ha dues raons per aquest tancament, segons l'Ajuntament. Va néixer per atendre situacions d'urgència, però ha acabat funcionant més com a recurs de llarga durada, i en segon lloc els casos d'inseguretat que han viscut els treballadors perquè s'hi barregen problemes de salut mental i consum de tòxics. Maria Balzac és la cap dels republicans.
2: Deixes desatès a moltes persones. Nosaltres creiem que aquest servei és necessari fins que no trobis el model nou que et funcioni.
1: Arnau Coma Joan, portaveu dels Cupaires.
3: I simbolitzar una mena de cop de porta a la pobresa. No tenim serveis per atendre. Tindre-la, doncs, desapareixeran els pobres.
1: La regidora de Benestar, Núria Homs, ho nega i parla d'un canvi de model més integral sense oblidar que els recursos són finits.
4: Molts diners del pressupost municipal atendre aquesta exclusió, però al final també tenim uns límits. Llavors, aquí hem recol·locat doncs, aquelles persones doncs, que tenen un problema d'exclusió residencial i que són persones no conflictives i que es deixen acompanyar, també. Llavors, sí, hi ha persones molt excloses que realment estan fora sistema. Aquestes persones realment, ni Vic ni cap altre municipi, tenim una opció viable. Llavors, això sembla que no agrada sentir-ho, però és que és així. Molta impotència.
1: L'alberg social de Vic està al barri del Remei, al sud de la ciutat, i funciona des del 2012.

0: Us parlem ara del canal d'Urgell, és el més gran del país. Doncs bé, govern i comunitat de regants han fet un pas endavant que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura que rega 70.000 hectàrees de la plana de Lleida. Anem fins a Mollerussa. Pere Joan Álvarez, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: A veure, finalment, doncs, com es durà a terme aquest projecte de modernització?
1: Doncs s'anirà fent a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Per tant, no s'esperarà un suport del 100% com es plantejava fins ara i que no havia rebut el suport majoritari dels regants. Sentim el conseller Òscar Ordeig.
2: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
1: Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
3: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que Comunitat General pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
1: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: I pla de xoc del govern per restaurar l'antic estany de Vilaüt, situat al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, això després que s'han expropiat els terrenys. L'objectiu és que hi hagi un volum d'aigua estable i afavorir la presència dels animals que hi fan el niu. Girona, Fèlix Martín, i d'on trauran l'aigua?
4: Doncs una part ja hi és, i més aquest any després de les pluges de fa uns mesos, però també han tancat un acord amb els agricultors de la zona per assegurar-hi les aportacions necessàries en cada moment. Ha concretat el director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, Pons Feliu.
5: Tenim un acord amb la comunitat de regants de l'esquerra de la Muga per proporcionar un màxim de 17.000 metres cúbics d'aigua a l'any. Això permetria garantir els cabals necessaris per subministrar aigua en l'estany i, per tant, d'aquesta manera poder garantir aquesta aigua necessària, imprescindible, per un espai que és reserva natural integral, que té valors doncs, molt grans pel que fa a biodiversitat, de fauna, de paisatges, d'hàbitats.
4: A més d'afavorir la presència de les espècies que hi ha a la zona i que hi nidifiquen, el pla de restauració de l'estany de Vilaüt també preveu eliminar flora invasora i fer-hi uns itineraris perquè sigui més accessible als vianants. N'ha parlat també Marc Vilaüt, el director general de Polítiques Ambientals.
6: Impulsar la gestió i la regulació de l'ús públic perquè se'n pugui gaudir, perquè es pugui veure, es pugui gestionar d'una forma adequada i que garanteixi la compatibilització de les activitats humanes i la conservació de la natura.
4: L'estany de Vilaüt ocupa una superfície de 29 hectàrees.
0: I a Coma-ruga ha causat indignació el resultat de la renaturalització del que s'anomena el Riuet. És una sortida d'aigua termal directament cap a la platja. El projecte que va engegar l'Ajuntament preveia eliminar els ponts i totes les construccions de formigó que s'hi van fer als anys 50. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia.
0: Després de les obres, com ha quedat el Riuet?
7: Doncs ha canviat molt i visualment és un impacte perquè les aigües termals passaven per sota del passeig marítim i sortien a la platja per una bocana on es podia entrar l'aigua i banyar-se en un entorn barreja de canal obert i roques. Ara la bocana ha quedat coberta per la sorra que hi han posat i el sorgiment de l'aigua comença 10 metres més avall cap al mar en forma de dos o tres llacunes amples. Això ha deixat sense paraules molts veïns que de seguida han passat a l'acció perquè l'Ajuntament restitueixi el Riuet, tot un símbol de Coma-ruga.
8: Ho veig una desgràcia.
9: Han canviat totalment el concepte.
10: La desgràcia entera.
11: Que es una verdadera porquería. Nos han quitado la esencia de Coma-ruga.
7: I hem parlat també amb l'alcalde Kenneth Martínez, a qui li ha caigut un bon xàfec i que aquests dies no es cansa d'explicar el sentit d'aquesta obra per renaturalitzar, fer accessible i sobretot eliminar les aigües pluvials que arribaven fins allà i es barrejaven amb les aigües termals. Ell està obert a rectificar l'aspecte final d'aquest Riuet i ja ha encarregat un projecte als enginyers.
12: Ja hem encarregat que faci una proposta alternativa del tros a la bocana i mirem de satisfer totes les opinions. El projecte eren tres objectius. Els altres elements que no condicionen el projecte fonamental de renaturalització del Riuet, doncs ja encarregats. I
7: l'alcalde demana paciència perquè s'esperin a l'obertura de l'espai per poder-lo seguir gaudint.
13: Catalunya al dia.

0: Dos quarts i mig de dues, els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la seva feina, això per millorar-ne el funcionament, clar. Això ho recull un informe presentat al Congrés que estan fent a Girona. Maria Rovira, a quines conclusions arriba l'enquesta que han fet a 150 psicòlegs clínics catalans?
1: Doncs bàsicament que tot i el compromís social i polític amb la salut mental i la inversió en recursos, aquest esforç no es tradueix, diuen, en els canvis en l'atenció que esperarien. Es prioritzen indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
2: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recurs aquí que en els seguiments, quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
1: Els professionals alerten que les mancances en el funcionament poden provocar la pèrdua de persones ateses en trànsit entre diferents recursos o el desgast dels professionals.
0: I què defensen que es podria fer per millorar aquest funcionament?
1: Els professionals proposen reforçar els recursos de base i, més que créixer exponencialment, canviar la lògica de com es mesuren les necessitats de l'atenció. Bernat Carreras és psicòleg clínic de l'Hospital Clínic de Barcelona.
3: Sovint el polític té una necessitat més a curt termini i hem de poder solventar problemes com, per exemple, l'emergència, el malestar emocional a la nostra ciutat o a la nostra comunitat autònoma. El que succeeix és que hi ha recursos però es destinen a programes que són efímers i que després amb el temps no es consoliden en el sistema.
1: La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
0: Finalment, i després de 9 anys, han adjudicat les obres per transformar l'entorn de la plaça que hi ha al davant de l'estació de tren de Girona i que pagarà el govern espanyol. Fèlix, com canviarà aquesta zona?
4: Doncs es traurà el formigó de les andanes de l'antiga estació de bus, hi haurà més zona verda i de descans, un parc infantil, carril bici, i es canviarà el sentit del trànsit. A més, hi haurà un vial al mig que donarà continuïtat al carrer Lorenzana. Pere Parramon és el subdelegat del govern espanyol a Girona.
5: Ens ha permet, per un costat, doncs, reordenar un espai que és clau per a la ciutat, llavors, per un altre costat, també ens permetrà que el flux, la mobilitat de les persones sigui molt més fàcil i, sobretot, que converteix una de les entrades principals a la ciutat de Girona en un espai molt més amable.
4: Els treballs costen 3 milions d'euros, es prolongaran 4 mesos i han de començar abans de l'estiu. En un lateral es deixa espai perquè s'hi pugui construir un hotel.
0: I no és l'únic espai de Girona on hi haurà canvis.
4: Exacte, no és l'únic perquè una mica més al centre de Girona i després d'un procés participatiu amb entitats i veïns, l'Ajuntament de Girona ha acordat restringir el trànsit per la plaça Catalunya damunt del riu Unyà i només s'hi podran entrar els veïns i vehicles autoritzats. S'instal·larà una càmera de control de matrícules com la que ja hi ha per accedir al barri vell.
0: I aquest diumenge abaixa la persiana per últim cop un dels establiments clàssics de Platja d'Aro. És la cafeteria pastisseria El Cisne, a l'avinguda de S'Agaró, al centre i l'eix comercial a tocar de l'Ajuntament. Durant anys, un emblema de la Costa Brava. La Laia Claret ens n'explica la història amb el muntatge musical de Josep Lluís Santiso.
6: No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar.
7: Va ser l'any 1957 quan Jordi Albertí funda la cafeteria pastisseria El Cisne. Rosa Coromines hi va anar a treballar i entre pastissos i clients es van enamorar amb en Jordi i es van acabar casant. Fa uns anys en Jordi va morir i els fills no continuen el negoci, per tant, hi posen punt i final. Als anys 60 i 70 El Cisne era un punt de trobada del boom turístic de la Costa Brava. Era un local modern, amb llums de LED. De fet, n'hi deien Las Vegas de Platja d'Aro.
8: La gent venia a buscar puesto a la terrassa del Cisne per sentar-se per veure la desfilada de la gent que passejava eleganta, amb vestits llargs, entrejats.
7: On és El Cisne, a l'avinguda de S'Agaró, al carrer principal i eix comercial i cèntric de Platja d'Aro, als inicis del Cisne no hi havia gairebé cap negoci.
8: No hi havia res de tot això, esclar. No hi havia ni el Ramiro, no hi havia ningú d'aquests, ni hi havia els magatzems Valls que han estat fins fa poquet. Quan nosaltres vam obrir, aquí davant, on hi ha el Mango ara, eren unes torres d'unes famílies, eren torres.
7: Va esdevenir un punt de trobada del món de la cultura.
8: En Dalí, en Salvador Salvador Dalí, home. Jo li vaig estirar els bigotis i vaig dir que no m'agradaven gens. En Manolo Escobar va iniciar-se aquí a Platja d'Aro i venia aquí a parlar amb nosaltres perquè era un de la nostra edat.
7: El Jordi i la Rosa portaven el negoci i feien vida familiar amb tres fills. Tota una vida dedicada al cisne.
8: Ell a la nit treballava a la pastisseria i baixant l'escala en fèiem un petonet. Bona nit i bon dia, i jo baixava a obrir la botiga i ell s'anava a dormir.
7: Aquest diumenge tanquen portes. El local està decorat ara mateix amb globus per fer-hi una gran festa. Per la Rosa és un tancament d'etapa, amb serenor, d'una vida plena que li ha aportat això.
8: Una família meravellosa i un negoci fantàstic, que a més jo disfrutava. He treballat molt, molt, però disfrutant de la feina. Contentíssims, he sigut molt feliç.
0: Doncs molt bé, gràcies Laia Claret per aquest reportatge sobre El Cisne, que baixarà la persiana per última vegada diumenge després de ser un emblema durant tants anys, durant gairebé 70 anys del turisme a la Costa Brava. Un minut i mig i tres quarts de dues. Mentrestant, aquest cap de setmana, la Fira del Vi de la DO Tarragona torna a aterrar a la ciutat en una edició marcada pel 80è aniversari de l'entitat. Al llarg de l'any es commemora que el 1945 es va començar a posar en valor el que es coneix com a vins de postres propis d'aquesta zona. Tarragona, Clara Echevarría, Domingo, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: I com ha anat canviant, com ha anat creixent la institució?
9: En un primer moment, les varietats del Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Camp i una part de la Ribera d'Ebre es caracteritzaven pels seus vins dolços, com ara licors, misteles o moscatells, però aquesta era una oferta molt similar a altres zones de l'Estat i es va voler posar en valor amb un reglament el 1945. Maria Rosa Blanc és presidenta de la DO Tarragona.
10: Es va considerar que tot el que sortia d'aquí s'havia doncs, de reglamentar i s'havia de donar valor i posar el nom del territori d'on sortien, que era Tarragona. Aquest va ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí, doncs, va posar un reglament perquè el raïm que fos d'aquí, el tipus d'elaboració, fos el que es descriu el que ha de ser de la zona.
9: En els seus inicis hi havia 4 o 5 cellers i ara ja en són una trentena i l'oferta de vins s'ha ampliat amb vins com els escumosos i blancs de la varietat Macabeu. Després de 80 anys, la DO fa front a reptes com la forta competència d'altres territoris i per fer-se un lloc a casa, tant a les cartes dels restaurants com a les lleixes dels supermercats.
0: I la Seu d'Urgell viatja en el temps aquest cap de setmana, concretament fins l'edat mitjana. La ciutat recupera la fira medieval que no es feia des d'abans de la pandèmia. Joaquim Albalaté, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: I ho fa amb un pes important de la cultura.
11: Sí, perquè a més de les parades i activitats ambientades en l'era medieval, també s'hi suma el Festival Literari Llegendària, que fa 5 anys que se celebra a la ciutat i que aquest cop queda integrat dins de la fira. Cristina Moreno és la regidora de Festes de la Seu.
12: Serà una experiència que inclourà aquesta part literària, que és la característica de Llegendària, en una fira medieval. De fires medievals n'hi ha arreu del territori, però al final l'important no és només continuar fent o engrandint les diferents tipologies d'esdeveniments, sinó que cada territori ha de buscar la seva característica i nosaltres ens sembla doncs, que aquesta part literària podia doncs, nodrir moltíssim aquesta proposta.
11: La 19a edició de la fira, que no es feia des del 2019, dividirà el centre històric en diferents espais. La plaça de les Menxes i els Falcons, el camp de les Batalles, el carrer dels Jocs i Rialles, el pati de les Llegendes i el carrer dels Oficis Vius. En total hi haurà un centenar de parades i una trentena d'actes per a totes les edats, com mostres d'oficis, parades de gastronomia i artesania, jocs i tallers o espectacles. Tot plegat entre demà i diumenge, tot i que avui al vespre ja comença el programa amb un acte per promoure la candidatura de la Catedral Romànica de la Seu a Patrimoni de la Humanitat.
0: I escolta, es nota molt que arriba a l'estiu perquè és un no parar de propostes culturals. Per exemple, a Barcelona aquesta tarda arrenca molt llibre, és el Festival Literari per Nens i Joves. Aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. Montse Camps.
13: És una mostra que ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio, com explica Ana Juan, que és una de les comissàries.
14: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro, de Manuel Marsol, etc etc.
13: Fins diumenge es faran tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema en una programació gratuïta que, com deies, explorarà el llibre com a espai de ficció.
14: Com aquest espai làbil que se construeix a mesura que un nadó va apropiant-se dels objectes i que és un espai que no té límits, però també la capacitat infantil de superposar mons imaginaris sobre espais reals.
13: També visitaran el festival figures de renom en el món del llibre infantil i juvenil, com l'autor i il·lustrador francès Olivier Dussou o el portuguès Bernardo P. Carballo, un dels noms més destacats del món de l'àlbum il·lustrat contemporani europeu. Tot plegat al MACBA i al CCCB.
0: I ara més literatura, però més fosca i cap a Lleida. Perquè la ciutat és capital durant aquest cap de setmana d'un dels gèneres que arrasa ara mateix a Catalunya, és la novel·la negra i criminal. S'hi fa la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Júlia Albacar, un dels protagonistes d'aquesta edició és Pep Coll.
15: Sí, exacte. Bon dia. Coll rebrà avui el Premi a la Trajectòria per la seva prolífica, on també destaquen algunes novel·les criminals, com és de fet la seva darrera obra, Els crims de la Mel. Això serà esta tarda, quan també s'ha programat un espectacle teatralitzat sobre el festival i la presentació d'un recull de còmics negres. Demà, però, serà quan arriba un dels plats forts, una ruta literària que recorre els espais de Lleida que han servit d'inspiració o d'escenari de la novel·la negra del territori, a més de diverses taules rodones. I és que este gènere és un dels més consolidats entre els autors de com explica Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis de l'Erdencs, coorganitzador.
16: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
15: Una edició del Segre de Negre que estarà molt marcada per estos 10 anys. Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions.
17: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder atansar aquest gènere en concret a la ciutadania.
15: El festival ja va tenir ahir una prèvia amb la taula rodona sobre la novel·la negra a Ponent i durant el cap de setmana també es podrà participar en un concurs de microrelats i de fotografia.
0: Avui comença Sant Cugat del Vallès Alumini, que és el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui fins al 12 de juliol, Montse Mas.
18: Sí, els visitants podran gaudir del treball d'una trentena d'autors consagrats i emergents, tant nacionals com internacionals. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què no ens podem perdre.
19: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
18: A més de la dotzena d'exposicions programades, com la del fotògraf Antoni Campanyà, al Museu del Monestir, el certamen ofereix activitats com un mercat fotogràfic o diversos tallers.
19: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
18: Demà a la tarda se celebrarà una taula rodona on els fotògrafs participants al certamen explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes.
0: 9 minuts i les dues del migdia. Ojo! Lia Kali i Vanessa Martín seran algunes de les protagonistes de la cinquena edició del festival Teta. Arrenca aquest vespre, s'allarga fins demà. A més dels recitals programats, el certamen de caràcter feminista també proposa activitats per convidar a la reflexió, sobretot entre el públic jove. De tota manera, Clara Chavarría Domingo, ja s'han fet algunes activitats prèvies.
20: Doncs sí, com ara els tallers que s'han fet en alguns instituts de la ciutat per convidar els alumnes a la reflexió en aspectes com ara la igualtat de gènere. El festival les presenta sota el lema Més veus, més ritme i més futur. En parla la responsable de polítiques d'igualtat de l'Ajuntament, Montse García Biosca.
2: Parlem de més veus, pues, perquè apostem per una diversitat real, més tipus d'artistes, amb una música més diversa, més ritmos, perquè celebrem la pluralitat musical, i més futur, perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
21: La tarragonina Maria Fort serà la primera avui a pujar a l'escenari, seguida de Sandra Montfort, Montcelam, Caral Laoz i Lia Cali. Demà serà el torn de Vanessa Martín, Marisa Valle i Alosa. El grup tarragoní Les que faltaven tancaran el festival amb un concert gratuït.
22: Als micropobles la vida no passa de pressa, passa a fonda. La terra no és decorat ni és escenari, és memòria.
0: El Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Empordà desplegarà aquest estiu la seva nova edició, programant 13 espectacles en 10 municipis de menys de 1.000 habitants. És una cita que reivindica el dret de la cultura de les zones rurals, també Estel Coletas.
23: Recentment guardonat amb el Premi Impulsa Cultura, el certamen s'estén del 26 de juny al 26 de juliol, amb propostes de circ, teatre, dansa, clown i monòlegs. La directora del festival, Rebeca Alabert, destaca la necessitat de combatre el centralisme i apropar obres de mitjà format als pobles més petits.
24: Aquest any el FAST ens reivindiquem, no?, com aquesta resistència, la resistència cultural, rural, des dels micropobles, defensant un dret, no?, el de poder gaudir de la cultura, visquis on visquis, per dir que seguim aquí, seguim treballant per poder portar la cultura arreu del territori i que els micropobles tenen el mateix dret de gaudir d'espectacles com una altra població amb més habitants.
23: Enguany destaca el projecte comunitari Micropobles Escena, on 14 veïns han creat des de zero una peça de clown guiats per la companyia Escarlata. Les entrades per a les nits d'estiu empordaneses es posen a la venda general aquest dilluns a través del seu web oficial.

0: Esports.
1: I ara temps per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
2: Bon dia.
1: Alguns encara no hem acabat la temporada actual, d'altres ja materialitzen aspectes de la vinent. Per exemple, el Barça, que està presentant Anthony Gordon.
2: Sí, una presentació que s'està demorant més del previst de l'hora prevista. Havia de començar a 2:15 i ara ja creuen que fins a primera hora de la tarda no es farà aquesta presentació. El que és segur és que es tracta de la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027. Gordon té 25 anys i prové del Newcastle anglès, i el Barça pagarà per ell entre 70 i 80 milions d'euros, depenent de les variables. L'arribada de Gordon no descarta, però, altres incorporacions a la davantera blaugrana. És més, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
1: Encara el Barça, l'endemà del comiat d'Alexia Putellas, el femení va fer oficial dues sortides més.
2: Els Dona Batlle i Mapi León, la lateral de Vilassar de Mar, deixa l'equip després de 3 temporades en la seva segona etapa al club.
3: Me'n vaig orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
2: Mentre que la Santala Aragonesa marxa després de 9 temporades i 27 títols.
4: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
2: En canvi, Marta Torrejón i Salma Parayuelo podrien seguir a petició del cos tècnic.
1: En l'àmbit esportiu i competitiu, aquest vespre estarem atents al Sabadell.
2: L'equip arlequinat visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella, el filial del Real Madrid, el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. Ferran Costa és l'entrenador de l'equip vallesà.
5: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
1: Pel que fa al bàsquet, avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB amb els partits de la 34a i última jornada, i destaca un duel català.
2: El que jugaran el Girona i el Joventut a 9:15. Els verd i negres són sisens, amb la participació al play-off assegurada, i visiten l'equip gironí, que seguirà l'ACB la temporada vinent. Dani Miret, el tècnic de la penya, es pren aquest partit com un banc de proves de cara al play-off.
6: Primer és un partit que és contra un rival que aquí a casa ens va guanyar. Crec que hem d'ajustar coses i aprofitar la seva identitat, no? Que el Girona té una identitat molt particular, que ens va fer mal en situacions on ens van col·lapsar, vam perdre la pilota en primers segons, coses que alguns rivals de play-off doncs, també tenen similituds, no? Amb aquestes característiques.
2: A la mateixa hora, 9:15, el Barça visita l'Andorra l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pascual un cop acabi la temporada.
7: Jo no he portat el Barça a play-off, jo, al play-off d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
2: Pascual tenia contracte per 2 temporades més i ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. També avui, però a les 6, el Manresa rep el Real Madrid, mentre que el Jaió Poix Lleida juga a Múrcia a 9:15.
1: Més apunts de l'agenda esportiva d'avui. Ara futbol sala.
2: El Barça rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. Javi Rodríguez és l'entrenador de la Corona i es mostra optimista.
8: Los veo confiados, los veo ilusionados porque, bueno, se nos abre el play-off, un play-off en el que hemos luchado muchísimo en la Liga regular para quedar primeros y para tener el factor cancha, así que hay que aprovecharlo.
2: En acabat, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità del Barça, Sergio Lozano. Pel que fa al torneig de tenis de Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat aquest migdia per als vuitens de final després de superar el duet Kirchhoff-Stevens per 2-16-0, 6-3 i 6-4. D'ahir destaca l'eliminació al quadre individual del número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, davant l'argentí Juan Manuel Cerúndolo per un cop de calor. Mentre que l'hoquei Lliga masculina avui arrenquen les semifinals amb la disputa del primer partit entre el Liceu de la Corunya i el Calafell, una sèrie millor de 5 partits. Demà, Barça-Igualada, duel català a partir d'un 4:45 de la tarda. I en motor, Marc Márquez ha fet la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El vigent campió també ha passat la segona revisió mèdica per avaluar l'estat del CPU i l'espatlla drets per poder completar el cap de setmana al circuit de Mugello.
0: Catalunya al dia. amb Estel Batet.
9: Jo no vull demostrar res a ningú. És que no vull aprofitar el temps. Jo vull despilfarrar-lo. Sí, jo sóc diferent de tots vosaltres.
10: Jo també em creia diferent, filla. És fotut creure's diferent i un dia descobrir que no ho ets.
1: Estem condemnats a semblar-nos als nostres pares? Qui som quan intentem no assemblar-nos-hi? Aquesta és la reflexió que fa Loop, és una obra de teatre amb Ramon Madaula i Júlia Genís, un text a cavall entre el drama i la comèdia. La conversa latent però eternament pendent entre un pare i una filla que no es coneixen prou. Loop es podrà veure aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal de Montcada i Reixac. Nosaltres ho deixem aquí, el Catalunya al dia torna dilluns a partir de la Laguna del Migdia. Mentrestant, que passeu un molt bon cap de setmana.
9: N'hi ha prou amb estimar-se.
11: El conflicte a l'educació continua encallat, amb una diferència d'augment salarial de 70 euros al mes com a principal escull. Bon dia, són les dues.
12: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
11: A aquesta hora, el govern i els sindicats continuen sense solucionar el conflicte a l'educació. Ara mateix, les dues parts han fet una pausa per dinar a la reunió que estan mantenint des de primera hora i es tornaran a reunir a 3:45 aquesta tarda, Joan Bota.
13: La discrepància, com deies, es resumeix en aquests 70 euros i sobretot en la manera de comptar-los. El govern, que havia dit que no faria més propostes, parla de l'última, en aquesta última pujada, de 400 euros més al mes el 2029. Els sindicats diuen que la xifra és enganyosa perquè diuen que inclou diners ja compromesos fora d'aquesta negociació. Avui mestres i professors fan vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf.
11: Connectem amb Barcelona, on s'està fent aquest recés d'aquesta reunió, i a Montserrat, on hi ha els docents que estan en vaga avui. Cristian Roldán i David Àngela.
14: Bon dia, doncs sí, calma tensa al Departament d'Educació. Aquí a Barcelona, la proposta teòricament final de la conselleria no convenç els sindicats, però des del govern no tanquen la porta a buscar l'entesa per altres vies. Sigui com sigui, la reunió es preveu llarga i més enllà del sou també hi ha la baixada de ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva sobre la taula. A més, fa pocs minuts s'ha obert el tall de la Via Augusta.
15: D'altra banda, mestres i docents han bloquejat durant una hora els accessos a l'aèria, al cremallera i a la Basílica de Montserrat. Han desplegat pancartes grogues a la plaça de Santa Maria i uns escaladors han penjat grans lones grogues a diversos punts de la muntanya. També han aprofitat per advertir que estan preparats per organitzar més mobilitzacions coincidint amb la visita que el papa ha de fer a Catalunya els pròxims dies.
11: De seguida hi tornarem sobre aquest conflicte i sabrem l'última hora. Mentrestant, el CIS dona 11 punts d'avantatge al PSOE respecte al Partit Popular en una enquesta, això sí, feta just abans que se sabessin les últimes novetats sobre els casos judicials Zapatero i Leire.
13: En conjunt, les formacions de dreta i extrema dreta pugen, sumar, torna a baixar i marca un nou mínim. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
11: La Generalitat amplia fins als 40 anys els anomenats préstecs d'emancipació, un programa per promoure l'accés a l'habitatge, al primer habitatge. Barcelona, Joan Garcia.
16: Aquesta ampliació permetrà que més de 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec que finança la part que habitualment no cobreixen els bancs, fins a un màxim de 50.000 euros. El president Salvador Illa explica l'obstacle principal que resol.
17: Per gent jove, que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur.
11: En la informació internacional, l'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus a Romania aquesta matinada. Ha fet 2 ferits en un bloc de pisos. L'Aliança Atlàntica, però, descarta cap resposta. Brussel·les, Bruno Fortea.
18: Ara per ara, ningú parla d'activar la possibilitat d'una defensa col·lectiva, tal com preveu el tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica promet que defensaran cada centímetre de territori i critica l'actitud imprudent de Rússia. La Unió Europea diu que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari.
11: I de tornada a Catalunya, acord entre el govern i la comunitat de regants per desencallar la modernització del canal d'Urgell. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
19: El Departament d'Agricultura i la Junta del Canal d'Urgell fan un canvi d'estratègia. Ara no s'esperarà un pronunciament majoritari de tots els regants, una votació que, recordem, es va ajornar per falta de suport. El govern tira pel dret i es modernitzarà a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant.
11: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribarà la informació esportiva a Eudald Serra amb dos noms propis avui.
0: Doncs sí, el d'Anthony Gordon, que avui s'ha de fer oficial el seu fitxatge pel Barça, tot i que ja podem dir que la firma del contracte i la roda de premsa van amb molt més retard del previst. De fet, l'havien de presentar 2:15. I Mitchell, que després d'anunciar-se ahir que no seguirà el Girona, avui s'ha volgut acomiadar de tota l'afició amb un missatge molt emotiu.
11: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia, doncs déu-n'hi-do, força complicada. Hi ha trànsit dens cap a Barcelona amb aturades a la B20, a Santa Coloma i a la C33 i la C58, on hi ha hagut un accident cap al Nus de la Trinitat. També a la Ronda de Dalt, d'Esplugues a Canyelles, sentit Besòs, i a la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat. Aquí hi ha un carril tallat. I a la Zona Franca i a Santa Coloma, en sentit Besòs.
11: I ens falta el temps.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
11: De fet, els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera o el Segrià. És la primera vegada aquest any que 4 comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Tot plegat perquè, Dani Ramírez, bon dia.
22: Bon dia.
11: Estem amb unes temperatures de ple estiu durant tota aquesta setmana i que continuaran el cap de setmana?
22: Sí, el que passa és que baixa una mica la temperatura i, per sort, els propers dies no entrarà vent. Ara, si entrés vent de ponent o de nord, tramuntana o mestral, seria una situació molt delicada per baixar la humitat i a l'hora de propagar aquests incendis forestals. Per això, bé, hem d'anar amb precaució, però si hi ha un incendi segurament no podria córrer amb tanta rapidesa. El prelitoral sí que es preveu una mica de marinada, que pot arribar als 30-40 per hora, però en general els vents són per sota dels 20 per hora. Parlem de graus, perquè ja estem arribant gairebé als 37 graus a Vinebre. Avui podria caure el rècord de calor del mes de maig, si superen els 38,5, i podria passar aquí a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també pendents d'altres sectors d'aquesta àrea, o del Pla de Lleida, on poden superar els 34-35 graus. A la Costa Brava, ahir arribaven a més de 30 o 32 graus, a línia de mar. Avui en tenen 24 o 25, ja ha baixat una mica la temperatura. O Girona, hi arribava als 37, i ara en tenen 32. Per tant, la calor potser ha afluixat una mica per la banda gironina. A la tarda, algun ruixat al Pirineu, sobretot al final de la tarda i vespre. Demà, tot igual, baixa la temperatura 2, 3 o 4 graus. Això sí que s'ha de reconèixer, que no serà ben bé igual. I a la tarda, alguna tempesta, Pirineu i Prepirineu, localment intensa. I diumenge, exactament igual. Calor forta, però ja no serà rècord. I alguna tempesta a la tarda, que pot ser forta i amb pedra o calamarsa.
11: Gràcies, Dani. Bon dia.
22: Bon dia.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
11: Les 2:07. Jornada maratoniana, una altra, de negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats dels mestres i professors. Ara s'està fent un recés per dinar, ja que s'espera que la reunió s'allargui aquesta tarda. El principal escull és l'augment salarial. La discrepància és per 70 euros. El govern inclou dins dels 400 euros mensuals que proposen 4 anys la pujada salarial de l'Estat, que rebran tots els funcionaris. També sobre la taula hi ha reduir les ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Comencem pel Departament d'Educació, on ha començat aquesta reunió aquest matí, ara mateix aturada, però que han de tornar a reunir-se d'aquí a 1:30. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i el Cristian Roldán. Bon dia.
14: Bon dia, Òscar. Doncs sí, recés estratègic en aquests moments per tal de carregar piles, perquè ens comentaven que la reunió es preveu llarga, tot i que les dues parts han sortit amb un posat molt seriós des dels sindicats. En aquest cas sí, veuen opcions a acostar postures. El principal punt de fricció, com comentava, segueix sent la qüestió salarial i, sobretot, com es fan els números. El govern defensa que la proposta de pujar el sou en 400 euros bruts al mes hauria de satisfer els sindicats. Són declaracions de la consellera Esther Niubó al matí de Catalunya Ràdio.
23: Te sorprèn, perquè la portaveu doncs, nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment doncs, que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
14: Doncs pels sindicats no seria ben bé la xifra, perquè en aquests 400 euros d'educació hi suma l'augment de sou per a tots els funcionaris previst pel govern espanyol, i els sindicats de l'educació reclamen un increment independent perquè defensen que el cost de la vida a Catalunya és més alt que el de la resta de l'Estat. A més, els representants dels treballadors també demanen una clàusula que lligui el seu sou a l'IPC, canvis a les ràtios i un calendari específic sobre el desplegament de l'escola inclusiva. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, exigia just abans de la reunió que el departament escoltés les seves demandes abans de donar la proposta per tancada.
3: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
14: Les negociacions, com deies, es reprendran d'aquí una hora i mitja, i tot just ara s'ha dissolt la mobilització que tallava la via Augusta just davant el Departament d'Educació. Però els docents, això sí, no descarten convocar noves vagues si les negociacions d'avui descarrilen.
11: Doncs a l'espera de com evoluciona aquesta negociació avui, un altre dia de mobilització de mestres i professors. Avui han alterat la jornada turística a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf l'ha seguit des de primera hora el David Àngela. Bon dia.
15: Bon dia. Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
4: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
15: Els mestres, com a Laura, asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
5: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
15: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat, i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
11: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobretot a aquesta reunió que ara mateix està aturada en aquest recés al Departament d'Educació per veure si s'avança o no en aquesta negociació. I no deixem de parlar d'ensenyament, perquè les proves de selectivitat disposaran d'un sistema per evitar l'ús fraudulent de tecnologia durant els exàmens. La idea és impedir que cap alumne faci servir dispositius com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. Toni Fortesa, bon dia.
6: Bon dia.
11: Quines mesures proposa el Departament d'Universitats?
6: Doncs totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per dintre les aules. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, comportarà l'anul·lació immediata del seu examen. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
24: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
6: Prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves amb més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de tot Catalunya.
11: Per cert, que aquest any la selectivitat coincideix al calendari els mateixos dies de la visita del Papa a Barcelona. Això pot complicar l'arribada dels estudiants als exàmens?
6: Segons la consellera Núria Montserrat, la previsió és que l'impacte sigui o molt reduït o fins i tot inexistent. Montserrat ha explicat que els departaments d'universitats i d'interior treballen de forma coordinada per evitar incidències de mobilitat, especialment en les franges d'entrada als exàmens. Amb tot, recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
11: Ens ho deia el Dani Ramírez quan li demanàvem quin temps tindríem el cap de setmana. La calorada que estem

0: l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
1: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
2: Aquesta calorada es nota a tots els sectors i a totes les activitats, també a les escoles. La plataforma Escoles que Cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures que s'assoleixen a dins de les aules, denuncia que a les últimes hores un 90% ha superat de llarg els límits legals. Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus dins de les classes hi ha els instituts de Celrà, Castellbisbal o Llançà, l'escola La Roureda de Tordera o la Mitjana de Lleida. Són algunes. En aquest última, a la Mitjana de Lleida, hi tenim la Noelia Caselles.
3: Hola, doncs l'edifici on som inaugurat el 2010 acull un institut i una escola. Aquest matí, quan hi han entrat, ja es fregaven els 30 graus, això són 3 per sobre del màxim recomanat, i ara hi ha espais on se superen de llarg els 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Ens ho deien els mestres, els passadissos i també la directora, la Txell Soler.
4: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja et dic jo que moltes coses es poden fer dins de l'aula.
3: I mentre més amunt puges, més augmenta també el termòmetre. L'Arlet fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
5: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar.
3: L'escola té instal·lat aire condicionat a la zona d'infantil, un projecte del departament de fa 2 anys, però que no funciona perquè l'aparell és insuficient. Des de l'AFA ho han reclamat al departament. Adrià Miquel n'és el president.
6: El departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell.
3: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
2: És 3:15, anem a la crònica política, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i amb la suposada trama per frenar investigacions obertes als tribunals. En un acte aquest migdia a Madrid, el mateix Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel seu executiu, amb la vista posada en esgotar la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
7: Què tal? Bon dia. En privat, el govern espanyol insisteix en la persecució contra el PSOE. Diuen que són víctimes d'un setge judicial sense proves, però avui, com dius, Pedro Sánchez ha evitat fer cap crítica directa. Tampoc s'ha referit a les investigacions que l'encerclen. Sánchez manté l'agenda pública en un intent de blindar-se d'aquest setge judicial, centrat avui en un acte sobre cultura, des d'on ha reivindicat l'acció i el futur del seu govern davant del soroll.
8: Yo creo que tenemos claro cuál es la hoja de ruta que hemos elaborado conjuntamente. Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y, sobre todo, que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
7: Un acte de Sánchez al costat dels ministres Álvarez i Hurtado de Sumar, que li reclama justament més explicacions i que posi en marxa d'una vegada per totes les mesures de regeneració democràtica que va prometre fa mesos. Mentrestant, la pressió dels socis no fluixa. Junts manté que la legislatura està acabada, però tampoc faran costat a una moció del PP en Vox. Avui Míriam Nogueras, des de Televisió Espanyola, ha enviat la pilota a la teulada de Sánchez per convocar eleccions.
9: No esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace 1 mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
7: I el Partit Popular, que carrega contra la Moncloa per dir que tot és una conspiració judicial contra ells, mentre avui s'han conegut més detalls del cas contra la dona de Pedro Sánchez. En el sumari de la causa, el jutge Peinado torna a assenyalar irregularitats en la contractació del programa informàtic que va encarregar Begoña Gómez per la càtedra universitària que dirigia.
2: Doncs amb aquestes investigacions judicials obertes contra el nucli de Pedro Sánchez, el PSOE guanyaria unes hipotètiques eleccions si es fessin ara, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, a una distància d'11 punts del Partit Popular. Això sí, aquesta enquesta es va fer just abans que esclatessin tots aquests casos judicials, Pilar García.
10: El CIS dona al PSOE una estimació de vot de més del 36%. El PP, en segona posició, retalla distàncies als socialistes en 1.5 punts. Vox, tercera força, creix després de la baixada dels últims 2 mesos. I Baròmetre i Sumar, volíem dir, torna a perdre suports i marca un nou mínim. Esquerra recula unes dècimes i es manté per sobre de Junts, que no té variació.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda.

0: Amb una pausa i de seguida més coses.
1: Catalunya migdia.
2: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
4: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
5: 20 anys construint junts. Obramat.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya, tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
10: Sou molt bona gent!
11: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
12: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Catalunya migdia.
0: Passant gairebé 21 minuts a les dues. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble. No generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca, Joan Garcia.
15: Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
16: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
15: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones, d'una mitjana d'edat de 29 anys. L'Anna Vela és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar un lloguer, no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
17: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
15: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys.
0: Per cert, si parlem d'hipoteques, l'Euribor continua encarint-les. El mes de maig ha pujat per tercer mes consecutiu, Jordi Canal.
18: Sí, l'indicador més utilitzat en les hipoteques variables acaba aquest mes en el 2,8% i manté l'escalada que va començar arran de la guerra de l'Iran. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any i això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'ha pujat d'uns 75 euros de mitjana, això són uns 900 euros anuals.
0: I ja que parlem de xifres, la inflació s'ha mantingut invariable al 3,2%, igual que el mes d'abril al conjunt de l'Estat.
18: Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han pujat aquest maig el transport de resultes de l'encariment dels transporants, dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i també que la roba i el calçat s'han abaratit.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Anem a la informació internacional. Un dron rus ha impactat contra un edifici residencial a Romania. Ha fet 2 ferits. És la repercussió més gran fins ara de la guerra ucraïna en un país membre de la Unió Europea i també de l'OTAN. Ha passat a la ciutat romanesa de Galati, al sud-est del país, a prop de la frontera amb Ucraïna.
8: És una altra provocació dels russos, però l'OTAN hi ha de fer alguna cosa.
19: Crec que Rússia està arribant de mica en mica aquí a Romania. Els romanesos i la Unió Europea han de cridar l'atenció perquè els russos entenguin que no poden fer una cosa així.
0: De fet, Romania expulsarà el cònsol rus a la zona de l'incident i tancarà el consulat. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i ha promès que defensarà cada centímetre del territori aliat. La Unió Europea denuncia que Moscou viola l'espai aeri amb impunitat. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
20: Hola, bon dia. Ara per ara ningú parla d'activar l'opció d'una defensa col·lectiva prevista al Tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica, Marc Rutte, promet que defensaran cada centímetre de territori i critica a les xarxes l'actitud imprudent, diu, de Rússia. Per la seva banda, la Unió Europea assegura que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari i la sobirania romanesa. Segons el portaveu de la Comissió Europea, Olof Gill, aquest és el primer cop que un dron rus provoca ferits en territori comunitari des que va començar la guerra a Ucraïna.
21: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
20: I a les xarxes, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha fet una crida per evitar que després d'aquest incident a Romania, Rússia surti impune, sense concretar què vol dir això. De moment, la Unió Europea prepara des de fa setmanes un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: I mentrestant, l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà continua a l'espera que les dues parts l'aprovin. Les declaracions dilatòries, els estires i arronses, els malentesos o els desmentiments estan marcant aquesta fase de la crisi. L'objectiu del memoràndum seria establir un alto el foc de 60 dies per començar les negociacions sobre el programa nuclear iranià, Albert Manyà.
22: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi de trets a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa iraniana, cosa que evidencia la tensió permanent. En tot cas, el cap de les dues parts dona per trencada la treva ni les converses. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, es mostrava optimista.
23: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
22: El sotscap del gabinet nord-americà ha assegurat a la cadena Fox News que l'Iran ha fet concessions significatives, substancials i transcendents. En canvi, des de Teheran expliquen que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. On les agressions continuen és al sud del Líban, on l'exèrcit israelià ha ordenat noves evacuacions. En l'última setmana, 15 nens han mort per aquests atacs, segons l'UNICEF. El govern de Beirut ha denunciat que les accions d'ahir han posat en perill les restes arqueològiques de Tir, patrimoni de la humanitat, i han tocat el castell de Beaufort.
0: I mentrestant tenim el primer signe d'esperança amb l'Ebola. Curat un primer pacient infectat a la República Democràtica del Congo. Ho ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut, en un cas que obre la porta per tal que més gent se'n pugui sortir, ja que fins ara, sobre aquesta soca, que no és la més letal, no hi havia ni vacuna ni teràpia. L'agència de l'ONU remarca la importància d'accedir a l'atenció precoç.
22: Aquest malalt ha donat negatiu en 2 tests i ha pogut sortir de l'hospital. Això envia un missatge d'optimisme respecte d'un brot que en 2 setmanes se sospita que ha provocat en aquest país centreafricà la mort de 223 persones i ha fet més de 900 infectats, segons dades de l'ONU. A la veïna Uganda, el govern ha confirmat 9 positius. Precisament, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha arribat al Congo per reclamar més finançament, només s'ha rebut 1/3 dels diners necessaris, i per enviar aquest missatge al món.
24: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
22: El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte d'altres on també han sorgit casos, perquè, segons ell, això n'incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat aquest matí la instal·lació d'un centre de quarantena per a nord-americans exposats a l'Ebola.
0: 30 segons de publicitat i de seguida més notícies del país.
1: Catalunya migdia.
2: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
14: Catalunya migdia.
0: D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
3: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
4: Esperem que tots estiguin d'acord per començar. Potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
3: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
5: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
3: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: En punt 2:45 de la tarda, els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la feina. En un congrés que fan a Girona, han concretat que en un 10% dels casos es fan menys visites del que seria recomanable. Maria Rovira.
25: Es prioritzen, consideren indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. I això sobretot perquè els tempos del sistema no s'adapten als criteris clínics. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
26: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recurs aquí que en els seguiments, amb les mateixes persones, que els indicadors estan orientant on posem els esforços assistencials. Quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
25: La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural, que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
0: Ser dona, haver patit ja violència masclista i ser més gran que la parella incrementa el risc de tornar a ser maltractada. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra a partir de 3.200 denúncies reals de maltractament entre els anys 2010 i 2015, dels quals s'ha fet un seguiment, Miquel Jarqué.
27: Les dones que són més grans que la seva parella i que ja han estat víctimes de violència tenen més risc de tornar-ne a patir. Fins ara estava demostrat estadísticament que les dones joves tenien més risc de patir violència, però no s'havia estudiat mai la diferència d'edat. Jorge Rodríguez Meneses és catedràtic de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra.
28: Que no s'havia estudiat era la relació relativa de l'edat. El que trobàvem en l'estudi és que efectivament, contra el que en un primer lloc havíem pensat, que les dones més petites amb homes més grans no tindrien més riscos, al final hem trobat exactament el contrari.
27: Segons Rodríguez Menés, la recerca pot servir perquè aquesta diferència d'edat s'inclogui a partir d'ara com un factor de risc en parelles heterosexuals en què la dona ja ha estat agredida almenys una vegada.
0: La diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa el pas i es presentarà a les primàries per escollir el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia de Barcelona. Diu que s'hi presenta amb voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit i deixar enrere les polítiques d'Ada Colau i de Jaume Collboni. També han anunciat, però, que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal de Junts, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Junts activarà dilluns el procés electoral i el dia 21 de juny es proclamarà el candidat. I ja que parlem de Barcelona,
29: aquest conveni de mesa! Aquest conveni de mesa!
0: l'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga, els que sentim, que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com ara escoles bressol o oficines d'atenció a la ciutadania, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Aquest matí, ho sentíem, s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume. Ajuntament de Barcelona, Anna Escurà.
1: Bon dia. Protesten contra el conveni col·lectiu que es va signar al gener. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el Papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
6: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
1: Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així a aquests grups municipals.
7: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CSIC. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
1: Comissions Obreres, UGT i CSIC, que sí que van signar el conveni, han dit que coincideixen en moltes de les reivindicacions d'aquests treballadors en vaga, però asseguren que el conveni signat és bo.
0: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
9: Catalunya migdia.
10: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
11: que bo.
10: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
11: Parella, què us posem per
10: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Ocasión Plus.
13: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Passant 5 minuts a dos quarts, comencem la cultura anant al cinema.
3: Nice. The wedding is this Saturday. What stories are you
4: going to
3: do?
4: What do you mean, my speech?
2: El drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada aquesta setmana. L'acompanyen dues produccions catalanes, Corredora i Mallorca Confidencial, Marc Garriga.
5: El drama narra el sotrac d'una parella just abans de casar-se, quan la núvia revela un secret molt íntim que implica dubtes morals importants. A partir d'aquí, la pel·lícula no es converteix en un melodrama romàntic ni en un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, sinó que acaba sent un film provocador que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Pel que fa a les produccions catalanes, Corredora és el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso i brilla com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. I Mallorca Confidencial és un thriller irregular i previsible amb una excel·lent, això sí, Lolita Flores com a matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic. Completen les novetats la divertida Conoce a los Bárbaros sobre la doble moral europea a l'hora d'acollir refugiats, el thriller La Silla amb Jaime Lorente i dues cintes d'animació infantil en català, la finlandesa Flick i el recull de curs Més enllà del cel i les estrelles.
2: I seguim parlant de cinema i pel·lícules.
6: ¿Sabéis quién soy?
7: No. Pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
2: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, Òscar Callau.
8: Peña ha descrit l'intens treball i interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el cas el pas cap a la realització.
9: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
10: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
9: Absolutament.
10: Sobre què aniria?
9: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que me importa, Ricard.
8: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
2: Més coses? Avui comença a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui i fins al 12 de juliol al Montsemàs.
11: Els visitants es podran recrear del treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses, com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
12: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
11: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com a bàlsam per als temps que corren, i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
12: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
11: Els fotògrafs participants en el certamen explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona demà a la tarda.
2: I ara anem fins a Lleida. Perquè la ciutat és capital durant aquest cap de setmana d'un dels gèneres que arrasa ara mateix a Catalunya, la novel·la negra i criminal, amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Estela Bussoms, un dels nous protagonistes d'aquesta edició, és Pep Coll.
13: Sí, l'escriptor pallarès rebrà avui el Premi a la Trajectòria per la seva prolífica carrera, on també destaquen algunes novel·les criminals, com és, de fet, la seva darrera obra, Els crims de la Mel. L'edició d'aquest any estarà molt marcada pel desè aniversari del certamen, com destaca Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis i Ardencs, coorganitzador del Segre de Negre, juntament amb Pagès Editors.
14: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també i especialment de la literatura lleidatana.
13: Demà arribarà un dels plats forts amb la ruta literària 10 anys d'Espais de Crims a Lleida, a més de diverses taules rodones i dos concursos de microrelats i fotografia.
2: I atenció, oients, això segur que us sona.
15: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 2:15 del matí al barri de Capon, de Lleida.
2: És el Crims, que estrena avui una nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació.
11: Sí, la temporada arrenca amb un cas controvertit a punt de prescriure el crim de Capon. L'episodi, que també s'emetrà a Catalunya Ràdio avui a les 9 de la nit, és el primer dels 5 capítols que es publicaran cada divendres a la plataforma 3CAT. Els 10 casos restants arribaran a la tardor. Tots els crims de la 7a temporada tenen una cosa en comú: han estat planificats i executats amb intenció, deixant de banda els actes impulsius. El format dirigit i presentat per Carles Porta supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018.
2: D'aquí a 19 minuts seran les 3, anem als esports. Avui ha de ser el dia per fer oficial el fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça. De fet, estava previst que el jugador firmés el seu contracte a la 1 del migdia i que després fos presentat. Parlo en condicional perquè tot plegat va amb molt de retard. Ramon Salmurri, bona tarda.
0: Què tal, Òscar? Bona tarda. Sí, sí, així és, amb molt de retard. De fet, a hores d'ara, parlo des de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona, al Camp Nou, al costat de les oficines, i de moment encara no s'ha produït aquesta signatura de contracte ni tampoc l'atenció per part d'Anthony Gordon als mitjans de comunicació.
2: Això no vol dir que hi hagi cap problema, ni que s'hagi torçat, ni res d'això, no?
0: No. Cap ni on. De fet, el jugador està, diguem-ne, més que fitxat. Ahir mateix era a Barcelona sopant amb Deco després de passar la revisió mèdica a l'Hospital de Barcelona. Senzillament el que passa són problemes burocràtics i de logística. Hi ha, diguem-ne, creuament de papers entre Newcastle, Barcelona, etc. I això està endarrerint aquesta oficialitat del fitxatge, però per aquells aficionats culers que estiguin especialment entusiasmats amb Anthony Gordon, aquest extrem esquerre al Newcastle de 25 anys, que costarà 70 milions d'euros més 10 en variables, poden estar ben tranquils perquè avui serà oficial i avui podran escoltar les primeres paraules d'Anthony Gordon com a nou jugador del Barça.
2: I com que avui és el dia d'Anthony Gordon, no s'esperen grans anuncis sobre la resta de carpetes obertes a Can Barça, no?
0: I especialment pel que fa a Julián Álvarez, que és el gran objectiu a hores d'ara del Barça aquest mercat d'estiu, de cara a reforçar la davantera. A hores d'ara, des de l'Atlètic de Madrid, asseguren que no han rebut cap proposta del Futbol Club Barcelona, un Barça que s'ha fixat aquesta xifra dels 100 milions d'euros per intentar conquerir Julián Álvarez, una xifra que des de Madrid asseguren que ni de bon tros diguem-ne que donen per bona o que satisfà les seves aspiracions. En qualsevol cas, serà una negociació llarga, tot i que el Barça està atacant aquest mercat d'estiu amb certa celeritat, i Deco, amb moltes carpetes obertes, doncs vol anar enllestint a poc a poc, i sobretot abans que comenci el Mundial.
2: Molt bé, doncs estem pendents de l'inici d'aquesta presentació d'Anthony Gordon, que havia de fer fa més d'una hora, i que de moment no ha començat. Per tant, si comencen els pròxims 17 minuts, òbviament sentiríem les primeres declaracions de l'anglès com a jugador del Barça. Fins ara, Salmó.
0: Fins ara.
2: A qui ja hem pogut sentir avui és a Mitchell. Per primera vegada des que ahir el Girona va comunicar que la temporada que ve no serà l'entrenador del club a segona divisió. Ha estat Eduard Solà o en un vídeo de comiat.
4: Mitchell ha fet un comunicat a les xarxes socials i amb el club ha penjat un vídeo de comiat. Mitchell deixa el Girona després de 5 temporades amb un ascens a primera al primer any, una classificació per la Champions al tercer, jugant la Lliga de Campions al quart, però amb un descens a segona al cinquè. Mitchell deixa el Girona després de 221 partits oficials i, si res no es torça, el seu destí serà l'Ajax d'Amsterdam. Mitchell ha fet un comunicat en què diu que el que ha viscut aquests 5 anys és difícil de resumir en paraules, que ha estat un orgull defensar el Girona des de Tenerife fins a París i que han fet història. Diu que tanca una etapa meravellosa, però que els records l'acompanyaran per sempre. Agraeix el suport del director esportiu Quique Cárcel i diu que no s'acomiada perquè per sempre més serà aquí.
6: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
4: I ja sense Mitchell, el club treballa per buscar-li un substitut, de moment sense haver-se decidit pels diversos perfils d'entrenadors que té sobre la taula.
2: I aquí també hem pogut sentir avui és a l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González. Ha fet balanç de la temporada i amb la mirada posada ja en el futur immediat, Sergi Andreu.
15: Sí, en declaracions als mitjans del club, Manolo González s'ha mostrat doblement feliç per haver pogut mantenir l'equip a primera i per la seva continuïtat a la banqueta ratificada per Monchi. Tot i això, reconegut que ha estat una temporada dura que li ha tret, diu, 10 anys de vida.
16: Ansietat, potser, la veritat, perquè al final és un tema que no guanyes, que analitzes molt, que dones moltes voltes a tot el que passa, que no acabes d'entendre a vegades per què els partits no els treus endavant, perquè veus partits que ets superior i ets millor que el rival, però bueno, que al final torna allò mateix. No és una, a vegades busquem moltes explicacions i a vegades era tan fàcil com el partit de l'Atlètic Club, si el guanyes un mes o dos abans, tot canvia radicalment. Era un bloqueig mental que teníem potser a la plantilla i era guanyar un partit i al final l'equip ho va aconseguir i es va desbloquejar.
15: Manolo i Monchi, que ja han començat a treballar conjuntament per enfortir la plantilla de cara a la propera temporada. El tècnic Perico no amaga que li agradaria fer un salt de qualitat en tots els sentits.
16: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs intentarem que sigui així, i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, de que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir, i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
15: Per cert, el club ha confirmat avui les primeres sortides, no continuaran Piquel, Engonge, Terrats i Romero.
2: Barça, Espanyol i Girona, que estan ja pendents de la pròxima temporada, però aquesta temporada encara no s'ha acabat. Demà es juga a Budapest la final de la Champions masculina. Luis Enrique contra Arteta. PSG contra Arsenal, Marcos García.
17: Dembélé i Hakimi centraran totes les mirades a l'entrenament del PSG previst per a 4:45, i és que tots dos tenen molèsties musculars, però han pogut completar tots els entrenaments d'aquesta setmana amb els de Luis Enrique, així que tot apunta que Dembélé i Hakimi jugaran demà de sortida. El porter suplent del PSG, dels francesos, Chevalier, és dubte. A l'Arsenal, baixa confirmada de White i dubtes de Madueke i Timber, tots dos amb molèsties. D'aquí a una hora aproximadament, la roda de premsa oficial del PSG amb Luis Enrique al capdavant. Així s'expressa l'entrenador asturià sobre l'Arsenal de Mikel Arteta.
18: Y es la viva imagen y semejanza de lo que es Mikel Arteta como entrenador. Bueno con el balón, un equipo que sabe jugar, que no te regala el balón. Sin balón es el mejor equipo en Europa, equipo top, por eso ha ganado la Premier League. Un entrenador de altísimo nivel, ha estado en muy buenos sitios aprendiendo la profesión con Pep Guardiola en el City. Una final ante un adversario top. Clarament tot.
17: A 6:45 compareix davant la premsa l'Arsenal, encapçalat per Mikel Arteta. L'Arsenal farà el darrer entrenament, aquest sí que és l'últim, a 6:45. Demà, alerta, perquè és a 6:00 PM, la final de la Champions masculina PSG-Arsenal.
2: I encara més futbol, perquè dos equips catalans comencen aquest cap de setmana el camí de l'ascens a la segona divisió de futbol. L'Europa rebrà diumenge el filial del Celta a l'anada de les semifinals, mentre que aquest vespre el Sabadell juga a Montserrat al camp del Madrid-Castilla.
19: Els arlequinats han fet una bona temporada, han acabat segons a la Lliga, la primera federació, a un sol punt del líder, l'Eldenc, i amb només 27 gols encaixats, que són l'equip del grup 2 que menys gols ha cedit. Van arribar a la final de la Copa Catalunya i a la Copa del Rei van caure contra el Deportivo, que ha pujat a primera divisió. Avui juguen a les 9 del vespre a l'estadi Di Stéfano de Madrid. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, afronta així el play-off.
20: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
19: El filial del Madrid és un dels millors equips de tota la primera federació. Els blancs van tancar la fase regular com a 5è classificat al grup 1, una posició que no es va definir fins a l'última jornada. Pel que fa a l'Europa, rep diumenge el Celta Fortuna a Can Dragó a 5:15 PM i en directe per Esport 3. La tornada del play-off de semifinals es jugarà els dies 5 i 7 de juny. Els quatre equips que guanyin disputaran la gran final del play-off, on els dos equips vencedors pujaran a la segona divisió.
2: I més futbol, perquè el Barça femení, confirmades les tres sortides d'Alexia, Ona i Mapi, queda per resoldre encara el futur d'algunes peces importants de l'equip.
17: Doncs sí, en algun cas amb un cop de timó important, i és que el Barça pot fer un esforç per mirar que Salma Parayuelo segueixi a petició del cos tècnic. Marta Torrejón, que semblava que podria no continuar, doncs podria seguir una temporada més. I també s'ha de confirmar el futur de Pere Romeu, que ha dit ja en els últims dies que hi està treballant amb el club. Després del comiat d'Alexia, les darreres hores hem sentit com han dit adéu i ho han fet públic Ona Batlle i Mapi León.
1: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar de Mar.
21: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
17: Aquest diumenge TV3 farà en directe l'últim partit del Barça d'aquesta temporada. És el Madrid Club de Futbol Barça, Lliga F. I a la plataforma 3CAT s'emetrà l'Espanyol Sevilla. Els dos, diumenge, els dos a les 4. També diumenge i també a les 4, Llevant, Ona Badalona.
2: D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
22: Ahora mismo no estoy nervioso. Tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar.
2: Avui comencen els play-offs de la Lliga de Futbol Sala i el Barça aprofita per homenatjar una llegenda de la secció.
23: Catalunya migdia.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
27: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
28: Ostres.
27: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
28: Uf.
27: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
29: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
30: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
31: Ara al Corte Inglés descobreix uns sofàs on t'hi poses la mar de bé.
32: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
31: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
32: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
33: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
34: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
35: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
36: Sóc el Risto Mejide.
37: Sóc l'Álvaro Morte.
33: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
38: Amb tots vosaltres, Jordi González.
33: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
39: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
40: Catalunya Ràdio.
39: Som 3CAT.
40: Som 3CAT.
2: Avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet, on s'han de decidir les últimes places pendents per jugar al play-off i també qui serà el segon equip que perdrà la categoria. Tot i això, les eliminatòries de play-off no quedaran del tot definides fins diumenge, en què s'ha de jugar un Barça-València pendent, Ernest Macià.
41: Exactament, perquè tal com has dit, avui és l'última jornada de la Lliga regular, és unificada, però hi ha aquesta anomalia del Barça-València perquè l'ACB no ha sabut recol·locar cap altra data. El València estava jugant a la Final Four aquest partit i, per tant, es jugarà després. I, per tant, equips com la Penya no sabran si han d'anar a Barcelona o a Múrcia, per exemple, fins dos dies abans o tres de començar aquests play-off. Comencem pels partits avui. El més matiner és intranscendent, o almenys efectes de play-off. Manresa-Madrid, el Manresa aspira a ser desè, com a molt, per intentar jugar jugar potser Eurocup la temporada que ve. El duel Girona-Joventut a 8:45 serà important per la penya, que en principi serà sisè del playoff, però podria encara ser cinquè. El Girona està a la 12a posició. Més tard, el partidàs de la jornada, efectes de classificació, perquè el Morabanc s'hi juga la permanència a la Lliga CB, Morabanc-Barça. El Morabanc podria quedar-se a la CB si perd, però en canvi el Gran Canària també perd a la pista del València i el Barça ha de guanyar per aspirar encara a ser segon. I la jornada catalana la tancaria l'UQAM de Múrcia, Jaio Postlleida, també a 8:45.
2: I com dèiem, en futbol sala, el Barça rep avui el Valdepeñas, el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final pel títol de Lliga. El partit servirà per retre homenatge a un dels grans referents del Palau.
17: I és que després del partit, el club retirarà la samarreta amb el dorsal nou a l'excapità blaugrana Sergio Lozano, que ahir va estar justament en aquest estudi, visitava el Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: Ahora mismo no estoy nervioso, tengo muchas ganas de que llegue, de disfrutar el momento, cada cosa, y no sé nada de lo que va a pasar. Ni he querido tener la mínima intención de saber. Cuando entre a algún día al Palau después de haberse colgado y mire para arriba y vea realmente mi nombre con mi número, diré, wow.
17: En aquesta entrevista amb el Costa i la Gelma i el Lozano, que el Barça guanyarà la Lliga a les 9. Barça-Valdepeñas és el primer partit d'aquesta sèrie que té el factor pista a favor per al Barça.
2: I el play-off de semifinals de l'Hockey Lliga es comença a jugar avui. Aquest vespre, el Calafell s'enfronta al Liceu de la Corunya. Demà serà el torn del Barça i l'Igualada, Carles Vila.
0: El Calafell ha tingut molt poc temps de recuperació. Només fa 3 dies que van jugar contra el Reus l'últim partit de quarts de final. S'ha d'afegir també el desplaçament fins a la Corunya. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, recorda més que fa ja 2 anys que no guanyen els gallecs.
3: Tenim un repte molt gran per davant, a la vegada molt il·lusionant. El Liceu és l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar. I això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els 2 primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats i, a més, jugant a fora de casa i amb la solidesa que demostra el Liceu que ha demostrat durant tot l'any. Penso que en el nivell esportiu que estem tindrem les nostres opcions.
0: El partit entre el Liceu i el Calafell començarà a 8:45 del vespre. Demà el Barça d'Igualada jugarà a 16:45 de la tarda. Demà també el Vila-sana juga el segon partit de semifinals del playoff femení. Juga a la pista del Generali Palau. En cas de victòria, es classificarien per la final.
2: Marc Márquez, i parlem de motos, podrà completar el cap de setmana el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Els metges l'han tornat a avaluar després del primer entrenament i li han donat permís per seguir, Damià Aguilar.
4: Està complint els terminis que marca el codi mèdic. De moment, a la primera sessió ha estat discret, se l'ha vist fins i tot incòmode en algun moment. Recordeu que el van operar del peu dret i l'espatlla dreta fa ara 19 dies. Va coix i el fabricant de la bota n'hi ha fet una de nova més ampla i més dura, però és el braç dret el que més l'ha d'amoïnar per agilitat, força i anatomia a sobre de la MotoGP en aquesta setena cita de la temporada. Ara l'estrès i el practice. És el primer esforç per tots. Canvia 10 pilots a la Q2 directament i la resta a la repesca. L'objectiu per als 3 catalans, Marc Márquez, Maverick Viñales i Àlex Rins, és superar aquest primer tall. No serà fàcil per cap dels 3. Mentrestant, Cal Crutchlow potser comença a penedir-se d'haver acceptat ser el substitut de Johann Zarco. El britànic de 40 anys, retirat en fa 3, ha acabat la primera sessió a més de 3 segons del primer i comentant que aquest final de recta de Mugello és massa dur.
2: Més coses, queden 2 minuts per les 3. El Club Natació Sant Andreu es prepara per un cap de setmana intens amb la disputa del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, Jan Ortuzar.
5: El Club Natació Sant Andreu està a punt per acollir la 47a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona a la pista Pere Serrat. El trofeu entra dins del circuit internacional Mare Nostrum, el qual consta de 3 proves que passen per Mònaco i Canet de Rosselló. El Club Natació també tindrà posats els ulls al Maresme, on es jugarà el segon partit de la final de la Divisió d'Honor de Waterpolo femení. Per això, el president del club, Joaquim Vidal, ha dit que l'entitat està en un moment àlgid.
6: En aquests moments estem en un moment àlgid i, per tant, aquest cap de setmana és un cap de setmana d'autèntica bogeria perquè ens haurem de repartir estar entre Mataró i aquí, a la ciutat de Barcelona, intentant donar el màxim de suport als esportistes del club en un moment de competició d'alt nivell.
5: El Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona es podrà seguir en directe a través d'Esport 3.
2: I ens queda un minut per arribar a les 3 o del Serra. Quines notícies ens hem deixat?
1: Doncs mira, per exemple, a Roland Garros, categoria masculina, després de l'eliminació i del cap de sèrie número 1, Jannik Sinner, a mans de Cerúndolo, avui busquen la classificació Zverev, Djokovic, Ruud, de Minyaure, entre d'altres, o Mukova, Andrieva i Svitolina, la femenina. Mentrestant, Marcel Granollers i l'argentí Ceballos han passat la segona ronda, han guanyat la parella Kirchhoff-Stevens, 2-16-0. Giro d'Itàlia, avui etapa reina, 151 quilòmetres, 5.000 metres de desnivell, 6 ports de muntanya, 2 de primera, 4 de segona. Jonas Vingegaard és líder de llarg, amb més de 4 minuts. I l'NBA s'haurà d'anar al setè partit a la final de la conferència. Ho és perquè San Antonio ha guanyat Oklahoma aquesta matinada, 118-91.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com estem pendents de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors per intentar desencallar d'una vegada per totes el conflicte al sector. Les converses es reprendran d'aquí a mitja hora, després d'una pausa per dinar. També ens hem fixat en les novetats, els anomenats préstecs d'emancipació, que fins ara es podien demanar fins als 35 anys. Ara l'edat màxima puja fins als 40. L'objectiu d'aquest programa del govern és promoure l'accés al primer habitatge perquè serveixi per pagar l'entrada d'un pis a tots aquells que no tenen prou estalvis per pagar-la. I hem connectat també amb Mollerussa, on s'ha desencallat finalment el projecte de modernització del canal d'Urgell, el més gran del país. El govern i la comunitat de regants han arribat a un acord per tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho vagin demanant. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan al nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector del CAP dels agents rurals del cos, en declaracions d'aquesta emissora, confia que la situació millori.
3: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
2: El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs que va presentar el Parlament el setembre del 2023 contra la llei estatal pel dret a l'habitatge. La cambra va presentar el recurs després d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que va considerar que diversos articles de la norma podien vulnerar competències catalanes en matèria d'habitatge i urbanisme. El Tribunal ha conclòs que la llei estatal no impedeix que les autonomies puguin fer les seves polítiques d'habitatge i que tenen un marge ampli de maniobrar per legislar. Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern de l'Iberar, Peter Maguiar, com ha explicat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
4: Aquests són senyals clars que Hongria està girant full. En només unes setmanes heu impulsat reformes que fa temps que s'esperaven. Reformes en benefici d'Hongria i reformes en benefici de la Unió Europea.
2: Els jutjats de Tarragona, l'empresa gasista Messer, ha defensat la legalitat de totes les seves actuacions en l'anomenat cas Montoro. És aquesta, ho recordeu, la suposada trama de corrupció vinculada a l'exministre d'Hisenda espanyol Cristóbal Montoro del PP i al despatx Equipo Económico per tracte de favor fiscal. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
5: Avui ha declarat la representació jurídica de Messer. L'empresa és l'origen del cas que es va destapar per uns correus electrònics trobats durant un escorcoll. Fonts judicials expliquen que la responsable jurídica només ha respost al seu advocat per admetre el contracte amb l'empresa de Montoro, però l'ha vinculat a l'assessorament tècnic per la transposició d'una directiva fiscal. Un altre directiu de l'empresa, que també hi estava citat, s'ha acollit al dret a no declarar. La causa, que està en fase d'instrucció, analitza si diverses empreses de gas van pagar el despatx de Montoro per obtenir reformes fiscals favorables i estalviar-se centenars de milers d'euros. El cas afecta una trentena d'investigats per suposats delictes de suborn, tràfic d'influències, frau i corrupció empresarial.
2: I com és habitual els divendres a aquesta hora, fem un cop d'ull al trànsit. En aquest cas heu d'anar en compte, sobretot per circular a l'entorn de Barcelona. Les rondes van molt plenes, tant a la litoral com a la ronda de dalt. També hi ha problemes a la C58 i a la P7 en el tram entre Mollet del Vallès i Rubí.
0: Passant 4 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des de fins a les 4, amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: El periodista Marc Bataller, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: I el periodista també i escriptor Jaume Clotet, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Tot bé?
9: Tot bé, i tu?
0: Sí. Acalorats?
9: Una mica.
0: Déu-n'hi-do. Veus, jo no. Com que porto des de les 9 del matí tancat aquí, l'aire condicionat fa meravelles. Escolta, ara s'està gairebé millor treballant que no pas pel carrer.
9: Estiguessis a una escola.
0: No, ja ho hem fet a primera hora. No, a 30 graus en moltes aules, Vull dir que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A veure, el primer tema, ja sabeu, ens ve des de fora. I els divendres ens el serveix Liu Forn, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Tot bé, tu?
7: Jo, mira, molt, molt, perquè és la tercera vegada que em truca el mateix número de telèfon que m'està trucant ara mateix, que és el 627-069-218, que m'ha trucat des de les 14:55, que és la tercera vegada que em truca.
0: Aviam si és algú que necessita la teva ajuda perquè li deixis les claus per entrar a casa, per exemple.
7: Estic per contestar en directe i tenir una conversa, però no ho faré.
0: Oh, però escolta'm, tu mateix, eh? Seria una dèria diferent.
7: Bueno, és igual, no? un dia faré una dèria d'excuses que m'he anat inventant trucades que he rebut i tal. Bé, és igual, doncs matem la trucada.
0: Era important que el Liu expliqués això de la trucada, perquè la gent no sap que el Liu es prepara les dèries en un document al telèfon. Per tant, si li està entrant una trucada, no pot llegir les notes que ha pres.
7: Necessitava
0: treure de sobre la trucada, perquè si no, no podia llegir el que té apuntat al telèfon, i aquest era el problema, i aquí està guanyant temps.
7: Sí que podia, no? El que passa que se te'n van els ulls per dir qui carai m'està trucant ara, vés a saber si en aquest moment se m'està inundant a casa o...
0: Ah,
7: està passant, no?
8: Truca'l, si no.
0: Ah, vigila.
7: No, que no, si és d'aquestes d'estafa...
0: Ah, molt bé.
7: Si truques et diuen que aquest número no existeix i tal. Bé, doncs matem el tema. Escolta, titular. Aviam, un titular que vaig veure l'altre dia. Diu, Andorra considerarà prostitució demanar i pagar contingut sexual a plataformes com OnlyFans i condemnarà fins a 5 anys de presó als proxenetes.
0: Mm-hmm, ho vam explicar al Catalunya Migdia ara fa algunes setmanes, sí, sí.
7: Interessant tema d'aquests que... Perquè aquí inclou el tema proxenetes. Per tant, vol dir que hi ha algú que està traient un benefici econòmic, que és evident, a part de qui s'hi dedica, és a dir, a la plataforma, però ja se'ls considera directament proxenetes. I també és interessant que aquesta normativa afecta exclusivament qui pagui, perquè el que s'anomena creadors de contingut, que també té... És a dir, la metàfora és molt bonica... hem de dir que és això d'OnlyFans. És gent que surt fent coses que normalment en públic no les faries. Bueno, alguns en privat tampoc, però aquest ja és un altre tema. Tema de contingut sexual, llavors tu surts allà i mostres el que fins on tu vols, diguéssim, no? Pots sortir des d'ensenyar el turmell fins a ensenyar el DNI amb l'adreça, telèfon, tot. I no sol, vull dir, pots sortir amb més gent.
0: I molts continguts seria el del que els que ja tenim una edat diríem de dos rombos.
7: Dos rombos.
0: O tres, segons com.
7: Correcte. Doncs bé, el que sí que aquesta decisió del govern andorrà deixa fora això, doncs la gent que miri pornografia, perquè consideren que són dues coses diferents. Una cosa és la pornografia, l'altra cosa és el que fan aquestes persones que treuen un benefici econòmic de la seva activitat sexual, que seria, diguéssim, en públic, però clar, no és en públic, perquè és sota demanda, sota pagament, i és depenent, t'has d'apuntar, aquestes coses, imagino que deuen així, perquè si no qualsevol entraria i posa la targeta de crèdit de la tieta pura i que pagui la tieta, no? Clar, aquí afegim una cosa, que és que moltes de les persones que entren, segons les dades del perfil, el 97% de les persones creadores de contingut d'aquesta plataforma OnlyFans són dones d'entre 25 i 44 anys, i és una plataforma que factura 500 milions d'euros l'any passat, que com a facturació no està malament, així en principi no està... Algú aquí està guanyant diners, però la plataforma s'endú entre un 60 i un 80% del que generen aquestes persones. Per tant, les persones han d'estar moltes hores fent aquestes activitats per poder tenir un mínim d'ingressos, però diuen que són al voltant de 20.000 euros al mes pots arribar a guanyar. És clar, guanyar 20.000 euros al mes no es guanya tothom, i bé, clar, aquí hi ha el tema del coach, que s'anomena, que són persones que fan com de representants de, bàsicament, noies, perquè diem que el 90% són noies, un 3% són nois. Doncs aquests coachs treballen per aconseguir-te clients. Per tant, i que tu ingressis més, per tant, podríem parlar de proxenetisme. Aquesta seria la qüestió. Una altra qüestió és que tot el contingut que la gent penja en aquesta plataforma queda en propietat d'aquesta plataforma. I aquí arribem a un titular que vaig veure fa bastants dies i que m'ha servit per lligar-ho. El titular diu exactament, diu, la ciclista Cecília Sopeña, que es va fer viral a OnlyFans, activa el seu dret a l'oblit per esborrar el seu passat digital. És una senyora que al principi, quan tot li anava bé, explicava, Cecília Sopeña, la influencer ciclista, influencer ciclista, que també és un concepte bastant interessant, explica quan guanya OnlyFans. La jove ciclista madrilenya ha decidit aparcar la seva plaça com a professora i apostar per OnlyFans. El motiu és molt clar, l'econòmic. Uns guanys de fins a 62.000 euros en un mes. 62.000 euros en un mes. En 10 mesos et pots comprar un pis a una ciutat com Barcelona. Un pis barat, Vull dir, amb 620.000 euros pots optar a un pis de dues habitacions, aproximadament tal com estan els preus de l'habitatge. Clar, el que passa és que aquesta senyora, la cosa es va anar complicant, ella volia ser ciclista, volia deixar de l'OnlyFans, un cop ja han guanyat molts diners, i declaracions al cap de 2 anys d'haver dit això, que guanyo fins a 62.000 euros al mes com a... influencer ciclista, doncs diu, en el món de les curses, que no em convidin ja, que no hi aniré. No em ve de gust estar en un món al que tothom està mirant-me, en aquest cas vestida de ciclista, i fent comentaris en veu baixa. Diu, no hi aniré. Clar, a partir d'aquí, a mi que és d'aquests temes que m'apassiona com a debat, perquè, és clar, realment estem parlant de generadors de contingut. Comentem què vol dir contingut. Fins on arriba el contingut de generació del propi nom. Això és emprenedoria, és esclavatge, com passa amb altres plataformes, que s'està moltes hores en directe perquè puguis monetitzar una mica. Gent que quasi no es pot moure de la cadira per poder guanyar 4 duros, però que no depèn de ningú i que estiguis molt lliure de fer el que consideri amb la seva vida. I la gran pregunta al segle XXI, què és la prostitució? Això és prostitució? Això és proxenetisme? Endur-te entre el 60 i el 80% del que genera una persona fent activitats relacionades amb el sexe? O és una feina com qualsevol altra? És un tema, jo no tinc...
0: La posició més còmoda és la meva, que jo les teves preguntes les trasllado, perquè jo no les respondré.
7: Bueno, perquè ets el moderador, ets el senyor moderador.
0: No, jo, Marc, Isabel, escolta'm, us ha llançat un munt de preguntes liu.
7: Però si m'ho dieu, ara jo com
8: però
7: que porto el tema...
8: Però pots respondre liu, també.
0: Ell ho farà, sense que em venia.
7: Jo que porto el tema, jo no tinc una... No tinc una... És que no ho sé. O sigui, em sonaria que sí, però per altra banda penso... És o no és? Digital? La prostitució digital és igual que la...
0: Física?
7: La carnal? Ho hem de diferenciar? És un tema de la teva ànima? O sigui, estàs prostituint-te l'ànima quan estàs en el món digital? No sé, és que sóc un senyor gran que es troba amb totes aquestes coses tan modernes que jo...
0: Hi ha 3 joves que et respondran.
7: Ara endavant, joves. Hi ha bufetades, per contestar.
10: Aviam, a mi em sembla que no és prostitució. És a dir, el que tu estàs dient, plataformes on tu pagues per veure una persona ensenyant els turmells o fent altres coses més interessants, a mi no em sembla molt diferent, pel fet que sigui en directe, de la gent que paga per estar en una plataforma de contingut pornogràfic, que són pel·lícules o el que sigui. És a dir, no veig molta diferència entre una cosa i l'altra. Jo no veig la prostitució aquí per enlloc, i encara menys el proxenetisme per enlloc. A mi em sembla... Altres coses que has dit em semblen més adequades, Esclavatge, no sé quines coses has dit, que em semblaven potser més adequades o més escaients, però la prostitució, tal com jo l'entenc, aquí em costa de...

0: percentatge dels ingressos, sí. Un percentatge molt petit, diguem-ne, però sí.
1: Però també deuen estar legalitzat tot, d'algú deu, vaja, aquí no, no deu ser amb diner negre, m'imagino.
0: No, suposo que no, però ja estic parlant de la suposició, perquè sí, tampoc domino molt el tema.
2: Sí, el terme creador de contingut és bastant complex de definir.
1: Tot creador de contingut, ja t'imagines la gent en un altre àmbit, no en un àmbit tant d'OnlyFans.
2: Ara, si miressis potser la definició, seria, sí que seria estrictament tu crees contingut per una xarxa, tot i que no abarques el concepte. Mira, jo fa poc, no en aquest sentit d'OnlyFans, però sí que llegia que Brussel·les havia multat a Grok, que és la intel·ligència artificial de Google, perquè resulta que...
3: No, és d'X.
2: D'X, perdó. Que havia fet milers i milers i milers d'imatges a través d'intel·ligència artificial de persones despullades. És a dir, tu penjaves, m'ho invento, a la xarxa una foto d'en Jaume Clotet i li deies a Grok, treu-me-li el jersei. I Grok t'ho feia.
1: A més, si em paguen, ho faig jo mateix. Eh?
0: Para, si és el jersei, rai.
1: Para, no, tot, i més, tot té un preu.
2: OnlyFans?
3: Tens tarifes.
1: Home, quan has dit abans 60.000 euros al mes...
0: Però has pensat que, escolta...
1: Fem moltes coses, jo.
0: Sí? I per menys d'això, una mica.
1: I per la meitat, també.
2: I, per ensenyar, i potser ensenyar els peus, i prou.
1: Home, i més, els genolls també.
2: Els genolls també. Sense mitjons.
0: I algun,
2: o amb mitjons, potser.
1: No, sense.
4: I algun esteu...
0: Hi ha algun cabronet que diu, pensa que el preu seria per la llei de l'oferta i la demanda. Sempre, que vés a saber quina demanda hi hauria. Igual tindries
1: escolta, cua. Hi ha pertorbats per tot arreu.
0: No se sap.
2: Doncs, agafant l'exemple d'en Jaume, a Brussel·les va acabar multant Grok per fer aquest ús inadequat d'imatges. I a part també es penjaven a les xarxes, o fins i tot alguns adolescents a vegades, en els mateixos xats de l'escola, agafen fotos de nens o de nenes, habitualment són nenes, en les quals, a través de Grok, diuen, despulla-me, i aquesta imatge corre per tots els grups de WhatsApp, perquè ha passat en algun col·legi de Madrid. Per tant, clar, la línia és molt fina. No és l'OnlyFans, però podria ser un exemple semblant.
4: A mi el terme generador de contingut digital em genera tants dubtes com el de periodista habitual d'aquests divendres. Però, no sé, podem definir-ho de moltes maneres. Sí que és veritat que aquest fenomen d'OnlyFans, que ara, a més, no és que l'hagis d'anar a buscar a internet i registrar-te, sinó que te'l trobes a totes les sèries i a totes les pel·lis que hi ha en cartera. Crec que hi ha 4 o 5 pel·lícules amb OnlyFans com a, o sèries com a trama. Ens canvia la, o t'obliga a canviar la percepció tradicional que tenim o podem tenir de la definició de pornografia i fins i tot de sexe online, perquè és una altra cosa, no? Pues és una plataforma que està creada perquè influencers de moda, atletes o còmics la facin servir, de cop i volta resulta que és una plataforma de transacció d'imatges sexuals. Jo no crec que sigui pornografia, sempre que hi hagi consentiment, i no sé, i és evident que és un negoci. Sí que és veritat que el negoci porta a l'explotació, i ara fins i tot ens trobem amb casos de que hi ha gent que subcontracta a gent perquè es posi davant de la càmera i continua fent diners. Aquí ja llavors estem parlant d'una altra cosa, no? La plataforma en si no té per què ser dolenta, sempre estem amb el mateix, és l'ús que es fa de la plataforma. I després les definicions. Aquesta senyora que tu citaves de la ciclista...
3: La influencer
4: ciclista. Ara, per exemple, a La Vanguardia ens està passant, ens trobem amb molta gent que fa servir el seu dret a l'oblit, no? Regulat per la llei, perquè no es troba o no s'identifica amb coses que havia fet a les xarxes fa no pas tant de temps, però sí que és veritat que, clar, et persegueixen tota la vida si no demanes que es canviï, no? Però és que no és només un problema digital, vull dir, també ens trobem amb gent que escriu cartes, que ha escrit cartes a La Vanguardia i que fa 20 anys pensava que els gossos no havien de circular pel carrer i ara diu, clar, és que vaig a demanar feina i quan busquen a Google el meu nom apareix una carta de La Vanguardia de fa 20 anys dient que els gossos no poden circular pel carrer. I, pues clar, és que el dret a l'oblit ja no és només la teva imatge, és el teu pensament, és tot el que has dit. I jo crec que la gent ha de ser més conscient de que tot això deixa rastre i que per molt que exerceixin el seu dret a l'oblit, doncs la marca hi és.
3: Home, mira, quan m'he documentat per fer aquest tema, clar, jo no sabia qui era la influencer ciclista, senyora Cecília Sopeña, havia vist la notícia feia com un mes i vaig dir, mira, això un dia podia comentar-ho i ara per això

0: ho he lligat amb el tema d'Andorra, que jo crec que, jo, home, que va una mica pel perquè hi ha molts influencers d'aquests que van a Andorra allà per tema d'impostos, sí, i suposo que el govern andorrà és una manera que té de, doncs, que no hi vagin per si de cas. Que allò de, escolti,
1: és un previs.
0: Quedin-se a la Seu d'Urgell, tirin cap avall. Doncs he buscat coses de Cecília Sopeña a Twitter o X, i sort que no estava en un bar o en un restaurant o un lloc públic, perquè el que em sortia d'aquesta senyora és que, bueno, era tot el que puguis imaginar d'aquesta senyora, que està X, que després m'estan dient, no, que X hi ha el contingut, no sé què, perquè ha de ser un contingut verificat perquè no qualsevol pugui tenir accés. Aquí, bueno, jo aquesta senyora he vist el codi de barres d'aquesta
2: menys
0: senyora.
2: Menys roba li has vist de tot, eh?
0: De tot, de
1: menys
0: tot.
1: La bicicleta, sí. Ho has vist tot.
0: Clar, hòstia, dic, tu ara imagina que jo estic en un bar... que allò que dius, vaig acabar de preparar l'anèria...
2: Vaig acabar de preparar l'anèria.
0: Sí, sí. I, esclar, tota la gent que va al meu voltant, com que aquests dies el metro també va maco, clar, és que jo crec que m'haguessin detingut al cap de 5 segons.
2: I tots els menors, hem parlat més seriosament, que tenen accés a totes aquestes imatges, aquests vídeos, etcètera, etcètera, a través de qualsevol plataforma, ja no només de xarxes socials, sinó de, vaja, a través d'internet, d'una manera facilíssima.
0: Però és que jo un dia no sé què buscava i no sé què van entendre la màquina, i em va dir, no, això és un contingut que està regulat i no sé què, i no em va donar accés, havia de posar una foto meva, no sé què, tal i qual. Dic, bueno, escolti, mira...
1: Què buscaves?
0: No tenia res a veure. Ah, és que jo crec que...
2: El que serà divertit serà els pròxims dies, que l'algoritme no farà res més que ensenyar-li a l'IU vídeos de, com es diu, Sopeña, es diu? Dius?
0: Sí.
2: Sopeña, molt bé.
3: T'ensenyarà vídeos de ciclisme, potser?
2: De ciclisme. Sí, segur, del Tourmalet.
0: Pues mira, podria ser que estigués buscant. Ara comença el Tour, per tant...
4: I avui era etapa reina del Giro, que ho
0: sap. I aviat el Tour. Pues mira, no, és que a vegades arribes a llocs molt estranys, o sigui, estàs buscant etapa del Giro, avui no sé què, tal i qual.
2: I sortia la Sopeña,
0: la ciclista Cecília Sopeña, que sube a la cumbre. Dius, pues pa'lante. Cecília, oye.
2: Iu, gràcies, bona tarda.
0: A vosaltres.
2: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
12: Aquesta setmana conversem amb la poeta Marta Pessarrodona. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
13: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
14: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
13: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
5: Catalunya migdia.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
18: Joan Capri va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX, que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ell aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial, perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana una mica amargat. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3cat.
1: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 PM. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Jaume Clotet i el Marc Bataller. D'aquí a 5 minuts s'hauria de reprendre la reunió negociadora entre els representants dels sindicats i el Departament d'Educació per mirar de desencallar el conflicte a l'educació de manera definitiva. Sobre la taula hi ha una proposta d'augment salarial de 400 euros en 4 anys a través de 2 complements amb què els sindicats no hi estan d'acord perquè s'hi han sumat els augments salarials que l'Estat aplicarà a tots els mestres de totes les comunitats autònomes. A banda del sou, també hi ha sobre la taula una proposta de reforços de plantilla i de l'escola inclusiva tan reclamada pels docents. Educació proposa també en 4 anys unes 7.000 noves dotacions, una xifra superior a la que havien demanat els sindicats, que en reclamaven 6.000, i encara pendents de negociació hi ha les ràtios a les aules. Els sindicats demanen insistentment reduir-les. Al Departament d'Educació, a la porta, hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
3: Bona tarda, Òscar.
2: Aquest recés que ha començat fa gairebé un parell d'hores hauria d'estar a punt d'acabar. Hi ha algun indici que estiguin tornant cap al Departament per seguir la negociació o encara no?
3: Doncs ara mateix no. Hi ha molts més periodistes que membres dels sindicats. Estem aquí a la porta esperant, però de moment no hi ha moviment.
2: Ens ho podem agafar pel costat positiu o pel costat negatiu? El negatiu és que a aquesta hora de divendres encara no hi ha acord, que continuen les negociacions i que ahir va haver la tancada d'una desena de mestres en el departament. En canvi, si ho agafem per part optimista, no s'han aixecat de la taula, no han trencat les negociacions i s'han emplaçat per continuar d'aquí una estona. Per tant, no s'han barallat, entre cometes.
3: Exacte, aquesta és una manera interessant de llegir-ho, perquè era un de les pors que teníem principalment, és que aquesta trobada d'avui durés més ben poc, veient com arribàvem. Perquè us feu una idea, i com més o menys també t'ho explicaves, o sigui, després del caixa o faixa que va posar ahir sobre la taula la consellera d'Educació, va arribar aquesta tancada de membres dels sindicats que han passat la nit aquí al departament, doncs tot feia entendre que aquesta negociació seria molt tensa. De fet, els primers compassos de la reunió han estat francament difícils. Tot i això, després de les primeres hores, podem dir, pel que anàvem constatant, que el to s'ha anat rebaixant i en el moment del recés, almenys el primer recés que han fet ja, també que ha estat més breu, ha estat de 10 minuts, els representants sindicals es mostraven optimistes. Ens deien que l'actitud del departament era més conciliadora, tot i que efectes pràctics, això sí, a hores d'ara no hi ha cap contraproposta sobre la taula per part del departament. A tot això, com dius, a ningú se li escapa que la tensió és alta i que qualsevol guspira o enrocament de les parts pot acabar fent saltar tota aquesta negociació pels aires i desembocar, això sí que ho deixen clar els sindicats, en noves mobilitzacions.
2: A 2:15 hauríem de tornar a seure i, per tant, hauríem de tornar a negociar i no hi ha hora límit, eh? La voluntat seria allargar aquesta tarda la reunió?
3: La idea és que s'allargui i força. Almenys era la previsió que ens deien els sindicats quan sortien en el darrer recés. De fet, es comentava que fins i tot es podia repetir una imatge que va succeir ahir, que la reunió es va com descentralitzar, per dir-ho d'alguna manera, es van organitzar en diferents racons, utilitzant el terme educatiu, on a cada subgrup, per dir-ho d'alguna manera, es treballen diferents punts que hi ha sobre la taula de les demandes dels sindicats, com les que comentaves, les ràtios, el volum salarial, una mica que cadascú pogués treballar en paral·lel totes les demandes que hi ha ara mateix per part dels sindicats i veure una mica quin marge de maniobra hi ha entre el departament i els representants dels treballadors.
2: Molt bé, doncs deixem el Cristian Roldán pendent d'aquesta reunió, que hauria de començar d'aquí un parell de minuts. Òbviament, si hi hagués qualsevol novetat, si se sapigués alguna cosa de la reunió, doncs ho explicaríem al Catalunya Migdia. Cristian, fins ara.
3: Fins ara, Òscar, gràcies.
2: No sé com ho veieu, és un conflicte que fa molt que dura, que les posicions estaven molt allunyades, sembla que s'han apropat, ara estem en aquests 400 euros, però comptabilitzats de manera diferent, segons si escoltes els sindicats i segons si escoltes el departament, i la voluntat sí que és veritat que sembla que els missatges són una mica més conciliadors dels que sentíem ahir al vespre, però no seria la primera vegada que, tot i els missatges conciliadors, no s'arriba a cap acord.
4: Sí, per exemple, dimecres al matí escoltàvem aquí en aquesta casa Iolanda, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura,
2: sí.
4: Creia que era per primera vegada es mostrava molt optimista que allò podia anar bé, dimecres al matí. I ahir tenim una tancada de professors que havia anat fatal. Per tant, estem en una muntanya russa que la veritat és que ja no sé com acabarà. És cert que tot va començar molt malament, és a dir, el govern va començar la casa per la teulada, intentant fer un gran acord de país oblidant-se el sindicat principal, USTEC, també assegurant en el seu moment que no es tocarien els sous, i el govern de Sabadell ha acabat baixant del burro, perquè s'han acabat tocant els sous, ara estem parlant de 400 euros mensuals. Per tant, la veritat és que no sé què passarà i em veig incapaç de dir si hi ha una solució o no. Mira, poso't un exemple també del que l'altre dia parlàvem amb els meus fills i em deien: em queden només 12 dies de col·le. Dic: què vols dir, 12 dies de col·le? Em diu: no, perquè descompto els dies que tindrem vaga més els dies que tenim excursions. Per tant, uns nens de 14 i 12 anys. Per tant, ja s'ho estaven agafant així i, i avui em deien: no es desconvocaran, no? I dic: bueno, esperem que sí. Dic: esperem que sí, perquè la veritat és que arribes un moment que aquesta tensió acaba afectant els alumnes, els professors, la conciliació familiar, recordem. Ara, també és cert que les reivindicacions dels professors mestres doncs són realment legítimes i aquí és on tot el govern potser hauria d'acabar de fer un últim esforç perquè això no acabés malament, perquè si s'acaba tensant la corda ja van de fer una vaga general. Recordem que també l'any vinent potser no podria haver-hi colònies.
2: I depèn de com acabis aquest curs, l'inici del curs que ve
4: pot tornar a ser
2: afectat, sí.
4: Pot tornar a ser molt, molt calent. I aquest matí també escoltava un professor que deia: si es tanquen en una aula amb la calor que fa, en mitja hora ho haurien resolt tot. Per tant, una idea, ho podem fer-ho.
2: Com ho veieu, home Isabel?
0: M'has fet comptar, eh? O sigui, 12 dies de col·le tampoc és tan escandalós, perquè no, però si pleguen abans de Sant Joan, diguéssim, sí, ja, sí, ja és una mica això, eh?
4: No, no, però és que si, però si ara mateix, perdona, repasso la seva vinent, el calendari dels meus fills tenen dos dies d'excursions, dos dies de vaga, un dia d'escola.
0: Això sí. Jo crec que passin tantes hores reunits és una bona notícia. Venim d'una estratègia de negociació per part del govern absolutament surrealista, amb una manta d'errors comesos pel camí, de manera que es passin tantes hores davant en la mateixa taula amb tots els sindicats hauria de ser una bona notícia, però crec que també, arribats a aquest punt, i reconeixent que les reivindicacions dels mestres són legítimes, també se'ls hauria de demanar responsabilitat. Si no pots anar a una negociació, perquè no seria una negociació, intentant aconseguir tot el que estàs demanant. I del relat que has fet tu, Òscar, de les coses que hi ha sobre la taula, ja estem en aquell punt de que els hi estan donant més fins i tot del que han demanat en molts aspectes. En el tema de
2: sí, el personal, del personal, les noves contractacions...
0: Vull dir que haurien d'avaluar els pros i contres de mantenir aquesta protesta, que han demostrat que són un sector que té una força no només al carrer, sinó també en la incidència en la vida domèstica de totes les famílies molt forta, que han demostrat que tenen el suport de la ciutadania en les seves reivindicacions, però probablement ja ha arribat el moment de fer comptes i fer els pros i contres que té mantenir aquesta mobilització en comptes de acabar d'amorosia aquesta negociació, com estan en aquest moment. Dius, bueno, si s'ha de perllongar la negociació, que es perllongui, però ja amb unes altres regles de joc.
2: És veritat, però, que les imatges que arriben aquesta setmana de les mobilitzacions és que la tropa, entre cometes, és a dir, els professors, continuen molt indignats. Les mobilitzacions continuen sent massives, continuen molt empipats, i recordem que qualsevol pacte que arribi als sindicats serà sotmès a votació de les plantilles. I veient-los com els he vist aquesta setmana, segons quin acord signin els sindicats,
0: sí, però
2: igual no
0: l'aproven.
2: Però
0: l'aproven, partim de la base de que hi ha un acord que uns sindicats ja han pactat,
2: sí,
0: ja han signat, i que hi ha un sindicat, com és l'USTEC, que no ha signat mai cap acord amb les conselleries, sí, successives o amb els successius governs. De manera que facin números, no només per l'augment de sou, sinó que apretin tot el que hagin d'apretar en la negociació.
2: El que et vull dir és que els que estan negociant poden arribar a un acord i donar-se per satisfets i dir, escolta,
0: em sembla bé, i després trobar-se
2: que com que les plantilles estan tan indignades i com que tot aquest procés les ha acabat encara d'empipar més, de trobar-se que no els hi aproven.
0: Sí, però has de... Aquest moment de la votació, de traslladar algun tipus de proposta a les plantilles, ha d'arribar.
2: Sí.
0: De manera que continuïn negociant, que treguin el millor acord possible, però les condicions en les quals s'estan negociant fins ara, jo crec que ara, ja que porten dues sessions tan llargues de negociació, potser haurien de començar a canviar.
5: Jo crec que la duresa del sindicat, de l'OSTEC en aquest cas, dels últims dies, per exemple, és corresponent a el que diu l'Òscar de l'emprenyament general de les plantilles. I, per tant, evidentment, una cosa va lligada amb l'altra i, per tant, també tinc la sensació, jo m'hi jugaria alguna cosa, que si vostè arriba a un acord amb el govern i el sotmet als mestres, segurament sortirà que sí. També recordem que els mestres, quan fan vaga, també perden diners.
2: Sí.
5: I ja fa setmanes que dura aquesta història i, per tant, els mestres estan molt mobilitzats, però ells també estan perdent diners. I, per tant, jo crec que...
2: Aquests dies algun deia que uns 700, 800 euros...
5: Exacte, i, per tant, no és tan simbòlic. I, per tant, jo tinc la sensació que un cop s'arriba a un acord, que crec que hi haurà un acord, a diferència del Marc, jo crec que hi haurà un acord, la plantilla l'aprovarà. Tinc la sensació també que les famílies, malgrat ser les principals perjudicades, estan amb els mestres, se saben els sindicats, o en aquest cas l'USTEC, se sap forta i se sap amb el recolzament de la gent a qui afecten aquestes mobilitzacions, i per tant crec que estan guanyant la partida, i l'Isabel ho deia, estan traient més coses de les que portaven a la cartera. L'únic dubte que jo tinc és fins a quin punt aquestes millores, per exemple, especialment, no tant el sou, sinó la reducció de ràtios i el tema de la inclusiva, afavorirà el tema que a mi realment em preocupa, que és la mala qualitat de l'ensenyament a casa nostra, com demostren any rere any els informes múltiples, els PISA i els que vulgueu. I, per tant, això, si és percebut no només com una reivindicació laboral, que evidentment és legítima, sinó com que això, si s'arriba a un acord d'aquí un any, dos, tres, vuit, deu, ha comportat també una millora de la qualitat educativa als nostres nens i nenes, doncs crec que haurà valgut més la pena que si és només estrictament una reivindicació laboral.
4: Sí, perquè a vegades el problema és que estem centrant molt les reivindicacions de l'USTEC, o en general les que surten als mitjans de comunicació, amb el tema salarial.
2: Sobretot al final.
4: Al final. Perquè al principi, quan sí que es parla molt l'escola inclusiva, sí, ràtios, però al final ja estem dient que si hi ha una diferència de 70
2: euros...
4: Ara
2: són 70 euros la diferència que hi ha, però és veritat que perquè han aconseguit això, sí, l'escola inclusiva, han aconseguit el reforç de plantilla que demanaven, i a més han demanat també que sembla que les ràtios alguna cosa baixarà, tot i que encara no sabem la xifra.
4: Sí, sí, però el tema, per exemple, amb l'escola inclusiva és que el que s'ha de fer és desplegar la llei. Desplegar-la realment aquesta escola inclusiva.
2: I amb recursos.
4: I els recursos.
2: La pots desplegar, si no hi ha recursos, no,
5: és que si no és contraproduent.
4: No, ahir parlava amb una professora d'una escola de nens que m'explicava. Diu, això és com aquell qui posa l'autopista, s'ha fet l'autopista però no han fet res més. No han posat ni carrils, no han posat ni senyals, no han posat absolutament res, i per tant estava en un centre on tenen moltes necessitats d'escola inclusiva i diu, és que estem desbordadíssims. Per tant, al marge del tema salarial, al marge de les ràtios, al marge de les promeses, necessitem que d'una vegada per totes es desplegui la llei i hi hagi recursos en aquest sentit, perquè cada cop hi ha més nens amb necessitats, cada cop hi ha més nens, més immigració, etc, etc, etc, i per tant necessitem que hi hagi aquesta nova escola realment en funcionament i que vagi bé.
2: Veurem, en tot cas, la negociació, si avui s'arriba a algun acord o no, esperem que sí, és veritat que estan més a prop del que han estat en tots aquests mesos en què hi ha hagut aquest conflicte, i veurem com evoluciona i si finalment es poden desconvocar o no aquestes protestes que estan encara convocades. Passant 7 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida anem amb aquesta setmana horribilis que ha tingut el PSOE, el Partit Socialista Obrer Espanyol, amb tots els embolics que no paren d'aparèixer al voltant de Pedro Sánchez i el Partit Socialista.
6: Catalunya migdia. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
6: Som
1: 3CAT.
6: Catalunya migdia.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
15: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
14: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
16: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
17: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
20: Catalunya migdia.
21: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
21: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
22: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
23: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
24: No m'agrada aquesta sintonia.
25: És que està molt bé. Pam, pam,
23: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
25: M'ho faries tu, Elisenda?
24: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam, pam.
25: Marc Marvà, bona tarda.
26: Bona tarda.
25: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
26: Pam, pam, pam, pam.
24: Molt bé.
25: Com ho faries, Òscar?
27: No, jo no ho faria.
25: Pam, no puc millorar-ho.
27: Veus? Ja.
21: De dilluns a divendres de 4 a 7...
23: La millor hora del dia.
21: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
25: Pam, pam, pam, pam.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
2: D'aquí a 18 minuts seran les 4 de la tarda. Volia parlar sobre els embolics del Partit Socialista. Ara hi parlarem, però deixem-me tornar al Departament d'Educació, perquè Cristian Roldán, bona tarda de nou.
3: Bona tarda, Òscar.
2: Va més tard la reunió, eh?
3: Doncs sí, de moment s'endarrereix fins a 3 quarts de 5, més o menys.
2: 3 de 5, ens... D'aquí una hora.
3: 3 de 5. Ara mateix és... Exacte. Ens han informat que hi havia un recés... disculpeu, un ajornament d'una hora i que teòricament seria petició de l'USTEC, pel que ens explicaven des del Departament. De fet, parlant amb altres sindicats que sí que havien començat a arribar ara, com la CGT, podria ser que la part sindical s'estigués plantejant deixar de banda algunes de les reivindicacions salarials per tal de saber si podrien trobar una entesa en altres aspectes, com l'escola inclusiva que parlàvem, el tema de tot aquest desplegament de dotacions que va aprovar el departament i altres serrells d'altres carpetes que també hi ha sobre la taula.
2: Molt bé, doncs veurem si és això o no. En tot cas, el que sabem és que aquesta reunió que s'havia de reprendre a 3:45, és a dir, fa un quart d'hora, no es reprendrà fins ben bé d'aquí una hora cap a 6:45, i a veure si això implica que s'estigui i avançant en alguna cosa, o si pel contra és alguna mostra de desacord i que, per tant, tot plegat tornaran a palpedregar. Veurem com evoluciona. En tot cas, queda constància d'aquest endarreriment en el retorn a la taula de negociació. Cristian, fins ara.
3: Fins ara, Òscar, gràcies.
2: Vinga, doncs, com us deia, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. Serà una compareixença en què també informarà del Consell Europeu del dia 18 de juny. Per tant, s'espera que Pedro Sánchez doni explicacions molt probablement la setmana, potser fins i tot el dia de Sant Joan. Això després d'una setmana en què els socialistes han quedat mig noquejats amb el cas Rodríguez Zapatero i la causa que apunta una trama dins del mateix PSOE destinada a incidir sobre la política, sobre els jutges, els fiscals i la policia. Fons del govern asseguren que Sánchez donarà explicacions perquè no tenen res a amagar. El PSOE i el mateix Pedro Sánchez han decidit resistir als embats del PP i de Vox, que demanen eleccions anticipades, però més enllà d'aquesta petició pública d'eleccions, el PP no es veu capaç de presentar una moció de censura perquè veu, com cap dels partits que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez no està disposat a cedir-li els seus vots en una moció de censura. El llaç que arrossega el PP és Vox, Junts i el PNB asseguren que mai no donaran suport a cap mesura del partit d'extrema dreta. Per tant, la política espanyola està abocada al carreró sense sortida fins que d'aquí un any les eleccions ja siguin un fet incontestable. No sé com ho veieu tot plegat, perquè Isabel riu. I quan Isabel riu, no sé si...
0: No, si és bo o dolent.
2: No ho sé, no ho sé. Perquè fa aquell somriure...
1: No, és que estem tots amb la moció de censura.
2: Que no hi ha...
1: I és que Alberto Núñez Feijóo no està obligat a guanyar la moció de censura. La pot presentar i presentar el seu projecte. I jo crec que estem efectivament atrapats entre un Pedro Sánchez que ha ordenat a tota la seva gent que s'ha de resistir i cal aguantar com sigui, perquè posats a morir, doncs ja morirem més tard, que és el més normal en política. Hi ha poca gent que convoca eleccions quan sap que les perdrà, i un Alberto Núñez Feijóo que considera que probablement no es considera prou fort com per guanyar un debat parlamentari malgrat perdi la votació, com seria presentar una moció de censura sabent que no té els vots. Vull dir que el seu projecte està basat en aquest moment en desacreditar la legitimitat del govern de Pedro Sánchez, però no s'atreveix a presentar aquesta moció de censura que li permeti presentar un projecte de govern alternatiu, malgrat sàpigui que no guanyaria aquesta votació.
0: Sí, el problema és que davant d'aquest exocac ja fa tant de temps que diem que la legislatura està acabada, perquè també ho dèiem, recordem l'estiu passat, amb Santo Cerdán. Vam dir, els partits ja van sortir, Podemos ha dit que estava acabat... Ara
2: hi ha hagut diverses vegades, per exemple, recordes quan es va agafar aquells 5 dies de reflexió perquè va començar a aparèixer totes les informacions sobre la seva dona, la dona de Pedro Sánchez, i ja va ser una vegada que va semblar que ui, amb la implicació de Santo Cerdán va ser la segona vegada que semblava que no hi havia
1: però escapatòria. Però fixa't que en aquell moment va agafar aquests 5 dies de reflexió i tothom...
0: En plena campanya de les eleccions catalanes, recordem-ho.
1: I tothom pensava que podia renunciar a la presidència, i en canvi la crisi més gran no és la de Santo Cerdán, és la de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, sí. I en aquest moment ell no es planteja retirar-se 5 dies a meditar què fa amb el seu futur, sinó que ha donat ordres de que s'ha de resistir fins al final.
0: Sí, el famós manual de supervivència. I recordem, però, que en aquella època, no, Santo Cerdán, que tot també semblava bastant acabat, va començar a agafar altres banderes, va agafar la bandera de Palestina, també va sortir el cas de Montoro, però crec que ara ho té bastant més complicat per escudar-se amb l'agenda internacional. És cert que ara ve el Papa, ja va intentar-ho abans que saltés el cas Zapatero, quan estava a Roma i li va acabar saltant, però la veritat és que ja el PNB ja demana eleccions anticipades, Junts també diu que s'ha acabat, tot i que és el que diu l'Isabel, quin incentiu té de convocar unes eleccions quan totes les enquestes, bé, totes no, perquè avui el FIS
2: no diu... 11 punts d'avantatge del PSOE respecte al PP. És veritat que les enquestes es van fer just abans que esclatessin els dos últims casos, el de Zapatero i el Leire.
0: Però la sensació, i tots sabem que les sensacions en política són importants, és que aquí hi ha d'haver-hi un govern de PP i Vox, veurem si altres socis, i que, per tant, poca cosa té a fer. Ara, jo continuo pensant que intentarà allargar la legislatura, una altra cosa és que ho ajunti amb algunes altres eleccions, que intenti fer algun superdiumenge amb les municipals o amb algunes autonòmiques, però difícilment dimitirà, ni tampoc hi haurà una moció de censura, perquè Rajoy no s'acaba d'atrevir a fer el pas perquè té por, mai millor dit, de perdre-la, perquè la perdrà, i de perdre el debat en general amb Pedro Sánchez, i que encara ho perjudiqui més que no pas aquest desgast. Ara, mentrestant, doncs estem en el i tu més, i qui acaba afavorint això? Partits d'extrema dreta, de dir, els de la política de sempre fan el de sempre, són els pitjors, per tant venim nosaltres, que hi haurà una regeneració democràtica, que evidentment no existirà, però és el que ells diuen.
4: L'actual govern espanyol es va constituir el 17 d'agost del 23, i per tant els 4 anys seran l'agost del 27. Les municipals són el 23 de maig de l'any que ve. Jo crec que el president espanyol acabarà el mandat, evidentment, no té cap necessitat d'avançar eleccions i és impossible fer una moció de censura guanyadora, i per tant no. La seva fortalesa és la debilitat dels altres, amb un afegit que cap dels partits del Congrés de Diputats es pot inhibir, o dona suport al govern encara que no vulguis, o formes part del bloc de la moció de censura. I per tant, tothom està atrapat. No hi ha cap partit amb aquesta majoria, amb aquesta relació aritmètica, que pugui dir, no, això no va amb mi, jo m'inhibeixo d'aquest debat. No? Acabes implicat d'alguna manera. El dubte que tinc és si avançarà les eleccions, ni que sigui tècnicament uns mesos, per una raó. Jo crec que la gran por que té molta gent, i també socialistes, és que avanci eleccions i les faci coincidir amb les municipals. Per què? Perquè hi ha dos tipus d'anàlisi aquí. Primer, el PNB, jo crec que té terror aquest escenari per una raó. Al País Basc, les municipals són també eleccions forals. Sí. S'escollen les tres diputacions. I, per tant...
2: I amb molt poder a repartir.
4: Amb molt poder a repartir.
2: I, a més, amb una mena d'empat tècnic que hi ha ara mateix entre el PNB i Bildu.
4: Exacte. I, per tant, amb un escenari com aquest, al PNB li interessa separar-les de la resta d'eleccions i menys encara amb unes generals pel mig amb Pedro Sánchez de candidat. I, per tant, jo crec que quan el PNB està dient aquests dies que el govern espanyol no pot anar més enllà del 2026, està pensant únicament en això, en no fer coincidir municipals i generals. I després hi ha un altre tipus de candidats, penso jo, socialistes, que tampoc els hi convé aquest escenari, perquè jo crec que és molt diferent per un alcalde, i posem el cas de l'alcalde Collboni, anar a les municipals sol, sense eleccions generals, fins i tot havent-les fet prèviament, i per tant, amb un escenari estatal despejat, mani el PSOE o mani...
2: Vols dir que es votin només amb...
4: Exacte.
2: Amb òrbita municipal.
4: Exacte, diguem, perquè, per exemple, si hi ha eleccions anticipades, hi ha un govern PP-Vox, posem per cas, potser a Collboni li anirà millor que si no hi ha aquesta claredat de situació. I per tant, no sé si les avançarà tècnicament abans, si les avança el mes de, no sé, el mes d'abril, tècnicament seria acabar el mandat a efectes pràctics, no? Però si farà aquest favor a molta gent, o no, anirà fins al setembre, suposo, del 2027, que podria fer-ho, i per tant arrossegar, entrar en un nou cicle electoral amb ell de president, amb un govern que ni té pressupostos, ni aprova res, que té una pila de fronts judicials oberts, on té uns socis que tot el dia el critiquen, sumar fins i tot que està dintre el govern, ahir deia Aina Vidal que és un president lamentable, jo no havia sentit mai que un soci de govern teu digui aquestes coses, i per tant crec que és insostenible, però la seva gran força és la de veritat dels altres.
0: Sí, el problema és que té tantes mines judicials al seu voltant, que no sé si algun dia l'explota alguna realment en ell. És que no és que en tingui una, dos, tres, és que en té 7, 8, germà, la dona, Zapatero, etc, Ábalos, Koldo, Santo Cerdán. Per tant, està tan envoltat d'aquesta sensació de casos judicials, d'aquest caldo de cultiu que s'està creant, veuríem si intencionat o no, aquest és un altre debat, que realment l'està afectant tota la seva governabilitat, la seva credibilitat. Però clar, és que hem vist tantes coses de Pedro Sánchez que la veritat és que jo ja no m'atreveixo a sentenciar res.
1: La governabilitat estava hipotecada abans de que saltessin tots aquests, com a mínim fa mig any que la governabilitat està més,
0: sí,
1: que, més
0: no,
1: que qüestionable.
0: Sí, no, estic d'acord, però per exemple, Junts diu que no negocia, però sí que està negociant.
1: Sí, però hi ha...
0: Que ho va dir-ho fa 6 mesos, recorda.
1: Poden dir o fer o el que sigui, però sí que és veritat que hi ha una paràlisi legislativa,
0: sí,
1: molt evident, i que el govern no té activitat executiva perquè no li dona permès, diguéssim. O sigui, que una cosa és resistir i una altra cosa és governar. I en aquest moment costa molt de governar, o el govern actual de Pedro Sánchez no està governant. Sobre si hi ha o no avançament electoral tècnic, perquè en aquest moment ja estaríem pràcticament parlant d'avançaments tècnics, el que es planteja és si Pedro Sánchez vol jugar-se-la sol o vol arrossegar tot el PSOE darrere. Sí que és veritat que en unes municipals i municipals i autonòmiques que venen ja el PSOE dona per fet que els hi aniran molt malament, tampoc tenen gaires comunitats més a perdre, diguéssim, només els hi queda...
4: Queden dos, no?
1: Sí, però hi ha una que no juga a la mateixa, data, que és Catalunya, i a més amb els pressupostos pactats amb Esquerra Republicana, Salvador Illa té garantida la legislatura, no tindria cap mena de sentit d'avançar les eleccions catalanes i fer-les coincidir per anar a perdre, o per anar a patir, diguéssim, perquè probablement el PSC guanyaria a Catalunya, però per anar a patir. I la idea és que Pedro Sánchez se la vol jugar sol, i se la jugaria esgotant, no només esgotant, sinó fent allò que dèiem de fer un Montilla, diguéssim, que és anar a eleccions al setembre o l'octubre, perquè també hem après una cosa durant aquesta legislatura, i és que cada dia et pot rebentar l'agenda i no saps per on venen. I el PSOE considera que si han de morir, doncs efectivament esperarem a veure què passa cada dia fins que arribi,
0: no
1: fins que arribi
0: el
1: moment.
0: Potser no morim al final.
1: O que mori algú d'un altre partit abans.
0: Sí, no? També tenien moltes esperances en aquest sentit de morir abans, amb el cas Kitchen, cap al PP, però tampoc li està afectant realment
4: El manual diu el que diu l'Isabel. Si tu vas a perdre, aguantes fins l'últim minut de l'últim dia i ja està, esperant que et pugui passar alguna cosa, que et pugui salvar, i si no, doncs mira, tot això que tens.
1: O millorar les teves expectatives.
4: Exacte, però és veritat que Pedro Sánchez és un professional de la política com cap altre i que sigui capaç d'anticipar-les també per una raó. En la mesura que les anticipi, menys sentències hi haurà. L'altre dia vam sentir el Gabriel Rufián dient si hi ha una sentència condemnatòria de Zapatero serà molt greu. Si les avança, això no es produirà fins d'aquí, no sé, un any o més. I, per tant, també té aquesta carta de dir, abans que tot això m'acabi petant, perquè hi ha dos tipus de delictes. El teu germà és un tipus de cosa i hi ha coses evidentment més grosses, no? Que la gent crec que és capaç de distingir una mica.
1: Sí, és molt curiós com hem vist en poc temps, en dos anys, de que la portaveu de Junts des de la tribuna del Congrés parlés de prevaricació d'alguns jutges i fos castigada, diguéssim, pel mateix govern de Pedro Sánchez, i ara és el govern de Pedro Sánchez d'aquests dies, començant per Òscar Puente, qui està assenyalant mans negres i qui està assenyalant que hi ha una conxorxa entre jutges, fiscals i...
0: Però és que, Isabel, això ja va passar el 2017 aquí a Catalunya...
1: No, si nosaltres anem entrenats, diguéssim,
0: sí,
1: però
0: PSOE,
1: eren ells...
0: No sé cap on te mirava el PSOE en aquests moments. Recordem que no mirava cap a l'altra banda i deia aquí a Catalunya no passa res, i Rejón dient Catalunya me pilla lejos... I quan des d'aquí es denunciava aquest lawfer, aquestes manipulacions judicials des de Madrid gairebé feien mofa. Mm. I ara al revés, ara m'està tocant a mi, sentim el ministre Òscar López dient doncs escolta, hi ha una conxorxa, una persecució, etcètera, etcètera, etcètera, i dius, és el que aquí a Catalunya malauradament ja vam estar acostumats amb l'operació Catalunya, amb el senyor Villarejo, etc, etc, etc, i amb mentides que s'anaven inventant sobre tots els líders del procés.
4: Perquè les dues coses, perdona, són compatibles. És a dir, hi ha una gran frase de Joan Puigcercós que és que jo sigui paranoic no vol dir que no em persegueixin.
0: Exacte.
4: I per tant, pot ser que hi hagi una campanya, jo crec que existeix,
0: sí,
4: d'estaments judicials i policials contra el govern actual, però això no vol dir que les causes que s'han obert siguin falses, diguem.
0: Sí, sí.
2: Volia dir que s'ha d'anar molt amb la calculadora i el calendari per convocar les eleccions. No es pot arribar al setembre perquè la data límit és 22 d'agost, perquè hi ha en tots els terminis previs per tal de convocar-les, dissoldre les Corts, etcètera, etcètera.
1: Hi ha, aquí hi ha dues línies d'investigació. Ah,
2: hi ha una que diu que podries arribar al setembre.
0: Sí.
2: Perquè si no les has d'avançar o bé a l'abril, perquè no entorpeixin amb les municipals, que aquestes sí que es donen al mes de maig, i si no hi ha molt poc marge entre després de les municipals al maig i que no caiguin a l'agost, que tot i que es podrien convocar el mes d'agost, però tàcitament
0: no
2: hi ha una mena d'acord en què no es facin a l'agost, tot i que és veritat que en van fer una el 23 de juliol, que bé, no en agost, però com si ho fos. Però en tot cas, com és la segona línia d'investigació? A veure,
1: no, que és a partir del dia que pren possessió és quan es compta...
4: Els 4 anys.
1: Els 4 anys. I llavors, pues, si fos... Tu has dit el dia exacte de l'agost?
4: El 17.
1: Doncs comptaries després 54 dies.
4: De fet, un article del diari de la Isabel a la Vanguardia, de l'Ivan Redondo, ella ha posat una data fa uns mesos que va dir el 16 de setembre del 27. No sé per què va dir aquesta data, però
1: no sé, jo
4: ella
1: també
4: està a la segona línia d'investigació.
1: Ell fa llibres titulats al manual, sí. Jo tinc la meva llibreta.
4: Exacte.
2: 16 de setembre no va gaire bé, perquè la campanya electoral implica ja tot l'agost i tot el juliol.
1: No ens va bé.
2: Truquem-lo perquè...
0: És un altre article, canvia de data.
2: Tornar de vacances ja, el primer que has de fer és una campanya electoral.
1: O sigui, els socialistes tenen diferents estudis amb les dues opcions de quan comença a comptar, i hi ha una que podies arribar a l'octubre.
2: Carai.
4: Va millor, Òscar?
0: Sí?
2: Home, entre el 16 de setembre i l'octubre va una mica millor l'octubre.
4: Pues ara ho diem.
2: Posats a fer, del maig tot, també m'aniria bé, perquè llavors amb una única campanya electoral, ho dic a efectes de torns de treball de la redacció, perquè clar, si has de fer dues campanyes electorals...
0: Per tant, a favor del superdiumenge.
2: A nivell de allò...
0: Logístic?
2: Sí, amb una única campanya electoral. Ara, no sabria com fer els programes, perquè no sé si en una hora em donaria temps per fer la informació de totes...
0: Hauries d'ampliar programes, programació i
2: no,
0: tot.
2: Escolta'm, i les entrevistes i tot, amb tants candidats, això també m'ho complicaria molt, això m'ho ha agafat una mica
0: per
2: fred.
0: Per tant...
2: No, hauria de reflexionar
0: per tant,
2: una mica,
0: millor l'octubre,
2: a veure si quina em va més bé o no. Però vaja, en tot cas, és veritat que pràcticament cada dia, aquesta setmana, teníem una sorpresa pràcticament cada matí. No sabem si la setmana que ve serà més tranquil·la o no, però la veritat és
0: no.
2: Que...
0: No.
4: Saps alguna cosa?
0: Saps algú? Miguel Ángel Rodríguez va dir que el proper
1: un truqui, caure... Té un truqui. Miguel Ángel Rodríguez diu
0: Zapatero.
1: Que té un truqui que no desvelaré.
0: No, pues no va dir el següent serà Zapatero. No sé si sabies tu alguna cosa, Isabel, però això t'ho preguntàvem.
1: No, bueno, Zapatero, tenim data de
0: Zapatero
1: per la declaració.
0: I Sánchez.
1: No?
0: Sí, ell deia Zapatero i Sánchez.
4: Mira, és veritat que hi ha gent que diu que Feijóo no presenta la moció de censura, encara que la pugui perdre. encara.
1: Esperant
4: que encara passin més coses, sigui tot més irrespirable i sortir, sí, presentar-la, perdre-la, però que sigui l'inici de la seva campanya electoral. Per tant, vés a saber.
0: Sí, perquè l'altre dia ens aixecàvem amb un presumpte finançament, després era el cas de la Leire, tot anava a evolucionar, el dia anterior de Zapatero, i com diu l'Isabel, la setmana que... Crec que sap alguna cosa, la setmana que viurà
1: alguna cosa. Que ens hem assegut aquí dient que venien curves o alguna cosa així, doncs sí, pues això.
2: Vindran, i molt aviat, sí, sí, per totes bandes, d'una banda o de l'altra. Doncs estarem pendents de com evolucionen els esdeveniments durant la setmana que ve. En tot cas, aquesta l'hem acabada vius, que ja no és poca cosa. Isabel García Pagán, Jaume Clotet, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Gràcies, bona tarda. Bona setmana.
2: Queda pràcticament un minut perquè siguin les quatre. Recordem que estem pendents d'aquesta reunió al Departament d'Ensenyament, que començarà més tard, d'aquí a 45 minuts aproximadament. Per tant, tot això serà durant aquesta tarda. De seguida arriba el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les dues en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de divendres i bon cap de setmana a tothom.
5: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. S'endarrereix la represa de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per frenar el conflicte del sector. L'última oferta del govern plantejava un increment salarial que es distanciava uns 70 euros mensuals de les exigències sindicals. Hi ha hagut acostament entre altres matèries. Avui la vaga a les aules ha afectat el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. La protesta s'ha traslladat a Montserrat amb un acte reivindicatiu i el bloqueig durant una estona dels accessos a la zona. Les proves de selectivitat tindran un sistema per detectar l'ús fraudulent d'aparells electrònics com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i altres dispositius. D'altra banda, el Departament d'Universitats preveu que la visita del Papa, que coincideix amb les dates de les proves, no afectarà la mobilitat dels estudiants. 31 de les 126 estacions que mesura la temperatura a Catalunya assoleixen valors de rècord per a un mes de maig. Aquesta tarda, Vinebre, la Ribera d'Ebre, marca un nou rècord amb 39 graus i mig. La plataforma Escoles que Cremen denuncien que un 90% dels 150 centres on es mesura la temperatura han superat de llarg els límits legals. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar el primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus contra un edifici d'habitatges a Romania i prometa que defensarà cada centímetre del territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Romania expulsarà el cònsol rus a la zona. I Candela Peña planeja dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol, segons ha confessat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'actriu estrena divendres que ve a Netflix el thriller La Desconocida, on interpreta un agent dels Mossos tormentada pels abusos del passat.
2: Esports. El Barça anunciarà i presentarà avui el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona, el partit a les 9, i també avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB. Amb l'última jornada destaquen el Girona Joventut, l'U Camp de Múrcia Lleida i l'Andorra-Barça.
1: Calor desbocada. Avui la màxima més alta del país ha arribat als 39,5, com dèiem, a Vinebre, i ja ha caigut amb algun rècord. La tarda serà assolellada amb algun ruixat al Pirineu. Durant el cap de setmana la calor es mantindrà ben viva, però sense els valors extrems de les darreres hores.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: S'endarrereix la represa de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per frenar el conflicte social del sector. L'última oferta del govern plantejava un increment salarial que es distanciava d'uns 70 euros mensuals a les exigències sindicals. També hi ha sobre la taula reduir les ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva. Departament d'Educació, Cristian Roldán, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. Doncs sí, finalment la represa de la reunió s'ha ajornat per 4:45 a petició, segons el departament, de la part sindical. Ens arriba més que en aquests moments hi ha contactes alternatius entre el govern i els sindicats majoritaris, entre ells un d'ells seria l'Austec, per tal d'intentar acostar postures i bastir alguna proposta que Educació pugui portar a la taula de negociació i d'aquesta manera ja començar la reunió encarrilant una mica més les negociacions. Una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula, pel que parlàvem ara amb els sindicats en aquest recés, és la possibilitat de rebaixar la demanda salarial i la vinculació del sou base a l'IPC a canvi d'aconseguir també avenços en altres carpetes. Això, però, seria alguna de les propostes que tindrien els sindicats per portar a la taula de negociació. Fins ara, com deies, la discussió salarial s'ha centrat en aquests 400 euros bruts més al mes que proposa el departament en 4 anys. Una quantitat que no agrada als sindicats perquè introdueix en els comptes un increment salarial que ja estava previst pel govern espanyol per la resta de funcionaris.
1: Ho anirem seguint aquesta tarda aquí des del departament a 3CAT Info. Cristian Roldán, des d'allà, gràcies, bona tarda.
3: Gràcies a tu, Marc, adéu.
1: De fet, professors i docents han alterat avui la jornada turística de Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en una jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf, que l'ha seguit des de primera hora el David Àngela.
4: Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'Ustec al Penedès.
5: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
4: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
6: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
4: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
1: No deixem el sector de l'educació. En aquest cas parlem ara de les proves de selectivitat que es faran d'aquí a 15 dies, que disposaran d'un sistema per evitar l'ús fraudulent de la tecnologia durant els exàmens. L'objectiu és impedir que cap alumne faci servir dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. Totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per les aules. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
7: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
1: Per prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves en més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a l'ESPAU que es continua consolidant. D'altra banda, la visita del Papa a Barcelona coincidirà amb els dies de selectivitat. Tot i això, segons la consellera, la previsió és que l'impacte en la mobilitat sigui mínima o fins i tot inexistent. Montserrat explica que el Departament d'Universitats i el d'Interior treballen de forma coordinada per evitar incidències, especialment en franges d'entrada als exàmens. Amb tot, recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
0: 3CAT Info.
1: Calor, molta calor, i aquesta que estem tenint aquests dies és de rècord en molts punts del país. En les últimes 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig. El valor més alt frega els 40, és el de Vinebre, 39 graus i mig, i supera la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya el 2022 a Castellbisbal i Anglès. També s'han registrat 37 graus i mig per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, o els gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense ni tan sols que l'hàgim estrenat.
8: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
1: La plataforma Escoles que Cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures assolides a les aules, denuncia que en les últimes hores en un 90% han superat de llarg els límits legals. Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus hi ha els instituts de Celrà, Castellbisbal o Llançà, l'Escola Roureda de Tordera o la Mitjana de Lleida. Noelia Caselles.
9: L'edifici on som, inaugurat el 2010, acull un institut i una escola. Aquest matí, quan hi han entrat, ja es fregaven els 30 graus. Això és 3 per sobre del màxim recomanat i ara hi ha espais on se superen de llarg els 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així mantenir l'activitat habitual costa molt. Ens ho deien les mestres, els passadissos i també la directora, la Txell Soler.
10: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja dic jo que moltes coses es poden fer dins de l'aula.
9: I mentre més amunt puges, més augmenta també el termòmetre. L'Arlet fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
11: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
9: L'escola té aire condicionat a la zona d'infantil, un projecte del departament de fa 2 anys, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. Des de l'AFA ho han reclamat al departament. Adrià Miquel n'és el president.
12: El departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell. El que passa és que també ens han dit de que abans ha de venir un enginyer, fer un projecte. Evidentment, en el moment quan és més necessari, no es pot assumir i necessitem una solució urgent ja.
9: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
1: No deixem de parlar de calor perquè els agents rurals adverteixen avui de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector del CAP dels agents rurals, en declaracions d'aquesta emissora, confia que la situació millori.
13: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaria amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
1: Preocupa, sobretot els agents rurals, la sega del cereal, que ahir ja els va provocar un ensurt. La maquinària agrícola en les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc.
13: Hi ha una intensificació de la vigilància d'aquestes zones i específicament també de les tasques de sega de cereal. Ahir ja vam tenir un petit incendi de cereal a Lleida, de 3 hectàrees. Són mesures necessàries quan es donen situacions de temperatures altes persistents, amb aquestes humitats relatives que no es recuperen a la nit.
1: Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 4 i 12 minuts, el president espanyol Pedro Sánchez tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i amb una suposada trama del PSOE per torpedinar les causes judicials obertes contra el partit. En un acte aquest migdia a Madrid, Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel govern espanyol amb la vista posada a esgotar la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
14: Els socialistes s'aferren a la idea d'una conspiració antidemocràtica contra ells. Partit i govern espanyol creuen que són víctimes d'un setge, d'una persecució judicial, però avui Sánchez ha evitat fer-ne cap crítica i tampoc ha parlat de cap de les investigacions que l'encerclen. El president del govern espanyol s'aïlla, manté l'agenda i avui en un acte sobre cultura ha reivindicat el futur del seu govern davant del soroll.
15: Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y sobre todo que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
14: Cap dels seus aliats parlamentaris vol obrir la porta al PP i Vox amb una moció de censura, però la pressió creix. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, dona la legislatura per finiquitada i espera que Sánchez convoqui eleccions. Declaracions a Televisió Espanyola.
16: No esperamos nada. Nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
14: I avui s'han fet públics nous detalls de la investigació contra la dona de Pedro Sánchez. El sumari del cas recull irregularitats en la contractació del programa informàtic que Begoña Gómez va encarregar per a la càtedra universitària que dirigia.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es fessin ara amb una estimació de vot de més del 36% segons l'última enquesta del CIS, tancada just abans dels últims casos judicials que ara repassàvem a l'entorn socialista. El PP, que puja més d'un punt en estimació de vot, li retalla distàncies. Ara el separen poc més d'11 punts, quan a l'enquesta anterior eren prop de 13. Vox, tercera força, en estimació de vot, creix 1.5 punts després de la baixada dels últims 2 baròmetres. I Sumar torna a baixar i marca un nou mínim. Esquerra recula unes dècimes i es manté per sobre de Junts, que no té variació. Com a líder preferit per a president del govern espanyol es manté Pedro

0: de l'actualitat.
1: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
3: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
2: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
3: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
1: 3Cat Info.
4: Un quart de 5 de la tarda, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. A la P7 hi ha uns 7 quilòmetres de retencions a Sant Cugat del Vallès en sentit nord. A Barberà del Vallès també hi ha retencions en sentit sud. A Mollet del Vallès en sentit nord i a Martorell en tots dos sentits. També a la C32 a Lella i a Mataró en sentit nord. Trams de retencions a la C58 a Sant Quirze del Vallès fins a Barcelona. També a la C58 a Ripollet en sentit nord. A la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. A la C60 a Argentona en sentit sud cap a Mataró. A l'N340 a l'Arbós en sentit sud perquè hi ha hagut un accident fa una estona. A la B23 al Papiol en sentit nord. A la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat en tots dos sentits. També a la C30 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, també cap al nus de la Trinitat, a les rondes barcelonines, a la ronda de dalt de Pedralbes, al passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a Sarrià, en sentit Llobregat, a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la zona franca al Poble Sec i també al Poble Nou, en sentit Besòs. De moment és tot, més informació d'aquí a mitja hora.
4: Fins ara, gràcies, Carmina.
5: Fins ara.
1: El temps.
4: Néstor Gómez.
6: Avui tornem a parlar de calor rècord a Catalunya. La temperatura màxima ha pujat fins als 39,5 graus a tocar dels 40 a Vinebre. Temperatura totalment desbocada. Recordem que ahir eren de 38,5. Ha pujat un grau a Vinebre respecte a la jornada d'ahir i estem a punt de tocar els 40, una cosa insòlita en un mes de maig. Tot i així, ja és prou insòlida aquesta mateixa xifra. Un dia de calor intensa, de nou amb màximes al voltant dels 37 graus i encara pot pujar una miqueta més, 37-38 graus cap a ponent a l'interior de les Terres de l'Ebre, com dèiem, aquests 39, i destaquem també valors a la Catalunya central al voltant dels 35. Han baixat una mica les temperatures a les comarques de Girona, ja no fa aquella calor tan intensa d'ahir, al igual que també a punts de la façana costanera. Tot això en una tarda que es presenta amb sol, però també amb l'aparició d'algun ruixat que pot aparèixer cap al Solsonès, al Berguedà, o també cap a l'àrea dels Pallars. Tot això a les portes d'un cap de setmana en el qual s'espera, per un costat, que les temperatures baixin una miqueta, abandonin aquesta cota de temperatures extremes d'aquests darrers dos dies, però encara farà moltíssima calor. Màximes demà al voltant dels 36 graus, les més altes cap a ponent, i xifres similars de cara també a diumenge. Tot això amb matins assolellat i tronades de tarda al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: Ara són les 4 i 18 minuts. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
4: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones d'una mitjana d'edat de 29 anys. L'Anabela és una de les més joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanya i havent de pagar un lloguer no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
8: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans.

0: tants, i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
1: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. Tot això mateix dia ho hem sabut que l'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins als 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que a l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'ha pujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Un dron rus ha impactat contra un edifici residencial a Romania i ha fet 2 ferits. És la repercussió més greu fins ara de la guerra a Ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Ha passat a la ciutat romanesa de Galati, al sud-est del país i a prop de la frontera amb Ucraïna.
3: És una altra provocació dels russos, però l'OTAN hi ha de fer alguna cosa.
4: Crec que Rússia està arribant de mica en mica aquí a Romania. Els romanesos i la Unió Europea han de cridar l'atenció perquè els russos entenguin que no poden fer una cosa així.
1: Romania expulsarà el cònsol rus a la zona de l'incident i tancarà el consulat. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i ha promès que defensarà cada centímetre de territori aliat. La Unió Europea denuncia que Moscou viola l'espai aeri amb impunitat. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Ara per ara ningú parla d'activar l'opció d'una defensa col·lectiva prevista al tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica, Marc Rutte, promet que defensaran cada centímetre de territori i critica a les xarxes l'actitud imprudent, diu, de Rússia. Per la seva banda, la Unió Europea assegura que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari i la sobirania romanesa. Segons el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Scholz, aquest és el primer cop que un dron rus provoca ferits en territori comunitari des que va començar la guerra a Ucraïna.
6: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
5: I a les xarxes, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha fet una crida per evitar que després d'aquest incident a Romania, Rússia surti impune, sense concretar què vol dir això. De moment, la Unió Europea prepara des de fa setmanes un nou paquet de sancions contra Moscou.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Encara en clau europea, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Magyar, com ha explicat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
7: Aquests són senyals clars que Hongria està girant full. En només unes setmanes heu impulsat reformes que fa temps que s'esperaven. Reformes en benefici d'Hongria i reformes en benefici de la Unió Europea.
1: La presidenta s'ha referit als compromisos de reforma en matèria de corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. El primer ministre hongarès, Peter Magyar, es mostrava satisfet.
6: Ja hem aconseguit un avenç històric, un acord realment molt, molt important per al poble hongarès. Estem molt agraïts i estem disposats a cooperar junts per l'interès del poble hongarès i de tots els ciutadans europeus.
1: És un pas més en la normalització de les relacions amb Brussel·les després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán per la degradació de l'estat de dret al país, sobretot en la justícia. Després d'una reunió avui de Magyar amb von der Leyen, la comissió desbloquejarà progressivament 10.000 milions d'euros de fons de recuperació i 6.400 milions de fons de cohesió.
2: 3CAT Info.
8: ¿Sabéis quién soy?
9: No,
8: pero tengo unas fotos que...
1: És Candela Peña, que té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, que sentíem. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè els seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
10: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
1: ¿Te agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
10: Absolutament.
1: Sobre què aniria?
10: Fliparías de lo que va. porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que no te importa, Ricard.
1: La desconocida s'estrenarà a Netflix a divendres de la setmana que ve.
2: Esports.
1: 5 minuts fins a 4:45. Roger Bosà, bona tarda.
9: Bona tarda. El Barça anunciarà i presentarà avui mateix el primer fitxatge per a la pròxima temporada. Anthony Gordon, del Newcastle, el jugador anglès de 25 anys, ja va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions en funció de les variables. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions per a la davantera. És més, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: 3CAT Info.
9: El Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Mitchell a la banqueta, després de 5 temporades, el tècnic madrileny ha enviat un missatge de comiat.
11: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí en... perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
9: El nou destí de Mitchell serà l'Ajax. També avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que ha fet balanç de temporada en declaracions als mitjans del club.
12: Hi ha molta feina per endavant, d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica en la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així, i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, de... que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
9: L'Espanyol, per cert, ha fet oficial avui els 4 jugadors que tornen als seus equips després de les sessions. Són Piqué, Lengongue, Ramon Terrats i Romero. I també a primera avui el Rayo ha fet oficial la sortida d'Íñigo Pérez. El tècnic navarrès marxarà al Villarreal.
2: L'actualitat esportiva a fons.
9: El Sabadell visita avui el camp del Madrid Castell a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. El partit a les 9. Són declaracions del tècnic Ferran Costa.
13: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
9: Marc Márquez i Àlex Rins superen el tall i es classifiquen directament per a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ho ha seguit en Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
14: Bona tarda. Practice amb dues banderes vermelles, cap ferit i els pilots que s'ho han jugat tot els darrers 7 minuts de sessió amb una temperatura ambiental de 28 graus i de 40 en pista. Divendres de Ducatis al Mugello. N'hi ha 5 entre els 10 primers classificats que passen el tall, entre els quals Marc Márquez, però també Àlex Rins amb la seva Yamaha, mentre que Maverick Viñales amb KTM haurà de fer repesca. El més ràpid del dia, Fabio Di Gianantonio, que ha liderat els dos entrenaments. El romà s'emporta amb ell a la Q2 directa. Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Aldeguer, Marc Márquez com a sisè, el líder del campionat Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Àlex Rins i el rookie Diogo Moreira. Han de fer repesca, entre altres, Maverick Viñales, Pedro Acosta, Raúl Fernández i Ayogura. Demà, classificacions a partir de les 11 del matí i cursa sprint a les 3 en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Avui es tanca la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els partits de la 34ª i última jornada. Destaquen el Girona Joventut, el Camp de Múrcia Lleida i l'Andorra Barça. Tots aquests partits a 8:45 del vespre. El Barça serà el primer partit l'endemà de l'anunci del comiat del tècnic Xavi Pasqual.
15: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi... globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
9: Pasqual tenia contracte per dues temporades més i ha negat cap guerra ni amb l'àrea esportiva ni amb la presidència. També avui a l'ACB en aquesta última jornada, a les 6, Manresa-Madrid.
2: 3CAT Info.
9: I el Barça de futbol sala rep avui al Valdepeñas en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga. A les 9, el club, per cert, retirarà la samarreta amb el dorsal 9, l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
2: 3CAT Info.

0: Són 4:45 de la tarda, sou a 3catinfo, fem ara un cop d'ull als principals temes que us estem explicant aquesta tarda, començant pendents de la reunió que es fa al Departament d'Educació i els sindicats, que s'endarrereix per frenar aquest conflicte al sector. L'última oferta del govern plantejava un increment salarial que es distanciava uns 70 euros mensuals de les exigències sindicals. Hi ha hagut acostament en altres matèries. Avui la vaga a les aules ha afectat el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. De seguida connectarem en directe amb el departament per saber quina és l'última hora, però la propera mitja hora també us parlarem del primer pacient curat de l'últim brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. L'anunci de l'Organització Mundial de la Salut obre una certa esperança a controlar aquesta nova soca. El seu director general ha viatjat al país africà per enviar un missatge de suport. Aquí, a casa nostra, el foc d'Òrrius, al Maresme, que ahir va cremar completament una fàbrica, hauria començat el bosc segons fonts pròximes als bombers. Ho explicarem. I avui, pendents també d'una estrena, la de Crims, que arrenca nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Roger, amb quins temes?
2: El Barça anunciarà i presentarà avui el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys ja va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros.
0: Doncs tot això el Roger ens ho explica d'aquí a poc més de 20 minuts i pel que fa al temps... calor desbocada, no és un secret. Avui la màxima més alta del país ha arribat als 39,5 a Vinebre i ja han caigut alguns rècords. La tarda serà assolellada amb algun ruixat al Pirineu. Durant el cap de setmana la calor es mantindrà ben viva, però sense els valors extrems de les darreres hores. Ara passen 2 minuts de 4:45 de la tarda.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: S'endarrereix la represa de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per frenar el conflicte social del sector. L'última oferta del govern plantejava un increment salarial que es distanciava uns 70 euros mensuals de les exigències sindicals. També hi ha sobre la taula reduir les ràtios i el desplegament de l'escola inclusiva. Tot plegat mentre els manifestants tornen a tallar aquesta hora la Via Augusta de Barcelona davant del departament. I ho està seguint tot. El que passa dins i el que passa fora... La Maria Costa. Maria, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs, sí, pendents si a aquesta hora torni a començar aquesta reunió. Ho havia de fer a partir de 4:45 de la tarda, però tot fa pensar que s'allargarà, com hem pogut veure aquests dies al llarg de les negociacions. De moment, desenes de manifestants han tornat a tallar la Via Augusta com a símbol de protesta, mentre a dins continuen les negociacions. Ara no hi ha cap reunió en marxa, com dèiem, però el departament ha optat per reunir-se individualment amb cada sindicat. Ja ho ha fet, de fet, amb USTEC i professors de secundària, i ara ha cridat a files al sindicat CGT. L'objectiu és escoltar les peticions de cada sindicat, perquè sí que és veritat que en la reunió d'aquest matí cadascú ha exposat les seves. Més enllà d'aquest desacord en si de l'increment dels 400 euros que ofereix el govern, de si aquest increment és un esforç econòmic del govern que es podria ampliar o no, els sindicats continuen reclamant altres serrells. Qüestions com, per exemple, parlar de les ràtios, quines han de ser les futures ràtios a les aules, també la internalització de les vetlladores i, per exemple, que el personal d'atenció educativa pugui tenir les mateixes condicions laborals que la resta de treballadors. Com dèiem, són serrells que s'haurien de parlar aquesta tarda. Sí que ens explicaven fonts sindicals que pot ser que aquesta qüestió dels 400 euros s'abordi més endavant. No sé si deixar-ho pel final, però sí, com que és una qüestió doncs, que porta molt desacord, de moment paralitzar-la i reprendre-la més tard. Veurem, doncs, si a les 5 de la tarda aquesta reunió es torna a reprendre.
0: Una tarda més, doncs, a 3Cat Info, gràcies a la Maria Costa. Seguirem pendents d'aquesta reunió i, evidentment, del que passi fora del departament amb aquesta tallada de la Via Augusta que estan fent ara alguns manifestants, mestres i professors, entenem, que fan suport als sindicats que negocien a dins amb la conselleria. Així que comenci la reunió. Evidentment, la Maria ens ho explicarà. Maria, gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I els jutjats de Tarragona, l'empresa gasista Messer, ha defensat la legalitat de totes les seves actuacions en l'anomenat cas Montoro. És la suposada trama de corrupció vinculada a l'exministre d'Hisenda espanyol Cristóbal Montoro i al despatx Equipo Económico per tracte de favor fiscal. Tarragona, Manel Sastre.
4: Avui ha declarat la representació jurídica de Messer. Aquesta és l'empresa origen del cas que es va destapar per uns correus electrònics trobats durant un escorcoll. Fonts judicials expliquen que la responsable jurídica només ha respost al seu advocat per admetre el contracte amb l'empresa de Montoro, però l'ha vinculat a l'assessor assessorament tècnic per la transposició d'una directiva fiscal. L'empresa assegura en una nota que està col·laborant amb la justícia per aclarir tots els fets. Un altre directiu de l'empresa, que també hi estava citat, s'ha acollit el dret a no declarar. La causa, que està en fase d'instrucció, analitza si diverses empreses gasistes, moltes a Tarragona, van pagar al despatx de Montoro per obtenir reformes fiscals favorables i estalviar-se centenars de milers d'euros. El cas afecta una trentena d'investigats per suposats delictes de suborn, tràfic d'influències, frau i corrupció empresarial.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més temes. Primer signe d'esperança amb l'Ebola. Creuat i curat un primer pacient infectat a la República Democràtica del Congo. Ho ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut en un cas que obre la porta perquè més gent se'n sorti, ja que fins ara, sobre aquesta soca, que no és la més letal, no hi ha vacuna ni teràpia. L'agència de l'ONU remarca la importància d'accedir a l'atenció precoç. Aquest malalt ha donat negatiu en dos tests i ha pogut sortir de l'hospital. Això envia un missatge d'optimisme respecte d'un brot que en dues setmanes se sospita que ha provocat en aquest país centreafricà la mort de 223 persones i ha fet més de 900 infectats, segons dades de l'ONU. A la veïna Uganda, el govern ha confirmat 9 positius. Precisament, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha arribat al Congo per reclamar més finançament. Només s'ha rebut un terç dels diners necessaris i per enviar aquest missatge al món.
5: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
0: El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que s'estan adoptant en alguns països respecte d'altres on també han sorgit casos perquè, segons ell, això ni incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat aquest matí la instal·lació d'un centre de quarantena per nord-americans exposats a l'Ebola. Més qüestions. L'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà continua a l'espera que les dues parts l'aprovin. Les declaracions dilatòries, els estira i arronses, els malsentesos i les desmentiments estan marcant aquesta fase de la crisi. L'objectiu del memoràndum seria establir un alto al foc de 60 dies per començar les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi de trets a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa, cosa que evidencia la tensió permanent. En tot cas, cap de les dues parts dona per tancada la treva ni les converses. El vicepresident J.D. Benz, de la base militar des d'Andrews, s'ha mostrat optimista.
6: Hem normat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
0: El sotscap del gabinet nord-americà ha assegurat a la cadena Fox News que l'Iran ha fet concessions significatives, substancials i transcendents. En canvi, des de Teheran expliquen que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. On les agressions continuen és al sud del Líban, on el primer ministre israelià ha anunciat que l'exèrcit ha creuat el riu Litani, una frontera natural que delimita la regió. Això s'ha fet després de noves evacuacions. A l'última setmana, 15 nens han mort per aquests atacs, segons l'UNICEF. El govern de Beirut ha denunciat que les accions d'ahir han posat en perill les restes arqueològiques de Tir, patrimoni de la humanitat, i han tocat el castell de Beaufort.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs que va presentar el Parlament al setembre del 2023 contra la llei estatal pel dret a l'habitatge. La cambra va presentar el recurs després d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que va considerar que diversos articles de la norma podien vulnerar competències de Catalunya en matèria d'habitatge i urbanisme. L'alt tribunal ha conclòs que la llei estatal no impedeix que les autonomies puguin fer les seves pròpies polítiques d'habitatge i que tenen un ampli marge de maniobra per legislar. Parlem ara del foc d'Òrrius, al Maresme, que ahir va cremar completament una fàbrica. Hauria començat el bosc, segons fonts pròximes als bombers. L'ACA fa el seguiment de la parafina que s'ha vessat al medi natural i que l'empresa afectada retirarà. L'alcalde lamenta perdre una indústria que havia apostat pel poble. Òrrius, Marta Vallès.
7: La primera trucada que van rebre els bombers ahir al migdia alertava de flames en una zona de canyes i de bosc. I els primers efectius que van arribar eren per combatre un incendi forestal. Però el foc va entrar al pati de l'empresa Proquinat i el material químic emmagatzemat en contacte amb les flames va generar una enorme i densa columna de fum negre. L'empresa es dedicava a la fabricació de ceres i treballava en parafina. Tenia emmagatzemades 500 tones d'aquest producte derivat del petroli. L'abocament de parafina va arribar a la riera de Riudameia, però s'ha solidificat i en principi no avança més. Justament per evitar-ne la propagació, els bombers van deixar cremar el producte sense fer servir aigua. L'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, explica que els responsables de Proquinat estan col·laborant en tot moment amb l'Ajuntament.
8: L'empresa ara mateix té unes obligacions de la parafina que ha pogut sortir al medi natural, tot que hem fet un dic perquè no passés d'una quantitat de 200-300 metres. Es fan responsable de la parafina i tal, que està ara en medi ambient, i ara el que estem fent i treballant per retirar tota la parafina i tal que està en medi natural.
7: L'alcalde diu que de moment desconeix si l'empresa voldrà començar de zero i pensa que probablement dependrà de la seva assegurança. Alhora lamenta haver perdut una indústria que generava riquesa a Òrrius.
8: Van apostar pel poble i llavors estaven fent el tema d'espelmes aromatitzades, complia tota la normativa. Sense activitat econòmica en un poble, sense no crear riquesa, a veure com paguem les pensions i com paguem l'estat de benestar.
7: L'Agència Catalana de l'Aigua vigila l'abocament de parafina que en estat sòlid afecta un tram d'uns 500 metres de la riera. Quan les condicions de seguretat ho permetin, l'empresa afectada retirarà el producte.
0: Més qüestions. Acord entre el govern i la comunitat de regants del Canal d'Urgell que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. Tots dos han decidit tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin i no esperar a un suport del 100% dels regants com fins ara. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
9: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, una votació que es va ajornar perquè no tenia el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
10: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
9: De moment, ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees, distribuïdes en 14 municipis de les comarques de la Noguera, l'Urgell, les Garrigues, el Pla d'Urgell i el Segrià. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
11: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
9: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: Els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i la complexitat de la seva feina per millorar-ne el funcionament. En un congrés a Girona han presentat un informe que conclou, entre d'altres, que un de cada 10 professionals reconeix que la freqüència de visites queda per sota del que seria recomanable a Girona, Maria Rovira.
12: Consideren que la inversió de recursos en salut mental no es tradueix en els canvis en l'atenció que esperarien els psicòlegs clínics. Es prioritza consideren indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. I això sobretot perquè els tempos del sistema no s'adapten als criteris clínics. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
13: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recurs aquí que en els seguiments, amb les mateixes persones, que els indicadors estan orientant on posem els esforços assistencials i estan, d'alguna manera, creant per si mateixos la resposta assistencial, quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
12: L'informe alerta, per exemple, que 7 de cada 10 professionals diuen que porten 100 persones en seguiment actiu simultani. Els professionals creuen que les mancances en el funcionament podrien provocar la pèrdua de persones ateses en trànsit entre diferents recursos o el desgast dels professionals. La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural, que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
0: I un darrer punt, abans de l'àrea de serveis, les dones que són més grans que la seva parella i que ja han estat víctimes de violència tenen més risc de tornar-ne a rebre. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra. A partir de 3.200 denúncies reals de maltractament entre els anys 2010 i 2015, període en què s'ha fet un seguiment. Ser dona, haver patit ja violència masclista i ser més gran que la teva parella incrementa aquest risc de tornar a ser maltractada. Fins ara estava demostrat estadísticament que les dones joves tenien més risc de patir violència i que els homes joves també tendien a exercir violència, però no s'havia estudiat mai la diferència d'edat. Jorge Rodríguez Manés és catedràtic de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra.
14: Que no s'havia estudiat era la relació relativa de l'edat. El que trobàvem en l'estudi és que, efectivament, contra el que en un primer lloc havíem pensat, que les dones més petites amb homes més grans no, tindríem més riscos, al final hem trobat exactament el contrari.
0: El resultat de l'estudi s'explica, segons Rodríguez, per una frustració que es canalitza en agressió masclista a la parella.
14: La interpretació principal és exactament aquesta. Quan l'home es sent una mica amenaçat perquè la dona té més recursos o un estatus superior al de l'home, l'home podria recurrir a la violència per recuperar la seva no superioritat tradicional.
0: Són 4:45. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Marc. A la P7 hi ha diferents punts de retencions. A Mollet del Vallès en sentit nord, a Martorell en sentit sud, a Sant Cugat del Vallès en sentit nord i també a Bàrbara del Vallès en sentit sud. A l'N340 hi ha retencions a l'Arbós en sentit sud a causa d'un accident que s'ha produït fa una estona. A la C60 retencions a Argentona en sentit sud cap a Mataró, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C58 a Ripollet en sentit nord i tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona. A la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a la 2 entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs també cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de l'Hospitalet de Llobregat a Horta en sentit Besòs i a Montbau en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la Zona Franca i també al Poblenou en sentit Besòs. De moment és tot, continuarem amb la informació.
0: El temps. Néstor Gómez.
16: Tornem a parlar de calor intensa arreu del país, amb unes màximes que han pujat fins i tot respecte als valors d'ahir. Avui, 39,5 graus a Vinebre, a només 5 dècimes dels 40 graus, i ens trobem a les acaballes només del mes de maig. I tot això amb unes temperatures altíssimes a totes les comarques de l'interior, sobretot àrees de Ponent, amb màximes que ronden la xifra dels 37-38 graus. Han baixat una miqueta les temperatures cap a les comarques de Girona i també a punts de la façana costanera. Tot això amb una tarda que serà assolellada, amb algun ruixat que es pot escapar cap al Pirineu i Prepirineu, al Solsonès, al Berguedà o també cap a l'àrea dels Pallars. I tot això a les portes d'un cap de setmana en el qual les temperatures baixaran, però no refrescarà. Simplement abandonarem la cota tan extrema de temperatures d'aquests darrers dos dies i les màximes durant el cap de setmana, les més altes, al voltant dels 36-37 graus a punts de Ponent. Tant al matí seran assolellats i, en canvi, a les tardes, tant dissabte com diumenge, apareixeran ruixats i algunes tempestes al Pirineu, més probables diumenge que no pas dissabte.
0: Doncs bé... Per aquesta calor, a Llançà, a l'Alt Empordà, una trentena d'alumnes de l'institut han protestat aquest matí per denunciar la calor a les aules. Asseguren que han arribat als 30 graus, Núria Peraire.
17: Els alumnes ho deien clarament a les pancartes que han portat, que estudiar amb 30 graus no és estudiar, és sobreviure, i que tenen calor i no faran cap redacció. Una de les alumnes, la Marina Duran, diu que obren les finestres i portes perquè circuli l'aire, però que això no els funciona.
18: Obrim les portes, però com que hi ha molt de soroll, després les hem d'acabar tancant i encara fa molta més calor i el poc aire que tenim és calent.
17: Asseguren que la situació és insuportable i demanen a la Generalitat que els posi ventiladors al sostre. Aquesta setmana els han enviat 16 ventiladors de peu que tenen un abast petit, però no poden tenir-ne ni una a cada aula. Des del centre ens diuen que n'han demanat més, però que el millor seria tenir-los de sostre o posar aire condicionat.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira.
19: L'espera un home encaputxat.
0: No esteu escoltant Crims, perquè això és 3Cat Info, però és que avui Crims estrena una nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació. La temporada arrenca amb un cas controvertit a un punt de prescriure, el crim de Capon. Ho sentíem ara, L'episodi que també s'emetrà per Catalunya Ràdio avui, a les 9 de la nit, és el primer de 5 capítols que es publicaran cada divendres a la plataforma 3Cat. Els 10 casos restants arribaran a la tardor. Tots els crims de la setena temporada tenen una cosa en comú, han estat planificats i executats amb intenció, deixant de banda els actes impulsius. El format dirigit i presentat per Carles Porta supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena. I ara, més cultura. El Festival Segre de Negre torna a convertir Lleida en la capital de la novel·la criminal. El certamen literari celebra els seus 10 anys de recorregut i entregarà aquest vespre el Premi Trajectòria a l'escriptor Pep Coll. Lleida, Júlia Albacar.
20: Recorre els carrers de Lleida que han estat escenaris de literatura criminal o diverses taules rodones que ens acosten a un dels gèneres preferits dels autors i autores de Ponent. És el que ens proposa aquesta edició del Segre de Negre, molt marcada per la celebració dels 10 anys del festival. Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions, i Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, coorganitzadors.
21: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder atansar aquest gènere en concret a la ciutadania.
22: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
20: El Festival Estany homenatja l'escriptor del Pallars Jussà, Pep Coll, per la seva llarga trajectòria literària, on també ha apostat per la novel·la negra. Rebrà el Premi Trajectòria esta tarda.
0: I avui comença a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor, que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui fins al 12 de juliol. Els visitants podran gaudir dels treballs d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet és un dels codirectors del festival que subratlla que més no... Subratlla què més no ens podem perdre.
23: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
23: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants al festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona demà a la tarda. I aquest vespre arrenca la cinquena edició del Festival Teta de Tarragona. Lai Cali i Vanessa Martín són els caps de cartell d'aquest esdeveniment que s'allarga fins demà. A més de diferents recitals programats, el certamen de caràcter feminista també proposa activitats per convidar la reflexió, sobretot entre el públic jove. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
24: Te debo no dormir, descanso y menos ruido.
25: La tarragonina Maria Fort serà la primera a pujar a l'escenari, seguida de Sandra Montfort, Ponce Lam, Caral Laoz i Lia Cali. Demà serà el torn de Vanessa Martín, Marisa Valle i Alosa. El grup tarragoní, les que faltaven, tancaran el festival amb un concert gratuït. El certamen es presenta sota el lema Més veus, més ritme, més futur. En parla la responsable de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, Montse García Biosca.
26: Parlem de més veus, pues, perquè apostem per una diversitat real, més tipus d'artistes, amb una música més diversa, més ritmos perquè celebrem la pluralitat musical i més futur perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
25: Si bé l'activitat musical comença avui, ja fa uns dies que es fan xerrades a instituts de la ciutat per reflexionar sobre aspectes com ara la igualtat de gènere.
27: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
28: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
27: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
29: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
27: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
30: Bona tarda.
1: Catalunya migdia.
27: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Amb Òscar Fernández.
31: Cada dia a les dues.
27: I a partir de les tres...
31: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
27: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
1: Al Catalunya al dia parlem de tu.
2: I de tu,
1: i de tu.
2: Sí, sí, i de tu també.
1: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
2: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
3: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
4: 170.000 turistes.
5: Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
6: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
0: I ara el que tenim més proper és la informació esportiva.
1: Esports.
0: 5 minuts fins a les 5. Roger Bussa, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el primer fitxatge per a la pròxima temporada. Anthony Gordon, del Newcastle, el jugador anglès de 25 anys, ja va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. Això en funció de les variables. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions per a la davantera. De fet, el Barça ha presentat una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Michel a la banqueta, després de 5 temporades, el tècnic madrileny ha enviat avui un missatge de comiat.
8: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
7: El nou destí de Michel serà l'Ajax. I també avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que ha fet balanç de temporada als mitjans oficials del club.
9: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica en la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així, i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, que ens ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
7: El Club Blanquiblau ha fet oficial avui l'adeu de 5 jugadors a banda dels 3 que estaven cedits. Ramon Terrats, Romero i Engonge acaben contracte aquest 30 de juny i no renovaran. Piquel i Calero, el central castellà, ha estat 7 temporades a l'Espanyol i ha jugat 158 partits. També a primera, avui el Rayo ha fet oficial la sortida d'Íñigo Pérez. El tècnic navarrès marxarà al Villarreal.
1: 3Cat Info.
7: El Sabadell visita avui el camp del Madrid Castell a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit a les 9 són declaracions del tècnic Ferran Costa.
10: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
7: I demà jugarà la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal a les 6 de la tarda. El tècnic dels parisencs, Luis Enrique, explica què li fa pensar que poden guanyar la segona Champions seguida.
11: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
1: 3Cat Info.
7: Marc Márquez i Àlex Rins superen el tall i es classifiquen directament per a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ha estat un divendres de Ducatis al Mugello. N'hi ha 5 entre els 10 primers que passen el tall, entre els quals Marc Márquez, però també Àlex Rins, mentre que Maverick Viñales haurà de fer repesca. El més ràpid del dia ha estat Fabio Di Gianantonio, que ha liderat els dos entrenaments. El romà s'endú amb ell a la Q2 directa, Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Aldeguer, Marc Márquez com a sisè, el líder, Bezzecchi, Jorge Martín, Àlex Rins i també el rookie Diogo Moreira. Han de fer repesca, entre d'altres, Maverick Viñales, Pedro Acosta, Raúl Fernández i Ai Ogura. Demà les classificacions, quan faltin 10 minuts per a les 11 del matí, i la cursa esprint a les 3 en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquen el Girona Joventut, el Camp de Múrcia Lleida i l'Andorra Barça, tots a 8:45, també a les 6 abans el Manresa Madrid. I també avui el Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas, primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga a les 9. Per cert que el Barça retirarà la samarreta amb el dorsal 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano.
1: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Bona tarda, són les 5. Com sempre a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari. Carmina Malagarriba, bona tarda.
1: Les vies que presenten més retencions a aquesta hora són diferents trams de la P7, entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud, Sant Cugat del Vallès en sentit nord, a Barberà del Vallès en sentit sud i també de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. També molt congestionades les rondes barcelonines, especialment la ronda de dalt de Pedralbes al passeig de Vall d'Aura en sentit Besòs i la ronda litoral de la zona franca a la Barceloneta també en sentit Besòs.
0: Es reprenen les negociacions del conflicte laboral de l'ensenyament. El Departament d'Educació arrenca reunions bilaterals amb els diferents sindicats implicats. Hi ha hagut acostaments en diferents matèries, però especialment es mantenen diferències salarials. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Les proves de selectivitat tindran un sistema per detectar l'ús fraudulent d'aparells electrònics, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i altres dispositius. D'altra banda, el Departament d'Universitats preveu que la visita del Papa, que coincideix amb les dates de les proves, no afectarà la mobilitat dels estudiants. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus contra un edifici d'habitatges a Romania i promet que defensarà cada centímetre de territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra d'Ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Romania expulsarà el cònsol rus a la zona. I acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Sant Cugat del Vallès dona el tret de sortida avui al Festival de Fotografia d'Autor Lumínic. Fins al 12 de juliol el certamen oferirà exposicions, un mercat fotogràfic i tallers sota l'eix temàtic de la poesia de la imatge.
2: Esports. El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit a les 9 i també avui es tanca la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els partits de la 34a i última jornada. Destaquen a 8:45 el Girona Joventut, l'UQAM de Múrcia-Lleida i l'Andorra-Barça.
0: I ens falta el temps. Calor desbocada. Avui la màxima més alta del país ha arribat als 39,5 graus a Vinebre i ja han caigut alguns rècords. La tarda serà assolellada amb algun ruixat al Pirineu. Durant el cap de setmana la calor es mantindrà ben viva, però sense els valors extrems de les darreres hores.
3: Trescat Info.
0: 5 i pràcticament 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
3: Trescat Info.
0: Es reprèn la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per frenar el conflicte laboral del sector. Ara la consellera Esther Niubó es reuneix a porta tancada amb cada un dels sindicats per separat. L'última oferta del govern plantejava un increment salarial que es distanciava d'uns 70 euros mensuals de les exigències sindicals. Tot plegat mentre els manifestants tallen a aquesta hora la Via Augusta. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Raül Orgales i Maria Costa. Bona tarda.
4: Bona tarda. Desenes de manifestants tornen a tallar aquesta Via Augusta com a símbol de protesta, mentre a dins continuen els contactes del Departament d'Educació. De moment no hi ha cap reunió en marxa amb tots els sindicats, però el Departament ha optat per reunir-se individualment amb cada sindicat. Ho ha fet ja Mustec, professors de secundària, també a la CGT, i ara ho està fent amb Intersindical i COS. L'objectiu és escoltar les peticions de cada sindicat. Més enllà de la petició d'incrementar els 400 euros de més, queden encara serrells per per tancar, per exemple, el pla de xoc per l'escola inclusiva, com s'ho farà per reduir les ràtios, la internalització de les vetlladores i també que el personal d'atenció educativa pugui tenir les mateixes condicions laborals que la resta de treballadors. Pendents, doncs, que reprengui aquesta reunió amb tots els sindicats i veure si aquests acaben aconseguint l'augment salarial que demanen un dels principals esculls de la negociació, per exemple, arrencant el compromís del govern que el sou es pugui acabar actualitzant amb l'IPC. Els sindicats insisteixen que el complement autonòmic que es paga als docents catalans, el que estan negociant, no pot ser semblant al de les altres comunitats autònomes perquè a Catalunya el cost de vida és molt més alt.
0: Maria Costa, amb el suport tècnic de Raül Orgales des del Departament d'Educació. Moltes gràcies. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Les proves de selectivitat disposaran també d'un sistema per evitar l'ús fraudulent de la tecnologia durant els exàmens. L'objectiu és impedir que cap alumne faci servir dispositius com, per exemple, telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o qualsevol altre aparell electrònic. Totes les universitats on es faran les proves disposaran d'un detector de dispositius electrònics que es farà passar de manera aleatòria per les aules. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
5: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Prop de 46.000 estudiants estan cridats a fer les proves en més de 200 tribunals repartits en 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les paus que continua consolidant-se. I d'altra banda, la visita del Papa a Barcelona coincidirà amb els dies de selectivitat. Tot i això, la consellera, la previsió que l'impacte que la mobilitat sigui, doncs, mínima o fins i tot, diu, inexistent. Montserrat explica que els departaments d'universitats i d'interior treballen de forma coordinada per evitar incidències, especialment en les franges d'entrada als exàmens. Amb tot això sí, recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. I ho acabem de saber. Donald Trump diu que està reunit amb el seu equip per reprendre una decisió final sobre el preacord amb l'Iran. En un missatge a través de la xarxa social Truth Social, el president dels Estats Units reitera la demanda que es permeti la navegació a l'estret d'Hormuz i anuncia l'imminent aixecament del bloqueig que manté l'armada nord-americana als ports iranians. El govern de l'Iran diu que el possible acord depèn del fet que els Estats Units deixin de banda les seves demandes excessives. Més qüestions. Un dron rus ha impactat contra un edifici residencial a Romania i ha fet dos ferits. És la repercussió de moment més greu fins ara de la guerra a Ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Ha passat a la ciutat romanesa de Galati, al sud-est del país, i a prop de la frontera amb Ucraïna.
6: És una altra provocació dels russos, però l'OTAN hi ha de fer alguna cosa.
7: Crec que Rússia està arribant de mica en mica aquí a Romania. Els romanesos i la Unió Europea han de cridar l'atenció perquè els russos entenguin que no poden fer una cosa així.
0: Romania expulsarà el cònsol rus a la zona de l'incident i tancarà també el consolat. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i ha promès que defensarà cada centímetre del territori aliat. La Unió Europea denuncia que Moscou viola l'espai aeri amb impunitat. Anem doncs ara cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
8: Ara per ara ningú parla d'activar l'opció d'una defensa col·lectiva prevista al tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica, Mark Rutte, promet que defensaran cada centímetre de territori i critica a les xarxes l'actitud imprudent, diu, de Rússia. Per la seva banda, la Unió Europea assegura que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari i la sobirania romanesa. Segons el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill, aquest és el primer cop que un dron rus provoca ferits en territori comunitari des que va començar la guerra a Ucraïna.
9: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
8: I a les xarxes, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha fet una crida per evitar que després d'aquest incident a Romania, Rússia surti impune, sense concretar què vol dir això. De moment, la Unió Europea prepara des de fa setmanes un nou paquet de sancions contra Moscou.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El president espanyol Pedro Sánchez tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i amb la suposada trama del PSOE per torpedinar les causes judicials obertes contra el partit. En un acte aquest migdia a Madrid, Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat també els projectes impulsats pel govern espanyol, amb la vista posada a esgotar la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
10: Els socialistes s'aferren a la idea d'una conspiració antidemocràtica contra ells. Partit i govern espanyol creuen que són víctimes d'un setge, d'una persecució judicial, però avui Sánchez ha evitat fer-ne cap crítica i tampoc ha parlat de cap de les investigacions que l'encerclen. El president del govern espanyol s'aïlla, manté l'agenda i avui, en un acte sobre cultura, ha reivindicat el futur del seu govern davant del soroll.
11: Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y, sobre todo, que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
10: Cap dels seus aliats parlamentaris vol obrir la porta al PP i Vox amb una moció de censura, però la pressió creix. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, dona la legislatura per finiquitada i espera que Sánchez convoqui eleccions. Declaracions a Televisió Espanyola.
12: No esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
10: I avui s'han fet públics nous detalls de la investigació contra la dona de Pedro Sánchez. El sumari del cas recull irregularitats en la contractació del programa informàtic que Begoña Gómez va encarregar per a la càtedra universitària que dirigia.
0: El jutge de la causa contra Zapatero a l'Audiència Nacional, per cert, ha dit agrupar totes les acusacions en una de sola que liderarà el Partit Popular. El PSOE guanyaria les eleccions si es fessin ara amb una estimació de vot de més del 36%, segons l'última enquesta del CIS, tancada just abans dels últims casos judicials a l'entorn socialista. El PP, que puja més d'un punt en estimació del vot, li retalla, doncs, distàncies. Ara els separen poc més d'11 punts, quan l'enquesta anterior era en prop de 13. Vox, tercera força amb estimació de vot, creix un punt i mig després de la baixada dels últims dos baròmetres, i Sumar torna a baixar i marca un nou mínim. Esquerra recula unes dècimes i es manté per sobre de Junts, que no té variació. Com a líder preferit per president del govern espanyol es manté Pedro Sánchez, però baixa 5 punts. El que puja, Alberto Núñez Feijóo, que continua en segon lloc. Al darrere hi ha Santiago Abascal, que també millora en suport. Entre les principals preocupacions dels encastats, l'habitatge marca un nou rècord i encapçala la llista per gairebé el 50% dels ciutadans. En segon lloc hi ha els problemes econòmics, al darrere la immigració i la sanitat escala també posicions i se situa en quart lloc. Més qüestions a Catalunya. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat perquè l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveix per finançar el 20% de l'immoble. No generen, doncs, ingressos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Doncs se'ls demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
0: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones d'una mitjana d'edat de 29 anys. L'Anabel és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar un lloguer no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
14: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
0: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. Doncs bé, l'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació, de moment, es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins als 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre que la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques, que hagin de fer revisió, doncs, anual, amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que el mes d'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives,

0: per legislar. Un quart de sis en punt, moment per actualitzar l'estat del trànsit amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Comencem a veure com s'espaceix la P7. Ara hi ha retencions de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord, també del Papiol a Martorell en sentit sud, a Sant Cugat del Vallès en sentit nord i a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A més, l'N340 a l'Arbós presenta retencions en sentit sud a causa d'un accident. Retencions a l'N2 al Far d'Empordà en tots dos sentits, a la C60 a la Roca del Vallès i també a Argentona en sentit sud cap a Mataró, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la mateixa C32 més amunt a Palafolls cap a l'enllaç amb la G600, a la C17 a Parets del Vallès en sentit nord, a la C58 i C33 des de Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona, una altra vegada a la C32, un altre tram a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a la 2 entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs també cap al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt de l'Hospitalet de Llobregat a Horta en sentit Besòs i a Montbau en sentit Llobregat, mentre que la ronda litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i a la zona franca i també al Poblenou en sentit Besòs. De moment és tot, continuarem informant d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Avui tornem a parlar de calor rècord a Catalunya. La temperatura màxima ha pujat fins als 39,5 graus a tocar dels 40 a Vinebre. Temperatura totalment desbocada. Recordem que ahir eren de 38,5. Ha pujat un grau a Vinebre respecte a la jornada d'ahir i estem a punt de tocar els 40, una cosa insòlita en un mes de maig. Tot i així, ja és prou insòlida aquesta mateixa xifra. Un dia de calor intensa, de nou amb màximes al voltant dels 37 graus i encara pot pujar una miqueta més, 37-38 graus cap a ponent a l'interior de les Terres de l'Ebre, com dèiem, aquests 39, i destaquem també valors a la Catalunya Central al voltant dels 35. Han baixat una mica les temperatures a les comarques de Girona, ja no fa aquella calor tan intensa d'ahir, al igual que també a punts de la façana costanera. Tot això en una tarda que es presenta amb sol, però també amb l'aparició d'algun ruixat que pot aparèixer cap al Solsonès, al Berguedà o també cap a l'àrea dels Pallars. Tot això a les portes d'un cap de setmana en el qual s'espera, per un costat, que les temperatures baixin una miqueta, abandonin aquesta cota de temperatures extremes d'aquests darrers dos dies, però encara farà moltíssima calor. Màximes demà al voltant dels 36 graus, les més altes cap a ponent, i xifres similars de cara també a diumenge. Tot això amb matins assolellat i tronades de tarda al Pirineu i al Prepirineu.
2: Tresca Info.
0: Doncs ens ho deia el Néstor, la calorada que estem tenint és de rècord en molts punts del país. En les últimes 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig. El valor més alt frega pràcticament als 40 graus. És a Vinebre, 39 graus i mig, que supera la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya des del 2022, a Castellbisbal i a Anglès. També s'han registrat 37 graus i mig per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, o els gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades de Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu, sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
4: Clar, han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: Doncs amb aquesta calor, la plataforma Escoles que cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures assolides a les aules, denuncien que en les últimes hores un 90% ha superat de llarg els límits legals. Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus hi ha els instituts de Celrà, Castellbisbal o Llançà, l'escola de la Roder, Roudera de Tordera o la mitjana de Lleida. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles.
5: L'edifici on som, inaugurat el 2010, acull un institut i una escola. Aquest matí, quan hi han entrat, ja es fregaven els 30 graus, això és 3 per sobre del màxim recomanat, i ara hi ha espais on se superen de llarg els 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així mantenir l'activitat habitual costa molt. Ens ho deien les mestres als passadissos.

0: Tissus i també la directora, la Txell Soler.
1: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, està suant tota l'estona, està molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja et dic jo que moltes coses es poden fer dins de l'aula.
0: I mentre més amunt puges, més augmenta també el termòmetre. L'Arlet fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
2: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
0: L'escola té aire condicionat a la zona d'infantil, un projecte del departament de fa 2 anys, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. Des de l'AFA ho han reclamat al departament. Adrià Miquel n'és el president.
3: El departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell. El que passa és que també ens han dit de que abans ha de venir un enginyer, fer un projecte. Evidentment, en el moment quan és més necessari, no es pot assumir i necessitem una solució urgent ja.
0: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
4: Els agents rurals adverteixen avui de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan a nivell 3 de risc, en una escala de màxim de 4 punts. Són una vintena de municipis en què el risc, doncs, és molt alt. Antoni Mur, inspector del CAP dels agents rurals del COS, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millori.
5: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
4: Els preocupa la seca del cereal, que ahir ja els va provocar algun ensurt. La maquinària agrícola en les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc.
5: Hi ha una intensificació de la vigilància d'aquestes zones i específicament també de les tasques de seca de cereal. Ahir ja vam tenir un petit incendi de cereal a Lleida, de 3 hectàrees. Són mesures necessàries quan es donen situacions de temperatures altes persistents, amb aquestes humitats relatives que no es recuperen a la nit.
4: Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats de risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic. I us ho destacàvem en titulars. Hi ha hagut acord entre el govern i la comunitat de regants del Canal d'Urgell que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. Tots dos han decidit tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin i no esperen a un suport del 100% dels regants com fins ara. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
6: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, una votació que es va ajornar perquè no tenia el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
7: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
6: De moment, ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen 4 col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees, distribuïdes en 14 municipis de les comarques de la Noguera, l'Urgell, les Garrigues, el Pla d'Urgell i el Segrià. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
8: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
6: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
4: I de seguida tota l'actualitat esportiva, abans però us expliquem que avui comença Sant Cugat del Vallès Alumínic, el Festival de Fotografia d'Autor, que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui, doncs, fins al 12 de juliol. Els visitants podran gaudir del treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses, com per exemple la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet és un dels codirectors del festival i subratlla que, a més, no ens podem perdre.
9: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
4: La setena edició del Lumini, que aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren, i entre les activitats proposa també un mercat i diversos tallers.
10: Esports.
4: Roger Bosà, bona tarda.
11: Bona tarda. El Barça anunciarà i presentarà aquesta mateixa tarda el primer fitxatge per a la pròxima temporada. Anthony Gordon, del Newcastle, el jugador anglès de 25 anys, va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros en funció dels variables. L'arribada de Gordon no descarta altres opcions per a la davantera. De fet, el Barça ha presentat ja una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
10: Trescat Info.
11: El Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Mitchell a la banqueta, després de 5 temporades, el tècnic madrileny ha enviat un missatge de comiat.
12: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
11: El nou destí de Mitchell és l'Ajax. També avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que ha fet balanç de temporada en declaracions als mitjans oficials del club.
13: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica en la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs intentarem que sigui així, i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir, i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
11: L'Espanyol ha fet oficial avui l'adeu de 5 jugadors a banda dels 3 que estaven cedits. Ramon Terrats, Romero i Engonge acaben contracte aquest 30 de juny i no renoven Piquel i Calero. El central castellà ha estat 7 temporades a l'Espanyol i ha jugat 158 partits. També a primera, per cert, avui el Rayo ha fet oficial la sortida d'Íñigo Pérez. El tècnic navarrès marxarà al Villarreal.
10: 3CAT Info.
11: El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit a les 9. Són declaracions del tècnic Ferran Costa.
14: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
11: I demà jugarà la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal a les 6 de la tarda. El tècnic dels parisencs, Luis Enrique, explica què li fa pensar que poden guanyar la segona Champions seguida.
15: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
10: Trescat Info.
11: Marc Márquez i Àlex Rins superen el tall i es classifiquen directament per a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ha estat un divendres de Ducatis al Mugel, on hi ha 5 entre els 10 primers que passen el tall, entre els quals Marc Márquez, però també Àlex Rins, mentre que Maverick Viñales haurà de fer repesca. El més ràpid del dia ha estat Fabio Di Gianantonio, que ha liderat els dos entrenaments. El romà s'endú amb ell a la Q2 directa Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Aldeguer, Marc Márquez com a sisè, el líder Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Àlex Rins i també el rookie Diogo Moreira. Han de fer repesca, entre d'altres, Maverick Viñales, Pedro Acosta, Raúl Fernández i Ai Ogura. Demà les classificacions, quan faltin 10 minuts per les 11 del matí, i la cursa esprint a les 3, en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet amb els partits de l'última jornada. Destaquen a 8:45 el Girona Joventut, l'UQAM de Múrcia Lleida i l'Andorra Barça. També abans d'aquí a mitja hora a les 6, Manresa en Madrid. I també avui el Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit a les 9 del vespre.
10: 3CAT Info.

0: Són 6:15 en punt. Repassem els principals titulars d'aquesta hora i, com sempre, comencem actualitzant també l'estat del trànsit aquí viari. Carmina Malacarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Els punts de retenció més importants a aquesta hora els trobem a l'AP7 de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord, del Papiol a Martorell en sentit sud i també a Sant Cugat del Vallès en sentit nord. També trobem força retencions tant a la C58 com a la C33 de Montcada i Reixac en sentit sud cap a l'entrada a Barcelona i a les rondes barcelonines, a la ronda de dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i a la ronda litoral de la Zona Franca al Poble Nou també en sentit Besòs.
0: Es reprenen les negociacions del conflicte laboral de l'ensenyament. El Departament d'Educació arrenca reunions bilaterals amb els diferents sindicats implicats. Hi ha hagut acostaments en diferents matèries, però especialment es mantenen diferències salarials. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents, avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Donald Trump està reunit amb el seu equip per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit d'Irània. I fins a les 6 en punt, més notícies, com per exemple que la Comissió Europea aprova un pla multimilionari d'ajudes del govern espanyol per evitar grans apagades com la de l'any passat. Són 9.000 milions d'euros que es pagaran al llarg dels propers 10 anys als diferents sectors industrials i a les companyies energètiques. O que Lleida acull avui el primer fòrum que es fa a tot l'estat espanyol sobre el transport d'animals vius, on s'aborden qüestions com, per exemple, la nova normativa de benestar animal que vol aprovar la Unió Europea. I en esports, Roger Arbussac, què destacarem?
2: Doncs mira que el Barça anunciarà i presentarà aquesta mateixa tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle, una presentació de moment que va amb retard. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros.
0: I ens falta el temps. Calor desbocada. Avui la màxima més alta del país ha arribat als 39,5 graus a Vinebre i ja han caigut alguns rècords. La tarda serà assolellada amb algun ruixat al Pirineu. Durant el cap de setmana la calor es mantindrà ben viva, però sense els valors extrems de les darreres hores.

0: I a aquesta hora és a punt de començar la reunió entre tots els sindicats del sector de l'ensenyament amb el departament per mirar d'aturar el calendari de mobilitzacions de mestres i professors. Fins ara, representants de la conselleria s'han anat reunint amb els sindicats en reunions bilaterals i d'aquí uns minuts ha de començar, doncs, la reunió amb tots els representants. A les portes del departament, alguns manifestants continuen, això sí, tallant a aquesta hora el trànsit de la Via Augusta. Unitat mòbil al Departament d'Educació amb Raül Orgales i Maria Costa. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. La reunió s'ha de reprendre a 5:45 de la tarda amb tots els sindicats, això després que el departament hagi fet contactes individualment amb cada un d'aquests, USTEC, professors de secundària, CGT, intersindical i COS. Ara, per tant, hauria d'arrencar la reunió conjunta per reprendre la negociació i tancar les principals qüestions que hi ha encara sobre la taula. L'increment dels 400 euros, en què sabrem si és l'oferta definitiva que ofereix el departament o si els sindicats aconsegueixen un augment, per exemple, arrencant el compromís del govern perquè els sous s'actualitzin amb l'IPC. Hi ha serrells encara oberts, com la incorporació de docents, principalment per l'escola inclusiva, tot i que fons sindicals asseguren que ja hi ha molt consens en aquest sentit. D'altres qüestions, s'hauria de concretar com es redueixen les ràtios, també la internalització de les vetlladores i que també el personal d'atenció educativa pugui tenir les mateixes condicions laborals que la resta.
0: Gràcies, Maria. Amb el suport tècnic de Raül Orgales, tornem a parlar d'aquí una estona. Fins ara, gràcies.
1: Bona tarda.
0: Els professors i docents han alterat avui la jornada turística també a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat també els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf l'ha seguit des de primera hora en David Àngela.
2: Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També encantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
3: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
2: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
4: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
2: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Donald Trump està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a través de la seva xarxa social, Truth Social, on ha avançat un imminent aixecament del bloqueig naval de l'armada nord-americana que mantenen sobre els ports iranians. En la publicació, Trump també torna a reclamar a la República Islàmica l'obertura sense condicions de l'estret d'Hormuz i la renúncia a continuar desenvolupant el seu programa nuclear i a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran ha avançat que un acord és possible si els Estats Units renuncien a les demandes excessives. I més qüestions. Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros a fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes claus del nou govern del líder liberal Peter Magyar, com ha explicat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
6: Aquests són senyals clars que Hongria està girant full. En només unes setmanes heu impulsat reformes que fa temps que s'esperaven, reformes en benefici d'Hongria i reformes en benefici de la Unió Europea.
0: La presidenta s'ha referit als compromisos de reforma en matèria de corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica de les universitats. El primer ministre hongarès, Peter Magyar, es mostrava satisfet.
7: Ja hem aconseguit un avenç històric, un acord realment molt, molt important per al poble hongarès. Estem molt agraïts i estem disposats a cooperar junts per l'interès del poble hongarès i de tots els ciutadans europeus.
0: Aquest és un pas més en la normalització de les relacions amb Brussel·les després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán per la degradació de l'estat del dret del país, sobretot en matèria de justícia. Després d'una reunió avui amb Maguiar, amb Bornelayer, la comissió desbloquejarà progressivament 10.000 milions d'euros de fons de recuperació i 6.400 milions de fons de cohesió. I més qüestions, com per exemple que la Comissió Europea aprova el pla multimilionari d'ajudes del govern espanyol per evitar grans apagades com la de l'any passat. Són 9.000 milions d'euros que es pagaran al llarg dels propers 10 anys als diferents sectors industrials i a les companyies energètiques. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
8: Amb aquest aval de la Comissió Europea, Madrid té via lliure per culminar el procés. L'objectiu del pla és que sempre hi hagi prou electricitat a l'estat espanyol, fins i tot en els moments de més demanda o d'escassetat, i que mai es torni a repetir una apagada general. Per això s'injectaran diners a les grans energètiques, com Naturgy, Endesa o Iberdrola, per garantir que produeixen prou electricitat. I per una altra banda, Madrid també pagarà a les empreses de diferents sectors industrials que es comprometin a reduir el seu consum elèctric. Són 9.000 milions d'euros d'ajudes que distribuirà l'estat espanyol amb licitacions públiques, però qui ho pagarà tot això seran els consumidors, via recàrrecs en la factura de la llum.
0: I primer signe d'esperança amb l'Ebola. Curat el primer pacient infectat a la República Democràtica del Congo. Ho ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut en un cas que obre la porta perquè més gent se'n surti, ja que fins ara sobre aquesta soca, que no és la més letal, no hi ha ni vacuna ni teràpia. L'agència de l'ONU remarca la importància d'accedir a l'atenció precoç. Aquest malalt ha donat doncs, negatiu en dos testos i ha pogut sortir de l'hospital. Això envia un missatge d'optimisme respecte d'un brot que en les dues setmanes se sospita que ha provocat en aquest país centreafricà la mort de 223 persones i ha fet més de 900 infectats, segons dades de l'ONU. A la veïna d'Uganda, el govern ha confirmat 9 positius. Precisament el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha arribat al Congo per reclamar més finançament. Només s'ha rebut un terç dels diners necessaris i per enviar aquest missatge al món.
9: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
0: El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan donant alguns països respecte d'altres, on també han sorgit casos perquè, segons ell, això ni incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat aquest matí la instal·lació d'un centre de quarantena per nord-americans exposats a l'Ebola.
5: 3CAT Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute. L'AIREF detecta certa vulnerabilitat en el model per l'envelliment de la població i les tensions econòmiques i recomana que es modifiquin les regles de despesa per garantir-ne la sostenibilitat. Segons aquest organisme, la regulació d'immigrants impulsada pel govern espanyol aportarà 1.000 milions en cotitzacions el primer any, però estima que aquest impacte s'absorbirà i que serà pràcticament imperceptible en el creixement del PIB d'aquí tan sols 4 anys. Més qüestions. La diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa el pas i es presentarà a les primàries per elegir el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Diu que s'hi presenta amb la voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit i deixar enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. També ha anunciat que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Junts activarà dilluns el procés electoral i el 21 de juny es proclamarà el candidat. I els jutjats de Tarragona, l'empresa gasística Messer, ha defensat la legalitat de totes les seves actuacions en l'anomenat cas Montoro. És la suposada trama de corrupció vinculada amb l'exministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, i el despatx d'Equipo Económico per tracte de favor fiscal. Anem ara cap a Tarragona. Manel Sastre.
10: Avui ha declarat la representació jurídica de Messer. Aquesta és l'empresa origen del cas que es va destapar per uns correus electrònics trobats durant un escorcoll. Fonts judicials expliquen que la responsable jurídica només ha respost al seu advocat per admetre el contracte amb l'empresa de Montoro, però l'ha vinculat a l'assessorament tècnic per la transposició d'una directiva fiscal. L'empresa assegura en una nota que està col·laborant amb la justícia per aclarir tots els fets. Un altre directiu de l'empresa, que també hi estava citat, s'ha acollit el dret a no declarar. La causa, que està en fase d'instrucció, analitza si diverses empreses gasistes, moltes a Tarragona, van pagar el despatx de Montoro per obtenir reformes fiscals favorables i estalviar-se centenars de milers d'euros. El cas afecta una trentena d'investigats per suposats delictes de suborn, tràfic d'influències, frau i corrupció empresarial.
0: I un cartell de l'aeroport de Palma ha encès el govern balear i les associacions en defensa de la terra. Parafreja la frase: el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, i el govern balear n'ha exigit la retirada perquè argumenta que convida el turisme d'accessos. Palma, Caterina Carmany.
11: La lona és el primer que es veu quan trepitges Son Sant Joan, a Arribades. El govern balear ha posat el crit al cel i n'exigeix la retirada. Argumenta que accions com aquesta tiren per terra la feina de desmarcar-se del turisme de borratxera. Però què passa? Que hi ha un matís, i és que la traducció exacta és: el que passa a Mallorca es paga a Mallorca, perquè es tracta d'una entitat bancària que estrena, promociona la seva versió de transferències immediates per telèfon. Aena s'aferra en això, troba que és un joc de paraules inofensiu. Això sí, si la voluntat de l'agència publicitària era captar l'atenció, ho ha aconseguit, amb polèmica inclosa.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: I els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la seva feina per millorar-ne el funcionament. En un congrés a Girona han presentat un informe que conclou, entre d'altres, que un de cada 10 professionals reconeix que la freqüència de visites queda per sota del que seria recomanable. Anem doncs cap a Girona. Maria Rovira.
12: Consideren que la inversió de recursos en salut mental no es tradueix en els canvis en l'atenció que esperarien els psicòlegs clínics. Es prioritzen, consideren, indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. I això sobretot perquè els tempos del sistema no s'adapten als criteris clínics. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
13: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recurs aquí que en els seguiments, amb les mateixes persones, que els indicadors estan orientant on posem els esforços assistencials i estan, d'alguna manera, creant per si mateixos la resposta assistencial, quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
12: L'informe alerta, per exemple, que 7 de cada 10 professionals diuen que porten 100 persones en seguiment actiu simultani. Els professionals creuen que les mancances en el funcionament podrien provocar la pèrdua de persones ateses en trànsit entre diferents recursos o el desgast dels professionals. La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural, que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
0: 6:45. Actualitzem la situació a les carreteres. Carmina Malagarriga, bona tarda.
14: Bona tarda, Txell. Començarem parlant de la P7, que arrossega aquestes retencions de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord, del Papiol a Martorell en sentit sud, també a Sant Cugat del Vallès en sentit nord i a Barberà de Vallès en sentit sud. L'N2 al Far d'Empordà en sentit sud, a la C60 a Argentona també en sentit sud cap a Mataró per enllaçar amb la C32, a la C32, tant a Montgat com a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C32 també a Palafolls, cap a l'enllaç amb la G600. A la C58 a Sant Quirze del Vallès, en sentit sud. A la C17 a Granollers, en sentit nord. Tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. A la C31 a Badalona, cap a Barcelona. A la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud. A la 2, entre Cornellà de Llobregat i Sant Joan d'Espí, cap a Barcelona. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. A la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, i a Sarrià, en sentit Llobregat, mentre que la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat, i de la Zona Franca al Poblenou, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
15: Tornem a parlar de calor intensa arreu del país, amb unes màximes que han pujat fins i tot respecte als valors d'ahir. Avui, 39,5 graus a Vinebre, a només 5 dècimes dels 40 graus, i ens trobem a les acaballes només del mes de maig. I tot això amb unes temperatures altíssimes a totes les comarques de l'interior, sobretot àrees de Ponent, amb màximes que ronden la xifra dels 37-38 graus. Han baixat una miqueta les temperatures cap a les comarques de Girona i també a punts de la façana costanera. Tot això amb una tarda que serà assolellada, amb algun ruixat que es pot escapar cap al Pirineu i Prepirineu, al Solsonès, al Berguedà o també cap a l'àrea dels Pallars. I tot això a les portes d'un cap de setmana en el qual les temperatures baixaran, però no refrescarà. Simplement abandonarem la cota tan extrema de temperatures d'aquests darrers dos dies i les màximes durant el cap de setmana, les més altes, al voltant dels 36-37 graus a punts de Ponent. Tant al matí seran assolellats i, en canvi, a les tardes, tant dissabte com diumenge, apareixeran ruixats i algunes tempestes al Pirineu, més probables diumenge que no pas dissabte. 3CAT Info.
5: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
16: Avui a Un País per Voltar visitem l'Observatori Fabra de Barcelona. I anem per conèixer el patrimoni arquitectònic i científic d'aquest edifici d'estil neoclàssic amb un punt modernista de principis del segle XX. S'hi fan visites diurnes, escolars, nocturnes i també sopars a l'aire lliure en un mirador privilegiat. Nosaltres hi hem anat de dia, amb la Mireia Sala.
17: A través d'un jardí amb magnífiques vistes de Barcelona, entrem a l'Observatori Fabra, inaugurat el 1904. Alfons Puertas Castro és meteoròleg del centre i s'encarrega de les visites. Ens guia per la porta principal. A la planta baixa hi trobem el museu, situat en una única sala circular al voltant de la columna que subjecta el telescopi.
18: Hi ha una part de l'observatori que és com un enorme dònut. El telescopi principal, el que ara veurem, descansa sobre una columna que travessa tot l'edifici sense contacte físic amb l'edifici. Quan caminem, pujant i baixant escales, aquestes petites vibracions a través de l'estructura de l'edifici podrien arribar al telescopi i molestar a l'astrònom en el cas que estigui fent una observació, si el telescopi estigués col·locat sobre el sostre directament.
17: En l'espai que envolta la columna s'hi exposen instruments antics de les tres seccions de l'observatori: l'astronòmica, la meteorològica i la de sismologia. Entre ells hi ha el telescopi privat del primer director de l'observatori, de principis del segle passat, o estris utilitzats per mesurar terratrèmols i el clima.
18: Aquí tenim l'espai noble, el que molta gent no s'espera trobar a l'observatori. Són un seguit de sales amb decoració, amb mobiliari, amb il·luminació d'aquella època, de ben bé fi principis del segle XX, que s'ha conservat en molt bon estat fins avui. Ara som a la sala de juntes de l'observatori.
17: Des de la sala de juntes s'accedeix a la biblioteca, que també conserva l'estil de principis del segle XX, i el primer telescopi que hi va haver, que ara ja no es fa servir perquè al cel de Barcelona hi ha massa llum.
18: Aquest és el telescopi petit de l'observatori, el que actualment ja no es fa servir, malgrat que està en molt bon estat. És com una peça de museu enclavada al lloc original i que es mostra als visitants. Podríem dir que és un disseny de finals del segle XIX, comprat, adquirit i transportat aquí des de França a principis del segle XX i en molt bon estat de conservació ben entrat al segle XXI.
17: Veiem ara el telescopi gran, que se situa sota la cúpula de l'edifici. Per mirar pel telescopi cal obrir part de la cúpula.
18: L'ull s'ha de col·locar en aquell petit forat, en aquella peça s'anomena ocular, i per posar l'ull allà es fa servir aquesta escala. Sense moure'ns d'aquí, veiem aquella finestra quadrada, és el final del segon tub del telescopi, que té dos tubs en paral·lel. Allò era una càmera de fotos, ja l'any 1904. El telescopi original és doble, visual i fotogràfic.
17: Però la majoria d'observacions es fan des d'un telescopi situat al Montsec, que té un cel molt més fosc que el de Barcelona. Des d'allà s'observen asteroides i meteorits.
18: L'Observatori Fabra està especialitzat en cometes i asteroides, que són petits objectes del sistema solar que orbiten al voltant del Sol entre els planetes. N'hi ha moltíssims d'aquests, cal vigilar-los, calcular les seves trajectòries, recalcular-les, perquè amb la influència gravitacional dels planetes pateixen oscil·lacions i ser capaços, per exemple, de preveure impactes en planetes dels asteroides.
17: En la visita també es descobreixen els diferents instruments de la secció de meteorologia situats al jardí, amb explicacions de per què serveix i com funciona cadascun. I per acabar, una curiositat. L'Observatori Fabra no és un organisme públic, sinó que pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, amb seu a la Rambla. Els baixos de l'edifici els han llogat al Teatre Poliorama i amb les entrades venudes es contribueix al finançament de l'Observatori.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
0: 7 minuts i seran les 6. Us ho destacàvem, el sumari Lleida acull avui el primer fòrum que es fa a l'Estat espanyol sobre el transport d'animals vius, on s'aborden qüestions com la nova normativa de benestar animal que vol aprovar la Unió Europea. Lleida, Estela Busoms, també reclamen que cal una normativa específica per a aquest sector.
19: Consideren que s'ha de tenir en compte que transporten animals i, per tant, se'ls ha de considerar transport especial. Per exemple, demanen que es flexibilitzin els horaris de descans dels conductors, sobretot quan queden pocs quilòmetres per arribar a l'escorxador, o que se'ls deixi passar encara que hi hagi talls a les carreteres per manifestacions. Marc Pohó és gerent de l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals Vius.
20: No entenem el per què a nosaltres no se'ns aplica unes normatives més adaptades a la característica de la nostra activitat.
19: Un altre dels grans temes que s'abordarà és la nova regulació sobre benestar animal que vol impulsar la Unió Europea, però que està congelada des del 2023. La normativa preveu canvis en la densitat dels animals als camions o restringir-ne la circulació en casos de molta calor, entre altres qüestions. Segons Por, són mesures que no tenen en compte la realitat.
20: Quan més espai disponible es deixi en els animals, més risc tindran de patir lesions. Després, el tema de les temperatures també hem vist que no s'ha considerat la sensació tèrmica.
19: També es vol incidir en la bioseguretat, tenint en compte el context de pesta porcina. El fòrum començarà aquesta tarda a la Llotja de Lleida.
0: 5 minuts mal comptats i seran les 6, moment per tota l'actualitat esportiva.
5: Esports.
0: Roger Bosé, bona tarda.
21: Bona tarda. El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el primer fitxatge per a la pròxima temporada, Anthony Gordon del Newcastle, una presentació que va amb retard. El jugador anglès de 25 anys ja va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions per a la davantera. De fet, el Barça ja ha fet els primers moviments per fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
5: 3CAT Info.
21: Al Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Mitchell, després de 5 temporades, el tècnic madrileny ha enviat un missatge de comiat.
22: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
21: El nou destí de Mitchell serà l'Ajax. I també avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que ha fet balanç de temporada als mitjans oficials del club.
23: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així. I ajudant. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, de que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
21: L'Espanyol ha fet oficial avui l'adeu de 5 jugadors a banda dels 3 que estaven cedits. Ramon Terrats, Romero i Engonge acaben contracte aquest 30 de juny i no renoven Piquel i Calero. El central castellà ha estat 7 temporades a l'equip blanquiblau i ha jugat 158 partits. També a primera, per cert, avui el Rayo ha fet oficial la sortida d'Íñigo Pérez. El tècnic navarrès marxarà al Villarreal.
5: 3CAT Info.
21: El Sabadell visita avui el camp del Madrid Castell a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. El partit a les 9. Són declaracions del tècnic Ferran Costa.
1: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
21: I demà jugarà la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal a les 6 de la tarda. El tècnic dels parisencs, Luis Enrique, explica què li fa pensar que poden guanyar la segona Champions seguida.
2: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
5: Trescat Info.
21: Marc Márquez i Àlex Rins superen el tall i es classifiquen directament per a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ha estat un divendres de Ducatis al Mugello. N'hi ha 5 entre els 10 primers que passen el tall, entre els quals Marc Márquez, però també Àlex Rins, mentre que Maverick Viñales haurà de fer repesca. El més ràpid del dia ha estat Fabio Di Gianantonio, que ha liderat els dos entrenaments. El romà s'endú amb ell a la Q2 directa Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Aldeguer, Marc Márquez com a sisè, el líder Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Àlex Rins i també el rookie Diogo Moreira. Han de fer repesca, entre d'altres, Maverick Viñales, Pedro Acosta, Raúl Fernández i Ai Ogura. Demà les classificacions, quan faltin 10 minuts per a les 11 del matí, i la cursa esprint a les 3 en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet amb els partits de la 34ena i última jornada. Destaquen a 8:45 el Girona Joventut, l'UQAM de Múrcia Lleida i l'Andorra Barça. El Barça serà el primer partit l'endemà de l'anunci de comiat del tècnic Xavi Pasqual. També avui, ara a les 6, d'aquí a poca estona, Manresa amb Madrid. I també avui el Barça de Futbol Sala rep el Valdepeñas en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. A les 9 són declaracions del tècnic Javi Rodríguez.
3: Los veo confiados, los veo ilusionados porque, bueno, se nos abre el play-off, un play-off en el que hemos luchado muchísimo en la Liga Regular para quedar primeros y para tener el factor cancha, así que hay que aprovecharlo.
5: 3CAT Info. Trescat Info.
4: Són les 6, bona tarda. I aquesta, la primera titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
14: Les vies amb més afluència de vehicles són la P7, del Papiol fins passat Martorell, en sentit sud, i de Santa Perpètua de Mogoda fins a la Roca del Vallès, en sentit nord. També, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada de Barcelona, a la ronda de dalt de Pedralbes, al passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la ronda litoral de la zona franca, a la Barceloneta, en sentit Besòs. Afegim que, per una incidència ja resolta entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació, el pas de trens de la línia R1 tenen un retard de mitja hora aproximadament.
4: És a punt de començar al Departament d'Educació la reunió entre sindicats i conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors després que hi ha el conflicte escalés amb una tancada dels sindicats. Avui s'han fet avenços i la trobada que ha de començar en breu entre totes les parts podria ser la definitiva per sortir-ne amb un preacord. Donald Trump està reunit amb el seu equip per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat ell mateix. Trump reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit iranià. El president rus Vladimir Putin posa en qüestió que el dron que ha impactat en un edifici residencial a Romania fos d'origen rus i suggereix que podria ser ucraïnès. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i promet que defensarà cada centímetre del territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han escalat al seu voltant i fer valer les polítiques que ha impulsat el seu govern per trencar una setmana negra amb el PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen problemes per haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema. Unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que es remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I Candela Peña planteja dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol, segons ha confessat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'actriu estrena divendres que ve a Netflix el thriller La Desconocida, on interpreta un agent dels Mossos atormentada pels abusos del passat.
5: Esports.
21: El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit a les 9 i també avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet amb els partits de la 34a i última jornada. Ara a les 6 ha començat el Manresa-Madrid. Més tard, a 8:45, destaquen també el Girona-Joventut, el Camp de Múrcia-Lleida i l'Andorra-Barça.
4: Entre ahir i avui les temperatures han tocat sostre. Avui Catalunya ha registrat la màxima més alta al maig amb 39,5 graus a Vinebre. Durant el cap de setmana la calor afluixarà, però tot i així les màximes vorejaran els 36 a Ponent i a l'Ebre. Farà sol al matí i hi haurà ruixats al Pirineu a la tarda.
5: 3CAT Info.
4: Passant 4 minuts pràcticament de les 6 de la tarda, sóc el Marc Teixidó Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
5: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
4: I a aquesta hora és a punt de començar la reunió entre els sindicats de l'ensenyament i el departament per mirar de pactar les millores que reclamen mestres i professors. Després que ahir a la nit el conflicte escalés i acabés amb una tancada de representants sindicals a la conselleria, avui sembla que l'acord és més a prop. Ens ho pot explicar, però, des de la unitat mòbil al Departament d'Educació, la Maria Costa, amb el suport tècnic d'en Raül Orgales. Maria, bona tarda.
6: Bona tarda, puntuals. A 6:45 de la tarda els sindicats han tornat al Palauet per reprendre les negociacions en conjunt. Fins ara el departament ha optat per reunir-se individualment amb els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT, intersindical i COS per atendre individualment les seves peticions. Encara no ha començat la reunió perquè ara el govern s'ha trobat amb comissions obreres i UGT. Mentrestant, a fora, s'estan manifestant desenes de persones que continuen tallant la via Augusta. Quan comenci la reunió conjunta aquesta tarda s'ha de reprendre la qüestió salarial, principalment l'increment de 400 euros i si aquest pot anar lligat amb l'increment de l'IPC, un fet que faria pujar aquesta xifra tal com reclamen els sindicats. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, deia que no marxaran del Departament d'Educació fins que negociïn.
7: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
6: La consellera Esther Niubó predeia que l'USTEC ja havia posat sobre la taula una xifra i que ara no se'n pot desdir.
8: Te sorprèn perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
6: Ho deien declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. Altres peticions, per exemple, el pla de xoc per la inclusiva, reduir les ràtios, la internalització de les vetlladores i que també el personal d'atenció educativa pugui tenir les mateixes condicions laborals que la resta. Són qüestions que s'han de debatre també aquesta tarda.
4: Doncs, com sempre, n'estarem pendents a 3CAT Info. Gràcies, Maria Costa, amb el suport tècnic de Raül Orgales. Bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Precisament avui professors i docents han alterat la jornada turística de Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf ha tingut el seguiment de gairebé el 20% i l'ha seguit des de primera hora el David Àngela.
9: Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
10: És un missatge de fons de que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
9: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
11: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
9: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
4: 6 i 7 minuts.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Donald Trump està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social, on ha avançat un imminent aixecament del bloqueig naval que l'armada nord-americana manté sobre els ports iranians. En la publicació, Trump també torna a reclamar a la República Islàmica l'obertura incondicional i sense peatges de l'estret d'Hormuz i la renúncia a continuar desenvolupant el seu programa nuclear i a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran ha avançat que un acord és possible si els Estats Units renuncien a les demandes excessives. Fonts iranianes citades per l'agència iraniana Fars diuen que algunes de les demandes fetes per Donald Trump en la seva publicació, com la renúncia de cobrar peatges als vaixells, no estan recollides en el preacord. També indiquen que el text preveu que es paguin a Teheran 12.000 milions de dòlars de fons iranians que estan congelats a l'exterior. A més, també s'hauria pactat un alto al foc complet al Líban, on Israel ha incrementat els seus atacs aquesta setmana. I un altre conflicte, el d'Ucraïna. Vladimir Putin posa en qüestió que el dron que ha impactat en un edifici residencial a Romania fos d'origen rus i suggereix que podria ser ucraïnès. El president de Rússia ha comparegut davant la premsa aquesta tarda per demanar que Romania lliuri les restes de l'aparell perquè Moscou pugui portar a terme la seva pròpia investigació sobre l'incident. En qualsevol cas, aquesta és la repercussió més greu fins ara de la guerra ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Ha passat a la ciutat romanesa de Galati, al sud-est del país i a prop de la frontera amb Ucraïna.
13: És una altra provocació dels russos, però l'OTAN hi ha de fer alguna cosa.
24: Crec que Rússia està arribant de mica en mica aquí a Romania. Els romanesos i la Unió Europea han de cridar l'atenció perquè els russos entenguin que no poden fer una cosa així.
4: Romania expulsarà el cònsol rus de la zona de l'incident i tancarà el consulat. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i ha promès que defensarà cada centímetre del territori aliat. La Unió Europea denuncia que Moscou viola l'espai aeri amb impunitat. Brussel·les, Bruno Forteamires.
25: Ara per ara ningú parla d'activar l'opció d'una defensa col·lectiva prevista al tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica, Marc Rutte, promet que defensaran cada centímetre de territori i critica a les xarxes l'actitud imprudent, diu, de Rússia. Per la seva banda, la Unió Europea assegura que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari i la sobirania romanesa. Segons el portaveu de la Comissió Europea, Olof Gil, aquest és el primer cop que un dron rus provoca ferits en territori comunitari des que va començar la guerra a Ucraïna.
26: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
25: I a les xarxes, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha fet una crida per evitar que després d'aquest incident a Romania, Rússia surti impune, sense concretar què vol dir això. De moment, la Unió Europea prepara des de fa setmanes un nou paquet de sancions contra Moscou.
4: Més temes.
5: 3CAT Info.
4: Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble. No generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president Salvador Illa.
12: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic. No?
4: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones d'una mitjana d'edat de 29 anys. L'Anna Vela és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar el lloguer, no podia estalviar per pagar l'entrada a un pis.
15: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
4: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor, a banda, acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques, la inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%, se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat els transports de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals, però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'ha baratit. Precisament, la preocupació per l'habitatge marca rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que situa el PSOE com a guanyador en unes hipotètiques eleccions generals recull que gairebé la meitat dels enquestats consideren l'accés a l'habitatge un problema de pes, la xifra més alta que ha registrat mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Amb entrevistes prèvies a l'esclat de les causes judicials que afecten el PSOE, el sondeig pronostica una victòria socialista amb un 36% dels vots, una mica menys que ara fa un mes. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, malgrat la tendència a l'alça dels populars. Vox també pujaria, després de dos mesos a la baixa, mentre que Sumar s'enfonsaria al seu mínim menys d'un 6% a les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% de la mostra veu amb bons ulls la prioritat nacional que el PP ha signat en els seus acords territorials amb Vox. És el mateix percentatge de ciutadans que opinen que és constitucional. Sentíem a parlar dels conflictes de corrupció que assetgen a l'entorn de Pedro Sánchez. Doncs bé, el president espanyol tanca una setmana negra amb aquest esclat del sumari del cas Zapatero i amb la suposada trama del PSOE per torpedinar les causes judicials obertes contra el partit. En un acte aquest migdia a Madrid, Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel govern espanyol amb la vista posada a esgotar la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
16: Els socialistes s'aferren a la idea d'una conspiració antidemocràtica contra ells. Partit i govern espanyol creuen que són víctimes d'un setge, d'una persecució judicial, però avui Sánchez ha evitat fer-ne cap crítica i tampoc ha parlat de cap de les investigacions que l'encerclen. El president del govern espanyol s'aïlla, manté l'agenda i avui en un acte sobre cultura ha reivindicat el futur del seu govern davant del soroll.
17: Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y sobre todo que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
16: Cap dels seus aliats parlamentaris vol obrir la porta al PP i Vox amb una moció de censura, però la pressió creix. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, dona la legislatura per finiquitada i espera que Sánchez convoqui eleccions. Declaracions a Televisió Espanyola.
18: No esperamos nada. Nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
16: I avui s'han fet públics nous detalls de la investigació contra la dona de Pedro Sánchez,

0: Tarda, Marc. Hi ha força cotxes a la P7, sobretot del Papiol fins passat Martorell, pràcticament fins a Gelida en sentit sud, i de Santa Perpètua de Mogoda fins a la Roca del Vallès en sentit nord, com també al Perelló en sentit sud cap a Amposta. A la C-17, retencions a Parets del Vallès i també a Granollers en sentit nord, a la C-32 a Premià de Dalt i a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C-60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C-32, a la C-58 a Ripollet en sentit sud, tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat cap a Barcelona també, a la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a la C31 a Badalona cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes al Passeig Vall d'Aura en sentit Besòs, a la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. I afegim que per una incidència que ja s'ha resolt entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació, hi ha retards en els trens de les línies R1 i R4. De moment és tot. Tindrà més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Néstor Gómez.
3: Avui Catalunya ha registrat la temperatura màxima més alta en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Mai havíem assolit una temperatura tan alta en aquest mes, una temperatura de ple estiu que arriba molt d'hora al mes de maig, en aquestes acaballes del mes. I tot amb unes temperatures que la resta del país han estat altes, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en canvi han baixat lleugerament o de manera consistent fins i tot en algunes contrades de les comarques de Girona i a la façana costa. Una tarda que, a més de la calor, també ens ha dut ruixats. Ruixats que han descarregat amb intensitat a punts del Berguedà, que han deixat fins a 24 litres per metre quadrat a Vià, 23 a Castellà del Riu, al Santuari de Caral, 11 litres, a Berga, 5 litres, o a Casserres, també 5 litres per metre quadrat. També tenim ara mateix actiu alguns ruixats cap a l'àrea del Solsonès. Unes precipitacions que tenen les hores comptades perquè aquestes grans nuvolades necessiten aquesta gran escalfor que hem tingut aquests darrers dies per poder créixer, desenvolupar-se i descarregar, i a mesura que vagi avançant la tarda, aquestes s'aniran diluint. I tot això a les portes d'un cap de setmana en el qual la temperatura, aquesta calor tan extrema que han tingut, abandonarà, es desinflarà una miqueta. De calor en tindrem i molta, perquè dissabte i diumenge les màximes rondaran a Ponent la xifra dels 36 graus. És a dir, que de calor en farem molta, però s'allunya d'aquests valors tan extrems de dijous i divendres. De tal manera que continuarem parlant de calor intensa arreu del país, tot això amb matins assolellats i tarda amb ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
4: 12 minuts i seran 6:45 de la tarda. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri els productors de tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors. El Ministeri per a la Transició Ecològica preveu aprovar el nou model de subhasta les pròximes setmanes i els pagaments per a la capacitat que s'inclouran al sistema permetran que les companyies com Naturgy, Verdrol o Endesa puguin aspirar a percebre part dels 900 milions anuals que s'injectaran en una dècada. La calorada que estem i ens explicava ara explicant el Néstor té uns rècords en molts punts del país. En els últims 24 hores, 31 de les 126 estacions que mesura la temperatura a Catalunya han assolit valors inèdits fins ara en un mes de maig. El valor més alt frega els 40, ho deia el Néstor, és a Vinebre, 39 graus i mig, i supera la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya l'any 2022. També s'han registrat 37 graus i mig per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, o els gairebé de 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabrat de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
5: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
4: La plataforma Escoles que Cremen, on 150 centres educatius registren diàriament les temperatures assolides a les aules, denuncia que en les últimes hores un 90% han superat de llarg els límits legals. Entre els centres que s'han situat per sobre dels 30 graus hi ha l'Institut de Celrà, Castellbisbal o Llançà, l'Escola Roureda de la Tordera o la Mitjana de Lleida. Noelia Caselles.
2: L'edifici

0: Si en som, inaugurat el 2010, acull un institut i una escola. Aquest matí, quan hi han entrat, ja es fregaven els 30 graus, això és 3 per sobre del màxim recomanat, i ara hi ha espais on se superen de llarg els 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Ens ho deien les mestres, els passadissos i també la directora, la Txell Soler.
1: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot, però ja et dic jo que moltes coses es poden fer dins de l'aula.
0: I mentre més amunt puges, més augmenta també el termòmetre. L'Arlet fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
2: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
0: L'escola té aire condicionat a la zona d'infantil, un projecte del departament de fa 2 anys, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. Des de l'AFA ho han reclamat al departament. Adrià Miquel n'és el president.
3: El departament diu que intentem assumir-ho l'AFA, la instal·lació d'un aparell nou o l'ampliació de la potència d'aquest aparell. El que passa és que també ens han dit de que abans ha de venir un enginyer, fer un projecte. Evidentment, en el moment quan és més necessari, no es pot assumir i necessitem una solució urgent ja.
0: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
4: Més temes. Els agents rurals adverteixen avui de perill molt alt d'incendi a diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en nivell 3 de risc en una escala de màxims de 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals COS, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millori.
5: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaria una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
4: Preocupa sobretot als agents rurals la sega de cereal, que ahir ja els va provocar un ensurt. La maquinària agrícola en les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc.
5: Hi ha una intensificació de la vigilància d'aquestes zones i específicament també de les tasques de sega de cereal. Ahir ja vam tenir un petit incendi de cereal a Lleida, de 30 hectàrees. Són mesures necessàries quan es donen situacions de temperatures altes persistents, amb aquestes humitats relatives que no es recuperen a la nit.
4: Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
6: 3CAT Info.
7: ¿Sabéis quién soy?
8: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
9: El contenedor donde te encontramos es suyo.
4: És Candela Peña, que té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller, ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè els seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
10: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
11: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
10: Absolutament.
11: ¿Sobre què aniria?
10: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que me importa, Ricard.
4: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
13: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
12: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
16: Catalunya migdia.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
16: Amb Òscar Fernández.
17: Cada dia a les 2.
12: I a partir de les 3...
17: L'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: Esports.
4: Fins a 6:45. Roger Brusà, bona tarda.
18: Bona tarda. El Barça ha d'anunciar i presentar aquesta tarda el primer fitxatge per a la pròxima temporada. Anthony Gordon del Newcastle, un anunci i una presentació que s'ha retardat moltes hores. Estava previst que fos a quarts de dues i ara mateix ja són quarts de set. En tot cas, el jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions per a la davantera. És més, el Barça ha fet ja els primers moviments per fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
16: Trescat Info.
18: Al Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Michel Sánchez, després de 5 temporades, el tècnic madrileny ha enviat un missatge de comiat.
15: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
18: El nou destí de Michel serà l'Ajax. També avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que ha fet balanç de temporada en declaracions oficials als mitjans del club.
19: Hi ha molta feina per endavant, d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica en la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així, i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir, i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
18: L'Espanyol ha fet oficial avui l'adeu de 5 jugadors a banda dels 3 que estaven cedits. Ramon Terrats, Romero i Engonge acaben contracte aquest 30 de juny i no renoven. Piquel i Calero, el central castellà, ha estat 7 temporades a l'Espanyol i ha jugat 158 partits. També a primera, per cert, avui el Rayo ha fet oficial la sortida d'Íñigo Pérez. El tècnic navarrès marxarà al Villarreal.
16: 3CAT Info.
18: El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castell a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió, el partit a les 9. Són declaracions del tècnic Ferran Costa.
20: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat, amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
18: I demà jugarà la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal a les 6 de la tarda. El tècnic dels parisencs, Luis Enrique, explica què li fa pensar que poden guanyar la segona Champions seguida.
21: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: Marc Márquez i Àlex Rins superen el tall i es classifiquen directament per a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ha estat un divendres de Ducatis al Mugello. N'hi ha 5 entre els 10 primers que passen el tall, entre els quals Marc Márquez, però també Àlex Rins, mentre que Maverick Viñales haurà de fer repesca. El més ràpid del dia ha estat Fabio Di Gianantonio, que ha liderat els dos entrenaments. El romà s'endú amb ell a la Q2 directa. Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, Aldeguer, Marc Márquez, el líder, Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Àlex Rins i el rookie Diogo Moreira. Han de fer repesca, entre d'altres, Maverick Viñales, Pedro Acosta, Raúl Fernández i Ai Ogura. Demà les classificacions, quan faltin 10 minuts per les 11 del matí, i la cursa sprint a partir de les 3 de la tarda, en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
16: 3CAT Info.
18: I avui, última jornada de la fase regular de la Lliga ACB, tenim en joc ara mateix el segon quart, el Manresa 37, Real Madrid 26.
16: 3CAT Info.

0: Senyals horaris de 6:45 de la tarda. Sintonitzeu 3CAT Info. Moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant aquesta tarda. Comencem però actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Les principals vies que repleguen més cotxes són l'AP7, el Papiol i també de Martorell a Gelida en sentit sud i de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès en sentit nord, com també el Perelló en sentit sud cap a Amposta. A la C32, a la línia del Maresme fins a Mataró. També tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la Ronda de Dalt de Pedralbes al Passeig Vall d'Aura en sentit Besòs, a la Ronda Litoral de la Zona Franca a la Barceloneta també en sentit Besòs, i hi ha retards importants en els trens de les línies R1 i R4 per una incidència que ja està resolta entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació.
0: Més qüestions del trànsit d'aquí a 15 minuts. És a punt de començar el Departament d'Educació la reunió entre sindicats i conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. Després que hi ha conflicte escalés amb una tancada dels sindicats, avui s'han fet avenços i la trobada que ha de començar, esperem que en breu, entre totes les parts, podria ser la definitiva per sortir-ne amb un preacord. També pendents aquesta tarda del que passi a Washington, Donald Trump està reunit amb el seu equip per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat ell mateix a la seva xarxa social. Trump reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit iranià. La propera mitja hora, però, també us parlarem de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, que calcula que la regulació extraordinària d'immigrants tindrà un impacte pràcticament nul en les cotitzacions. L'AIREF valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho, treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com escoles bressol o oficines d'atenció ciutadana. I, d'altra banda, la Generalitat implantarà un mecanisme per controlar permanentment les bases de les basses, volíem dir, del Delta de l'Ebre.
2: Esports.
0: Arribarem quan faltin 5 minuts per les 7. Roger, amb quins temes?
3: Doncs el Barça, que ha d'anunciar i presentar aquesta tarda el primer fitxatge per a la pròxima temporada, és Anthony Gordon del Newcastle, una presentació que de moment va amb molt retard. El jugador anglès, en tot cas, va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros.
0: I entre ahir i avui, les temperatures han tocat sostre. Avui Catalunya ha registrat la màxima més alta al maig, amb 39 graus i mitja a Vinebre. Durant el cap de setmana la calor afluixarà, però tot i així les màximes vorejaran els 36 a Ponent i a l'Ebre. Farà sol al matí i hi haurà ruixats al Pirineu de tarda. Passen pràcticament 3 minuts de 6:45 de la tarda. És a punt de començar la reunió entre els sindicats de l'ensenyament i de l'apartament per mirar de pactar les millores que reclamen mestres i professors. Després que ahir a la nit el conflicte escalés amb una tancada dels representants sindicals a la conselleria, avui sembla que l'acord és més a prop. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Raül Orgalés i Maria Costa.
4: Puntuals a 6:45 de la tarda, els sindicats han tornat al Palauet per reprendre les negociacions en conjunt. Fins ara el departament ha optat per reunir-se individualment amb els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT, intersindical i COS per atendre individualment les seves peticions. Encara no ha començat la reunió perquè ara el govern s'ha trobat amb comissions obreres i UGT. Mentrestant, a fora s'estan manifestant desenes de persones que continuen tallant la Via Augusta. Quan comenci la reunió conjunta aquesta tarda s'ha de reprendre la qüestió salarial, principalment l'increment de 400 euros i si aquest pot anar lligat amb l'increment de l'IPC, un fet que faria pujar aquesta xifra tal com reclamen els sindicats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, deia que no marxaran del Departament d'Educació fins que negociïn.
5: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
4: La consellera Esther Niubó deia que l'USTEC ja havia posat sobre la taula una xifra i que ara no se'n pot desdir.
6: Te sorprèn perquè la portaveu nacional de l'USTEC va situar ja fa setmanes aquests 400 euros com una xifra que deien en el seu moment que aixecaria les mobilitzacions. Aquesta és la xifra.
4: Ho deien declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Altres peticions, per exemple, el pla de xoc per la inclusiva, reduir les ràtios, la internalització de les vetlladores i que també el personal d'atenció educativa pugui tenir les mateixes condicions laborals que la resta. Són qüestions que s'han de debatre també aquesta tarda.
0: Més qüestions d'aquesta tarda. Donald Trump està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social, on ha avançat un imminent aixecament del bloqueig naval que l'armada nord-americana manté sobre els ports iranians. En la publicació, Trump també torna a reclamar a la República Islàmica l'obertura incondicional i sense peatges de l'estret d'Hormuz i la renúncia a continuar desenvolupant el seu programa nuclear i a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran ha avançat que un acord és possible si els Estats Units renuncien a les demandes excessives. Fonts iranianes, citades per l'agència iraniana Fars, diuen que algunes de les demandes fetes per Donald Trump en la seva publicació, com la renúncia de cobrar peatges als vaixells, no estan recollides en el preacord. També indiquen que el text preveu que es paguin a Teheran 12.000 milions de dòlars dels fons iranians que estan congelats a l'exterior. A més, també s'hauria pactat un alto el foc complet al Líban, on Israel ha incrementat els seus atacs aquesta setmana.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Més qüestions. El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs que va presentar el Parlament el setembre del 2023 contra la llei estatal pel dret a l'habitatge. La cambra va presentar el recurs després d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que va considerar que diversos articles de la norma podien vulnerar competències de Catalunya en matèria d'habitatge i urbanisme. L'alt tribunal ha conclòs que la llei estatal no impedeix que les autonomies puguin fer les seves polítiques d'habitatge i que tenen un ampli marge de maniobra per legislar. Més temes. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal calcula que la regularització extraordinària d'immigrants tindrà un impacte pràcticament nul en les cotitzacions. L'AIREF calcula que el procés anunciat pel govern espanyol pot arribar a afectar 950.000 persones en edat de treballar i que això significarà un impacte en el creixement econòmic de poc més del 0,1% del PIB, que s'acabarà absorbint en tan sols 4 anys. L'informe de l'AIREF, publicat avui, valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute. L'Autoritat Fiscal detecta certa vulnerabilitat en el model per l'envelliment de la població i les tensions econòmiques i recomana que es modifiquin les regles de despesa per garantir-ne la sostenibilitat. Als jutjats de Tarragona, l'empresa gasista Messer ha defensat la legalitat de totes les seves actuacions en l'anomenat cas Montoro. És la suposada trama de corrupció vinculada a l'exministre d'Hisenda espanyol Cristóbal Montoro i al despatx Equipo Económico per tracte de favor fiscal. Tarragona, Manel Sastre.
7: Avui ha declarat la representació jurídica de Messer. Aquesta és l'empresa origen del cas que es va destapar per uns correus electrònics trobats durant un escorcoll. Fonts judicials expliquen que la responsable jurídica només ha respost al seu advocat per admetre el contracte amb l'empresa de Montoro, però l'ha vinculat a l'assessorament tècnic per la transposició d'una directiva fiscal. L'empresa assegura en una nota que està col·laborant amb la justícia per aclarir tots els fets. Un altre directiu de l'empresa, que també hi estava citat, s'ha acollit el dret a no declarar. La causa, que està en fase d'instrucció, analitza si diverses empreses gasistes, moltes a Tarragona, van pagar al despatx de Montoro per obtenir reformes fiscals favorables i estalviar-se centenars de milers d'euros. El cas afecta una trentena d'investigats per suposats delictes de suborn, tràfic d'influències, frau i corrupció empresarial.
2: 3cat Info.
0: La diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també fa un pas i es presentarà a les primàries per elegir el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Diu que s'hi presenta amb la voluntat d'integrar totes les sensibilitats del partit i deixar enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. També han anunciat que aspiren a ser candidats l'actual cap del grup municipal, Jordi Martí, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Junts activarà dilluns el procés electoral i el 21 de juny es proclamarà candidat. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors de serveis municipals d'atenció directa, com escoles bressols o oficines d'atenció ciutadana, que, per la seva banda, també acusen l'Ajuntament de negar-se a negociar. Aquest matí s'han concentrat, com sentíem, a la plaça de Sant Jaume en Escura.
8: Protesten contra el conveni col·lectiu que es va signar al gener. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el Papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
9: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
8: Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així a aquests grups municipals.
10: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació que són els espais democràtics de relacions laborals.
8: Comissions Obreres, UGT i CESIF, que sí que van signar el conveni, han dit que coincideixen en moltes de les reivindicacions d'aquests treballadors en vaga, però asseguren que el conveni signat és bo.
0: Hi ha acord entre el govern i la comunitat de regants del Canal d'Urgell que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. Tots dos han decidit tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin i no esperar un suport del 100% dels regants com fins ara. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
11: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, una votació que es va ajornar perquè no tenia el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
12: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, no, doncs que ho facin.
11: De moment, ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees, distribuïdes en 14 municipis de les comarques de la Noguera, l'Urgell, les Garrigues, el Pla d'Urgell i el Segrià. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
13: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
11: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: Els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i la complexitat de la seva feina per millorar-ne el funcionament. En un congrés a Girona han presentat un informe que conclou, entre d'altres, que un de cada deu professionals reconeix amb freqüència que de visites queda per sota del que seria recomanable a Girona, Maria Rovira.
14: Consideren que la inversió de recursos en salut mental no es tradueix en els canvis en l'atenció que esperarien els psicòlegs clínics. Es prioritzen, consideren indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. I això sobretot perquè els tempos del sistema no s'adapten als criteris clínics. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
15: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema. Estem posant més recurs aquí que en els seguiments, amb les mateixes persones, que els indicadors estan orientant on posem els esforços assistencials i estan, d'alguna manera, creant per si mateixos la resposta assistencial, quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
14: L'informe alerta, per exemple, que 7 de cada 10 professionals diuen que porten 100 persones en seguiment actiu simultani. Els professionals creuen que les mancances en el funcionament podrien provocar la pèrdua de persones ateses en trànsit entre diferents recursos o el desgast dels professionals. La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural, que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Primer signe d'esperança amb l'Ebola curat. Un primer pacient infectat a la República Democràtica del Congo ho ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut en un cas que obre la porta perquè més gent se'n surti, ja que fins ara sobre aquesta soca, que no és la més letal, no hi havia ni vacuna ni teràpia. L'agència de l'ONU remarca la importància d'accedir a l'atenció precoç. Aquest malalt ha donat negatiu en dos tests i ha pogut sortir de l'hospital. Això envia un missatge d'optimisme respecte d'un brot que en dues setmanes se sospita que ha provocat en aquest país centreafricà la mort de 223 persones i ha fet més de 900 infectats, segons dades de l'ONU. A la veïna Uganda, el govern ha confirmat 9 positius. Precisament, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha arribat al Congo per reclamar més finançament. Només s'ha rebut un terç dels diners necessaris i per enviar aquest missatge al món.
16: He vingut aquí per demostrar a les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor. Però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
0: To stop this. El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte d'altres, on també han sorgit casos perquè, segons ell, això n'incentiva l'ocultació. En aquest sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat aquest matí la instal·lació d'un centre de quarantena per nord-americans exposats a l'Ebola.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pocs segons i seran 3:15 de la tarda. Temps a 3CAT Info d'actualitzar la situació del trànsit i també el transport públic i la previsió meteorològica. Àrea de serveis. Primera connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Doncs hi ha aquestes retencions a la P7 de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, en sentit sud, de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès, en sentit nord, i també al Perelló, en sentit sud, cap a Amposta. A la C-17 a Granollers, en sentit nord. A la C-32, la línia, pràcticament tota la línia del Maresme fins a Mataró, en sentit nord. També a la C-55 a Castellbell i al Vilà, en sentit nord, cap a Manresa. A la C-60 a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C-32. A la C-63 a Lloret de Mar, cap a la costa. A la C-58 a Ripollet, en sentit sud. A la C-58 i C-33 des de Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. També a la A-2 a Cornellà de Llobregat, cap a Barcelona. A la C-32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud. A la C-31 a Badalona, cap a Barcelona. A la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. A la B-10 a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt de Pedralbes, al Passeig Valldaura, en sentit Besòs, a la Ronda Litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca a la Barceloneta també en sentit Besòs. I acabarem dient que es mantenen aquests retards de les línies de tren R1 i R4 per una incidència que ja s'ha resolt entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: Avui és el segon dia del pic de calor i s'ha notat moltíssim, sobretot a l'interior del país i també a les Terres de l'Ebre, màximes que han arribat a 39,5 graus a Vinebre, la temperatura màxima més alta registrada a Catalunya en un mes de maig. Tot això amb unes temperatures que s'han mostrat molt càlides, extremes, a punts de ponent interior de les Terres de l'Ebre, i en canvi ha afluixat una miqueta avui la calor cap a les comarques de Girona i al litoral. Fruit d'aquesta suavitat una miqueta o no tan extrema, han crescut nuvolades amb força a l'àrea del Pirineu, que han descarregat ruixats i tempestes en poca estona, però que han sigut intensos en alguns punts del Berguedà. Destaquem 24 litres per metre quadrat a Vià o els 23 de Castellà del Riu. Unes precipitacions que ens han d'acompanyar durant les immediates hores, però que a partir del vespre, a mesura que el sol vagi marxant, els hi faltarà energia i això farà que es vagin desfent arribada a la nit. I tot de cara a un cap de setmana que s'espera, per un costat, amb una calor que fluixarà lleugerament de calor, en continuarem tenint tant dissabte com diumenge intensa a totes les comarques de l'interior, però ja no tan extrema com aquests darrers dies. Les màximes més altes de dissabte i diumenge rondaran la xifra dels 36 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a ponent a la resta del país, a l'entorn dels 32, 33, 34 graus, és a dir, ambient estival, però sense aquests valors tan extrems. I tot això amb uns matins que seran assolellats i unes tardes on creixeran grans nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on descarregaran ruixats i tempestes.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat.
18: El radar de 3CAT Info.
2: Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
0: 12 minuts per arribar a les 7. La Generalitat implantarà un mecanisme per controlar permanentment les basses del Delta de l'Ebre. Ja s'ha licitat la plataforma. El seu desplegament el coordinarà el Parc Natural Tortosa, Jordi Barranca.
19: L'objectiu és que en un any ja estiguin actius i, per tant, que hi hagi més informació i el més actualitzada possible per saber com actuar i quines inversions fer al Delta de l'Ebre. Es calcularan variables com ara el nivell de l'aigua, la salinitat, la temperatura o l'oxigen dissol. Miquel Alonso, màxim responsable de Territori i les Terres de l'Ebre, en declaracions a la CNN.
20: A nosaltres és un aspecte que ens preocupa molt. Serà el Parc Natural del Delta l'encarregat d'anar treballant tot això. Este projecte s'inclou dins de tots aquells programes de sensorització que no només la Generalitat, sinó també altres institucions, com per exemple l'IRTA, no, ja tenen desplegat al Delta.
19: El sistema s'aplicarà en espais com els Ullals de Baltasar, l'Encanyissada, la Tancada, les llacunes de l'Illa de Budà, el Canal Vell i les Muscleres, entre d'altres. El cost del projecte no arriba al 1,5 milió d'euros.
0: La multinacional química Kemira invertirà 40 milions d'euros a les seves instal·lacions de la Canonja, al Tarragonès. La firma finlandesa construirà la primera planta de reactivació de carbó actiu a la península Ibèrica. Tarragona, Ricard Buigas.
18: Kemira és líder a Europa i al nord d'Àfrica en el tractament d'aigües. A la factoria de la Canonja fa els productes que després es distribueixen a les depuradores urbanes. Ara ha projectat una inversió de 40 milions d'euros per augmentar la productivitat. 20 milions es destinaran a construir la primera planta de reactivació de carbó actiu a la península. Estarà enllestida l'any 2029. Amb aquesta inversió, Kemira preveu doblar la facturació a la Canonja. Els altres 20 milions seran per impulsar la producció de clorhidrat d'alumini, utilitzat principalment en el tractament d'aigua potable en depuradores. Aquesta planta ja s'està executant i estarà operativa el 2028. Per als seus projectes d'expansió, la multinacional ha comptat amb el suport d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses del Departament d'Empresa i Treball.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: El drama de Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena del cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen dues produccions catalanes, Corredora i Mallorca Confidencial, Marc Garriga. Ready and turn.
21: Nice. The wedding is this Saturday. The stories are you gonna do?
22: What do you mean, my speech? Yeah.
23: El drama narra el sotrac d'una parella just abans de casar-se quan la núvia revela un secret molt íntim que implica dubtes morals importants. A partir d'aquí, la pel·lícula no es converteix en un melodrama romàntic ni en un simple producte per al lluïment de dues estrelles joves de moda, sinó que acaba sent un film provocador que planteja reflexions molt oportunes amb valentia i originalitat. Pel que fa a les produccions catalanes, Corredora és el primer llargmetratge en solitari com a directora de Laura García Alonso i brilla com a anàlisi molt encertada de la salut mental dels esportistes d'elit. I Mallorca Confidencial és un thriller irregular i previsible amb un excel·lent, això sí, Lolita Flores com a matriarca d'un clan gitano que comanda una xarxa de narcotràfic. Completen les novetats la divertida Conoce a los Bárbaros sobre la doble moral europea a l'hora d'acollir refugiats, el thriller La Silla amb Jaime Lorente i dues cintes d'animació infantil en català, la finlandesa Flick i el recull de curs Més enllà del cel i les estrelles.
0: It's very funny. Avui comença a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. A exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui i fins al 12 de juliol. Els visitants podran gaudir del treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanya al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
24: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumini, que aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren, i entre les activitats proposa un mercat de diversos tallers.
24: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants al festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona demà a la tarda. El Festival Segre de Negre torna a convertir Lleida en la capital de la novel·la criminal. El certamen literari celebra els seus 10 anys de recorregut i entregarà aquest vespre el Premi Trajectòria a l'escriptor Pep Coll. Lleida, Julià Albacar.
25: Recorre els carrers de Lleida que han estat escenaris de literatura criminal o diverses taules rodones que ens acosten a un dels gèneres preferits dels autors i autores de Ponent. És el que ens proposa aquesta edició del Segre de Negre, molt marcada per la celebració dels 10 anys del festival. Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions, i Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, coorganitzadors.
26: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder atansar aquest gènere en concret a la ciutadania.
27: És un gènere que crec que està totalment consolidat a
3: dins de la literatura catalana i també i especialment de la literatura lleidatana.
25: El Festival Estany homenatja l'escriptor del Pallars Jussà, Pep Coll, per la seva llarga trajectòria literària, on també ha apostat per la novel·la negra. Rebrà el Premi Trajectòria esta tarda.
2: 3CAT Info. Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
4: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
4: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'accés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
4: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir...
4: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: 5 minuts i seran les 7.
2: Esports.
0: Roger Arbussà, bona tarda.
9: Bona tarda. El Barça anunciarà i presentarà finalment a partir de les 7 de la tarda el primer fitxatge per a la pròxima temporada. Anthony Gordon, del Newcastle, el jugador anglès de 25 anys, ja va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions per a la davantera. De fet, el Barça ja ha fet els primers moviments per fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. I d'altra banda, el Barça també ha arribat a un acord amb Bernardo Silva. Només falta el vistiplau del tècnic Hansi Flick. La voluntat del migcampista portuguès de fitxar pel Barça és determinant i faria un esforç renunciant a gran part del seu salari.
2: 3CAT Info.
9: Al Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Mitchell de la banqueta després de 5 temporades, el tècnic madrileny ha enviat un missatge de comiat.
22: 5 anys de... coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
9: El nou destí de Mitchell serà l'Ajax. També avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que ha fet balanç de temporada en declaracions als mitjans oficials del club.
27: Hi ha molta feina per endavant, d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica en la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així, i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, de... que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
9: L'Espanyol ha fet oficial avui l'adeu de 5 jugadors a banda dels 3 que estaven cedits. Ramon Terrats, Romero i Engonge acaben contracte aquest 30 de juny i no renoven Piquel i Calero. El central castellà ha estat 7 temporades a l'Espanyol i ha jugat 158 partits. També a primera, per cert, avui el Rayo ha fet oficial la sortida d'Íñigo Pérez. El tècnic navarrès marxarà al Villarreal.
2: 3CAT Info.
9: El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castell a l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit a les 9. Són declaracions del tècnic Ferran Costa.
28: No estem aquí ara de regal, o sigui, juguem un play-off d'ascens a segona divisió perquè ens ho hem guanyat amb un nivell durant la temporada altíssim, fent moltíssimes coses bé, pencant com animals i lluitant a més no poder, i ara nosaltres el que volem és ser ambiciosos i competir el partit per guanyar-lo.
9: I demà jugarà la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal a les 6 de la tarda a Budapest. El tècnic dels parisencs, Luis Enrique, explica què li fa pensar que poden guanyar la segona Champions seguida.
29: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
9: L'Arsenal pot guanyar la primera Champions de la seva història i d'això n'és ben conscient el seu entrenador Mikel Arteta.
1: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
2: 3CAT Info.
9: I Marc Márquez i Àlex Rins superen el tall i es classifiquen directament per a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Ha estat un divendres de Ducatis al Mugello. N'hi ha 5 entre els 10 primers que passen el tall, entre els quals Marc Márquez, però també Àlex Rins, mentre que Maverick Viñales haurà de fer repesca. El més ràpid del dia ha estat Fabio Di Gianantonio, que ha liderat els dos entrenaments. Han de fer repesca, entre d'altres, Maverick Viñales, Pedro Acosta, Raúl Fernández i també Ai Ogura. Demà les classificacions, quan faltin 10 minuts per les 11 del matí i la cursa sprint a partir de les 3 de la tarda en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Info. 3CAT Info.

0: Són les 7. Comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Les retencions més destacades les trobem a l'AP7, al Perelló, en sentit sud, cap a Amposta, hi ha uns 6 quilòmetres de retencions, també al Papiol, Martorell i la Granada, en sentit sud, i de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès, en sentit nord. Tant a la C58 com a la C33, a Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona, a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, de Pedralbes, al Passeig Valldaura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca, al Poble Sec, en sentit Besòs. Retards importants, a més, als trens de les línies R1 i R4 per una incidència ja resolta entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació.
0: Ja està en marxa al Departament d'Educació la reunió entre sindicats i la Conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. Després que ahir el conflicte escalés amb una tancada dels sindicats, avui s'han fet avenços i la trobada que està en marxa entre totes les parts podria ser la definitiva per sortir-ne amb un preacord. Donald Trump està reunit també amb el seu equip per reprendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit iranià. El president rus Vladimir Putin posa en qüestió que el dron que ha impactat en un edifici residencial a Romania fos d'origen rus i suggereix que podria ser ucraïnès. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i promet que defensarà cada centímetre de territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra d'Ucraïna a un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'hagi acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal calcula que la regularització extraordinària d'immigrants tindrà un impacte pràcticament nul en les cotitzacions. L'AIREF valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute. I acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte.
2: Esports. El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castell a l'anada de les semifinals del play-off de Sens a segona. El partit a les 9 i també avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet amb els partits de l'última jornada. En joc ara el tercer quart, el Manresa 56, Madrid 50. A dos quarts de 9, Girona-Joventut, un camp de Múrcia-Lleida i Andorra-Barça.
0: I ens falta el temps. Entre ahir i avui les temperatures han tocat sostre. Avui Catalunya ha registrat la màxima més alta del mes de maig, amb 39,5 graus a Vinebre. I durant el cap de setmana la calor afluixarà, però tot i així les màximes vorejaran els 36 a Ponent i a l'Ebre farà sol al matí i alguns ruixats de tarda al Pirineu.
3: Trescat Info.
0: Passen tot just 4 minuts de les 7. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: I a aquesta hora sí, ja està en marxa la reunió entre els sindicats de l'ensenyament i el departament per mirar de pactar les millores que reclamen mestres i professors. Després que ahir a la nit el conflicte escalés amb una tancada de representants sindicals a la conselleria, avui sembla que l'acord, doncs, és més a prop. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Raül Orgales i Maria Costa, bona tarda.
4: Bona tarda. Després d'una aturada de 5 hores s'ha reprès la reunió entre la consellera d'Educació i tots els sindicats per reconduir les negociacions. En les darreres hores, la consellera s'ha reunit individualment amb cada sindicat per escoltar les seves peticions. Ara ho fan en conjunt. Segons fonts sindicals, el govern hauria ofert un augment del nou complement. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, deia que no marxaran del departament.
5: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
4: Hi ha serrells oberts encara, com la incorporació de docents principalment per l'escola inclusiva, tot i que fonts sindicals asseguren que ja hi ha molt consens.
0: Maria Costa, amb el suport tècnic de Raül Orgales des del Departament d'Educació. Gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I més qüestions. Donald Trump està reunit amb el seu equip de seguretat de la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi ja a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social, on ha avançat un imminent aixecament del bloqueig naval de l'armada nord-americana que manté sobre els ports iranians. En la publicació, Donald Trump també torna a reclamar a la República Islàmica l'obertura incondicional i sense peatges de l'estret d'Hormuz i la renúncia a continuar desenvolupant el seu programa nuclear, també a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran ha avançat que un acord és possible si els Estats Units renuncien a les demandes excessives. Fonts iranianes, citades per l'agència iraniana Fars, diuen que algunes de les demandes fetes per Donald Trump en la seva publicació, com per exemple la renúncia a cobrar peatges als vaixells, no estan recollides en el preacord. També indiquen que el text preveu que es paguin a Teheran 12.000 milions de dòlars de fons iranians que estan congelats a l'exterior i, a més, també s'hauria pactat un alto al foc complet al Líban, on Israel ha incrementat els seus atacs aquesta setmana. I Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha impactat en un edifici residencial a Romania fos d'origen rus i suggereix que podria ser ucraïnès. El president rus ha comparegut davant la premsa aquesta mateixa tarda per demanar que Romania lliuri les restes de l'aparell perquè Moscou pugui portar a terme la seva pròpia investigació sobre aquest incident.
6: No hem examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir de quin origen és en particular fins que no es faci un examen de l'aparell. Al cap i a la fi, sabem que drons ucraïnesos han sobrevolat Finlàndia i Polònia i també han entrat a l'espai aeri d'alguns països bàltics.
0: En qualsevol cas, aquesta és la repercussió més greu, doncs, fins ara de la guerra a Ucraïna, en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Un dron que les autoritats romaneses diuen que és rus, que s'ha estavellat aquesta matinada a la ciutat de Galati, al sud-est del país, a prop de la frontera amb Ucraïna. L'OTAN ha condemnat la caiguda d'aquest dron i promet que defensarà cada centímetre del territori aliat. La Unió Europea denuncia que Moscou viola, doncs, l'espai aeri amb impunitat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
7: Ara per ara ningú parla d'activar l'opció d'una defensa col·lectiva prevista al tractat de l'OTAN en cas d'atac exterior. Això sí, el líder de l'Aliança Atlàntica, Marc Rutte, promet que defensaran cada centímetre de territori i critica a les xarxes l'actitud imprudent, diu, de Rússia. Per la seva banda, la Unió Europea assegura que el Kremlin ha creuat una nova línia, violant l'espai aeri comunitari i la sobirania romanesa. Segons el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Scholz, aquest és el primer cop que un dron rus provoca ferits en territori comunitari des que va començar la guerra a Ucraïna.
8: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
7: I a les xarxes, la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha fet una crida per evitar que després d'aquest incident a Romania, Rússia surti impune, sense concretar què vol dir això. De moment, la Unió Europea prepara des de fa setmanes un nou paquet de sancions contra Moscou.
3: 3CAT Info.
0: El president espanyol Pedro Sánchez tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i amb la suposada trama del PSOE per torpenidar les causes judicials obertes contra el partit. En un acte aquest migdia a Madrid, Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel govern espanyol amb la vista posada a esgotar doncs, la legislatura. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
9: Els socialistes s'aferren a la idea d'una conspiració antidemocràtica contra ells. Partit i govern espanyol creuen que són víctimes d'un setge, d'una persecució judicial, però avui Sánchez ha evitat fer-ne cap crítica i tampoc ha parlat de cap de les investigacions que l'encerclen. El president del govern espanyol s'aïlla, manté l'agenda i avui en un acte sobre cultura ha reivindicat el futur del seu govern davant del soroll.
10: Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y sobre todo que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
9: Cap dels seus aliats parlamentaris vol obrir la porta al PP i Vox amb una moció de censura, però la pressió creix. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, dona la legislatura per finiquitada i espera que Sánchez convoqui eleccions. Declaracions a Televisió Espanyola.
11: No esperamos nada. Nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
9: I avui s'han fet públics nous detalls de la investigació contra la dona de Pedro Sánchez. El sumari del cas recull irregularitats en la contractació del programa informàtic que Begoña Gómez va encarregar per a la càtedra universitària que dirigia.
0: El jutge de la causa contra Zapatero a l'Audiència Nacional, per cert, ha decidit agrupar totes les acusacions en una de sola que lliurarà, doncs, al Partit Popular.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar el primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre, doncs, el problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
12: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
0: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones d'una mitjana d'edat de 29 anys. L'Anna Vela és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president, ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar un lloguer no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
13: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
0: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén, doncs, l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. I l'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació, de moment, es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins als 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any i això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual, amb aquesta referència, veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que el mes d'abril, al conjunt de tot l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. Doncs bé, la preocupació per l'habitatge marca rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi que situa el PSOE com a guanyador en unes hipotètiques eleccions generals recull que gairebé la meitat dels enquestats consideren l'accés a l'habitatge un problema de pes, la xifra més alta que ha registrat mai aquest organisme demoscòpic. Al rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i també la immigració. Amb entrevistes prèvies a l'esclat de causes judicials que afecten el PSOE, el sondeig pronostica una victòria socialista amb un 36% dels vots, una mica menys que fa tot just un mes. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, malgrat la tendència a l'alça dels populars. Vox també pujaria després de dos mesos a la baixa, mentre que Sumar s'enfonsaria al seu mínim, menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien i, d'altra banda, un 44% de la mostra veu amb bons ulls la prioritat nacional que el PP ha assignat en els seus acords territorials amb Vox. És el mateix percentatge de ciutadans que opinen que és constitucional. I abans de l'àrea de serveis, una darrera qüestió. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal calcula que la regularització extraordinària d'immigrants tindrà un impacte pràcticament nul en les cotitzacions. L'AIREF calcula que el procés anunciat pel govern espanyol pot arribar a afectar 950.000 persones en edat de treballar i això significarà un impacte en el creixement econòmic de poc més del 0,1% del PIB, que s'acabarà absorbint en tan sols 4 anys. L'informe de l'AIREF, publicat avui, valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute. L'autoritat fiscal detecta certa vulnerabilitat en el model per l'envelliment de la població i les tensions econòmiques i recomana que es modifiquin les regles de despesa per garantir-ne la sostenibilitat. Un quart de vuit en punt. I, com sempre, a aquesta hora actualitzem l'estat del trànsit, també del transport públic, amb la nostra companya, l'equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Començarem parlant de la P7. A la P7 hi ha 5 quilòmetres de retencions al Perelló, en sentit sud, cap a Amposta, també a Martorell, en sentit sud, i de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès, en sentit nord. A la C55 hi ha retencions a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa, a la C32 a Montgat, a Vilassar de Dalt i a Cabrera de Mar, en sentit nord, a la C60.

0: Fabra i Puig i Montcada Bifurcació.
1: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Avui Catalunya ha registrat la temperatura màxima més alta en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Mai havíem assolit una temperatura tan alta en aquest mes, una temperatura de ple estiu que arriba molt d'hora al mes de maig, en aquestes acaballes del mes. I tot amb unes temperatures que la resta del país han estat altes, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en canvi han baixat lleugerament o de manera consistent fins i tot en algunes contrades de les comarques de Girona i a la façana costanera. Una tarda que, a més de la calor, també ens ha dut ruixats. Ruixats que han descarregat amb intensitat a punts del Berguedà, que han deixat fins a 24 litres per metre quadrat a Vià, 23 a Castellà del Riu, al Santuari de Caral, 11 litres, a Berga, 5 litres, o a Casserres, també 5 litres per metre quadrat. També tenim ara mateix actiu alguns ruixats cap a l'àrea del Solsonès. Unes precipitacions que tenen les hores comptades perquè aquestes grans nuvolades necessiten aquesta gran escalfor que hem tingut aquests darrers dies per poder créixer, desenvolupar-se i descarregar, i a mesura que vagi avançant la tarda, aquestes s'aniran diluint. I tot això a les portes d'un cap de setmana en el qual la temperatura, aquesta calor tan extrema que han tingut, abandonarà, es desinflarà una miqueta. De calor en tindrem i molta, perquè dissabte i diumenge les màximes rondaran a Ponent la xifra dels 36 graus, és a dir, que ben calor en farem molta, però s'allunya d'aquests valors tan extrems de dijous i divendres. De tal manera que continuarem parlant de calor intensa arreu del país, tot això amb matins assolellats i tarda amb ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
1: 3CAT Info.
3: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
4: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
5: Bona nit, sóc el Luis Tosá.
6: Sóc el Risto Mejide.
7: Sóc Álvaro Morte.
3: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
8: Amb tots vosaltres, Jordi González.
3: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
4: Doncs ho sentíem a la crònica de Néstor, rècord de Catalunya de la calor. En un mes de maig, la temperatura màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39,5 graus. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
9: A Vinebre ja s'han acostumat a ser un dels forts de Catalunya. Els més de 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat els protocols que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa Sandra Rico diu a 3CAT Info que tothom busca refugi en els moments més càlids del dia.
10: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
9: Rico ens ha explicat que estan seguint les indicacions de Protecció Civil i demana prudència per l'elevat risc d'incendi. Les altes temperatures registrades avui no han alterat l'activitat diària a l'escola. La piscina municipal encara no ha obert. Els termòmetres s'han enfilat en molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre.
11: Ha passat d'estar plovent i deixin dos rajos de sol. De sobte, de repent, una calor horrible.
12: No es pot aguantar, estic de mal humor.
13: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
14: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
9: Tot i que és un territori acostumat a viure aquestes altes temperatures, els preocupa que cada vegada arribin abans.
4: De fet, 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya han assolit valors de rècord per un mes de maig. També s'han registrat, per exemple, 37 graus i mig per primer cop en un mes de maig a l'Observatori de l'Ebre, que té dades des de fa més de 100 anys, o gairebé 25 graus de mínima aquesta nit a l'Observatori Fabra de Barcelona. Aleix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades de Meteocat, remarca l'excepcionalitat d'aquesta calorada que ens situa en valors de ple estiu, sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
15: Clar, han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
4: Una calor que també està afectant alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen denuncia que en les últimes hores, en gairebé tots els 150 centres educatius que la integren, s'han superat els límits legals de temperatura. Un d'aquests centres és l'escola La Mitjana de Lleida. Anem fins allà. Júlia Albacar.
6: L'edifici es va inaugurar l'any 2010

0: i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
1: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
0: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
2: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
0: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
3: I amb aquesta calor, els agents rurals adverteixen avui de perill molt alt d'incendi en diversos municipis de les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, la Noguera i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis que tenen risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals del cos, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millori.
4: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies, i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
3: Preocupa sobretot als agents rurals la sega del cereal, que ahir ja va provocar algun ensurt. La maquinària agrícola en les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc.
4: Hi ha una intensificació de la vigilància d'aquestes zones i específicament també de les tasques de sega de cereal. Ahir ja vam tenir un petit incendi de cereal a Lleida, de 3 hectàrees. Són mesures necessàries quan es donen situacions de temperatures altes persistents, amb aquestes humitats relatives que no es recuperen a la nit.
3: Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
5: 3CAT Info.
3: I acord entre el govern i la comunitat de regants del Canal d'Urgell que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. Tots dos han decidit tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin i no esperar a un suport del 100% dels regants com es feia fins ara. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
6: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, una votació que es va ajornar perquè no tenia el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
7: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
6: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen 4 col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees distribuïdes en 14 municipis de les comarques de la Noguera, l'Urgell, les Garrigues, el Pla d'Urgell i el Segrià. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
8: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tant ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
6: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
3: 5 minuts per 8:15, moment per tota l'actualitat esportiva.
5: Esports.
3: David Ubach, bona tarda.
9: Bona tarda. Esports que encapçalem parlant del Barça, perquè el Barça anunciarà i presentarà finalment ara, a partir de la propera estona, doncs el primer fitxatge per a la propera temporada. Anthony Gordon, procedent del Newcastle. El davanter anglès de 25 anys ja va passar i la revisió mèdica a Barcelona, i el club blaugrana en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros al seu club d'origen, al Newcastle, en funció de les variables. L'arribada de Gordon no descarta altres operacions de cara a la davantera. De fet, el club blaugrana ha fet ja els primers moviments per fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. I d'altra banda, el club blaugrana ha arribat a un acord amb Bernardo Silva. Només falta el vistiplau del tècnic Hansi Flick, la voluntat del migcampista portuguès que ha quedat lliure del Manchester City és la de fitxar pel Barça. Està decidit això i faria un esforç econòmic renunciant a gran part del seu salari. El Girona, l'endemà de l'anunci de sortida del seu tècnic Michel Sánchez, després de 5 temporades, Michel mateix ha enviat un missatge de comiat.
10: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses.
9: El nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. També avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manuel González, que ha fet balanç de la temporada en declaracions als mitjans del club.
11: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així, i ajudar. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors, que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir, i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
9: El club blanquiblau ha fet avui oficial l'adeu de 5 jugadors, que són els 3 que estaven cedits, Ramon Terrats, Romero i Engongue, que acaben contracte aquest 30 de juny i, per tant, no renoven tampoc Piquel i Calero. El central castellà ha estat 7 temporades a l'Espanyol i ha jugat 158 partits. També a primera, avui el Rayo Vallecano ha fet oficial la sortida del seu entrenador Íñigo Pérez, que marxarà a dirigir el Villarreal.
5: 3CAT Info.
9: Encara en futbol, el Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens a la segona divisió. El partit començarà a les 9. I demà jugarà la final de la Lliga de Campions masculina entre el Paris Saint-Germain i l'Arsenal a les 6 de la tarda.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: Obrim pàgina poliesportiva parlant de motor. Marc Márquez ha reaparegut a la primera jornada del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP al circuit de Mugello. Marc Márquez i Alec Rins també superen el tall i es classifiquen directament per disputar la Q2 d'aquest Gran Premi d'Itàlia. Ha estat un divendres amb protagonisme de les Ducati al Mugello. N'hi ha 5 entre les 10 primeres que passen per tant el tall, entre les quals, com deia Marc Márquez, però també Alec Rins, mentre que Maverick Viñales haurà de passar per la repesca. El més ràpid del dia ha estat Fabio Di Giannantonio, que ha liderat els 2 entrenaments. També doncs, destaquem que el romà s'endú amb ell a la Q2 directa Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, el degué Marc Márquez, com a 6è, el líder Bezzecchi, Jorge Martín, Alex Rins i el rookie Diogo Moreira. Demà, classificacions quan faltin 10 minuts per a les 11 del matí i la cursa sprint a les 3 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
5: 3CAT Info.
9: A la Lliga CB de bàsquet avui es tanca la fase regular amb la disputa de partits de la 34a i última jornada. Pel que fa als catalans, tindrem a 8:45 el Girona Joventut, l'UQAM Múrcia Lleida i l'Andorra Barça. Ara està jugant el Manresa, que el Nou Congost rep el Madrid en un partit que ha arrencat a les 6 de la tarda i que té un marcador als últims 2 minuts del tercer quart d'empat a 69.

0: Són 8:15. Ja està en marxa el Departament d'Educació la reunió entre els sindicats i la Conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. Després que ahir el conflicte escalés amb una tancada als sindicats, avui s'han fet avenços i la trobada que està en marxa entre totes les parts podria ser la definitiva per sortir-ne amb un preacord. I Donald Trump també està reunit amb el seu equip per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit iranià. I fins a 8:00 també us explicarem més notícies. Per exemple, que el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris de la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola que preveu remunerar als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. També que ser dona, haver patit ja violència masclista i ser més gran que la teva parella incrementa el risc de tornar a ser maltractada, ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra a partir de 3.200 denúncies reals de maltractament entre el 2010 i 2015. O que el Festival Segre Negre torna a convertir Lleida en la capital de la novel·la criminal. El certamen literari celebra els seus 10 anys de recorregut i entregarà aquest vespre el Premi Trajectòria a l'escriptor Pep Coll. I en esports, David Ubach, què destacarem?
1: Doncs que el Barça anunciarà i presentarà aquest vespre el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ja ahir la revisió mèdica a Barcelona i el club blaugrana en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. La presentació estava prevista per aquest migdia, però s'ha anat endarrerint per alguns serrells burocràtics que queden per tancar.
0: I el temps, entre ahir i avui, les temperatures han tocat sostre. Avui Catalunya ha registrat la màxima més alta del mes de maig, amb 39,5 graus a Vinebre. Durant el cap de setmana la calor afluixarà, però tot i així les màximes vorejaran els 36 a Ponent i a l'Ebre. Farà sol al matí i hi haurà alguns ruixats al Pirineu a la tarda. Dos quarts i 8:02 de vuit. Ja està en marxa la reunió entre els sindicats de l'ensenyament i el departament per mirar de pactar les millores que reclamen mestres i professors. Recordem que després que ahir el conflicte a la nit escalés amb una tancada dels representants sindicals de la conselleria, avui sembla que l'acord podria estar més a prop. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Raül Orgales i Maria Costa.
2: Després d'una aturada de 5 hores s'ha reprès la reunió entre la consellera d'Educació i tots els sindicats per reconduir les negociacions. En les darreres hores la consellera s'ha reunit individualment amb cada sindicat per escoltar les seves peticions. Ara ho fan en conjunt. Segons fonts sindicals, el govern hauria ofert un augment del nou complement. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, deia que no marxaran del departament.
3: No ens mourem d'aquí fins que realment mostrin aquesta voluntat. Volem negociar. Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places.
2: Hi ha serrells oberts encara, com la incorporació de docents principalment per l'escola inclusiva, tot i que fonts sindicals asseguren que ja hi ha molt consens.
0: Professors i docents han alterat avui la jornada turística de Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos al transport públic, a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial avui al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf ha tingut un seguiment de gairebé el 20% i l'ha seguit des de primera hora en David Àngela.
4: Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
5: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el papa o no vingui el papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
4: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
6: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
4: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat, i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat, doncs, llum verda a la proposta espanyola que preveu remunerar els productors de tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
8: Amb aquest aval de la Comissió Europea, Madrid té via lliure per culminar el procés. L'objectiu del pla és que sempre hi hagi prou electricitat a l'estat espanyol, fins i tot en els moments de més demanda o d'escassetat, i que mai es torni a repetir una apagada general. Per això s'injectaran diners a les grans energètiques, com Naturgy, Endesa o Iberdrola, per garantir que produeixen prou electricitat. I per una altra banda, Madrid també pagarà a les empreses de diferents sectors industrials que es comprometin a reduir el seu consum elèctric. Són 9.000 milions d'euros d'ajudes que distribuirà l'estat espanyol amb licitacions públiques, però qui ho pagarà tot això seran els consumidors, via recàrrecs en la factura de la llum.
0: I Donald Trump està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a través de la seva xarxa social, Truth Social, on ha avançat un imminent aixecament del bloqueig naval que l'armada nord-americana manté sobre els ports iranians. En la publicació, Donald Trump també torna a reclamar a la República Islàmica l'obertura incondicional i sense peatges de l'estret d'Hormuz i la renúncia a continuar desenvolupant el seu programa nuclear, també a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran ha avançat que un acord és possible si els Estats Units renuncien a les demandes excessives. Fonts iranianes citades per l'agència iraniana Fars diuen que algunes de les demandes fetes per Donald Trump en aquesta publicació, com per exemple la renúncia a cobrar peatges de vaixells, no estan recollides en el preacord. També indiquen que el text preveu que es paguin a Teheran 12.000 milions de dòlars de fons iranians que estan congelats a l'exterior, i a més també s'hauria pactat un alto al foc complet al Líban, on Israel ha incrementat els seus atacs aquesta setmana. I primer signe d'esperança amb l'Ebola, curat, doncs, el primer pacient infectat a la República Democràtica del Congo. Ho ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut, en un cas que obre la porta perquè més gent se'n surti, ja que fins ara, sobre aquesta soca, que no és la més letal, però no hi havia ni vacuna ni teràpia. L'agència de l'ONU remarca la importància d'accedir a l'atenció precoç. Aquest malalt ha donat negatiu en dos tests i ha pogut sortir de l'hospital. Això envia un missatge d'optimisme respecte d'un brot que en dues setmanes se sospita que ha provocat en aquest país centreafricà la mort de 223 persones i ha fet més de 900 infectats, segons dades de l'ONU. A la veïna Uganda, el govern ha confirmat 9 positius. Precisament, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha arribat al Congo per reclamar més finançament, només s'ha rebut un terç dels diners necessaris, i també per enviar aquest missatge al món.
9: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor. Però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
0: El cap de l'OMS també ha criticat les mesures de protecció que estan adoptant alguns països respecte a d'altres on també han sorgit casos, perquè, segons ell, això n'incentiva l'ocultació. En aquest mateix sentit, el Tribunal Superior de Kènia ha bloquejat aquest matí la instal·lació d'un centre de quarantena per nord-americans exposats a l'Ebola. I els psicòlegs clínics alerten del deteriorament de l'atenció a la salut mental en el sistema públic i reclamen que s'adaptin els recursos a les necessitats reals i a la complexitat de la seva feina per millorar-ne el funcionament. En un congrés a Girona han presentat un informe que conclou que, entre d'altres, un de cada 10 professionals reconeix que la freqüència de visites queda per sota del que seria recomanable. Maria Rovira.
10: Consideren que la inversió de recursos en salut mental no es tradueix en els canvis en l'atenció que esperarien els psicòlegs clínics. Es prioritzen, consideren, indicadors fàcils de quantificar, com les primeres visites, per exemple, però no es focalitza l'atenció en el seguiment. I això sobretot perquè els tempos del sistema no s'adapten als criteris clínics. Ens ho explicava Maria José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica.
11: Esforcem molt la mirada cap a l'accessibilitat perquè és molt fàcilment mesurable i dona idea d'una resposta àgil i eficaç del sistema, estem posant més recurs aquí que en els seguiments, amb les mateixes persones que els indicadors estan orientant on posem els esforços assistencials i estan d'alguna manera creant per si mateixos la resposta assistencial, quan no hauria de ser així, que la resposta assistencial s'hauria de planificar o dissenyar des d'una lògica clínica, no administrativa o de mesurar-ho.
10: L'informe alerta, per exemple, que 7 de cada 10 professionals diuen que porten 100 persones en seguiment actiu simultani. Els professionals creuen que les mancances en el funcionament podrien provocar la pèrdua de persones ateses en trànsit entre diferents recursos o el desgast dels professionals. La conclusió és, doncs, que el sistema de salut mental a Catalunya té un problema de mala praxi estructural, que no és responsabilitat dels professionals, sinó un efecte del disseny i organització del sistema.
0: I us ho destacàvem al sumari, les dones que són més grans que la seva parella i que ja han estat víctimes de violència tenen més risc de tornar-ne a rebre. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra a partir de 3.200 denúncies reals de maltractament entre els anys 2010 i 2015, període doncs, en què s'ha fet un seguiment. Fins ara estava demostrat estadísticament que les dones joves tenien més risc de patir violència i que els homes joves també tendien a exercir violència, però no s'havia estudiat mai la diferència d'edat. Jorge Rodríguez és catedràtic de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra.
12: Que no s'havia estudiat era la relació relativa de l'edat. El que trobem en l'estudi és que, efectivament, contra el que en un primer lloc havíem pensat, que les dones més petites amb homes més grans no, tindríem més riscos, al final hem trobat exactament el contrari.
0: El resultat de l'estudi s'explica, segons Rodríguez, per una frustració que es canalitza en agressió masclista a la parella.
12: La interpretació principal és exactament aquesta. Quan l'home es sent una mica amenaçat perquè la dona té més recursos o un estatus superior al de l'home, l'home podria recurrir a la violència per recuperar la seva no superioritat tradicional.
0: La recerca pot servir perquè aquesta diferència d'edat s'inclogui a partir d'ara com un factor de risc en parelles heterosexuals on la dona ja ha estat agredida una vegada.
7: 3Cat Info.
0: La multinacional química Kemira invertirà 40 milions d'euros a les seves instal·lacions a la Canonja, al Tarragonès. La firma finlandesa construirà la primera planta de reactivació de carbó actiu a la península Ibèrica. Ricard Buigas.
13: Kemira és líder a Europa i al nord d'Àfrica en el tractament d'aigües. A la factoria de la Canonja fa els productes que després es distribueixen a les depuradores urbanes. Ara ha projectat una inversió de 40 milions d'euros per augmentar la productivitat. 20 milions es destinaran a construir la primera planta de reactivació de carbó actiu a la península. Estarà enllestida l'any 2029. Amb aquesta inversió, Kemira preveu doblar la facturació a la Canonja. Els altres 20 milions seran per impulsar la producció de clorhidrat d'alumini utilitzat principalment en el tractament d'aigua potable en depuradores. Aquesta planta ja s'està executant i estarà operativa el 2028. Per als seus projectes d'expansió, la multinacional ha comptat amb el suport d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses del Departament d'Empresa i Treball.
0: I la Generalitat implantarà un mecanisme per controlar permanentment les basses del Delta de l'Ebre. Ja se n'ha licitat una plataforma. El seu desplegament el coordinarà el Parc Natural. Tortosa, Jordi Barranca.
14: L'objectiu és que en un any ja estiguin actius i, per tant, que hi hagi més informació i el més actualitzada possible per saber com actuar i quines inversions fer al Delta de l'Ebre. Es calcularan variables com ara el nivell de l'aigua, la salinitat, la temperatura o l'oxigen dissol. Miquel Alonso, màxim responsable de Territori i les Terres de l'Ebre, en declaracions a la CNN.
15: A nosaltres és un aspecte que ens preocupa molt. Serà el Parc Natural del Delta l'encarregat d'anar treballant tot això. Este projecte s'inclou dins de tots aquells programes de sensorització que no només la Generalitat, sinó també altres institucions, com per exemple l'IRTA, no? I ja tenen desplegat al Delta.
14: El sistema s'aplicarà en espais com els Ullals de Baltasar, l'Encanyissada, la Tancada, les llacunes de l'Illa de Budà, el Canal Vell i les Muscleres, entre d'altres. El cost del projecte no arriba al 1,5 milió d'euros.
16: Aquest convenç de merda! Aquest convenç de merda!
0: I l'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com escoles bressol o oficines d'atenció ciutadana, que per la seva banda també acusen l'Ajuntament de negar-se a negociar. Anna Escura.
16: Protesten contra el conveni col·lectiu que es va signar al gener. Ahir, en assemblea, van aprovar convocar una vaga pels dies que el Papa sigui a Barcelona. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
17: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.
16: Avui, el ple extraordinari, amb els vots a favor de Junts, Esquerra, Comuns i PP, s'ha aprovat la proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ha respost així a aquests grups municipals.
18: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça, la dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
16: Comissions Obreres, UGT i CESIF, que sí que van signar el conveni, han dit que coincideixen en moltes de les reivindicacions d'aquests treballadors en vaga, però asseguren que el conveni signat és bo.
0: Ara sí, són 7:45, ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
19: Bona tarda, Txell. Hi ha retencions a l'AP7 al Perelló en sentit sud, cap a Amposta. De fet, hi ha més de 5 quilòmetres de retencions perquè un camió avariat talla un carril. També hi ha retencions a l'AP7 de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord cap a Manresa. A la C32 a Montgat, Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud cap a Mataró. Tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. També a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet encara queda un punt de retenció cap al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt de la Vora Nova, al passeig Valldaura, en sentit Besòs, i a la ronda litoral, a Montjuïc, en sentit Besòs, i al Poble Nou, en sentit Llobregat. Això és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
20: Avui és el segon dia del pic de calor i s'ha notat moltíssim, sobretot a l'interior del país i també a les Terres de l'Ebre, màximes que han arribat a 39,5 graus a Vinebre, la temperatura màxima més alta registrada a Catalunya en un mes de maig. Tot això amb unes temperatures que s'han mostrat molt càlides i extremes a punts de ponent interior de les Terres de l'Ebre i, en canvi, ha afluixat una miqueta avui la calor cap a les comarques de Girona i al litoral. Fruit d'aquesta suavitat una miqueta o no tan extrema, han crescut nuvolades amb força a l'àrea del Pirineu, que han descarregat ruixats i tempestes en poca estona, però han sigut intensos en alguns punts del Berguedà. Destaquem 24 litres per metre quadrat a Vià o els 23 de Castellà del Riu. Unes precipitacions que ens han d'acompanyar durant les immediates hores, però que a partir del vespre, a mesura que el sol vagi marxant, els hi faltarà energia i això farà que es vagin desfent arribada a la nit. I tot de cara a un cap de setmana que s'espera, per un costat, amb una calor que afluixarà lleugerament de calor, en continuarem tenint tant dissabte com diumenge intensa a totes les comarques de l'interior, però ja no tan extrema com aquests darrers dies. Les màximes més altes de dissabte i diumenge rondaran la xifra dels 36 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a ponent a la resta del país, a l'entorn dels 32, 33, 34 graus, és a dir, ambient estival, però sense aquests valors tan extrems. I tot això amb uns matins que seran assolellats i unes tardes on creixeran grans nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on descarregaran ruixats i tempestes.
21: 3CAT Info. Futbol català al dia.
22: Aquí comença Futbol català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. Jornada rodona pels equips catalans de la Primera Federació. El Nàstic aconsegueix la permanència a la darrera jornada després d'empatar un al camp de l'Hèrcules. I el Sabadell i l'Europa jugaran finalment el play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats com a segons després de guanyar a Tarassona i els graciencs com a cinquens després de superar la Eivissa a Can Dragó. El Cornellà pela l'èpica i es classifica per la segona ronda del play-off d'ascens de segona federació.
1: un gol al final de la pròrroga i amb un jugador menys fa que l'equip de Leo Messi superi el Vilanova. D'altra banda, el Badalona pateix també a la pròrroga, però compleix i elimina l'Hospitalet. I res decidit en el play-off d'ascens a Tercera Federació. Rubí 1, Pobla de Mafumet 1 i Sant Mauro 0, Prat 1. També s'han jugat dos partits d'anada de la promoció per pujar de Primera Catalana a la Lliga Elite. L'Igualada s'ha superat el Turó de la Peira per 2-1 i el Viladecans ha guanyat el Palamós 1-3.
7: Futbol català a 3CAT Info.
3: I ara repassem el que donarà de si esta pròxima jornada. En la primera ref se juguen els partits d'anada de les semifinals dels play-off d'ascens a la segona divisió. El Sabadell rep en la Nova Creu Alta el Madrid Castella i l'Europa s'haurà de desplaçar fins a Vigo per jugar contra el Celta Fortuna. Pel que fa a la tercera ref, també se disputen els play-off d'ascens a segona. L'anada de la final la disputaran el Cornellà i el Badalona este pròxim diumenge. I en la Lliga Elite, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera ref. El Prat rebrà el Sant Mauro de Montcada el dissabte quan passen 5 minuts de les 4 de la vesprada. I l'altre enfrontament serà entre el Pobla Mafumet i el Rubí, també dissabte, però a les 7. També se disputa la tornada de les eliminatòries del play-off d'ascens de la Primera Catalana a la Lliga Elite. El Turó de la Peira rep l'Igualada i el Viladecans s'enfronta al Palamós. Els dos partits estan previstos per al diumenge.
7: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Fresca Info.
0: El festival Segre de Negre torna a convertir Lleida en la capital de la novel·la criminal. El certamen literari celebra els seus 10 anys de recorregut i entregarà aquest vespre el Premi Trajectòria a l'escriptor Pep Coll. Júlia Albacar.
21: Recorre els carrers de Lleida que han estat escenaris de literatura criminal o diverses taules rodones que ens acosten a un dels gèneres preferits dels autors i autores de Ponent. És el que ens proposa aquesta edició del Segre de Negre, molt marcada per la celebració dels 10 anys del festival. Eulàlia Pagès, de Pagès Edicions, i Andreu Vázquez, director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, coorganitzadors.
23: El 16 vam engegar la primera edició del festival amb un objectiu, no?, de poder atansar aquest gènere en concret a la ciutadania.
24: És un gènere que crec que està totalment consolidat dins de la literatura catalana i també especialment de la literatura lleidatana.
21: El Festival Estany homenatja l'escriptor del Pallars Jussà, Pep Coll, per la seva llarga trajectòria literària, on també ha apostat per la novel·la negra. Rebrà el Premi Trajectòria esta tarda.
25: ¿Sabéis quién soy?
26: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
27: El contenedor on he tingut.
0: Candela Penya té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Penya ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper de protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos, turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb el paper que li ofereixen. Fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
28: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
29: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
28: Absolutament.
29: ¿Sobre què aniria?
28: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve. I aquest vespre arrenca la 5a edició del Festival Teta de Tarragona. Lia Cali i Vanessa Martín són les caps de cartell d'aquest esdeveniment que s'allargarà fins demà. A més dels diferents recitals programats, el certamen de caràcter feminista també proposa activitats per convidar la reflexió, sobretot entre el públic més jove. Clara Chavarría Domingo.
2: Te debo no dormir, descanso y menos ruido.
4: La tarragonina Maria Fort serà la primera a pujar a l'escenari, seguida de Sandra Montfort, Ponce Lam, Caral Laoz i Lia Cali. Demà serà el torn de Vanessa Martín, Marisa Valle i Alosa. El grup tarragoní, les que faltaven, tancaran el festival amb un concert gratuït. El certamen es presenta sota el lema Més veus, més ritme, més futur. En parla la responsable de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, Montse García Biosca.
5: Parlem de més veus, pues, perquè apostem per una diversitat real, més tipus d'artistes, amb una música més diversa, més ritmos perquè celebrem la pluralitat musical i més futur perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
4: Si bé l'activitat musical comença avui, ja fa uns dies que es fan xerrades a instituts de la ciutat per reflexionar sobre aspectes com ara la igualtat de gènere.
0: Cinc minuts per les vuit.
7: Esports.
0: David Bach, bona tarda.
6: Bona tarda, esports, que encapçalem pendents d'Anthony Gordon, el jugador nou fitxatge del Barça, que s'ha de presentar oficialment en la propera estona. De seguida en parlem, però abans busquem marcadors, es porta en joc aquest vespre aquí la sintonia de 3Cat Info, començant per la Lliga CB de bàsquet, que avui abaixa el taló a la fase regular. Es disputen els partits de la 34a i última jornada, per tant, amb tots els catalans que han de jugar, un dels quarts ho està fent. De fet, és el Manresa, que s'enfronta al Madrid, rep al Madrid el Nou Congost, sense res en joc, perquè els basencs ja estan salvats des de fa algunes jornades i sense opcions de play-off. El Madrid ja té garantit el primer lloc d'aquesta fase regular. Ara mateix, a menys de 3 minuts, perquè s'acabi el partit, el Manresa està guanyant de 3 punts, ara de 4, 89 a 85. Més tard jugaran els altres catalans. Tindrem un duel de casa nostra entre el Girona i el Joventut, hi haurà un Andorra-Barça i un UCAM Murcia Força Lleida. Tots aquests tres partits començaran a 8:45, com la resta de la jornada, que es disputarà en horari unificat. Això en bàsquet. En futbol sala, a partir de les 9 al Palau Blaugrana, el Barça arrenca el seu camí als play-offs per al títol de Lliga amb la disputa del primer partit de l'eliminatòria de quarts de final contra el Valdepeñas. Una sèrie al millor de tres enfrontaments. El Barça hi arriba com a líder de la fase regular i amb el factor pista favorable al llarg de totes les eliminatòries. Serà un dia especial per a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. Després d'un any d'haver-se retirat, veurà com se li penja la samarreta un cop s'acabi el partit amb el seu dorsal número 9 al capdamunt del Palau Blaugrana, juntament amb un excompany seu de la secció de futbol sala, com és Paco Sedano. Per tant, Sergio Lozano, que serà el segon jugador del Barça de futbol sala a tenir una samarreta retirada al Palau Blaugrana. Això serà quan s'acabi aquest Barça Valdepeñas. També tindrem activitat a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins amb la disputa del primer enfrontament d'una de les semifinals per al títol de Lliga. El Liceu de la Corunya rebrà el Calafell a partir de 8:45 en el primer enfrontament, com dèiem, d'una eliminatòria que en aquest cas és el millor de 5 partits. I en futbol, el Sabadell visitarà el camp del Madrid-Castella a l'anada de la semifinal del play-off d'ascens per accedir a la segona divisió per aquells equips procedents de la primera federació.
7: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
6: El Madrid-Castella, per cert, serà a partir de les 9. I ara sí, del Barça, recuperem el que apuntàvem a l'inici d'aquest bloc esportiu, que estem pendents de la presentació d'Anthony Gordon com a nou futbolista blaugrana. El primer fitxatge de cara a la propera temporada va passar i la revisió mèdica a Barcelona. La seva presentació s'ha endarrerit hores perquè estava prevista per al migdia, però encara queda pendent per un endarreriment en uns serrells burocràtics que han endarrerit també l'oficialitat del seu fitxatge, que serà canvi d'entre 70 i 80 milions d'euros per al Newcastle, el seu club d'origen, en funció de les variables. D'altra banda, el Barça ha arribat a un acord amb Bernardo Silva. Només falta ara el vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè es pugui incorporar el migcampista portuguès, que té la ferma voluntat de fitxar pel club blaugrana. Tant és així que faria un esforç econòmic gran, tot renunciant a bona part del seu salari.
7: 3Cat Info.
6: Al Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Michel Sánchez de la banqueta després de 5 temporades, el tècnic madrileny ha enviat un missatge de comiat.
8: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és 100 anys de felicitat. No vull dir adéu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
6: El nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. També avui a l'Espanyol s'han fet oficial 5 sortides de jugadors. Són els 3 que estaven cedits, Ramon Terrats, Romero i Engongué, i 2 que acaben contracte aquest 30 de juny i no continuaran, que són Charles Piquel i Fernando Calero. En el cas de Calero, ha estat 7 temporades a l'Espanyol, en les quals ha jugat 158 partits. I temps encara per destacar que en motor, Marc Márquez, en el seu retorn, i Àlex Rins han superat el tall i es classifiquen directament per a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, que demà viurà les classificacions quan faltin 10 minuts per les 11 del matí i la cursa esprint a les 3 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Bona tarda, són les 8. Continua la reunió entre els sindicats de l'ensenyament i el departament per abordar les millores laborals que demanen mestres i professors. La CGT s'ha aixecat però de la taula perquè assegura que l'última proposta que ha fet la conselleria és insuficient. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia de l'explosió d'un dron en un edifici residencial a Romania. L'incident que s'ha produït a pocs quilòmetres de la frontera amb Ucraïna ha causat ferides a 2 veïns. Vladimir Putin qüestiona que el dron sigui rus i demana a Romania que li faci arribar les restes de l'aparell per investigar-ho. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. Candela Peña planteja dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol, segons ha confessat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. L'actriu estrena divendres que ve a Netflix el thriller La Desconocida, on interpreta una agent dels Mossos turmentada pels abusos del passat. I arrenca a Barcelona amb un llibre, el Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
7: Esports.
6: El Barça anunciarà i presentarà finalment aquest vespre el primer fitxatge de cara a la propera temporada. Es tracta d'Anthony Gordon, del Newcastle, davanter anglès de 25 anys. D'altra banda, el club blaugrana ha arribat a un acord amb Bernardo Silva. Només falta el vistiplau del tècnic Hansi Flick per poder incorporar el migcampista portuguès. A la Lliga CB de bàsquet avui es disputa la 34a i última jornada de la fase regular amb partits per a tots els catalans. En joc els últims segons, el Manresa 92, Madrid 87. A 8:45 començaran, entre d'altres, el Girona Joventut, l'Andorra Barça i també l'UCAM Múrcia Força Lleida. I a la Lliga de Futbol Sala, a partir de les 9, el Barça rebrà el Valdepeñas en el primer partit del play-off de la sèrie de quarts de final, al millor de 3 partits. Quan s'acabi l'enfrontament, se li retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano.
20: Després d'assolir avui la màxima més alta al maig amb 39 graus i mitja a Vinebre, la calor durant el cap de setmana anirà a la baixa. Abandonarem aquesta calor extrema, però en seguirà fent. Les màximes rondaran els 36 graus a Ponent i a l'Ebre. El dia serà assolellat demà amb ruixats i tempestes al Pirineu.
7: 3CAT Info.
20: Ara passen 3 minuts de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
7: 3CAT Info.
20: Continua la reunió al Departament d'Educació entre els sindicats i la Conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. La trobada ha començat a 6:45 de la tarda, però fa només uns minuts la CGT, un dels sindicats minoritaris, ha decidit aixecar-se de la taula i marxa perquè l'última proposta del Departament, diuen, els sembla insuficient. Unitat mòbil al Departament amb Raül Orgales i Maria Costa. Bona tarda.
9: Bona tarda. Si la reunió continua dins, però els sindicats CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula de negociació. Segons la CGT, el govern hauria ofert un augment de l'increment salarial de 50 euros que faria pujar a la pràctica uns 445 euros d'aquí a 4 anys. L'augment surt d'augmentar el complement nou que ha afegit el govern a la negociació, un complement que acabaria sent de 170 euros d'aquí 4 anys. La CGT diu, però, que el govern no ha acceptat cap de les seves peticions que ells consideren de mínims, com per exemple vincular el salari a l'IPC, reduir les ràtios a partir del curs 2027-2028, calendaritzar la internalització de les vetlladores i també que l'acord de març es pugui posar sobre el calendari perquè no quedi de la mà de la voluntat del govern. Laura Gené és secretària de la CGT.
10: La proposta que ha portat aquesta tarda al departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT, des del nostre sindicat. Estem fent hem estat fent un esforç molt gros per seguir amb aquestes negociacions, per seguir a la mesa, però veient que no hi ha cap d'aquestes línies vermelles que per nosaltres són molt importants, no podem seguir amb aquestes negociacions.
9: La CGT també ha acusat Comissions Obreres i UGT de tenir, deia, segrestada la consellera d'Educació perquè l'acord de març no quedi en entredit.
6: Maria Costa i Raül Orgales des del departament, pendents d'aquesta reunió. Gràcies, bona tarda.
9: Bona tarda.
6: Amb tots els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt de sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes dels partits de l'oposició i l'última a fer-ho aquesta tarda ha sigut l'artífex de la llei, la consellera d'Economia. Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els comptes durant el debat de la totalitat, però no en tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els Comuns. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat juntaire Jordi Monell.
11: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
12: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
6: Si tot va com està previst, la cambra validarà definitivament els números de l'executiu al mes de juliol abans de l'aturada d'estiu.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
6: 8 i 6 minuts, Donald Trump està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social, on ha avançat un aixecament imminent del bloqueig naval que l'armada nord-americana manté sobre els ports iranians. En la publicació, Trump també torna a reclamar a la República Islàmica l'obertura incondicional i sense peatges de l'estret d'Hormuz, la renúncia a continuar desenvolupant el seu programa nuclear i el compromís a treure el país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran reitera que s'està avançant en les negociacions, però vist el text del possible acord no està finalitzat. El portaveu d'Exteriors iranià ha dit que, contràriament al que ha anunciat Trump, les condicions per navegar per l'estret d'Hormuz les decidiran l'Iran i Oman. L'agència iraniana Fars també ha anunciat que el principi d'acord entre les parts contemplaria el desbloqueig de 12.000 milions de dòlars de fons iranians que estan congelats a l'estranger. A més, també inclouria un alto el foc complet al Líban, on Israel ha incrementat els seus atacs aquesta setmana. Més temes. La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Fortea.
13: El líder de l'OTAN, Marc Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que, dins de l'Aliança Atlàntica, ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
14: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
1: strengthening our security and deterrence.
13: A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
6: Doncs bé, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre Rússia per després acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solia.
3: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
15: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
3: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
6: Doncs bé, en la guerra d'Ucraïna els drons van en totes direccions. Cada vegada n'hi ha més d'ucraïnesos que arriben a la regió de Moscou i s'estavellen contra edificis residencials. És el que ha passat a Zelgorod, en un districte de la perifèria de la capital russa on els veïns, tot i la por, s'han començat a resignar als atacs de Kiev. I la Cristina Solies hi ha pogut parlar amb ells.
3: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
16: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
3: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
17: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
3: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
18: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
3: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
6: Ara són les 8 i 11 minuts.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
6: El president espanyol Pedro Sánchez tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i amb la suposada trama del PSOE per torpedinar les causes judicials obertes contra el partit. En un acte aquest migdia a Madrid, Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel govern espanyol amb la vista posada a esgotar la legislatura. Madrid, Paula Brujats.
19: Els socialistes s'aferren a la idea d'una conspiració antidemocràtica contra ells. Partit i govern espanyol creuen que són víctimes d'un setge, d'una persecució judicial, però avui Sánchez ha evitat fer-ne cap crítica i tampoc ha parlat de cap de les investigacions que l'encerclen. El president del govern espanyol s'aïlla, manté l'agenda i avui en un acte sobre cultura ha reivindicat el futur del seu govern davant del soroll.
22: Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y sobre todo que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
19: Cap dels seus aliats parlamentaris vol obrir la porta al PP i Vox amb una moció de censura, però la pressió creix. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, dona la legislatura per finiquitada i espera que Sánchez convoqui eleccions. Declaracions a Televisió Espanyola.
23: No esperamos nada. Nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
19: I avui s'han fet públics nous detalls de la investigació contra la dona de Pedro Sánchez. El sumari del cas recull irregularitats en la contractació del programa informàtic que Begoña Gómez va encarregar per a la càtedra universitària que dirigia.
6: El jutge de la causa contra Zapatero a l'Audiència Nacional, per cert, ha decidit agrupar totes les acusacions en una de sola que liderarà el Partit Popular. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble. No generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Doncs se'ls demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
6: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones de mitjana de 29 anys aproximadament. L'Anabela és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar el lloguer no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
4: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
6: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor, per cert, abans de l'àrea de serveis, ho expliquem, acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. L'indicador més utilitzat pels crèdits hipotecaris variables ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%, 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual a aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 al mes anuals, de fet. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat els transports de resultes de l'encariment del carburant i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. Ara sí, un quart de 9 del vespre. Equip Viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. En aquests moments hi ha les retencions a la P7, al Parelló, en sentit sud, cap a Amposta. Hi ha un camió avariat que talla un carril. També a la P7, en retencions a Montornès del Vallès, en sentit nord. A la C32, a Montgat, hi ha Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C60, a Argentona, en sentit sud, cap a Mataró, per enllaçar amb la C32. També a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. A la C58, a l'entrada a Barcelona, cap al nus de la Trinitat. I a les rondes barcelonines, a la ronda de dalt de Sant Gervasi, al passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la ronda litoral, a Montjuïc, en sentit Besòs, i al Poble Nou, en sentit Llobregat. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
7: El temps.
6: Néstor Gómez.

0: ahir o hem tingut també avui. Tot això avui amb una presència també de les precipitacions. Han aparegut uns ruixats. Localment allà han descarregat amb intensitat cap al Berguedà i han deixat fins a 24 litres a Vià o també a Casserres, 5 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que durant el cap de setmana ens tornaran a visitar. De fet, tindrem un matí prou tranquil arreu del país, tant dissabte com diumenge, i en canvi a les tardes ja tindrem més enrenou meteorològic en creixement de nuvolades a partir del migdia al Pirineu i al Prepirineu, i serà a partir de primera hora de la tarda quan ja començaran a caure els ruixats i les tempestes. Atenció, perquè localment allà on descarreguin ho podríem fer amb certa intensitat, fins i tot acompanyats puntualment de calamarsa.
1: 3CAT Info.
2: El foc de Rius al Maresme, que ahir va cremar completament una fàbrica, hauria començat al bosc, segons fonts pròximes als bombers. L'ACA fa el seguiment de la parafina que s'ha vessat al medi natural i que l'empresa afectada retirarà. L'alcalde lamenta perdre una indústria que havia apostat pel poble, Marta Vallès.
3: La primera trucada que van rebre els bombers ahir al migdia alertava de flames en una zona de canyes i de bosc. I els primers efectius que van arribar eren per combatre un incendi forestal. Però el foc va entrar al pati de l'empresa Proquinat i el material químic emmagatzemat en contacte amb les flames va generar una enorme i densa columna de fum negre. L'empresa es dedicava a la fabricació de ceres i treballava en parafina. Tenia emmagatzemades 500 tones d'aquest producte derivat del petroli. L'abocament de parafina va arribar a la riera de Riudameia, però s'ha solidificat i en principi no avança més. Justament per evitar-ne la propagació, els bombers van deixar cremar el producte sense fer servir aigua. L'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, explica que els responsables de Proquinat estan col·laborant en tot moment amb l'Ajuntament.
4: L'empresa ara mateix té unes obligacions de la parafina que ha pogut sortir al medi natural, tot que hem fet un dic perquè no passés d'una quantitat de 200-300 metres. Es fan responsable de la parafina i tal, que està ara en medi ambient, i ara el que estem fent i treballant per retirar tota la parafina i tal que està al medi natural.
3: L'alcalde diu que de moment desconeix si l'empresa voldrà començar de zero i pensa que probablement dependrà de la seva assegurança. Alhora lamenta haver perdut una indústria que generava riquesa a Òrrius.
4: Van apostar pel poble i llavors estaven fent el tema d'espelmes aromatitzades, complia tota la normativa. Sense activitat econòmica en un poble, sense no crear riquesa, a veure com paguem les pensions i com paguem l'estat de benestar.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua vigila l'abocament de parafina que en estat sòlid afecta un tram d'uns 500 metres de la riera. Quan les condicions de seguretat ho permetin, l'empresa afectada retirarà el producte.
2: Els robatoris violents o furts han baixat un 10% a l'Hospitalet de Llobregat des que els Mossos d'Esquadra van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes a aquell municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Més qüestions, en aquest cas ara us parlem de cultura.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
5: ¿Sabéis quién soy?
6: No,
5: pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
7: El contenedor donde te encontramos es suyo.
5: No tenemos registro del contenido.
2: És Candela Peña, que té entre mans un projecte per dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio i ho ha fet una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè els seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta, com dèiem, fer el pas cap a la realització.
8: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
2: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
8: Absolutament.
2: ¿Sobre què aniria?
8: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
2: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve. I la Tarda Jove, dedicada als adolescents, és una de les primeres activitats del món llibre al Festival Literari per a Nens i Joves que comença avui al CCCB i al MACBA a Barcelona. El festival explorarà el llibre com a espai de ficció i un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en

0: el clàssic de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatorio, com explica Anna Juan, una de les comissàries.
1: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: Fins diumenge es faran tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema.
1: També tindrem dos sales de lectura on hi haurà una selecció curada d'obres que tenen al seu centre l'espai. Obres molt diverses de la literatura infantil, d'editorials petites i independents i que considerem que són obres de qualitat i que donen al públic que vindrà al festival una mirada un tant lateral del que és la literatura infantil, una mica més agosarada, més arriscada.
0: També visitaran el festival figures de renom en el món del llibre infantil i juvenil com l'autor i il·lustrador francès Olivier Dazou, la il·lustradora Anna Font o el portuguès Bernardo P. Carballo, un dels noms més destacats del món de l'àlbum il·lustrat i contemporani europeu.
2: 3Cat Info.
0: Més temes, la Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. La Comissió Nacional del Mercat de la Competència ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de la proximitat i mitjana distància, entre els quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'entregui a la SEPI. La comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès. La CNMC demana que comencin les licitacions dels corredors ferroviaris abans del 2033 i assegura que els usuaris es beneficiaran de la competència amb una millora del servei i una baixada de preus. I ara el que fem és anar fins a Mallorca, perquè allà un cartell a l'aeroport de Palma encès el govern balear i les associacions en defensa de la terra parafraseja la frase "el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas", i el govern balear n'ha exigit la retirada perquè augmenta, diu i argumenta, el turisme d'excessos. Palma, Caterina Carmany.
3: La lona és el primer que es veu quan trepitges Son Sant Joan, a Arribades. El govern balear ha posat el crit al cel i n'exigeix la retirada. Argumenta que accions com aquesta tiren per terra la feina de desmarcar-se del turisme de borratxera. Però què passa? Que hi ha un matís, i és que la traducció exacta és "el que passa a Mallorca es paga a Mallorca", perquè es tracta d'una entitat bancària que estrena, promociona la seva versió de transferències immediates per telèfon. Aena s'aferra en això, troba que és un joc de paraules inofensiu. Això sí, si la voluntat de l'agència publicitària era captar l'atenció, ho ha aconseguit, amb polèmica inclosa.
0: 5 minuts i seran 8:45.
2: Esports.
0: David Tubac, bona tarda.
4: Bona tarda, els encapçalem d'una banda amb Esport en Joc, de seguida repassem marcadors, de l'altra amb una última hora relativa al Barça, és que seguim pendents de l'anunci oficial del fitxatge d'Anthony Gordon pel club blaugrana com a primer reforç del Barça per a la propera temporada procedent del Newcastle. L'última hora és que Gordon ja ha signat el contracte que ha lligat al Barça en una operació de la qual n'hem estat pendents des del migdia. La presentació era prevista per aquest migdia, s'ha endarrerit perquè faltaven uns serrells burocràtics. De moment que sabem que Gordon ha firmat el seu nou contracte amb el Barça i que en aquesta propera estona l'han de presentar oficialment. El jugador anglès de 25 anys ja va passar ahir la revisió mèdica a Barcelona. D'altra banda, el club blaugrana ha arribat a un acord amb Bernardo Silva. Només falta el vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè el migcampista portuguès s'incorpori al Barça. Un Bernardo Silva que té la determinació de prioritzar el Barça per davant d'altres propostes que té i en aquest sentit es rebaixaria ostensiblement la seva fitxa. Això pel que fa al Barça. En marcadors en joc, comencem per la Lliga CB de bàsquet. Avui es tanca la fase regular amb disputa de partits de la 34a i última jornada. Per tant, en repassem els marcadors, un de definitiu. Victòria del Manresa, 94-87, contra el líder, el Madrid. Un Madrid que abans de jugar ja tenia garantida la primera plaça. El Manresa estava sense opcions ni de play-off i tenia la permanència a la butxaca. Ara, 8:45, començaran el Girona Joventut, a Fontejau, a l'Andorra a Barça i també l'UCAM Múrcia Força Lleida. En futbol sala tindrem a partir de les 9 el Barça jugant el seu primer partit de quarts de final del play-off per al títol de Lliga. Els blaugranes rebran el Valdepeñas en una sèrie que és el millor de tres enfrontaments. El Barça líder de la fase regular. En acabat del partit, recordem que el club blaugrana li retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità Sergio Lozano. A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, ara a 9:15 comença el primer partit d'una de les semifinals, previstes del millor de 5 enfrontaments. El Calafell visita la pista del Liceo, amb el factor pista favorable a l'equip de La Corunya. El Liceo Calafell, doncs, primer assalt d'aquesta semifinal. I en futbol, el Sabadell arrenca el seu camí als play-offs d'ascens a la segona divisió. Els sabadellencs visiten el camp del Madrid Castella a l'anada d'una de les semifinals.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Més enllà del Barça, el Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Michel Sánchez de la banqueta gironina, després de 5 temporades, el tècnic madrileny ha enviat un missatge de comiat.
5: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat.
4: El nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. Pel que fa a l'Espanyol, avui hem sentit també el seu entrenador, Manolo González, que en el seu cas ha fet balança de temporada en declaracions als mitjans del club blanc i blau.
6: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia. I
4: el club blanc i blau, d'altra banda, ha fet oficials avui 5 sortides de jugadors, 3 que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i 2 que acaben contracte i no renovaran, que són Charles Piquel i Fernando Calero. En el cas de Calero, ha estat 7 temporades a l'Espanyol i ha jugat 158 partits. També a primera, el Rayo Vallecano ha confirmat la sortida del seu entrenador Íñigo Pérez, que fitxarà pel Villarreal. I demà recordem que juga a la final de la Lliga de Campions a Budapest entre el Paris Saint-Germain i l'Arsenal.
2: Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En motor, Marc Márquez i Àlex Rins superen el tall i es classifiquen directament per a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. En canvi, Maverick Viñales haurà de passar per la repesca. Marc Márquez ha reaparegut en bona condició física, segons ha explicat.
7: Mentalmente estoy predispuesto a afrontar este proceso de intentar recuperar. Luego veremos si lo conseguimos o no, pero mentalmente pues voy a poner todas mis fuerzas para intentar pilotar lo más parecido a lo que pilotaba antes.
4: El Giro d'Itàlia, victòria a la 19a etapa d'alta muntanya per a Sepp Kuss de l'equip Visma. Jonas Vingegaard manté el mallot rosa de líder de la classificació general. I el torneig de tenis de Roland Garros, els 16s de final de dobles masculins, victòria per a la parella formada per Mercè Granollers i Horacio Ceballos.
0: Dos quarts de nou del vespre, temps per fer un cop d'ull als temes més destacats que us estem explicant. En marxa la reunió al Departament d'Educació amb els sindicats i la Conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. Amb tot, però, fa només una estona, el sindicat minoritari CGT ha marxat. Continua, doncs, aquesta reunió i els tres sindicats minoritaris s'han aixecat de la taula perquè assegura que l'última proposta que els han fet la Conselleria és insuficient. Donald Trump, d'altra banda, està reunit amb el seu equip per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president, i, a més, diu que reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit. Són les dues qüestions que ens han mantingut atents aquesta tarda, però a continuació, 3CAT Info, emetrem l'espai L'Hemicicle, que repassa l'activitat parlamentària d'aquesta setmana i entrevista al lletrat del Parlament, Joan Ridao.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9. David, de què estem pendents?
4: Doncs de l'anunci oficial del fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça, el davanter del Newcastle de 25 anys, ja ha firmat el seu nou contracte amb el club blaugrana i ara ha de venir la seva presentació, prevista inicialment pel migdia, però s'ha anat endarrerint per uns serrells burocràtics. Estem pendents d'això i el que podem confirmar també és que el club blaugrana, d'altra banda, sí que ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès Bernardo Silva. I ara només falta el vistiplau del tècnic Hansi Flick.
0: I el temps, després d'assolir avui la màxima més alta al maig amb un 39,5 a Vinebre, la calor durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarem aquesta calor extrema, però en seguirà fent, eh? Les màximes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El dia serà assolellat amb ruixats i tempestes al Pirineu.
2: Trescat Info. L'hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
8: La voràgina judicial que esquitxa el PSOE ha ressonat aquesta setmana al Parlament. Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox han demanat la compareixença urgent del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè doni explicacions sobre els vincles entre el seu govern i el gegant tecnològic Huawei després que aquesta empresa xinesa hagi aparegut en el sumari del cas Zapatero. L'oposició també ha demanat que Illa aclareixi les despeses del PSC durant la campanya per a les eleccions catalanes del 2024, després que el jutge Santiago Pedraz ha demanat informació sobre els contractes i les factures. Avui entrevistarem el lletrat del Parlament, Joan Ridau, per saber com es regulen a Catalunya els lobbies o grups de pressió després que la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre els límits del lobbisme. Benvinguts a l'Hemicicle. El PSC s'ha defensat assegurant que ha actuat correctament en tot moment, que ha respectat la legislació electoral i que cooperaran amb els tribunals. En plena tempesta judicial al voltant del PSOE, Salvador Illa també ha tancat files amb Pedro Sánchez i ha insinuat que hi ha una intencionalitat política darrere de tots aquests casos per intentar enderrocar el president del govern espanyol.
9: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
8: L'oposició, però, vol que el president Illa vingui al Parlament i aclareixi si el seu partit té alguna mena de relació amb algun dels casos que esquitxen el PSOE. La cap de files de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat a Esquerra i als Comuns, els socis d'investidura d'Illa, que donin suport a la petició de compareixença perquè pugui tirar endavant.
10: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu. I per tant el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
8: Junts també reclama que Illa aclareixi els contractes del seu govern amb l'empresa xinesa Huawei, perquè en el sumari del cas Zapatero apareixen suposades transferències de la companyia asiàtica a l'expresident espanyol. Recordem que la Generalitat va adjudicar a aquest gegant tecnològic un contracte de 127 milions d'euros per desplegar les infraestructures de fibra òptica vinculades a serveis públics essencials. La imputació de José Luis Rodríguez Zapatero ha reobert el debat sobre on està la frontera entre fer de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències. Catalunya és pionera en la regulació dels lobbies. Va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular-los el 2014 gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i obliga els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan. A més, qualsevol ciutadà ho pot consultar al portal de transparència de la Generalitat i del Parlament. I altres comunitats com Madrid, el País Valencià, l'Aragó, Castella-La Manxa o Astúries, que també ho tenen regulat, però en canvi a nivell estatal la llei per crear un registre de lobbies encara s'està discutint al Congrés i no s'ha aconseguit aprovar. Avui aprofitarem l'espai de l'entrevista per endinsar-nos en el món dels lobbies.
2: Té la paraula.
8: Avui tenim amb nosaltres el lletrat del Parlament, Joan Ridau, que és també professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i un expert en lobbies i els seus mecanismes d'influència. Benvingut al programa L'Hemicicle.
11: Gràcies.
8: Per començar, aclarim conceptes perquè els oients ens entenguin. Què és un lobby i quines funcions fa?
11: Bé, el lobby és una activitat legal, transparent en la mesura que figuren en un registre com a entitats i una figura de participació ciutadana per la qual un grup d'interès que pot ser econòmic, pot ser social, de molts tipus, aporta una reflexió o una informació tècnica que pretén influir en els decisors públics. I els decisors públics són l'administració, que aprova disposicions generals, però també adopta polítiques públiques, i en segon lloc el Parlament, és a dir, el legislador, que és el qui fa les lleis.
8: Els lobbies són necessaris, la feina que fan?
11: Els lobbies són necessaris... Bé, jo diria que els lobbies han de transparentar, han de ser legals i han de desenvolupar la seva activitat, diguem, a plena llum del dia, no? Perquè, en cas contrari, tenim un supòsit com el tràfic d'influències, que és una qüestió debatuda aquests dies, no? Que és un delicte, que, a més, utilitza les relacions personals o que es preval d'una determinada condició o d'una determinada posició de poder per obtenir avantatges econòmics o fins i tot resolucions arbitràries, per tant, que té una finalitat autènticament espúria.
8: Justament ara em comentava que aquests dies doncs, es parla molt dels límits del lobbisme, on està la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències arran de la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Creu que és tràfic d'influències el que ha comès l'expresident espanyol?
11: Bé, encara és aviat per determinar-ho. Caldria veure si realment l'activitat d'influència desplegada per ell o per altres persones interposades en el seu nom va servir perquè una societat estatal com la SEPI posés sobre la taula 53 milions per obtenir un objectiu no només il·legítim, sinó segurament no prou interessant des del punt de vista econòmic, en la mesura que sembla ser que aquesta empresa tenia 4 avions, un dels quals espatllats. Per tant, aquí caldria veure exactament si l'interès general es va complir, i jo crec que encara és aviat, tot i que hi ha informes de la pròpia administració de l'Estat que així ho asseguren, però per altra banda hi ha altres informes pericials i també algunes pesquises per part del jutge que dirien el contrari.
8: Clar, la frontera entre exercir de lobby i cometre un delicte de tràfic d'influències entenc que és difícil d'establir.
11: Bé, si les coses són transparents, no. És a dir, si regulem el lobby, i hem de recordar que Catalunya ho tenim regulat en l'àmbit local, en l'àmbit del govern i també del mateix Parlament, vol dir que tenim un registre. En aquest registre figuren tots els grups de pressió amb la seva composició, els seus objectius, el seu patrimoni. A més, han de fer públiques les interaccions i, per tant, les reunions que mantenen amb els diferents càrrecs públics i els electes, i fins i tot en el futur deixar constància de l'empremta normativa, és a dir, dels vestits que queden d'aquesta interacció, en el sentit de deixar constància de quina és la contraprestació i quin és l'objectiu que han assolit, no? I per tant, si això és així, no hi ha d'haver cap por perquè el lobbisme, que és una activitat totalment legal, es pugui desenvolupar, no?
8: Ara comentava que Catalunya va ser una comunitat pionera a l'hora de regular els lobbies. De fet, va ser la primera comunitat autònoma de l'Estat a regular els lobbies el 2014, gràcies a una llei que obliga a crear un registre dels grups de pressió i que obliga també els càrrecs públics a registrar totes les reunions que fan amb aquests lobbies i que qualsevol ciutadà pot consultar el portal de transparència. Els diputats i diputades del Parlament, per exemple, o els consellers i conselleres del govern, fan tots públiques les reunions que tenen amb grups de pressió?
11: Bé, hi ha dues coses. El lobby té l'obligació periòdicament de posar en coneixement del registre aquestes reunions i contactes. I per l'altra banda, els alts càrrecs de l'administració de la Generalitat, que estan obligats per una llei del 2015 que regula el seu estatut, han de fer pública la seva agenda de contactes. I els diputats del Parlament, per la seva banda, al marge de tot el tema dels lobbies, també té l'obligació, a través d'un codi ètic, de fer públics els contactes. No sempre es fa perquè no sempre s'és prou diligent o no sempre es té present aquesta obligació, però la realitat a Catalunya és interessant. Hi ha més de 7.000 lobbies en el conjunt del sistema institucional institucional de la Generalitat, més de 400 al Parlament, i crec que si algú accedeix al portal de la transparència podrà obtenir dades molt interessants de tota aquesta activitat que es desenvolupa a Catalunya, que d'altra banda va ser, diguem, el territori de l'Estat pioner, disposa d'una llei de primera generació que segurament per aquest motiu s'hauria d'actualitzar i modernitzar, però vam ser capdavanters de tot arreu.
8: Em deia que Catalunya és pionera, té una llei del 2014 que potser s'hauria d'actualitzar. Entenc que s'hauria d'actualitzar perquè s'inclogués allò que em comentava abans de la petjada normativa, és a dir, reflectir què s'aconsegueix de les reunions aquestes entre càrrecs públics i lobbies?
11: Aquesta llei s'hauria de millorar en diversos aspectes, el primer dels quals és la petjada normativa, cosa que no està prevista, és a dir, la obligació de l'administració o, en aquest cas, del Parlament, si es tracta d'una llei, de deixar constància a través d'un informe de quin ha estat el resultat d'aquesta activitat d'influència, és a dir, en què ha canviat una norma o un projecte de norma o una determinada decisió d'una política pública, no? En segon lloc, definir millor l'àmbit subjectiu perquè quedi clar quins són els subjectes que poden desenvolupar influència. És a dir, és necessari que quedi clar que hi ha una nota de professionalitat. És a dir, ni els sindicats, ni les ONGs, ni altres entitats no fan lobby, no? I en tercer lloc, millorar els incentius també pels lobbies, perquè el fet de que puguin accedir al Parlament o obtenir determinada informació més ràpid que altres subjectes no constitueix avui dia un estímul o un incentiu suficient perquè pugui transparentar la seva activitat i, per tant, per evitar un informisme, un lobbisme informal, no reglat i, per tant, no transparent.
8: Hi ha lobbisme informal i no transparent també al marge d'aquesta regulació?
11: Bé, per exemple, en l'àmbit estatal, que no hi ha una llei que regula el lobby, i l'afer Zapatero ho ha posat en relleu, és evident que hi ha lobby que és totalment opac i que no transparenta. I en el cas de Catalunya, bé, evidentment és difícil objectivar aquesta dada, però jo estic convençut que hi ha moltes entitats, molts lobbies que desenvolupen directament la seva activitat a prop de l'administració del Parlament, per exemple, les empreses grans, l'IBEX 35, és difícil, diguem, que facin públics els seus contactes sempre a través del registre, encara que estan registrades, però entenc que tenen prou capacitat i prou poder econòmic i d'influència com de vegades per acudir directament als decisors públics, no?
8: La imputació de Zapatero també ha posat sobre la taula un debat que no està resolt a l'Estat espanyol, que és què poden fer i què no els expresidents per guanyar-se la vida quan abandonen la Moncloa. Segons l'Estatut dels expresidents, poden fer pràcticament de tot com qualsevol altre ciutadà o hi ha algun límit?
11: És paradoxal que l'Estatut dels expresidents espanyols estigui regulat amb un decret que d'una certa antiguitat, de primers dels anys 90, que regula únicament qüestions protocolàries, el vehicle oficial, l'oficina i el personal dependent, però en canvi no regula els conflictes d'interessos, cosa que sí que tenen regulat els alts càrrecs i els exministres des del 2015, fins al punt que hi ha una oficina de conflictes d'interessos que, per exemple, autoritza les activitats en els dos primers anys després d'abandonar les funcions públiques. En el cas dels expresidents, podríem dir que hi ha un llimp i, per tant, manca rang perquè la regulació està en un decret i manca, diguem, contingut perquè no està regulat el tema més important, que és quin tipus d'activitats públiques o privades poden fer. I aquí hi ha, evidentment, diferents possibilitats. Una és establir un sistema molt rígid d'incompatibilitat pel qual amb una retribució pública per raó del càrrec o com a membre del Consell d'Estat, un òrgan assessor de l'Estat, pugui obtenir una prestació pública i, per tant, no fer cap tipus d'activitats ni públiques ni privades, o bé establir algun tipus de límits com tenen els exministres i els exalcàrrecs, per exemple, que durant els dos primers anys després de cessar el mandat no poden realitzar activitats en aquells sectors sobre els que han pres algun tipus de decisió.
8: Joan Ridau, lletrat del Parlament de Catalunya i autor de diversos llibres sobre els lobbies, gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més com funcionen els grups de pressió i la seva relació amb els polítics, i fins aviat.
11: Gràcies a vosaltres.
12: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info.
0: Pràcticament 2 minuts per sobre de 3:15 del vespre, àrea de serveis a Trescat Info. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Marc. Continua havent-hi retencions, un parell de retencions a la P7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud i al Perelló, també en sentit sud, cap a Amposta. De fet, en aquest punt ja s'ha pogut retirar el camió, que estava avariat i que, de fet, entorpia la circulació perquè tallava un carril. A banda d'això, hi ha circulació intensa a la P7, a la Roca del Vallès, en sentit nord. També a la C32, a Montgat i a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C60, a Argentona, en sentit sud, cap a Mataró. A la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. I a la Ronda de Dalt, de Sant Gervasi a Valldaura, en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, a Montjuïc, en sentit Besòs. I al Poble Nou, en sentit Llobregat. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina.
13: Fins ara.
0: Fins ara.
12: El temps.
0: Néstor Gómez.
14: Avui hem registrat la temperatura més alta en un mes de maig a Catalunya, 39,5 graus, concretament a Vinebre, una temperatura que mai havíem assolit als 39 graus. De fet, la més alta es va registrar ahir amb 38,5 i avui, doncs, ja hem saltat la xifra un grau més cap als 39,5 graus i encara estem al mes de maig. Unes temperatures més normals de plena canícula entre mitjans al mes de juliol i fins i tot també l'agost. I tot això en un dia càlid arreu del país, amb un matí assolellat i una tarda que han crescut nuvolades, ruixats i tempestes cap al punts del Solsonès i també del Berguedà. Unes precipitacions que han deixat a Castelló del Riu 23 litres per metre quadrat, a Vià 24, al Santuari de Caral 11 litres per metre quadrat i unes tempestes que a poquet tendiran a desfer-se a mesura que al vespre avanci no hi hagi l'energia del sol, aleshores tendiran a fondre's per deixar passar una nit i matinada molt tranquil·la. I aquest cap de setmana, doncs, tindrem menys calor. La calor extrema desapareix, però la calor intensa persisteix. Màximes cap a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, tant dissabte com diumenge, a l'entorn dels 36 graus. A tot l'interior del país, a Catalunya Central, al voltant dels 32-34 graus, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Afluixa la calor, però ja diem, continuarà intensa dissabte i diumenge. I tot això amb un ampli domini del sol al matí, amb alguna teranyina de núvols alts, i a la tarda, doncs, creixeran grans nuvolades al Pirineu i al Pirineu amb possibilitat de ruixats i tempestes.
0: Precisament, aquest rècord de calor al que feia referència ara al Néstor s'ha arribat a Vinebre, a Ribera d'Ebre, amb els 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Buigas.
15: A Vinebre ja s'han acostumat a ser un dels forts de Catalunya. Els més de 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat els protocols que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa Sandra Rico diu a Trescat Info que tothom busca refugi en els moments més càlids del dia.
16: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments, i pues, tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
15: Rico ens ha explicat que estan seguint les indicacions de Protecció Civil i demana prudència per l'elevat risc d'incendi. Les altes temperatures registrades avui no han alterat l'activitat diària a l'escola. La piscina municipal encara no ha obert. Els termòmetres s'han enfilat en molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre.
17: Ha passat d'estar plovent i deixin dos rajos de sol. De sobte, de repente, una calor horrible.
18: No es pot aguantar, estic de mal humor.
19: Comença a vindre la calor, però claro, pot ser vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
20: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
15: Tot i que és un territori acostumat a viure aquestes altes temperatures, els preocupa que cada vegada arribin abans.
0: Precisament aquesta alta temperatura, l'Eix Serra, cap de l'equip de control de qualitat de dades del Meteocat, remarca la seva excepcionalitat, diu que ens situen valors de ple estiu sense que ni tan sols l'hàgim estrenat.
21: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu,
1: i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també afecta alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen denuncia que en les últimes hores en gairebé tots els 150 centres educatius que l'integren s'han superat els límits legals de temperatura i un d'aquests centres és l'Escola La Mitjana de Lleida, Júlia Albacar.
21: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així mantenir i l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
22: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures, bé, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
21: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
23: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
21: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
0: I a Llançà... En aquesta població de l'Alt Empordà, una trentena d'alumnes de l'institut han protestat aquest matí per denunciar la calor a les aules, assegurant que han arribat als 30 graus. Ho ha seguit la Núria Peraire.
24: Els alumnes ho deien clarament a les pancartes que han portat, que estudiar amb 30 graus no és estudiar, és sobreviure, i que tenen calor i no faran cap redacció. Una de les alumnes, la Marina Duran, diu que obren les finestres i portes perquè circuli l'aire, però que això no els funciona.
25: Obrim les portes, però com que hi ha molt de soroll, després les hem d'acabar tancant i encara fa molta més calor i el poc aire que tenim és calent.
24: Asseguren que la situació és insuportable i demanen a la Generalitat que els posi ventiladors al sostre. Aquesta setmana els han enviat 16 ventiladors de peu que tenen un abast petit, però no poden tenir-ne ni una cada aula. Des del centre ens diuen que n'han demanat més, però que el millor seria tenir-los de sostre o posar aire condicionat.
0: I un incendi en una habitació d'un hotel a Platja d'Aro ha obligat a desallotjar tot l'establiment. Segons informen els bombers, l'avís s'ha produït cap a quarts de vuit del vespre. El foc ja està controlat i ha afectat una habitació de la tercera planta. Ara els bombers revisen i ventilen l'edifici on hi havia unes 350 persones que per precaució s'han evacuat. El SEM ha atès 3 persones per inhalació de fum.
12: 3CAT Info. El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capó.
0: És Crims, que estrena avui nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació. La temporada arrenca amb un cas controvertit a punt de prescriure el crim de Capon. L'episodi, que també s'emetrà de Catalunya Ràdio d'aquí a només 6 minuts, a les 9, és el primer dels 5 capítols que es publicaran cada divendres a la plataforma 3CAT. Els 10 casos restants arribaran a la tardor. Tots els crims de la 7a temporada tenen una cosa en comú: han estat planificats i executats amb intenció, deixant de banda els actes impulsius. El format dirigit i presentat per Carles Portes ja supera els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al 2018.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Amb aquesta informació hem arribat al temps dels esports.
12: Esports.
0: 5 minuts i seran les 9. David Ubach, bona tarda.
4: Bona tarda, Esports. Encapçalem parlant de partits en dansa a aquesta hora, mentre estem pendents també de l'anunci oficial del fitxatge d'Anthony Gordon com a nou jugador del Barça i de la seva presentació. S'ha posposat hores, estava prevista pel migdia. Serrells burocràtics han endarrerit aquest anunci i la posterior presentació. Sí que sabem que Gordon ja ha firmat el seu nou contracte com a jugador del Barça procedent del Newcastle. El més imminent és el que està passant, que són partits en joc a aquesta hora, començant pels de la Lliga CB de bàsquet, que aquest vespre abaixa el taló a la fase regular amb la disputa d'enfrontaments de la 34a i última jornada. Un marcador ja definitiu, victòria catalana. L'ha assolit el Manresa en derrotar el primer classificat, el Madrid, per 94-87. Ara tenim en joc el Girona Joventut, 21-18 guanya el Girona a l'inici del segon quart, també inicis del segon parcial a l'Andorra 17, Barça 19 i a l'UCAM Múrcia 27, Lleida 31. Això en bàsquet, en futbol sala. Ara a les 9 ha d'arrencar el Palau Blaugrana al Barça Valdepeñas. És el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga. Eliminatòria prevista al millor de 3 enfrontaments i el Barça amb el factor pista favorable no només en aquesta eliminatòria de quarts, sinó en tot el playoff, en tancar primer de la fase regular. Un Barça-Valdepeñas que arrencarà ara a les 9. En acabat del partit se li retirarà la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins ha arrencat ja el primer partit d'una de les dues semifinals, la que enfronta el Liceu de la Corunya amb el Calafell. Al minut 11 de la primera meitat, el Calafell està cedint ja per 3 gols a 0 en aquest primer assalt de la semifinal prevista al millor de 5 enfrontaments. I en futbol, ara a les 9 també arrencarà un partit transcendental per al Sabadell, que començarà el seu camí cap a l'ascens a la segona divisió procedent de la primera federació. Un Sabadell que visita el camp del Madrid-Castella al partit d'anada d'una de les semifinals d'aquest playoff d'ascens.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tornem al Barça, el que ara destacàvem, pendents de l'oficialitat del fitxatge d'Anthony Gordon pel club blaugrana. El davanter anglès de 25 anys ja va passar i la revisió mèdica prèvia al seu fitxatge, que es concretarà en un traspàs d'entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. D'altra banda, el club blaugrana accelera també per altres incorporacions, com la del migcampista portuguès Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. El Barça, de fet, ja ha assolit un acord amb Bernardo Silva, i l'operació només queda pendent del vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè sigui una realitat. I és que la voluntat de Bernardo Silva és la de fitxar pel Barça, tant és així que farà un important esforç econòmic rebaixant-se ostensiblement la fitxa.
2: 3CAT Info.
4: El Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Michel Sánchez de la banqueta gironina després de 5 temporades, hi ha hagut missatge de comiat del tècnic madrileny.
3: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
4: També avui hem sentit Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, que en el seu cas ha fet balanç de la temporada en declaracions als mitjans del club.
5: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia, i amb aquest aspecte doncs, intentarem que sigui així, i ajudant. Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà.
4: El club blanquiblau en paral·lel ha fet oficial avui l'adeu de 5 futbolistes, els 3 que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engonge, i 2 més que acaben contracte aquest proper 30 de juny i no renovaran, que són Charles Piquel i Fernando Calero. En el cas de Calero, duia 7 temporades vestint la samarreta blanquiblava, en les quals ha jugat 158 partits en total.
2: 3CAT Info.
4: Encara en futbol afegirem que demà juga la final de la Lliga de Campions masculina entre el Paris Saint-Germain i l'Arsenal a partir de les 6 de la tarda. I parlem ara en clau poliesportiva breument. En motor, Marc Márquez i Àlex Rins han superat el tall i es classifiquen directament per a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, estalviant-se així disputar la repesca, que sí que haurà de fer-la Maverick Viñales. Demà, a sessions de classificacions, quan faltin 10 minuts per les 11 del matí, i cursa sprint a partir de les 3 de la tarda amb transmissió en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
2: 3CAT Info. Trescat Info.
6: Bona nit, són les 9. I continua la reunió entre sindicats de l'ensenyament i el departament per abordar les millores laborals que demanen mestres i professors. 3 sindicats minoritaris s'han aixecat de la taula perquè asseguren que l'última proposta que ha fet la conselleria és insuficient. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea responsabilitzen Rússia de l'explosió d'un dron en un edifici residencial a Romania. L'incident, que s'ha produït a pocs quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, ha causat ferides a 2 veïns. Vladimir Putin qüestiona que el dron sigui rus i demana a Romania que li faci arribar les restes de l'aparell per investigar-ho. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. I el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar el primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros, no té interessos i s'ha de tornar fins que s'ha acabat de pagar la hipoteca. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I el tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeo Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
7: Esports.
4: El Barça anunciarà i presentarà en la propera estona el primer fitxatge de cara a la propera temporada, el davanter anglès de 25 anys, Anthony Gordon, procedent del Newcastle. D'altra banda, el club l'hauran arribat a un acord amb Bernardo Silva. Només falta el vistiplau del tècnic Hansi Flick per a la incorporació del migcampista portuguès. A la Lliga CB de bàsquet avui es tanca la fase regular amb partits per a tots els catalans. Ha guanyat ja el Manresa 94-87 contra el Madrid. En joc, el Girona 29, Joventut 27, l'Andorra 24, Barça 25 i l'UCAM Múrcia 35, Lleida 35, partits a l'equador del segon quart. I a la Lliga de Futbol Sala, en joc ja el primer partit del play-off de quarts de final entre el Barça i el Valdepeñas al Palau Blaugrana, primer minut de joc sense gols. Quan s'acabi l'enfrontament, s'homenatjarà i se li retirarà la samarreta a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
6: I el temps, després d'assolir avui la màxima més alta al mes de maig, amb 39,5 graus a Vinebre, la calor durant tot el cap de setmana afluixarà. Abandonarem la calor extrema, però de calor en farà. Les màximes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i el dia serà assolellat amb ruixats i tempestes al Pirineu.
7: Trescat Info.
6: Són les 9 i 3 minuts. Molt bona nit. Soc la Txell Garriga.
7: Trescat Info.
6: I a aquesta hora continua la reunió al Departament d'Educació entre els sindicats i la Conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. La trobada ha començat a 6:45 d'aquesta tarda, però fa una estona tres sindicats minoritaris han decidit aixecar-se de la taula i marxar perquè l'última proposta del Departament els ha semblat insuficient. Unitat mòbil amb Raül Orgales i Maria Costa.
8: La reunió continua, però els sindicats CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula. Segons la CGT, el govern ha ofert un augment de 50 euros més que la proposta econòmica d'ahir, que faria pujar a la pràctica 445 euros al mes d'aquí a 4 anys. L'augment surt d'augmentar el complement nou que ha afegit el govern a la negociació, un complement que acabaria sent de 170 euros. La CGT diu, però, que el govern no ha acceptat les peticions que ells consideren de mínims, com vincular el salari a la IPC, reducció de ràtios a partir del curs 2027, calendaritzar la internalització de les vetlladores i també l'acord de març, perquè no tot quedi a la mà de la voluntat del govern. Ho ha dit Laura Gené, secretària de la CGT.
9: La proposta que ha portat aquesta tarda el departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT, des del nostre sindicat. No podem seguir amb aquestes negociacions. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, perquè aquesta situació li va gran.
8: La CGT també ha acusat Comissions Obreres i UGT de tenir segrestada, deien la consellera d'Educació, perquè l'acord de març no quedi en entredit.
7: Trescat Info.
6: 9 i 5 minuts, obrim plana internacional. Donald Trump està reunit també amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth Social, on ha avançat un aixecament imminent del bloqueig naval de l'armada nord-americana que manté sobre els ports iranians. A la publicació, Donald Trump també ha tornat a reclamar a la República Islàmica l'obertura incondicional i sense peatges de l'estret d'Hormuz, la renúncia a continuar desenvolupant desenvolupant el seu programa nuclear i el compromís a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran reitera que s'estan avançant en les negociacions, però avisa que el text del possible acord no està finalitzat. El portaveu d'Exteriors iranià ha dit que, contràriament al que ha anunciat Donald Trump, les condicions per navegar per l'estret d'Hormuz les decidiran l'Iran i Oman. L'agència iraniana Fars també ha anunciat que el principi d'acord entre les parts contemplaria el desbloqueig de 12.000 milions de dòlars de fons iranians que estan ara congelats a l'estranger. I a més, també inclouria un alto al foc complet al Líban, on Israel ha incrementat els seus atacs aquesta setmana. I la Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consolat al seu país. L'explosió, recordem, ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea.
7: El líder de l'OTAN, Marc Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
10: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
7: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
6: Doncs bé, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre Rússia, que per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies.
11: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant camp per sistema els culpables a Moscou.
13: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
11: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
6: En la guerra d'Ucraïna els drons van en totes direccions. Cada vegada n'hi ha més d'ucraïnesos que arriben a la regió de Moscou i s'estavellen contra edificis residencials. És el que ha passat a Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, on els veïns, tot i la por, s'han començat a resignar als atacs de Kiev. La Cristina Solies hi ha pogut parlar.
11: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
14: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
11: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
16: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
11: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
26: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
11: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El president espanyol Pedro Sánchez tanca una setmana negra amb l'esclat del sumari del cas Zapatero i una suposada trama del PSOE per torpedinar les causes judicials obertes contra el partit. En un acte aquest migdia a Madrid, Sánchez ha esquivat les polèmiques i ha defensat els projectes impulsats pel govern espanyol amb la vista posada ara a esgotar la legislatura. Paula Brujats.
15: Els socialistes s'aferren a la idea d'una conspiració antidemocràtica contra ells. Partit i govern espanyol creuen que són víctimes d'un setge, d'una persecució judicial, però avui Sánchez ha evitat fer-ne cap crítica i tampoc ha parlat de cap de les investigacions que l'encerclen. El president del govern espanyol s'aïlla, manté l'agenda i avui en un acte sobre cultura ha reivindicat el futur del seu govern davant del soroll.
17: Creo que podemos mirar, por supuesto, hacia atrás con orgullo, que podemos mirar al presente con confianza y, sobre todo, que podemos mirar al futuro con ambición, ¿no?
15: Cap dels seus aliats parlamentaris vol obrir la porta al PP i Vox amb una moció de censura, però la pressió creix. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, dona la legislatura per finiquitada i espera que Sánchez convoqui eleccions. Declaracions a Televisió Espanyola.
18: No esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control.
15: I avui s'han fet públics nous detalls de la investigació contra la dona de Pedro Sánchez. El sumari del cas recull irregularitats en la contractació del programa informàtic que Begoña Gómez va encarregar per a la càtedra universitària que dirigia.
6: El jutge de la causa contra Zapatero a l'Audiència Nacional, per cert, ha decidit agrupar totes les acusacions en una de sola que liderarà el Partit Popular. Més qüestions. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president Salvador Illa.
19: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors li demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
6: En gairebé un any de vigència, aquests préstecs han afavorit l'accés a un primer habitatge a 1.700 persones d'una mitjana d'edat de 29 anys. L'Anabela és una de les joves que s'hi ha acollit. En una conversa amb el president ha explicat que només amb el sou que guanyava i havent de pagar un lloguer no podia estalviar per pagar l'entrada d'un pis.
20: El preu del lloguer ha anat pujant a preus que estan inaccessibles per sous mitjans i amb això no et dona espai per poder estalviar i poder comprar-te alguna cosa.
6: Catalunya es converteix així en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. Doncs bé, l'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació, però, es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins als 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa tot just un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veurem com la quota anual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que el mes d'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals, però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i també que la roba i el calçat s'han abaratit.

0: Un quart de deu en punt. Actualitzem l'estat del trànsit amb la nostra companya Carmina Malagarriga. Bona nit.
1: Bona nit, Txell. Doncs hem de dir que hi ha hagut un accident a Sant Cugat del Vallès, a l'AP7, en sentit sud. De fet, ara només hi ha un carril obert. Aquesta via, en aquest punt, s'ha mantingut tallada durant uns minuts, però, com dèiem, ja s'ha obert, però només amb un carril. Això provoca, doncs, retencions importants en aquest punt. D'altra banda, gairebé normalitzada la situació a l'AP7, al Perelló, en sentit sud, cap a Amposta, s'ha retirat el camió que entorpia la circulació, però encara hi ha un carril tallat. Retencions també a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al Nus de la Trinitat i, finalment, a la Ronda de Dalt. Hi ha retencions a Horta, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, al Poble Sec, en sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. Això és tot des de l'equip viari. Bona nit.
0: Bona nit, gràcies.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Avui les temperatures s'han disparat. De fet, hem arribat als 39,5 graus, la temperatura més alta registrada en un mes de maig a Catalunya. Una temperatura que s'ha donat a Vinebre. Destaquem també el gairebé 38 graus a Ascó, 37 graus a Torroja del Priorat, 37 a Benissanet i Seròs. Unes temperatures que de cara a demà ja tendiran a davallar. El cap de setmana s'espera que vingui encapçada per una davallada de les temperatures, però, tot i així, la calor continuarà sent intensa, especialment a Ponent, amb màximes que rondaran la xifra dels 36 graus, però abandonarem la

0: podrien fer amb certa intensitat, fins i tot acompanyats puntualment de calamarsa.
1: 3GAT Info.
2: Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
2: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: Passen tot just 3 minuts i mig d'un quart de 10. Com sempre a aquesta hora, saludem a Marc Güell. Molt bona nit.
6: Hola, bona nit.
5: Perquè volem saber de què ens parlareu al Catalunya Nit d'avui.
6: I tant.
4: L'aposta.
5: Marc, no podem esperar. Desvela'ns de què ens parlareu avui.
6: Doncs mira, un dia més i no hi ha sorpreses, com pràcticament tota aquesta setmana, molt pendents del Departament d'Educació, el govern i els sindicats continuen reunits, de moment sense arribar a cap acord. Veurem si en els pròxims minuts o pròximes hores tenim novetats en aquest sentit. De moment, fins a 3 sindicats minoritaris s'han aixecat de la taula i aposten per votar no a la proposta que fa ara el Departament, que ofereix un augment de 50 euros fins als 450. És un divendres en què també haurem d'escoltar molt bé la Gemma Puig, la nostra meteoròloga, per saber quin temps ens espera aquest cap de setmana i, sobretot, quan arribaran a marcar els termòmetres, perquè avui a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han arribat els 39 graus i mig. És un rècord de calor en un mes de maig a Catalunya, i amb aquesta calorada també sentirem l'avís que fan els agents rurals, que avisen de perill molt alt d'incendi per demà en diversos municipis, sobretot de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. Per tant, aquest cap de setmana convé protegir-se bé del sol. Tot això ho explicarem durant la primera hora del programa.
5: N'hi ha una segona, però què ens explicareu doncs a la segona hora?
6: Doncs mira, avui a les 11 connectarem amb Beirut, amb la col·laboradora del programa, l'Andrea López Tomàs. Avui estem pendents de si hi ha acord sobre la guerra a l'Iran per posar fi a aquest conflicte, però aquests últims dies la situació també s'ha complicat al Líban. L'exèrcit d'Israel va avançant cap al nord i el nombre de víctimes no para de créixer, i posarem context i ens explicarà tot com està l'Andrea López Tomàs. I el divendres, ja ho sabeu, que ens agrada dedicar una bona estona també a la cultura. Avui parlarem amb l'actriu mallorquina Júlia Trullol. Ara la podem veure a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, on es posa la pell d'Antígona, amb tot un símbol de resistència i reivindicació. És, per tant, a l'obra Contra Antígona. Parlarem d'aquest paper, però també de la seva trajectòria, que comença a ser ja considerable, perquè la Júlia Trullol forma part de La Calòrica. L'hem vista també en sèries com el Com si fos ahir o El cuerpo en llames, per tant, una conversa que no us perdeu. I avui sí, també la secció de l'Àlex Gorina, la seva sessió golfa, avui amb les pel·lícules sobre dones pioneres al món de l'esport.
5: Molt bé, doncs com sempre tot plegat té molt bona pinta, us escoltarem.
6: Gràcies.
5: A partir de les 10.
6: Bona nit.
5: Bona nit.
4: 3GAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: De mentre seguim amb més qüestions, la Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. La CNMC ha presentat diverses recomanacions per avançar la liberalització del sector ferroviari, la de proximitat, també de mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i s'integri a la SEPI. La comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès. La CNMC demana que comencin les licitacions de corredors ferroviaris abans del 2033 i assegura que els usuaris es beneficiarien de la competència amb una millora del servei i també una baixada de preus. També us expliquem que el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per tal de garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la seva factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola que preveu remunerar als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
7: Amb aquest aval de la Comissió Europea, Madrid té via lliure per culminar el procés. L'objectiu del pla és que sempre hi hagi prou electricitat a l'estat espanyol, fins i tot en els moments de més demanda o d'escassetat, i que mai es torni a repetir una apagada general. Per això s'injectaran diners a les grans energètiques, com Naturgy, Endesa o Iberdrola, per garantir que producte produeixen prou electricitat.

I per una altra banda, Madrid també pagarà a les empreses de diferents sectors industrials que es comprometin a reduir el seu consum elèctric. Són 9.000 milions d'euros d'ajudes que distribuirà l'Estat espanyol amb licitacions públiques, però qui ho pagarà tot això seran els consumidors, via recàrrecs en la factura de la llum.

0: La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem, doncs, cap a Palma, Caterina Carmany.
1: Bona nit, ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui a hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament d'una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: ¿Sabéis quién soy?
5: No,
4: pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
6: El contenedor donde te encontramos.
0: Candela la Penya té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ha confessat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana tot just abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Penya ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller, ambientat al port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos, turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys, és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen. Fins al punt de projectar fer el pas cap a la realització.
7: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
8: ¿T'agradaria fer una pel·lícula, dirigir-la?
7: Absolutament.
8: ¿Sobre què aniria?
7: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que a ti te importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
9: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
10: Bona nit, esports, que arrenquem amb una última hora. Ja és oficial per part del Barça el fitxatge d'Anthony Gordon, el davanter anglès de 25 anys, que serà nou jugador blaugrana per les properes 5 temporades, per tant, fins al 2031, en una oficialitat que s'han endarrerit hores. De fet, pendents a aquesta hora de les seves primeres declaracions i de la presentació de Gordon amb la samarreta del Barça, estava prevista per aquest migdia, però l'endarreriment en algun document i els posteriors serveis burocràtics han endarrerit d'entrada l'anunci oficial i la presentació de Gordon fins a aquesta hora. De tota manera, tenim ja l'oficialitat del seu fitxatge. Després que fa una estona, aquest mateix vespre, Gordon ja ha firmat el seu nou contracte que, insistim, el vincula al Barça fins al 2031. A canvi, el club blaugrana pagarà al Newcastle, al seu club d'origen, entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. Un Gordon que ahir mateix ja va passar la revisió mèdica a Barcelona. I d'altra banda, el Barça segueix rastrejant el mercat i l'última hora passa també, segons pot avançar aquesta emissora, 3Cat Info, per l'acord que té el club blaugrana ja amb el migcampista portuguès Bernardo Silva. Ara només falta el vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè es pugui concretar aquesta operació després que Bernardo Silva hagi quedat lliure del Manchester City. Un Bernardo Silva que té la voluntat de firmar pel Barça i tant és així que farà un important esforç renunciant a gran part del seu salari respecte del que tenia al club anglès.
9: 3Cat Info.
10: Mentrestant, el Girona, l'endemà de confirmar-se la sortida de Michel Sánchez de la banqueta després de 5 temporades, el tècnic madrileny ha enviat un missatge de comiat.
11: 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap, és 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. La meva família és feliç aquí.
10: El nou destí de l'entrenador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam. I també avui hem sentit el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que ha fet balanç de la temporada en declaracions als mitjans oficials del club blanc i blau.
12: Hi ha molta feina per endavant. Hem d'estar en connexió amb el director esportiu, que és el que volem, perquè per anar de la mà i poder portar jugadors que vulguem els dos i que anem una mica amb la mateixa línia. I
10: el club blanc i blau ha fet oficial, d'altra banda, l'adeu de 5 jugadors, els 3 que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engonge, i els dos que acaben contracte aquest 30 de juny i que, per tant, no renovaran, que són Charles Piquel i Fernando Calero. En el cas del central castellà, ha estat 7 temporades a l'Espanyol i ha jugat 158 partits. També a primera, avui el Rayo ha fet oficial la sortida d'Íñigo Pérez. El tècnic navarrès marxarà al Villarreal. Navarra, recordem que juga a la final de la Lliga de Campions entre el Paris Saint-Germain i l'Arsenal a partir de les 6 de la tarda.
9: Scat Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: No ens oblidem en aquesta hora encara dels marcadors en joc, en són diversos, començant pels de la Lliga CB de bàsquet, amb victòria del Manresa sobre el Madrid a la 34a i última jornada de la fase regular de la Lliga CB. Manresa 94, Madrid 87, ara tenim el descans als altres tres partits en presència catalana, que són el Girona 44, Joventut 42, l'Andorra 39, Barça 41 i l'Ucamp Múrcia 58, Lleida 46. Amb aquests duels, entre d'altres, es tanca aquesta fase regular de la CB, amb el Barça i el Joventut ja com a únics catalans classificats per als play-offs. En futbol sala també s'està jugant ja el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final del Barça. 3-0 domina l'equip blaugrana al Valdepeñas en aquest primer assalt de l'eliminatòria, que és el millor de tres enfrontaments. Això al minut 16 de la primera meitat, amb doblet de gols de Fitz, entre d'altres, i un tercer que acaba de marcar tot just l'equip blaugrana ara mateix. En acabat de l'enfrontament s'homenatjarà l'excapità blaugrana Sergio Lozano tot retirant la samarreta amb el dorsal número 9. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins descansa la Corunya, marcador de Liceo 3 Calafell 0, el primer partit d'una de les semifinals de l'hoquei Lliga masculina, al millor de 5 enfrontaments.
0: Són 2:15 en punt. Continua aquesta hora la reunió entre els sindicats de l'ensenyament i el departament per abordar les millores laborals que demanen mestres i professors. Tres sindicats minoritaris s'han aixecat de la taula perquè asseguren que l'última proposta que ha fet la conselleria és insuficient. I Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretats per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. I fins les 10, que començarà el Catalunya a nit, encara tindrem temps de més notícies. Acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Lleida acull avui el primer fòrum que es fa a l'Estat espanyol sobre el transport d'animals vius, on s'aborden qüestions com la nova normativa de benestar animal que vol aprovar la Unió Europea. I Sant Cugat del Vallès dona el tret de sortida al Festival Fotografia d'Autor Lumínic. Fins al 12 de juliol, el certamen oferirà exposicions, un mercat fotogràfic i tallers sota l'eix temàtic de la poesia de la imatge. I en esports, què destacarem, David Ubach?
10: Doncs que el Barça acaba de fer oficial el fitxatge d'Anthony Gordon com a nou futbolista del Barça per les properes 5 temporades, per tant, fins al 2031. Un Gordon, davanter anglès extrem de 25 anys, que ahir mateix ja va passar la revisió mèdica amb el Barça i pendents ara de la seva presentació, que s'han endarrerit hores per uns serrells burocràtics. Estava prevista per aquest migdia.
0: I el temps, després d'assolir avui la màxima més alta al mes de maig, amb 39,5 graus a Vinebre, la calor durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarem la calor extrema, però de calor en farà. Les màximes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i dos minuts i mig de 10. Continua la reunió al Departament d'Educació entre els sindicats i la conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. La trobada ha començat a 6:45 d'aquesta tarda, però fa una estona tres sindicats minoritaris han decidit aixecar-se de la taula i marxar perquè l'última proposta del departament els semblava insuficient. Unitat Mòbil amb Raül Orgales i Maria Costa.
5: La reunió continua, però els sindicats CGT, Intersindical i COS s'han aixecat de la taula. Segons la CGT, el govern ha ofert un augment de 50 euros més que la proposta econòmica d'ahir, que faria pujar a la pràctica 445 euros al mes d'aquí a 4 anys. L'augment surt d'augmentar el complement nou que ha afegit el govern a la negociació, un complement que acabaria sent de 170 euros. La CGT diu, però, que el govern no ha acceptat les peticions que ells consideren de mínims, com vincular el salari a la IPC, reducció de ràtios a partir del curs 2027, calendaritzar la internalització de les vetlladores i també l'acord de març, perquè no tot quedi a la mà de la voluntat del govern. Ho ha dit Laura Gené, secretària de la CGT.
13: La proposta que ha portat aquesta tarda el departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT, des del nostre sindicat. No podem seguir amb aquestes negociacions. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó, perquè aquesta situació li va gran.
5: La CGT també ha acusat Comissions Obreres i UGT de tenir segrestada, deien, la consellera d'Educació, perquè l'acord de març no quedi en entredit.
14: Professors i docents han alterat avui la jornada turística de Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. La concentració en jornada de vaga sectorial al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf ha tingut un seguiment de gairebé el 20% i l'ha seguit des de primera hora en David Àngela.
15: Després de bloquejar durant més d'una hora els accessos a l'aeri i al cremallera de Montserrat, centenars de professors i de docents s'han traslladat a la plaça davant del monestir, on s'han adreçat a la Moreneta. Li han llegit una carta on li han demanat un acord digne i el salvament del sistema educatiu. També han cantat el Virolai. Els mestres han triat aquesta ubicació pel valor simbòlic de Montserrat i amb la mirada posada en la pròxima visita del Papa a Catalunya. Diego Mendoza és delegat sindical d'USTEC al Penedès.
16: És un missatge de fons que si el conflicte continua, vingui el Papa o no vingui el Papa, ens mobilitzarem i evidentment és una data que serà mediàtica internacionalment, per tant no descartem fer accions el dia de la visita del Papa.
15: Els mestres com a Laura asseguren que tenen esma encara per mantenir les mobilitzacions, fins i tot si cal, per començar el curs que ve amb noves convocatòries de vaga.
17: Però continuarem lluitant, busquem millores, si no s'hi asseuen per parlar amb nosaltres, nosaltres continuarem fins a aconseguir-ho. És que hem renunciat a moltes coses, aleshores ja només ens queda continuar lluitant per aconseguir el que volem, el que desitgem i el que necessitem.
15: Els mestres han vingut en vehicle privat, amb els ferrocarrils de la Generalitat i els més valents s'han atrevit a pujar en bicicleta fins al monestir de Montserrat.
14: Per cert, que les proves de selectivitat tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com, per exemple, telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits a més de 200 tribunals i 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que continua consolidant-se. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
18: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
14: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Obrim plana internacional, Donald Trump està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre l'acord amb l'Iran per posar fi a la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social, on han avançat un aixecament imminent del bloqueig naval que l'armada nord-americana manté sobre els ports iranians. En la publicació, Trump també torna a reclamar a la República Islàmica l'obertura incondicional i sense peatges de l'estret d'Hormuz, la renúncia a continuar desenvolupant el seu programa nuclear i el compromís a treure del país l'urani enriquit sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. L'Iran reitera que s'està avançant en aquestes negociacions, però avisa que el text del possible acord no està finalitzat. El portaveu d'Exteriors iranià ha dit que, contràriament al que ha anunciat Trump, les condicions per navegar per l'estret d'Hormuz les decidiran l'Iran
0: i Oman. L'agència iraniana Fars també ha anunciat que el principi d'acord entre les parts contemplaria el desbloqueig de 12.000 milions de dòlars de fons iranians que estan congelats a l'estranger i, a més, també inclouria un alto al foc complet al Líban, on Israel ha incrementat els seus atacs aquesta setmana. Més qüestions. L'Organització Mundial de la Salut demana més finançament internacional per frenar l'expansió del virus d'Ebola, que ja ha causat més de 220 morts a la República Democràtica del Congo i una més a la veïna, Uganda. El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha visitat el Congo per exigir més diners pels tractaments i més mitjans també pels sanitaris, ja que sense equips de protecció no es poden acostar als afectats, atesa la facilitat del contagi dels virus. En aquesta visita, Adhanom també ha volgut llançar un missatge de suport a les regions més afectades per la malaltia, en les quals ja s'han detectat més d'un miler de casos.
19: He vingut aquí per demostrar les comunitats d'Ituri, Kivu del Nord i Kivu del Sud que no estan soles i que som aquí per donar-los suport i entenem el seu dolor, però també entenem que tenen l'energia i tot el que cal per aturar això.
0: El cap de l'OMS ha criticat el tancament de fronteres anunciat per diversos països i demana mesures de control alternatives. Assegura que les restriccions als viatgers fomenten l'ocultació de casos per part de les autoritats. L'Organització Mundial de la Salut ha remarcat la importància de l'atenció precoç als malalts i ha destacat el cas d'un pacient infectat a la República del Congo, que ja s'ha recuperat. És el primer que ha sortit de l'hospital, malgrat que no hi ha vacuna ni teràpia per aquesta malaltia. I Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros a fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes claus del nou govern liberal de Peter Magyar, que ha explicat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen.
20: Aquests són senyals clars que Hongria està girant full. En només unes setmanes heu impulsat reformes que fa temps que s'esperaven. Reformes en benefici d'Hongria i reformes en benefici de la Unió Europea.
0: La presidenta s'ha referit als compromisos de reforma en matèria de corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. El primer ministre hongarès, Peter Magyar, es mostrava satisfet.
21: Ja hem aconseguit un avenç històric, un acord realment molt, molt important per al poble hongarès. Estem molt agraïts i estem disposats a cooperar junts per l'interès del poble hongarès i de tots els ciutadans europeus.
0: Aquest és un pas més en la normalització de les relacions amb Brussel·les després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán per la degradació de l'estat de dret del país, sobretot en matèria de justícia. Després d'una reunió, avui a Magyar amb von der Leyen, la comissió desbloquejarà doncs progressivament 10.000 milions d'euros de fons de recuperació i 6.400 milions de fons de cohesió. I a casa nostra, els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana, els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'última a fer-ho aquesta mateixa tarda ha sigut l'artífex de la llei, la consellera d'Economia. Junts, el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els comptes durant el debat a la totalitat, però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns. Sentim, doncs, la consellera Alícia Romero i el diputat juntaire Jordi Munell.
22: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenta posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
23: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Si tot va com està previst, la cambra validarà definitivament els números de l'executiu al mes de juliol, just abans de l'aturada d'estiu. I l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal calcula que la regularització extraordinària d'immigrants tindrà un impacte pràcticament nul en les cotitzacions. L'AIREF calcula que el procés anunciat en el govern espanyol pot arribar a afectar 950.000 persones en edat de treballar i que això significarà un impacte en el creixement econòmic de poc més del 0,1% del PIB, que s'acabarà absorbint en tan sols 4 anys. L'informe de l'AIREF, publicat avui, valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute. L'autoritat fiscal detecta certa vulnerabilitat en el model per l'envelliment de la població i les tensions econòmiques i recomana que es modifiquin les regles de despesa per garantir-ne la sostenibilitat.
14: Més qüestions. Als jutjats de Tarragona, l'empresa gasista Messer ha defensat la legalitat de totes les seves actuacions en l'anomenat cas Montoro. És la suposada trama de corrupció vinculada a l'exministre d'Hisenda espanyol, Cristóbal Montoro, i el despatx d'Equipo Económico per tracte de favor fiscal. Mané Sastre.
1: Avui ha declarat la representació jurídica de Messer. Aquesta és l'empresa origen del cas que es va destapar per uns correus electrònics trobats durant un escorcoll. Fonts judicials expliquen que la responsable jurídica només ha respost al seu advocat per admetre el contracte amb l'empresa de Montoro, però l'ha vinculat a l'assessorament tècnic per la transposició d'una directiva fiscal. L'empresa assegura en una nota que està col·laborant amb la justícia per aclarir tots els fets. Un altre directiu de l'empresa, que també hi estava citat, s'ha acollit el dret a no declarar. La causa, que està en fase d'instrucció, analitza si diverses empreses gasistes, moltes a Tarragona, van pagar al despatx de Montoro per obtenir reformes fiscals favorables i estalviar-se centenars de milers d'euros. El cas afecta una trentena d'investigats per suposats delictes de suborn, tràfic d'influències, frau i corrupció empresarial.
14: I els robatoris violents o furts han baixat un 10% a l'Hospitalet de Llobregat des que els Mossos van posar en marxa a mitjans del mes d'abril un pla específic contra els delictes del municipi. És l'anomenat Pla Bastió. Es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència fins a un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. Doncs durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. I abans de la previsió meteorològica, una darrera qüestió. Un incendi que afecta una habitació d'un hotel a Platja d'Aro ha obligat a desallotjar tot l'establiment. Segons informen els bombers, l'avís s'ha produït a 7:45 d'aquest vespre. El foc ja està, però, controlat i ha afectat, com dèiem, una habitació de la tercera planta. Ara els bombers revisen i ventilen l'edifici, on hi havia unes 350 persones que, per precaució, s'han evacuat. El SEM ha atès 3 persones per inhalació de fum.
9: El temps.
14: Tots els detalls amb en Néstor Gómez.
2: Avui hem registrat la temperatura més alta en un mes de maig a Catalunya, 39,5 graus, concretament a Vinebre, una temperatura que mai havíem assolit als 39 graus. De fet, la més alta es va registrar ahir amb 38,5 i avui, doncs, ja hem saltat la xifra un grau més cap als 39,5 graus i encara estem al mes de maig. Unes temperatures més normals de plena canícula entre mitjans al mes de juliol i fins i tot també l'agost. I tot això en un dia càlid arreu del país, amb un matí assolellat i una tarda que han crescut nuvolades, ruixats i tempestes cap al punts del Solsonès i també del Berguedà. Unes precipitacions que han deixat a Castelló del Riu 23 litres per metre quadrat, a Vià 24, al Santuari de Caral 11 litres per metre quadrat i unes tempestes que a poquet tendiran a desfer-se a mesura que al vespre avanci no hi hagi l'energia del sol, aleshores tendiran a fondre's per deixar pas a una nit i matinada molt tranquil·la. Ja que cap de setmana, doncs, tindrem menys calor. La calor extrema desapareix, però la calor intensa persisteix. Màximes cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, tant dissabte com diumenge, a l'entorn dels 36 graus. A tot l'interior del país, a Catalunya Central, al voltant dels 32-34 graus, i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Afluixa la calor, però ja diem, continuarà intensa dissabte i diumenge. I tot això amb un ampli domini del sol al matí, amb alguna teranyina de núvols alts, i a la tarda, doncs, creixeran grans nuvolades al Pirineu i al Pirineu amb possibilitat de ruixats i tempestes.
14: Acord entre el govern i la comunitat de regants del Canal d'Urgell que desencalla el projecte de modernització de la infraestructura hidràulica més gran del país. Tots dos han decidit tirar endavant les actuacions a mesura de les col·lectivitats de regants ho demanin i no esperar, doncs, a un suport del 100% dels regants com es feia fins ara. Mollerussa, Pere Joan Álvarez.
3: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, una votació que es va ajornar perquè no tenia el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
4: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
3: De moment, ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees distribuïdes en 14 municipis de les comarques de la Noguera, l'Urgell, les Garrigues, el Pla d'Urgell i el Segrià. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
6: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que Comunitat General pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú, ni cooperatives, això ho saben també el departament, ni empreses que tenen terres arrendades.
3: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: I Lleida ha acollit avui el primer fòrum que es fa a l'Estat espanyol sobre transport d'animals vius, on s'aborden qüestions com la nova normativa de benestar animal que vol aprovar la Unió Europea. Lleida, Estela Busoms, també reclamen que cal una normativa específica per a aquest sector.
7: Consideren que s'ha de tenir en compte que transporten animals i, per tant, se'ls ha de considerar transport especial. Per exemple, demanen que es flexibilitzin els horaris de descans dels conductors, sobretot quan queden pocs quilòmetres per arribar a l'escorxador, o que se'ls deixi passar, encara que hi hagi talls a les carreteres per manifestacions. Marc Pou és gerent de l'Associació Nacional de Transportistes d'Animals Vius.
8: No entenem el per què a nosaltres no se'ns aplica unes normatives més adaptades a la característica de la nostra activitat.
7: Un altre dels grans temes que s'abordarà és la nova regulació sobre benestar animal que vol impulsar la Unió Europea, però que està congelada des del 2023. La normativa preveu canvis en la densitat dels animals als camions o restringir-ne la circulació en casos de molta calor, entre altres qüestions. Segons Por, són mesures que no tenen en compte la realitat.
8: Quan més espai disponible es deixi en els animals, més risc tindran de patir lesions. Després, el tema de les temperatures, també hem vist que no s'ha considerat la sensació tèrmica.
7: També es vol incidir en la bioseguretat, tenint en compte el context de pesta porcina. El fòrum començarà aquesta tarda a la Llotja de Lleida.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I avui comença a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'avui, com dèiem, fins al 12 de juliol. Els visitants podran gaudir del treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats amb exposicions diverses, com la dedicada a Antoni Campanyà, al Museu del Monestir. Bernat Millet és un dels codirectors del festival i subratlla què més no ens podem perdre.
24: L'obra de l'Aleix Plademunt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic, i l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumini, que aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i, entre d'altres activitats, proposa també un mercat i diversos tallers.
24: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en aquest festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona demà a la tarda.
25: Als micropobles la vida no passa de pressa, passa a fons.
0: El Festival d'Arts Escèniques de Micropobles de l'Empordà, el FAST, desplegarà aquest estiu la seva nova edició programant 13 espectacles en 10 municipis de menys de 1.000 habitants. És una cita que reivindica el dret a la cultura de les zones rurals com Capmany, Siurana o el Garrigàs. Recentment, guardonat el Premi Impulsa Cultura, el certamen s'estén del 26 de juny fins al 26 de juliol amb propostes de circ, teatre, dansa, clown i també monòlegs. La directora del festival, Rebeca Alabert, destaca la necessitat de combatre el centralisme i apropar obres de mitjà format també als pobles més petits.
26: Aquest any el FAST ens reivindiquem, no?, com aquesta resistència, la resistència cultural, rural, des dels micropobles, defensant un dret, no?, el de poder gaudir de la cultura, visquis on visquis, per dir que seguim aquí, seguim treballant per poder portar la cultura arreu del territori i que els micropobles tenen el mateix dret de gaudir d'espectacles com una altra població amb més habitants.
0: Aquest any destaca el projecte comunitari Micropobles a Escena.
26: que és una proposta en què cada any convidem a diferents artistes de diferents àmbits de les arts escèniques a treballar amb la gent dels pobles perquè creïn una petita peça o perquè puguin experimentar a ells mateixos la creació col·lectiva.
14: I aquest vespre arrenca la cinquena edició del Festival Teta de Tarragona. Lia Cali i Vanessa Martín són les caps de cartell d'aquest esdeveniment que s'allargarà fins demà. A més dels diferents recitals programats, el certamen de caràcter feminista també té propostes d'activitats per convidar a la reflexió, sobretot entre el públic més jove. Clara Chavarría Domingo.
5: Te debo no dormir, descanso y menos ruido.
10: La tarragonina Maria Fort serà la primera a pujar a l'escenari, seguida de Sandra Montfort, Ponce Lam, Caral Laoz i Lia Cali. Demà serà el torn de Vanessa Martín, Marisa Valle i Alosa. El grup tarragoní, les que faltaven, tancaran el festival amb un concert gratuït. El certamen es presenta sota el lema Més veus, més ritme, més futur. En parla la responsable de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona, Montse García Biosca.
11: Parlem de més veus, pues, perquè apostem per una diversitat real, més tipus d'artistes, amb una música més diversa, més ritmes perquè celebrem la pluralitat musical i més futur perquè es creiem que ocupar l'espai públic des de feminisme és una manera molt directa de transformar la societat.
10: Si bé l'activitat musical comença avui, ja fa uns dies que es fan xerrades a instituts de la ciutat per reflexionar sobre aspectes com ara la igualtat de gènere.

0: El conductor d'un cotxe surt d'un aparcament a 8:15 del matí al barri de Capon, de Lleida. Hi ha boira. L'espera un home encaputxat.
1: Sou a 3cat Info, esteu escoltant Crim. S'estrena avui una nova temporada en format podcast amb 15 nous casos marcats per la premeditació. La temporada arrenca amb un cas controvertit a punt de prescriure, el crim de Capon. L'edifici que també s'emetrà per Catalunya Ràdio avui a partir de les 9 de la nit és el primer dels 5 capítols que es publicaran cada divendres a la plataforma 3cat. Els 10 casos restants arribaran a la tardor. Tots els crims de la 7a temporada tenen una cosa en comú, han estat planificats i executats amb intenció i deixant de banda els actes impulsius. El format dirigit i presentat per Carles Porta supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena al 2018.
2: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
3: Bona nit, esports que encapçalem amb un nom propi, el nom de dia, sens dubte, el d'Anthony Gordon, ja oficialment nou jugador del Barça per les 5 properes temporades, per tant, fins al 2031, que Gordon vestirà la samarreta blaugrana en un anunci que s'ha endarrerit hores. Estava previst per aquest migdia, juntament amb la seva presentació, i ha acabat passant tot plegat fa ben poca estona després que Gordon firmés el seu contracte aquest mateix vespre, amb molt de retard, com dèiem, per una falta de documentació i serrells burocràtics. En definitiva, però, Gordon ja és confirmat com a nou jugador del Barça i en la seva presentació aquestes han estat algunes de les seves primeres impressions.
4: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
3: Un Gordon que s'expressava per moments en castellà, un idioma que ha assegurat que domina perquè el va aprendre de petit, ja que estava segur que algun dia acabaria jugant al Barça. I que has de comparar-se amb algun futbolista blaugrana, ell ha escollit d'entre els davanters Rafinha. Diu Gordon que si s'ha de comparar algú és amb ell per la seva intensitat en la pressió i velocitat. El davanter anglès de 25 anys va passar ahir, recordem-ho ja, la revisió mèdica amb el Barça. I el club blaugrana, al seu torn, pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros de traspàs en funció de les variables. D'altra banda, el club blaugrana ha arribat a un acord amb Bernardo Silva, segons ha pogut saber 3cat Info. Només falta ara el vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè el Barça pugui incorporar el migcampista portuguès que ha quedat lliure del Manchester City. Bernardo Silva prioritza el Barça respecte d'altres ofertes i tant és així que s'incorporaria amb una important rebaixa de sou.
2: 3cat Info.
3: Més enllà del Barça, destaquem que l'Espanyol, el club blanquiblau, ha fet oficial avui 5 comiats de jugadors. Els 3 que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i 2 més que acaben contracte i no renovaran, Charles Piquel i Calero. De l'àmbit poliesportiu, repassem marcadors en joc. Començant per la Lliga CB de bàsquet, avui es tanca la jornada 34 de la fase regular, que és l'última. Per tant, es definiran ja de manera definitiva les posicions de cara al playoff, on hi tindrem 2 equips catalans, que són el Barça i el Joventut. Un marcador definitiu, la victòria del Manresa 94-87 contra el Madrid, duel intranscendent, el Manresa ja sense opcions de playoff ni de baixar, el Madrid amb el primer lloc de la temporada regular garantit. Ara en joc, als inicis de l'últim quart, el Girona 70, Joventut 52, l'Andorra 64, Barça 63 i l'UCAM Múrcia 79, Lleida 62. A la Lliga de Futbol Sala arrenquen per al Barça les eliminatòries pel títol de Lliga amb la disputa del primer partit de l'eliminatòria de quarts de final dels blaugranes. Al Palau Blaugrana arriben al Valdepeñas, minut 3 de la segona meitat el Barça domina per 4-2 amb dianes de Fitz per partida doble, Mateus i un últim gol que acaba de succeir ara mateix. A l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, primer partit d'una de les semifinals, la que disputa el Calafell a la pista del Liceu de la Corunya, primer enfrontament d'una eliminatòria al millor de 5, als últims 12 minuts amb derrota del Calafell per 3-1, un Calafell que ja cedia el descans per 3-0. I tornant al futbol, tenim en joc el partit del Sabadell d'anada de les semifinals del playoff d'ascens a la segona divisió. Al descans, els sabadellencs estan empatant a 0 al camp del Madrid Castella. El Sabadell, que va acabar segon la lliga regular de la Primera Federació, disputa aquest playoff d'ascens a segona ara, com ho farà l'Europa, que jugarà demà a casa contra el filial del Celta.
2: 3CAT Info.
3: Mig minut encara per afegir més enllà del futbol. Can Motor, Marc Márquez, ha reaparegut superant el tall i passar directament a la Q2 del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, tal com ha fet Alec Rins. En canvi, Maverick Viñales haurà de passar demà per la repesca. El Giro d'Itàlia, victòria a la 19a etapa d'alta muntanya per al nord-americà de l'equip Visma Sepp Kuss. El seu company Jonas Vingegaard, el danès, manté la malla rosa de líder. I als setzens de final del torneig de tenis de Roland Garros, amb dobles masculins, victòria per la parella formada per Marcel Granollers i Horacio Ceballos contra Kirkov i Stevens en 2 sets. En individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic en 5 sets.

0: Tres sindicats minoritaris han abandonat la trobada amb el Departament d'Educació, descontents amb la proposta final del govern. Però les forces majoritàries i la consellera segueixen en aquests moments reunits. Això podria indicar que l'acord és possible i que es podria produir al llarg d'aquest informatiu. Tenim la nostra unitat mòbil al departament, de seguida que puguem hi connectarem.
1: Catalunya nit.
0: I també pendents ara de la reunió que té Donald Trump. Està tancat a la Casa Blanca amb col·laboradors seus i ha anunciat que en sortirà amb una decisió final sobre l'acord amb l'Iran. Trump vol que Teheran accepti que mai tindrà armes nuclears i a partir d'aquí s'obriria l'estret d'Hormuz, entre altres mesures.
2: Una calor horrible.
3: No es pot aguantar, estic de mal humor.
4: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
5: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
0: Tenen motius per queixar-se, hem sentit veïns de la zona on avui han estat víctimes d'un rècord. Mai a Catalunya s'havien registrat temperatures tan altes en un mes de maig. A Vinebre han arribat els 39 graus i mig. Aquest és el rècord a tot el país, però a nivell local s'han batut moltes marques del mes de maig, en concret en 31 de les 126 estacions del Meteocat. Avui fa 100 anys d'una estrena musical que toca la fibra especialment a Mallorca. La Balanguera s'ha cantat avui a moltes places de l'illa. El 29 de maig de 1926 es va interpretar la versió musicada per Amadeu Vives, el poema del poema de Joan Alcover. I aquest 2026 es commemora també el centenari de la mort d'Alcover, d'aquí que avui la Balanguera s'hagi cantat a moltíssimes places. I avui, a partir de les 11, curiosament, ens acompanyarà una actriu mallorquina, Júlia Trullol, de la Calòrica, que aquests dies és Antígona al Teatre Lliure. Doncs som-hi, que són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Sindicats d'Educació i Departament d'Ensenyament estan reunits encara a aquesta hora per mirar de tancar un acord que reculli les millores laborals que exigeixen mestres i professors. És la vuitena vegada que es reuneixen en les últimes dues setmanes i la jornada d'avui està sent de nou molt i molt llarga. La reunió ha començat al matí, s'ha aturat al migdia i s'ha reprès aquesta tarda i encara continua ara que són les 10 i 4 minuts de la nit. Tot fa pensar que la reunió d'avui podria ser la definitiva, però tres sindicats minoritaris s'han aixecat ja aquest vespre de la taula i han marxat perquè no els semblava suficient l'última proposta del departament. Sapiguem quina és l'última hora, ara anant fins allà, fins al Departament d'Educació, i tenim la nostra unitat mòbil amb Raül Orgales i Maria Costa. Maria, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Doncs mira, si haguéssim començat aquesta connexió fa uns segons abans, hauríeu pràcticament escoltat uns aplaudiments. No podem certificar que això signifiqui que hi ha hagut com a mínim un preacord, però sí que han estat uns aplaudiments importants, i aquí tots els periodistes que estem esperant que ens diguin alguna cosa ho hem interpretat com que com a mínim pot ser que hi hagin bones notícies. Què és el que ha canviat avui respecte a ahir? És que el govern s'ha presentat avui amb una proposta salarial diferent, una proposta que augmenta 50 euros més que ahir el nou complement singular, aquest nou complement que va oferir el govern aquestes darreres setmanes. Això fa que a la pràctica l'increment que percebran els docents d'aquí a 4 anys acabi arribant i superant els 400 euros mensuals, que recordem que era una de les peticions que havien fet, per exemple, sindicats com USTEC. Aquests 400 euros sortirien de sumar aquest augment del 30% específic, es pagaria del complement específic, es pagaria en 3 anys i no 4, i d'aquest nou complement singular que explicàvem, que avui finalment ha augmentat fins als 170 euros. Pel que veiem, pel que hem escoltat, com vèiem els delegats sindicals també que entraven i sortien de la reunió, tot fa pensar que en les properes hores o els propers minuts puguem estar explicant aquí que finalment hi ha hagut un preacord. Una reunió, Manel, que s'ha reprès aquesta tarda als vols de les 6, després d'un recés de 5 hores. Aquesta tarda el departament ha optat per una altra estratègia, que és reunir-se individualment amb cada sindicat per escoltar les peticions de cadascun. Després s'han tornat a reunir de nou i aquí és on CGT ha comunicat que s'aixecava de la taula. Ho ha fet CGT, Intersindical i COS. Concretament la CGT explicava que el govern no ha acceptat les peticions que ells consideraven que eren de mínims, com per exemple vincular el salari amb aquesta actualització de l'IPC, també reducció de ràtios a partir del 2027. Ho explicava Laura Gené, secretària de la CGT.
2: La proposta que ha portat aquesta tarda el departament no inclou cap d'aquests mínims, molt mínims, que estem plantejant des de la CGT. Des del nostre sindicat no podem seguir amb aquestes negociacions. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran.
1: CGT també acusava els sindicats, Comissions Obreres i UGT, deia literalment, de tenir segrestada la consellera d'Educació perquè el acord que van arribar al març, doncs, no quedi en entredit. Veurem què passa en els propers minuts, si realment tenim aquesta notícia d'aquest preacord, però tot, dèiem, que tot fa pensar que sí que serà, vaja.
0: Sí, perquè, Maria, aquests aplaudiments que heu sentit venien, entenc que de la sala on s'estarien reunint els ara mateix els sindicats amb la consellera, o...
1: Exacte. Sí. En aquest palauet, és aquest edifici adjacent al Departament d'Educació, sí. On s'hi han passat tota la tarda sortint i entrant entre recessos. Per tant, sí, ha vingut ben bé d'aquí dins. Hem tingut uns petits aplaudiments fa uns 20 minuts, que tampoc hem acabat d'identificar què significaven. Vaja, aquests menys dubte semblaven el que tots podem pensar que són.
0: Molt bé, doncs si es confirmés que hi ha un acord, evidentment, tornaríem a comunicar amb vosaltres i escoltarem també les veus conforme vagin sortint els protagonistes d'aquesta reunió, perquè també és important poder explicar si a partir del que passi avui aquesta reunió quedarien o no desconvocades les protestes pels pròxims dies, perquè entenem que els sindicats que hi ha ara mateix reunits amb la consellera són els que tenen també més poder de convocatòria. Per tant, si us sembla, Maria, si hi ha novetats ens demaneu pas i connectarem.
1: Perfecte, molt bé.
0: Doncs fins ara, gràcies.
1: Fins ara.
0: Doncs com cada dia i en paral·lel a aquestes negociacions que estem explicant avui maratonianes, els sindicats tornaven a cridar a la vaga els mestres i professors del Garraf, el Baix Llobregat i el Penedès. Avui han traslladat el seu malestar a Montserrat. Centenars de persones amb samarretes grogues s'han fet visibles i han bloquejat els principals accessos amb transport públic a la simbòlica muntanya i també l'accés a la basílica. Segons el departament, el seguiment de la vaga avui ha estat de prop del 20%.

0: Com sentiu, dia de protestes avui. Aquest matí també a la plaça Sant Jaume els que s'han concentrat són els treballadors dels serveis municipals directes de l'Ajuntament de Barcelona. Es queixen del conveni signat a principi d'any i han convocat vaga coincidint amb la visita del Papa. Víctor Guimarà és el delegat sindical de la CGT a l'Ajuntament.
1: El que li volem dir a Jaume Collboni, a l'alcalde, és que encara té l'oportunitat de desescalar aquest conflicte, però que si no ho fa, recordarà aquesta visita durant molt de temps.

0: Les 10 i 10 minuts, seguim parlant d'ensenyament, ara ja no de les protestes, però sí de les proves de selectivitat que tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons i evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les proves d'accés universitari que es continua consolidant. Cèlia Forment, què busca aquesta mesura que explicàvem?
1: Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, diu que la implantació d'aquests detectors forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
2: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a l'ESPAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
1: L'ESPAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte en les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards.
0: I avui ha estat un dia marcat per una calorada de rècord. No són només paraules, això ho podem certificar amb dades. 39 graus i mig d'aquest divendres a Vinebre. A la Ribera d'Ebre, 39 graus i mig es converteixen en el punt màxim de calor en un mes de maig registrat mai a Catalunya. Ricard Buigas, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com ho han viscut a Vinebre?
3: Doncs mira, ens han dit que aquí ja s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Pel que ens han explicat, els més de 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu que tothom s'ha buscat un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa, amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
4: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i pues, tenim la gran sort que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
3: Val a dir que a la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Això sí, Rico diu que estan seguint les indicacions de Protecció Civil i han demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres en molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer, molts evitaven el sol directe.
5: Ha passat d'estar plovent i deixar dos rajos de sol. De sobte, a de repent, una calor horrible.
6: No es pot aguantar, estic de mal humor.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
3: Doncs ja ho heu sentit, tot i que el territori acostuma a viure aquestes altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: Sí, efectivament, perquè estem parlant d'un mes de maig, sembla impossible 39 graus i mig, però és que, de fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècords de temperatura per al maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit també en més de 100 anys. I l'Observatori Fabra ha fregat els 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
9: Han tingut temperatures que ja serien doncs, molt altes a ple estiu, i per tant el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels dos o tres més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: I amb aquesta calor toca conviure, també treballar i estudiar. La calor es nota molt en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem fins allà. L'escola té sistemes de climatització, però, Júlia Albacar?
10: Només a la zona d'infantil infantil i, a més, no funciona perquè l'aparell és insuficient. El que es recomana és que les aules no superin els 27 graus, però al matí moltes classes ja fregaven els 30 i en alguns espais s'arribava als 33. S'intenta fer classe fora de l'aula i mantenir l'activitat, però els costa molt, com explicava la directora Txell Soler.
11: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps, i bueno, s'intenta fer el que es pot.
10: I això ens deia l'Arlet, una de les alumnes de 5è de primària amb qui hem parlat.
12: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc i on fa més fred per a recuperar-me més.
10: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
0: Els agents rurals amb aquestes temperatures adverteixen de perill molt alt d'incendi per demà dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a Catalunya Ràdio, confia, però, que la situació es reverteixi.
13: Avui seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara al final de la setmana que ve.
0: Passant ara 2:15 de la nit, farem una pausa per la publicitat i a la tornada seguim molt pendents de dos punts. Per una banda, el Departament d'Educació, on sembla que es pot estar tancant un acord entre els sindicats i el Departament que posi fi a totes aquestes protestes i vagues que estem vivint aquest tercer trimestre. I de l'altra, Washington. Donald Trump segueix tancat a la Casa Blanca, a punt per prendre una decisió definitiva, diu, sobre l'Iran.
14: Catalunya Nit.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar.

0: Comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: 10 i 18 minuts en directe a Catalunya Nit. Sentim el Departament d'Ensenyament. Compareix la representant de l'USTEC, Yolanda García, que explica els punts d'acord amb el Departament.
4: Doncs en matèria d'inclusiva, hem passat de tenir 200 dotacions que contemplava l'acord del mes de març a incrementar-me fins a gairebé 6.500 dotacions, a desplegar doncs, en 4 anys. Hem passat en matèria salarial doncs, de 200 euros que recollia l'acord doncs a aconseguir arribar a una xifra de gairebé 390 euros a les nòmines de les persones docents de Catalunya. Hem aconseguit també doncs, situar la recuperació en mode compensació de la totalitat del deute, de les pèrdues salarials que han patit les persones treballadores en la retallada dels estadis. Per nosaltres això han estat avenços molt significatius, que pensem que sense aquestes lluites i aquesta mobilització no haguessin estat possibles. Per tant, nosaltres considerem doncs, ara que aquest preacord doncs, ja podem subscriure'l per llançar-lo a la consulta del col·lectiu i que sigui el col·lectiu amb el qual doncs, nosaltres ens hem compromès absolutament en tot moment qui ens doni el pas a signar o no signar aquest acord.
5: Quan llançareu aquesta consulta i fins quan?
4: La idea seria, i si tot va bé, és llançar-la demà a la tarda, però clar, primer de tot ens veiem obligats doncs, a explicar no? els termes d'aquest preacord a les persones treballadores perquè entenguin doncs, el seu contingut i, per tant, doncs, puguin votar doncs, en ple coneixement. Per tant, intentarem que sigui demà a la tarda i que tinguin doncs, demà a la tarda, diumenge i també dilluns. Llavors, les dades segurament les recolliríem doncs, dilluns tarda vespre o com en tot cas, com a molt enllà dimarts al matí.
5: Entenem que la vaga de dilluns, doncs, territorial queda paralitzada.
4: Bé, ara nosaltres, les organitzacions sindicals, doncs hem de posar-nos d'acord què fem amb aquestes vagues que tenim convocades aquesta setmana que ve. També penseu que CGT no ha entrat en aquest acord i, per tant, ells entenem que mantindran doncs, la convocatòria de vagues, però en tot cas bueno, ara ho hem de consultar, ho hem d'acordar, les dues organitzacions.
6: Quin ha estat el principal entrebanc en les últimes hores?
4: Bé, el principal entrebanc doncs, ha sigut un tema de redactat que semblava que encallava una mica la qüestió, però al final, per sort, amb la voluntat de totes les parts, doncs, hem reconduït aquesta qüestió i hem pogut fer aquest redactat que fos còmode per totes les parts.
5: Ens pots recordar, perquè ahir que el departament parlava de 400 euros gairebé, avui també parles de 390, quina diferència hi ha?
4: Doncs bé, que el Departament d'Educació introduïa doncs, els increments salarials que s'esdevenen dels increments dels augments salarials estatals i, per tant, doncs, clar, inflava la xifra, diguéssim, amb aquests increments estatals. Us hem de dir que si ara nosaltres agafem aquests 390 euros i els hi sumem el que guanyem no, referent a aquests increments salarials, els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final realment sí que podem assegurar que es posa diguéssim, es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Evidentment, això doncs, serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important, però de totes maneres, tornem a repetir, també serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient.
5: Ara segon, el departament no ha exigit
3: És el so que ens arriba en directe del Departament d'Educació. Compareix Yolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, que ha anunciat un preacord signat fa molt poca estona

0: amb el departament després d'aconseguir una millora en el sou de 390 euros d'aquí a 4 anys, que quedaria a banda dels complements salarials acordats ja amb l'Estat. En total, d'aquí a 4 anys, per tant, els docents, ha dit Segura, passarien a cobrar fins a 600 euros més. Això, ha dit, quedarà pendent a partir d'ara d'explicar-ho bé als companys i que ho subscriguin també amb una consulta. Si la majoria de persones consultades donen per bo aquest acord, les vagues que hi ha previstes per la setmana que ve podrien quedar desconvocades, per bé que hem de recordar, com ha fet Iolanda Segura, que la CGT és un dels tres sindicats que s'ha retirat d'aquestes converses aquest vespre perquè no estan d'acord amb el que s'hi estava plantejant i que són també part dels sindicats convocants en aquestes vagues per la setmana que ve. N'hi havia una de prevista per dilluns a Girona i a la Catalunya Central, i divendres que ve, dia 5, hi havia prevista també una manifestació unitària a tot Catalunya. No sé si ja ha acabat la compareixença de la portaveu d'USTEC. Sí, sembla que sí, i ara estem a l'espera que comparegui algú del Departament d'Ensenyament. No sé si la nostra companya... Sí, ja podem escoltar-lo.
1: Milers i milers de professors i professores de Catalunya.
2: Ara estem escoltant Ignasi Fernández, que és el secretari de professors de secundària, que és l'altre gran sindicat.
0: Escolta'm.
1: A tots aquells companys que s'han reunit dia rere dia a les assemblees, que han mobilitzat els carrers, i també s'ha de dir que han sofert una pèrdua que oscil·la entre 150 i 160 euros diaris de cada dia que han fet vaga, que han agafat i organitzat autobusos per venir a Barcelona. Bé, aquest acord, insisteixo, no és el millor del món, però el millor per la secundària, és fruit i gràcies a aquesta lluita. I jo ara el que voldria és explicar què és el que s'ha aconseguit per la secundària gràcies a l'esforç de tots aquests companys. Tinc aquí anotat. En principi, després de l'acord del 9 de març, els docents de Catalunya tenien 200 euros més a la nòmina, que era el 30% del complement específic. Avui, després de tot el cicle de mobilitzacions, estem a 389 euros. Jo, personalment, sempre havia insistit en que volíem el número 4, volíem els 400. El departament enganyava i deia que els 400 ja els teníem perquè comptava el càlcul o la part estatal. El que estic dient jo aquí és estrictament neto, sense comptar cap complement estatal. És estrictament català, diguem-ho així. De 200 a 389. No hem arribat als 400, però, home, li falta una mica, ho podem donar per satisfactori. En segon terme, i he estat molt reiteratiu amb això, sempre hem demanat una convocatòria de càtedres que és exclusivament pel cos de professors de secundària, per ningú més, de 5.000 places. I ens han donat 5.000 places. Les demanàvem a 3 o 4 anys, ens les han donat a 2 anys. Crec que això s'ha de posar en valor. És a dir, a partir de l'any que ve ja comença la convocatòria i el 2028 ja tindrem 2.500 companys de secundària que seran catedràtics, que rebran 210 euros més al mes, tindran el dret a la promoció professional reconeguda i podran ser caps de departament, i és una manifestació del principi d'especialitat, que és el que demana el meu sindicat. Torno a dir, 5.000 places en 2 anys. Tanmateix, tenim, a partir, en pocs mesos, 38.000 professors i mestres de Catalunya veuran satisfet el 100% de la totalitat del deute que es va generar pels estadis. Això s'ha aconseguit gràcies a l'esforç de les mobilitzacions, però també he de dir que la meva organització ha fet pressió als jutjats perquè tot això ho tenim impugnat, i una cosa sumada a l'altra és el reconeixement que hem aconseguit. 38.000 docents. Hi ha gent que li deuen 8.000 i 9.000 euros. També n'hi ha de 2.000, 3.000 i de 500. Hi ha de tot tipus. Però és una mesura pràcticament transversal. També hem aconseguit incorporar la nostra posició com a promotors d'una iniciativa d'una llei de l'autoritat pública. Al signar l'acord, adherir-nos a l'acord, podrem suggerir i proposar canvis, perquè coneixem el tema, sobre com ha de ser la futura llei d'educació.
0: Dos minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Estem sentint el representant del sindicat de secundària, és Ignasi Fernández, que està explicant també per què han acabat arribant a aquest preacord amb el Departament d'Ensenyament. Ha coincidit amb la portaveu de l'USTEC en la xifra, en aquest increment de sou del voltant de 400 euros. En el seu cas també ha concretat concretat aquestes 5.000 places de càtedra en 2 anys, que era una de les seves reivindicacions, i sentim de fons xiulets. Recordem que ja hi havia hagut un acord entre la UGT i Comissions Obreres amb el departament, que aquests sindicats, el de secundària i l'USTEC, consideraven insuficients. Doncs ara són ells que es troben en aquesta mateixa postura, perquè sindicats com la CGT, que han abandonat la reunió, sentim de fons que estan xiulant i demanant la dimissió de la consellera. Ara, Maria Costa, hem sentit els representants sindicals. Ens faltarà la veu del departament, que no sé si està previst que acabi compareixent algú avui aquesta nit aquí.
2: Doncs sí, ara hem d'esperar, no?, que tota la resta de sindicats vagin fent les seves explicacions corresponents. El més important, Manel, ja ho dèiem, hi ha hagut aquest preacord. És important dir que és un preacord i no un acord, perquè les organitzacions com USTEC, professors de secundària, i també ens consta la CGT, la intersindical, el que faran és transmetre això a una consulta a la resta de professionals docents perquè hi diguin la seva, i a partir d'aquí decidir o no si es convoquen les vagues. Les xifres importants d'aquest acord és que avui el govern ha ofert aquests 50 euros de més d'aquest complement nou. Això ha acabat convencent els sindicats. Aquest augment fa que a la pràctica els docents d'aquí 4 anys acabin rebent gairebé uns 400 euros, que és justament el que demanaven alguns sindicats com USTEC. A més, si aquí sumem l'increment estatal previst pels funcionaris públics, que és d'uns 200 euros, l'increment total acabarà sent d'uns 600 euros per mestres de primària i d'uns 630 euros pels professors de secundària. Per tant, insistir en que aquestes xifres de 600 euros és perquè hi hem sumat l'increment estatal gros que fa, doncs, arrodonir aquestes xifres. Pel que fa a les dotacions, una xifra més, s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva, i ara escoltàvem el sindicat professors de secundària. També s'acorda aquesta convocatòria de 5.000 càtedres de secundària i el reconeixement, també dèiem, del deute aquest que es va deixar de pagar dels estadis per a causa de les retallades.
0: Per tant, ara la veu final el tindran amb el seu vot els professors i mestres, als quals ara els sindicats han de consultar, i m'ha sorprès que ha dit Yolanda Segura que ho farien demà mateix, que és dissabte, però és clar, hem de recordar que és que dilluns mateix hi ha encara protestes convocades i una grossa d'unitària per divendres. Si et sembla, Maria, ho deixem aquí, i quan comparegui algun portaveu o la consellera, ens ho fas saber per part del departament i tornarem a connectar amb vosaltres.
2: Perfecte.
0: Fins ara. Fins ara.

0: Doncs és una nit de reunions importants. Passa un minut i mig de dos quarts d'onze perquè Donald Trump també està reunit amb el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva, ha dit, sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, a Truth Social. L'Iran puntualitza, però, que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Quina credibilitat podem donar a aquesta nova piulada de Trump? Realment hi ha la sensació que avui es pot prendre alguna decisió?
1: Sí, és una sensació que hem anat tenint, també ho hem de dir, durant aquests mesos de guerra. Jo diria que la credibilitat relativa, com sempre, potser la part més creïble és l'anunci sobre aquesta reunió del gabinet d'emergència, allò que en diuen la Situation Room. Hem de suposar que això està passant. Avui no hi ha càmeres en aquesta reunió, evidentment, com va passar l'altre dia amb la reunió del gabinet. I a partir d'aquí, la piulada que Trump ha fet a la xarxa social Truth Social és una parrafada que sembla un collage de les coses que va repetint cada dia respecte a l'Iran al president nord-americà. Acaba dient que prendrà una decisió final, però això ja són paraules molt ambigües que només conviden a l'especulació. Recordem que aquest Truth Social, crec que és important de tant en tant anar-ho recordant, és literalment la seva xarxa social perquè és seva i perquè sí, està dissenyada perquè no hi hagi veus dissidents.
0: I tant. Ell ho pot fer, mana molt aquest home, té diners. Què demana per això Trump exactament, per posar la firma a aquest acord amb l'Iran?
1: En primer lloc, insisteix que l'Iran no pot tenir ni tindrà l'arma nuclear. Això també us deu sonar perquè cada dia ho repeteix. Però el que les dues parts estarien a punt de signar, agafant-ho sempre amb pinces, és un acord sobre el reobriment de l'estret d'Hormuz i la qüestió aquesta nuclear que comentàvem. Ara, per entendre'ns, el que és més fort de tot plegat és que si fem memòria aquests punts d'aquest preacord situarien a tothom en el moment anterior a la guerra, és a dir que la guerra no hauria servit absolutament per a res, més enllà de fer mal personal i humà, evidentment, i també econòmic. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines abans de la guerra, doncs de mines, potser n'hi havia alguna, potser, però no tantes com n'hi ha ara, evidentment, i es vanta que els mercants bloquejats podran tornar a casa gràcies a ell. I aquí també el mateix, no? Algú li hauria de recordar que també estan bloquejats gràcies a ell. Per tant, estem una mica en aquest limbo, en aquest estira i arronsa que no s'acaba mai i que al final és evidentíssim que a Trump li interessa que això s'acabi, que pugui vendre d'alguna manera que se n'ha sortit, però vaja, una victòria en una guerra o en aquesta guerra no la podrà tenir, sembla cada cop més clar.
0: No, ni pírrica, no podríem dir, perquè no. a tot això que has explicat, hem de recordar que abans de tot això, ho dic perquè queda, de tot el que has dit, l'únic que es mantindria del que demana Donald Trump seria aquesta renúncia a les armes nuclears, però recordem que abans que comencés tot això, tots els experts deien ja també que de moment Iran estava lluny de tenir una arma nuclear, així que com deies tu, el que anunciarà és que anant molt bé, s'està com s'estava abans de que ell comencés aquesta aventura. En fi, ho anirem seguint. Si sortissin amb novetats, ens ho fa saber.
1: I tant.
0: Fins ara. Gràcies. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Romania, la Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'explosió d'un dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta a l'atac amb dron i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió del dron, la nit de dijous a divendres, va causar un incendi amb un balanç de 2 ferits. L'OTAN responsabilitza Moscou de l'incident i assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Romania, recordem-ho, és membre de l'Aliança Atlàntica. Brussel·les, Bruno Fortea. Bona nit.
1: Hola, bona nit. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra ucraïna. Ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
2: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
1: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou. Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети.
0: Doncs Vladimir Putin, com fa habitualment, ha qüestionat que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre Rússia per després acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
3: Bona nit. Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
4: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
3: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: Els drons, com diu Putin, van en totes direccions i cada vegada n'hi ha més d'ucraïnesos que arriben a la regió de Moscou i s'estavellen contra edificis residencials. És el que ha passat a Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, on els veïns, Cristina, tot i la por, s'han començat a resignar als atacs de Kiev.
3: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
5: El meu fill em va dir: mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
3: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
6: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
3: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
7: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
3: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: 20 minuts i les 11. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'última a fer-ho aquesta tarda ha sigut l'artífex de la llei, la consellera d'Economia, Alícia Romero.
8: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenta posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
0: L'executiu s'ha assegurat el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns perquè els números superin d'entrada el debat de totalitat d'aquí 6 dies. Més xifres. L'Euríbor, l'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, suma amb el maig 3 mesos consecutius a l'alça. Rafael de Ribot.
9: L'Euríbor s'ha enfilat fins al 2,8%, 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual puja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua al 3,2%, igual que l'abril, segons l'Institut d'Estadística, que també constata que s'han pujat els preus del transport per l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Per això ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit.
0: Es complica molt comprar un habitatge i el límit d'edat per obtenir ara un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Per gent jove, que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic. No?
0: Catalunya és la primera comunitat on això passa, on s'estén aquesta edat d'emancipació, i precisament la preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Però em diuen que hi ha compareixença al Departament d'Educació, per això connectem amb la nostra companya, amb la Maria Costa, que està seguint des de primera hora de la tarda tot el que va passant, i hem anunciat i hem escoltat aquí els sindicats, i ara podem escoltar, suposo, Maria, algú del departament.
11: Exacte, escoltem ara Ignasi Jiménez, que és el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
12: Amb la signatura de l'acord de país el mes de març en comissions UGT, i avui el tornem a fer, en aquest cas, amb l'ampliació de l'acord, amb la incorporació, en aquest cas, del sindicat USTEC i també del sindicat ESPEC, professors de secundària. Nosaltres entenem que el que avui estem fent aquí és un exercici de responsabilitat per tal de posar les bases per aquesta necessària transformació del sistema educatiu. El govern ha mobilitzat, i amb molta determinació, una gran quantitat de recursos absolutament extraordinària per tal de poder començar a resoldre aquesta situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això ens permetrà poder dur a terme totes aquestes accions que ens permetin poder millorar els resultats educatius, poder fer un esforç importantíssim en escola inclusiva per tal de poder reduir també la burocràcia. Evidentment, això també implica una millora de les condicions salarials i laborals dels docents del país, de tal manera doncs, que ara sí, sense cap mena de dubte, estaran al capdavant dels docents més ben retribuïts del conjunt de l'Estat. A mi m'agradaria sobretot agrair la generositat de totes les organitzacions sindicals. Aquest ha estat un acord lent, ha costat, ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada. La veritat és que estem satisfets, estem contents i esperem en aquest sentit doncs, que poder començar ja a treballar pel desplegament d'aquest acord tan aviat com sigui possible.
13: Amb aquest acord seguim parlant de 2.000 milions? És a dir, s'han recol·locat partides o augmenta aquesta quantitat en aquests 4 anys?
12: S'incrementen partides, això és evident. De fet, amb aquest annex a l'acord implica, per una banda, en aquest cas, unes millores retributives en el col·lectiu docent. Arriben en aquest sentit durant els propers 4 anys en un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període. Implica també en aquest sentit la convocatòria de càtedres per professors de secundària. Implica també en aquest cas aquest nou complement que ens permetrà arribar també en aquestes xifres, i sobretot implica una qüestió que era molt important: més de 6.000 en aquest cas treballadors del sistema públic destinats a millorar l'escola inclusiva en els nostres centres educatius. Jo crec que aquests són elements importants, formant part en aquest cas també de la reivindicació dels sindicats, i jo crec que podem donar una resposta satisfactòria en relació a tots aquests elements.
14: Sobre el nou complement, la diferència amb ahir són uns 50 euros més que s'haurien afegit avui. Si ens ho pot explicar per tenir-ho.
12: Bueno, no, en aquest sentit, és veritat que el nou complement de millora del Servei d'Educació de Catalunya ha suposat, en aquest cas, un increment respecte al que ahir vàrem estar i vàrem aportar, en aquest cas, a la reunió. Però bueno, també hi ha d'altres elements que s'han posat també sobre la taula. Jo crec que aquest era un element important, el que ens havien fet avinent per part dels sindicats per tal de poder-se sumar en aquest cas a l'acord, però també hi ha d'altres elements que a mi m'agradaria posar sobre la taula, i em sembla que són rellevants també, com és el tema d'escola inclusiva, com és també, i us deia en aquest sentit, les quantitats de dotacions que hi hauran durant el període de vigència de l'acord, i també en aquest sentit m'agradaria posar allò com un element important la convocatòria de places de catedràtics, que porten més de 15 anys sense fer-ho.
13: Sap que hi ha alguns sindicats que és un preacord perquè han de fer aquesta consulta. No sé si faria una crida al professorat per què ha d'avalar aquest preacord, que es posi a fer aquestes vagues.
12: Jo el que faria sobretot i especialment és que puguin fer una lectura atenta tant de l'acord del mes de març com també d'aquest annex que avui hem acabat de signar també amb aquest preacord per l'annex amb USTEC i amb el sindicat de professors de secundària. Jo crec que ja hi ha els elements que ens poden permetre dur a terme aquests canvis necessaris de transformació del sistema educatiu després d'arrossegar tants i tants anys de malestar. Fixeu-vos, una de les qüestions que també recull aquest acord és la reversió de la darrera de les retallades que hi havia des de l'any 2012, un element que ens sembla que també és molt important i que apareixia també en el nucli central de les reivindicacions dels sindicats.
0: Quantitat de despesa. 12 minuts i arribarem a les 11 en directe al Catalunya sí, Nit. Estem seguint aquesta compareixença d'Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Ensenyament. S'ha arribat a aquest acord amb els sindicats majoritaris que posa fi, si l'acaben refrendant el conjunt dels mestres i professors, aquest trimestre tan turbulent. El secretari de Millora Educativa, que ha arribat a agrair la generositat dels sindicats, i això ens fa entendre que tot el que s'ha patit aquests dies ara ho donen per bo, perquè ha dit que l'acord és bo. Maria, si et sembla bé... sí, endavant.
15: Si em permets, ara que hem escoltat una mica totes les parts, podem certificar que realment és així respecte a ahir, no, que és quan el govern va llançar d'entrada, que era una proposta definitiva, el desllorigador de tot plegat han estat 50 euros, que és que aquest increment ha acabat creixent 50 euros, perquè sí que hem de dir que les altres qüestions, com el compromís de pagar el deute dels estadis, de les retallades, sí, i també les dotacions de l'escola inclusiva, és una cosa que ja hi havia molt consens i que podíem dir que pràcticament aquests dies ja estava tancada. El que ha fet el clic, podríem dir, en el fons són aquests 50 euros per cada docent que s'arribarien a cobrar d'aquí 4 anys.
0: Clar, doncs ara falta veure què hi diuen el conjunt de mestres i professors, però sembla clar que s'ha arribat a un acord, i el gran dubte a hores d'ara, que no podrem resoldre ni tu ni jo, em sembla, Maria, és saber si les vagues que hi havia convocades per dilluns donarà temps temps, hi haurà temps de desconvocar-les o no, entenem que sí, però ja
15: abans
0: ho veurem.
15: Abans parlàvem amb vostè, que ens deien que habitualment aquestes consultes es donen un parell de dies. Vull dir, divendres tard l'han de crear una consulta que faran conjuntament en principi CGT i Intersindical. Per tant, això vol dir que també s'han de reunir per pensar com la faran. Poc m'imagino que aquesta consulta estigui feta ja demà al matí. Hem de comptar-hi dos dies. Clar, si fem comptes, el dilluns ja hi ha vaga. No sé, es fa difícil calcular-ho.
0: Sí, és difícil i a més em poso la pell d'un mestre, per exemple, que sigui seguidor o estigui sindicat amb l'USTEC, sabrà que hi ha un preacord. Aleshores, ells mateixos no sé com acabaran decidint si anar-hi o no. Per tant, suposo que cada escola comunicarà com pugui als seus mestres i famílies què fer el dilluns. De moment, el titular avui de la jornada claríssim és aquest acord, després de tants i tants dies de protestes, aquest preacord de moment, però que segurament acabarà sent un acord. Maria, de moment ho deixem aquí, a les 11 tornem a actualitzar-nos.
15: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara.
16: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
19: Quina raó mou el teu món?
20: Lo futur del Pere.
21: Algun dia tenir el meu propi piset.
22: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
23: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
25: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
24: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
26: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
27: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
28: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
27: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
16: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
29: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
30: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
31: És com un soroll de fons, que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
30: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
16: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
32: Diumenge 31 de maig viu la festa de 3CAT al suplement. Serem en directe a l'anera olímpica de Montjuïc acompanyats de les cares més conegudes d'aquesta casa, tots els presentadors junts, una cosa que no passa mai, de l'Està Passant, Queco Novell, Jair Domínguez, Òscar Andreu, Natza Ferrer i Núria Marín al suplement. La casa nostra. També Marta Torné a les portes del concert d'Eufòria. I els protagonistes de La Casa Nostra amb el seu director, el Dani de la Orden, la Paula Amàlia, el Marc Rius i l'Albert Ribalta. Diumenge 31 de maig, al suplement des de 3CAT en viu.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som
17: 3CAT. Som 3CAT.
16: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La Balanguera ha ressonat aquest vespre a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover, i avui fa exactament 100 anys que es va estrenar la versió musicada del poema a càrrec d'Amadeu Vives. Palma, Caterina Carmany.
1: Bona nit, ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: ¿Sabéis quién soy? No, pero tengo una...
0: Lídio, és l'actriu Candela Peña, preveu ara dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. Ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio pocs dies abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida, Montse Pujol.
5: Candela Peña ha parlat de l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al port de Barcelona, en què es posa la pell d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu ha explicat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula i que ara el que vol fer és dirigir.
6: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
7: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
6: Absolutamente.
7: ¿Sobre qué iría?
6: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
5: La película La Desconocida se estrena a Netflix el divendres de la setmana que ve.
0: Doncs de dones i futbol en parlarem també amb l'Àlex Gorina i ara de futbol amb David Ubach. Benvingut, bona nit.
8: Gràcies, bona nit.
0: A veure, ha costat molt.
8: Sí, que li diguin al Ramon Salmurri,
0: Ostres, pobre, sí, ha costat. Però finalment, Anthony Gordon s'ha presentat com a nou jugador del Barça.
9: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: Quin castellà, no?
8: Sí, s'ha atrevit, Gordon, la majoria de roda de premsa de la seva presentació ha estat en anglès, però s'ha atrevit amb el castellà com en aquest extracte sonor. Una presentació que s'ha endarrerit hores, estava prevista per aquest migdia, faltava un document, uns serrells burocràtics, i això han fet que el Barça hagués de posposar l'oficialitat del seu fitxatge i la conseqüent presentació, que ha acabat sent a 9:15 de la nit, però hem pogut sentir Gordon, que ha firmat 5 temporades fins al 2031, costarà entre 70 i 80 milions d'euros, que aniran cap al Newcastle en funció de les variables, i Catalunya Ràdio d'altra banda, Gordon a banda, ha pogut saber també doncs, aquesta emissora que hi ha acord amb Bernardo Silva, el migcampista portuguès, que queda subjecte al vistiplau del tècnic Hansi Flick perquè el Barça pugui fitxar Bernardo Silva.
0: Molt bé, gràcies, David.
8: A vosaltres.

0: Aquesta cançó és importantíssima perquè d'alguna manera ens està dient quin temps ens espera aquest cap de setmana. Perquè és la tria d'avui de la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Doncs sí, mira, és una cançó d'Oasis que es diu Falling Down, perquè això és el que passarà, anirà caient. No vol dir que baixin molt, però aniran baixant aquestes temperatures que hem portat dos dies amb temperatures de rècord. Avui, aquest rècord de temperatura màxima al mes de maig, mai s'havia registrat un valor tan elevat, aquests 39,5 graus a Vinebre. I el cap de setmana afluixa. Això no vol dir que no faci calor, però una miqueta menys. Tant dissabte com diumenge, aquests valors més alts doncs, se situaran cap als 36 graus cap a ponent. I a més, tindrem més ruixats. Demà al matí, estabilitat, sol, altre cop amb nit tropical a la façana litoral. A la tarda, més ruixats i tempestes cap a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, i també de cara a diumenge. Aquests ruixats i tronades de tarda, que en alguns casos, tant dissabte com diumenge, com ha passat avui, poden anar acompanyats fins i tot de calamar-se. Per tant, aquestes temperatures, que no estaran tan, tan disparades, igualment farà calor.
0: Sí, sí, perquè hi ha marge, hi ha marge. Perquè, sí. Perquè vagin i seguim dient que fa calor. Moltíssimes gràcies i que tinguis bon cap de setmana, Gemma.
1: Igualment, bona nit.
0: Són les 11, el 29 de maig, li queda una hora i el Catalunya Nit també.

I si acabeu de posar la ràdio, heu de saber que hi ha hagut acord, preacord, en diuen de moment, entre el Departament d'Ensenyament i els sindicats de cara al que queda de trimestre. Per tant, les protestes que hi havien convocades segurament no es faran. De seguida ho tornarem a explicar resumidament per si us acabeu d'incorporar a l'antena de Catalunya Ràdio, una hora en què també connectarem amb Beirut. Avui Netanyahu ha anunciat que el seu exèrcit continua avançant cap al nord, cap al Líban, i que ja ha passat més enllà del riu Litani.

0: I també, si esteu escoltant ara la ràdio i no ho veu fer ahir, doncs esteu d'enhorabona, perquè normalment l'Àlex Gorina el tenim els dijous, però aquesta setmana serà en divendres, que parlarem de cine. D'entrada es mullarà de les pel·lícules que arriben aquest cap de setmana als cinemes, a la cartellera. Amb quina es queda l'Àlex? També ens plantejarà alguna proposta per al cap de setmana una actriu que aquests dies és Antígona al Teatre Lliure i que potser vinculeu amb la companyia La Calòrica. Ja sabeu que els divendres conversem sempre amb alguna personalitat del món de la cultura. Avui és Júlia Trullol. I com sempre, avui també tenim una oient misteriosa, a qui cedirem l'última paraula avui. Ens escolta des d'una ciutat on dimecres que ve començarà una bogeria de 5 dies seguits. Ho entendreu bé a la recta final del Catalunya Nit. Doncs som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I anem entrant a l'última hora de la jornada amb les veus que han marcat fins ara aquest 29 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Ara sí, sense cap mena de dubte, estaran al capdavant dels docents més ben retribuïts del conjunt de l'Estat. Aquest ha estat un acord lent, acostat, ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació.
3: Els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final sí que podem assegurar que es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. De moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important, però de totes maneres, tornem a repetir, també serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no és suficient.
4: Aquest acord, insisteixo, no és el millor del món, però el millor per la secundària, és fruit i gràcies a aquesta lluita.
5: Nosaltres ens agradaria moltíssim poder participar de la consulta que es faci al conjunt de la plantilla, tant amb USTEC com amb Intersindical, que són els sindicats amb els que hem fet les dues consultes anteriors, però evidentment nosaltres farem una campanya perquè es voti en contra d'aquest acord.
6: Ha passat d'estar plovent i deixar dos rajos de sol de sobte a, de repent, una calor horrible.
7: No es pot aguantar, estic de mal humor.
8: Comença a vindre la calor, però, claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però, bueno.
9: No m'agrada la calor.
10: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula amb aquestes temperatures, bé, estàs suant tota l'estona, estan molt irritables, mals de caps...
11: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar.
12: Hi ha una intensificació de la vigilància d'aquestes zones i específicament també de les tasques de cereal. Ahir ja vam tenir un petit incendi de cereal a Lleida, de 3 hectàrees. Són mesures necessàries quan es donen situacions de temperatures altes persistents, amb aquestes humitats relatives que no es recuperen a la nit.
13: En primer lloc, insisteix que l'Iran no pot tenir ni tindrà l'arma nuclear, això també us deu sonar perquè cada dia ho repeteix, però el que les dues parts estarien a punt de signar, agafant-ho sempre amb pinces, és un acord sobre el reobriment de l'estret d'Hormuz i la qüestió aquesta nuclear que comentàvem.
14: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió.
15: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
9: Ucraïnski dron.
16: Una mobilització de desenes de milers de persones entre les esquiantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Les 11 i 7 minuts és la notícia a aquesta hora. Us l'estem explicant aquí en directe al Catalunya Nit. Finalment, el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris del sector han tancat un principi d'acord després d'una nova jornada de reunions maratonianes. Aquest preacord contempla un increment salarial al voltant dels 600 euros durant 4 anys. Anem de nou fins a la seu del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
2: Bona nit.
1: Explica'ns, recorda'ns què diu aquest principi d'acord que ara faltarà que ratifiquin els docents.
2: Doncs sí, ha estat una nova proposta econòmica de 50 euros més respecte a ahir, això ha convençut finalment els sindicats. L'augment correspon a aquest nou complement que el govern va oferir aquesta darrera setmana i que finalment seria d'uns 170 euros. Tot plegat, aquí s'hi hauria de sumar aquest increment del complement específic, que també fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí 4 anys arribi i superi per poc els 400 euros, que és el que demanaven precisament alguns sindicats com USTEC. A més, si aquí sumem l'increment estatal previst pels funcionaris públics, que és d'uns 200 euros, l'increment total acabarà sent d'uns 600 euros pels mestres de primària i d'uns 630 euros pels professors de secundària. Això pel que fa a la qüestió salarial. Pel que fa a les dotacions, el preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva. També s'acorda amb la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària i la disminució progressiva de ràtios fins a arribar a 20 alumnes a primària i 25 a secundària. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després, deia, d'una negociació molt dura.
3: Unes millores retributives en el col·lectiu docent arriben en aquest sentit durant els propers 4 anys en un increment del sou i salari dels docents dels 400 euros. Si sumem els increments estatals, això significa arribar a la quantia de 600 euros mensuals al final del període. Quanta gent?
2: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, destacava que l'acord, a més, permet millorar aquesta pèrdua del poder adquisitiu.
4: Els docents de Catalunya passen a un increment en 4 anys d'uns 600 euros. Vull dir que al final sí que podem assegurar que es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines.
2: Qui s'ha aixecat aquesta tarda a la taula ha estat la CGT intersindical i també el sindicat COS. Precisament la CGT diu que el govern no ha acceptat cap de les peticions que ells consideraven que eren de mínims, com per exemple vincular l'increment salarial a l'IPC i també reduir ràtios a partir del curs 2027, entre d'altres qüestions. Per exemple, que les condicions del personal d'atenció educativa siguin les mateixes condicions laborals que la resta de professionals.
1: Doncs ha estat una jornada maratoniana per als sindicats i per als responsables del Departament d'Educació, però també per als nostres companys, per al Raül Orgales, la Unitat Mòbil i la Maria Costa, que ens ho han explicat molt bé avui durant tota la tarda i fins ara, que són les 11 i 10 minuts i ho van fer-ho ahir i abans d'ahir, etc etc. Gràcies, Maria. Bona nit.
2: Bona nit.
1: I avui que hem tingut la mirada també molt posada a Washington per si Trump acaba sortint i anunciant que té un acord final amb l'Iran, està reunit ara mateix i fa estona que hi és, i això de fixar-nos tant en l'Iran no volem que ens faci perdre de vista com s'ha complicat la situació aquests últims dies al Líban. Per això connectem ara en directe també amb la nostra col·laboradora i periodista del Periódico a Beirut, és l'Andrea López Tomàs. Andrea, bona nit.
5: Bona nit, Manel.
1: D'entrada, Netanyahu avui ha proclamat que el seu exèrcit està avançant direcció cap al nord i que ho estan fent amb molta determinació.
5: Sí, el primer ministre israelià ho ha confirmat avui, però ja fa dies que es reporten moviments de tropes israelianes en profunditat al territori libanès. També en aquesta escalada que s'està registrant aquesta setmana, ahir mateix va tenir lloc el primer atac a Beirut, que hi ha hagut des de la treva en un barri que no estava sota influència de Hezbollah, ni havia hagut Un altre, però en aquest cas es tractava d'un suburbi del sud de la capital que no estava sota influència de la milícia, que és precisament contra qui Netanyahu ha dit que vol intensificar les operacions, que ha ordenat a les seves tropes intensificar les operacions per precisament acabar amb Hezbollah. I veiem que, com tu bé deies, estan molt vinculats al destí del Líban amb el destí de l'Iran, perquè Netanyahu no està gens content amb com avancen les negociacions entre Iran i els Estats Units, perquè sap que Teheran defensarà que el Líban formi part de qualsevol tracte i que això farà que potser Washington doncs, d'alguna manera li acabi retirant aquesta carta blanca a Tel Aviv per seguir atacant el Líban. I com dèiem, en aquesta mateixa línia d'intensificar operacions hem vist com no només s'han mobilitzat més reservistes a la frontera amb el Líban, sinó que també s'ha ordenat a tota la població del sud del país que es traslladi al nord del riu Zahrani, que és un riu que es troba a 40 quilòmetres de la frontera amb Israel, perquè des d'aquesta setmana l'exèrcit israelià considera que tot el sud del Líban és zona de combat.
1: I la conseqüència de tot això és que aquests darrers dies estem veient, malgrat que ho expliquem poc segurament, però que està creixent la xifra de víctimes.
5: Sí, exactament. Les pèrdues humanes són brutals i no ens hi hem d'acostumar, però és veritat que cada dia s'estan enregistrant desenes de víctimes mortals. Només avui els atacs aèris israelians han matat a 32 persones i desenes més han resultat ferides. Estem parlant de que en total, ara mateix, des del 2 de març, que és quan va començar la guerra al Líban, hi ha hagut unes 3.355 víctimes mortals, un número que probablement quan acabem aquesta connexió hagi augmentat, perquè ara mateix Israel segueix atacant el sud del Líban i l'est del Líban, que és on es concentra la majoria dels atacs, però que aquests atacs afecten a tot tipus de població, perquè entre aquestes víctimes mortals trobem a 234 nens i nenes que han perdut la vida en els últims mesos i 137 persones són personal sanitari. També crec que és molt important destacar perquè veiem la gravetat de la situació i també perquè posem una mica sempre entre cometes, no quan parlem d'un alto el foc o d'una treva, perquè aquí l'enorme gruix d'aquesta xifra, gairebé 1.000 de les víctimes mortals, han estat assassinades precisament durant aquesta treva que va entrar en vigor el passat 17 d'abril. Per tant, estem parlant de només un mes i mig, més d'un miler de persones que han estat assassinades, i a tot això se li suma la crisi humanitària que pateix el país, amb una quarta part de la població que encara segueix desplaçada i que no pot tornar a les seves llars.
1: Doncs són, efectivament, xifres terribles i de moment Netanyahu no sembla que tingui intenció de fluixar. Andrea López Tomás, moltíssimes gràcies una vegada més per haver conversat amb nosaltres.
5: A vosaltres.
1: Hem arribat a un quart de 12, fem una pausa per la publicitat i a la tornada conversem amb Júlia Trullol.
0: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
8: 37.118 37118 sèrie 101.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Una parella és a punt de casar-se, però quan falta només una setmana pel casament, ella confessa una cosa del seu passat que ho canvia tot.
9: Before we got married, we did this thing where we said the worst thing.
10: Zendaya i Robert Pattinson protagonitzen aquesta pel·lícula de misteri i relacions de parella titulada The Drama, que és molt provocadora.
11: És com un soroll de fons. Que no em deixa pensar, que no em deixa viure.
10: I també parlarem de la pel·lícula catalana Corredora, que s'estrena als cinemes parlant d'un tema inusual com és la salut mental en l'esport d'elit a partir de la història d'una corredora que pateix un brot psicòtic.
0: La finestra indiscreta amb Toni de la Torre. Divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
12: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
13: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
14: Porto anys insistint a aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
12: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Les 11 i 18 minuts i ara estem molt feliços de posar-nos tràgics.

0: més remei que obeir les seves ordres.
1: Tu pensa el que vulguis, que jo enterraré el meu germà. I si per culpa d'haver-ho fet he de morir, me'n sentiré orgullosa.
2: Júlia Trullol, vas molt forta, eh? Bona nit.
3: Bona nit, què tal?
2: Molt bé, molt bé. Hòstia, com hi vas? Escolta, contra Antígona, quin tros de paper, no?
3: Sí, no, no, i tant, i tant. Un gran mite fundacional del teatre i de la història del teatre. Un honor.
2: I tant. I a més, si ens mirem la teva carrera, potser també un personatge diferent, eh?
3: Sí, mira, sí, una de les coses que deia l'Andrea Jiménez, que és la directora, que viu a Madrid i que, per tant, no té molt controlat el sector i què fem una mica cada un, em deia, a mi m'havien dit que tu eres una actriu molt còmica, que tens una companyia que fas coses molt còmiques, però com t'agrada la intensitat? Això va ser una de les primeres coses que em va dir i vaig pensar, ostres, doncs sí, també, i tant que sí, i és xulíssim poder tenir aquesta oportunitat, la veritat.
2: Recordem, ho has dit ara, dirigida per Andrea Jiménez, amb dramatúrgia d'ella i també de Victòria Spunzer, que aquí ja estem posant noms sobre la taula molt importants, i una de les coses que crida l'atenció és que a cada funció feu pujar espectadors a l'escenari.
3: Exacte, sí, hi ha un cor grec, que és aquest ente que es va anar perdent durant la història del teatre, però que existia en el seu moment, i l'Andrea va proposar des del principi recuperar-lo i posar un cor grec amb un corifeu, que sí que és la Olga Onrubia, que és una de les actrius, però un cor contemporani, un cor que surti amb representació d'aquesta platea que tenim aquesta nit, no? Perquè cada dia és diferent, i una mica, que és el que passava a la Grècia Antiga, una mica representació de la democràcia, no? I d'aquesta societat. Llavors, sí, convidem a 14 espectadors i espectadores voluntaris i voluntàries a que vinguin a viure la tragèdia a primera mà i fins i tot que es posicionin i que juguin una mica amb nosaltres i per això fa que l'experiència sigui cada dia tan diferent i tan especial i tan en present, que és lo bonic, jo crec, d'aquesta proposta, també una de les coses, que és present absolut més enllà de la trobada del teatre, per aquest fet de tenir aquestes mirades sobre l'escenari.
2: I poden dir una mica el que vulguin, és a dir, no repeteixen les frases que els hi marquen, sinó que, com ho veieu? O sigui,
3: ells van pujant i se'ls ofereix una audioguia. Hi ha la Mònica Molins, que és una facilitadora que els guia i els assisteix en cert moment, i sobretot el que reben són invitacions, són indicacions d'invitacions de posar-se a favor o en contra d'un personatge, de poder repetir frases si els hi ve de gust o no els hi ve de gust, però sobretot són invitacions depenent de com se senten o el que pensen del que està passant en aquell moment a la ficció. Llavors el contrast aquest entre una persona que ha pujat avui a l'escenari des de la seva realitat d'avui en dia i una tragèdia de fa tantíssims anys, doncs és un contrast molt xulo que porta a cada dia sorpreses, la veritat.
2: Clar, ostres, sí, i de voluntaris no en falten, perquè jo em posaria molt nerviós, jo m'amagaria per allà darrere.
3: Bueno, ja, de tot, t'haig de dir que de tot, però per sort s'ha pogut fer cada dia, perquè això sí que s'adverteix, si no hi ha 14 voluntaris o voluntàries, l'espectacle no es pot fer, per tant, sempre hi ha algú que se'n fa càrrec i diu, vinga, va, doncs seré jo.
2: Clar, no, està molt bé. Escolta, com definiries Antígona? Com ens l'hem de mirar avui?
3: El personatge té moltes maneres amb la que podem relacionar-nos-hi, però sobretot en aquest procés i que ha sigut un procés llarg i preciós i a més a més el Teatre Lliure ha facilitat que sigui durant tota la temporada que hem tingut residències artístiques, o sigui, ha sigut un procés poc habitual, per dir d'alguna manera, però el que he pogut com corroborar des del primer moment és com d'arraigat està el mite. Llavors, per mi va ser una mica el repte de a veure com em relaciono amb encarnar i posar-li pell i veu i mirada i sentiments i com interpretar un mite tan entès i tan arraigat des d'un lloc tan concret. Perquè t'haig de dir que el títol és Contra Antígona, que no és tant anar contra Antígona, però sí que hi ha una mica com potser de posar en contrast aquest col·lectiu que puja envers les heroïcitats una mica individuals, no? Sí. Però sí que al final el mite el tenim entès d'una manera molt, molt, molt concreta i s'ha de dir que per ara almenys la gent que puja a jugar amb nosaltres hi ha poca dissidència, però benvinguda és tota la que sigui, tant a favor com en contra, evidentment.
2: Doncs està molt bé el que plantegeu i aviat l'òpera dels Tres Rals.
3: Sí, no, la veritat és que aquesta època preestiuenca, mare meva, o sigui, estic feliç i estic molt agraïda de les oportunitats que estic tenint, perquè tant a Contra Antígona amb l'Andrea Jiménez

0: d'una gran capitana com amb la Blanca Serrats, amb Marta Pazos, o sigui, dues dones potentíssimes amb un carreron, i estic gaudint moltíssim. I sí, sí, obrirem tenim el privilegi d'obrir la 50a edició del Festival Grec, i estarem allà al Teatre Grec fent tres funcions, i després a la tardor ho podrem fer al Teatre Lliure, que també fa 50 anys. I bueno, la meva carrera personal està molt arraigada també al Teatre Lliure, llavors jo no puc ser més feliç d'estar en aquesta festa. I clar, moltes ganes, perquè també és un personatge bastant diferent, cantant una miqueta, amb orquestra, música en directe, bueno...
1: Sí,
0: bueno, una aventura.
1: Vas molt forta. Les persones que ens estan escoltant ara, per si no t'identifiquen ja, que jo crec que sí, hi posarem també com a pista ja definitiva que sí, que és la de la calòrica, que la gent està aquí dient,
0: exacte,
1: és ella o no? Sí, sí, perquè encara no n'hem parlat. I per cert, nascuda a Palma, que avui és un dia important perquè hem posat aquí la Balanguera, perquè es veu que fa 100 anys que es va estrenar
0: sí,
1: la versió musicada, i avui s'ha cantat a moltes places.
0: Ho he vist avui també. La veritat és que no en tenia ni idea, i avui ho he vist i he dit, ai, casa, clar, casa. A veure, porto més de mitja vida, i a mi es veu que jo no xerro molt amb mallorquí, però la gent que em diu, ah, ets mallorquina, xerro amb mallorquí, per favor, i jo ho intent, però m'acosta moltíssim. Però m'encanta, i a més, vull dir, ara que m'has mestrat la Berenguera, dic, vinga, ara és el moment.
1: És que sona tan bonic, el mallorquí, sona tan bonic.
0: Oh, la veritat és que sí, però duc més anys aquí a Catalunya, i és una cosa que, mos passa molt de mallorquins i mallorquines, que simplement giram l'accent, però bueno, els tenim a mà, els dos, tant el com central barra principat com els de Mallorca, el tenim a mà.
1: Acabes de fer aquí un gir espectacular. Escolta, seguiríem parlant i parlant, però aquí els divendres sempre conversem amb alguna persona de l'àmbit cultural i acabem amb dues preguntes. Una és si haguessis de dir alguna notícia d'aquesta setmana, quina destacaries, Júlia?
0: Mira, ara no he sabut fa res, perquè a més tampoc no he pogut estar molt connectada després de la funció, però que hi ha hagut acord amb els mestres, però per mi és com, si he de remarcar una notícia de les últimes setmanes, que no sigui només aquesta, és la vaga i la lluita dels docents i les docents que estan portant a terme, que suport absolut, i em sembla una gran lliçó, i si no defensem els nostres sistemes públics d'aquesta manera, no sé on podem arribar a parar. Per tant, per mi és el més remarcable ara mateix, és això.
1: Doncs mira, Teatre Lliure, que també és teatre públic, i has fet referència a l'educació. I per acabar, va una proposta cultural, a banda de venir-te, evidentment, a veure't al teatre, què triaries?
0: Mira, doncs, evidentment, a Contra Antígona estarem encantats i encantades de rebre-us al Teatre Lliure de Montjuïc, però també et diria qualsevol proposta que estiguin fent ara mateix al Teatre del Raval, perquè s'acaba de reobrir aquest teatre, i reobrir sales de teatre o obrir-nes de noves sempre és una gran notícia, i està bé que hi puguem donar suport, i més al Raval, que al final és el centre, i també és un barri que últimament està tenint com una premsa una mica estranya, i no, escolta, la cultura al centre, i endavant amb el teatre.
1: Doncs queda apuntat i ens encares molt bé de cara al cap de setmana. Júlia Trullol, ha estat un plaer saludar-te aquest divendres.
0: Igualment, moltíssimes gràcies.
1: Bona nit.
0: Adéu, bona nit.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La Pedrera és el primer gratacels de la història, perquè l'edifici s'aguanta amb les columnes verticals.
7: Exacte, amb els pilotis. Amb els pilotis.
8: Aquest diumenge al divan amb Sílvia Coppolo posem Gaudí al divan.
9: S'inspira en la natura. Ell sempre deia que era el seu gran llibre.
8: Amb la participació de tres expertes en la figura de Gaudí.
9: Fa que Gaudí no existeix l'angle recte. Els materials, la forma, la funció i el símbol
10: sí, estan lligats, estan sí. Fusionats.
8: El divan, el valor de la conversa.
9: És molt important dir que Gaudí forma part de la Renaixença, que això és abans que el modernisme.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Waiting round the bend. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias and me. I Agnès Marquès.
11: Nit de sessió golfa i ja tenim aquí el golfo, perquè d'una altra manera no...
12: Com m'agrada!
11: Eh que sí? Àlex Urina, bona nit.
12: Bona nit a tothom.
11: Vinga, el joc habitual, comencem per de tot el que arriba aquest cap de setmana a la cartellera, que no sé si estem en temporada alta o baixa, això...
12: Aquesta era temporada baixa, però no havia anat tan bé al cinema en els últims 10 anys com estaran aquests últims 6 mesos.
11: Ah, sí?
12: O sigui que està produint-se una mena d'espectacle de gent a les sales, que de cop i volta et fa respirar amb una mica de satisfacció i d'alegria, eh?
11: Que bé. Sí.
12: No tots són Michaels. Afortunadament també hi ha pel·lícules petites que tenen molt d'èxit.
11: I tant. Doncs va, de tot això que arriba aquest cap de setmana, amb què et quedes? Quina és la joia?
12: Doncs mireu, jo no sé si recordareu que fa dues setmanes us vaig recuperar una pel·lícula que es deia L'amigo silencioso, sí, que parlava entre tres històries d'un arbre,
11: sí,
12: un ginkgo biloba, doncs que torna a sortir, no aquest arbre, però un de similar, de 290 milions d'anys de existència,
11: wow,
12: que està dit de seguida, eh? Bastant més antic que la humanitat, a una pel·lícula que s'ha estrenat, demà s'estrena, que es diu Què te dice esa naturaleza.
13: Vas andar, i que cores eso.
12: I com que t'ho diuen en coreà, doncs jo ja us començo a traduir la pel·lícula immediatament, és com inútil. És la nova pel·lícula d'un senyor que fa dues cada any, va traient branques sense parar, que es diu Hong Sang-soo, un mestre total de la conversa, de la beguda i del respecte. Generalment, a les seves pel·lícules sempre hi ha un moment que tothom és al voltant d'una taula, beu sense parar, se li va la olla, hi ha una crisi i tot es recondueix finalment. I aquí tens una altra vegada aquest efecte afectuós sobre la relacions humanes que havíem comprovat en pel·lícules com Ahora sí, antes no, Mujer en la playa, Un hotel a la orilla del río... Però molt maques aquestes pel·lícules, per tant, demà teniu una altra i aprofiteu, no espereu 290 milions d'anys
11: no,
12: a poder-la veure.
11: Interessant aquesta fórmula de la taula, el veure i a veure què passa i com ho reconduïm. Va, doncs tenim joia apuntada i ara, com sempre, hi ha alguna notícia d'actualitat d'aquests dies que guia la teva secció.
12: Quina doncs, inevitablement, mira... estranyament amb mi, el Barça femení, la seva victòria de l'altre dia, que fa 49 títols, inclòs aquest 4-0 contra l'Olympique de Lió, un grup de dones que van néixer el 25 de desembre de 1970, però que no es deien Barça, sinó Selecció Ciutat de Barcelona. El Barça no les va adoptar fins 2002, amb un cert retard, no? Dirigides llavors per Antoni Ramallets i amb una capitana que es deia Imma Cabeceran. Ara, Alexia Putella resulta que va i se'n va. Bé, doncs, llàstima, però en tot cas, així va sonar aquesta victòria.
14: Olofsson que xiula al final! S'ha acabat! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana.
12: Bueno, una revolució que venia de lluny, perquè tot això va començar als anys 70, no? I va haver unes pioneres, i avui dedicarem l'espai a parlar una mica d'aquestes pioneres de l'esport detectades pel cinema i reproduïdes en pel·lícules que us vull recomanar.
11: Molt interessant.
12: Hi ha una que s'estrena precisament també demà, que es diu Pioneres, solo querían jugar, casualment, parla exactament de com es va formar el primer equip femení a Espanya, dirigida per la gran Marta Díaz de Lope Díaz, que sembla de l'època de Cervantes.
15: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
16: Pues estás hablando con la persona adecuada.
15: ¿Tú dirás?
16: Mira.
12: De manera que, a banda de poder veure la pel·lícula de Jafar Panahi, Offside, que parlava de quan a l'Iran les dones no només no podien jugar a futbol, sinó que no podien anar als camps de futbol a veure com jugaven els homes, us recomano aquestes pioneres, que evidentment expliquen una història que, de totes maneres, ja s'havia explicat, però un punt de vista completament diferent, a un bodri divertidíssim espanyol de Pedro Massó, del mateix any 1971, que es deia Las Ibéricas Fútbol Club.
17: Incoces, Regueiro, Gaspar Rubio, Gorostiza. Más tarde vinieron Zarra, Gainza, Basora, Campanal. Luego Di Stéfano, Gento, Marcelino, Suárez, Kubala. Y ahora Amancio, Reshac, Gárate, Marcial, Iríbar, Lora y tantos otros. Hoy llegan Chelo, Menchu, Luisa, Piluca, Julita... Una delantera de primera división.
12: És indecent. O sigui, ells tots pel cognom, elles, Piluca, Chelo, i realment explicava com realment va començar a jugar a futbol i els homes anaven a mirar el que no podien veure habitualment. Landisme pur i dur. Descripció d'època absolutament perfecta. Amb Manolo Gómez Burr fet d'entrenador i José Sacristán fent del massatgista de les senyores. Xistes d'aquells, us podeu imaginar, no?
11: Sí, sí, sí.
12: Això va coincidir amb un partit mític que va tenir lloc el 4 de gener del 1971 a l'Estadi de Vallecas, que també va ser filmat i que podeu recuperar a la pel·lícula aquesta que us deia abans, Pioneres, on van combatre les folklòriques, un equip amb Lola Flores, Barujita Díaz, Rocío Jurado, Conchita Bautista, Rosa Morena, contra les finolis, és a dir, Encarnita Polo, Luciana Wolf, Maradaso, etc, etc. Aquest país no tenia remei. Aquestes pel·lícules ho van definir a la perfecció. I qui no va fer una altra que es deia La Liga es cosa de hombres, jugant amb la Liga de Futbol i la Liga, o la Camalliga, de les dones.
11: Amic.
12: A mi, aquest sentit d'humor. Jo crec que anem a capbussar-nos i refrescar-nos una mica de tanta misèria amb una pionera de la natació que es deia Trudy Idel.
18: He decidido cruzar el Canal de la Mancha.
19: ¿De qué estás hablando?
18: Nadaré a través del Canal de la Mancha.
19: No, yo estaba diciendo...
18: No estoy preguntando. ¿Me pasas el pan?
19: Una mujer no pasará de los 11 kilómetros.
20: Si ella lo intenta, morirá.
21: ¿Sabía que muchos hombres creen que somos muy débiles para competir?
18: ¿Qué pasaría si lo logro?
12: Trudy Adam era alemanya, però vivia als Estats Units. L'interpreta Daisy Ridley, l'heroïna última de Star Wars, en una pel·lícula titulada La joven i el mar, que ha vist molt poca gent, de Joachim Rønning, que explica precisament aquesta gesta d'aquesta dona, que va ser or el 1924. Estem parlant de primers de segle, eh? Sí, no és una història contemporània, no? I que va fer la primera que va travessar el Canal de la Mànega l'any 1926 i que realment va demostrar una capacitat de supervivència i d'autoexigència i, a més, de resistència al fred, no? Una lluita contra el paternalisme i contra les meduses. És, jo crec, la descripció ideal, idèntica a la que veiem davant de la pel·lícula, que té un eslògan que m'encanta. Aquesta aigua salada que noteu a la vostra cara no és aigua de mar, són les vostres llàgrimes. Bé, dit això, us recomano que la recupereu i recupereu la història d'aquesta dona, comparable a la d'una heroïna de la marató, que es deia Catherine Switzer.
3: She only wanted to run the Boston Marathon.
20: Dad, go get her! Stop her!
3: And cross the finish line.
20: You guys, I see her!
3: Joanne Woodward. See how she runs. Next, on the Fox 25 Wednesday Night Movie. Hey!
12: El maratón de la senyora Quinn. Això és una TV movie de 1978 interpretada per Joanne Woodward, la vídua de Paul Newman, que per cert és viva i té 96 anys i no se'n recorda de Paul Newman.
11: Ostres.
12: Interpretada perquè té un problema de memòria, no?
11: Sí, sí.
12: I que interpreta aquesta senyora Catherine Switzer, que ara té 79 anys, i que a Dallas, a la marató de Dallas de l'any 1968 o una cosa així aproximadament, amb un dorsal falsificat i havent-se registrat també sense permís, va entrar a la cursa i fins que els patrocinadors i el director de la cursa van adonar que aquella dona no podia competir, la van perseguir, li van intentar arrencar i treure-la de la cursa, el marit i l'entrenador o ensinistrador de la dona van entrar en baralla amb ells, el van distreure i ella va continuar corrents i no va guanyar, però va arribar a la meta. És a dir, que va ser un triomf realment també únic i inesperat, perquè era una dona de casa seva, teòricament, que no feia més que córrer una mica pel carrer de Tarantany i va un dia va dir, vull fer una marató, i la va fer. I se'n va sortir amb ella. Una heroïna d'aquelles a destacar.
11: I que, I que sembla mentida que als anys 60 no, una dona no pogués córrer una marató, increïble.
12: Estem parlant de que realment...
11: Fa 4 dies.
12: Aquí anava, Acabarem amb l'alpinisme i un personatge que es diu Leni Riefenstahl. Era la directora de cinema nazi, per entendre'ns.
11: Sí.
12: Molta discussió al respecte. I que va ser la primera dona que realment era una escaladora alpina potent i imponent, que ho va filmar, que va fer d'actriu en pel·lícules interpretant in situ aquest paper, si va acabar dirigint algunes d'elles, entre altres Terra Baixa, adaptant la novel·la d'Àngel Guimerà.
22: Según el guión, una avalancha me enterraba. Reconozco que había que estar completamente loco para hacer algo así. Puedo mostrarles el lugar donde rodamos, o uno muy similar, para que se den cuenta de lo que quiero decir. Es allí arriba. Estábamos en una pared de roca como esa, quizá incluso más empinada. Yo tenía que aferrarme a la roca con las manos hasta que llegara la avalancha. Mountain
12: Lady. Aquesta mountain lady, Leni Riefenstahl, realment era la seguidora de dos patriarques del cinema de muntanya. Estem parlant dels anys 20-30, Mood primer del Sonor, Arnold Frank i Louis Trenker, que la van descobrir perquè volia ser ballarina, la van convertir en heroïna de les seves pel·lícules mítiques, recuperables, La muntanya sagrada, Prisioneros de la muntanya, Tempestat en el Mont Blanc i Terra Baixa, com us deia, i ella va acabar rodant dues pel·lícules també superbes, com és La luz azul. Després va ser pionera vivint durant 10 anys amb els Nuba a Àfrica i rodant-los directament i evidentment en perill per la seva vida, i va fer unes pel·lícules extraordinàries i va acabar amb gairebé 100 anys fent submarinisme i vivint sota l'aigua fins... va morir amb 101 anys i va deixar una última pel·lícula l'any abans de morir que es deia Impressions sota l'aigua, amb imatges mai vistes de les barreres del corall i de tot plegat.
11: I que la va fer amb 100 anys, aleshores.
12: I la va fer amb 100 anys, o sigui, realment una cosa inèdita. Clar, és una figura molt discutida per la seva ideologia, però realment va ser una pionera en una quantitat d'àmbits d'experiència personal i de cinema que no s'havia pogut fer mai perquè no havia anat ningú amb una càmera a rodar les pel·lícules. De manera que una cua final, és a dir, una cua que diu dones, sigueu encara més que els homes.

0: No puc traduir.
1: A veure, d'on l'has tret, aquesta? D'on l'has tret, aquesta?
0: Doncs una vegada l'havia sentit, m'havia apuntat un...
1: El títol.
0: Un títol, una frase, que diuen això, no? Dones, sigueu més que els homes. I vaig pensar, en el programa d'avui, aquestes pioneres han de tenir el dret de l'expressió en coreà.
1: El missatge serveix. Fins dijous, Àlex.
0: Fins la setmana que ve.

0: L'Àlex Gorin ha acabat molt fort, però a la rotativa també hi ha ritme, també hi ha ritme. Un minut i mig i tres quarts de 12. Raül Cavallol, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Us han arribat les portades aquí a Imprinsa?
1: Sí, ja les tenim aquí.
0: Doncs vinga, comencem per l'ara.
1: Doncs l'ara el titular que donen és sobre el tema educació i diuen conselleria i sindicats arriben a un preacord que no atura la vaga. Diuen els sindicats accepten dividits la proposta de 450 euros més al mes i 6.300 reforços per a l'escola inclusiva. Foto principal, imatge de l'acte de protesta que hi va haver-hi a Montserrat al matí. També destaquen que els préstecs de joves per comprar pisos s'amplien fins als 40 anys. I un parell de temes més que destaquen és que els Estats Units i l'Iran ultimen un acord pendent del viciprou de Trump i que l'OTAN només veu imprudència en els drons russos estavellats a Romania.
0: Molt bé, doncs això és el que diu l'Ara i el Periódico.
1: Periódico, l'edició en castellà, també el titular és sobre el tema d'educació, diuen sindicatos i educació pacten una subida salarial de 450 euros. Foto principal i les primeres pàgines del diari dediquen al tema del Tardeo, amb la foto que es veu gent en un ambient festiu, i diuen el Tardeo sacude el ocio en España. Más de la mitad de los locales ofrecen esta modalidad de fiesta, que supone ya el 26,5% de la facturación del sector. També destaquen en portada entrevista a Josep Sánchez Llibre, president de Foment, que diu hoy con un salario menos de 2.000 euros es difícil llegar a final de mes. Destacan també sobre el tema del cas Zapatero, diuen el PP acusa Sánchez de usar el Estado como escudo personal, entre cometes això, i un últim tema d'alerta sanitària, diuen el nuevo brote de ébola en el Congo desborda la respuesta epidemiológica.
0: Molt bé, doncs ens ho has explicat molt bé, que acabi d'anar bé la nit aquí a la rotativa. Raül, que vagi
1: moltes
0: bé.
1: Moltes gràcies, que vagi bé, bon cap de setmana.
0: I aquí no tenim el so de les màquines, però sí que ens han arribat també algunes portades via digital, eh? Marc Güell, què ens diuen els diaris?
2: Mira, tenim la Vanguardia que obre amb la notícia d'aquesta nit que els docents posen fi a les protestes a canvi de 400 euros més al mes. És menys del que estem explicant, però recordem que aquests 400 són sense tenir en compte la pujada estatal. Després arriben aquests 600 que portem explicant aquesta nit. La foto de portada és per Anthony Gordon, l'extrem anglès que ja és blaugrana, titulen a La Vanguardia, i també a un parell de titulars més en aquesta portada. La defensa de Jonathan Andic carrega contra la jutgessa que porta el cas, i també que els aliats del govern central pressionen Pedro Sánchez perquè convoqui eleccions. A El País, l'obertura és per Vox, que se suma a un fòrum ultra que defensa teories racistes. Però la foto destacada d'aquest diari és per Carmen Calvo, actualment presidenta del Consell d'Estat, en una entrevista en què parla sobre les activitats dels expresidents, arran del cas Zapatero que hem tingut també aquests últims dies, i destaquen aquestes paraules: després del càrrec, la teva vida ha de semblar o s'ha de semblar amb la que tenies abans de tenir el càrrec. I també en portada que Junts i el PNB no votaran una moció de censura, però demanen, això sí, eleccions.
0: Molt bé, Marc, doncs moltes gràcies, bona nit.
2: Bona nit.

0: 13 minuts per arribar a la mitjanit, se'ns acabarà el Catalunya Nit, se'ns acabarà la setmana laborable, però amb aquests 13 minuts encara hem de fer coses importants. Perquè tenim una oient misteriosa que avui no ha assegut aquí amb nosaltres a l'estudi, sinó que ens està escoltant des d'un poble, des d'una ciutat, encara que en nombre d'habitants semblaria un poble, però no, és una ciutat on la setmana que ve passaran coses molt grosses. Ella, la nostra oient misteriosa, tenia 12 anys quan per primera vegada es va posar un cap dels nans vells i va sortir a la plaça. Amb només 18 ja era titular d'un dels 4 capgrossos d'aquesta comparsa, que és una de les més emblemàtiques de la Patum. D'això ja en fa 28 anys i continua cada any sortint a la plaça. Diu que el que s'ha de tenir és traça i gràcia, més que no pas força. La nostra oient misteriosa d'avui és la Caral Casellas. Caral, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ara parlarem dels nans, de la Patum, de tot el que ve la setmana que ve, però abans, pregunta obligada que us fem sempre als nostres oients misteriosos. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
1: Ostres, sí. A més, totes les notícies eren superinteressants, però n'hi ha dues que per mi són molt importants i que em toquen de prop. Una és el tancament d'aquest acord o preacord entre sindicats i Departament d'Educació,
0: sí,
1: ja que sóc professora. I, per tant, a part de la importància doncs, que té l'escola a la societat i el que això repercuteix per a tothom, no? Però per tota la societat, però doncs, a mi concretament doncs, també m'afecta perquè sóc de... d'aquest
0: sector, sí. Tu ets professora de secundària, d'institut?
1: Sí, sóc professora de secundària i l'altra notícia que també m'ha agradat molt i que també està relacionada amb mi és la de la presència de la tecnologia a l'ESPAU, perquè sóc professora de tecnologia.
0: Ah, doncs sí.
1: I m'alegra molt doncs, que la tecnologia pugui contribuir també a la societat de manera positiva, perquè moltes vegades sabem que la tecnologia també té com una cara negativa, no? I m'agrada que pugui contribuir i que fomenti aquesta equitat amb aquests detectors d'aparells electrònics i que, bueno, que al final els resultats que obtinguem de l'ESPAU siguin fidedignes, que és del que es tracta.
0: Clar, amb regles iguals per a tothom i tothom les mateixes condicions. Doncs veig que ens has estat escoltant molt atentament, tot i que no sé si tu, avui és divendres, dimecres comença el plat fort de la Patum i seran 5 dies seguits, no sé si ja tens nervis tu, Caral.
1: Ui, sí, ja fa dies, sí. Nosaltres bé, comencem a fer massajos abans de Patum i ja comences a fer una mica de boca i a sentir aquest, una altra vegada tot aquest sentiment de Patum.
0: Clar, a Berga més o menys tothom és patumaire, és a dir que tothom s'acosta a la plaça, passa per allà i participa més o menys, però el següent pas ja és voler ser una de les comparses. Tu com vas decidir-ho això?
1: Bueno, jo ja de molt petita ja ho vaig veure a casa, doncs, perquè el meu pare també ballava els nanos i ja em portava també els assajos de la Patum infantil i ja des de sempre em va agradar i em va agradar precisament aquesta comparsa, no? Perquè normalment els infants, doncs, els crida molt l'atenció els gegants, el foc, no? Les guites i així. I jo des de sempre, la veritat, que m'agrada tot, però he viscut molt de prop els nanos i ja m'hi vaig interessar molt de petita perquè ho tenia molt a prop.
0: Els nans vells donen molta alegria. A veure, diuen que la Patum no es pot explicar, que això s'ha de viure, però estem a la ràdio i ens tocarà fer-ho. Per la gent que ens estigui escoltant, què són els nans vells? Com ho podem explicar, això? Potser capgrossos entendran més?
1: Sí, el seu aspecte és, són uns capgrossos. En el cas dels vells, doncs, porten tricorni i unes trenes molt llargues i Pot ser que estiguin relacionats, s'assemblen doncs a miquelets, a soldats, aquests soldats miquelets, no? I portem doncs unes bates, anem vestits dos blaus i dos vermells i portem unes castanyoles.
0: Exacte.
1: I llavors anem ballant i anem tocant les castanyoles.
0: Quan veiem la plaça de Sant Pere de Berga, abans que hi entri una comparsa, està plena de gom a gom. Sembla que allà no hi pugui cabre res de res. I de cop, quan surt una de les comparses, com és el cas dels Nans Vells, allà s'ha de fer una rotllana, un cercle, perquè pugueu ballar. Els que aneu a dintre del nan, que porteu el cap gros aquest posat, no sé fins a quin punt veieu alguna cosa o no, si us hi ubiqueu bé, i quin és el sentiment que teniu allà al mig?
1: És difícil, quedes bastant aïllat amb el cap del nano, quedes bastant aïllat i sents molt, és com una experiència molt intensa perquè sents molt la teva respiració, no? Sents com amplificat, quedes aïllat, però d'altra banda també tens com molta connexió amb la plaça i amb la música, perquè, clar, recordem que a la plaça tothom és partícip de la festa. I llavors, per una banda, estàs aïllat, però el que t'envolta ho perceps com d'una manera més intensa, ho captes com amb més força. Hi ha diferents moments, el nerviosisme de quan t'estan vestint, de quan et posen al cap, perquè clar, t'ho van fent tots els altres, no?
0: Clar.
1: I quan et porten a fora, que sortim amb un cordó, som diversos, molts col·laboradors de la comparsa que ens ajuden i que també ballen, no? Que també salten. Llavors fem una cadena humana i sortim a fora amb aquesta cadena. Gràcies a això, després quan arribem a dins podem obrir i podem garantir una mica que el salt vagi bé i que hi hagi suficient espai per saltar.
0: Clar, tu vas començar amb 12 anys, fins quan t'hi veus? És a dir, no sé si necessites molta energia, estar en forma... Fins quan t'hi veus fent-ho?
1: Doncs no ho sé, no m'ho he plantejat. Jo de moment vaig fent... De moment continuo mantenint aquella il·lusió, aquella espurna. I no sé, penso que mentre així sigui, doncs aniré seguint, no? I no m'ho he plantejat, la veritat, fins quan... D'energia, energia sí, però bueno, és un ball que la veritat que com que al fer-lo tants anys i això, doncs l'energia jo crec que al final quan ets a la plaça et surt i la plaça et fa vibrar.
0: Clar.
1: I la música.
0: Clar, de salts se'n fan diversos, però de nans sou només quatre, encara que hi hagi diversos salts i pugueu anar canviant. Quanta gent hi ha a la comparsa dels nans, per exemple?
1: A la comparsa som uns 15-16 potser. Uh-huh. Seríem doncs els quatre titulars i després doncs entre col·laboradors i així, doncs jo diria que 15-16 o potser fins i tot més. I són persones que també salten cada any, també tenen el seu salt. I després hi ha persones que només venen puntualment, que només venen doncs un apetum en concret. Els col·laboradors venen cada apetum.
0: Uh-huh. Si algú vol fer un salt de nan, per exemple, què ha de fer?
1: Bueno, s'ha d'interessar per la comparsa, la gent que comencem així, t'interessa per la comparsa, t'apropes, vens a ajudar, vens a fer rotllo i vas col·laborant, vas participant de la festa i bueno, doncs salta i llavors també, clar, comporta un compromís molt gran també, perquè suposa passar-te tota la nit doncs allà, estan per la comparsa, sortint amb els nanos i es viu d'una manera diferent els dies de plaça. Es viuen d'una manera diferent perquè tu tens un paper i no estàs, diguem, entre cometes, de festa.
0: Clar.
1: Llavors és un compromís, a part que també hi ha un compromís als dies previs i a posteriori també, de manera que no és només un compromís de dos dies, sinó que són diversos dies, i vull dir que en el fons també és sacrificat. Llavors la gent que va venint i que continua venint sempre, que s'interessa, doncs van formant una part.
0: Doncs ara posarem una cançó que no és la dels Nans Vells, però sí que és l'última que escoltarem avui.

0: A nosaltres ens trobareu aquí dilluns que ve a les 10 de la nit, a tot l'equip que fa possible aquest informatiu, gent que treballa moltíssim, com el Luis Ángel Alonso, l'Eli Espuny, el Marc Güell i el Marc Presseguer, la Lídia Oriols i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Si no us podeu esperar fins dilluns, es pot fer un tast del 3CAT en viu aquest cap de setmana a Montjuïc. Ens diuen que encara queden invitacions poquetes, però encara n'hi ha. Podeu entrar a la pàgina web i en podeu demanar fins a 4 per persona. Recordeu que, entre altres coses, per exemple, hi ha espectacle del Super 3. Dilluns hi tornem a les 10 de la nit i quan arribi el fil de la mitjanit cedirem, com sempre, l'última paraula avui. La tindrà la Caral Casellas, que està emocionada perquè dimecres comença la Patum de Berga. Caral, tot teu.
1: Val, doncs a mi m'agradaria acabar amb un desig. Doncs a veure, un dels trets diferencials de la Patum és aquesta transmissió de generació en generació. Llavors jo espero que sapiguem preservar-la, al igual que desitjo que sapiguem preservar la llengua catalana, perquè totes dues coses formen part del que nosaltres som. I res, visca Berga i visca la Patum!

0: Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys a tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i freca els 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3cat.info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
8: Ha passat d'estar plovent i deixar 2 rajos de sol de sobte a, de repente, una calor horrible.
9: No es pot aguantar, estic de mal humor.
10: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
11: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
6: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu, abans de començar-lo.
12: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
13: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
14: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, estàs suant tota l'estona... Està molt irritables, mals de caps i bueno, s'intenta fer el que es pot.
13: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
15: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
13: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
16: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte Amiras.
17: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
18: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
17: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
20: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examina. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
19: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
19: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
21: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
19: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
22: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
19: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
1: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
19: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: El temps. Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
0: 3CAT Info. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Llavors, si demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
0: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables.

0: 6% dels vots, una mica menys que l'abril. Els de Pedro Sánchez deixarien el PP a 11 punts de distància, tot i el repunt dels populars. Vox també pujaria després de 2 mesos a la baixa, mentre que Sumar tocaria fons amb menys d'un 6% de les paperetes. Esquerra i Junts es mantindrien. D'altra banda, un 44% dels consultats veuen bons ulls la prioritat nacional que el PP ha signat en els seus acords territorials amb Vox. És la mateixa proporció dels que opinen que és constitucional. L'estudi també recull que 2 de cada 3 ciutadans estan bastant preocupats pel conflicte a l'Iran. El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. 2 d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Belenguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
1: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui a hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una 70, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Belenguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Belenguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: ¿Sabéis quién soy?
6: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
7: ¿El contenedor dónde te encontramos es suyo?
6: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
0: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
8: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
9: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
8: Absolutamente.
9: ¿Sobre qué iría?
8: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que me importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en David Ubach.
10: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon.
5: El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031,

0: i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
1: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar a 3Cat Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X, fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i, tot seguit, criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
3: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
0: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
4: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
2: 3Cat Info.
0: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
5: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
6: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tenemos la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
0: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-off. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior, Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baix penedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vila-sana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Obad?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament doncs, en 4 anys tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, doncs, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
12: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
13: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
12: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit activarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
14: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota del que els va dir Comissions Obreres, del que els ha dit la UGT i del que els ha dit el CSIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça. La dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació, on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
15: Avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies i a partir de demà començaríem una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'Ebola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
17: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
18: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
17: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i selvàtic, amb més de 100 milions d'habitants, i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
19: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior de vehicle o els furts, i que a més es dona en un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
20: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
21: Si esperem a que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar, i que hi hagi majoria, que ho facin.
20: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
22: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que Comunitat General pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirat en ningú.
20: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
23: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatori, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
24: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla que més no ens podem perdre. Què més no ens podem perdre?
25: L'obra de l'Eix Pla de Munt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La setena edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
25: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
1: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
2: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: El Barça pagarà el Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
3: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
1: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
4: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
23: 3CAT Info.
1: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
23: 3CAT Info.
1: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
5: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
1: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenadesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alec Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat, Marc Márquez. Tenia sensacions contraposades.
6: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
1: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirkov i Stevens en dos sets. Als individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als setzens de final contra Joao Fonseca en cinc sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les entrebenques 1-0.
23: 3CAT Info.

0: Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. Catalunya ha fregat els 40 graus aquest divendres i supera el rècord de temperatures històriques en un mes de maig. La màxima s'ha registrat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. A més, una trentena d'estacions meteorològiques de tot el país han superat els seus màxims. La calorada també es nota en algunes escoles que denuncien que superen els límits legals. Donald Trump es reuneix amb el seu equip de seguretat per prendre una decisió sobre un preacord amb l'Iran per avançar cap a la fi de la guerra. El president dels Estats Units diu que l'Iran ha d'obrir l'estret d'Hormuz sense restriccions i lliurar l'urani enriquit. L'Iran insisteix que el preacord encara no està finalitzat. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, a prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre del territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. El límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'amplia dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble fins a un màxim de 50.000 euros. No té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. L'Euríbor suma al maig 3 mesos consecutius a l'alça. Les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana. La inflació continua en el 3,2%. El tema La Balanguera ha sonat aquest divendres a Palma i a tots els pobles de Mallorca quan l'han cantat a la vegada milers de persones. Fa 100 anys que l'Orfeó Català va estrenar el poema de Joan Alcover, musicat al Palau de la Música Catalana.
1: Esports. El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3cat.info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès. Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els següents marcadors. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, Manresa 94, Madrid 87 i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. I el Barça de futbol sala ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1. Al final del partit, el club ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'ha despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys a tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: Catalunya bat el rècord de calor en un mes de maig i freca els 40 graus. La temperatura màxima s'ha registrat aquest divendres a la tarda a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 39 graus i mig. Tarragona, Ricard Boigas.
6: A Vinebre s'han acostumat a ser un dels punts més tòrrids del país i el fet d'anar acumulant rècords. Els 400 habitants d'aquesta població de la Ribera d'Ebre han interioritzat molt les mesures que han de seguir per superar les altes temperatures. L'alcaldessa, Sandra Rico, diu a 3cat.info que tothom sap buscar un refugi en el moment més càlid del dia, ja sigui a casa amb l'aire condicionat, al bar o buscant una bona ombra.
7: Nosaltres ho sabem controlar. És tan fàcil com no sortir a les hores puntes, no ficar-te al sol, no fer exercici en aquests moments i... Pues tenim la gran sort de que tenim zones de refugi climàtic al poble, com és a un embarcador amb bosc de ribera que et corre l'aire i com que hi ha una humitat és diferent, no? I és més frescal.
6: A la piscina municipal no hi han pogut anar perquè no obrirà fins al 21 de juny. No hi ha hagut afectacions en espais públics com l'escola. Rico diu que estan seguint, això sí, les indicacions de Protecció Civil i ha demanat molta prudència per l'elevat risc d'incendi. Vinebre ha marcat un rècord, però les altes temperatures també han fet enfilar els termòmetres a molts punts de la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Al carrer molts evitaven el sol directe.
8: Ha passat d'estar plovent i deixar 2 rajos de sol de sobte a, de repente, una calor horrible.
9: No es pot aguantar, estic de mal humor.
10: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
11: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat.
6: Tot i que és un territori acostumat a viure altes temperatures, no els deixa de sorprendre que cada vegada arribin abans.
0: De fet, 31 de les 126 estacions del Meteocat han batut rècord de temperatura per a un mes de maig. L'Observatori de l'Ebre ha registrat 37 graus i mig, un màxim inèdit en més de 100 anys, i l'Observatori Fabra ha arribat als 25 graus de mínima. Aleix Serra, cap de dades del Meteocat, destaca que es tracta d'una calor excepcional, amb valors propis de ple estiu abans de començar-lo.
12: Han tingut temperatures que ja serien molt altes a ple estiu i, per tant, el mes de maig són molt inusuals. En alguns llocs de Catalunya són rècord, en d'altres punts hi ha algun precedent, però aquest és dels 2 o 3 més importants que s'han registrat en un mes de maig.
0: La calor també s'ha notat en alguns centres escolars. La plataforma Escoles que Cremen registra cada dia la temperatura de 150 centres educatius i denuncien que la majoria es superen els límits legals. Una de les escoles afectades és la de la Mitjana de Lleida. Anem cap allà amb Júlia Albacar.
13: L'edifici es va inaugurar l'any 2010 i només té climatització a la zona d'infantil, però no funciona perquè l'aparell és insuficient. A molts punts, estos dies s'han fregat els 30 graus, 3 per sobre del recomanat, i en alguns espais s'arriba fins i tot als 33. S'han hagut de fer algunes classes fora de l'aula, però tot i així, mantenir l'activitat habitual costa molt. Txell Solés, la directora.
14: Entendreu que 25, 26 o fins i tot 27 alumnes a dins d'una aula, amb aquestes temperatures, bé, està suant tota l'estona... Estan molt irritables, mals de caps i bueno, s'intenta fer el que es pot.
13: I això expliquen els alumnes. Sentim l'Arlet, que fa 5è i la seva aula es troba al segon pis.
15: M'he marejat molt i també he arribat a tenir ganes de vomitar. A l'hora del menjador, de vegades he tingut que anar a la sala d'escolta'm, que és un lloc tancat i fosc, i on fa més fred per a recuperar-me més.
13: La mitjana té 420 alumnes a l'escola i 450 a l'institut.
16: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Donald Trump ha reunit el seu equip de seguretat a la Casa Blanca per prendre una decisió definitiva sobre un possible acord amb l'Iran que ampliï l'alto el foc i faci avançar cap a la fi de la guerra. El president nord-americà ho ha anunciat a la seva xarxa social, Truth Social. L'Iran puntualitza que el text d'un possible acord encara no està finalitzat. Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: Donald Trump s'ha comunicat amb el món una vegada més a través de la xarxa social dissenyada per a que ningú li pugui dur la contrària. A Truth Social ha anunciat una reunió del seu gabinet de crisi i que prendria el que ha anomenat decisió final respecte a l'Iran. Paraules ambigües que conviden a l'especulació i la repetició dels missatges que envia a diari, com que l'Iran mai tindrà una arma nuclear. En principi, en el preacord entre les dues bandes hi figuraria el reobriment de l'estret d'Hormuz. De fet, Trump s'ha vantat que gràcies a ell les tripulacions dels mercants bloquejats a l'estret podran tornar a casa i els ha enviat records textualment del seu president favorit. Trump fins i tot parla de la retirada i la destrucció de les mines submarines com a part de l'acord, com a part de l'hipotètic acord. En resum, punts que més que assoliments, el que representarien seria una tornada a la situació prèvia a la guerra.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Anem cap a Brussel·les. Bruno Fortea Miras.
17: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que dins de l'Aliança Atlàntica ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra a Ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
18: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
17: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Per la seva banda, Vladimir Putin qüestiona que el dron que ha caigut a Romania sigui rus. El líder del Kremlin demana proves i acusa els països europeus d'assenyalar sempre a Rússia per després d'acabar admetent que en realitat són drons ucraïnesos. Anem a Moscou, Cristina Solias.
19: Putin ha fet veure que no sabia de què anava l'incident i que no en coneixia els detalls. Per això ha assegurat que està disposat a investigar-lo si els lliuren les restes de l'aparell per poder-les examinar. Alhora, ha retret als líders comunitaris que es precipitin sempre buscant per sistema els culpables a Moscou.
20: La senyora von der Leyen no era a Romania. Ella no ha examinat les restes d'aquest dron. Ningú pot dir d'on prové un aparell fins que no s'examini. Sabem que els drons ucraïnesos han volat a Finlàndia, Polònia i altres llocs dels estats bàltics.
19: El president rus ha afegit que el mantra dels polítics europeus que Rússia s'està preparant per una guerra amb Europa és del tot mentida.
0: En la guerra contra Rússia, Ucraïna també ataca amb la regió de Moscou. Els veïns de Zelenograd, un districte de la perifèria de la capital russa, viuen amb por i també resignació l'explosió de drons ucraïnesos. La Cristina Solias ha pogut parlar amb ells.
19: La Natàlia i el seu fill dormien la matinada del 17 de maig quan van sentir explosions. Van sortir del llit i de sobte un dron va fer esclatar les finestres de casa seva.
21: El meu fill em va dir, mama, abracem-nos, perquè si ens maten és millor que ens matin abraçats. I en aquell silenci, aquell so, et remou les entranyes, és terrible.
19: Molts veïns, com la Júlia, recorden que ningú els va prevenir de l'atac.
22: No hi havia sirenes. Crec que tothom es va despertar perquè va sentir totes aquelles explosions. Quan hi ha atacs, clar que és aterridor. Crec que aquest tema afecta psicològicament la gent. Tot es resoldrà quan acabi la guerra. Per tant, els atacs poden continuar. Però què hi farem? Continuarem vivint.
19: De fet, el sociòleg Víctor Bachstein explica en declaracions a Catalunya Ràdio que els moscovites s'hi acabaran habituant.
1: La normalització no és només quan t'acostumes a la guerra, quan acceptes la possibilitat que el proper dron ataqui el teu apartament, sinó quan expliques que allò és normal i que no pot ser d'una altra manera.
19: Tot i això, les autoritats estan prohibint als ciutadans i als mitjans difondre vídeos sobre els atacs de drons. D'aquesta manera intenten fer veure als russos que tot va bé i que la guerra continua lluny de casa.
0: El temps. Néstor Gómez.
3: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamar-se. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
0: 3CAT Info. A Catalunya, el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis s'estén dels 35 als 40 anys. És un programa de la Generalitat per promoure l'accés a l'habitatge a través d'uns préstecs que serveixen per finançar el 20% de l'immoble, no generen interessos i no s'han de tornar fins que no s'ha pagat la hipoteca. Aquesta ampliació permetrà que 600.000 persones a Catalunya puguin demanar aquest préstec, que es concedeix fins a un màxim de 50.000 euros i que serveix per resoldre aquest problema que ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Per gent jove que té feina, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, que és la de l'entrada. Poden fer front a la quota de la hipoteca, però hi ha aquest mur. No? Doncs se'ls demana un estalvi, un préstec mig que fem és de gairebé 40.000 euros, i aquesta és una de les funcions del sector públic, no?
0: Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que estén l'edat per acollir-se als préstecs d'emancipació fins als 40 anys. L'Euríbor acaba el mes de maig a l'alça i encareix les hipoteques. La inflació es manté. L'indicador més utilitzat en els crèdits hipotecaris variables, l'Euríbor, ha pujat per tercer mes consecutiu i s'ha enfilat fins al 2,80%. Se situa gairebé 8 dècimes per sobre de la dada de fa un any. I això vol dir que les hipoteques que hagin de fer la revisió anual amb aquesta referència veuran com la quota mensual s'apuja uns 75 euros de mitjana, uns 900 euros anuals. La inflació continua en el 3,2%, igual que l'abril, al conjunt de l'Estat. Segons l'Institut d'Estadística Espanyol, s'han apujat el transport de resultes de l'encariment dels carburants i també les activitats recreatives, esportives i culturals. Però ho ha compensat el fet que els preus dels aliments i les begudes no alcohòliques s'han mantingut estables i que la roba i el calçat s'han abaratit. La preocupació per l'habitatge bat rècords a l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. L'estudi, que pronostica una victòria del PSOE en unes hipotètiques generals, constata que gairebé la meitat de la població considera que accedir a un pis és un problema de pes, el percentatge més alt que ha recollit mai l'organisme demoscòpic. El rànquing d'inquietuds el segueixen la situació econòmica i la immigració. Basat en enquestes prèvies als últims fronts judicials que se li han obert al PSOE, el sondeig atorga als socialistes un 36% dels vots, una mica menys que l'abril. Els de

0: El jutge ha enviat a presó provisional 6 dels 26 detinguts aquesta setmana en una operació contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona. Dos d'ells, però, podran evitar l'ingrés a un centre penitenciari si dipositen una fiança de 150.000 euros. 10 detinguts més han quedat en llibertat amb mesures cautelars, com ara la prohibició de sortir del país i compareixences periòdiques al jutjat, i la resta han quedat en llibertat. L'operació va desplegar 600 agents per diverses poblacions gironines i va permetre confiscar 11 plantacions de marihuana, a més d'armes de foc i diners en efectiu. La Balanguera ha ressonat aquest divendres a tot Mallorca amb milers de persones que l'han cantat a la vegada. Enguany se celebra el centenari de la mort del seu autor, Joan Alcover. Anem cap a Palma, Caterina Carmany.
1: Ulls vidriosos, pell de gallina, emoció a tots els pobles, a cada plaça on s'ha cantat l'himne de Mallorca pel seu centenari. Una fita històrica, segons el president de l'Obra Cultural Balear, Toni Llebrés.
2: Una mobilització de desenes de milers de persones, entre les cantades que s'han fet avui de matí a més de 250 escoles i les que se fan avui a hora baixa a totes les localitats de Mallorca, aproximadament una setantena, en què els mallorquins sortirem al carrer per expressar a través d'un cant conjunt de la Balanguera el que som i el que volen continuar sent.
1: Més que una efemèride, segons els assistents, sentim Bernat Aguiló.
3: La pervivència està en risc perquè hi ha gent que se'n cuida i s'esforça minoris hermós, però vencerem.
1: Alcover va morir al febrer de fa 100 anys, per tant, no va ser a l'estrena de la Balanguera musicada al Palau de la Música tal dia com avui.
4: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: ¿Sabéis quién soy?
6: No, pero tengo unas fotos que me gustaría que vieras.
7: ¿El contenedor dónde te encontramos es suyo?
6: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro. Lo que sí sabemos es que tus huellas no están en el sistema, con lo cual no tienes antecedentes.
0: Candela Peña té entre mans el projecte de dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol. L'actriu ho ha confessat aquest divendres en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, una setmana abans d'estrenar a Netflix la pel·lícula La Desconocida. Peña ha descrit l'intens treball d'interpretació que li ha suposat el paper protagonista d'aquest thriller ambientat al Port de Barcelona, on fa d'una sergenta dels Mossos turmentada pels abusos i maltractaments del passat. L'actriu també ha comentat que portava 6 anys sense rodar cap pel·lícula perquè als seus 52 anys és cada cop més selectiva amb els papers que li ofereixen, fins al punt que projecta fer el pas cap a la realització.
8: Yo tengo muchas ganas de dirigir hace un montón de tiempo.
9: ¿Te agradaría hacer una película, dirigirla?
8: Absolutamente.
9: ¿Sobre qué iría?
8: Fliparías de lo que va, porque nadie se imaginaría de lo que yo quiero hablar. Donas y fútbol. Y que los futbolistas me ayuden y quieran participar conmigo. Todo esto se andará. Ya estoy hablando yo muchísimo más de la cuenta que te importa, Ricard.
0: La Desconocida s'estrena a Netflix divendres de la setmana que ve.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Esports.
0: Amb en David Ubach.
10: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat contracte per les properes 5 temporades fins al 2031 i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
11: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso. Estar aquí es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
10: El Barça pagarà al Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros, en funció de les variables. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CatInfo, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes.

0: ja rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent que Hansi Flick hi doni el vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalasser ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X, fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i, tot seguit, criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu, Quique Cárcel.
2: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt d'ell, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
0: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides. Les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Terrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Aquest últim marxa després de 7 temporades. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau Manolo González ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
3: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudi a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
1: 3CAT Info.
0: En futbol internacional, aquest dissabte es disputa la final de la Lliga de Campions masculina a Budapest. S'hi enfrontaran el Paris Saint-Germain, l'actual campió, i l'Arsenal, que torna a una final 20 anys després. Sentim les valoracions prèvies dels dos tècnics, Luis Enrique i Mikel Arteta.
4: Hem dominat la majoria dels partits d'aquesta Champions. Estem a la nostra segona final de Champions com a grup, cosa que és difícil per qualsevol equip i és històrica per nosaltres.
5: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club.
0: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella. Els sabadellencs han caigut per 2-0 enfront del filial blanc i hauran de remuntar la tornada a la nova Creu Alta el proper cap de setmana. Dit això, obrim pàgina a Poliesportiva parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Perquè aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34ena i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge, el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanya, serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Finalment, l'Andorra s'ha salvat i el Gran Canària ha perdut la categoria, mentre que l'Unicaja ha quedat fora dels play-off. I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat la renovació de la jugadora exterior Marta Morales. Del bàsquet passem ara al futbol sala. El Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga. Al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club ja ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità blaugrana Sergio Lozano. També jugats aquest divendres, el Palma 1, Manzanares 2 i el Cartagena 3, Movistar Inter 5. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baix penedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. Aquest dissabte, Barça-Igualada, primer duel de l'altra semifinal. A l'hoquei Lliga Femenina, mentrestant, aquest dissabte es disputarà el segon partit de la semifinal catalana, al Palau Vila-sana, on les del Pla d'Urgell dominen la sèrie al millor de 3 per 1-0. I aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Àlex Rins han passat directament a la Q2 en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar la repesca. Afegirem que en ciclisme al Giro d'Itàlia el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari a la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, continua dominant la general respecte del segon amb 4 minuts d'avantatge.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Preacord entre els sindicats de l'ensenyament i el govern per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats preveu un increment salarial de 600 euros en els propers 4 anys i més recursos per a l'escola inclusiva. L'OTAN i la Unió Europea assenyalen Rússia com a responsable de l'explosió d'un dron en un edifici residencial d'una ciutat de Romania, prop de la frontera amb Ucraïna. Marc Rutte diu que defensarà cada centímetre de territori aliat, però de moment no pren mesures contra Moscou. Vladimir Putin qüestiona que el dron de l'incident fos rus. A partir d'ara us explicarem que les proves de selectivitat, que començaran el 9 de juny a Catalunya, reforçaran aquest any les mesures contra les còpies amb detectors de mòbils, rellotges intel·ligents i micròfons a totes les universitats catalanes. Prop de 46.000 estudiants faran les proves arreu del país, repartits en 33 municipis. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I arrenca a Barcelona amb un llibre al Festival de Literatura Infantil i Juvenil, que aquest any explora el llibre com a espai de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon fins al 2031 i tot seguit l'ha presentat. El següent d'arribar al Barça podria ser Bernardo Silva. Segons avança 3CAT Info, el club laurana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana la calor extrema marxarà, però igualment la calor serà intensa. Les màximes més altes rondaran els 36 graus de ponent i a les Terres de l'Ebre. Tant dissabte com diumenge, el temps serà assolellat al matí i amb ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu i Prepirineu. Els principals sindicats d'educació i el govern tanquen un preacord per millorar les condicions laborals de mestres i professors. El pacte, que ara hauran de ratificar els afiliats als sindicats, preveu una millora salarial de 600 euros al mes en els propers 4 anys i una dotació de 6.000 professionals per a l'escola inclusiva. Del text, que s'ha tancat després d'una jornada maratoniana de reunions, se n'han despenjat finalment 3 sindicats minoritaris. Ens ho explica Maria Costa.
2: El govern ha ofert una proposta de 50 euros més respecte al dijous i això ha fet convèncer finalment els sindicats. L'augment correspon al nou complement que el govern va oferir aquesta setmana i que finalment serà de 170 euros. Tot plegat s'hauria de sumar al complement específic. Aquest augment fa que finalment l'increment que acabin percebent els docents d'aquí a 4 anys arribi pràcticament als 400 euros. A més, si aquí hi sumem l'increment estatal, un mestre de primària acabarà cobrant uns 600 euros i un professor de secundària uns 630. El preacord diu que s'incorporaran 6.300 professionals per l'escola inclusiva i també la convocatòria de 5.000 càtedres de secundària en 2 anys i la recuperació del deute dels sexennis en 5 anys. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, treia pit del pacte després d'una negociació dura.
3: Ha estat, diguem-ne, fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu des de la darrera dècada.
2: També han defensat el preacord la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de professors de secundària, Ignasi Fernández.
4: Es posa peu a aquesta recuperació del poder adquisitiu que ens convé a les nostres nòmines. Això serà en 4 anys i, per tant, ens veurem obligats segurament en 4 anys a tornar a parlar de salaris. Però ara, de moment, hem fet aquest pas que pensem que és important.
5: Aquest acord, clarament, no és el millor acord del món. Però en aquests moments entenem que és el millor acord possible per la secundària.
2: Qui s'ha aixecat de la taula de negociació està la CGT, perquè la proposta deia que no inclou, per exemple, el calendari per la internalització de les vetlladores. Ara el preacord s'haurà de sotmetre a consulta al llarg d'aquest cap de setmana.
0: L'acord ha arribat divendres a la nit després d'una nova jornada de protestes. Professors i docents del Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat han donat més visibilitat a les protestes des de la muntanya de Montserrat. Aquest divendres han bloquejat durant una hora els accessos a l'Aeri, el Cremallera i la Basílica. També han fet arribar les seves peticions a la Moreneta en una jornada de vaga que, segons la conselleria, ha tingut un seguiment del 20%. Montserrat, David Àngela.
6: Poc abans de la visita del Papa a Catalunya, els docents han llegit simbòlicament una carta a la Mare de Déu de Montserrat demanant-li que intercedeixi per aconseguir un acord digne i que els ajudi a salvar el sistema educatiu davant el pols que mantenen amb el Departament d'Ensenyament. Oriol Francesc, d'USTEC i professor d'Esparreguera, assenyala justament l'Església Catòlica i l'Escola Privada Concertada com a rèmores principals de l'ensenyament públic a Catalunya.
7: A Catalunya tenim un problema de segregació escolar i l'element principal de la segregació escolar és l'escola privada concertada. Per tant, el que s'ha de fer és eliminar els concerts econòmics que hi ha a nivell educatiu. I, de fet, la majoria de concerts econòmics a nivell educatiu de l'escola privada, darrere el que hi ha són fundacions cristianes.
6: Niubó, escolta, això és una revolta. Niubó, si això dura, us passarem factura o menys policies i més educació. Són algunes de les proclames expressades pel professorat que aquest divendres ha desafiat la calor per enfilar-se a peu fins al monestir de Montserrat, un exercici que els més valents han fet en bicicleta.
0: Les proves de selectivitat que començaran el 9 de juny a Catalunya tindran detectors a totes les universitats per localitzar dispositius com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents o micròfons per evitar que els alumnes copiïn. A les proves s'hi presentaran prop de 46.000 estudiants repartits en més de 200 tribunals de 33 municipis de Catalunya. D'aquests, uns 6.000 provenen de cicles formatius de grau superior, una via d'accés a les PAU que es continua consolidant. Si es detecta que un alumne està fent servir algun aparell intel·ligent, el seu examen quedarà anul·lat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, assegura que aquesta mesura forma part d'una prova pilot per garantir l'equitat entre tot l'alumnat.
8: S'està fent com una mesura de prevenció, també dissuasòria. El que volem també és recordar que en cap cas durant aquests anys s'ha detectat cap alumne que estigués copiant a les PAU. Però també som molt conscients que la tecnologia ha entrat amb molta força. Llavors el que volem garantir és que els estudiants tinguin totes les garanties per realitzar les proves amb les mateixes condicions.
0: Les PAU aquest any coincideixen amb la visita del Papa a Catalunya. Educació assegura que l'impacte a les proves serà mínim perquè no coincidirà amb les franges d'entrada als exàmens. Tot i així, es recomana als estudiants sortir de casa amb temps i preveure possibles retards. Els pressupostos de Salvador Illa ja estan a punt per sotmetre's al primer examen parlamentari dijous que ve. Durant tota la setmana els consellers han comparegut per explicar la lletra petita dels comptes als partits de l'oposició. I l'últim a fer-ho aquest divendres ha sigut l'artífex de la llei. La consellera d'Economia, Junts i el PP i Vox han anunciat que intentaran bloquejar els pressupostos durant el debat a la totalitat. Però no tenen prou força perquè el govern s'ha assegurat el suport d'Esquerra i els comuns perquè es puguin seguir tramitant. Sentim la consellera Alicia Romero i el diputat de Junts, Jordi Monell.
9: Uns pressupostos que, com dic, no volen resoldre els problemes d'avui, sinó que intenten posar també la mirada llarga, resoldre o posar les bases per intentar afrontar els reptes de futur.
10: Perpetuen, doncs, com dèiem, un infrafinançament de Catalunya i, per tant, això fa que tinguem en el carrer doncs, diferents serveis públics mobilitzats perquè doncs, realment doncs, la situació no millora i aquests pressupostos dubtem que serveixin per millorar-ho.
0: Encara en clau econòmica, el govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques en els propers 10 anys per garantir el funcionament del sistema, unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. La Comissió Europea ha donat llum verda a la proposta espanyola, que preveu que el gestor de la xarxa de transport remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. Brussel·les ha posat com a condició que les ajudes no suposin una pujada dels preus i que no serveixin per donar avantatges indeguts a alguns operadors.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La Unió Europea i l'OTAN acusen Rússia d'estar al darrere de l'atac amb dron en un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati, molt a prop de la frontera amb Ucraïna. El govern de Bucarest ha expulsat un diplomàtic rus com a resposta i ha anunciat el tancament d'un consulat al seu país. L'explosió ha causat dos ferits. L'Aliança Atlàntica assegura que defensarà cada centímetre del territori aliat. Brussel·les, Bruno Forteàmiras.
12: El líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha denunciat l'actitud imprudent de Rússia, diu, però el cert és que, dins de l'Aliança Atlàntica, ningú parla de respondre a Moscou de forma directa i molt menys d'activar la defensa col·lectiva per aquest incident de Romania, conscients que això podria provocar un enfrontament obert amb Putin. Per la seva banda, la Unió Europea considera que el Kremlin creua una nova línia. És el primer cop que un dron rus deixa ferits en territori comunitari des de l'inici de la guerra ucraïna, ho ha dit el portaveu de la Comissió Europea, Olaf Gill.
13: Considerem que això és un acte molt, molt greu. És una altra agressió inacceptable de Rússia. Ens solidaritzem amb Romania i el seu poble, mentre continuem reforçant la nostra seguretat i dissuasió. Strengthening our
12: security and deterrence. A les xarxes, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha anat un pas més enllà. Ha fet una crida per evitar que Rússia quedi impune després d'haver violat, diu, l'espai aeri europeu, però no ha aclarit com pensa aconseguir-ho. De moment, la Unió Europea ja prepara un nou paquet de sancions contra Moscou.
0: Precisament, Brussel·les ha acceptat desbloquejar 16.400 milions d'euros de fons europeus per Hongria. La Comissió Europea ho ha acordat després de constatar progressos en reformes clau del nou govern del liberal Peter Maguire. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha referit als compromisos en la lluita contra la corrupció i per restaurar la llibertat acadèmica a les universitats. Aquest és un pas més en la normalització de les relacions de Budapest amb Brussel·les, després d'anys d'enfrontaments durant els mandats de l'ultraconservador Viktor Orbán. A Barcelona, la diputada de Junts i secretària primera de la mesa del Parlament, Glòria Freixa, ha anunciat aquest divendres que es presentarà a les primàries de la formació per escollir l'alcaldable per Barcelona. La seva candidatura s'assuma a les del líder dels juntaires a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbís, i de l'actual diputada al Congrés, Pilar Calvo. En un comunicat, Freixa ha explicat que vol una Barcelona que deixi enrere les polítiques d'Ada Colau i Jaume Collboni. De portes endins, diu que pretén integrar totes les sensibilitats de Junts i aportar aire fresc amb un projecte obert que sumi. El partit acceptarà dilluns el procés de primàries per proclamar un candidat el 21 de juny. L'Ajuntament de Barcelona retreu als treballadors municipals en vaga que no vulguin negociar pels canals establerts per fer-ho. Són treballadors dels serveis municipals d'atenció directa, com serveis socials o escoles bressol, que per la seva banda també acusen el consistori de negar-se a negociar. Protesten contra el conveni col·lectiu aprovat al gener. Dijous, en assemblea, van decidir convocar una vaga per als dies que el Papa sigui a Barcelona i divendres al matí s'han concentrat a la plaça Sant Jaume. Mentrestant, al ple extraordinari s'ha aprovat una proposta perquè el govern municipal dialogui amb aquests treballadors. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, s'ha adreçat així a Junts, Esquerra, Comuns i el PP, que hi han votat a favor.
14: Sí, senyors, dialoguin. Dialoguin i escoltin la representació majoritària dels treballadors, que no ho han fet. Llegeixin el que els van enviar no fa ni tan sols 48 hores. I prenguin nota de lo que els va dir Comissions Obreres, de lo que els ha dit la UGT i lo que els ha dit el CESIF. És la negociació que hem de portar, no la de la plaça. La dels espais formals de negociació, que són els espais democràtics de relacions laborals.
0: L'Ajuntament ja ha dit que només continuarà dialogant dins dels espais formals de negociació, on els sindicats minoritaris només hi ha la CGT. Els agents rurals adverteixen de perill molt alt d'incendi aquest dissabte en diversos municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra i el Segrià. És la primera vegada aquest any que tantes comarques estan en el nivell 3 de risc, en una escala on el màxim és 4. Són una vintena de municipis en aquest risc molt alt. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, en declaracions a aquesta emissora, confia que la situació millorarà.
15: I avui ja seria el dia més crític per l'acumulació de la calor i de les condicions durant aquests últims 5-6 dies. I a partir de demà començaríem amb una millora lenta i progressiva fins a arribar a la normalitat de cara a finals de la setmana que ve.
0: Preocupa sobretot els agents rurals la sega del cereal. La maquinària agrícola a les comarques amb nivell 3 no està permesa en una franja de seguretat de mig quilòmetre a prop del bosc. A més, amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses i no es pot encendre material pirotècnic.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana la temperatura cedeix una miqueta de terreny. Abandonem la cota tan extrema que hem tingut aquests darrers dos dies, sobretot ahir. Recordem que ahir vàrem registrar la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig, 39,5 graus a Vinebre. Doncs avui el que farem ja serà baixar aquestes temperatures tan altes. Abandonem la cota de temperatures extremes, però de calor en farà i molta, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, perquè les màximes es mouran a l'entorn dels 36 graus. A punts de la Catalunya central, entre els 32-34 i a la façana costanera, entre els 27 i els 30. Tot això en un temps que es mostrarà assolellat durant el matí, potser amb algun núvol baix a primera hora del matí cap al delta de l'Ebre, i ruixats de tarda, els que esperem al Pirineu i al Pirineu. I atenció, perquè localment allà on descarreguin ho poden fer amb intensitat i acompanyats de calamarsa. Aquesta situació meteorològica de sol al matí i de ruixats a la tarda també persistirà de cara a diumenge.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha arribat aquest divendres a la República Democràtica del Congo, epicentre de la pandèmia de l'èbola, des d'on ha demanat més diners i mitjans per fer front a l'expansió del virus, que ja ha infectat més d'un miler de persones, de les quals 246 han mort. Burkina Faso, Èlia Borràs.
17: El director de l'OMS ha denunciat que només ha aconseguit una tercera part del finançament que es necessita per fer front a la pandèmia. Adhanom ha demanat a la comunitat internacional que augmenti el seu pressupost per poder adquirir equips de protecció per als sanitaris que són a primera línia de la malaltia.
18: Només hem rebut un terç del finançament que reclamàvem i aprofito aquesta oportunitat per demanar a la comunitat internacional que augmenti el seu suport perquè els treballadors sanitaris rebin els subministraments i les mesures de protecció que necessiten.
17: El virus Bundibugyo té una letalitat d'entre el 30 i el 50% i és molt contagiós. A més, no hi ha tractament ni vacuna confirmats. Tot i això, els metges han donat l'alta a la primera persona que s'ha recuperat de la malaltia després de donar negatiu dues vegades al test de control. Adhanom passarà el cap de setmana a la província d'Ituri, al nord-est del país, on hi ha la majoria d'infectats, per donar suport a la població i als equips mèdics que són sobre el terreny. El Congo és un país immens i salvat amb més de 100 milions d'habitants i les autoritats sanitàries creuen que encara no es pot calcular amb certesa la dimensió de la pandèmia, ja que la capacitat de fer testos al laboratori és molt dèbil.
0: Anem ara cap a l'Hospitalet de Llobregat, on els robatoris violents o furts han baixat un 10% des que els Mossos van posar en marxa a mitjans d'abril un pla específic contra els delictes al municipi. L'anomenat Pla Bastió es va activar el 14 d'abril després que els Mossos constatessin que durant l'any 2025 els fets delictius a la ciutat s'havien incrementat un 10% i els robatoris amb violència un 6%. Els cossos de seguretat van dissenyar un dispositiu de xoc intensiu per contenir la pressió delictiva i incrementar les detencions. L'intendent Miquel Hueso explica per què es va decidir activar aquest pla.
19: Quan fem aquesta anàlisi veiem que una gran part de fets d'increment són fets de tipus patrimonial, com els robatoris violents, els robatoris interior vehicle o els furts, i que a més es dona un sèrie d'espais amb els quals conviuen alteracions de bases de l'ordre públic, conviu l'ús d'armes blanques.
0: Durant els primers mesos d'aquest any, els Mossos han identificat més de 200 persones amb antecedents i una seixantena de menors per la seva participació en diversos delictes. Ja hi ha acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Ens ho explica des de Lleida Pere Joan Álvarez.
20: Es tracta d'un canvi d'estratègia. Fins ara es demanava que tota la comunitat votés per majoria la modernització, un projecte que no va tenir el suport majoritari dels pagesos. Ara l'administració actuarà a mesura que les col·lectivitats de regants es mostrin favorables al projecte. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
21: Si esperem que tots estiguin d'acord per començar, potser és més pràctic i més aterrat a la realitat dir, a mesura que hi hagi col·lectivitats i sectors que ho tinguin clar i que hi hagi majoria, doncs que ho facin.
20: De moment ja hi ha les primeres dues sol·licituds que aglutinen quatre col·lectivitats de regants d'un total de 12.000 hectàrees. Un dels esculls que hi havia fins ara era la falta d'ajudes per instal·lar els aspersors a les finques, sobretot per als pagesos no professionals. El president dels regants, Amadeu Ros, diu que l'objectiu és no deixar ningú enrere.
22: El conseller ha mostrat la seva disposició a través de l'Institut Català de Finances i via millor que la comunitat general pugui ajudar aquesta gent, com no s'ha de deixar tirar tan ningú.
20: Els primers projectes podrien ser una realitat el 2028.
0: La Comissió de la Competència proposa que Renfe no sigui l'únic operador a Rodalies. Per això ha presentat diverses recomanacions per avançar en la liberalització del sector ferroviari de proximitat i mitjana distància, entre les quals destaca la d'eliminar o reduir la participació pública. El supervisor demana més autonomia per a Renfe i suggereix que deixi de dependre del Ministeri de Transports i que s'integri a la SEPI. La Comissió considera que l'existència d'operadors controlats per la mateixa administració que regula el sector i regula les licitacions genera un conflicte d'interès.
23: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En clau cultural, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i el MACBA són les seus del Món Llibre, el festival literari per a nens i joves que s'allargarà tot el cap de setmana. Aquest any explora la capacitat dels nens de transformar realitats i convertir espais quotidians en mons de ficció. L'exposició central proposa un recorregut immersiu per 6 espais transitables inspirats en clàssics de la literatura infantil. L'ha dissenyat l'estudi gallec Fabulatori, com explica Ana Juan, una de les comissàries.
24: Fabulatorio el que ha fet és extreure les pàgines del llibre i tridimensionalitzar-les. I llavors podrem entrar a l'habitació de Bona nit lluna de Margaret Wise Brown, podrem entrar a la illa de Klassen, podrem entrar a l'espai exterior d'Astro de Manuel Marsol, etcètera, etcètera.
0: També hi ha tallers, narracions orals, arts escèniques i cinema. I el visitaran autors, il·lustradors i també narradors com Olivier Duzú, Bernardo P. Carballo o Anna Font. Les activitats són gratuïtes. Arrenca a Sant Cugat del Vallès el Lumínic, el festival de fotografia d'autor que aquest any té la poesia de la imatge com a fil conductor. Exposicions, un mercat de fotografia i tallers oberts al públic des d'aquest divendres fins al 12 de juliol. Els visitants es podran recrear amb el treball d'una trentena d'autors emergents i consagrats, amb exposicions diverses com la dedicada a Antoni Campanyà al Museu del Monestir. Bernat Millet, un dels codirectors del festival, subratlla què més no ens podem perdre.
25: L'obra de l'Eix Pla de Munt, Sempre Virens, parla de l'artesà de l'amor a través d'un treball molt poètic. I l'altra obra de Ferran Feixa, Poemes inèdits, fotografies quotidianes amb aquesta llum i aquesta bellesa.
0: La 7a edició del Lumínic aposta per la poesia de la imatge com un bàlsam per als temps que corren i entre les activitats proposa un mercat i diversos tallers.
25: Tenim aquest mercat de venda d'obra fotogràfica per incentivar la venda i ajudar els artistes a que puguin seguir creant en els seus projectes. Activitats gratuïtes pel públic familiar, des dels més menuts fins als més grans, un taller de cenotípia, un taller de transferència d'imatges, totalment gratuïts. El que intentem és portar el nostre granet fotogràfic a la societat de Sant Cugat i d'arreu de Catalunya.
0: Els fotògrafs participants en el festival explicaran com treballen i quins són els seus nous projectes en una taula rodona aquest dissabte a la tarda.
11: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: En David Ubach.
1: El Barça ha anunciat oficialment a última hora d'aquest divendres el fitxatge d'Anthony Gordon. El davanter anglès de 25 anys ha firmat un contracte per les properes 5 temporades, per tant fins al 2031, i acte seguit l'han presentat. Gordon ha parlat de somni d'infància complert i encara més.
2: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: El Barça pagarà el Newcastle entre 70 i 80 milions d'euros en funció de les variables. El següent d'arribar al club blaugrana podria ser Bernardo Silva, que ha quedat lliure del Manchester.

0: Manchester City. I és que, segons pot avançar 3CAT Info, el club blaugrana ja ha arribat a un acord amb el migcampista portuguès que prioritza la del Barça respecte d'altres propostes i es rebaixarà notablement el sou. El fitxatge de Bernardo Silva queda pendent de Hansi Flick de donar-li el seu vistiplau. I en paral·lel, el club blaugrana té previst ofertar 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. En aquest sentit, el club matalassé ha publicat un seguit de piulades a la xarxa social X fent befa amb la quantitat de la proposta blaugrana i tot seguit criticant durament el club blaugrana pel cas Negreira i per un suposat tracte de favor en la inscripció de jugadors.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pel que fa al Girona, l'endemà de l'anunci de l'adeu de Michel Sánchez, el preparador madrileny s'ha acomiadat. En un missatge difós pel club gironí, Michel assegura que ha estat una etapa marcada per la felicitat, que el Girona estarà sempre al seu cor i ha agraït aquests 5 anys a tots els estaments del club, amb menció especial per al director esportiu.
2: Quique Cárcel, sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i aprenent molt, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys ha merescut la pena.
0: A l'Espanyol, mentrestant, s'han confirmat oficialment 5 sortides, les de 3 jugadors que estaven cedits, Ramon Tarrats, Carlos Romero i Engongue, i les de 2 futbolistes més que acaben contracte, Charles Piquel i Fernando Calero. Mentrestant, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, ha fet balanç de la temporada als mitjans del club i ha demanat un salt de qualitat de cara al curs vinent.
3: Buscar aquest punt ara de reforç de jugadors que s'ajudin a portar l'equip una mica més enllà. Llavors ja ens ho podem aconseguir i també que nosaltres podem desenvolupar una idea de joc una mica més diferent i més propera al que volem nosaltres, que fins ara tampoc hem pogut.
1: 3CAT Info.
0: I al futbol català, el Sabadell ha perdut el partit d'anada de la semifinal del playoff d'ascens a la segona divisió al camp del Madrid-Castella per 2-0. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: Aquest divendres s'ha tancat la fase regular de la Lliga CB amb la disputa dels partits de la 34a i última jornada. Repassem els marcadors dels conjunts catalans. Girona 82, Joventut 77, Andorra 95, Barça 100 a la pròrroga, amb reaparició de la Pro Vítola, Manresa 94, Madrid 87, en el comiat del base dels manresans Dani Pérez, i UCAM Múrcia 116, Lleida 95. Diumenge el Barça rebrà el València en partit pendent. Si el guanyar serà cap de sèrie als quarts de final. A la classificació, el Barça és 5è, el Joventut 6è, el Manresa 10è, el Girona 12è i el Lleida acaba 14è. Del bàsquet passem ara al futbol sala. Per explicar que el Barça ha començat amb bon peu les eliminatòries per al títol de Lliga, al primer enfrontament de quarts de final, els blaugranes han superat el Valdepeñas per 4-1 i queden a un triomf de ser semifinalistes. Al final del partit, el club li ha retirat la samarreta amb el dorsal número 9 a l'excapità del Barça, Sergio Lozano.
4: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias. Si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sentieseis orgullosos de un culé más.
0: A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Calafell ha començat amb derrota a la seva semifinal contra el Liceo, el millor de 5 enfrontaments. Els baixpenedesencs han cedit a la Corunya per 4-1 amb un 3-0 ja advers al descans. A motor, aquest divendres ha arrencat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb reaparició de Marc Márquez al circuit de Mugello. El Cerverí i també Alec Rins han passat directament a la Q2, en unes sessions dominades per Fabio Di Gianantonio. En canvi, Maverick Viñales haurà de disputar a la repesca. Han acabat, Marc Márquez. Tenia sensacions contraposades.
5: El día ha ido muy bien porque he tenido cero hormigueo en la mano derecha, no he tenido la sensación que tenía del nervio, que era el objetivo de la operación, era lo que más me preocupaba el día de hoy. También te diré, esperaba encontrarme mejor encima de la moto.
0: Al Giro d'Itàlia, el nord-americà Sepp Kuss s'ha imposat en solitari en la 19a etapa de 151 km d'alta muntanya entre Feltre i Alegue. El seu company a l'equip Visma, el danès Jonas Vingegaard, manté el mallot rosa de líder de la general a les portes de la 20a i penúltima etapa. D'alta muntanya també amb 200 quilòmetres. I aquest dissabte precisament comença el Giro d'Itàlia amb doble participació catalana de Mireia Benito i d'Alicia González. Pel que fa al torneig de tennis de Roland Garros, classificació per als vuitens de final dels dobles masculins per al barceloní Marcel Granollers, juntament amb Horacio Ceballos. Han derrotat Kirchhoff i Stevens en 2 sets. Els individuals masculins, eliminació de Novak Djokovic als setzents de final contra Joao Fonseca en 5 sets. I en waterpolo, aquest dissabte hi pot haver campions de Lliga. A la masculina, Sabadell Atlètic Barceloneta amb avantatge Mariner per 1-0 i a la femenina, Mataró Sant Andreu, on dominen les entrebenques 1-0.
1: Trescat Info.